0: Bèlgica 1, Egipte 1.
1: La selecció espanyola de futbol ha ensopegat en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador.
0: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solis de poc més de 7 milions d'euros.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... I jo... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Jo el que faig molt és recollir-li els documents, perquè el Ricard no porta cartera.
1: Perquè jo tinc la teoria de que, com sou molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Per saber si n'he perdut una, és comptar-la. Sé que en tinc 12. Aleshores, 12...
3: Sí,
4: Vinga, hòstia,
5: bons, eh?
1: Uns mites.
4: Home, Torquemada Bernat Soler, eh? Imagina't, eh? Un duet aquí.
6: M'agrada a mi el futbol.
4: T'agrada el futbol, sí. Eh? Veus que bé.
1: Ets molt del Barça, tu, eh?
6: Ah, sí.
4: Ja m'hauria agradat casar-me amb tu, eh? Ostres! Te l'esperaves, aquesta, eh?
6: No!
1: El Dau, parlarem del Dau.
6: Jugarem a Daus.
4: Va, jugarem a Daus. Vinga, va, que arriba el jefe, va.
7: Déu vos guard.
8: He vist el guatlla!

0: La Renaixença.
1: Els daus és un dels jocs més antics que existeixen. Ja n'hi ha constància en algunes civilitzacions de Mesopotàmia o a l'antic Egipte.
2: I tant.
1: A l'inici no es coneixien com a daus, ah. Es deien estragals, que és el nom que rep encara avui un os que tenim a l'articulació del turmell.
2: Sí, noia, ja, noia, jo m'ho
1: vaig fer. Noia, jo? Jo sóc un noi, Xuriguera.
2: Sí, sí, perdona. No, dic que l'estragal m'ho vaig trencar jo.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: L'estragal, eh?
2: Sí.
1: Doncs...
2: Fent escalada.
1: Què? Fas escalada, tu, Xuriguera?
2: Bueno, com tu ets una noia, això fas escalada.
1: Ai, ai, ai, ai. Estem en el terreny de la ficció, veig. Els daus es deien estragals perquè els primers es feien amb aquests ossos extrets dels turmells de cabres i ovelles. Tenien una forma irregular, els tiraven, i atenció, perquè més que per jugar es feien servir per fer prediccions o per prendre decisions importants.
3: Com les runes.
1: Bueno, se'ls donava una mena de, sí, de poder diví. Era, hòstia, el veí m'ha robat una vaca, què fem, el matem? Va, si surt un sis mort. I el veí prendre pel cul si sortia el sis.
4: Això t'ho inventes.
1: No m'invento. No, anava així. No, potser no era exactament aquesta mecànica, però prenien decisions importants amb, segons el resultat dels daus. Els soldats romans, per exemple, s'hi jugaven coses tan bèsties com la pròpia llibertat.
2: Fixa't. Saps? Home, o la túnica de Jesucrist, quan el tenien penjat a la creu.
1: Mira, bé, també se la van jugar els daus.
2: Se la van jugar els daus. Doncs això, a Verges, representa cada any.
4: A Verges.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, jo tot arreu provo sobre Verges.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: No, no,
1: saps allò del Monopoli, que dius, hòstia, si em surt un 5 aniré a la presó, merda? Doncs sí. Pues llavors era de... anaves a la presó, de veritat.
4: Clar,
1: pues,
4: sí, és que... això
5: I una pregunta, Peyu, tu que ets un home savi. Això que fan els quillos de posar-se uns daus al retrovisor,
1: sí.
5: Això d'on ve?
1: Els daus de peluix aquells que porten, eh?
2: Sí. Això és important, sí. Aquesta pregunta.
1: Aquesta és important. Sí. A mi ho sé, perquè ho vaig buscar preparant el programa, em va venir la mateixa pregunta al cap. Això... Ho van iniciar...
2: No, els egipcis no, Peyu.
1: No, els egipcis no.
4: Home, no n'hi havien pas de quillos a l'antic Egipte.
1: No.
2: Ni cotxes, ni
1: retrovisors.
2: Ni retrovisors.
1: No. Al llarg de la història, els daus ja han sigut sempre un element associat a la sort. Però el de penjar-los al retrovisor,
2: sí.
1: Ho comencen a fer els pilots d'avions americans a la Segona Guerra Mundial. Penjaven uns daus al retrovisor de l'avió perquè els hi portés sort.
2: No hi ha retrovisors a l'avió.
1: Sí que n'hi havia.
4: I tant, que n'hi
1: ha. Ja has estat tu a la Segona Guerra Mundial?
4: Hi havia un trànsit d'avions.
1: Ah.
4: Havien de mirar qui venia darrere.
1: Els alemans a darrere i sense retrovisor. Així us va anar.
4: Ah.
1: Bueno, escolta.
4: I per aparcar, havien d'aparcar com ho feien.
1: Ara.
3: Ara.
2: Perdoneu, retiro el comentari.
1: Ho portaven penjat. El que no sé és com llavors es popularitza entre els quillos, això ja no ho sé.
3: Ah, perquè els devia explicar algun profe d'història, no?
1: Profe d'història, els quillos estem parlant, Mercè? Profe, a la classe d'història els quillos eren tots al pati i es n'hi fan... pegamento.
3: Vale, vale.
4: Llavors, com és que saben tanta història els quillos?
1: Jo què sé, doncs algun soldat quillo de l'exèrcit va explicar als seus amics quillos que els pilots feien això dels daus al retrovisor, suposo.
2: No? Són quillos, els soldats, són quillos.
1: Aviam, no tots els quillos són soldats, però sí que m'atreviria a dir que tots els soldats són quillos. Això sí, això sí. Crec que aquest és el nexe que tenen de connexió amb la història, diguéssim. Bé, al llarg de la història els daus s'han utilitzat en desenes de jocs, alguns d'apostes, i llavors també en jocs de taula, no? El Monopoli, a l'oca, al parxís...
2: Sí,
1: no?
2: Jo no puc jugar-hi a l'oca i al parxís. És que hi ha gent que es passa... Es passa, em fot nerviós i...
3: Sí, a mi em relaxa.
2: L'escanyeria.
1: Que sacsegen molt el daus.
2: Home, és molt...
4: Clar, no, hi ha gent que no el sacseja gens, eh? Vull dir, hi ha gent que agafa els daus, fa així, va... Tira, no val!
1: No val.
4: Home, no val.
1: S'ha de remenar.
4: Has de remenar, perquè si no...
1: Hòstia.
4: Ho fan perquè surti el mateix número... Ui, ho tenen...
1: Sí, no, sí, sí, sí.
4: Els mataria jo aquests, eh?
1: No jugaré pas mai a parxís amb vosaltres dos.
2: Bueno.
1: I quan tires el dau i cau a terra, si val el que cau a terra, el número que surt a terra, o l'has d'agafar i tornar-lo a tirar sobre
3: no,
1: la taula?
3: No, l'has de tornar a tirar.
4: No, compta el de terra.
2: No, s'ha de tornar a tirar.
4: No, compta el de terra.
1: El de terra.
4: No. Bueno, depèn. Sí. Si tu tires, si el número que hi ha a terra va bé, ja val. Si no, tornes a tirar.
1: Ja.
4: La manera que jugo jo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visiten dos bojos coneguts. Dues veus que qualsevol culer reconeix a l'instant. Són el seny i la rauxa, l'anàlisi i l'emoció. Ens han narrat remuntades impossibles i també alguna nit per oblidar. Amb centenars de retransmissions de l'esquena, probablement han vist més partits del Barça que molts entrenadors i ben segur que han patit tant o més que els jugadors.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Ricard Torquemada i Bernat Soler!

0: Ricard, Bernat, què heu menjat avui per esmorzar?
1: Jo he fet dejú.
0: Dejú?
1: Sí.
0: Per què?
1: No m'agrada esmorzar gaire.
0: Què dius?
1: Sí,
0: ja se't veu un tio raro.
1: Sí, no? Sí, perquè vaig al revés. O sigui... M'agrada sopar, però esmorzar no...
0: Doncs els metges diuen que no.
1: Ja ho sé. Faig tot al revés del que em diuen els metges.
0: Fixa't,
1: sí.
0: Perfecte. Endavant.
2: Bé, de moment anem bé.
1: Així anem.
3: Jo, tenim temps, jo he esmorzat torrades amb mantega i melmelada de taronges amargues.
0: Sí.
3: Cafè amb llet.
0: Bé.
3: I una cosa que m'agrada molt, que és el suc de poma.
0: Sí.
3: Que és una cosa que també li agrada molt al Florentino Pérez.
0: Ah, sí.
4: Mira quin detall.
3: Vosaltres sabeu que un dia el Florentino va anar al camp del Girona,
0: sí,
3: a veure un partit del Madrid, uh-huh, del Madrid amb el Girona, i va demanar suc de poma.
0: Fixa't.
3: Perquè clar, però és el que li agrada.
5: I va dir poma de Girona.
3: I no n'hi havia.
4: Home,
3: no n'hi havia. I va enviar un dels seus esbirros,
0: sí,
3: a buscar suc de poma a una benzinera, perquè era diumenge i no hi havia res obert.
0: I es va fotre suc de poma de benzinera.
3: Sí, sí.
5: Florentino,
3: sí,
5: Pérez,
3: I des d'aleshores...
5: Bueno, igual va comprar tota la benzinera, I després va dir, m'emporto el suc de poma.
0: Potser s'ho va agafar perquè ja era seva, la benzinera.
3: Sí. Doncs ja
0: l'heu conegut mai, el Florentino Pérez? L'heu vist en persona?
1: No. Tu?
3: En persona... Sí.
1: Veure'l en persona, sí, però...
0: Però no hi heu parlat.
1: Has tingut alguna conversa i tot?
3: Jo l'he entrevistat a Florentino Pérez.
0: Ah, sí?
3: Sí, però per telèfon.
0: Per telèfon.
3: Sí, sí.
0: I què tal?
3: Molt educat.
0: Molt educat.
3: Sí, però és que t'estic parlant de fa, potser, 25 anys,
2: Encara no havia perdut els filtres.
3: No, exacte, sí, sí.
0: Perquè amb els periodistes de Madrid us coneixeu, això sí, amb els...
1: Sí.
3: Ell molt.
1: Sí, perquè jo a Catalunya Ràdio va haver-hi una etapa que vaig fer... Selecció espanyola.
0: Hòstia.
1: Que, per cert, que avui juga contra Cap Verd, D'aquí 4 hores, em sembla.
0: Què dius, Anna?
1: Sí,
0: avui,
1: sí.
0: Avui dilluns 15 de juny?
1: Espanya, sí. Cap Verd.
0: Mira, estic molt al cas del Cap Verd.
5: Qui juga amb Cap Verd? Vull dir, hi ha algú que sabia qui juga amb Cap Verd? Sí, segur que ens dius a lateral dret.
2: Tots els pares que fem la col·lecció.
5: Ah, vale.
1: Avui els descobrirem.
5: Vale.
0: Van verds, els de Cap Verd?
3: Van blaus.
0: Blaus. Hòstia, com lia.
3: Catalunya va jugar contra Cap Verd, un amistós.
1: Sí, partit de Nadal.
0: Hòstia.
3: I vam guanyar.
0: Fixa't,
1: sí, sí.
0: Aquells partits de la selecció catalana per Nadal, allò,
1: Vol dir que Catalunya podria jugar un Mundial, no? Mm-hmm. Si va guanyar Cap Verd i avui juga Cap Verd...
0: Ja només falta que els jugadors s'aprenguin l'himne i ja ho tindrem tot.
1: L'himne de Cap Verd?
0: Els de Cap Verd suposo que ja se'l saben. Escolta, vosaltres porteu des del 12 d'agost del 2018 fent la TDT.
1: Mm-hmm.
0: No us cansa? Arriba un punt que cansa el futbol o no?
1: No, a mi no. A mi m'acompanyarà, jo crec, fins al dia que em mori.
4: Que sigui aquí molts anys.
1: Això espero. Fa molts anys. Pensa que són 8 anys de la TDT, que m'he de concentrat, però jo de la TDP en seran 27 l'any que ve.
0: Àngela Maria. És molt, això.
1: Són molts partits.
3: Són 27 anys amb els caps de setmana ocupats.
0: Clar, clar, clar.
3: Amb els calendaris absolutament marcats per quan es juga la Champions, quan es juga la Copa.
0: Sí.
3: Aquest dissabte no sé si podré venir a la calçotada perquè no sé si hi haurà partit. Sí. No sé si el partit serà a les 4, serà a les 9. Sí, sí, aquesta és la nostra vida.
1: No cansa, però és veritat que cada any costa més arribar amb la benzina bé al mes de maig.
0: Clar.
3: Jo el dissabte, que m'he de llevar a les 7 del matí per anar a buscar un AVE, perquè a les 4 hi ha un partit al camp del Getafe. Aquell és el dia, és l'únic dia de l'any que penso... Avui no sé si m'agrada tant, però la veritat és que a mi cada any m'agrada més.
1: Sí?
3: El futbol, sí.
0: I vosaltres no us canseu de vosaltres mateixos, diguéssim?
1: Sí, d'ell o de mi?
0: No, mútuament, diguéssim.
1: Home, jo em canso més de mi que d'ell.
0: Sí?
1: Sí.
0: De sentir-te?
1: Sí, de sentir-me molt, molt. Perquè, clar, jo sóc l'únic que em sento cada cop que parlo. És a dir, arriba un moment que les meves teories, que són conviccions, ja les tinc molt escoltades. Llavors penso, això que estic explicant és avorridíssim.
0: Yeah.
1: El que passa és que la gent que m'escolten segurament no m'escolta cada cop que parlo. Per tant, és molt fàcil cansar-te de tu. I del Bernat, bé, em cansen coses, perquè és la convivència.
0: Quines? Anem a aquestes.
5: Ara.
0: Quines?
5: Sí.
1: Home, mira, el Bernat ha tingut un creixement en la, diríem, meticulositat a l'hora d'afrontar segons quins viatges... O...
0: Sí. Sí. Sí. Què fas? Què
1: per
0: fas,
1: exemple, ara li he agafat des de fa uns mesos ser el primer a pujar a l'avió, ser el primer a baixar del tren. O sigui, unes coses que a mi em descol·loquen una mica.
0: Com de superstició?
3: És que no és ni això.
1: És o sigui, per buscar alguna cosa a la vida.
3: Ja m'he creat com a necessitat. Però no perquè si no ho faig em passarà res. No, és que ja...
0: Per tenir un al·licient.
3: Sí, sí. És a dir, jo això de l'avió, realment, és que és molt malaltís, eh? És que fins i tot ho conto. És el tercer dia que sóc el primer a pujar a l'avió.
1: Sí. Aleshores,
0: una mena de competició amb mi mateix.
3: És que és curiós perquè m'arriba a donar plaer. És a dir, jo arribo a l'avió i em dona la benvinguda l'hostessa o l'hostesso.
0: Sí, l'auxiliar de vol. I
3: entro al passadís tot buit... I és com un dels hits del dia.
1: Bé, té dificultats per suportar que algú se li coli, perquè, clar, com que el repte és aquest, sí. Si algú doncs, és capaç de parlar amb el senyor de la... Sí, la targeta d'embarcament, de dir-li, escolti'm,
3: he de dir una cosa,
1: passar jo, que estava al banc. Ja. Soc del grup 0, soc del grup 1, del grup 2...
3: Hi ha uns grups que tenen prioritat, sí. Gent, evidentment, doncs, amb cadira de rodes... O,
0: aquests no els
3: o gent amb famílies amb
5: bebès... Bueno, de moment no, però això va derivant cap a...
3: Porque este señor tenía el grup 1...
1: Sí, sí. No rieu, però podria fer-la la pregunta.
0: Hòstia, doncs Ricard, té mèrit aguantar-lo, eh?
1: No, perquè jo, a ell li deu cansar segur coses meves, perquè jo sóc tot el contrari. Jo, ara hem d'anar a la porta, ja hi anirem, ara he de fer cua, tu ja... D'això. Nosaltres hem de barrejar les nostres dèries, que és de senyors que es van fent grans.
0: Perquè, com ens hem d'imaginar quan viatgeu? Un partit de Champions, sí. Per exemple, qui aneu? Aneu vosaltres dos o
1: viatgem
0: aneu amb més gent?
1: Amb la... Som sis persones que ens desplacem, no?
3: Sí, sí.
0: I sempre aneu junts?
1: No. Ja ara ha arribat un moment ja que, com per suportar les dèries, ell agafa l'avió que vol, jo agafo l'avió que vull. A vegades coincidim, a vegades no coincidim. Ens trobem a l'aeroport. Ah, sí, coincidim. O sigui, ja hem agafat una rutina diferent. Però és perquè jo crec que sí que se'ns accentuen, diríem, els... No?
0: Jo crec que el nivell de relació en aquests casos es valora quan sou de què? Si dormiu al mateix hotel, si feu nit... Us dieu a quina hora baixareu al bufet lliure o cadascú baixa pel seu compte?
4: És que vol ser el primer.
1: No ens ho diem perquè jo ja sé l'hora que baixarà ell i ell ja sap que jo no baixaré perquè estic en dejú. El bufet lliure jo no el faig servir.
3: Jo el que faig molt és recollir-li els documents perquè el Ricard no porta cartera. És a dir, el DNI, la targeta de crèdit... Ho porta tot junt.
0: Què dius?
3: Ensenyeu.
0: Què fas?
5: Però suelto?
3: Sí, suelto.
0: Així, com el que porta un paquet de cromos.
1: Saps per què? Perquè jo tinc la teoria de que, com sou molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Puc perdre la d'un grans magatzems o el DNI. En canvi, si les portés totes juntes, les perdria totes.
0: Hòstia, o sigui...
1: Aleshores,
0: dels dos no n'hi ha cap que estigui sencer.
1: Aleshores, una cosa que faig sovint per saber si n'he perdut una és comptar-la. Sé que en tinc 12. Aleshores, 12...
3: Sí, però
0: té el mateix valor el DNI que la targeta de l'esclat, digues.
1: És aleatori.
0: És aleatori.
3: L'escena de... Clar, això els que estan a la escolten per la ràdio no veuran, no? Però l'escena de les targetes...
0: A terra, eh? Tal qual.
1: Clar, perquè m'aixeco, m'ajupo...
0: Li cauen...
3: I jo agafant, i vinga, i a comptar-les.
0: Bueno,
3: també... Avions, camps de futbol...
5: Jo ara em veig anant amb cotxe amb la família i anem a escoltar el Barça i dir-los, estan ben sonats aquests dos, eh? Ens ha canviat la transmi a partir d'ara, eh?
1: Bé, és la convivència.
0: N'hi ha un que part els de les cadires de rodes per entrar a l'aeroport. L'altre que va amb les targetes, com si fos...
1: Ostres, i amb lo meticulós que ets quan retransmets, i aquella objectivitat, i aquella precisió...
3: Soc molt de...
1: Aquella retransmissió pràcticament de conceptes filosòfics, eh?
3: Sí.
1: I que jo...
0: Mira'l.
1: 12 targetes escapades per terra.
0: Dedicar tant de temps al futbol, no sé si us ha privat d'algunes altres inquietuds. No sé si us agradaria retransmetre algun altre esport i no ho heu pogut fer.
1: A mi altres esports m'hauria agradat, sí, sí.
0: Com per exemple?
1: Bé, no ho descarto. Qualsevol esport. Jo vaig jugar amb vol, m'agrada molt el bàsquet, vaig començar a treballar fent bàsquet. Esports d'equip, però, eh?
0: Sí.
1: Esports individuals...
0: Tenis, no.
1: No, m'agrada més veure el que no... Penso que és més difícil articular-ho. Crec que el tema de l'esport col·lectiu fa que tot el que es genera de químiques entre els jugadors, perquè el col·lectiu funcioni. Mm-hmm. Tot això m'atrapa més que no pas un contra un altre, no?
3: Mm-hmm. Jo, en canvi, a mi m'agraden molt jo sóc molt comercial, m'agraden els grans esdeveniments, no? És a dir, a mi dona'm la Champions, dona'm...
1: La Copa li costa.
3: Un Mundial, la Copa, sobretot aquelles eliminatòries a Guadalajara i aquests llocs. Però ara, jo seria feliç si un dia pogués anar a Wimbledon a retransmetre el torneig, o el Masters d'Augusta de golf. No jugo golf, però m'agrada l'esdeveniment. Sí, aquestes coses, però vaja, això no passarà. Jo em vejo bastant, allà el Jordi Rovirosa, el company que s'ha jubilat.
0: Sí, va estar aquí a la Renaixença.
3: L'home del bàsquet de TV3. Ell crec que havia fet transmissions de... Crec que recordar que eren al voltant de 30 esports diferents, eh?
0: Imagina't.
3: Incloent el polo. Hòstia. Allò que van amb el cavall.
0: Sí.
3: I de tota mena, després. Mm-hmm. Sí.
0: Tens altres aficions, tu, Bernat? Per exemple, ets un gran fan de Freddie Mercury.
3: M'agrada molt la música, sí.
0: Has fet un podcast a aquesta casa que es diu Rapsòdia Bohèmia. D'on et ve aquesta mena de passió per Queen?
3: Doncs, d'entrada, perquè a casa meva la música sempre va ser molt present i jo, doncs, un dia, per casualitat, vaig descobrir aquesta figura que em va fascinar, com també li passa al vostre col·laborador, l'Arnau, sí. Que és el nostre Freddie Mercury.
0: Sí, consideres així, sí?
3: Sí, perquè crec que l'Arnau és un músic privilegiat.
0: Ho és.
3: I a mi em recorda molt la figura del Freddie Mercury, per això també hi vaig recórrer quan vaig fer el podcast, perquè...
0: La Laia no s'assembla tant a la Montserrat Caballé.
3: Però sí, m'agrada molt la música, especialment Queen i la figura del Freddie Mercury.
0: Mira, els músics s'estan posant vermells, Arnau?
4: Sí, home, és que aquesta comparativa és un insult al talent desbordant i únic de Freddie Mercury.
0: Hem preparat una petita prova, Bernat, a veure si ets tan fan com dius.
3: A veure.
0: Sonarà un fragment molt curt d'una cançó de Queen i has d'endevinar quin és. És molt curt, eh? Ricard, pots provar sort, també.
1: Ui.
0: Ets fan de Queen, també, Ricard, o no?
1: No, tot el contrari del Bernat, sóc jo sempre. Ens complementem molt bé per això.
0: O sigui, tu la Pantoja, per exemple.
1: Tampoc la trauria,
0: eh? Anem a escoltar, silenci.
3: Això és Somebody to Love.
0: Somebody to Love, comprovem-ho. Correcte, Bernat, correcte.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bona oïda, eh? L'havies enganxat, tu, Xuriguera?
1: No.
0: Una segona, vinga, va. Home. Molt curt, aquest, eh?
3: Algú estava aplaudint i...
0: I podem tornar, si vols.
3: És que despertava...
0: He parlat, perdó, per sobre.
3: Ostres, bueno, això és molt difícil, eh? Torna-hi.
0: Pots ajudar-ne, si vols, amb alguna mica de nota?
3: No ho sé. En diria una, però no n'estic segur, per tant...
0: Digue-la.
4: Aquí estem en composició de Roger Taylor.
3: A veure, torna-hi. I'm in love with my car.
0: No! És...
4: És molt difícil, això, eh?
0: Era complex.
3: Això no era ni un segon, eh?
4: No.
3: Si m'haguessis deixat un segon, l'hauríem
4: de
3: vindre.
4: És de les dolentes de Queen.
0: Ah, sí?
4: Ja va bé no recordar-la. Sí, jo no he suportat mai aquesta peça.
0: Val.
5: No, està concursant en Bernat, eh?
0: Sí. Una última.
3: Doncs tot mirar.
0: Collons, a la
1: poma!
4: Reconeix les composicions de Freddie Mercury.
0: I cantar no t'atreviries a cantar, eh?
3: M'agradaria saber-ne, però no...
0: Amb el futbol ha passat el mateix? Heu jugat a futbol? Tu havies jugat amb...
1: Jo havia jugat. Tu jugaves molt bé, Pe.
0: Jo era molt bo. Bueno, no sé per què ho dius en passat.
1: Home, perquè vaig jugar... No, perquè vaig jugar amb tu al
0: partit de la Marató. Vaig cardar un golaç aquell dia.
1: Impressionant.
0: Sí. Tu, Bernat, havies jugat?
3: No, he jugat a futbol.
0: Mai, eh?
3: No, a l'escola, al pati, i res més.
0: Però perquè...
1: Era atleta, ell.
0: Sí?
3: Jo feia atletisme, sí. Sí. No sóc gaire hàbil amb les
4: pilotes.
3: Sí, és correcte.
5: Anava buscant un...
1: Anaves buscant...
3: He fet tenis, i he fet classes de tenis, i he insistit, i no me n'he sortit.
0: Escolta, corre per la casa, que teniu molta memòria, i us volíem posar una mica a prova.
1: Jo l'estic perdent.
0: Sí?
4: Va, passa a tots.
0: Llanço preguntes i a veure si endevineu la resposta. Temporada 2002-2003. Mallorca-Barça. Bengal a la corda fluixa. Un jove Andrés Iniesta de titular. Qui va marcar un hat-trick aquella nit? Difícil, eh? A. Philippe Cocu. B. Patrick Kluivert. C. Riquelme.
1: Kluivert.
3: Sí, van quedar 0-4, em sembla.
0: Oh, correcte! 0-4, sí senyor.
6: No, perquè era el dia que Van Gaal jugava...
1: És el dia que Bianchi estava esperant a l'aeroport per venir a substituir.
5: Sí, era aquest dia.
0: Era aquest dia, ja me'n recordo.
5: Jo també, ho vam dir a casa.
0: Jo vaig esmorzar amb tomàquet amb pernil. Em sembla increïble, això. Això em sembla increïble.
1: Però és que heu trobat un dia molt assenyalat.
0: No, però...
1: Per la nostra feina, perquè jo recordo amb el Bernat que, clar, Bianchi estava a punt de venir, Van Gaal estava a punt de caure... Aleshores, més o menys, tens una aproximació i no hauria dit el 0-4.
0: Bernat aquell dia va entrar segon a l'avió...
1: Encara no corria.
5: En Ricard tenia 7 targetes només.
0: De Jong va marcar el gol 11.000 al Barça. Messi va marcar els gols 9.000 i 10.000. Recordeu qui va marcar el gol 8.000? A, Frank de Boer. B, Luis Figo. C, Marc Overmars.
3: El gol 8.000.
0: 8.000.
3: Jo me'n recordo el gol 3.000, que el va marcar Kini, quan jo era petit.
1: Aviam, has dit Figo, Overmars o...
0: Frank de Boer, Figo, Overmars.
3: Jo diria que Overmars.
1: Doncs tira.
0: Correcte! Overmars!
1: Que bon!
0: En un partit contra el Rayo Vallecano, d'aquells que t'agraden tant a tu, Bernat, on el Barça va guanyar 5-1.
1: No ho recordava pas, que Overmars...
3: No, va venir els altres a la història.
0: I el gol 600 de Messi amb el Barça va ser el Camp Nou, a l'anada de les semifinals de la Champions contra el Liverpool. Anem a escoltar el tall de la retransmissió.
7: 36,5 de la segona meitat. Guanya el Barça 2-0 davant del Liverpool. Semifinals de la Champions. Pica Messi! Oh!
0: Què diu exactament en Bernat després d'aquest moment? Dius, alabat sigui el senyor. Bé, puc ser creient i tot si voleu, o ser arribat al Messias.
3: La segona, puc ser creient i tot, sí, sí. A mi em fa vergonya veure...
1: Surs de plano,
3: Veure-me.
0: Per què?
7: Puc ser creient i tot si voleu.
0: Correcte.
7: Mare meva, Déu meu, tots els déus del món, què acabes de fer? Lionel, aquí, Messi...
0: Et fa vergonya veure't?
3: Sí, sí, perquè no és una situació, diríem, normal.
1: Gaia
3: no?
1: Digna.
3: No, es fa això per, no, no ho vas fent, això, per la vida.
0: No.
1: Però escoltar-te?
3: També.
0: També et fa vergonya escoltar-te.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, però
3: aquestes coses passen.
2: Jo de vegades pateixo per les vostres cordes vocals. No us heu de cuidar molt, perquè realment crideu molt.
1: Sí, de veritat és que han funcionat bastant bé.
2: No, ja ho veig,
1: sí.
2: Ja ho veig.
1: Perquè no ho controlem ni ho treballem gaire.
2: Perquè ho teniu de natural, perquè...
1: Tenim sort, no?
0: Les maltracteu.
2: Les maltracteu molt.
1: Molt.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo tinc la sensació que us estem fent treballar molt, Moltes...
1: Sí, està bé.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
9: Pera!
0: La paraula d'avui és...
6: Un i prou, Peyu?
0: Se l'han de compartir.
5: Sí. En Ricard no esmorza.
1: No, exacte.
0: Aquí sota la taula en tinc més, Podem donar dues, també en un moment donat.
5: A lo grande,
0: Peyu. Ja s'espavilaran els de producció. I els comercials. M'estan dient per l'orella que gràcies. Dues llangonisses. La paraula és escarritx. A, escarritx. Es diu d'una femta poc consistent que esquitxa tota la tassa del vàter.
5: Per favor.
6: Va ser acabar-me el cafè millet i vaig fer un escarritx al vàter que semblava un quadre d'en Pollock.
0: B, escarritx. Cruixit de les dents en fregar les de dalt amb les de baix.
5: Abans de pujar al faristol i fer el discurs d'investidura, no sé si eren els nervis o la cocaïna, però va fer un bon escarritx de dents.
0: O C, escarritx. Part d'una expressió catalana que s'utilitza quan algun fet és desesperant i s'afronta amb resignació, però amb bon humor.
2: Cada mes em foten 400 euros d'autònoms. Ara em carden una hòstia a renta que déu-n'hi-do. És que, de veritat, jo escarritx per no plorar.
0: A, B o C.
1: Què, com ho veus?
3: A veure, aquesta última la descartaria.
1: Jo també.
2: Oh, per què?
3: Clarament.
0: Escarritx per no plorar.
3: I... No ho sé, la B. No ho sé, la de les dents, no?
1: Sí, no?
0: La caca o les dents?
1: Mama, més de dents que de caca.
3: Sí.
0: Correcte! Dues llonganisses us en porteu. Escolta, avui dedicàvem...
9: Ho hem encertat tot avui.
0: Sí, tot. Bueno, has fallat una de Queen.
10: Bueno, era Radio Gaga, ja està bé.
5: Si endevina aquella, és un tremendo, eh?
0: Mercè, avui dediquem el...
2: Va, parlem de daus.
0: Els daus, el capítol dels daus.
2: Els daus més precisos, sabeu quins... Precisos. Sabeu quins són?
0: No.
2: Els dels casinos bons.
0: Ah, esclar, sí.
2: Sabeu per què?
5: No.
2: Perquè són semitransparents i això permet que vegis a dintre que no hi ha cap pes que desequilibri el dau.
0: Sí.
2: No, per exemple, i després tenen les vores completament rectes i els puntets que marquen no tenen relleu.
0: Què vols dir?
2: Doncs això, saps, els daus de fusta que venen així com els botonets,
9: foradet,
2: no? Sis foradets. Un foradet.
0: Sí.
2: Doncs això no ho tenen, perquè això fa que desequilibri el dau, no? Per exemple, un pesa més que l'altre, per tant...
5: Està bé.
9: Per això sempre em surt el 6 a mi. Quan tiro els daus, surt 6. Surt moltes vegades.
0: Perquè el 6 pesa menys perquè té menys fusta.
9: Estan els 8.
0: Sí.
2: Per això clar.
9: Si treus 3 sisos, el parxís...
0: Vas a casa.
2: Te'n vas a casa.
0: Sí.
2: Sí. Estàs... És sort relativa, allò del 6, amb el parxís.
0: Sí.
5: Doncs jo, una nit, que t'hauria anat bé, eh?
0: El què?
2: On sí que hi ha diferències...
9: Tira 3 sisos.
0: De veritat, eh?
2: És que de veritat... On sí que hi ha diferències de probabilitat és en la combinació de dos daus, no? Per exemple... Sí, perquè és la suma de dos daus, no? Per exemple, si tu dius això, em sortirà el 7.
0: Sí.
2: El 7, per exemple, és un bon número perquè té diverses combinacions. Són un 5 i un 2.
11: Sí, 5 i 2 fan 7,
0: sí,
11: correcte.
0: Senyor.
2: Exacte, pot sortir un 4 i un 3.
11: També són 7.
0: Correcte.
2: En canvi, si
9: I
2: dius...
9: Pot sortir un 4 i un 3, al revés?
0: Al revés també.
2: No, jo m'ho jugo tot que em sortirà un 2.
9: Ah,
0: això no.
2: Malo.
0: No. Per què?
2: Perquè només són un i un. Només clar, hi ha
0: només
2: una combinació.
0: Hi ha una combinació. Pues és tonto, però no hi havia parat a pensar mai.
9: Clar, llavors no ho has de fer mai. Ah, no, sí, hem jugut la casa i el cotxe... El 2.
2: No, vaig.
0: El facis.
9: Perquè és...
0: Bueno, no bueno,
5: ni amb el 2, ni amb el 7, ni amb el 10, ni amb l'11, no ho facis.
2: No juguis la casa.
0: No juguis la casa i el cotxe. No, això els jugadors de futbol sí que ho poden fer. Heu anat mai a alguna festa d'aquestes, de jugadors de futbol, o no?
9: De pòquer i tal.
1: Uf, alguna, però fa molts anys.
12: Ah, sí? Jo no.
1: Jo vaig coincidir en una discoteca...
12: No, una festa de convidat, no. Però coincidir en un lloc on hi havia futbolistes...
1: No, però era com una festa...
2: No et van convidar, tu.
1: Tu vas estar a Suècia la pretemporada de Van Gaal?
12: No, jo vaig anar a Anglaterra. Va. Que va ser després.
1: No, és que volia dir que vam coincidir en una... En un local amb el Mourinho.
0: Estàvem buscant el nom del local, eh? No. I no sabíem si dir bar, si discoteca, i al final s'ha dit local, com a eufemisme.
1: No, vam coincidir amb el Mourinho.
0: Hòstia.
1: Era a Suècia. I em ha quedat molt gravada perquè vaig viure un espectacle dantès que era una cosa que jo només... Només m'havien explicat, ho havia vist així... No sé on ho havia vist, potser. Que era un concurs de Miss Samarreta mullada.
0: Ai, Déu meu.
1: I allò em va impactar molt i recordo Mourinho, o sigui, per mi Mourinho significa allò.
0: Estava allà, però què feia?
1: No, estava allà, però s'hi va quedar.
2: Com una
1: hiena.
12: Feia de jurat.
1: No, ell era entrenador del Barça i s'hauria escapat de la concentració.
0: Entenc que anaven passant noies amb la samarreta mullada.
1: Sí, per allà com una mena de...
9: Una passarel·la?
1: Sí, bé, no ni passarel·la, no desfilaven.
0: Ja.
12: Suècia, això?
1: Sí, em van impressionar molt.
0: Mira que sembla que van per davant, no, Suècia, en principi.
1: I sempre penso, Mourinho, hòstia... Quan veig Mourinho veig aquell local.
0: Cara.
1: Sí, sí, una experiència traumàtica. Ara ja no es fa, això, m'imagino.
5: No sé, perquè ens tires a nosaltres com si arbossis ho fessin molt, saps?
1: No, perquè us tinc al davant. Veus, ha avançat el món en alguna cosa.
0: En principi, sí. Ricard Torquemada, és que també et vas anar a posar Torquemada. Ricard Torquemada, Bernat Soler, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: A vosaltres. Bravo.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona el trio de Texas The Chicks amb una cançó del 1998 anomenada Wide Open Spaces. A la gira de l'any 2022 van incorporar-hi un joc amb el públic. Enmig del concert apareixia un dau gegant i tenien assignada una cançó per cada número del dau. Llavors llançaven el dau i, segons el número que sortís, doncs acabaven fent el repertori que marcava l'atzar.
0: Això és una dificultat pels músics de la banda, no?
1: Una cosa absurda, perquè t'has de tenir assajades un seguit de cançons que pot ser que no toquis.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Des d'un punt de vista musical, em sembla un desastre.
2: Pot ser que l'hagis de tocar dues vegades, si surt dues vegades...
1: Clar. O tota l'estona.
0: Tota l'estona. No, ja ha sortit el dos altra vegada. La.
3: Hòstia, la barbacó, eh?
0: Sí.
3: És el teu...
0: És el dos. És el dos. Doncs escoltem The Chicks i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: porto la llum, que és una gossa de Tura.
1: Has entrat una mica com un testigo de Jehovà.
2: Avui
1: us porto la llum.
3: Il·luminats.
0: Una gossa de Tura de 6 anys i és de la Marta, veiem-la.
1: A veure.
4: Quins serrells!
0: Són tan bonics, aquests gossos.
5: Volen llengar.
1: Se li ha de treure una mica el serrell, si no, no s'hi veu.
6: De qui has dit qui era?
0: De la Maria.
1: De la Maria.
0: Què he dit?
5: De la Marta.
0: Això, he dit de la Marta.
1: Has dit de la Marta, sí.
0: He sentit moltes amigues Martes.
6: És que tinc unes cosines que es diuen Maria i Marta.
1: El guió posa Maria, de fet.
0: Maria, Maria. Maria, mentre les ulleres i no hi veig. Faig la xula, de vegades, saps? És de Vilanova i la Geltrú.
1: La llum i la Marta. Ai, la Maria.
0: La llum i la Maria. Són de Vilanova i la Geltrú. Això sí que ho diu bé, eh? A veure, de veritat.
1: Nois, concentrem-nos una mica.
0: Concentrem-nos perquè això és molt seriós. Un dia la van atropellar i va perdre mitja cua.
4: Ai, no!
1: Ens arriben molts gossos atropellats.
3: Però si torna a créixer, eh?
1: Sí, és com les sargantanes.
5: Malauradament, la passejada portarà mals records a la llum. Acompanyem un mag sud-africà que farà dels atropellaments el seu número estrella.
1: Avui passejarem el gos per Springfontein, Unió Sud-africana, actual Sud-àfrica. És 9 d'octubre de 1930.
7: Un altre mag, eh, Paio? No n'aprenem, eh?
1: Què vols dir?
7: Un altre mag en aquest programa.
1: Sí, un altre mag, un altre mag.
7: Cada vegada que portem un mag... Bueno, la cosa acaba fatal, eh? Sí.
1: Tens raó. De fet, aquesta temporada hem passejat unes quantes vegades al costat de mags. Hem estat amb el mag Wellington, amb el gran Lafayette i amb en Chung Lee Soo.
7: Que no era xino.
1: No, és veritat. Avui coneixerem l'últim de la temporada, en Charles Rowan.
8: I com han acabat tots? Morts! Morts! Que la terra et sigui lleu!
1: Siguem optimistes. Res té per què anar malament. Hem de fer com la llum, eh? La gossa de Tura que ens acompanya, ella està entusiasmada de conèixer un mag. I és normal que estigui així, perquè en Charles és un referent de la màgia. Hi ha pocs mags amb tanta tolerància al risc com en Charles. És especialista en trucs que impliquin tenir resistència extrema al dolor. És un gran fakir.
8: Un boig és aquest.
1: No.
8: Un boig. Que digui que els atropellaments són el seu número estrella, ja es veu que és un boig.
1: Tranquil. El tema dels atropellaments ja el tocarem més endavant. De moment cal saber que... A veure, d'on li surt la fama? Per què és tan bo aquest
7: tio? No?
1: Doncs en Charles ha fet un nom en el món de la màgia i l'il·lusionisme fent números ben diversos. En té alguns de bàsics i altres més arriscats, no? Com el restaurant, pots fer carta o menú, no? Des d'una mica pots triar. No? El que més li funciona actualment és un... des d'on salta de 3 metres d'alçada i cau sobre una pila de vidres trencats.
8: Home, aquestes coses van molt bé pels ulls de poll.
1: Ah, sí?
8: Jo ho recomanen molt, això.
1: Jo li vaig veure fer amb un amic meu, això.
0: Què diu?
1: Però no era un truc de màgia. Perquè per la sang que li va sortir, no era un truc de màgia.
8: No era màgia.
1: El truc varia amb el temps. Primer va començar amb vidres, però també hi ha dies que el salt el fa sobre una pila de claus, punxes i ferralla rovellada.
7: Això està molt ben pensat, perquè has d'anar variant el teu número.
1: Sí.
7: Perquè si no la gent s'adorm, saps? Perd l'expectativa.
8: És veritat, això.
7: Amb feixades ho fem.
0: Què feu?
7: Anem canviant.
1: Ah, sí?
7: Què feu? Fem humor, a vegades fem drama, fem musicals.
1: Ah, sí, musicals.
8: Fem... però molt drama.
0: Molt drama.
8: Ja, normalment fem més drama que res més. Ja estic una tragèdia algun dia.
1: En Charles sap que no s'ha de caure en la monotonia i és per això que ha afegit trucs d'escapisme al seu repertori. En els seus nous trucs fa servir camises de força i en l'actuació que farà avui... les podrem veure. L'actuació d'en Charles es fa al carrer. Al voltant del lloc on es farà hi ha una gran multitud. Ningú es vol perdre. L'espectacle d'en Card the Mysterious.
3: Tu, Peyu, però no anàvem a veure el Charles.
1: Eh?
3: No, que no anàvem a veure el Charles.
1: Sí.
3: Pues perquè què és això? Hem canviat de mag? Qui és el Carl?
1: En Charles i en Carl són la mateixa persona.
3: Ah.
1: Àlex, sí. Carl. És el nom artístic. Card the Mysterious.
7: Foten una ràbia aquests que es canvien el nom.
3: Sí. N'hi ha un que presenta un programa es diu Peyu.
7: Sí?
3: Sí, però no es diu Peyu, saps?
7: Com vols dir que no es diu Peyu?
3: No.
7: Tu no et dius Peyu?
0: Com et dius Peyu?
1: Lluís.
7: Lluís.
0: Però què té a veure, Lluís, amb Peyu?
1: No em feu explicar la història una altra vegada.
7: Tu et dius Peyu? Lluís.
3: Sí.
8: Ramon et diu.
1: No.
7: Però quina merda...
1: Escolta, em van posar Lluís perquè el meu avi es deia Lluís. Respecte, vigila el que diu.
3: Sí, vigila.
7: Doncs que no sabia que et deies Lluís.
1: Ah.
7: Quina merda de programa. Programa, oi, és un estat...
0: Tot mentida.
1: Lluís, em dic Lluís. No, ja ha anat així. Ja ho explicaré un altre dia. Li direm Charles amb el nostre amic, perquè si no, no ens liarem, eh? En Charles, parlant d'ell. En Charles, eh? Anem, mira, el tenim per aquí. Charles, què tal? Com estàs? Estàs nerviós pel xou d'avui?
0: Fa que no amb el cap. Vaig traduint, perquè...
1: No ens ha sentit. Charles, preguntava si estàs nerviós.
9: Vaja.
7: És mut, Paio?
1: És mut. No és mut.
7: No ens hauries dit que era mut.
1: No, és que no és pas de mut.
7: El mag mut.
1: El que passa és que s'està fent l'interessant, simplement. Ah. És això, no, Charles? O sigui, et fas l'interessant i per això no respons.
4: Veus? Ai, mira.
7: Ai, carai.
1: És que no és mut, eh? Simplement és una mica idiota. Ja, això ha sigut, eh? Sí.
0: T'està mirant malament, Peyu.
2: Perdona, Arnau, ho saps que estem fotent ràdio? No, mare, costa com una capa.
1: Doncs més o menys és com estava el Mac, en Charles. La llum ha acabat desconcertada pel caràcter d'en Charles, però tant se val. L'important és que l'espectacle comenci. Tothom està entusiasmat. El Mac comença el show amb trucs senzills per anar fent boca. Des de la megafonia creen l'ambient necessari perquè els espectadors s'empeltin de l'emoció.
9: Senyores i senyors, delectin-se amb el truc de fer desaparèixer la boleta!
7: De veritat?
0: Què?
7: De veritat?
1: Què?
7: Hem anat fins a Sud-àfrica per veure aquesta merda de número?
1: Bueno,
0: fes-ho tu.
1: Fes-la desaparèixer tu, la boleta.
0: Exacte. A veure, com et desapareix la boleta?
7: Ja desapareixen soles les boletes.
1: A vegades passa que hi ha un testicle que se'n va amunt, eh? Cuidado, això.
2: Home, jo tinc un amic que ho vam haver d'operar, eh?
1: Què dius, ara?
2: No li va baixar, eh?
1: Què dius?
2: No, no, no, li va baixar. Li va quedar allà dalt enquistat.
0: No, aneu al metge. En comptes de compartir-ho amb tothom, aneu al metge.
2: Això no m'ha pas passat a mi, li va passar a un amic que ho van operar, això us ho dic.
0: Sempre es diu això. A un amic li va passar que...
2: No, sí, sí. I a mi llavors
0: tots sabem que et puja un testicle.
2: No, no, jo vaig estar molts dies que cada dia m'ho mirava.
1: Sí.
2: Si et queda molt amunt molts dies, ves al metge, Pei.
1: Vale, vale, vale.
7: A tu ja no poden passar més coses aquí baix, eh?
2: Bueno, m'han operat molts dies.
1: Anem a veure quins números més ens han preparat. Que la cosa anirà pujant, eh? Anirà pujant la dificultat amb els trucs. Aviam, la cosa continua.
9: Senyores i senyors, delectin-se ara amb el truc de fer aparèixer un conill.
7: Home, va. Home, va, però...
0: Entusiasme, tu.
7: Home, però, home, aquests trucs estan molt vistos, Paio.
0: Ja. Fes-ho tu.
7: Home, fes-ho tu, el conill. Bueno...
1: Ens està avorrint hasta la gossa, eh?
0: Va,
7: anem
0: per fer.
1: Anem a lo interessant. Vinga, va. Anem a explicar aquell de saltar descalces sobre
7: ara,
1: els claus.
7: Ara.
1: I els vidres.
7: Ara.
1: El que hem dit, el de 3 metres que saltes sobre els vidres i els claus. Explica què.
0: Molt bé, Peyu, gràcies. Mira, senyores i senyors, ja han sentit, perquè ho ha dit el coi de narrador, eh? Ara delecten-s'hi amb allò de saltar i caminar sobre els vidres d'alt. Vinga, fes-ho tu.
4: Oh.
0: Home, és que ja està bé, m'ho has xafat.
1: No,
0: jo tinc aquí unes presentacions preparades.
2: S'està xafant els peus.
7: Sí, ja se m'ha fet mal a mi, això, aquest soroll. Ai,
1: El truc del salt descalç sobre vidres i claus ha escalfat l'ambient. Ara sí, ha agradat.
7: Ara.
1: A més, el públic sap que ja s'acosta el número que volen veure. L'escapisme.
2: Ara, hòstia, coses que valguin la pena.
1: El truc us agradarà, eh? Per fer-lo, en Charles necessita un voluntari que li presti el cotxe. El conduirà un dels seus ajudants. Mentre busquen el voluntari, la mà dreta del Mac explica el funcionament del número al públic.
4: Aquí, la mà dreta del Mac. El Mac es posarà una camisa de força i s'estarà quiet en aquest punt.
1: D'acord.
4: Allà al final hi haurà el nostre conductor a bord del cotxe que ens han deixat.
1: Molt bé. El Mac, també, el que un voluntari deixa el cotxe és perquè no hi havia pressupost per pagar un cotxe.
2: No, no, no.
1: El Mac i el cotxe estan separats per una distància de 180 metres en línia recta. Res s'interposa entre els dos. Estan cara a cara.
4: Quan jo li doni l'ordre, el conductor premarà el gas del cotxe a fons, en direcció al Mac, i s'hi aproximarà a tota velocitat.
1: Ai, ai, ai.
4: El Mac no es mourà fins que s'hagi tret la camisa de força. Si no ho fa temps, morirà atropellat.
2: Hòstia, home, com a sinopsi d'espectacle és boníssim, eh?
1: És ben parit, és ben
2: parit. Jo pago el que em diguin, eh?
1: I tant que sí.
2: Jo no m'ho perdo, això, eh?
1: Ja veieu que la mecànica és simple. El Mac es posa una camisa de força, un cotxe es dirigeix a ell a tot drap i si no es treu la camisa a temps, l'atropellen.
7: No, és un espectacle que no té interpretacions ni dobles lectures,
1: eh? No.
7: Està claríssim.
1: No, ni metàfores...
7: No, vull dir, és perfecte, eh? Vull dir, fotem gas fort al cotxe contra el Mac i si el Mac no es treu, l'atropellen, eh?
1: Exacte.
2: M'agrada. Jo tinc un dubte, Vull dir, el tenen estacat a algun lloc, aquest home?
1: No. Què vols dir? No, el Mac està dret enmig del camí.
2: Home, però és que així es pot moure, eh?
7: No, però
0: dic que no ho farà.
2: Bueno, però amb una camisa de força que li lliguen les cames o què?
1: No, la camisa només lliga els braços, les cames les té ben lliures.
2: Hòstia, doncs això és una puta merda de truco, eh? Home, això és una merda! M'esteu enganyant aquí! Aquest tio així amb el cotxe pot marxar corrents, on tens la gràcia aquí?
1: Home, però és un tio de paraula.
0: Tio de paraula.
1: És un professional.
2: Bueno, cago en dena.
1: El tio no es belluga fins que es tregui la camisa de força, Fel.
2: Bueno, vull dir, si s'escapa l'atropell jo, eh?
1: Bueno, si es treu la camisa de força, no. Si es treu la camisa de força i està quiet, haurà complert el truc.
2: Però a la mínima que bellugui, us ho juro jo que me cago... Que vigili, perquè l'empaito amb el cotxe fins que el mato, eh?
1: La potència dels cotxes de l'època permet saber que el mag només disposa de 10 segons abans 10 que el segons. Cotxe l'atropelli. 10 segons.
7: 10 segons.
1: Has de treure una camisa de força amb 10 segons, però... que a vegades treure't la normal, i on sembla que hi estic més estona. Sí. Però... No sap, ja dius que la camisa es rebel·la contra tu
7: sí, no pots.
1: I comences a estirganyar les mànigues i no saps què passa allà, que dius, hòstia, que m'ha crescut el cap o què ha passat aquí?
7: Sí, és veritat, doncs, és que a mi també m'ha passat això.
3: Peyu, tu vas dir que no bevies, no?
1: Jo no bec, jo no bec. No, sí.
7: Jo he dormit amb camisa.
1: Perquè... I tant.
7: Perquè avui no es pot treure avui.
1: Ui. No, hi ha dies que et rendeixes.
7: Sí, sí.
1: Segons quina hora arribes a casa, hi ha dies que et rendeixes. Amb tot, amb les sabates i tot, et rendeixes. Ja, jo caic aquí sobre
7: sí.
1: I demà serà un altre dia.
7: Ja ho veurem.
1: Déu dirà.
7: Sí.
1: Comença el número.
7: Ei.
1: Va. Ai. El mag ja porta la camisa de força posada.
7: Molt bé.
1: I el voluntari ja és a l'interior del vehicle amb el cotxe en marxa. Mira que no m'agrada fer de voluntari quan vaig a un espectacle, però aquí m'hi apuntaria, eh?
7: Sí?
1: Sí.
7: A conduir el cotxe?
1: Sí. L'ajudant donarà l'ordre en qualsevol moment. Pobre llum, la gosseta, quin records, perquè la van atropellar, recordeu, la gosseta d'avui.
4: Atenció, tothom!
7: Cuida-la.
4: Esteu preparats?
1: Sí.
7: Bastant.
4: Llestos?
1: Sí.
4: I endavant!
1: Tots atents que el cotxe arrenca. En aquests moments, en Charles ja està intentant deslligar-se de la camisa mentre el cotxe agafa velocitat. Es dirigeix al mag, que sembla tenir alguna mena de problema.
0: Ai.
7: Ja es veia.
1: Normalment només triga 3 o 4 segons a treure's la camisa de força, però li està costant una mica més del compte. Ai. El cotxe ja està a pocs metres del mag. La camisa segueix al mateix lloc. Per la cara que fan ell i l'ajudant, és evident que alguna cosa va malament.
2: Que no es mogui, eh? Que no es mogui, per això.
1: Sí.
2: Allà quieta, me cago en mera, que ho ha dit, eh?
1: El conductor tenia totalment prohibit frenar i desviar-se de la trajectòria. S'ha carregat el mag.
0: Home, no! Hòstia. Jo em pensava que li tallarien la cua, com la llum.
1: El mag no s'ha pogut deslligar temps i el cotxe l'ha ben rebentat pel mig.
0: No!
1: És que, de veritat, que els espectacles abans eren una altra cosa.
8: Era molt més ben parit.
1: Sí. Perquè aquí... Hòstia. Bueno, vull dir, ara què vas a veure d'aquest nivell?
8: No, Mago Pop. Tu ja has ben parit el Mago Pop.
1: Sí.
8: Però no...
1: Apareix un helicòpter, sí.
8: Però tot allà a la Gran Via.
1: Ara.
7: Ah. Que el cotxe freni. Però és que, una cosa, si s'arriba a treure la camisa...
1: Sí.
7: Amb la velocitat que porta el cotxe, igualment encara que freni, te l'endús per davant, el
1: Mac. Sí, però sense camisa. Sí, el número és tonto. Estem d'acord que el número és tonto.
8: Sí. O això, o el conductor salta del cotxe i passa alguna més gros encara.
1: No sé.
7: És que no pot anar bé de cap de les
8: maneres. No, és veritat.
1: La veritat és que l'impacte ha estat enorme. Ha quedat fet una coca, el nostre Mac. En Charles Rowan mor atropellat davant dels seus espectadors fent el seu truc estrella. Acaba d'entrar al club dels mags morts sobre l'escenari i de quina manera, eh?
8: Quin club, eh? És un perill, aquest club, eh? Els mags morts sobre l'escenari.
1: És un bon club.
8: Sí.
1: Millor no ser-hi.
8: No.
1: Ara, poder-ne veure algun d'aquests, jo sí que...
8: Ai, no.
1: No?
8: Ah.
1: Veure un espectacle que algú vagi malament i quedin morts... Jo, al Coliseu, me'n van explicar que el taló l'havien hagut de canviar perquè en un espectacle dels Morancos van incendiar el taló, tu. Em hauria agradat ser-hi aquell dia. Vaig pensar, hòstia, això, veure els Morancos amb un extintor corrent. Ai, José. Allò, home, ben pagats.
8: Sí, és que estan...
7: Ben invertit. Que l'he ben invertit.
1: Sí.
8: Estan molt cremats, els Morancos.
1: Els Morancos, Déu-n'hi-do. Ja fa dies que volten, també. Ara, quan van a Barcelona, ple.
8: Home.
1: Tot ple.
8: Que els va parir.
1: Tot ple.
8: Que els va parir.
7: Ves tu a Andalusia.
1: Ara.
7: A veure quants teatres en plaen.
1: No ho he provat. Però estem faria gràcia, anar-hi.
8: I ves a Andalusia?
1: Esta noche, Peyu... En... Alcaudete.
7: Però en català, també.
1: En català. Sí. Aquesta nit, Peyu, Alcaudet.
8: I fot-los i foc al taló.
1: Sí. A veure què et diuen.
8: Que marxaràs maco d'allà.
1: Vinga, va, que tenim un gos pendent de si l'atropellen també o no l'atropellen.
0: Va, que volem saber què ha passat amb la llum. La Estic llum. Aquí amb el Josep. D'on ets, Josep?
10: De Torroella de Montgrí.
7: El gos és mort.
1: No, home, una mica de fe amb la gent de Torroella de Montgrí.
0: Una mica de fe amb el Josep.
1: Josep, si has escoltat tots els capítols de la Renaixença, la pregunta és fàcil. Quin mag que hem tingut ja al programa, va morir en l'incendi del teatre on actuava? A. El mag Wellington. B. En Chung Li Su. O C. El gran Lafayette.
10: El Lafayette.
1: Lafayette, eh? Com els Morancos, eh? Gran Lafayette. La llum és... Viva! Viva!

Hem d'admetre que haver dut a una passejada com la d'avui una gosseta que quan era petita va patir un atropellament, aviam, ha sigut mala. És una mica trist, sí. La llum, però, ha tornat a casa sense ni una rascada. Però ara no hi ha manera que surti al carrer. Li ha vingut un pànic terrible als cotxes. Fins i

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez. L'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Mentre els socialistes ho continuen reduint a males praxis de títol individual, els populars insisteixen que Sánchez n'estava al cas. Sentim Rebeca Torró i Borja Semper.
3: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: El PSOE ha anunciat que a partir d'ara tots els membres de la seva direcció hauran de notificar els augments anuals de patrimoni. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici. La parella del president espanyol té 3 dies per fer-ho.
1: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que, després de l'Iran, ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent.
5: El front del Líban es torna a plantejar com la principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que retiri l'ofensiva, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
1: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: Esports, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada al mateix grup d'Espanya, que ha protagonitzat el resultat sorpresa del Mundial en empatar a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. I ara, a aquesta hora, ja està en marxa l'Iran-Nova Zelanda, també jugat aquest dilluns, Bèlgica 1, Egipte 1.
5: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís, de poc més de 7 milions d'euros.
5: Aquest dimarts a les 9 del vespre es juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.
7: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
8: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
7: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
7: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les 2.
7: I a partir de les 3,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
12: On es va assajar, això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
7: Als Estats Units això acaba amb 3.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
15: Catalunya Ràdio.
11: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com
0: està vostè?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta, et veig molt emocionat, per cert, pel Mundial. Sou tu i Jordi Costa.
2: Emocionat, tampoc.
0: Home, t'has llevat a les no sé quantes del matí per mirar un partit del Mundial.
2: No, això és pels horaris. Però això és pels horaris que tenen i de tant en tant
0: ens anem mirant. Ah, val, voluntàriament.
2: Hi ha molta gent que s'està seguint diversos partits. Sí, ahir, per exemple, es va jugar un Costa d'Ivori contra Ecuador, per exemple, a la 1 del matí, i a les persones futboleres els hi fa il·lusió mirar-los, aquests partits.
0: Hem de fer un especial futbol.
2: I a més, Catalunya Ràdio va fer la porra del Mundial. Hi ha moltes persones d'aquesta casa que hi van participar i estan molt emocionades perquè...
0: Calla, que no la guanyo jo.
2: Hi ha molt en joc.
0: Calla, que no hi guanyo jo.
2: Hi ha molt en joc. És una setmana aquesta, ara pensava, quan era el Mundial, etcètera, etcètera, és una setmana de transició perquè gairebé que vas cap al final ja. O sigui, el 19, el divendres acaben les criatures, que no,
0: és veritat,
2: que no els mestres.
0: Que no els mestres ni els pares, eh?
2: Acaben a l'escola, exacte. I llavors les famílies comencen ja allà a entrar, entren al circ de tres pistes a fer els malabarismes.
0: Jugar rumicú, saps? Amb què fem amb les criatures? Malauradament no podem estar amb elles tot el temps que voldríem. Fran Domènech, sigui vostè benvingut, obrim setmana, encetem setmana, una setmana com sempre interessant a la solució. Al control tècnic, el mestre l'Albert Joder, a la peixera la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipió. I si avui és dilluns, la solució té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Home, m'agrada molt que aquesta connotació barça-tenyida...
0: Barça-logística.
3: Exacte. Un nom i el sap tothom.
2: Sempre fa el mateix. Sempre fa aquesta entrada.
0: Depèn d'aquí.
2: Rajant del futbol i després fa aquesta entrada futbolística.
0: Doncs mira, avui no parlarem de futbol, tot i que sembli al contrari, pel que hem estat dient ara des de l'inici fins ara, 3 minuts dedicats al futbol. Avui us portem una solució cultural, antropològica i alerta arquitectònica. Aquesta no l'heu vista venir.
3: Exacte.
0: Avui parlem de cementiris. I ara direu, cementiris? Doncs sí, volem saber-ho tot sobre cementiris. Com funciona un cementiri? Qui mana dins un cementiri? Com es prenen les decisions dins un cementiri? Quins van ser els primers cementiris de Catalunya? I a quina part de la ciutat es van construir? Quines tradicions funeràries han caracteritzat Catalunya al llarg dels segles? Quines curiositats podem trobar al llarg dels cementiris de Catalunya? Com han evolucionat fins a l'actualitat els cementiris? Però m'imagino que el dia 1 no eren com són ara. Mm. Es poden ampliar els cementiris així a la babalà o hi ha algun número limitat de tombes? Quines personalitats importants reposen als cementiris catalans? I per respondre a totes aquestes preguntes ens acompanya avui l'Adrià Terol. Un aplaudiment per l'Adrià. Adrià, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, molt agraït.
0: Una persona amb molta llum per parlar de cementiris. Adrià, quantes vegades t'han dit això?
4: Unes quantes, potser.
0: L'Adrià Terol és historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona i és la tercera generació d'una saga funerària. A veure, com que ve de família, Adrià, vas tenir clar des de petit que volies treballar en alguna cosa relacionada amb el món dels cementiris?
4: No, però era un tema que a mi no em representava un tabú. Per tant, doncs ja em va anar bé poder tenir una oportunitat i treballar dins dels cementiris de Barcelona.
0: Però tu no treballes en serveis funeraris. A la teva família sí? És a dir, venen de tradició de família... De família, ja t'ho diré. De feines de funeràries?
4: Sí, el meu avi va començar com a panista, o sigui, a la fàbrica de taüts. I la meva mare va ser una de les primeres hostesses de tanatori.
0: Oh, que fort! Uau, eh? És que de vegades hi ha feines que dius que no m'havia plantejat i, clar, evidentment, existeixen aquestes feines.
3: Després us explicaré una anècdota d'una amiga. Perquè en la mort també hi ha humor. Després me la guardo per quan em donis permís.
0: I tant! De seguida ens explica l'Estel Soler. En la mort també hi ha humor. Vam parlar amb l'Adrià Terol, potser us sona el nom, al programa que vam fer sobre l'origen històric d'alguns refranys, i parlàvem de, crec que, Salvat per la campana, no? I la Marta Pérez Verge ens explicava que, teòricament, i segons fins on havia pogut ella investigar, el Salvat per la campana venia de quan enterraven els morts, els hi lligaven un cordill, que a l'altra banda, a l'exterior, hi havia una campaneta per si hi havia algun catalèptic enterrat, perquè es veu que no sé quin segle, que ara no recordo, no?
3: El meu gran pànic.
0: Havien trobat tombes esgarrapades.
3: No estic morta.
0: Doncs mira, demana, posa el teu testament. Lligueu-me amb una campaneta al dit. Però si et despertes, pots moure la campaneta i et poden venir a rescatar. L'Adrià va dir que no li constava, que no et constava que Catalunya es fes servir aquest sistema, oi?
4: Actualment i des de fa ja molts anys, no ens costa cap taüt d'aquests que deien de seguretat.
0: Taüts de seguretat, m'encanta.
4: Meravellós.
0: Ara suposo que hi posarien algun wifi.
3: És com a mínim un timbre, un
2: codi
3: timbre,
2: QR, un codi QR.
0: Dic una cosa, prefereixo la campaneta, eh?
2: Molt més pràctica.
0: Perquè amb el wifi, segons com va a certs llocs...
3: Tot falla.
0: T'enterren a la cantonada del cementiri i no t'agafa el 5G i mala cosa, mala peça al teler. Adrià, per la gent que no ho sàpiga, jo he dit gestor cultural. Què fa un gestor cultural de cementiris?
4: Principalment promocionar els cementiris com uns espais més de la ciutat, o sigui, una mica la idea és obrir els cementiris a la ciutadania i donar-los a entendre com uns espais de cultura, d'art, de memòria també, un espai de memòria col·lectiva que una mica ens identifica també a la ciutadania. I una miqueta és això, doncs promocionar activitats, rutes, participar en actes de ciutat, fer col·laboracions amb altres entitats culturals de la ciutat... Una mica fer això, la promoció cultural dels cementiris.
0: Ara parlarem també de les visites culturals que es fan als cementiris i si sou de fer-ne d'aquestes visites.
3: No, tu... això t'anava a dir que jo no sé si existeix un nom específic per aquest turisme, però a mi és un lloc que sempre m'agrada visitar.
0: Ah, sí, eh?
3: Sí. Jo vaig... Ara el meu francès, jo quan vaig anar a París, al Pierre Lachaise, com es pronuncia, sisplau, que algú em salvi?
0: Algú que parli francès. 93-201-7474. Pierre Lachaise. Ajudem a pronunciar això amb l'Estel, perquè no ens en sortim.
3: Sí, no sóc especialment mitòmana, però sí que m'agrada doncs, saber qui està enterrat a cada lloc. Aleshores, m'agrada visitar els cementiris per qui pot haver enterrat i perquè penso que és un lloc tel·lúric, no? Arquitectònicament tenen la seva bellesa, malgrat el que suposen, i crec que podria dir que una mica faig ruta de cementiris.
0: T'he de dir que a mi m'agrada molt, abans li deia a l'Adrià, entre bambolines, li deia, a mi m'agrada molt visitar els cementiris per un tema de... mantenir viva la memòria d'aquells que potser no tenen flors a les tombes, no? Que jo llegeixi el nom en veu alta és com mantenir-lo viu, no? Encara que sigui per uns minuts, i després hi ha una part d'afaneig de... Ostres, mira,
3: de curiositat.
0: Aquest es va casar molt jove? Ui, sí. Aquest es va casar molt gran?
3: Aquest va morir molt jove.
0: Segones núpcies? Ui, que jove va morir? Ui, aquest va tenir un fill amb aquella que no sé què?
3: Sí, sí, sí.
0: I això m'apassiona especialment en pobles petits, no? Que veus allà noms de gent que encara coneixes, dius, ostres, deu ser família... I aquestes coses així com de tafaneig, saps?
3: Sí, ara fa poc vaig anar també a Colliure a veure la tomba Machado, que ja l'he vist per segona vegada, però m'agrada molt. I el meu poble, hi ha, el nostre.
0: Home, el nostre poble
3: hi ha Margarida Xirgo.
0: I tant, Margarida Xirgo, eh? En parlarem d'altres persones famoses que estan enterrades en cementiris catalans. Avui volem saber tot sobre cementiris i, com sempre, podeu dir la vostra. L'Estela ha obert una portella perquè va per allà la nostra pregunta del dia, vies de contacte habituals, eh?
2: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat, ja sabeu, com La Solució, amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Ara ho deia, els cementiris són llocs de repòs, descansen els morts, però molta gent també doncs, aprofita per visitar-los, i això és el que us preguntem avui. Quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? Perquè si us agrada doncs, fer aquest tipus de rutes, ens el podeu recomanar. De fet, ja ho estan fent els oients. La Marisol diu, si parleu d'arquitectura, el cementiri nou d'Igualada, el va fer l'Enric Miralles, que... recordem que va morir fa uns quants anys, és el millor. I a més ha guanyat un munt de premis i s'hi fan actes i també concerts.
0: El coneixies, no? Entenc, Adrià?
4: Sí, sí, sí, és un nou cementiri molt interessant, arquitectònicament parlant.
2: Doncs mira, aquest és el que ens recomana la... No, la Marisol. I l'Anna també ens escriu que diu que li agrada viatjar arreu del món i visitar cementiris perquè hi troba molta calma, i diu la darrera tomba que he visitat és la de Hans Christian Andersen.
0: On és?
2: Ara li escriuré.
0: Per favor, vull saber, tu saps on és, Adrià?
4: Si no m'equivoco, està a Copenhague.
0: Oh, Hans Christian Andersen, autor de diferents contes, eh? I tu, quin recomanes?
3: El Blechais.
0: No hi ha ningú que parli francès que et vulgui ajudar, ja t'ho dic ara, eh?
2: Ostres, hi ha una oient que acaba d'escriure ara, clar, per això he fet aquest efecte de bocabadat, perquè és una pregunta que li podem llançar a l'Adrià, que és que si tots els pobles tenen cementiri, perquè la Rosa diu... Bona. El poble de Santa Susana, al Maresme, no tenen cementiri. I no sé si és un dels únics pobles de Catalunya que no en té.
0: Home, pregunta per l'Adrià. Adrià, tots els pobles tenen cementiri?
4: No ho podria assegurar, a veure, principalment jo diria que sí, no? Tots els pobles tenen una església i normalment els cementiris eren parroquials i un cop es clausuren per raons higièniques construeixen el cementiri modern. Però vaja, tampoc em puc atrevir a dir que sí.
0: Mira, farem dues crides. Bàsicament, la que està fent en Fran, quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? I després, si el vostre poble o coneixeu d'algun poble que no tingui cementiri, feu-nos-ho saber. Vies de contacte habituals al 93 201 7474 i al 677 387 19. Per cert, Hans Christian Andersen sí que està al cementiri de Copenhague.
2: Sí, l'Anna ens ho confirma també, que va anar a Copenhague i que el va poder veure. Per cert, que hi ha un oient, que és la Ramona, que ens recomana el cementiri de Lloret de Mar. Té unes escultures modernistes que li van encantar.
0: Estic al·lucinant.
2: Sí, sí.
0: Sí que tenim coses interessants a casa nostra. Mm. Adrià, a veure, la manera com tractem els difunts ha canviat al llarg del temps. Jo et preguntaré una cosa, com a historiador, eh? Quan sorgeixen la idea de cementiris? Mm-hmm. Quan tenim datada aquesta primera idea de cementiris? Perquè entenc que enterrar, des de que hi ha humanitat, s'enterraven els cossos, no?, per evitar infeccions, etc. Aquesta idea de cementiri, d'enterrar en un lloc determinat a Catalunya, quan arriba? O al món, quan sorgeix?
4: A Catalunya va arribar a Barcelona l'any 1819,
0: quan, tard?
4: Sí, quan es beneeix el cementiri del Poblenou, que és el primer cementiri de Barcelona i de Catalunya. Abans d'això, doncs, s'enterraven els fossars parroquials. A Barcelona, doncs, a les diverses parròquies, com pot ser Santa Maria del Mar, no? Tenim el fossar de les Moreres, doncs eren cementiris de l'època, però doncs, amb el procés, sobretot, d'industrialització i l'augment demogràfic tan ràpid, va fer que aquests fossars col·lapsessin, comencessin a sorgir gasos molt nocius per la salut dels ciutadans, provocaven, per tant, epidèmies.
0: Uau.
4: I és per aquest motiu que clausuren els cementiris parroquials i inicien la construcció del primer cementiri modern de tot l'Estat.
0: I això es decideix a nivell Generalitat, entenc? O a nivell Estat espanyol?
4: Ho decideix l'Església, en primer terme, i després, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, creant que és avui dia el cementiri del Poblenou.
0: Ah, d'acord, és el primer, eh? De seguida en parlarem, eh? Es posaven a les afores, no es posaven al centre ciutat. M'imagino que entronca amb el que ens deies ara d'aquests gasos perillosos?
4: Sí, per raons higièniques, principalment, eh? Perquè culturalment no va ser ben comprès, la gent no volia enterrar lluny del que s'anomenava la protecció divina que donaven les esglésies als difunts, no? Semblava com que trencaven aquells lligams amb els difunts, i és per aquest motiu que va costar, va ser un xoc cultural bastant fort, però per raons principalment higièniques els construïen, doncs, amb una certa distància. Per exemple, Poblenou estava a 1,5 quilòmetres aproximadament de la ciutat.
0: Clar, ara ja la ciutat s'ha menjat tot aquest espai i acaben formant part de les mateixes ciutats, no? Actualment encara se segueix aquest criteri de dir posem-lo lluny de les ciutats, o ja podem posar un cementiri o podem trobar un cementiri on sigui? No construït prèviament que estigués a les afores i la ciutat se l'hagi menjat, sinó de dir un cementiri de nova construcció intramurs.
4: Imagino que sí, perquè ja per les mesures de sanitat ja són unes altres i hi ha un reglament, per tant, doncs, no crec que hi hagi un problema sanitari a l'hora de construir un cementiri amb una certa proximitat amb un centre urbà.
0: Per tant, us hi podeu trobar en algun centre urbà. M'has d'explicar la història de la teva amiga i els cementiris,
3: deies,
0: eh?
3: Sí, deies que la teva mare era hostessa, no? Que entenc que són les persones que acompanyen, no?, a les famílies en aquests processos. No sé si likes o no likes, o en el cas de la teva mare, però jo tenia un conegut que treballava això. Alguns actors, a vegades, quan no tenien feina, es passaven a fer d'hostesses, doncs, rebent famílies, anunciant. I aquesta persona, en concret, es deia Marta, i va anar a... Era el dels primers dies que feia aquest servei, i va anar a rebre la família i va dir: hola, bon dia, sóc la Marta. Perdó, sóc la Marta. La Marta.
0: Ai, no!
3: I va començar amb molt bon peu la reunió amb aquesta família. Hola, bon dia, sóc la Marta. La Marta.
0: Bueno, almenys va arrencar un somriure o no?
3: No, suposo que sí, però em va quedar gravada aquesta anècdota.
0: Una abraçada a la Marta, des d'aquí, eh? Per favor. Per cert, Adrià, tu ara deies, aquests cementiris, el primer que tenim documentat a Catalunya és el cementiri del Poblenou, sorgeixen per aquesta necessitat higiènica o de salut pública, però també es comercialitzen des del primer minut? Allò de dir, perquè ara tothom sap que llogar, comprar un nínxol, crec que són de compra, no? Aquest lloguer, clar, per aquí et persegueix si no pagues, no? Els nínxols, quan es comença a comercialitzar amb els nínxols?
4: Doncs des del primer moment, sí que és veritat que Antoni Ginesi, l'arquitecte que va fundar el cementiri del Poblenou, tenia la idea de fer un cementiri igualitari. Era un personatge sorgit de la Il·lustració, per tant, amb una mentalitat molt oberta, igualitària. però no era el mateix concessionar, perquè no són propietats, sinó són concessions, un primer pis que un segon que un tercer, no? Per la dificultat d'accés a l'hora de netejar o de posar-hi flors. Per tant, sempre hi ha hagut una certa diferència de preu a l'hora d'adquirir un nínxol.
0: Amic.
3: També en la mort la classe social
0: també,
3: ens persegueix.
0: També, no sigui que puguem descansar mai millor dit. Va, deixeu-me en el telèfon, que tenim moltes trucades, el 93-201-7474. Sembla que el podem dir-li tanatoturisme. No és ben bé això. Clar, el tanatoturisme jo el tinc associat a...
2: A Txernòbil.
0: No, però
2: a Txernòbil.
3: A la gent que va a Auschwitz allà.
0: Bueno,
2: o a
0: Tor, sí, o a Tor, per exemple. No? Que van a Tor, o a l'arbre de la noia de Portbou.
3: Això és més crim...
0: Sí, seria Carles Porta Turisme, no?
3: Sí.
0: Seria més Carles Porta Turisme. A veure, la Laia, que ens vol recomanar un cementiri que l'hem de visitar sí o sí. Laia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Mira, el primer de tots és el de Venècia.
0: El de Venècia. Espera, fem una cosa, Laia. Baixa'm la ràdio, perquè si no sortirem disparats. I mentre baixes la ràdio, saludo la Sílvia. Sílvia, bon dia. Sílvia. Hola? Ara et sentim,
6: hola.
0: Et sentim una mica lluny, però ara et sentim força bé. Sílvia, a veure, tu ets tanatoturista, eh?
6: Sí, tanatoturista o necroturista, m'agrada dir.
0: Necroturista, bueno, m'apunto aquesta, bona. Necroturisme.
6: És que hi ha un compte d'Instagram que es diu Necroturista, que és molt, és molt interessant.
0: Vaig a buscar, anem a buscar-lo ara mateix.
2: Va, tots a seguir-lo.
0: Necroturisme.
6: Mira, és un tema que sempre m'ha generat curiositat des de petita i és veritat que quan viatjo sempre m'agrada... No sé, encara que sigui un poble petit, sí, sobretot els pobles petits, no entres als cementiris i passejar-te i mirar i llegir les làpides i
0: llegir, guai, eh?
6: I pensar-se tota aquesta gent que ha viscut fa tants anys i mirar les fotos, llegir les coses. I vaig apuntar-me també a... He fet dues visites a les que fan aquestes als cementiris de Barcelona, aquestes que són guiades, que t'expliquen la història i t'ensenyen algunes tombes, t'expliquen escultures i està molt bé fer la del cementiri de Poblenou i també la de Montjuïc.
0: El cementiri de Poblenou i la de Montjuïc. Mira, em va molt bé que diguis això, Sílvia, perquè Adrià, tu en fas algunes, no?, d'aquestes visites.
4: Sí, sí.
0: Calla que no hagis coincidit amb la Sílvia.
4: Podria ser, sí, sí. Entre setmana normalment les fem nosaltres, després al cap de setmana algunes les externalitzem.
0: Sílvia, què és el que et va sorprendre més del cementiri, per exemple, de Barcelona? El de Poblenou, perdona'm.
6: Jo el de Poblenou tenia molt interès en anar-hi perquè hi ha una escultura que m'agrada moltíssim, que és el Petó de la Mort, que la trobo... fascinant, és impressionant. No sé si la teniu una mica...
0: Sí, la tenim en ment. Mira, pels qui no l'hagin vista, busqueu ara mateix a Google el Petó de la Mort, que vindria a ser com un esquelet amb ales d'àngel fent un petó a una persona que sembla que estigui, bàsicament, abandonant el món dels vius, no? Mireu-la, perquè és preciosa, sí que és veritat.
6: I en la visita t'ensenyen que la mort, la calavera, diguéssim, t'està mirant tota l'estona, i tu et desplaces i vas... Vas movent-te i et mira tota l'estona a tu.
3: Com la Gioconda.
0: La Gioconda de la Mort.
6: La veritat és que anava per veure aquesta, però també vaig descobrir altres coses. I després el de Montjuïc també, bueno, que sempre és com fascinant, perquè és com una ciutat. I també tenia moltes ganes de veure'l i vam fer també la visita. I realment et fan fixar en moltes coses, que, o més coses que com sentia ara el que explicàveu de... la construcció dels cementiris, per exemple, la del Poblenou. Diuen, és millor fer primer la del Poblenou, primer, perquè és un cementiri més antic, i t'expliquen pues, històricament com va anar evolucionant, com va anar creixent, el trasllat a Montjuïc, i realment, bueno, és curiós. La veritat és que la gent et mira estrany quan dius que vas a fer una visita... al cementiri.
0: Jo sóc de les teves, també t'ho dic,
6: És fatal. Però, mira, no ho sé. És aquestes coses que... O millor, com que et fan impressió, doncs penses... Deixa, com més ho conegui...
0: Exacte, menys impressió em farà, no? Necroturisme, ens ho apuntem, de part de la Sílvia. Sílvia, gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
6: Adéu, bon dia.
0: Fins ara. Adéu, adéu. La Sílvia, que a través del WhatsApp ens feia arribar també una imatge de la tomba, diu Ichi Repose, Vincent Van Gogh. Per tant, està enterrat a territori, o almenys a parla italiana, ara no sé
3: deu
0: en quin...
3: Això.
0: A veure si ho sabeu, on és la tomba de Vincent Van Gogh? Algú sap? Aquesta imatge que m'ha enviat la Sílvia, ens podeu dir on és? I recomanacions al 677-38-77-19.
2: Hem de dir que hi ha dues vies ara mateix, que és la de pobles que no tenen cementiri, i després els cementiris que els agrada visitar als nostres oients. Recordem que abans hem parlat de Santa Susana, que ens escrivien dient que no hi havia cementiri. L'Anna diu que elles a Llançà en tenen dos. El que li falta a Santa Susana, diu.
0: Sí, és veritat.
2: Concretament n'hi ha dos a Llançà.
0: I un a la vila i un com més a les afores.
2: I el Francesc diu, a prop de Santa Susana hi ha Sant Pere del Riu, que no és poble, però que també hi té un cementiri i és on està enterrat Manuel de Pertegazos, on recordeu que era aquell modista que va demanar expressament doncs, que l'enterressin allà. I la via de pobles que no tenen cementiri, la completa també el Gerard, que diu Sant Adrià del Besòs no en té, ara sí, té un tanatori. Això sí, per tant, no tens el cementiri.
0: Clar,
2: però...
0: Bueno, has d'anar-hi, del tanatori fins al cementiri.
2: És un viatge.
3: Entenc que potser el poble en si no en té, però dins el terme municipal n'hi deu haver, que engloba diferents poblacions. No?
0: La Laura, una de les nostres figures de direcció, m'envia una imatge i diu una senyalètica de quan va anar ella a Londres, a un dels cementiris de Londres, on posa a la dreta toilets i recta la tomba de Marx. I m'agrada molt que està indicat així, eh? Marx i toilets.
2: Molt bé. Escolta'm, doncs la Rosa diu, no és per fer-me la xula, però jo recomano el Waverley Cemetery de Sydney,
0: carai,
2: que és espectacular.
0: Carai,
2: amb el mar de fons, i si estàs de sort, veus alguna balena.
0: Molt bé. Per cert, Bangkok, enterrat a Auvers-sur-Oise. No sé si es diu així, m'ho estic inventant completament.
3: Estem demostrant el nostre pèssim nivell de francès, avui.
0: Laia, ara sí, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Va, ràpidament, què et recomanes? Quin museu... Ai, quins museus, quins cementiris recomanes?
7: A mi molt és el de Venècia, que està a una... de l'arxipèlag de Venècia. Obes Igor Stravinsky, la seva dona, famílies d'escriptors de totes les èpoques, ballarins, hi ha la tomba del Daguilev. Vull dir, és impressionant.
0: Uau, escriptors, ballarins...
7: Sí, a part també el que és molt impressionant és el de Milà. El de Milà en van fer dos, perquè durant la Segona Guerra Mundial va quedar molt malmès. I allà hi ha tombes també increïbles. Hi ha una tomba d'un físic, no recordo ara la nacionalitat, que és una piràmide. És una cosa, llavors d'aquestes al Petó de la Mort també n'hi ha diverses. I és, ja en diuen ells mateixos el cementiri monumental.
0: El cementiri monumental, carai, tu el de Milà, no, eh? No ho sabia.
7: Milà.
0: Doncs, Laia, digues.
7: A París no he estat, però el tinc a la llista, marcat per al pròxim viatge que m'agradaria que fos. París és el Pierre Laget.
0: Pierre Laget.
7: Ara
0: a veure.
3: Laixais. Que...
0: Però no ho diguis, quan ho digui ella.
7: Laixés, Pierre Laixés.
0: Laixés, ja l'hem après.
7: Allà, doncs, tota la fauna important morta, malauradament, d'escriptors, artistes, etc. parisencs.
0: Doncs ho apuntem, ja sabem com es pronuncia, i apuntem les teves recomanacions. Laia, gràcies, una abraçada, fins ara.
7: Adéu,
0: adéu. Actualment, quants cementiris tenim a Catalunya, Adrià?
4: Ui, a Catalunya no ho sé.
0: No ho sabem, eh? I a Barcelona?
4: A Barcelona, nou.
0: Nou cementiris a Barcelona, déu-n'hi-do, eh?
3: Puc preguntar-li una cosa sobre el de Montjuïc? Què en sabem del de... Quan apareix el de Montjuïc?
4: Concretament va ser el 1883. Quan el cementiri del Poblenou ja va quedar força obsolet, es va decidir construir un nou cementiri per una nova ciutat, ja quan s'enderroquen les muralles de la ciutat de Barcelona, ja a mitjans del segle XIX... Doncs tota l'expansió de Barcelona pel pla de Barcelona i amb aquesta previsió d'annexió de les diverses viles es va ja preveure un nou cementiri.
0: I per què és a la muntanya? Per això, una qüestió d'espai?
4: Per qüestions d'espai i també penso que de mentalitat, perquè la mort a poc a poc va començar a ser un tabú. Quan la medicina va posar-se al capdavant d'aquella nova societat, la mort va deixar de tenir una cabuda, no? L'objectiu era allargar l'esperança de vida i, per tant, fer un cementiri d'esquenes a la ciutat, com és literalment el del cementiri de Montjuïc, doncs pren un sentit i aquell espai de la muntanya estava completament alliberat, eren camps i algun mas, i van decidir començar a construir el cementiri monumental allà.
3: Jo perquè estirant un fil familiar de llegat, hi ha una part de la meva família que venia de Múrcia i va venir com amb els corrents migratoris, no els primers, però principis del 20, i segons hem pogut tirar enrere, la meva rebesàvia havia treballat netejant les tombes del cementiri de Montjuïc. Vivien a Cantunis, de pobresa extrema, i segons hem pogut saber, no hem pogut rascar encara més documents, però em quadraria... Pel que dius,
0: home, sí. Home, clar, inici 1883, doncs ens anem al 1900 i escaig, no?
3: Per això.
0: A tot això, si ara volgués algú, es podria obrir un cementiri així per la cara? De dir, vaig a fer el desè cementiri de Barcelona.
4: Home, així per la cara crec que no.
0: Val.
4: Però tot és demanar-ho, provar-ho.
0: Tot és posar-s'hi. En lloc de fer una pista a pàdel, aquí farem un cementiri, exacte, no? Amb qui s'hauria de consultar? Qui dona com la llicència de cementiri?
4: Home, imagino que amb l'Ajuntament de Barcelona, concretament amb Cementiris de Barcelona, que és l'empresa gestora dels cementiris, i és proposar-ho. Ara bé, ara actualment als cementiris ja no tenim un problema d'espai. Amb la cremació, que podem dir que és la tendència clara, no? Ja és a la vora d'un 60% d'incineracions per un 40% d'inhumació tradicional, ja no hi ha aquell problema que hi havia, que havia existit feia un temps enrere d'espai. Per tant, doncs, hi ha noves formes d'enterrament, s'estan obrint nous espais, com són els jardins de cendres. Llavors, doncs, no caldria ara mateix obrir un nou cementiri.
0: Tots els cementiris, entenc que no estan estructurats de la mateixa manera. Això, qui fa el pla d'estructuració? Això és un arquitecte tècnic, és un arquitecte, és un especialista en cementiris. I quina figura s'encarrega de fer això?
4: Doncs en un primer moment, el del Poblenou va ser el vicecònsul del Gran Ducat de la Toscana, quan estava aquí a Barcelona, que era Antonio Ginesi, que era un arquitecte.
0: D'acord.
4: I ell va fer un cementiri igualitari, per tant, va fer una distribució de l'espai per illes. Que després doncs, es va crear una teoria que potser Ildefons Cerdà es va inspirar.
3: T'anava a dir, és molt eixample, això, no? És molt eixample, clar.
4: Sí, perquè a més hi ha interiors d'illes, i estava planificat amb espais verds, enjardinats, i hi ha la teoria que això, que Cerdà es va inspirar d'aquest cementiri del Poblenou per fer després l'eixample de Barcelona.
0: I és únic? Perquè, clar, el de Montjuïc no està configurat així, no?
4: Clar, llavors després ja trobem que són arquitectes municipals de la ciutat els que fan els cementiris, i el de Montjuïc va ser perfet per Leandre Albareda i inspirat amb el de Pere Lachaise, que ara comentàvem.
0: Ah, mira, amiga. Toni, bon dia.
8: Hola, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, bonic. Què ens recomanes?
8: Doncs mira, escoltant-vos amb el tema del Poblenou m'ha vingut al cap la història que he viscut molts anys a Londres, i allà van fer el mateix a principi del segle XIX, mitjans del segle XIX, i varen començar a construir no un, com nosaltres aquí a Barcelona, el Poblenou, sinó 7 cementiris, perquè la cosa, imagineu-vos com estava a Londres, no? en plena revolució industrial. Imagineu-vos com estava la situació. Aleshores, d'aquest projecte se'n diu el Magnificent Seven. Magnificent Seven, que vol dir els 7 magnífics. És a dir, són 7 cementiris que, si agafes un mapa i els mires, estan com al voltant del centre, del que es podria considerar aleshores el centre de Londres. I jo en recomanaria 2 d'aquests. Són els més bonics. El Brompton Cemetery, que està a l'oest de Londres, després de Kensington. Després de... Recordeu que els Harrods estan a Brompton Road, és a dir, és aquella carretera que va cap a l'oest de Londres, i al final de tota aquesta carretera tenim el Brompton Cemetery. I després, al nord de la ciutat, en una zona preciosa, hi ha el Highgate Cemetery, que és on està enterrat Karl Marx, i que és preciós.
0: Ah, exacte, que és aquest que ens deia la Laura, eh? El Toilets Marx, eh? Toilets a la dreta, Marx recte.
8: És preciós.
0: El recomanes, eh?
8: Sí, Highgate i el Brompton. Jo diria que són els més bonics. Sí, no els he conegut tots, però aquests dos els vaig visitar i són preciosos.
0: De Fantastic Seven m'ha encantat això,
8: per dir-ho d'alguna manera.
0: El set Fantastic.
8: Sí, Magnificent Seven.
0: Magnificent Seven.
8: Doncs... Googlegeu i ja ho veureu, és superinteressant. Sobretot aquells que els agrada, doncs això.
0: El necroturisme, com la Sílvia ens deia. Sí. Toni, exacte, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada. Fins ara.
8: Adéu.
0: Ai, senyora, de seguida parlarem del de Poblenou i també parlarem del de Montjuïc, que l'interessava a l'Estel. Abans, però, un dels rituals funeraris antics és el de transportar els difunts al cementiri. Això es feia abans amb carrosses fúnebres. Com eren aquestes carrosses?
4: Doncs hi havien de tota mena. Inicialment va ser un únic model de carrossa, perquè, com deia, doncs, el trasllat dels difunts fora muralles no va agradar, doncs tampoc van agradar les carrosses fúnebres, no? Però, doncs, per raons pràctiques es van acostumar, i la primera doncs, era un model doncs, força senzill, i a mesura que sobretot la burgesia va...
0: Ja hi tornem, un tema d'estatus, eh?
4: Sí, trobar-li doncs, ja el gust aquest trasllat doncs, més lent i més vistós, van començar a aparèixer models de carrossa molt més luxosos. I per tenir una idea, jo us recomanaria visitar la col·lecció de carrosses fúnebres, que també està ubicada al cementiri de Montjuïc.
0: Perquè que és bon l'única col·lecció de carrosses fúnebres d'Europa, que la tenim aquí a casa nostra, al monestir de... Ai, al monestir, com estic, eh? Al cementiri de Montjuïc. De quin any daten aquestes carrosses?
4: La més antiga, de finals del XIX. Pensem que cap al 1876, perquè ja apareixia en algun dels catàlegs, clar, eren peces de treball, tampoc estaven documentades ni catalogades, però en referència a alguns catàlegs catàlegs que sí que conservem, podem dir que 1876 és la més antiga que tenim, fins ja ben entrats al segle XX. Alguna d'elles datava del 1932.
0: Déu-n'hi-do, ha de ser tan interessant. Ens hi apuntem, anem juntes.
3: Anem-hi.
0: Truquem a la Sílvia, al Toni, a la Laura, que ens acompanyin. Aquests dies, Adrià, hem commemorat els funerals per Antoni Gaudí, els 100 anys de la seva mort, que també va ser transportat en una carrossa abans de ser enterrat. Va haver-hi un seguici fúnebre per la ciutat de Barcelona. Hi ha imatges. De fet, nosaltres hem trobat una on es veu aquesta carrossa fúnebre tirada per cavalls i un munt de gent com un seguici que acompanyen aquesta carrossa i, a més, moltíssima expectació per part de la gent als vorals, no?, d'aquests carrers. Per què es va poder enterrar Gaudí a la Sagrada Família? M'imagino que es va demanar una espècie de permís, perquè ho van aconseguir, i no sé si això, hi havia algun permís especial que encara inclús es podria demanar ara si hi hagués algun familiar de Gaudí, per exemple?
4: Desconec com va anar la situació amb Gaudí. M'imagino que al ser el creador de la Sagrada Família ja ho hauria deixat per escrit, o potser la Junta de Construcció de la Sagrada Família així ho va permetre, no? Normalment no hi ha casos com aquest, sí que hi ha alguns altres puntuals, com el Manel Girona a la catedral, perquè doncs va finançar la gran reforma, o algun cas concret com els Güell, que estan al monestir de Pedralbes, però normalment tothom s'enterra als cementiris.
0: En funció de què? És a dir, tu pots triar el cementiri. Jo ara puc triar que m'enterrin al cementiri d'Igualada?
4: Sí, jo penso que sí. No hi ha cap limitació. Igual cop a Barcelona no va per barris. O sigui, et pots enterrar a qualsevol dels cementiris que hi hagi disponibilitat en aquell moment.
0: Tenim entès, ara que parlàvem de carrosses fúnebres, que n'hi ha de blanques i de negres. Quina és la diferència?
4: Doncs les blanques anaven dirigides als infants. Sí, malauradament hi havia molta mortalitat infantil, sobretot a mitjans del segle XIX. Penseu que un de cada dos nens no arribava als 7 anys de vida. Per tant, hi ha un gran ventall de carrossa blanca, doncs, des de les més senzilles per les classes populars fins les més riques per la classe burgesa, que també, tot i tenir una bona alimentació, patia les epidèmies constants que hi havia en aquella ciutat emmurallada.
0: L'altre dia, precisament divendres, no, Fran, parlàvem de l'esperança de vida, que tenim entès que a l'època romana no, és que no arribaven als 40 anys. Diu, no, amb l'Àngel Casals, historiador de Sapiens, i ens deia, no, als 70 arribaven. Passa que la mitjana està esbiaixada perquè hi havia una alta mortalitat infantil. Les vostres propostes, el 677-387-19, quin cementiri recomaneu visitar, sí o sí?
2: És curiós perquè ja ho hem explicat altres vegades, però quan parlem de recomanacions sobre la mort, si hi ha el TripAdvisor pel que fa a les excursions, aquí és el RipAdvisor. Per tant, estem fent aquest mosaic entre tots els oients de catalans. El Marc diu Canet de Mar. La Montse i el Quim, és curiós perquè molts oients coincideixen també en alguns cementiris, perquè la Montse i el Quim diuen que no ens podem perdre el cementiri d'Olius, al Solsonès, que és una petita meravella modernista amb vista a la natura. I hi ha diversos oients que ens recomanen també el cementiri de Bausen, com per exemple la Rat o la Cristina, el Jordi, a la Vall d'Aran, que només té una tomba d'una noia de 33 anys. Veig que l'Adrià va fent que sí.
0: El coneixes, aquest cementiri, Adrià?
4: No hi he anat, però n'he sentit a parlar.
3: Per què només una tomba?
2: És una tomba que està al mig del bosc. I hi ha una llegenda que no sé si l'Adrià coneix, i si no, el que podem fer és llegir-la perquè la Rata ens l'ha explicat.
0: Mira, ara la llegim, anem a la publicitat i a la tornada us expliquem la llegenda d'aquest cementiri, d'aquesta única tomba que està a la Vall d'Aran, que és el cementiri de Bausen.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 2 minutets i seran 3:45 del migdia. Avui estem fent especial cementiris. Oi que quan ens hem llançat el tema heu dit, ostres, una hora parlant de cementiris i patapam! Se'ns farà curta aquesta hora, una vegada
2: sempre.
0: Més.
2: Sempre.
0: Ho estem fent amb l'Adrià Terol, és ell historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona, i hem marxat de la publicitat amb una història que ens la deixava votant la Montserrat, si mal no recordo.
2: Sí, la Rat.
0: La Rat, que ens parlava d'aquest cementiri a Bausen, a la Vall d'Aran, que ens deia que només hi havia enterrada una noia, que va morir amb 33 anys, i nosaltres dèiem, ostres, com és que només hi ha una tomba en aquest cementiri a l'aire lliure? I tenim la història.
2: Doncs sí, el que ens explica la Rat és que quan la noia va morir, el mossèn de Bausen es va negar a enterrar-la al cementiri públic perquè en aquell moment vivia amb la parella i no estaven casats. I això no li agradava al mossèn. Què va passar? En veure la negativa, el poble es va revoltar, va fer un cementiri civil on van acabar enterrant la noia.
0: Oh, m'encanta!
2: Per això diu la Rat que val la pena visitar-lo. Sobretot pel que va suposar per vergonya de l'Església i com a reconeixement al poble que va saber sí. respondre.
10: Escolta, d'haver-ho sabut abans, us hagués posat en contacte amb la Lidé Sans, la cantant, a Lidé, que és alcaldessa de Bausen, justament.
0: Oh!
10: I aprofito per recomanar-vos que escolteu les seves cançons en occità, que és meravellosa, i ens hauria pogut explicar aquesta història. De fet,
0: ara
10: estic pensant si alguna de les seves cançons potser fa referència a això, perquè jo pillo l'occità a mitges, però n'hi ha alguna que penso... Ves, no parli d'això.
0: Calla, que si algú sap, que també ens ho pot fer saber a través del 93-201-7474, el 677-3877-19, vies de contacte habituals obertes sempre per vosaltres. Ens podeu recomanar un cementiri que hem de visitar sí o sí per ampliar el nostre coneixement sobre necroturisme, un terme que ens ha fet arribar la Sílvia, que ens ha sigut la primera trucada d'avui. Més coses, al WhatsApp?
2: Sí, que per cert, abans l'Estel parlava d'aquesta mena de museu a l'aire lliure, no?, del Pierre Lachaise.
10: Correcte.
2: Ens ha escrit el company de la casa, de Catalunya Ràdio, Domènec Sobirà, que diu... no és Pierre Lachaise, que seria Pere, sinó Père, és a dir, pare, per sacerdot.
10: Pare.
0: Père. Père. No Pierre, Père.
10: Père
0: Lachaise.
2: El Domènec en sap, això.
0: Ara, i tu, Pere, ni anava a dir. Domènec, és que clar, tu controles.
10: Pare, sí, pare, sí. Perdoneu-nos el nostre francès.
0: Gràcies, Domènec.
2: Gràcies.
0: Tot això, el cementiri de Poblenou, Adrià, ara ens ho deia una de les oients que ha trucat, destaca per les seves escultures de marbre. D'entre totes elles, ella deia, s'ha de veure sí o sí el petó de la mort, que és una obra de Jaume Barba. Què té d'especial aquesta escultura de la que tothom en parla? Que abans us la definia, si no l'heu buscada a Google, perquè us imagineu, és una persona, un home, en aquest cas, agenollat, recolzat sobre els seus glutis, com deixat caure, defallit, caigut, a punt de morir, si és que no és mort, i mentre l'àngel de la mort, que és un esquelet amb ales d'àngel, li està fent un petó a la galta esquerra, perquè us l'imagineu tallat en marbre. Què té d'especial?
4: Doncs perquè és molt impactant i apareix la mort i perquè al final també és una història no només de mort, sinó d'amor. És la mort d'un noi jove de la família Llaudet Soler que, doncs bé, doncs la mort d'un fill doncs deu ser segurament allò més tràgic que et pot passar a la vida i li van donar un cert romanticisme. Llavors doncs, van encarregar-li l'obra a Jaume Barba o els tallers de Jaume Barba i ell va respondre amb una obra inspirant-se també ja amb un alt relleu que hi ha també a Itàlia, amb una sepultura, i és això, plasmar doncs, la mort com amb un petó li treu l'ànima o la vida a aquell difunt. Es pot veure doncs, perquè té el ventre ensorrat, agafant el seu últim alè, i com deies, doncs, amb els braços caiguts, no?, amb el gest com de falliment del cos humà.
0: Déu-n'hi-do, també en aquest cementiri al Poblenou, i tenim el santet del Poblenou, és una figura destacada, aquest santet, un noi, Francesc Canals Ambrós, de 22 anys, que va morir el 1899. Qui era i per què té tanta devoció la gent pel santet de Poblenou?
4: Doncs era un noi nascut a Barcelona, a la plaça de la Llana, a Ciutat Vella, i era un noi molt carismàtic, molt bondadós, es veu que era una persona molt caritativa, va entrar a treballar als magatzems El Siglo, que eren doncs, els primers grans centres comercials que va tenir Barcelona, i allà va conèixer moltíssima gent, i d'ell se'n deia que, a part de totes aquestes característiques, no, de bondat, també tenia certs poders a l'hora de curar, no? Tenia poders curatius. I molta gent doncs, s'apropava amb ell, si tenia dolors, malalties, a veure si ell doncs, podia ajudar aquella persona. Què va passar? Que ell va morir de tuberculosi quan era molt jove, amb 22 anys, el van enterrar al cementiri del Poblenou, a la sepultura dels seus avis, i molta gent va pensar que els seus poders doncs, encara els podia seguir doncs, aplicant a la ciutadania, no? Vull dir que podia, tot i estar mort, encara curar la gent. Llavors, moltíssima gent va anar al cementiri a demanar-li favors al santet, a la seva sepultura, i de tantes ofrenes, flors, exvots que li portaven, van decidir traslladar-lo i habilitar una gran sepultura, que al final és un nínxol envoltat de més nínxols, i llavors els utilitzen com si fos un altar perquè la gent doncs, pugui
0: allà... Li va fer peticions, fins i tot, eh?
4: Sí, li fan peticions i avui dia encara hi ha una certa devoció.
0: Mira, estic veient una mini notícia que diu Francesc Canals Ambrós, el santet, diu Barcelona 1876-1898, diu cementiri de Poblenou, que és on el trobem, ara n'estem parlant, diu ha concedido y sigue concediendo favores a quien se lo pida. Diu, trabajó en los almacenes del siglo, ara ens ho deia l'Adrià, i pronosticó, antes de morir, 40 años antes, que esta fábrica se quemaría y no quedaría piedra sobre piedra. En una Navidad, los años 30, esto sucedió.
10: Què? Va fer aquest vaticini?
0: Va fer aquest vaticini i es va complir.
10: 30 anys després.
4: Sí, això és cert.
0: 30 anys després.
4: L'any 1932 va haver-hi, el dia de Nadal, es va deixar un tren elèctric encès que va provocar una guspira i va cremar. Literalment es van esfondrar els magatzems del segle de la Rambla. I clar, allò va fer que guanyés encara com molta més empenta o devoció, no? La figura del santet i el cementiri cada cop rebia encara més visitants.
0: També hi ha panteons monumentals per donar descans a personatges cèlebres. Ara nosaltres parlàvem de Margarida Xirgu, a Molins de Rei, però és que allà hi tenim, per exemple, a Dorotea de Chopitea i de Villota, Carmen Tórtola a València, Dolors Masferrer i Bosch, Amèlia de Vilanova, Lola Anglada, Josep Anselm Clavé... Totes aquestes són visibles i les podem visitar, no?, si volem.
4: I tant, sí, sí. I algunes d'elles, pràcticament totes, formen part de la ruta cultural del cementiri i, si no, com has mencionat, moltes dones, també fem itineraris de dones, un passeig de dones al cementiri del Poble
0: Nou.
4: Que
0: bé, que bé, tu, perquè de veritat, sembla perquè que ens amaguin.
10: I segurament la majoria de la població no les coneix, no?
4: Exacte, algunes no, algunes altres sí, si han estat conegudes, com la Tórtola València o... amb la Mari Sant Pere, que va ser molt popular a l'època. Aquesta sí que encara les coneixen, però d'altres no tant.
0: Alerta, perquè la nostra audiència és sobirana i és tan coneixedora de dades que nosaltres desconeixem que a mi em posa els pèls de punta. Tornem al tema del cementiri de Bausen. Aviam. Neus, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: A veure, nosaltres ens ha explicat una oient, la Montserrat, ens deia que eren aquesta parella que vivien en pecat, diguem-ne, i que el mossèn no els va voler casar, aquesta noia va morir, li van dedicar aquest cementiri, anava a dir profà, però no, civil.
11: No,
0: i tu vols matisar aquesta història que ens ha dit la Rat, digues.
11: Jo sí he estat en allà, i llavors el que t'expliquen, ho expliquen no com una llegenda, sinó que exactament va passar, i a mi el que ens explicaven era que era una parella que eren cosins i llavors no els hi van donar permís per casar-se. Llavors, doncs, bueno, clar, ells s'estimaven, se'n van anar a viure junts, no sé el temps que van viure junts, el cas és que ella va emmalaltir i va morir. I llavors el moment de l'enterrament va ser quan van dir que, com que estaven en pecat, pues que no la van voler enterrar en el cementiri del poble, no? I llavors que va ser el seu marit o company, o com vulguis dir-li, que va construir ell mateix el cementiri. I de fet és una parcel·la de terreny, no, petita, hi ha la tomba al mig i està voltada per una tanca de pedra, però que, doncs, o sigui, no hi pots accedir-hi tu, si no tens una clau, clar, però traient el cap...
0: Ja ho veus, no?
11: Tots, exacte, traient el cap per sobre i ho veus.
0: Doncs aquest cementiri de Bausen queda matisada, la història. T'ho agraeixo moltíssim, Neus, que hagis decidit trucar-nos per matisar i donar encara més valor a aquesta anècdota que ens explicava la Rat. Una abraçada, bonica.
11: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, adéu.
2: La història en directe, anem construint a base de històries que ens envien els oients. L'Adriana diu que mai va als cementiris a visitar els seus difunts, mai va a veure els seus difunts, però en canvi si va als cementiris per turisme. Ha anat a Colllibre a veure Machado i ha anat a Arenys de Mar, a Cinera, per parlar de Salvador Espriu. Diu que el vaig trobar molt deixat.
0: Opa! En Salvador?
2: Això és allò del Ripat
0: Baix. O el cementiri.
2: Salvador, suposo que si l'hagués vist, sí.
0: Pobrets, encara més deixat.
2: L'Àngels té una pregunta, eh?
0: Epa!
2: Sí, perquè clar, hi ha molts dubtes logístics sobre els cementiris i ella es pregunta: em puc enterrar en un cementiri que no sigui de la meva ciutat? Per exemple, si sóc de Tarragona, em puc enterrar a l'Alta Ribagorça?
0: Adrià, jo crec que sí.
4: Jo també, jo crec que no hi ha problema.
2: Doncs mira.
0: Per tant, mira, Àngels, pregunta resolta.
2: És com el Cens, el patró, no? Del cementiri. Per cert, el cementiri de Milà, que té molts vots, també, la Marta, la Rosa, que ens l'han recomanat, i un que ens estan recomanant últimament també, la Judit, l'Arnau, el cementiri jueu de Praga. Diu, és petit, però estan literalment apilats i és impressionant.
0: Em diuen que el cementiri de les Corts hi està enterrat Kubala.
4: Sí.
0: Oh, això no ho sabia.
4: Sí, sí, Kubala i moltes altres figures de la història del Barça. Moltíssimes ramallets, Alcàntara... O sigui, pots repassar tota la història del Barça, les mentir a les Corts.
0: Volien estar a propet del camp, no? M'imagino. Ah, amic!
10: Vull saber alguna anècdota, sempre vull, com a escriptora, de, no ho sé, alguna estranyesa, alguna curiositat, alguna profanació...
0: Va, a la tornada li demanem a l'Adrià que ens expliqui alguna curiositat d'aquestes escabroses. Ara tornem.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona. Estem parlant dels cementiris de Catalunya i arreu del món i us hem demanat que ens diguéssiu quins cementiris no ens podem perdre sí o sí. L'Estel, abans de marxar a publicitat, deies una anècdota escabrosa, alguna cosa curiosa que hagi passat a un cementiri. Doncs no ens l'explicarà l'Adrià, sinó que ens ha trucat en Josep, que jo crec que té l'anècdota més bèstia que puguem sentir sobre cementiris. A veure, Josep, bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal?
0: A veure, estimat, des d'on truques tu?
12: Ah, d'aquí de Barcelona Ciutat.
0: Des de Barcelona Ciutat. Tens una anècdota molt forta sobre un cementiri a Florida. Tenim 3 minutets per acabar el programa, per tant, et demanaré brevetat. Foli.
12: Rapidíssim, mira, és el cementiri de Key West, que és Cayo Hueso, si ho traduïm al castellà, que és el d'aquelles illes que gairebé arriben des de Florida a tocar a Cuba. Mm. Aleshores, és el cementiri de la illa més meridional que hi ha, que des d'aquell punt es pot veure Cuba, està a la part antiga de la ciutat i és un cementiri que es va edificar perquè com estan molt exposats a huracans i demés, el van edificar, diguéssim, amb una mica més d'alçada a la part antiga de la ciutat perquè l'anterior cementiri, que estava més al costat de la sorra i tal, i a nivell de l'aigua, un dels huracans es van portar tots els cadàvers a mar endins.
0: Aleshores, què? Un moment, un huracà es va endur els cadàvers?
12: Sí, es van dur tot cap a dintre, això m'han explicat, eh? I aleshores per això van edificar amb una mica d'alçada a la part de l'antiga ciutat. I aleshores la gràcia del cementiri és que a part de veure tota la barreja d'un cementiri tipus Nova Orleans, amb moltes estàtues i molta barreja de religions, catòlics, protestants, jueus, veterans de guerra, mariners, de tothom que passa per allà. És a dir, molt poca gent d'allà, de per si de la illa, i molta gent que hi va parar. I la part més escabrosa, si no fos suficient amb això, de
0: Lugues, si no fos suficient.
12: La part de estar farcit d'iguanes de més d'un metre de llargada, que es mouen per dintre les tombes, perquè són a nivell de terra, les veus prenent el sol, com s'amaguen a dins dels forats que han fet, i
0: mare de Déu. Josep, t'he de dir que ding, ding, ding, ding, ding, tenim guanyador, un aplaudiment per en Josep, perquè jo crec que és el cementiri que hem de visitar, sí o sí, per totes aquestes explicacions que ens ha donat. Josep, ho hem de deixar aquí, que he d'acomiadar els nostres convidats, i gràcies infinites per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
12: Adéu, bon
0: fins ara. Adéu, adéu. També a tots els que heu trucat i els que heu quedat en cua, que sé que sou molts, i els que heu quedat en cua també a través del nostre WhatsApp. Avui hem parlat de cementiris, ho hem fet amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies, Adrià, per venir presencialment fins a l'estudi de Catalunya Ràdio.
4: A vosaltres per convidar-me.
0: Et vindrem a veure una de les teves rutes. Amb
4: l'Estel. Com vulgueu, com vulgueu.
0: I tant. Estel Soler, ens sentim dilluns, estimada.
10: Ens sentim dilluns.
0: Dilluns tornes, no?
10: Sí.
0: Ah, val, jo dic, no em facis el lleig, eh?
4: Ah.
0: Que tinguis un bon dia, Estel. Fran Domènech.
2: Jo també torno demà.
0: Tornem demà. Sí. Tornem demà a la solució.
2: Què fem demà?
0: Demà alerta, perquè ens preguntarem quina és la festa popular més icònica de Catalunya.
2: Oh!
0: Tindrem, alerta,
10: guerra,
0: avui ho és, eh?
2: Batalla.
0: Gerard Romero, Maripau Huguet, Eudald Feliu. Volem decidir què és millor, la Plec del Cargol, la Patum de Berga, el Carnaval de Vilanova, les Santes de Mataró i totes aquestes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Tardán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors

0: Recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçats dels desplaçaments de Díez. L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
1: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
0: Mentre els socialistes ho continuen reduint a males praxis, a títol individual, els populars insisteixen que Sánchez n'estava al cas. Sentim Rebeca Torró i Borja Sémper.
2: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
3: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
0: El PSOE ha anunciat que a partir d'ara tots els membres de la seva direcció hauran de notificar els augments anuals de patrimoni. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent.
0: El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
4: 1.171.000 persones han sol·licitat el permís de regularització extraordinària d'immigrants quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. Els advocats d'estrangeria reclamen més cites a les comissaries per evitar col·lapses i agilitzar les resolucions.
0: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan, després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112.

0: El rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Rock. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011.
1: Elisabet Mulet i Jofre Verdoler protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos, Sau o L'Exambustó.
2: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I, per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
1: Aquesta versió de Cop de Rock ja la vam veure a Vic, més de 4.000 espectadors, i a Barcelona ha ampliat dates davant del bon ritme de venda d'entrades.
0: Esports pendents del Mundial de Futbol. A aquesta hora juga l'Iran-Nova Zelanda. El descans, empat a 1. És un partit marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
1: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
0: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís de poc més de 7 milions d'euros.
0: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-El Pozo-Múrcia al Palau Blaugrana.
1: I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Molt ben parides, aquestes vaques,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: És la típica vaca lundinenca, eh?
6: Quina raça és?
5: Lundinenca.
6: Lundinenca.
5: Lundinenca del nord.
6: Ah.
5: De 2 banyes.
6: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
5: Se'n diuen rinocerons.
6: Fa llet, no?
5: Sí.
6: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
7: Clar, puríssima.
6: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
13: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
9: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Les tenebres estan entre nosaltres de moltes maneres i s'han apoderat del discurs. Trump, per exemple, fa 80 anys avui. Dues acadèmiques catalanes, la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola, han decidit no quedar-se de braços plegats i esperar que s'acosti la foscúria a les nostres vides. Per combatre el discurs imperant, han escrit un llibre a dues mans, Feminisme gòtic, una revolució de pensament on la dona convertida en monstre és la que mana. No ho heu entès? En breu us donarem més pistes. Comencem el dilluns reflexives, però amb la nostra pròpia filosofia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb Kay Cilu i aquesta cançó que es diu Cutting Off the Head of the Ghost. No podia anar millor per avui, perquè ens ajuda a pensar en els fantasmes també d'aquesta cantant americana que justament li vol tallar el cap al fantasma. No sé si és el que faria la dona monstre, però ara ho averiguarem. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: el que dèiem, ja som aquí, passem 8 minuts de les 9 de la nit. Això és Catalunya Ràdio, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i als dies. I hem començat el dilluns i hem dit, estiu, calor, nosaltres tenim ganes de pensar. Ingrid Guardiola, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, Montse, molt bé.
0: Et sembla bé pensar?
1: És inevitable.
0: Tu no fas una altra cosa, eh?
1: Jo sí. La màquina carbura.
0: La màquina carbura. És doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, assagista, realitzadora audiovisual, investigadora cultural, cap pensant, moltes altres coses, podríem dir. I dona monstre, també, o què?
1: Sí. Bueno, les meves excompanyes del bòlit m'ho deien. Vam fer una exposició que era sobre les monstruositats femenines i van arribar a la conclusió que la monstre era jo perquè treballava massa.
0: Treballaves massa. Ara explicarem de què estem parlant quan parlem de dones monstre i quan parlem de feminisme gòtic, que és aquest llibre que tinc a les mans. Has vingut sola avui. No, la Núria Gómez s'ha quedat a casa, però ja ens vas bé
1: ja
0: com a representant. I també parlarem d'una exposició que és aquests dies a Barcelona, de la que ets comissària amb dues altres dones, l'Anna Maria Iglesias i la Mita Casacoberta. Però comencem pel principi. Feminisme gòtic, aquest llibre d'H2O Editorial, i entre el subtítol diu La creació cultural de la monstra.
1: Sí.
0: A veure.
1: Això va començar amb una conferència que vam fer la Núria i jo sobre... Ens venia de gust parlar de les monstres femenines, és a dir, de totes aquelles identitats que s'escapen de les normes. I també teníem...
0: O sigui, en un moment donat ho podem ser totes, en algun moment.
1: Jo diria que pràcticament, és a dir, el 99%... És a dir, ho podríem ser totes, això és seguríssim, excepte aquelles que ja se senten a gust amb la norma i diràs, i què és la norma? La norma seria allò que el capitalisme d'arrel patriarcal ens diu que hem de ser, no? Que històricament, si comencem a la Bíblia, entenem que la dona té un rol molt determinat, no? I una figura i una presència molt determinada, però ja en el segle XVI, per exemple, en ple capitalisme, a la dona se li diu que és una màquina de reproduir fills, que el seu lloc és un lloc molt, molt domèstic, és a dir, que l'espai públic deixa de ser un espai per ella, que el control sobre el seu cos a partir d'ara el faran metges, amb la tecnificació de la vida, ella perd aquesta autonomia, per dir-ho així.
0: Podria ser, clar, és que no estava pensant exemples de què seria com aquesta dona que s'escapa de ser una dona monstre, seria una Barbie, però llavors ja no seria una dona.
1: Clar.
0: Seria una nina.
1: Clar, és que la norma és un model, és un ideal. Llavors, les dones que intenten encaixar, i no la intenten encaixar per voluntat pròpia, sinó perquè hi ha una pressió social que és la que et porta a voler encaixar amb la norma. Nosaltres diem que, històricament, el patriarcat ha volgut construir el monstre femení per controlar-lo, és a dir, aquesta dona és una bruixa, aquesta dona és un monstre, l'hem d'apartar, hem d'amagar tot allò que ens fa nosa, tot allò que
0: és a dir, deixar-se els cabells blancs, per exemple,
1: sí.
0: Que és el que m'ha vingut així de ràpid.
1: Perquè ja els tinc tots blancs.
0: No, és un acte revolucionari. Seguint el patriarcat, és a dir, perquè ens han dit que hem de ser d'una manera.
1: Sí.
0: És a dir, un detall tan petit pot ser...
1: Un element
0: distorsionador.
1: Sí, o, per exemple, quan Trump, que l'has mencionat abans, infantilitza la Greta Thunberg, no? I la anomena boja i troublemaker, no? Aquella que causa problemes. Tots aquests adjectius que han intentat arraconar a la dona, nosaltres vam dir, per què no viure, és a dir, per què no donar-los la volta? És a dir, entendre una mica com ens ensenyava la... Helen Csikszentmihalyi, quan recupera el mite de la medusa i escriu El riure de la medusa i diu, ja que històricament les dones han estat posades en el lloc de la nit, de lo irracional, de lo animal, per què no viure des d'aquest lloc, no? I per què no celebrar aquesta foscor, aquesta ambigüitat...
0: La lletjor... Allò que s'escapa...
1: I allò que s'escapa de les categories i de lo definit, no? Perquè ara també, des de posicions polítiques molt diferents, una sempre es veu obligada a definir-se, no? I amb diguéssim, les plataformes socials ja és extrem, que ets allò que poses en el teu perfil, et perfiles tota l'estona. I si no tinc ganes de definir-me? I si sóc una cosa molt més oberta, molt més amorfa, molt més indefinida, que va evolucionant, no? Com evolucionaven les nostres àvies, mares i companyia, no?
0: Tots tenim al cap els últims anys aquesta pel·lícula de la substància.
1: Sí.
0: que va posar tant al límit a Demi Moore, al final el personatge de la pel·lícula s'assembla molt també a l'actriu de la vida real, que la veiem allò cada cop més prima, havent de seguir aquests cànons. Llavors, aquesta dona la podríem definir ni com a dona monstre?
1: Clar, jo, per exemple, ara quan venia cap aquí a la zona alta de la ciutat, hi ha tantes clíniques de reparació cosmètica, i pensava, ostres, que m'estic acostant una mica a la substància, no? L'estandard quirúrgic el que fa és construir un model de dona artificial, és Galatea, no? És la dona esculpida, que si és un monstre és perquè és artificial i perquè és un ideal, i en el cas de la substància, amb la mirada, diguéssim, femenina de la directora, fa una crítica precisament a la dona cisellada, a la dona que s'autoobserva i intenta controlar-se com si fos una màquina d'un model, d'un cànon de bellesa que, a més, no existeix.
0: I que no hi arribarem mai.
1: No, però, bueno, esperem que no. El que passa que... s'ha normalitzat molt, també, el que serien les intervencions clíniques, aquesta...
0: Quirúrgiques.
1: Sí, sí, quirúrgiques. Aquest passar de l'avatar de la pantalla a l'avatar d'un mateix, no?
0: Sí, però ja comença a haver-hi gent que va al metge i diu, vull tenir la cara com aquest filtre d'Instagram.
1: Sí,
0: això ja comença a passar.
1: Sí, sí, sí, sí. És el Snapchat dismòrfia, no? Voler-te semblar aquest el teu doble de la pantalla. És a dir, sempre ha passat, però no amb aquesta naturalitat. Però clar, estem també en un context que a nivell teòric no parlem de parlar de posthumanisme, d'acostar-nos cap a altres sensibilitats no humanes. Això també forma part del posthumanisme. El que passa que sota l'imperatiu del capital és una indústria milionària, és una normalització de la norma, és a dir, del cos normatiu, del cos impossible, i llavors genera zones d'exclusió molt fortes al seu voltant. No tot el que no s'assembli a això és considerat aberrant, monstruós, inútil, inservible, és un rebuig.
0: Mm-hmm. I feminisme gòtic per què? Perquè hem parlat, ara hem definit què és la monstra,
1: sí,
0: que és la vostra heroïna, podríem dir, sí, del feminisme gòtic. Que el que justament...
1: Però que no vol ser ella, eh? A diferència dels herois mascles, ja confien en la predestinació del seu rol heroic. Les dones monstres són heroïnes perquè les interpretem com heroïnes, però elles...
0: Però és contra la seva naturalesa.
1: Contra la seva naturalesa, exactament, totalment.
0: Llavors, feminisme gòtic, per què? Que estem... No té res a veure amb les catedrals. Expliquem què vol dir això. No, perquè hi ha algú que està ja pensant en... No sé, saps?
1: Sí. És que amb les categories...
0: Venim d'una setmana molt papal, eh? Recorda-ho, que
1: sí,
0: estem
1: sí,
0: en un
1: sí,
0: context...
1: Hem de passar cap al 19. Nosaltres comencem el llibre parlant, això, en la part inicial de la Núria, del gòtic europeu, és a dir, d'aquest moment del segle XIX en què els alemanys, diguéssim, per intentar arraconar una mica el que seria el cosmopolitisme francès i 200 anys, diguéssim, d'il·lustració francesa, intenten treure pit i definir-se com a nació i ho fan a través de positivar o de convertir en positiu els elements de lo gòtic, els elements del gòtic fantàstic, s'entén, no? Aquesta precisió per la ruïna,
0: les novel·les gòtiques... Clar, les dones precisament són més aviat víctimes, perquè sembla que van morint,
1: amb el
0: cap tallat...
1: Clar,
0: fatal, estan fatal, sempre estan prenent vinagre amagades,
1: sí.
0: Vull dir,
1: llavors,
0: estan encara més blanques.
1: Alemanya ho converteix en un tret civilitzatori i inventen la idea del volk, del poble, a partir d'aquestes categories, que és una mica, això ho apunta també la Núria, el que estan fent ara l'alt-right, és els feixistes nord-americans, no?, que Donald Trump i companyia, que a través de... És a dir, fan un exercici una mica diferent, que és intentar crear un món d'antagonismes, de llum i foscor, i ells, diguéssim, que són els portaveus de la llum enmig de tota la foscor. Però dissenyen unes ombres específiques que cal subvertir, i ells són els portaveus d'aquesta salvació. És una nova il·lustració,
0: però... Es parla molt en termes, ara, podríem dir, celestials. És a dir, jo sóc la llum, jo sóc el que us trauré de les tenebres, etcètera.
1: I
0: estem
1: alhora...
0: amb aquest govern... que se serveix molt de tot aquest imaginari.
1: Sí, i alhora hi ha una estetització, és a dir, lo gòtic també ha esdevingut una tendència, una moda, és a dir, a les passarel·les trobem deixos d'això, a Instagram, a l'escroll, trobem moltes referències a lo gòtic, també en les editorials s'està publicant molta literatura del XIX. Bueno, s'ha d'anar en compte amb que allò gòtic no sigui més una moda passatgera.
0: S'ha d'anar en compte amb què desitgem, que hi ha més pregàlies ateses, que, com deia Santa Teresa, que per les no ateses. Vull dir que hi ha més plors per les pregàries ateses que per les no ateses, saps?
1: Molt ben vist, sí.
0: Aquí estem.
1: Atenció amb el que desitges, sí.
0: Atenció. Ha ha ha.

0: Mira, ens va molt bé aquesta cançó. Soc lo femení, soc lo masculí, diu la lletra, eh? Com ens hem distingit, com ens hem explicat a través... Aquí, jo crec que la dona monstre va heretant tot allò que li ve pel gènere i és molt important en aquest sentit, com ella s'explica.
1: Clar, el que abans no he dit, per exemple, amb lo gòtic, és que nosaltres proposem precisament una identitat gòtica que és una desidentitat, que és viure... En el que la Lèxic s'ho diu, en l'abisme, en les tenebres, en lo fosc, en un adjectiu que sembla molt, molt complicat, perquè és molt natural, que és l'objecte, que és tot allò que ens provoca rebuig, i naturalitzar tot això.
0: I també és la qüestió animal, és tenir la regla.
1: És tenir la regla, és aparir i és veure com la vida, diguéssim, transita pels nostres... La vida i el plaer i el dolor transiten a través dels nostres forats anatòmics, no? Mm-hmm. D'alguna manera o una altra.
0: Ara que toquem aquest tema...
1: Ser un cos, clar, ser un cos matèric, sí. Mm-hmm. I amb tot el que això suposa.
0: I ara que toquem aquest tema, el cos de les dones continua generant molt de debat, molta pressió, i el cos és un dels temes principals d'aquest llibre, el cos de les dones.
1: Sí.
0: Per què fa tanta por encara?
1: Sí, perquè jo crec que no hem evolucionat massa del 16, d'aquesta idea de control demogràfic sobre el cos de les dones. El papa mateix, en el seu missatge, tornava a posar, és a dir, a censurar tot el que serien processos d'autocontrol del cos femení, no? És a dir, tot el que seria interrompre l'embaràs, o tot el que seria l'eutanàsia, tot això ho penalitzava. Llavors, aquesta setmana mateixa, celebrat per tothom. Llavors, el cos femení segueix considerant-se com una eina al servei del mercat. Nosaltres posem molt d'èmfasi en la carn, en lo càrnic, també per no centrar-nos només en el que seria els genitals, no?, una mica. Sempre fèiem la broma de que estàvem parlant de la Internacional de la Carn, i que en lo càrnic no es llimen les diferències, diguéssim, entre uns i altres, o tot és excepció, podríem dir, tot és en la teoria dels cossos, no?
0: Parleu, per exemple, d'anorèxia. L'anorèxia, sí, que té un viatge molt femení.
1: Sí.
0: Evidentment, hi ha homes que pateixen anorèxia, però sobretot dones, amb una voluntat a vegades d'autofàgia, de voler desaparèixer.
1: Sí, clar, que nosaltres hem...
0: Poseu un cas molt, que s'explica molt bé, que de l'escriptora americana, la Roseanne Gay, no? Sí. Per exemple, que va patir una violació quan era petita per uns nens de classe, i a partir d'aquí desenvolupa tot un trastorn alimentari.
1: Sí, clar, nosaltres sí que considerem que hi ha unes monstruositats que fan de mirall de les convencions socials i, sobretot, fan de mirall de la violència del món, és a dir, en aquest cas és molt explícit, que és algú que decideix monstruificar-se per deixar de ser desitjable i per deixar de ser...
0: El que va fer ella és engreixar-se.
1: Sí, en aquest cas sí, és un procés invers, però amb les anorèxiques passa una mica el mateix, és aquella frase de la Brissac de si res no devoro, res em devorarà, no? Tot és força complex. En tot cas, nosaltres sí que diguem que la monstre és una categoria moral, que és de construcció social, i per això ens interessa no només celebrar allò que s'escapa de la norma, sinó també veure quines violències hi ha implicades en aquest procés de monstruïficació de les dones. Històriques, però molt presents. I per això acabem
0: Acabeu aquest llibre de feminisme gòtic amb la Giselle Pellicó, que també un altre dels temes, clar, com el tema és el cos, hi ha la violació. I explica'm per què la vostra dona monstre d'avui contemporània, Giselle Pellicó.
1: Clar, nosaltres, la Medusa va ser, al nivell de mitologia, ella va ser violada per Posidó, i Atenea la castiga, convertint-la en monstre. En lloc de castigar a Posidó, ella era una dona extremadament vella que provocava, és a dir, que alterava, feia que els homes no es poguessin controlar de desig.
0: Es valutava el galliner,
1: i va ser violada degut a aquesta gran bellesa, i després és convertida en la dona monstre que no la pots mirar sense convertir-te en pedra, no? És a dir, la condemna...
0: Atenció també com ens ho expliquen, no? Perquè és culpa teva de ser massa guapa,
1: sí,
0: que et passa això.
1: Va implícit en el mite. De fet, a Grècia està plena de violacions. Sí. I per això nosaltres volem reivindicar la figura de la Medusa, tal com la descriu Sixu, que, com és, diu, és vella i riu,
0: o les meduses etrusques que subverteixen aquesta fatalitat, no? I que a més ens inspiren perquè és una força, diguéssim, quasi telúrica, i a més celebra aquesta fatalitat de subvertint-la. I Pelikov no deixa de fer el mateix, no? En lloc de posar-se en el lloc de la víctima, que ella diu, jo potser he estat una víctima legal, però no moral, no? Llavors, precisament és què fas amb la violència del món. I ella, les fotos que van començar a circular, eren imatges del seu somriure, de la seva serenitat, de la seu ajusticiament, bueno, d'intentar fer una reparació a través de la justícia i, sobretot, un exercici de sororitat i de desvictimització, no?
1: En aquest cas, el seu somriure, podríem dir, de les fotografies, és el que a algú l'incomodava, perquè d'alguna manera ella no estava cedint al discurs que s'havia de tenir.
0: El seu somriure és el que petrifica en el patriarcat, podríem dir.
1: Totalment. Escolta, conductes, formes de ser continuen considerant-se monstruoses també les dones d'avui. O sigui, la nostra manera de fer, no només el nostre cos, també es pot considerar monstruós. Com podem ser monstruoses? Home, tu, de cara al patriarcat?
0: Tu saps, si rius massa, si esbalotes el galliner, si esbalotes massa el galliner, no ets ben considerada, no? Aquesta idea d'obrir els forats encara problematitza, no? Aquella que riu massa o cobra massa la boca... és una dona abismàtica, o com reclamava la Sara Ahmed, les guerriacries, no? Aquella que ja no vol donar peixet als homes, ni ser cordial, ni mantenir les maneres, i diu el que pensa a tota costa, no? La irada, la que nosaltres posem en castellà en homenatge a Bell Hooks, la respondona o contestona, no? La que sempre porta la contrària a taula. És a dir, totes aquestes actituds, o l'obstinada, Greta Thunberg, per sobre de tot, no? Molesta moltíssim. Són actituds que reivindiquem.
1: Ingrid Guardiola, feminisme gòtic, també parleu de que escriure també és un acte subversiu, perquè d'alguna manera aquesta dona monstre està deixant petjada. I està escrivint amb el cos, dieu.
0: I és exemplar. I tu que escrius... De fet, el teu llibre, Els moixons, comença amb el que podria ser una escena de feminisme gòtic, que és quan recuperes la imatge de la peixatera amb el seu munyó i totes les imatges que et desvetlla aquesta figura que té aquesta ambivalència de ser terrorífica i la més vella de totes, no? I que
1: cada... Això no havia passat mai, a parlar dels moixons a les dones i els dies. Ho sàpigues, jo no he venit a parlar de mi libro.
0: Però la monstra trastoca la norma.
1: Sí, però hi ha moltes dones que estarien enteses així. Una dona que li falta un braç, per molts, seria una dona monstra.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: I a banda de lo físic, diguéssim, també és l'actitud, la norma, el que s'espera d'una dona també entraria aquí. I escriure, això ho recuperem de la Hélène Cixous, del Riure de la Medusa, que ella
1: que
0: diu...
1: És un llibre de referència en aquest feminisme gòtic, eh?
0: És
1: que està ple de referències. Jo és que no la vull tallar, però m'enteneu, no? Que no tots podeu seguir-li el nivell amb
0: aquesta
1: dona.
0: No, però és que és una senyora que encara està viva, per cert, ja té molts anys, i va fer aquest manifest l'any 75, i és un llibre celebratori, és un llibre manifest que convida les dones a escriure des de... Diu, quan una dona escriu, ho fa des del cos, i és un parir-se doble, no? Es pareix en l'escriptura i es pareix des del cos. No pot obviar el seu gènere.
1: Mm-hmm. Escriure per existir.
0: Escriure per existir. Això, de fet, les primeres dones que escrivien i publicaven, com la Christine de Pizan, ja parlaven d'elles mateixes com si fossin una anomalia. Que elles deien, la Pizan deia, ostres, històricament les dones hem estat considerades l'error garrafal de tot, no? Des d'Eva, diguéssim, fins a l'actualitat. Hem estat les culpables de tot.
1: A més, feu un repàs també per tots els filòsofs que pensaven que l'home era la força, la dona era la bellesa, i és veritat que això ha quedat molt enrere, que aquests senyors ja estan tots morts,
0: però no tan enrere.
1: Perquè ho tenim a Schopenhauer també, que el vam estudiar, per exemple, per la selectivitat.
0: Però és que el que diu la Pizan, diu, amb tot això, quina no es consideraria un monstre? És el sentiment de culpa que salta, diguéssim, a moltes dones quan fa alguna cosa que li dona la sensació que no hauria d'estar fent, no? I sempre s'està jutjant més que
1: pel que fa que un home, que, no, que té la consciència més tranquil·la.
0: De fet, ara em permets que expliqui una cosa. Tu deies que a vegades et sents malament per posar-te a escriure, perquè ets mare de família, i dius, ei...
1: Ara ja no, no,
0: ara ja no.
1: Ara ja t'estarà la culpa de sobre.
0: I després d'haver escrit això ja no.
1: Molt bé.

0: Gairebé dos quarts de deu de la nit, estem a les dones i els dies, i a mi Ingrid Guardiola, que ens fa molta il·lusió tenir-la aquí. Escolta, Feminisme Gòtic, un llibre que sobretot heu de llegir per reflexionar, que us anirà molt bé i que aprendreu moltes coses de vosaltres mateixes, perquè totes tenim una dona monstre dins nostre, està claríssim. Però escolta, se t'acumula la feina perquè va deixar el bòlit i ara, a més, doncs això que dèiem, comissària d'una exposició meravellosa que aquests pocs dies es pot veure al Museu d'Història, que es diu Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona fins al 13 de setembre, no teniu excusa per no anar-hi. Vindran les dones, això és una amenaça també? És perquè són dones monstre? De què va això, a veure?
1: No, algunes sí, hi ha unes anarquistes com la Teresa Claramunt i l'Àngeles López de Ayala que eren bastant obstinades en la seva lluita. Es diu Vindran les dones perquè tot va arrencar amb la Fil de Guadalajara, la Feria del Llibre de Guadalajara, que vam inaugurar allà, i l'eslògan de la fira era el Vindran les flors, que era un eslògan de la Mercè Rodoreda. I vam dir, doncs, nosaltres farem Vindran les dones. Vindran les dones, sobretot perquè...
0: Aquí més aviat seria... Però ja hi eren, oi?
1: Ja hi eren, és a dir... Però no podem donar el tema com a resolt i conclòs ni com una cosa que ja pots trobar en un museu, no? Com, per tant, una lluita que ja està acabada i segellada, sinó al revés, com un deure que encara tenim, que és el de no només observar com les dones històricament han sortit al carrer a reivindicar els drets de tots i de totes en aquesta ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó com avui en dia encara surten, no? És una set que no s'apaga, diguéssim.
0: Sí. De fet, feu memòria, d'aquesta memòria que s'ha escapat una mica de la memòria col·lectiva, podríem dir, de la història col·lectiva, que s'ha escapat com el rebombori del pa, aquelles guerres del pa, del, per exemple, el 1918.
1: Qui pensa en posar el pa a taula?
0: Exacte.
1: Qui ho pateix? I qui no vol enviar els nens a la guerra? Sovint són les dones.
0: Exacte. El que heu fet amb aquesta exposició és explicar aquesta història oficial de Barcelona que les ha deixat fora, però d'alguna manera les heu volgut reivindicar. Hi ha molts noms desconeguts o molts noms que ens haurien de sonar més. I suposo que aquí hi ha una mica de ràbia, també.
1: Sí, ben bé, és que quan s'ha parlat de les dones, de vegades s'ha fet en tant que dones i nosaltres volem que el visitant no es quedi només amb aquesta idea de que, perquè són dones, perquè en trobareu més de 80, sinó al revés, per la importància de les seves lluites o de les seves escriptures, perquè una de les figures principals són les escriptores. I tenim quatre moments claus de la ciutat, que és el segle XIX, com la construcció de la ciutat moderna, la guerra i l'exili, la transició i l'actualitat. Jo una mica desmentint una mica quan s'intenta des de la institució, de vegades es presenta aquesta exposició reivindicant hem de reivindicar les dones. No només, hem de reivindicar les dones que pensen amb els altres i que realment han contribuït a una vida social molt més digna. I el nostre missatge és aquest, no oblidem la segona part. No és perquè siguin dones, sinó perquè són dones importantíssimes, cabdals, i sense les quals no estaríem aquí passejant tranquil·lament per les aceres de la nostra ciutat.
0: Clar, ara cita a Teresa Claramunt, que és aquesta treballadora tèxtil, una figura important del feminisme obrer, que podria ser doncs, la nostra Nan Goldin, per exemple, però per exemple, l'activista política i feminista, la Dolors Bargalló, o després hi ha moltes artistes, la Colita, la Pilar Aymerich, la Marit Jordà...
1: I moltes anònimes, perquè també tenim... Bueno, hi ha molts testimonis i fotografies, ja no tant des de la dona intel·lectual actual o artistes, sinó de totes aquelles que posaven el cos en les manifestacions, que també les veiem allà, no? Llavors hem difuminat, diguéssim, aquests noms més celebrats amb dones anònimes. I el dia de la inauguració també vam poder presentar-les entre elles, que tampoc es coneixien algunes. Pilar Aymerich, Marina Garcés, Pilar Aymerich. No, ens coneixíem i celebrem aquestes trobades.
0: Això també és bonic, no? Que és una cosa, és una història, com deies abans, que no s'acaba, que no s'ha acabat amb una exposició.
1: No.
0: Hi ha espais de Barcelona, també, carrers, places, barris, que han estat especialment importants en les lluites de les dones, que tampoc no són coneguts, potser per això, perquè era l'espai de les dones.
1: Cala Dona, la Bombejón, ara aquest cap de setmana passat a la xarxa feminista de Catalunya va aplegar 2.000 dones a la Fabra i Cots, no són poques.
0: Sí. En van parlar, sí, sí.
1: Aquí estan, no?
0: clar. Després de 150 anys de lluites, clar, tu penses quines reivindicacions queden encara? Què és el que us pregunteu amb aquesta exposició? Què és el que ve
1: d'un futur? Per exemple, a l'espai de contemporani, un dels grans temes és el dret a l'habitatge. És a dir, és un tema que, de fet, arrenquem ja en l'any 1929, quan hi va haver l'exposició universal, el tema de l'habitatge, Rosa Maria Arquimbau o Llucieta Canyà en parlaven molt, ara és un dels grans temes. Totes les escriptores que hem entrevistat, des de les més joves, com Andrea Genovar o la Anna Pacheco, a les més veteranes, Maria Barbal o la Steffi Kremser, totes parlen del problema
0: del
1: de l'habitatge.
0: Tema de l'habitatge. Sí. És un dels temes.
1: És un dels grans temes.
0: Sí, ens expulsen i expulsen a les dones, també. Sí. I, de fet, les dones, en aquest sentit, són la baula més feble, moltes vegades, més feble.
1: I sí, ara ja, jo crec que les dones sempre han lluitat per drets que en realitat ens afectaven a tots positivament, diguéssim, aquest no és excepció. També hi ha un altre tema que és la salut sobre l'espai públic, no? o com ens movem en l'espai públic. I també te n'adones que això ja surt també feminisme gòtic, que l'espai públic està sexat i que quan en Ulrich canta Take a Walk on the Wild Side, no tothom pot anar al Wild Side, no? Perquè ser dona a la nit a Barcelona no és el mateix que ser un senyor.
0: Absolutament. Comme du sol, je me fais du mal.

0: Parlant amb Íngrid Guardiola d'aquesta exposició, vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Molt important, perquè també moltes dones no van estar molts anys a l'espai públic. I sortir al carrer és una part fonamental d'aquesta exposició. Està?
1: Sí. És que jo pensava, ara dona la sensació que l'espai públic és un espai molt més és molt democràtic, no és només per anar a la feina o anar a plaça, que és el que devien viure les dones de fa un segle. Però ara també el tenim bastant segrestat, és a dir, és un espai públic que jo crec que està mancat de rituals socials, només està organitzat des de l'esfera, diguéssim, del comerç i del turisme, i llavors, per això, és un espai fràgil.
0: Perquè tampoc anem a jugar al carrer com ho fèiem, o...
1: No, no sé, que visquis en un poble. Hi ha una diferència abismal en com vivim l'espai públic ara, a ciutat, en els entorns urbans, que són cada vegada més majoria, i els pobles.
0: I també com tot aquest capitalisme també està tancant a la gent del poble. Jo crec que els pobles estan més buits que mai, perquè la gent està mirant Netflix. Però això és una teoria meva. Els carrers dels pobles estan més buits que mai, perquè les criatures estan mirant Netflix.
1: No sé, que visquis a Sal o en llocs amb molta migració, que llavors tots sortim al carrer.
0: Doncs hem d'anar tots a viure a Sal. Està claríssim. Íngrid Guardiola, molta feina. Ens deixes aquí damunt la taula. Aneu a veure aquesta exposició de Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. I, si no, més reposats, teniu l'estiu per endavant. Feminisme gòtic, amb aquest llibre que ha fet a mitges amb la Núria Gómez Gabriel.
1: Que és una calarre feminista, eh?
0: Sí,
1: és a dir, és una celebració.
0: Clar,
1: som acadèmiques, però també...
0: Bruixes. Doncs ara se'n va ara mateix amb la granera, se'n va la Íngrid a sopar, em sembla, oi?
1: Sí, una hora tard.
0: Escolta, no es pot tot. No pots anar a la ràdio i sopar puntual. Moltíssimes gràcies.

0: Marta Pallarès.
1: Ai, Montse, Virgili.
0: És que amb aquesta música...
1: Ens posem tontorrones.
0: Una mica.
1: Doncs n'hi ha força.
0: Perquè hi ha alguna que se n'ha anat a sopar, però nosaltres què hem de fer? Tu has sopat ja?
1: Jo he sopat, però amb tu sopo, ressopo i el que faci falta.
0: Vols que posi unes espalmetes aquí?
1: Seria bonic, baixem la llum.
0: A veure, avui, aquesta pubilla de cuixa forta, quins noms m'has dit, allò...
1: Avui
0: és que no me'n recordo, avui què soc?
1: Avui ets una pedra forta internacional.
0: Pedra forta internacional. Com em vas dir fa dues setmanes que és com el meu preferit? De pubilla del Michoacán o alguna
1: cosa? La pubilla de Michoacán, però sí. També de vegades et dic pedra forta perquè és allò que vam dir una vegada de la Rocío Jurado i vaig intercalant perquè no t'acomodis, saps? Perquè cada dia trobis una mica d'espurna nova.
0: M'agrada aquesta relació de matrimoni que tenim. Bé, som-hi al tema.
1: Som-hi.
0: Marta Pallarès avui ens aporta una secció meravellosa perquè hi ha artistes que canten des d'un lloc i d'altres que canten des de molts llocs alhora. Avui parlem de músics, de dones que fan música lluny d'on van néixer, que porten les seves arrels a sobre com qui porta una maleta que no es desfà mai. Poesia, ja en tenim molta. I per fer-ho, doncs això, la Pallarès. I això que estem sentint ara és Bedouin, Cancel Corrobat.
1: Doncs sí, perquè aquí, per les que ens escolten, de vegades proposo jo el tema, de vegades ho fem amb tot l'equip, i aquesta setmana he de reconèixer que em va venir una directiva de part de
0: Montse... Una directiva.
1: Una part de Montse Virgili i em va dir... Per què no parlem una mica de la Bedouin aquesta setmana, però fem una mica més complet? Avui parlarem de dones, també parlarem d'una etiqueta que seria falsa englobar-la sota aquesta concepció de dones que venen de països exòtics, perquè, escolta tu, exòtics ho som tots, depenent de com es miri.
0: Pot ser exòtic i de rocallaure.
1: Doncs mira, tu mateixa ho has dit. Avui parlarem, però, de dones que venen de països que sí que normalment no dominen les llistes dels discos més venuts, però que ho estan patant molt fortament, sobretot als Estats Units, i ho fan establint-se en aquest país a les llistes d'èxit, però també fins i tot literalment, com és en el cas de la Bedouin, vivint-hi. Avui parlarem de dones que porten el llinatge i la seva història d'una manera diferent. Crearem una mica de llista de reproducció per si no sabeu què escoltar aquest estiu i voleu fugir d'allò més convencional. Avui dono fe que ja se m'ha dit des del cos tècnic que avui portem música que mola molt.
0: Ferran Badia, quin cos tècnic?

0: I perquè no li sentiu la veu. De fet, sí que li sentiu, però no sabeu què és ell, perquè fa veus a Catalunya Ràdio. L'Inca. És ell.
1: Bé, la veu que estem sentint, però...
0: No, és Beduín,
1: que és el nom artístic de la Snif Korkeyan, i la seva història ja donaria només per una cançó. És de família armènia, però ella i els seus pares van néixer a Síria, i els germans a Aràbia Saudita. Allà hi van viure uns anys, en un recinte tancat d'estil nord-americà, fins al 1995, i aquell any, espantats per la proximitat de la Guerra del Golf, van guanyar la loteria de la Green Card. Això expliquem com funciona la Green Card, la carta verda.
0: Això és una cosa que em crida molt l'atenció, que hi hagi una loteria... que et pugui tocar, doncs, que pots travessar un país. És que em sembla fortíssim. Explica-ho.
1: Doncs la Green Card és una de les maneres que una persona té per anar a viure als Estats Units. Hi ha molts tipus de visats diferents. Pot ser un visat de tipus treball, en el qual la teva empresa ha de justificar per què t'estan empleant a tu, has de demostrar unes capacitats excepcionals i per què no pots ser una treballadora als Estats Units. Hi ha d'aquesta mena de targetes de residència que pot ser per casaments. I en el cas de la Green Card, també la pots aconseguir en una loteria. Tu et poses com qui compra la Bonoloto, entres totes les teves dades i cada any se'n sortegen X. I en el cas de la família de la Beduín, els va tocar.
0: Que fort. I escolta, ella va dir una cosa en aquest sentit que esgarrifa una mica, eh?
1: Doncs sí, ella va dir que gràcies a Déu van aconseguir marxar als Estats Units perquè tard o d'hora hauríem hagut de tornar a Síria i no sé què ens hauria passat llavors.
0: Clar, és que ella va escapar de la guerra civil siriana sense saber-ho amb aquesta loteria. És bèstia, eh, si ho penses.
1: Sí, sí, les voltes que dona la vida, perquè ja us estàvem dient, era d'Armènia, els pares van néixer a Síria i els germans estaven a Aràbia Saudita, és a dir, que podien haver acabat en qualsevol país afectats per un conflicte tan seriós com el de la guerra civil a Síria. Ella tenia 10 anys en aquell moment.
0: Clar, molt petita, també, no?
1: Però el preu d'escapar-se, tot i que aconseguissin fer-ho, doncs hi és i es trasllueix d'alguna manera en la manera com ella escriu música i com reflecteix tota la seva vida. Avui estem parlant del seu nou disc, que es diu Neon Summer Skin, i neix justament d'això. Els pares havien tornat a Aràbia Saudita, però com que allà no et pots fer ciutadà si no ets àrab, al jubilar-se, el pare va haver de marxar a Armènia perquè Síria ja no era segura per la guerra. És a dir, que tot aquest compendi d'aventures vitals de la seva família, ella ho ha resumit d'una manera que és tot el contrari del dramatisme fàcil. I ella diu, et pots escapar de la matança, però queda una llarga cua de tristesa, la de quedar separada de la gent i dels llocs que signifiquen tant per tu.
0: Clar, clar, perquè és viure tota l'estona en transició, podríem dir. És casa teva, però no és casa teva, sents que no formes part d'aquell lloc.
1: I tot això sona sorprenentment així de dolç com estem sentint.

0: És per fans, jo diria, de Carole King, de música molt dels 70, aquest pop suau, somiador, és molt delicat.
1: Doncs sí, podríem dir que ella la ferida l'ha embolcallat una mica en vellut. La cançó que obria la secció, que es diu En My Own, la va escriure al piano en tornar a Los Angeles i és la tesi de tot el disc, que és que ella està...
0: Una mica a la meva manera.
1: Doncs sí, la versió del My Way, però en contemporani, des de Los Angeles, no des de Nova York. I hi ha un detall molt, molt bonic en promocionar aquest disc, i és que està exposant fotos antigues dels seus pares a Síria i al Líban, perquè diu que sovint la gent de l'Orient Mitjà és vista com violenta, digna de llàstima, i ella els vol humanitzar. I diu una cosa que jo crec que hem vist en moltes fotografies, sobretot quan ensenyàvem a dones abans de l'Ayatolà, i ella, en el seu cas, diu que les fotos dels anys 70 els seus pares estan espectaculars.
0: Clar, clar, era una època ye-ye, igual que l'Iran, per exemple, que quan va arribar doncs, el xà de Pèrsia se'ls va acabar, després se'ls va acabar la festa, i això doncs, els hi ha passat a molts països. Aquí has de fer dues mencions ràpides, crec.
1: Doncs sí, perquè voldríem seguir amb aquesta secció d'una manera també més explosiva, més celebratòria, però m'agradaria també mencionar dos noms de dues dones que entenen el llegat d'una manera similar a com ho fa la Bedouin. Apunteu, la iraniana Mahsa Baghdad, que va haver de marxar de l'Iran, precisament com tu deies, perquè com a dona li estava prohibit cantar sola en públic, i aquest és segurament el cas més dur de qui canta, perquè a casa no li deixen fer. I a un altre extrem, una mica més pop, hi ha la Ayoni, que és nascuda a Barbados, com la Rihanna, criada entre Singapur, Jakarta, Miami i finalment també a Los Angeles. I ella, aquest desarrelament, l'ha entès d'una manera una mica més sul.
0: Haurem d'apuntar tots aquests noms, eh? Mahsa Baghdad, si no ho sabeu, ens escriviu a donesidies@catradio.cat i us ho apuntem tot.
1: I fem uns Instagrams també,
0: exacte,
1: no? Fem una playlist.
0: Fem el que faci falta.
1: Els volem promocionar.
0: Exacte.
1: Això sí, m'agradaria deixar que aquí una mica...
0: Aquí m'has fet una mica de trampa?
1: Una mica, sí.
0: Una mica per què? Per què?
1: I l'he feta per poder explicar precisament això, que és una de les idees que més defensa la Bedouin, i és que ha juntat totes aquestes dones en un mateix sac, malament.
0: És una mica racista.
1: Doncs també. Sí, és molt fàcil agafar una refugiada siriana, una exiliada de l'Iran i una estrella del pop africà i dir que totes, com dèiem al principi, tot és músiques del món, tot és de països exòtics, quan el que estem sentint ara mateix de fons és, com tu deies, un pop molt Carole King, que és molt anglosaxó, d'alguna manera.
0: És molt americana, de fet,
1: i
0: aquesta
1: ella,
0: música.
1: Sí, i ella critica que s'aplani a persones molt diferents i les fiquin totes en el mateix sac, que les veu des de fora, i...
0: Bàsicament perquè no sabem pronunciar els seus noms.
1: I perquè tenen un to de pell una mica diferent al nostre.
0: Ai, sí.
1: Així que el que farem ara és escollir dones que no fugen de res, que venen d'indústries molt potents i que han decidit conquerir el món des d'allà on elles es posicionen. Normally

0: Canviem absolutament de registre. Estàvem sentint la Bedouin i ara estem sentint la Tila, que s'escriu T-Y-L-A. Aquesta dona és sud-africana i és la reina del popiano. Explica'm això.
1: Tu saps què és el popiano?
0: Jo, fins que no t'he conegut a tu, no sé què és el popiano.
1: Vols que anem a un piano bar?
0: Anem a un popiano bar aquesta nit?
1: Doncs,
0: amb el Ferran, amb el cos tècnic.
1: Doncs mira, potser amb el cos tècnic aconseguiríem anar a un piano bar, però el popiano l'hauríem de trobar en un lloc molt diferent. El popiano és barreja de pop i d'amapiano. L'amapiano és un gènere musical originari dels townships de Sud-àfrica.
0: Què són els townships?
1: Són els...
0: vaixells o barcos o...
1: No, són els enclavaments que hi ha a Sud-àfrica. I això va sorgir a principis del 2010. I en aquest cas, l'amapiano fusiona deep house, jazz i aquestes percussions tradicionals que ja estem sentint una
0: mica
1: de fons.
0: Que bonic, no? Sentim.
1: És preciós.

0: A més a més, amb una veu...
1: Una veu espectacular, eh? La Tila.
0: La Tila.
1: Tila. No és allò que us veureu aquesta nit, després del programa?
0: No. Si voleu, això és per sortir a ballar, així, movent el pauet només, tampoc ens tornaríem bojos, però ballaríem. Com estem sentint, un tempo molt relaxat, uns baixos molt marcats, i això és el que ha fet la Tila, aquesta reina del pop piano, amb aquesta cançó Water, que va arribar al número 7 del Billboard Hot 100, que és la llista dels més venuts als Estats Units, i és la posició més alta de la història per a un artista africana en solitari. És l'artista africana més jove, a més, que ha guanyat mai un Grammy.
1: Escolta, festa major, eh? Ens encanta. I aquí no hi ha cap ferida, ni cap drama, ni cap guerra siriana pel mig. És pura celebració.
0: Pura celebració, però sense oblidar les arrels.

0: Les dones i els dies, avui portant música que no és l'habitual, però que m'agrada molt, perquè amb l'excusa de Beduín estem descobrint doncs, a la Tila, i ara això que sentim és Aira Star, que perdona, però té nom de Game of Thrones. Aira Star.
1: Una mica sí que té nom de Game of Thrones.
0: Però no és de les zones gèlides, eh?
1: No.
0: És de Mordor d'aquella.
1: Ara Mordor? Estàs fent Mordor? Una barreja aquí de fantasies èpiques. Estàs barrejant el Senyor dels Anells amb el Game of Thrones. És igual.
0: En tot cas, allà fa fred. Allà fa fred, el Game of Thrones.
1: I fa fred, en alguns trossos.
0: Sí,
1: hi ha llocs que van una mica més calentonets.
0: Sí, hi ha una mica de desert, però vaja, que no... No és d'aquí.
1: No. I no hi havia aquest bombolleig que ens porta l'Aira Star. Ella és nigeriana i el que fa és afro-soul. Estem escoltant una cançó que es va fer viral a TikTok i ara mateix moltes de les plataformes digitals aconsegueixen que les cançons arribin a la llista dels més venuts.
0: Gràcies al TikTok i tot això, i tots els que anem fent scroll al TikTok i totes les hores que perdem allà serveixen perquè, com a mínim, aquestes noies guanyin calerons.
1: Sí, perquè de vegades aquí també ho hem parlat, a les dones i els dies, de dones amb una trajectòria més llarga a les seves carreres i que amb un disc nou potser ja s'han plantat amb 50 anys i que la discogràfica els vol fer el pamplines a TikTok i que elles diuen, doncs jo aquí no estic per fer coreografies. L'Aira, volent-ho o sense voler, va aconseguir col·locar Rush, aquesta cançó que estem sentint de fons, de manera viral a TikTok, va entrar al top 10 a França i a Sud-àfrica. I al tanto perquè ha fitxat per Roc Nation, que és el segell d'en Jay-Z, és a dir, un senyor una miqueta importantet a la indústria de la música, especialment la música negra, i està competint en la categoria d'artista mundial de l'any en els premis iHeart Radio, al costat de, agafa-t'hi fort, la Taylor Swift i la Sabrina Carpenter.
0: Doncs volem que s'ho quedi l'Aira Star.
1: Ens encantaria.
0: Volem que s'ho quedi,
1: ja,
0: perquè
1: prou...
0: aquestes ja tenen prou calés.
1: Sí, i ja prou de la supremacia de les noies blanquetes, rossetes, a totes les llistes de premis. Jo crec que això que porta l'Aira Star té nivell, com el que escoltarem ara.

0: Ciutat, que diuen a casa. Escolta, fem un repàs d'aquests noms. Beduín, aquesta dona meravellosa que té aquest disc tan tranquil, que tan reposat, que us agradarà als fans. És aquella música que t'acarona. I a part, té discos anteriors que a mi m'encanten o també ha fet moltes col·laboracions molt interessants. Després tenim la Tila.
1: Tenim la Tila, que fa el popiano, el que estàvem dient abans, que surt de Sud-àfrica, dels enclavaments negres de Sud-àfrica, cap a principis dels anys 2010, i és una mica de house, electrònica, jazz i percussions tradicionals, però tranquil·let tot, i que va aconseguir ficar-se en el número 7 del Billboard.
0: I l'Aire Star, aquesta última que hem sentit, doncs, que ens enamora amb la Angelic Kidjo, juntes, cantant. Això vol dir que, a més, hi ha una cosa. Jo no vull fer ara propaganda a l'Spotify, Déu no ho vulgui, però si comences a fer cerques, que no són les habituals, a vegades també et porten altra música. Vull dir que potser...
1: L'algoritme s'entrena. Ja sabem que moltes vegades també
0: no sempre bé.
1: Ens enxufen allò que volen, perquè els senyors són trilionaris per algun motiu. Però entrenem l'algoritme, va, fem una mica l'exercici de buscar coses.
0: Saquegem l'algoritme.
1: Vinga, doncs fem-ho. I jo em comprometo a fer-vos una playlist que la pugueu compartir i que aquest estiu...
0: Marta Pallarès, volem la playlist.
1: Paraules, aquesta. Aquí.
0: Doncs us la compartirem a xarxes, la feina que ens faci la Marta Pallarès. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies, Pubilla de Cuixaforta.
1: Ens trobem a Nigèria.
0: Ens trobem on vulguis. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem amb dones que, tot i tenir parella, prefereixen viatjar soles. A vegades també viatgen amb la parella, però diuen a vegades, Antonio... Jo vaig passant. Tu ho has fet mai, això, Pallarès?
1: Jo, per feina, estic més fora de casa que dins.
0: Ja.
1: I mira, també de tant en tant dona un respiret,
0: Està bé la cosa. Doncs demà ens truqueu al 9-3-2-0-7-4-7-4 i ens ho expliqueu en directe a les dones i els dies a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia

0: Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire, si retira el passaport, a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
0: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
0: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
2: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports. Ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
0: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada. Un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb un punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons a un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
0: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
3: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verónica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: Segur que l'heu reconegut i us ha portat bons records. És, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredriksson i Pierre Giesel. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda.
2: Ja ho diré bé. Un apassionant 2-2, ha estat entretingudor.
0: Bé, no?
2: Partit, eh? Sí.
0: Almenys que la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens una Àustria-Jordània, que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Em podrem anar informant.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs una altra Jordània per desconnectar de matiners. És fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè, a més, també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era un dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí, per tant, tot el grup està empatat. I no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez en la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic, i per tant veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar.
0: Interessant,
2: Isaac, en dic després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara, les sabràs una mica més tard, a les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi, amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització, i avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Que ja sé que aquells mundials tantes...
0: Com no.
2: Que no són... Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, va agradar. Per tant, 81, al Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: No, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: Va ser un bon any.
3: Va ser un bon any. Jo feia cromos del Naranjito, sí.
2: Doncs
0: aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, 2 minuts, 1:15 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
3: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai!
3: Home!
0: Què? Ah! Home!
3: Un antic amic nostre...
0: Tim Payne.
4: No será la copa de Jamal.
0: Tim Payne!
3: Home! No em cansaré de posar-la.
0: Home...
3: Ha debutat, aquesta matinada...
0: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
3: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
0: Sí.
3: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
0: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
3: És el jugador més viral del Mundial.
0: Per què?
3: És la definició. Perquè un Instagram en argentí, que es diu El Carso, el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
0: Era un repte viral, per entendre'ns.
3: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
0: Sí.
3: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors
0: a Instagram. Seguíssima.
3: Tim Payne és una autèntica celebrity allà
0: absoluta.
3: On va als Mundials. És a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudit. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
0: Clar.
3: No és l'estrella, ni molt menys.
0: Però
3: ara
0: bé,
3: ja
0: marca.
3: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram...
5: És boníssim.
3: Posen el català a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X, i a l'estadi de Los Angeles, on es jugava aquest partit, era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular, i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
5: Ah, gran convidat. Clar.
3: Entre altres coses, perquè l'ha convidat la selecció, la federació neozelandesa...
0: Mireu en tot a ell.
5: Una mica de deferència.
3: Entre altres coses, perquè les vendes de les samarretes de la selecció neozelandesa també s'han disparat.
0: És que és boníssim.
3: Així, a més que... Mira, sentim Tim Carso... Ai, El Carso, perdó, no Tim Payne, sinó El Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
0: sí,
3: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
6: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
3: Doncs ja té un repte plantejat.
0: Quina meravella.
3: Avui només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
0: Ja quan ho vas explicar l'altre dia, i em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, però és que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta. I quina meravella.
3: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol com tu.
0: Com a mi, jo sóc fan de Tim Payne.
3: Exacte.
0: Ara el seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
3: Adéu.
0: Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex, evidentment, ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I, mentrestant, avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho, han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
0: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
5: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord i es calcula, atenció, que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
0: Doncs escolta, déu-n'hi-do aquesta història. Quina troballa. Molt
5: sí,
0: bé.
5: Sí, déu-n'hi-do.
0: És el comentari del dia de Marta Viana.
5: Déu-n'hi-do.
0: Escolta, mi, amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
5: Doncs mira, amb una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
0: A veure.
5: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
0: Mira.
5: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies presents al Cap de Creus que tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms. És una iniciativa impulsada per la Fundació Latea, si ara ho escoltaràs. Sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
8: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament, l'etaquetes, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que per tant els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement, però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran com finalitzar aquest projecte alliberant els ous que duran aquest temps han estat cuidant i conservant.
0: Taquetes.
5: Que monos.
0: Clara, no ploris, és que és només un nom d'un...
5: És preciós.
0: No, vés-te cap a cada casa a cuidar ous.
5: Ai, mira, doncs, pues mira, acolliria jo uns ous a taurogat. Sí.
0: Avançem?
5: Una peixera.
0: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tirem, tirem, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a 6:15 del matí. Tenim motius per saltar de llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber... Ui, com batega el cor, per ser amb l'actriu Mariona Terés, que m'encanta l'entrevista...
5: No té pèls a la llengua, la Mariona Terés, mai.
0: No, de moment sembla que no, perquè ha explicat coses més que interessants.
5: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
10: Se lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
11: Por una aplicación.
10: Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz.
11: No.
10: ¿Tú esto lo ocultas?
11: Yo lo oculto.
10: ¿Se lo contaste en la primera cita?
11: Sí.
10: ¿Te reconoció?
11: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
10: Claro, tú eres un icono gay.
11: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí, pero no me conocía. Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
10: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
11: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Y yo, así, no sé.
0: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen
5: no
0: gaire ubicada.
5: Està no.
0: Molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
5: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chop i dos Vascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
12: Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este... baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
13: Sí.
12: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
0: No ho va portar gaire bé, eh?
5: No
0: ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
5: Amb la Clara Lago.
0: Amb la Clara Lago. En tenir allà uns mesets una miqueta complicats.
5: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
0: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
5: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos,
0: home,
5: ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
14: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
15: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar, de cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser... no només l'Oxigen, el disc anterior, l'Ol 8 també va ser un disc amb grans cançons.

0: 7 minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan i a partir d'aquell material doncs, es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per $2 milions, i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música, i la revista Rolling Stone la va situar, aquesta cançó, al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado, el mític presentador. Tira-li alguna cosa que s'ho mereix.
0: Per favor, Jordi, sisplau. Miticisme de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema, Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant, influencer i presentador espanyol, Xuso Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuso Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: Els matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès Deep Earth publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, Ana Alfonso.
3: Gràcies, bon dia.
2: Trobar a faltar.
3: Mira, jo també.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
3: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
4: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
3: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
5: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
2: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
3: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
6: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
2: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
2: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
3: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
2: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
3: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté en canvi la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
2: I atenció a aquesta dada. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
3: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
3: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
2: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
3: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Arrenquem, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol. Com a tema transversal, un fiasco per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim-la ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar? El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
9: Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria d'IA de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
8: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
9: I l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
2: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
9: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
9: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
8: L'Ara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà, d'entrada, perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
9: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
9: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
8: El País remarca que si la guerra acaba d'una vegada ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
9: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
8: El periódico titula L'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
9: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
2: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Qui diu prou?
10: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
2: La cara fosca del turisme eivissenc.
10: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia del PP intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
2: Qui fa neteja?
10: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit va recaptar ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
2: I avui Lego alerta, torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
10: No, si entens també l'expliquem.
2: Ah, de què?
10: La proposta. Una
2: jo
10: proposta
2: per Lego, sí. Que em paguin, jo ja tot el que dic.
10: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre, que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
2: Home, però vés a robar més lluny, fill.
10: Exacte.
2: Home, no casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
10: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntat de Star Wars o un casc de Ferrari.
2: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
8: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera, temps assolellat, embruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
2: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arribem ja a 6:45 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. A aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Què tal, com està, Sònia?
11: Bé, de fet, per mi és bona nit, encara no...
2: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
11: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
2: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
11: L'Iran-Nova Zelanda, eh?
2: Sí.
11: Perdona, però és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya-Cap Verd. No...
2: Ah, exacte. Fem primer l'Iran-Nova Zelanda, si et sembla.
11: Bé, l'Iran-Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava Iran, i ha estat a Los Angeles, i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada. Als Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial davant la situació en la que, de fet, venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment, i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions. Vaja, s'enfronten. Mm-hmm. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això
2: clar.
11: No estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran, abans del Mundial, va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment, la FIFA i tota la gestió diplomàtica, doncs, va aconseguir que, esportivament, com a mínim, la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració, per això, la fan a Mèxic.
2: Sònia, recordem també, o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana i hauran de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
11: Sí, no, en principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia, òbviament, molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran, a Estats Units, que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran, tot i així, en aquest cas han estat animant esportivament els seus futbolistes, i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient. Insisteixo que això ha estat a Los Angeles i que
2: clar,
11: jo estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després, de ben segur que en sabrem més coses.
2: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
11: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé i que es va quedar, doncs, amb aquest pam de nassos per iniciar aquest Mundial amb un empat a 0. T'haig de dir que tampoc penalitzarà gaire a la classificació.
2: Exacte.
11: Perquè l'altre partit del grup també han empatat entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 a 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites, vull
2: home,
11: dir, que no és com en d'altres Mundials.
2: Estava escoltant aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
11: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, que havia viscut un dia somiat per ell, que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat, que és una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare, i els germans ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
2: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa. Ens escoltem aviat.
11: Vagi molt bé, gràcies.
2: Una abraçada. Adéu, Sònia. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
12: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle que és això, és un muntatge feta per la companyia José i sus hermanes, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música,
2: a veure,
12: doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel. Hey,
13: solo pienso en ti, juntos de la mano.
2: Que Víctor Manuel presenta disc.
12: Sí, Solo a soles conmigo.
2: Caramba, noi.
12: Si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
2: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4. Jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres.
14: Si em mires així, em faràs perdre de vista.
12: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà en aquest cas amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll de Gom, i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum. I al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
2: 6:15 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava al programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
15: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. Jo ja ho sé que faig el ridícul una mica, no sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
2: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per la 1 del migdia. I allà qui tenim? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
16: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars. Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies, Guillem. Fent canvi cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger comença una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs avui molt pendents de l'agenda judicial del PSOE. Sí. És dia d'agenda, agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Macias, que la fa de Zapatero, i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular, i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents.
2: Intens, intrigat, jo estic. Ja. Des de les 5 del matí que estic. Diu, què passa? No ho sabem.
17: Doncs ja
2: ho sabreu. Molt atents al matí de Catalunya
17: ja
2: Ràdio.
17: Ja ho sabreu.
2: No ens pots donar cap pista?
17: No.
2: Ah.
17: Aviam.
2: No sé, per fer-hi un bon am.
17: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
2: Val. No, és que tinc tantes opcions.
17: És una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
10: Ai, mira,
17: ni serà eurodiputat.
2: És que en tinc una, però no la puc dir.
17: Saps? No sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasant Juan, avui, la secció de ciència. Parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
2: Ja veuràs tu.
17: Ja veuràs amb el Mundial.
2: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Maiol.
17: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui, més dades sobre tele.
2: Home, malalts de tele. I una de les millors sintonies que s'ha fet.
17: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compàs i dius, pam.
2: Malalts de tele.
17: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
2: Home,
17: i, a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
2: Crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
10: O un Eurovisión.
2: O un Eurovisión.
10: Ah. OT o Gran Hermano, potser.
2: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
10: OT1, la final.
2: OT1, sí.
10: La final d'OT1.
2: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
10: Ja, és que...
17: Molt bé, heu encertat amb OT1. Quina audiència?
2: OT va fer 80.
10: 70. Hòstia, nois.
17: 68% de share, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que es presenta Rosa López. Per tant, es derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
2: Home!
17: 10 milions i mig d'espectadors, 56,3% de share. És veritat que té més share la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de share.
10: Uau.
17: 9 milions d'espectadors. I al cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
2: Imagina't.
17: Imagina't, amb 9 milions i 60,7% de share.
10: Quina barbaritat de gent, eh?
2: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li, clar, la ressaca d'Operació Triunfo amb la final de Rosa López d'Eurovisió.
17: I entre 20.000 euros en Médico de Família, quina gran sèrie.
2: Això és un xafarranxo televisiu.
17: Oi, sí.
2: Gràcies, Maiol.
17: A disposar.
2: Fins ara.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
20: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
21: ¡Hijo!
22: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
23: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
24: Sí.
23: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
18: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
10: És veritat que la cara estava rara.
18: Era Shakira o no era Shakira?
10: Jo estic segura que sí.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
25: Evitem el soroll.
26: Ens allunyem de les estridències.
25: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
26: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
27: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
25: Un informatiu sense presses.
26: Per donar context als grans titulars.
27: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
19: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
0: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
1: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
0: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
19: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
19: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
4: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
19: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
2: I Xinutxano, que estem fent camí ja cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 9-3-2-0-7-4-7-4. Telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
5: Sílvia!
2: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
5: No et recordaràs de mi.
2: No, que filla, que... M'han dit quatre... M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
5: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada, que tenies un dinar... amb molta gent, i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com en sortirà?
2: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, i no vaig lligar gaire, em sembla.
5: No, ja, i vaig donar records a la Marta, que estava una mica fònica, fixa si me'n recordo de tot això.
2: Escolta'm, i com et va la vida, Sílvia?
5: Molt bé, aquí a escoltar-vos cada dematí. Com esteu vosaltres?
2: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia, que passa la temporada volant.
5: Quan?
2: 3 setmanes.
5: Ja, però ja agafeu vacances?
2: Home, sí. El 3 de juliol.
5: Ah, escolta, sóc com els dels col·les, tu?
2: Home, no.
6: Una mica més, allarguem una mica més.
2: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que el col·le.
5: Clar, però, mare de Déu, que vés guanyar la vida una a la ràdio.
2: Sí, sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
5: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora... Però, bueno, després de les 4 ja, mira, plego, tu.
2: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
5: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir, que serien les 10:15, així, però intento fer les 6 o 7 hores de dormir, eh?
2: Bueno, i la calor com la portem?
5: Digue'm.
2: La calor...

0: que ara a l'agost venen les estrelles de la noche de San Lorenzo.
1: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Sí, que això, que Pau descansi, ma mare sempre m'ho deia, i el meu avi es deia Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
1: Ah, bueno, tot lligat, tot lligat.
0: Sí, però bueno, que sou maquíssims i petonets de la marxa.
1: Sílvia, un aplaudiment.
0: I a tothom.
1: També un petonar, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
0: Escolta, gràcies a vosaltres, que us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són dos dies.
1: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
0: Vinga, una abraçada per tothom.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Adéu.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
3: Sí, sí, sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa que
1: és important. Què ens expliques des de la muntanya?
3: A veure, avui des de la muntanya i des de qualsevol lloc passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
1: De fet, sí, sí, falten dos minuts per les 6 del matí i almenys aquí des de l'estudi de la ràdio ja veiem que surt el sol.
3: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6 i 18. Però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
1: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
3: No fotis, sí, de veritat.
1: Els ocellets.
3: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
1: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
3: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que es pongui, que surti el sol, se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba. I és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
1: El cor de l'alba, que bonic!
3: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, i això fa que el sol es propagui millor.
1: Sí.
3: I també és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
1: Doncs escolta'm, quina bona manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
3: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé, adéu. Gràcies, Marta. Gràcies,
4: adéu,
1: Marta.
4: Fins demà. Adéu.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Som-hi.
1: I tornem demà a partir de les 5. Que tingueu bon dimarts, matiners.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem amb 25 graus al Raval de Barcelona, 19 a Oliana i 16 a Gandesa. Segona jornada del G7 avui a Avian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden forces per aclarir interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Us deia Donald Trump just al G7, a l'inici d'aquest G7. El preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir a l'espera que es confirmi l'anunci de Donald Trump que l'estret d'Hormuz s'obrirà totalment divendres de la signatura del pacte de Suïssa. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines té una pàgina i mitja. Avui seguirem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios, també que hi us vam avançar en aquest programa. Les trucades de Jonathan han dit que els serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necesito ayuda.
2: El equipo va corriendo.
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
2: Ha
0: avui parlem d'aquestes trucades que per cert podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, entre altres amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Per exemple, també de les acusacions que llançaven des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido

0: en este caso con un Mossos d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
1: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats en les investigacions i fins a quin punt preocupen els últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. I avui en Temps d'Àgora analitzarem també amb l'advocat Marc Molins i la psicòloga Alicia Álvarez la figura del jurat popular, que podria ser present, atenció, en futurs judicis contra el fill del fundador de Mango, precisament, o contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Sembla que un jurat popular podria jutjar-la. I parlant del PSOE, Madrid continua la setmana fatídica pels socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix també al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui, com a mínim, es va reunir tres vegades amb Leire Díez.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
3: Dice que es el jefe de la trama.
2: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni
1: montaña. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santa Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I a partir de les 10 també parlarem avui amb la periodista Carme Colomina, que ens presentarà el seu últim llibre, Europa és un estat d'ànim, i a 10:45 a la secció de Ciència i de Medicina amb Rafael Vilà San Juan abordarem la immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz. A les 11 farem teràpia boomer amb l'escriptor Sergi Pàmies. L'endemà de la punxada d'Espanya contra el Cap Verd parlarem de mundials de futbol. I per cert, que fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, que ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda.
4: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: Chips, chips. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. Fem un caldull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: El govern aprovarà avui una rebaixa a les taxes universitàries per a les famílies monoparentals. S'aplicarà ja de cara al curs vinent. Les famílies amb un pare o una mare i que tinguin un fill tindran un descompte del 50% i les que en tinguin més d'un o un fill amb discapacitat no hauran de pagar aquestes taxes. Els preus de graus i màsters seran els mateixos que aquest curs.
0: I a Brussel·les?
2: Amb preocupació per la calor que pot fer en els propers mesos, el Centre d'Investigació de la Comissió Europea veu pràcticament segur que tindrem un altre Niño. Això és l'escalfament anòmal d'una àmplia zona del Pacífic tropical i que altera els patrons de pluja, temperatura i fenòmens extrems pràcticament arreu del planeta. El que s'espera per a finals del 2026 i el 2027 pot ser d'una intensitat inèdita, amb un impacte de retruc en els preus dels aliments o en els desplaçaments de les persones.
0: I amb què has de dormir als Estats Units?
2: Dues congressistes demòcrates comencen avui una visita a Taiwan en un moment en què hi ha incertesa sobre el possible enviament d'armes nord-americanes a l'illa. I seran 5 dies, es reuniran amb les principals autoritats locals i tindran la seguretat i els lligams entre Washington i Taiwan com a carpeta principal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: S'accentua la crisi de l'habitatge. Els preus dels pisos nous al país han caigut aquest mes de maig un 0,2%. No és gran cosa, però és que acumulen 3 anys, 36 mesos seguits de caigudes continuades. El sector immobiliari té un pes d'un 30% sobre el PIB, cosa que també explica el perquè de l'alentiment de l'economia del gegant asiàtic.
3: Avui és dimarts 16 de juny, ens despertem amb temperatures altes. Ja a aquesta hora, Canet de Mar al Maresme, 23 graus, a Reus en tenen 21, que contrasten, això sí, encara amb els 11 graus que hi ha a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia molt càlid, un dia de sol, un dia amb temperatures que es poden enfilar per sobre els 30, fins i tot 32 graus gairebé, en alguns punts del litoral, i per sobre els 33, 34, a la majoria de comarques de l'interior, els llocs més càlids podrien arribar als 37, a Ponent. Avui també apareixeran alguns ruixats de tarda, al Pirineu, molt concentrats avui a l'extrem nord de Catalunya.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire.
5: Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. L'UCO creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant l'escorcoll policial.
8: Demana el jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
0: I el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez.
5: L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
9: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la Fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts a les 6 del matí. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord de pau que està previst que signi divendres.
8: Però és una posició que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
4: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
4: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia.
5: Tot i la caiguda del preu del petroli, l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara falten setmanes perquè es normalitzi el trànsit de mercaderies per l'Estret d'Hormuz. Declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'Estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
5: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
0: I la cimera del G7, Evian, a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna, amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió.
8: Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a Ivan Jordi Baró.
12: Segon dia del G7 Evian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
13: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear. I estan totalment d'acord.
12: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar el codi penal, delictes com injúries a la corona, l'ultratge dels símbols espanyols i les ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Arrés Hortas, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
0: I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini.
8: De moment, l'administració ha admès a tràmit 360.000, però no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des de l'ICAP, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, diu que les etapes per demanar la regularització van ara a velocitat de creuer, però es preocupa.
15: No dones cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar que perdi el permís.
8: Segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre fer aflorar l'ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema.
0: I el Partit Popular de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés el 27 de juny a Barcelona.
5: El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
16: El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
5: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit.
0: I atenció, perquè la franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
8: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
8: A la legislatura anterior, aquest municipi del Baix Cinca va haver d'enfrontar amb el seu propi pressupost els fons per difondre l'obra de l'escriptor local Jesús Moncada perquè el govern autonòmic va retirar la dotació. San Juan assegura que a les escoles i a les institucions és palpable l'actuació de la dreta contra el català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la franja.
0: Més notícies amb Marc Corado, Ana Alfonso i Lara García. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de la policia.
19: Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
0: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que l'acusat va fer als serveis d'emergència, minuts després de la caiguda mortal del seu pare, ajudaran a demostrar la seva innocència.
20: En les converses telefòniques a les quals va tenir accés Catalunya Ràdio, se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda, visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
20: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya i demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals.
22: La Cambra ha presentat un estudi que subratlla l'impacte positiu que això tindria sobre l'economia catalana i el seu president, Josep Santacreu, demana que es tingui en compte quan s'aborda el debat sobre els efectes negatius del turisme, especialment a Barcelona.
23: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
22: Les últimes dades constaten precisament el pes del turisme en la bona dinàmica de l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any ha crescut 6 dècimes, que situa el creixement del PIB interanual en el 2,9% gràcies sobretot al turisme i al consum de les famílies. En canvi, entre el gener i el març es van refredar les exportacions en un context d'incertesa internacional.
0: I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
19: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets als passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de la reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
24: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
19: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com cal presentar les reclamacions.
0: I just ara és quan comença a sortir el sol. Avui és el sol més matiner de l'any. És el dia de l'any en què el sol surt més d'hora.
19: Veus? Que bé.
0: Per tant, gaudiu de la sortida del sol. La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat.
1: Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
2: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius
3: i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
1: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.
0: I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
22: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Júlia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
22: L'estudi proposa reforçar els serveis i l'atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible i aprovar l'Estatut del Becari, entre altres mesures.
0: És que sobre la salut mental moltes coses afecten a la salut mental. Vull dir, si ens posem a mirar totes les coses que van malament, doncs, evidentment, clar, tot acabarà afectant a la salut mental. I el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
19: La sentència també estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Un segon acusat, també futbolista i amic de Mir, Pablo Jara, ha estat condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 6.000 euros per haver agredit sexualment una altra noia i per delictes contra la integritat moral i lesions lleus. Els fets van passar la nit del 31 d'agost del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos jugadors van conèixer les noies en una discoteca de València i van continuar la festa a casa de Mir, al municipi de Bétera, on les van agredir. Les dues víctimes van anar a l'hospital i després van posar la denúncia. Mir ha anunciat a les xarxes socials que presentarà recurs en els pròxims dies.
0: I 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar.
1: L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'haver-se enlairat d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
18: Què tal, bon dia?
0: La primera. Siento

0: Concert aquest vespre de Víctor Manuel al Palau de la Música Catalana i presentarà el seu últim àlbum Solo a Solas Conmigo i també repassarà grans èxits de la seva carrera. El concert és avui a les 9 del vespre.
1: La segona.

0: Més música, en aquest cas, de The Cardigans, la banda sueca que torna a Barcelona després de molts anys i actua avui a la capital catalana. Ho farà al Festival Blau Marí, al Port Vell, a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

0: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom i es podrà veure només 5 dies, del 3 al 6 de setembre. Al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: Anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd en el debut al Mundial de Futbol.
2: Empat a res. Partit pèssim de l'equip de De La Fuente.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: El porter de Cap Verd, Busiña, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: El mateix grup d'Espanya empata una entre Aràbia Saudita i l'Uruguai, també al Mundial, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Va fer un partidàs el porter, realment, eh? Va parar unes quantes pilotes que entraven directes.
2: Va un xavalet.
1: Ara, és veritat que l'Espanya, si vol guanyar el Mundial, s'haurà de posar
2: Una miqueta més sí que haurà d'apretar.
1: Apretar. I la Minyaval també, que no està ni se l'espera de moment.
2: Bé, porta molt temps lesionat costa.
1: És el seu primer Mundial, també, no?
2: Sí,
1: també impressiona.
2: Debut al Mundial també impressiona, però la veritat és que li falta ritme.
1: Sí. I la selecció d'Iran ha debutat aquesta matinada també al Mundial, enmig de xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles.
2: És el moment en què sona l'himne nacional a Los Angeles. L'afició ha estat dividida. Hi havia aficionats que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolàs. Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal. El Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra, i el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma, el jugador encara pot recórrer. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a 5 partits. El primer avui a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar del Mundial de Futbol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és mirar d'entendre una mica millor les coses. Trobo que és important entendre, perquè si no sabem per què passen les coses, doncs difícilment podem fer que tornin a passar si ens agraden o que no tornin mai si no ens agraden. A mi, per exemple, una cosa que no m'agrada són les manifestacions de nazis. I resulta que dissabte passat n'hi va haver una, a Barcelona, de manifestació nazi. Digueu-me primmirat, però no m'agrada que per la meva ciutat s'hi passegin impunament i escortats per la policia els nazis amb les seves banderes nazis i les seves proclames nazis. I no ho entenc. No entenc d'entrada com hi ha gent tan miserable per tatuar-se una esvàstica al coll i passejar-la tan alegrement, però encara entenc menys que aquesta gent pugui organitzar-se, sortir al carrer i que no els detinguin per delicte d'odi. Bàsicament perquè el Jair Domínguez, per exemple, va ser detingut precisament acusat d'un delicte d'odi per dir que els nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. I mireu, no ho entenc. I com que no ho entenc, em fa molta por.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
9: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. Fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Hey!

0: I avui cançons per veure sortir el sol.
1: Sí, perquè avui 16 de juny, possiblement molts ho heu detectat, és el dia de l'any amb la sortida de sol més d'hora. Bon moment per recordar especialment avui que qualsevol nit pot sortir el sol, el clàssic de Sisa, que va versionar per al disc de la Marató Macaco, l'himne per excel·lència de la música popular catalana, tot i que parla d'un trencament de la nit i la màgia, convida l'esperança i a l'arribada d'una nova llum.

per dir que aquesta cançó voleu fer coses fins que surti el sol, sentim dir-vos que se us ha acabat el temps. Va ser la cançó d'Andorra per representar el Festival d'Eurovisió l'any 2005. La cantava Marta Roura i la van titular Jugarem a estimar-nos.

música directa dels Catarres. Aquí també se'ls ha acabat el temps de fer el que vulguin fins que surti l'alba. És un dels grans èxits dels d'Aiguafreda. Moltes coses a fer abans no sortir el sol, però avui amb poc temps per fer-ho. El sol sortirà més aviat que mai. Per exemple, a Barcelona ha sortit a les 6:17 del matí i durarà exactament 15 hores i 10 minuts.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinador decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: I l'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban, i Benjamin Netanyahu, primer ministre, defensava ahir els resultats de la guerra.
4: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: I aviant, a França, la cimera del G7 se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
5: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona.
3: Ernest Urtasun, portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
3: Sí que hi mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.
0: La Franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i de Vox.
1: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: Els Mossos han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
3: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, que ens acompanyarà a partir de 8:45 a l'estudi de Catalunya Ràdio. També parlarem amb Núria Parlon de la crida que s'ha fet des del departament a la precaució a les portes de la Revetlla i després d'un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada. I encara ressonen els àudios de Jonathan Andic que ahir al matí us oferíem en exclusiva en aquest programa.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente...
1: És el director de Método 3, Francisco Marco, també al matí de Catalunya Ràdio, que ahir en feia aquesta lectura.
0: I avui els analitzarem també amb Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I la Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya.
3: I demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals. El seu president, Josep Santacreu, demana.
9: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien, i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement, segur. Exportacions d'alt valor, també.
0: I a la cultura, a la Casa 7 d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem abans les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb varietat de temes, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal.
10: Un fiasco. Per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara, amb ulls de Madrid El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. Depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, diu l'Ara, i El País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Pedro Sánchez, i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Avui a Gavà, al Baix Llobregat, es desperten amb 24 graus. Al migdia podrien arribar els 32, i a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, en tenen 19, amb una màxima prevista de 33. Avui serà el dia de sol amb més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si el matí serà esplèndid, sense núvols, la temperatura pujarà 1 o 2 graus més que ahir en general, i a partir del migdia sí que tindrem algunes nuvolades que podrien créixer al nord, amb previsió d'alguns ruixats i tempestes que avui cauran només al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
0: I davant de l'anunci de la convocatòria dels 700 de 700 noves places de jutges i fiscals, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre Begoña Gómez declarava el jutjat i José Luis Rodríguez Zapatero demanava més temps per polir les seves joies, el ministre Bolaños ha decidit anunciar la creació de 700 places de fiscals i jutges. Aquesta és, segons el ministre, la revolució més gran que s'esdevindrà a la justícia espanyola. Encara més si pensem que 125 d'aquestes places seran del quart torn, és a dir, per designació directa i sense haver de passar per oposicions. El mapa de la decisió és senzill, però tindrà conseqüències brutals. Vist que els jutges conservadors encerclen el PSOE, Pedro Sánchez ha decidit contraatacar posant els seus peons al sistema. Dit d'altra manera, vist que la dreta juga a fer política als tribunals, ara l'esquerra s'hi sumarà per tensionar l'estat al màxim. En alguns anys, qui sap si ZP no serà l'únic expresident jutjat ni Begoña l'única primera dama interrogada. Comença, doncs, la guerra civil a la judicatura.
0: Seguim repassant cançons del Mundial. Aquesta era el 2014. Això va ser el Mundial de Brasil amb Shakira de protagonista, Robert.
13: Sí, sí, Shakira, amb aquesta cançó que interpreta al costat de Carlinhos Brown, que va formar part de l'àlbum del Mundial que es diu One Love, One Rhythm. Quatre anys després del Waka Waka va arribar aquest La La La. Va ser un èxit total al Mundial, tot i que la cançó oficial era We Are One, amb The Pitbull i Jennifer López. El La La La va servir per unir totes les seleccions que van participar en aquell Mundial de Futbol.

0: Alemanya va tornar a ser campiona del Mundial en una final a Maracanà davant Argentina amb un gol a la pròrroga de Mario Götze. Messi, amb una actuació discreta, es va quedar sense títol. I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, bon dia. L'Eloi Cordomins ha volgut traslladar un so per engegar el matí, però sembla que hem tingut, home, el que vindria a ser un intent fallit.
2: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
3: No.
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
2: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
1: No passa res, la ràdio és així. La ràdio és així.
4: He
1: de dir-te que cada vegada que estàvem xerrant nosaltres hi havia els ocellets de fons i quan li fotia el telèfon deixava de sonar. La màgia de la ràdio.
3: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs l'entrevista que li han fet al porter de la selecció de Cap Verd, Gosiña, que després d'un partit s'ha convertit en el clar protagonista de les últimes hores, ha passat de tenir 50.000 seguidors a més de 5 milions i en una entrevista deia que ha esperat tota la vida a aquest moment.
6: He soñat tota la meva vida per aquest moment. Treballé tota la meva vida per aquests palcs. Vos aconseguí estar aquí i aconseguí contribuir a l'equipa amb la meva experiència i estic molt feliç per això.
5: Recordem que Cap Verd era una de les seleccions que debutaven en aquest Mundial i ho van fer ahir amb la selecció espanyola en un partit que va acabar en un empat 0-0.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Santi Martínez Iglesias, representant de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Explica que alumnes i professors estan patint la calor perquè el centre no està preparat per afrontar les altes temperatures. Com a mesura temporal, el Consorci d'Educació ha instal·lat ventiladors de peu, però el Santi insisteix que són clarament insuficients.
9: No és una manera d'estar atenent a les classes. No només el problema està en aquest espai, el problema també està, per exemple, en l'espai del menjador, ¿vale?, on l'altre dia... Tres infants es van marejar a l'hora de dinar perquè feia moltíssima calor.
8: Les famílies demanen a l'Ajuntament que aclareixi quan es podran beneficiar del Pla Clima Escola Barcelona, que preveu fer obres de climatització a tots els centres públics de la ciutat. La iniciativa municipal té com a data de finalització el 2029, però l'AFA demana concreció sobre el calendari per saber quan li tocarà la farigola.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Rècords a les borses per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. L'IBEX ha superat per primera vegada a la història la barrera dels 19.000 punts. Ahir va sumar un 1,43% amb crescudes fortes dels bancs i les empreses turístiques. Pel que fa a altres índexs europeus, el DAX d'Alemanya va pujar un 1% i a Itàlia la borsa va créixer un 0,65. Aquest matí a l'Àsia els parquets continuen registrant crescudes. El Kospi de Seul guanya un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,64. Tot i que ja veiem les primeres rectificacions, com per exemple el Hang Seng de Hong Kong, que baixa un 1% després del gran rebot d'ahir. El preu del petroli continua caient. Avui el barril de Brent es situa en $82. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Molt ben parides, aquestes vaques,
12: sí, sí,
11: eh?
12: Sí, sí, sí.
11: És la típica vaca lundinenca, eh?
12: Quina raça és?
11: Lundinenca.
12: Lundinenca.
11: Lundinenca del nord.
12: Ah.
11: De dos banyes.
12: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
11: Se'n diuen rinocerons.
12: Fan llet, no?
11: Sí.
12: La femella del rinoceron deu fer llet, també. Llet,
3: clar,
12: llet.
3: Boníssima.
12: Sí? Sí? No sé per què obro la veda. No sé.
7: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
13: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
16: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
16: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les 2.
4: I a partir de les 3...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
17: La Guàrdia Civil reforça el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
18: En un nou informe, els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de l'Eire Díez en fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez, l'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
19: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
18: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que avui compareixerà al Senat, tenia constància de les activitats de l'Eire Díez. Els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, mentre que el PP insisteix que Sánchez n'estava al cas.
17: Sigui com sigui, a Pedro Sánchez se li acumulen els fronts. En el cas Zapatero, l'expresident espanyol demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
18: L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté en canvi la citació de demà i dijous, en aquest cas en relació amb Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
17: D'altra banda, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
18: I si l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com li demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez. El PSOE defensa la seva innocència. Rebeca Torró és el número 3 dels socialistes.
20: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
18: La fiscalia i l'advocat Gómez acusen el jutge Peinado d'alimentar una causa sense cap fonament, només per desgastar Pedro Sánchez.
17: Del món, l'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir viu l'acord.
18: El portaveu del ministre d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
21: Amerika boyat ta'ahudatesh ro anjam bede.
22: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
18: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
23: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
18: De fet, assegura que les seves tropes no es mouran del sud del Líban.
17: Aquí els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balma de Barcelona la setmana passada.
18: Segons ha avançat diversos mitjans, és un home d'origen serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia fet servir diverses identitats. Els fets van passar dimecres passat, quan un home el va disparar més d'un tret a plena llum del dia, tocat d'una comissaria de policia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
17: I la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios que ahir us avançava al matí de Catalunya Ràdio amb les trucades que va fer els serveis de emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Andic ajudaran a demostrar la seva innocència.
18: Se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són 3 converses, una amb el 112, una altra amb els bombers i una tercera amb el servei d'emergències mèdiques. Francisco Marcos, el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
24: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
18: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració davant dels agents.
17: Més notícies del govern. Fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis.
18: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran un 50% els efectius dels bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
0: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció és poca.
18: L'eslògan de la campanya de Sant Joan torna a ser «No petis la revetlla», el mateix que l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.
17: Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola, universitat que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry.
18: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular doncs, després que s'hagi recuperat ja fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
17: I desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles.
18: Només en una gasolinera de Vilamalla, l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts.
17: Girona, Clara Jordan.
1: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet. Allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava els transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
2: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics i municipals i assessors legals per preparar els seus arguments en la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
6: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
2: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes de la seva banda fan vaga els divendres i els dissabtes.
17: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
2: Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. És especialment interessant el retrat d'Opisso, la casa de subhastes Set d'Art. Recorda que va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb 12 anys, amb funcions d'ajudant, fotògraf i model per a escultures del temple. El seu retrat mostra Gaudí concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
17: I arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer.
2: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
17: Montse Camps.
15: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
25: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
15: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
25: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
15: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial.
2: Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Margarida Troguet és la presidenta del CONCA.
3: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
17: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort.
2: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
17: Montse Pujol.
5: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
8: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
5: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I els esports, Robert Prat?
9: Espanya empata 0 amb el Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els qui li donen suport. Empat a 2 entre Iran i Nova Zelanda. Arrenca també avui la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia a partir de les 9.
17: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
10: Poca gent s'esperava que la selecció espanyola comencés el Mundial d'aquesta manera. Una dada gens important, però sí una mica significativa. De les 99 persones que participen a la porra que hem organitzat a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, cap ni una van preveure l'empat d'Espanya. Els 99 resultats preveien una victòria d'Espanya sobre Cap Verd. Sorprenent molt. Segurament el resultat més sorprenent del que va de Mundial. Preocupant per la selecció espanyola? Potser, però només una mica. El Mundial és molt llarg i el d'aquest any encara més. L'empat d'ahir el que demostra una vegada més és que el futbol és segurament l'esport més imprevisible i és capaç d'escriure guions que ningú o gairebé ningú podia imaginar. No crec que la selecció espanyola deixi d'estar entre el grup de les favorites i menys encara quan Lamine, que ahir ja va fer alguna coseta en els 20 minuts que va jugar, vagi agafant el to.
17: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
26: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 23 graus ja a Badalona. 19 a Amposta, que contrasten amb els 10 que encara hi ha a Martinet. Aquí ahir precisament va fer una forta tempesta que va deixar fins a 22 litres per metre quadrat. Avui, les tempestes es podrien reproduir, però només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. Més concentrades cap a l'extrem nord i, en principi, no tan fortes com les d'ahir. El matí serà assolellat, esplèndid, a tot arreu. A la tarda també, excepte en aquestes zones del nord de Catalunya, on creixeran les núvols, i la temperatura podria pujar una miqueta més, amb màximes de 30-32 graus a molts llocs de la costa, 32-37 graus a la majoria de comarques de l'interior. En pròxims dies encara tindrem algun ruixat de tarda al Pirineu, dimecres i dijous, a partir de divendres temps molt més estable.
28: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
30: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
31: No, te'n falta una.
30: Ah, clar, la del tot costa.
31: Doncs som-hi, convocatòria.
32: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
31: Marc Crosas.
30: Natàlia Arroyo.
31: Gemmarí Dongu.
30: Bruna Vilamala.
31: Damià Abella. Ion Vaquero.
30: Ilia Sánchez.
28: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
30: Al tot costa.
32: Momento, seguimos.
28: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
33: A 9:15, obrirem l'Àgora amb una entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlarem dels últims episodis amb armes de foc a Catalunya i també del cas Andic, investigat pels Mossos d'Esquadra.
2: A partir de les 9 repassarem l'última hora de la crisi del PSOE i analitzarem com funciona un jurat popular, com el que podria emetre un veredicte en el cas Begoña Gómez o en el cas Andic.
33: A un quart d'11 entrevistarem la periodista i investigadora del SIDOP, Carme Colomina, que ha publicat el llibre Europa és un estat d'ànim.
2: I a les 11, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre el Mundial de Futbol.
33: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: I quin tema pendent? Vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
0: Ahir vam celebrar el retorn de la sèrie Doraemon a l'oferta del 3CAT, una tornada que va venir a comentar l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui també se'l coneixia pel sobrenom de Nobita.
4: El Doraemon és una situació de la francesa?
0: Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
7: Nobita, que et deien a tu, eh? Et deien Nobita, eh?
0: L'amic del Doraemon.
4: Molití, eh?
7: Sí, sí.
0: Què?
4: Molitit, en Joel, molitit.
7: Què? Que sóc molt divertit.
4: Ah, exactament. Ah, a veure si fan fona, eh? Et denuncio, eh?
7: Sí, no seria la primera vegada, no?
4: Ah, Teresita Tueta, eh?
7: Teresita Tueta?
0: Què?
7: Què ha dit?
0: És que no sé què ha dit, però...

0: feia fortuna en la indústria farmacèutica i qui va finançar l'empresa. L'estrany ascensor es va convertir en la primera gran atracció del parc imaginat pel doctor. Dos anys més tard, el 1902, es posava la primera pedra del Sagrat Cor del Tibidabo, d'Enric Sagnier, que fins al 1961 no tindria la silueta actual amb el Crist coronant la muntanya i convertint-se en el segon gran temple expiatori de la ciutat al costat de la Sagrada Família. Avui és un bon dia per planejar una visita al Tibidabo i veure Barcelona des de la muntanya màgica.
1: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
2: Tal dia com avui, de 1965, Bob Dylan va escriure la lletra del que després seria una de les seves cançons més famoses, Like a Rolling Stone. Precisament una cançó que va arribar en un moment on sentia que la seva carrera anava a la deriva i patapam, el va catapultar a la fama. La transició de cantant de folk a estrella del rock. La versionada Tot Cristo, de Jimi Hendrix, a la salseta del Poble Sec. Però a mi m'agrada especialment aquesta versió que he descobert fa poc de la cantant danesa Liv Lykke.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb sol a tot arreu i amb previsió de temperatures encara més altes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui podem arribar amb facilitat als 30 o 32 graus a molts llocs de la costa i entre els 32 i 37 graus a l'interior de Catalunya. Tindreu un matí assolellat, sense núvols, i a partir del migdia creixeran nuvolades que avui deixaran només algun ruixet o tempesta al Pirineu. Potser n'arriba alguna despistada al Prepirineu.
0: El dia en què mirem cap a Viana, França, segona jornada del G7 avui. Els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir i a l'espera que també es confirmin aquestes paraules del president nord-americà. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines arriba a una pàgina i mitja. I parlant de l'Iran, així s'ha rebut la selecció iraniana, amb alguns xiulets, a l'estadi de Los Angeles, l'himne iranià en el debut de la selecció del Mundial. El resultat ha estat de 2-2 contra Nova Zelanda. I avui també continuarem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios que ahir us vam avançar al matí de Catalunya Ràdio de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
2: Necesito ayuda.
3: ¿Este tipo va a correr, no?
2: Mi padre se ha caído.
0: És una lluita pel relat de la defensa que vol també explicar com Jonathan Andic va reaccionar davant d'aquest fet. Avui en parlem, entre d'altres, amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exemple, també de les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
4: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats de les investigacions i fins a quin punt preocupen aquests últims tirotejos mortals.

0: tals que hi ha hagut a Catalunya. A Madrid continua també la setmana fatídica per als socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que com a mínim es va reunir fins a 3 vegades amb Leire Díez.
1: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
2: Señor, o sea, Trauco dice que es el jefe de la trama.
1: Pues sí, vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni montado ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdà, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I el Mundial de Futbol, més enllà del debut a l'Iran, també aquesta nit, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1 i Bèlgica 1, Egipte 1. Aquest vespre a les 9 debuta França contra el Senegal i ja de matinada l'actual campiona, l'Argentina, s'estrenarà contra Algèria. Tot això avui, quan falten 5 dies pel solstici, avui és el dia de l'any en què el sol ha sortit més d'hora. A Cadaqués ho ha fet a les 6 i 10 minuts. I a Arnes, a la Terra Alta, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què ens acompanyarà a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I ara, Ucraïna.
6: La cimera del G7 a Evian, a França, se centrarà avui en la guerra ucraïna amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió. Trump considera prioritari centrar-se en aquest conflicte després d'anunciar la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a l'Iran, Jordi Baró.
7: Segon dia del G7 a Evian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky, la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
8: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
7: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts interrogants.
9: Encara per aclarir sobre el futur a l'Orient Mitjà i a dubtes d'entrada perquè no coneixem el contingut de què s'ha pactat i s'ha de reubicar divendres. El vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox obria la porta a que Trump faci públics els detalls abans.
10: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have
11: també ha admès que el que s'ha pactat fins ara és una pàgina i mitja. A partir d'aquí, les negociacions han de seguir per acabar-ho de concretar tot plegat.
6: Trump ha negat aquesta matinada que l'acord inclogui que Washington pagarà 300 milions d'euros a Teheran. Tampoc queda clar què passarà amb les sancions a l'Iran o amb els actius fora de les fronteres i que estan congelats.
0: No van vell.
9: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el seu exèrcit seguirà desplegat al Líban i que seguirà actuant en funció dels seus interessos. Això després que l'Iran recordés que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà la seva ofensiva.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
12: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
13: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
12: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Per culpa de l'habitatge.
11: El 42% dels joves d'entre 25 i 34 anys, amb problemes per accedir a un pis, perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Ho diu un informe que hem conegut aquesta nit del Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar l'habitatge. Júlia García és coautora d'aquesta investigació.
5: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: Un altre informe.
6: De la Guàrdia Civil apuntant al lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire, els investigadors conclouen que l'exsecretari d'Organització ordenava al PSOE pagar les despeses de l'exmilitant i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit.
9: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE. Avui Mercedes González compareix al Senat a petició del Partit Popular.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
1: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
14: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més temps.
11: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero està citat demà als jutjats com a investigat pel cas Plus Ultra i la seva defensa, però, ha demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per poder justificar l'origen de les joies trobades al seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros.
0: El passaport.
6: El jutge Peinador decidirà les pròximes hores o dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. Ho demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. La vista d'ahir, prèvia a la presumpció de l'obertura de judici, va durar 3 hores.
15: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinador capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'eliminen.
9: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per treure del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Ja ho havien acordat fa 2 anys, però havia quedat encallat en el tràmit parlamentari. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
16: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Rebutja.
11: El pacte de govern a l'Aragó entre PP i Vox posa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. Des de la franja, l'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva de la dreta en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: Identificada.
6: La víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada a una comissaria de policia. L'home és un ciutadà serbi buscat per la policia belga. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats, encara buscant l'assassí. Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Crida.
9: Amb la consellera també parlarem de com s'afronta la campanya d'incendis i d'aquí una setmana a la Revilla de Sant Joan. L'any passat es van rebre 1.300 avisos. Enguany es reforcen un 50% els efectius de bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
18: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
0: Sense pressa.
11: El govern critica que els sindicats majoritaris de l'ensenyament no hagin pogut convèncer mestres i professors per aprovar en la consulta el preacord a què s'havia arribat per desencallar el conflicte en l'ensenyament. No hi ha termini per reprendre les negociacions. En va parlar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Toca ells fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens ha d'unir a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo.
19: I no garanteix.
6: L'Eurocambra, la gratuïtat de les maletes a la cabina de l'avió. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva.
9: La reforma sí que garanteix les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
20: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: Agafa avantatge.
11: La candidata de la dreta, Keiko Fujimori, el recompte que ja fa 9 dies que dura les eleccions presidencials del Perú. Queden aproximadament 200.000 vots per escrutar i Fujimori avantatja en 28.500 vots al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. La filla de l'històric president peruà es perfila, doncs, com la propera mandatària del país llatinoamericà.
0: A subhasta.
6: Tres obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Avui se subhasten a la Casa Set d'Art, un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i també el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I nova versió de l'Odissea.
9: Arriba a les llibreries una nova traducció al català del clàssic d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: Montse Camps.
21: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
22: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
21: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
22: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
21: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blackie Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Víctor Manuel, al Palau.
23: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
11: A les 9 del vespre, concert al Palau de la Música per presentar el seu últim àlbum, Solo a solas conmigo, i també per repassar grans èxits de la seva carrera.
0: I només el 14%
6: del sector cultural fan servir la intel·ligència artificial com a eina habitual, segons l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Entre les principals preocupacions de l'ús de l'IA hi ha el plagi i el sector demana que es reguli per garantir-ne la transparència de l'origen i l'autoria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, ensopegada.
24: De la selecció espanyola al Mundial de Futbol, empat a 0 amb el Cap Verd. De la Fuente, seleccionador dels espanyols.
25: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
24: Lamine Yamal, encara sense ritme, va jugar 20 minuts. El mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i l'Uruguai empaten a 1. A les 9 arrenca la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
26: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
27: Viatja sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
28: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zara, amb 3 quilos 220 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Marc, amb 3 quilos 465 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passen dos minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 a Terrassa i 24 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
2: Sense incidències a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, densitat amb aturades de Santa Coloma a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
1: Gràcies, Clàudia. I Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des de finals de gener.
4: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí.
5: El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
1: Més notícies. Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros actuals, que es podria triplicar.
4: Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio.
5: Que ha avançat que el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
7: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim.
1: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
4: També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
8: I dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
1: Al Vallès Oriental, un detingut per apunyalar un home a Sant Antoni de Vilamajor.
5: Va ser la nit de dijous i la víctima va quedar en estat greu després d'una baralla entre quatre persones.
1: I cultura. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. Montse Pujol.
10: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
12: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
10: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I música de Cardigans. La banda sueca torna a Catalunya, actua avui a Barcelona, ho farà el festival Blau Maria al Port Vell, al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
29: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
30: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I quan són les 7:20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tot es parlen del Mundial del Futbol. Calet, bon dia.
32: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Hem tingut molt mala sort ahir, la veritat. Mira, des de que va començar el partit, ja ho sabia, que ells es quedaran a jugar atrasats, jugant a la defensa, no buscant el contraatac, però buscant l'empat i ja està. I aleshores vam caure aquesta trampa. L'entrenador no ha tingut la valentia de deixar jugar Lamine Yamal i Dani Olmo al principi. Si ho hagi fet, potser que hem tingut un partit amb un 1-2-0, però no va ser així.
5: Qui creus que guanyarà el Mundial?
32: Jo crec que Marroc té moltes opcions per guanyar aquest Mundial.
5: Molt bé, gràcies, Calet. Doncs aquesta és l'aposta del Calet pel Mundial. Anem a repassar les portades de la premsa. El periòdico titula Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara. Amb els ulls a Madrid, el País diu una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. De primer empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria d'intel·ligència intel·ligència artificial de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
6: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: El 6 de setembre del 1984.
6: I el número de la sort, el...
9: 3.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, la guerra del futbol. Mallol Roger, bon dia.
24: Bon dia. Classificació de la CONCACAF per l'accés de la Copa del Món del 70 a Mèxic. Honduras i El Salvador es juguen la seva primera participació en un Mundial en una eliminatòria a 3 partits. És l'any 69. Els dos països viuen un moment de molta tensió política, social i militar. A Honduras hi havia 300.000 migrants salvadorenys a qui els locals acusaven de robar terres i recursos. El govern d'Honduras va iniciar aleshores una política de deportació forçosa que va causar el trencament de relacions entre països. En aquest panorama arriba l'eliminatori al mes de juny i el primer partit se l'endú Honduras a Tegucigalpa. El segon partit es juga al Salvador i remunten l'eliminatòria. En aquests dos partits ja van deixar greus enfrontaments entre aficions i fins i tot el Guardian reportava que 12.000 salvadorenys havien marxat d'Honduras sota amenaces després del maig. L'anomenada guerra del futbol esclataria just després del partit de desempat que es jugava a terreny neutral al mític Estadi Azteca de Mèxic. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca. El partit arriba a la pròrroga on finalment El Salvador marca el 3-2 definitiu i aconsegueix la plaça pel Mundial. Després de l'eliminatòria, El Salvador ordena també la invasió d'Honduras, començant una guerra que duraria 5 dies, però que hi hauria 3.000 morts, per cert, que Richard Kapuscinski la va retratar al seu llibre La guerra del futbol. El Salvador va arribar al Mundial, va perdre els 3 partits que va jugar i no va marcar ni un gol.
11: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
24: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista i la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent. Avui dimarts, un Enigmàrius d'escrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el presentat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'empat entre Espanya i el Cap Verd al Mundial.
15: Vaig veure ahir el futbol, sí, perquè jugava a Espanya i perquè, segons em deien, era segur que guanyava contra Cabo Verde, una selecció fluixeta. Doncs resulta que van empatar. I l'home que li va marcar el dia a la selecció espanyola i als milers d'espectadors televisius es diu Bosinha, és el porter portuguès que va parar-ho tot. Em va cridar l'atenció i vaig mirar el seu perfil, té 40 anys, cobra l'any el que alguns jugadors de la selecció espanyola cobren cada dia i la força de la tele és que va començar el partit amb 45.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb més de 1.600.000.
0: I a la recomanació del dia arran de la macroconvocatòria històrica de 700 places de jutges i fiscals, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Jury Duty.
16: Un judici molt peculiar i divertidíssim perquè té un format únic. Plantejat com un fals documental a l'estil de The Office, tots els personatges que en formen part són actors menys un, el protagonista, extremadament carismàtic. Ell es pensa que està fent de jurat popular en un cas real als Estats Units i que l'estan gravant per un documental sense saber que tot el que passa al seu voltant està guionitzat. I és una meravella veure com gestiona situacions surrealistes futbolistes i companys realment estrafalaris. Un experiment que demostra que hi ha gent genuïnament bona al món. Ho podeu comprovar a la primera temporada de Jury Duty a Prime Video.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
31: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovall? Bon dia.
18: Bon dia, la consellera Parlon.
19: Fem el reforç M1,
20: el bus 24-7,
19: que treballen en el mar de les OAC.
21: Molt bé, estupendo.
18: La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana és una de les protagonistes del dia, perquè avui a 8:45 serà el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de diferents casos que són del seu àmbit d'actuació.
19: I tant que sí, i tant que sí. Parlem del que faci falta, eh?
0: Consellera Parlon, sí, sí. Què tal? Bon dia. Com està?
19: Bé. Bé. Això ja és l'entrevista?
0: No, l'entrevista és a 8:45. Ah. D'aquí una mica més d'una hora.
19: Ah, vale, pues, si li sembla bé, vaig a esmorzar i em preparo els temes. De què voleu que parlem?
18: Doncs de les novetats que hi ha en diferents casos, com per exemple els àudios de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència...
19: Sí. Els vaig escoltar ahir.
18: Ah, sí?
19: Em confirmen que els àudios són 100% verídics, no?
0: Sí, són verídics, sí.
19: Vale.
18: Per què ho diu?
19: No, per res, que no fos la Judit Martín. I després també vaig escoltar parlar amb el detective privado.
18: Sí, Francisco acusant, Marco, sí.
19: Sí, acusant un agent de Mossos de sesgo de confirmació.
18: Sí, de viatge.
19: No, però viatge segur que no, perquè me deixo 85, ¿vale? I lo del sesgo, pues tampoc és així.
0: Bueno, li preguntaré també pel tiroteig de la setmana passada, del carrer Balmes.
19: Bueno, sí, tampoc hi ha per tant, perquè estem parlant del tiroteig i la gent es pensa que el carrer Balmes era com una pel·lícula de l'oeste, i no és així. Solament va disparar un senyor.
18: Sí, però bueno, segueixen preocupant. Com... Tenen alguna informació de l'autor de l'assassinat o...?
19: Pues no. I vostès?
18: No, tampoc tenim cap informació. Ah. No sé per què hauríem de tenir cap informació nosaltres.
19: Bueno, no sé, algun àudio trucant... No sé,
18: sí, no tenim cap àudio del senyor del tiroteig trucant a ningú.
19: Ah,
18: no.
19: D'acord. Bueno, pues aleshores haurem de seguir investigant.
18: Molt bé, clar. També li preguntarem pel risc d'incendis, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan.
19: Sí, s'ha d'anar amb molt de cuidado, amb el foc. Molt de cuidado.
18: Ens ho explica d'aquí una estona, consellera.
0: Sí.
19: Sí, vale, d'acord.
18: Vagi esmorzar, no pateixi.
0: Molt bé, gràcies, consellera. Fins ara.
18: Fins ara.
0: Parlem després.

0: Són 7:45. I avui, com cada dimarts, tenim reunions dels governs català i espanyol amb ambients ben diferents, molt més tens a Madrid, on Pedro Sánchez veu com els casos de possible corrupció ocupen tota l'agenda política i mediàtica. El jutge Peinado ha de decidir si retira el passaport a Begoña Gómez, demà està citat Zapatero, i aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui es va reunir com a mínim 3 vegades amb Leire Díaz. Al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà d'aquí una hora també la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la mort d'Isaac Andic. Li preguntarem per les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa del fill de Jonathan, Francisco Marco.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Sobre això i els tirotejos li preguntarem avui a Núria Parlon. I en pàgina internacional, la segona jornada del G7 avui a Evian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Espanya empata 0 amb Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció, els qui li donen suport. Empatadors entre l'Iran i Nova Zelanda. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia avui a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui farà sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui matí molt tranquil, amb temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Màximes avui previstes a la costa de 30-32. A l'interior poden arribar amb facilitat als 33, fins a 37 graus les més altes a les comarques de Ponent. I avui amb algun ruixat, però només al Pirineu, potser algun una mica més despistat podria arribar cap a la zona del Prepirineu. Avui menys precipitacions, menys tempestes que no pas les que vam tenir ahir, que van ser fortes. Demà dimecres i dijous mantindrà el mateix tipus de temps, encara algun ruixet de tarda al nord, i sembla que al final de la setmana encara serà més càlida.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora, pendents del restabliment de l'R8. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui es recupera el servei ferroviari a l'R8 entre Rubí i Martorell, però els trens de primera hora del matí no estan circulant. Renfe justifica que és perquè encara ja estan fent treball de manteniment. La previsió és que el primer tren que ja farà tot el recorregut sencer de l'R8 surti de Granollers a 8:45 del matí. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no sortirà fins a 9:45. El servei alternatiu per carretera funciona encara durant tot el dia i fins dijous hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I d'altra banda, pel que fa a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid circula amb més d'una hora de retard.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, hi ha un accident a l'A2, al Bruc. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha hagut un accident en aquest punt, sentit Lleida, que talla un carril, precaució en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i a les principals vies d'entrada cap a la ciutat. Densitat també a la C58, a Sant Quirze, sentit sud, i a Ripollet, direcció Sabadell, C17 a Paret, sentit sud, i AP7 a Santa Perpètua, en sentit Tarragona.
0: Avui comentarem l'actualitat a l'Àgora del matí amb Vicent Sachis, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Són les 7:33. Abans obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Baiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, unanimitat en els editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar, recordem, divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret Hormuz.
8: El diari del Comte de Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre, Benjamin Netanyahu.
7: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó una mostra de fracàs.
8: L'Ara destaca també que l'escenari és inestable i fràgil, d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el mateix memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internacionalment. internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran sal d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que, lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una etapa d'incertesa.
8: Per al país, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a saber els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que no hauria d'haver existit mai.
8: El periòdic el titula L'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: I també destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Poc abans de l'empat a zero, llegiu un article de Jorge Valdano sobre aquest Mundial. Diu Valdano que mai els futbolistes han estat tan semblants entre si. El trànsit permanent de jugadors fa que entrenin els mateixos clubs, tinguin disciplines semblants, mengin les mateixes coses. D'aquí la pregunta de si això pot continuar sent una competició entre estils futbolístics quan el futbol s'ha aplanat com a llenguatge universal. Què marca la diferència? Segons Valdano, la cultura futbolística, és a dir, tradició, coneixement, ofici, i aquí no empatem a zero.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatller Origen.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a aquesta hora a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que han de saber les famílies amb fills d'edat escolar.
3: Doncs que avui s'activen els vals escolars i, per tant, des d'avui mateix ja es poden bescanviar a les botigues. Són dos xecs de 30 euros cadascun que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària. Com a novetat d'aquest any, no arribaran a la bústia, sinó que es distribuiran en format digital a través d'un correu electrònic. Ho recullen diversos digitals.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
15: Un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme i Eivissenc. Llegim a la història al diari.es, que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si es pot dir així, en una estructura mig fet, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-les fora i enderrocar-lo, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
3: I caixa, Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit hauria recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: S'ha de comprovar tot.
15: I més abans de fer ponting. Una noia de 21 anys ha mort després que l'empresa amb qui el feia la llancés sense estar lligada a cap corda. Això ha passat al Brasil. Ja han detingut 3 persones per homicidi amb dol eventual, és a dir, per falta de coneixement. En diversos vídeos es veu com dos homes estan a punt de llançar la noia mentre diversos testimonis criden la corda, que es veu al terra.
0: I què podria tancar?
3: El convent que custodia la mà de Santa Teresa, que es troba a Ronda, Màlaga. S'està quedant sense monges, ara mateix n'hi ha 4, i si no n'arriben de noves, l'any que ve tancarà després de més de 100 anys de vida. És el conegut com a monestir de la Merced, de Carmelites Descalces, també famós pels dolços artesans que prepara. Si tanca, s'hauria de canviar la relíquia de lloc, ho llegim a Info Vaticana.
0: I avui Lego torna a ser notícia.
15: En aquest cas, perquè la policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres, ni més ni menys que el seu veí. Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Ho llegim al debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Horà i Lara García.
16: Arrenquem el departament francès de l'Alta Savoia, la frontera amb Suïssa. Llegim al diari Le Dauphiné Libéré, el més important de la regió, que la trobada del G7 a Evian està deixant un tram xulès que dona a entendre que no necessita el suport dels seus aliats per garantir la reobertura d'Hormuz, però també un Macron que està fent mans i mànigues per evitar que Trump abandoni prematurament la reunió o en dificulti els consensos. I a Rússia, llegim al Komsomolskaya Pravda l'article titulat Una bufetada a la cara per Zelensky, i subratlla que l'arbitratge internacional, al contrari que Ucraïna, confirma els drets de Rússia sobre l'estret de Kerch i el mar d'Azov. El diari, fundat durant l'època soviètica, treu pit i considera que la decisió de l'AIA és una validació de les posicions russes sobre Crimea.
17: I en plan econòmic, Cinco Días assegura que el retorn a la normalitat després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran no serà una feina fàcil ni molt menys imminent. Diu el diari que tenim per endavant una costosa tasca perquè caldrà netejar les vies marítimes d'Hormuz per recuperar el trànsit habitual de vaixells. En aquesta línia, Expansión sosté que al final de la guerra l'Iran no retornarà les aerolínies a la casella de sortida. Explica que el desbloqueig de l'estret obligarà el sector a pagar el querosè un 20% més car com a mínim durant els propers 12 mesos. I canviant de tema, l'ON Economia anuncia que el Banc d'Espanya ha llançat una nova oferta d'ocupació pública. L'organisme necessita cobrir 65 places de personal tècnic amb un sou base d'uns 45.000 euros bruts anuals.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola ha començat el Mundial com un parxís de colors, amb el verd com a fitxa única.

El Mundo Deportivo, Cap Verd posa una alerta vermella, una garrotada verda per l'Espanya de la Fuente, una Espanya sense idees ni punys davant un rival ordenat. Santi Eloi ha parlat d'un desastre superable. Pel diari Esport és una baixada important, un debut decebedor, amb una selecció espanyola sense fluïdesa ni punteria. Joan Vehils parla obertament de ridícul. Espanya s'estavella, titula el diari Ara. Per la Vanguardia és una estrena indigna contra la número 64 del món. El periòdico ironitza, diu que Espanya arrenca verda al Mundial.

0: La festa major a Cap Verd amb una Espanya que s'estima contra l'autocar de la selecció africana. El País diu que Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Marca parla de desastre, qualifica de petard el partit d'Espanya. Pel diari AS és una pifa històrica. Salvador Sostres escriu a l'ABC que De La Fuente ha de deixar de jugar amb els seus amiguets i fer jugar els millors. I Mariano Rajoy escriu al Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols. Se li ha de donar suport.
1: I a la premsa del cor, la festa aniversari dels fills de Cristiano Ronaldo. Elisenda Pineda.
2: Georgina Rodríguez converteix el seu jardí en un parc d'atraccions privat per a la festa d'aniversari dels seus bessons. La mainada fa 9 anys i a Can Ronaldo Rodríguez, que no es moquen amb mitja màniga, han tret l'olla grossa. Al parc d'atraccions hi ha de tot. Tira la diana, pesca de neguets i jocs variats. Només hi falta un saltamontes amb sistemes de seguretat dubtosos, uns autos de xoc ple de quillos fumant ducados i una parada de tir on guanyar un peluix de Bob Esponja amb ressaca. A veure si l'any que ve na Georgina hi pensa i els nens fan 10 anys en una fira com Déu mana.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem l'estimat, el respectat, el meravellós Jordi Hurtado.
1: Home!
3: Jordi Petonet.
1: El Jordi en fa 40, sempre en fa 40.
3: Doncs mira, 32 anys que fa avui Jordi Hurtado. Felicitem, perquè està a punt d'arribar als 60, als 70,
1: sí,
3: però encara n'hi queda un, 60 tots, que es diu.
1: Molt
3: també
1: bé.
3: Felicitem l'actor Daniel Brühl.
1: Oh, ja deu ser gran, ja.
3: Sí.
1: 46.
3: Mira, 48, i acabem felicitant l'influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
1: No sé qui és.
3: Sí, home, ara serà jurat de Got Talent.
1: Bueno.
3: Doncs el felicitem des d'aquí perquè en fa 37.
1: 37, molt bé. Sant Oral.
3: Avui és Sant Quirze, que celebra... Sant Quirze, que celebra el dia amb la seva mare, Santa Julita.
1: Ui.
3: Quirze tenia 3 anys i va veure com van torturar la seva mare en veure-ho, el nen va esgarrapar la cara del governador, que el va llançar escales avall i el va matar, el governador, el nen. La mare va demostrar la seva joia perquè el nen hagués assolit la corona del martiri. El governador va fer que torturessin Julita. Li van passar...
1: Julita?
3: La mare d'en Quirze.
1: Ah, vale.
3: Li van passar ganxos punxeguts pels costats i va ser decapitada. Xas! Els seus cossos van ser abandonats i els cristians d'amagat els van recollir i enterrar. Alerta! A Catalunya hi ha 142 persones que es diuen Quirze i 226, que es... 25, ara sí, que es diuen Julita.
1: Ah! Hi ha una que ha mort, no?
3: Bueno, pel camí sempre pel passa. Camí.
1: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 16 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 16 de juny de 2006, el dia que s'acaba la campanya electoral per aprovar el nou Estatut de Catalunya, impulsat pel govern tripartit de Pasqual Maragall i retallat posteriorment a Madrid. Un 73,9% vota sí a l'Estatut i un 20,8% vota no, opció que per motius diferents defensaven tant Esquerra com el PP. La participació en el referèndum és molt baixa, un 48,8%. Superada la prova, ara Pasqual Maragall ha de convocar eleccions i decidir si es presenta o si es retira. I ara fa 20 anys, debut fulgurant de Leo Messi al Mundial d'Alemanya. Messi tenia 18 anys, va entrar de suplent i en només 15 minuts va marcar un gol i en va donar un altre en l'Argentina 6, Sèrbia 0. El debut de Messi va enlluernar el món del futbol. Acabo amb el Saló Gaudí Nòvies a Barcelona. La gran atracció era que hi desfilava Naomi Campbell. La seva tarifa, segons Josep Sandoval a La Vanguardia, era de 100.000 euros, 5 bitllets d'avió en business i 3 suites en un hotel de 5 estrelles.
1: Avui és 16 de juny del 2026, és el dia 167 del calendari. Falten 5 dies per l'estiu. D'avui en 8 serà Sant Joan i 2 perquè comenci el sonar. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No aixequem sancions, de moment. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
7: Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant.
8: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor, veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i tenen coll avall que l'enviarà a judici.
9: Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
10: Ni monta ninguna trama ni hecho nada ilegal.
1: Punxada d'Espanya contra Cap Verd i fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Maniobra.
11: Sèrie de moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina, aquest n'era el significat primer. En el sentit figurat, però, sèrie d'accions fetes generalment d'una manera astuta per aconseguir un fi. La Guàrdia Civil sosté que el PSOE estava al cas de les maniobres de l'Eire Díez, astutes o no, per desactivar les causes que afectaven al partit.
1: Ultratge.
11: Injúria greu de fer tota paraula, fer ultratge a algú. Ara PSOE i Sumar volen reactivar els tràmits per eliminar el codi penal de delictes com les injúries a la corona.
1: I també destaquem una altra paraula del dia, que és ofensiva.
11: Sí, estat o situació de qui ofèn o ataca, prendre l'ofensiva. Es sol dir que només ofèn qui pot o i no qui vol. Ofesos se senten els catalanoparlants de la franja de Ponent que rebutgen la guerra contra el català del PP i Vox.
1: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García, sense ofegar-nos. 1.171.000.
12: Són les persones que han sol·licitat la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000.
1: 5.000 milions d'euros.
12: És el que rebrà la indústria catalana en els pròxims 4 anys. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials, que vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques.
1: 40%.
12: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creu que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a l'habitatge.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig la històrica catedral ucraïnesa de Dormició. Hi ha molts elements decoratius, té com unes cúpules daurades, però el més vistós és l'espessa columna de fum que hi ha just al mig, perquè les flames que s'intueixen a l'interior i les gues de bombers dels laterals ho expliquen absolutament tot.
13: La catedral al monestir de les Coves de Kiev ha quedat pràcticament o parcialment destruïda. Ucraïna va acusar Rússia de destruir deliberadament una peça tan important del seu patrimoni històric i cultural. El Kremlin nega que fos a conseqüència dels seus bombardejos i atribueix l'explosió, que avui veureu a la portada de pràcticament tots els diaris, a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès.
1: A la segona imatge veig una concentració a l'exterior d'un dels estadis del Mundial de Futbol, concretament a Los Angeles, i uneixen unes quantes banderes, la majoria de l'Iran, però també n'hi ha alguna dels Estats Units.
13: Falten pocs minuts per l'estrena de l'Iran al Mundial i unes 200 persones iranianes que viuen als Estats Units protesten contra el règim, un ambient dividit que també s'ha viscut aquesta nit dins l'estadi, per exemple, quan ha sonat l'himne. La política ha continuat marcant la Copa del Món. Després del 2-2 contra Nova Zelanda, el tècnic iranià ha criticat que els hagin fet tornar directament a Tijuana, a Mèxic, on estan concentrats, i no els hagin deixat passar una nit més a Califòrnia per poder descansar.
1: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. Hi veig la pantalla d'un telèfon mòbil on hi ha un registre de decibels que mesuren, en aquest cas, el soroll. A la pantalla hi surt el número 61. I què significa aquest número, Núria Paraire?
14: Doncs 61 decibels és el soroll que hi ha en algun moment a la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, a la Selva. Una xifra que estaria per sobre del límit permès durant les hores de descans. La imatge ens l'envien veïns de la plaça que es queixen del soroll. El detonant de la seva protesta és el permís que ha donat l'Ajuntament perquè s'hi obri una nova terrassa. L'alcalde ens diu que volen dinamitzar la zona per donar més vida al municipi i que es vigila que els locals compleixin la normativa. I també que la policia local actua quan hi ha usuaris de les terrasses que es queden fent soroll quan ja han tancat.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La policia nord-americana farà servir gossos robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els gossos robots són de l'empresa Boston Dynamics, de la qual és propietària l'empresa de cotxes Hyundai, i porten incorporat el mateix sistema de reconeixement facial que duen les ulleres Ray-Ban de Meta o els últims models d'iPhone. La policia nord-americana els utilitzarà per detectar immigrants irregulars al país durant el Mundial. Els primers dos gossos en robot de la policia nord-americana s'han vist patrullant a l'estadi d'Arlington, a Texas. Estan dotats d'escàners facials i alerten la policia si no troben la persona detectada en l'arxiu policial de persones estrangeres que han entrat correctament als Estats Units. La policia nord-americana disposa, segons la notícia, d'una dotació petita. Són 4 gossos robot i ja han anunciat que els faran patrullar a diversos estadis durant tot el Mundial.
1: Això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos. Amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
6: Vinga, som-hi. Real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que la policia nord-americana farà servir gossos, un robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial, és una notícia falsa. A veure, els gossos robots de Boston Dynamics existeixen, però fan tasques d'investigació perimetral dels estadis. Ajuden la policia a investigar paquets sospitosos, per exemple. No és cert, com diu la notícia, que estiguin dotats de sistemes de reconeixement facial, ni tampoc que es facin servir per detectar immigrants irregulars.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
18: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
19: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
20: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
16: Catalunya Ràdio.
1: 7 minuts seran les 8 del matí. Titulars del dia en 2 minuts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava una trama per frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
21: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
10: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
21: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
1: L'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
22: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
1: I la cimera del G7, Evian, a França, s'entrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
21: I serà present el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
6: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
1: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
22: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
23: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
1: I els Mossos identifiquen la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
21: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
1: Encara ressonen els àudios de Jonathan Andic, que ahir al matí us oferien exclusiva aquest programa.
22: El director de Método 3, Francisco Marco, també aquí al matí de Catalunya Ràdio, en feia aquesta lectura.
24: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
1: A subhasta, tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
21: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. Aniran a càrrec de la casa de subhasta Set d'Art.
1: I al Mundial de Futbol, l'Iran empata a 2 en el seu debut.
22: Ho ha fet amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els que li donen suport. Empat a 2, doncs, entre l'Iran i Nova Zelanda. També han empatat a 1 l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Avui a les 9, França-Senegal.
25: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, ahir a la tarda vam tenir tempestes fortes, potents al Pirineu i al Prepirineu. Avui a la tarda n'hi haurà alguna, però en principi seran més disperses, menys fortes i molt més localitzades a la zona del Pirineu. A la resta, el temps serà assolellat tot el dia i amb una temperatura que avui pujarà més que ahir i ho continuarà fent els pròxims dies.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, retencions a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia. Sí, hi ha lentitud amb aturades de les rondes i direcció Barcelona a l'A2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins i C16 des de Sant Cugat, densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell. C17 a Parets, C59 a Caldes, sentit sud en tots dos casos, i diversos trams de l'AP7 a Parets, Mollet i Santa Perpètua, direcció Tarragona.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Manu.
7: Bon dia, bon dia!
1: Com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé!
7: Estàvem pensant d'anar a comprar petards algun dia d'aquests. Per Sant Joan,
8: jo també hi he d'anar, eh?
7: Sou de petards, eh?
1: Bombetes, jo sóc de bombetes.
7: Sí, cosa

0: Martí.
1: Ah, la meva filla.
0: No te'l deixis al marit,
2: el marit,
0: eh?
2: El marit també, que et volen felicitar pels teus 60 anys amb ai, aquesta gràcies. Cançó que et toca, Manu Guix, en directe.
1: Gràcies. Ah, molt bé, moltes gràcies.

0: Seria un petonet.
1: Moltes gràcies. És la cançó que posava les meves filles quan eren petites.
2: Oh, doncs mira, ara te les posen elles a tu, quan ets gran.
1: Gràcies, gràcies. Ens escolta cada matí.
0: Gràcies, gràcies, Imma.
2: Adéu, Manu. Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu. Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La seguretat a Barcelona i a Catalunya torna al centre del debat públic. Les dades parlen per si soles. 6 homicidis a trets aquest any, 3 en les últimes dues setmanes, 30 tirotejos en 6 mesos i amb 18 ferits per arma de foc. És un escenari esfereïdor, surrealista, sobre el qual no s'hi val ni fer populisme ni premsa groga. Però sí constatar una cosa, que un problema global, com el narcotràfic, està fent arrels a casa nostra. Precisament per abordar aquesta crisi avui tindrem amb nosaltres la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè aquestes xifres han generat també una preocupació que és lògica. Pensem en el tiroteig de la setmana passada, a plena llum del dia, al carrer Balmes de Barcelona. Una execució a sang freda al davant d'una comissaria. I davant d'aquesta escalada, la sensació d'inseguretat és tan real com les xifres. És cert que a Catalunya algunes estadístiques generals milloren i que els robatoris s'han contingut. Però la ciutadania no mesura la seguretat només per al robatori d'una cartera. Per això és normal que l'alarma continuï viva. D'aquí ve la macrooperació policial desplegada aquest cap de setmana a Barcelona, on més de 150 agents van pentinar zones especialment calentes. Es va saldar amb 13 detinguts que acumulaven 93 antecedents policials. Una dada colpidora que reforça també la hipòtesi policial de fons. El problema de la inseguretat està íntimament lligat al de la delinqüència reincident. I això no vol dir que hi hagi solucions màgiques, però sí que situa el problema dins d'uns paràmetres clars. I ens ajuda també a centrar l'atenció on toca, perquè recordem-ho, caminar segur pel carrer és un pilar bàsic de l'estat del benestar. Sense seguretat, tant és que els barris rebin nous equipaments o inversions. La vida és el primer bé, i la ciutadania ha de saber-se i sentir-se protegida. Per això cal afrontar la situació actual amb el màxim rigor. Tenir present que la seguretat és un dret irrenunciable i, per tant, exigible. Garantir-la als nostres carrers demana voluntat i també contundència. Des del rigor i des de l'evidència. És el que espera Catalunya dels seus representants. Poder viure en pau i amb seguretat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui dimarts 16 de juny han començat el dia ja amb temperatures altes a la costa. 26 graus tenien a Calella, al Maresme, i en canvi a Conesa, la Conca de Barberà, n'hi havia 12 o 10 graus encara a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Dia de sol, dia càlid avui. Les màximes s'enfilaran per sobre els 30-31 graus a la costa i a l'interior poden arribar amb facilitat entre els 33 i 37 graus les més altes a Ponent. Avui, amb algun ruixat de tarda, però només al Pirineu, més concentrat al nord de Catalunya, a tot estirar, en podria arribar algun molt dispers al Prepirineu.

0: I aquests pròxims dies, encara dimecres i dijous, tindrem algun ruixat de tarda al nord, però la resta de la setmana el temps serà molt més estable i més càlid encara.
1: Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts tindrem novetats també, d'atenció, del bisbe emèrit Novell, Xavier Novell. Ho explicarem d'aquí a 2 minuts al matí de Catalunya Ràdio. D'aquí 2 minuts o d'aquí 15 minuts. La policia de Madrid torna a passar pels jutjats amb 3 cites claus avui. La primera ahir, la declaració de Begoña Gómez, que està pendent de si el jutge li retira el passaport. La segona, demà, la compareixença de José Luis Rodríguez Zapatero. I entremig, la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil al Senat per la seva vinculació amb el cas Leire Díaz. Molts assumptes sobre la taula, anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Comencem per Begoña Gómez, perquè en els pròxims 3 dies sabrem si se li retira el passaport.
2: Sí, perquè ahir va ser una vista llarga de 3 hores que no en va sortir encara en cap decisió. Les acusacions han demanat retirada de passaport, també que signi els jutjats cada 15 dies i el jutge haurà de decidir si els fa cas i aplica aquestes mesures a la dona del president. Recordem-ho que va sempre amb escorta. I haurà també de signar l'últim pas per dur-la a judici per jurat popular per 4 delictes de corrupció. La defensa i la fiscalia insisteixen en l'arxiu, tenen pendents alguns recursos a l'Audiència de Madrid, l'única que podria frenar els peus a Peinado, que els enviarà a judici, però sense esperar a que es pronunciï.
1: Pel que fa a Zapatero, ha demanat també ajornar la part de la declaració referent a les joies.
2: Poc temps per preparar aquesta part, reunir la documentació suficient en relació a tot el que li van trobar una caixa forta, valorat en 1,3 milions d'euros. Vol declarar, però no encara sobre les joies, ja que el jutge li va obrir aquesta segona investigació tot just divendres passat per frau fiscal i contraband i demana acotar la declaració davant del jutge Calama, fixada per demà i dijous, només sobre la part principal, sobre el rescat de Plus Ultra.
1: I també tenim aquesta última cita, que marcarà també l'agenda política d'avui, que és la declaració de la directora de la Guàrdia Civil al Senat.
3: Que convoque elecciones. El búnquer en el que s'han cerrado.
2: A petició del PP hi haurà d'explicar novetats de les darreres hores que apunten 3 reunions amb Leire Díez i que fins i tot es van seguir enviant missatges quan la directora de la Guàrdia Civil sabia que Díez estava sota el radar ja de la UCO. Missatges que després va activar que s'esborressin. El PP pressiona davant l'acumulació de casos mentre el PSOE intenta mirar endavant. Borja Sémper i Rebeca Torró.
3: Que convoque elecciones. El búnquer en el que s'han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad.
4: Porque no tenemos nada que esconder. Somos el partido más exigente consigo mismo.
2: I enmig d'aquesta olla pressió, Sánchez torna demà a la sessió de control cara a cara amb Feijó aquí al Congrés dels Diputats.
1: Gràcies, Tània, i cal afegir també que la Guàrdia Civil ha publicat un nou informe que referma també el protagonisme de Santos Cerdán i dona per fet que va ordenar pagaments del PSOE a Leire Díaz. Més detalls, Sánchez Lafuente.
5: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díaz. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
6: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
5: Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot plegat va en paral·lel a l'agenda política que continua endavant. Ahir el PSOE i Sumar van reactivar els tràmits per despenalitzar les injúries de la corona pel Foradada.
7: Tots dos partits ja havien arribat a un acord similar fa 2 anys per suprimir, entre d'altres, aquest delicte, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí, es vol mantenir el delicte d'enaltiment del terrorisme. En parla Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
8: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
1: D'aquí uns minuts a l'Àgora del matí analitzarem el futur de la legislatura, també els diferents casos que envolten el PSOE. Abans, per això, un comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
9: La tenda judicial torna a acaparar tota la política espanyola. L'Audiència Nacional investiga l'expresident Zapatero, fins ara referent moral del socialisme, pel cas Plus Ultra i les joies d'1 milió d'euros trobades al seu despatx, a les que ni el seu portaveu els dona ara explicació. Es tracta d'un cop per al govern de Sánchez, que continua defendent l'expresident, però sense hipotecar-se. D'altra banda, el PSOE tracta de salvar els mobles culpant de tot a Santos Cerdán pel cas Leire. Asseguren que no tenen res a amagar, però algunes fonts confessen que podrien amagar-se fins a que passi l'estiu.
1: Aquest és el principal tema del dia. L'altre són els àudios de Jonathan Andic.
10: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?

0: La trucada del fill d'Isaac Andic al 112, avançada ahir pel matí de Catalunya Ràdio, dona, atenció, una nova dimensió al cas.
1: 112, digui?
2: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
1: ¿Este chico que ha corrido?
2: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
1: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo el respeto?
2: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Vale, si en Coibató nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra.
2: En el camino de las cuevas de Salnitre.
1: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
2: No, estamos justo al principio.
1: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
2: No, pasado las cuevas hay un camino que bordea el Montserrat.
1: Entendido.
2: Por favor,
1: mira, que no sí, estamos pasando
0: todo,
1: en un momento.
0: Aquest avui sencer és la trucada del fill de Jonathan Andic, pel fill d'Isaac Andic, Jonathan Andic, que va fer el 112. La gran majoria de diaris destaquen avui la prova clau en aquesta investigació per la mort d'Isaac Andic, que forma part de la defensa, del relat de la defensa. Hi ha hagut també un ampli ressò a televisions i ràdios.
3: En el cas Andic, el Matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als àudios de la trucada que Jonathan Andic va fer al 112 el dia de la mort del seu pare.
4: Fins avui ja sabíem el que havia dit pels escrits de la jutgessa i la defensa i avui Catalunya Ràdio n'ha més els àudios.
5: Contàvamos que Catalunya Ràdio ha accedido a las llamadas que hizo Jonathan Andic.
2: Necesito ayuda.
1: ¿Este equipo que ha corrido?
2: Mi padre se ha caído.
6: Esas llamadas son varias, las publican en exclusiva desde Barcelona, Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio ha tenido acceso a esta llamada que sucedió 5 minutos después de que el dueño de Mango se precipitase por un barranco.
1: ¿Sale de qué altura es este barranco?
2: No lo veo.
8: Hoy por primera vez hemos escuchado esa llamada telefónica. Fue la primera llamada a emergencias que hizo...
0: Són algunes de les principals cadenes que se'n fan fer ressò d'una prova que la defensa considera que qüestiona l'acusació contra Jonathan Andic. Ens ho explicava al Matí de Catalunya Ràdio el director de Método 3, Francisco Marco, contractat com a pèrit per la defensa d'Andic.
9: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente... le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Un Marco que va ser molt crític amb el paper dels Mossos d'Esquadra, Pol.
10: El pèrit va insistir en la innocència de Jonathan Andic i creu que les 7 trucades que el fill del fundador de Mango va fer amb els diferents serveis d'emergència demostren que la mort del seu pare va ser accidental. I Marco va assenyalar directament l'agent dels Mossos encarregat de la investigació a qui va acusar d'intentar inculpar Jonathan amb conclusions esbiaixades.
9: Existe un policia? No. Los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia, cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra, que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A 9:15 li preguntarem directament a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aquestes crítiques. També analitzarem com es gestiona una trucada d'emergència com la que va fer Andic amb la psicòloga Alicia Álvarez i amb l'advocat Marc Molins. Parlarem de quin impacte poden tenir aquests àudios en un futur judici, perquè el cas, si s'arriba a jutjar, serà amb jurat popular. Ens explica com funcionen els jurats populars Ot Serra i Andreu Merino.
11: El jurat popular el formen 11 persones, 9 de titulars i 2 de suplents. D'un sorteig entre ciutadans de la província on s'han comès els fets, en surt una llista de 25 candidats. D'aquests, acusació i defenses tenen dret a votar-ne 2 cadascun.
12: El jurat assisteix a totes les sessions del judici i després ha de votar l'objecte del veredicte. Per norma general, els seus membres han de decidir en un màxim de 72 hores i durant aquest temps han d'estar incomunicats. Per condemnar calen 7 vots i per absoldre n'hi ha prou amb 5.
11: No només els delictes contra les persones com homicidis o assassinats es jutgen per jurat popular. També de funcionaris en l'exercici dels seus càrrecs, delictes contra l'honor, contra la llibertat i la seguretat i delictes d'incendis. Si entren en combinació 2 delictes o més, es dirimeix en la justícia ordinària.
12: Formar part d'un jurat popular està remunerat i dona dret a absentar-se a la feina i és obligatori. Només se'n poden excusar els majors de 65 anys, les persones amb discapacitat o malaltia greu, ser insubstituïble a la feina o haver sigut membre d'un jurat popular en els 4 anys anteriors.
0: Com dèiem, si la investigació avança, serà un jurat popular qui haurà de valorar aquestes proves com la trucada d'Andic al 112. Sobre l'impacte de l'exclusiva del matí de Catalunya Ràdio, hi afegim un comentari del periodista del periòdico Guillem Sánchez.
13: Després d'escoltar la trucada al 112, molts ciutadans s'han posat a discutir si l'emoció de la veu de Jonathan és real o impostada. És un debat que ha plantejat la seva defensa, amb l'objectiu que els que creguin que l'emoció és real també pensin que, en conseqüència, Jonathan és innocent. Però pels investigadors del cas Andic, en canvi, la trucada no permet arribar a aquesta conclusió. Consideren que encara que aquesta emoció sigui real, pot ser compatible tant amb una persona alterada perquè acaba de perdre accidentalment el seu pare com amb una persona alterada perquè acaba d'assassinar el seu pare.
0: Tot plegat, li preguntarem a la consellera Parlon. Aquí també li preguntarem per l'auge dels tirotejos.
10: A Catalunya hi ha de mitjana més d'un tiroteig a la setmana i aquest 2026 se n'han registrat una trentena fins a principis del mes de juny, una tendència iniciada ja l'any passat, quan se'n van registrar més de 90, un 35% més que l'any anterior. Per fer-hi front, el govern ha proposat, entre d'altres, endurir les penes per la tinença d'armes de foc. Això mentre creix la preocupació a les xarxes pel narcotràfic i per l'aparició d'una màfia autòctona catalana, com ens explicava fa unes setmanes l'excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.
14: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
0: Per cert, que avui també podem explicar novetats de l'últim tiroteig, l'home que hi van tirotejar en plena visita del Papa.
10: S'ha identificat la víctima, que va morir a ple carrer Balmes, a Barcelona, tocat d'una comissaria de la Policia Nacional. És un ciutadà serbi a qui la policia belga buscava per detenir-lo. A qui no s'ha trobat encara és l'autor del tiroteig. Fons policials se'l vinculen amb el crim organitzat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
15: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
16: Costellarro va bé. Gràcies.
17: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
15: Costellarro, senyor?
18: Volkswagen. Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i David Taminas. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Creixen els dubtes sobre l'abast de l'acord entre els Estats Units i l'Iran a l'espera que divendres es faci públic.
22: Trump ha anunciat que ja hi ha vaixells navegant per l'estret d'Hormuz i que divendres quedarà definitivament obert. Els dubtes es centren, però, en el futur de les sancions de l'Iran o en els actius congelats fora de les seves fronteres. Tot plegat a l'espera que divendres es firmi un document que, segons el vicepresident nord-americà J.D. Vance, és força genèric. En una entrevista de Fox, Vance ha obert la porta perquè se sàpiguen els detalls abans.
23: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
0: L'acord centra la cimera del G7 a Avian, a França, on avui també es parlarà de la guerra d'Ucraïna. Avian especial, Avian, Jordi Baró.
24: Segon dia del G7 a Avian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
25: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
24: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I entre els dubtes que planen sobre l'acord hi ha el front del Líban. Israel es nega a aturar-hi l'ofensiva. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
3: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: De moment el petroli continua baixant i les borses pujant, però els experts avisen que l'economia no millorarà de forma immediata.
22: El barril de Brent cau en picat i ja se situa als $82, 11 menys que abans de l'acord, i les borses van experimentar ahir ascensos d'un 2% amb l'IBEX, que va fixar un nou rècord per sobre dels 19.000 punts. Tot i això, la clau per la normalització de l'economia és el pas d'Hormuz i, segons la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Quillen, això encara pot trigar setmanes.
5: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: I, per cert, parlant de l'Iran... La selecció iraniana ha debutat al Mundial dels Estats Units amb alguns xiulets a l'estadi. I amb un empat a 2 contra Nova Zelanda. Un Mundial que té la seva primera gran sorpresa, Robert Prat.
6: Espanya va demostrar que encara està verda en aquest Mundial, amb un empat a 0 davant la selecció de Cap Verd, la número 64 del món, un partit gris dels espanyols que no van jugar res. De la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
6: Lamine Yamal encara sense ritme va jugar 20 minuts i Mariano Rajoy, sí, sí, Mariano Rajoy torna a fer de comentarista. Escriu a El Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols i diu que se li ha de donar suport.
21: Un partit que va tenir un seguiment importantíssim a Catalunya, concretament un 49,5% de l'audiència a través de la 1 de Televisió Espanyola i un 7,2% a través de la 2. Per tant, el partit d'Espanya ahir va tenir un seguiment de prop del 60% a Catalunya.
0: I per cert, que el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. Man.
21: Els fets, sí, van passar el 2024 quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Mir i un altre futbolista, Pablo Jara, també condemnat a 2 anys de presó. Van conèixer dues noies i després les van agredir a casa seva. Els acusats presentaran recurs.
0: I us avança atenció al matí de Catalunya Ràdio. El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, impulsa un recés espiritual amb la seva dona, Sílvia Caballol.
21: Sí, Novell va abandonar l'episcopat perquè no podia compatibilitzar les obligacions eclesiàstiques amb la relació sentimental que mantenia amb aquesta psicòloga. Es van casar, de fet, fa un parell d'anys. Ara Novell vol tornar a l'evangelització i als processos de creixement humà. El recés que organitzen per Tots Sants tracta la vulnerabilitat humana i les ganes de trobar-se i créixer, i comptarà amb un equip de psicòlegs i mossens.
0: Avui a 3:15 ens acompanyarà Sílvia Caballol, que és la parella de Xavier Novell, que denuncia que l'episcopat ha impedit que el recés es fes a Poblet o al Santuari del Miracle. L'escoltarem a partir de 3:15. I també us explica aquest programa que la Franja de Ponent rebutja la guerra contra el català al Partit Popular i Vox.
26: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la Franja. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
27: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català, la parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: I per cert que el Partit Popular Català prepara el seu congrés i promet més madura contra la immigració, però exclou el terme prioritat nacional.
26: La ponència rebutja la immigració descontrolada, posta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
28: L'islam és una religió respetable i amparada per nostre ordenament jurídic. Però el fundamentalisme islamista no és una religió. És una ideologia totalitària incompatible amb la igualtat entre l'home i la mujer i amb els principis fundamentals de la nostra democràcia.
0: La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva, gràcies als diners previstos al Pacte Nacional per la Indústria. Més detalls, Roger Santaló.
25: El govern i els agents socials han firmat el pacte que també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president Josep Sánchez Llibre hi veu diverses oportunitats.
1: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
25: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que s'acompanya la petita i mitjana empresa, preveu aplicar 190 mesures per aconseguir aquests objectius. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I novetat sobre els drets dels passatgers. Atenció, perquè l'Eurocambra manté les compensacions pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de la mà de la cabina.
2: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi i del procés de reserva. Roberta Metsola és la presidenta del Parlament.
8: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: I l'últim punt econòmic. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
21: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral deterioren el benestar emocional dels joves. Júlia García, coautora de la investigació.
9: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: I atenció a això, perquè surten a subhasta 3 obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
2: Avui se subhasten a la Casa Set d'Art un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i el projecte d'un finestral pel temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I avui arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea d'Homer.
2: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: I avui, dimarts 16, dia de molts concerts a Barcelona.

0: The Cardigans, la banda sueca, torna a Barcelona i actua aquest vespre al Festival Blau Maria al Port Vell. Víctor Manuel actua al Palau de la Música Catalana, mentre que el pianista italià Ludovico Einaudi ho fa al Palau Sant Jordi.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: I pel que fa als esports, ja hem apuntat el mal debut d'Espanya al Mundial, un debut que contrasta amb la festa grossa que es va viure a Cap Verd després d'aconseguir un punt en el seu debut mundialista.
7: Cap Verd s'estrenava per primer cop en un Mundial, va ser una estrena històrica. El porter de 40 anys de la selecció africana, Bosinha, diu que va jugar el millor partit de la seva vida.
8: Sí, para mí el mejor juego de mi carrera. Para muitos cabardianos era só um sonho. Sei que muitas pessoas pensam que somos muito pequeninas ou muito fracas, pero estamos aquí para competir.
7: Bosinha va ser escollit MVP del partit. A l'altre partit del grup d'Espanya, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai van empatar un. També al Mundial Bèlgica 1, Egipte 1. De la jornada d'avui destaquem el França-Senegal a partir de les 9.
6: I arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala.
7: A partir de les 9, Palau Blaugrana, Barça, Pozo, Múrcia, el millor de 100 partits. Didac, jugador blaugrana.
9: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho. No? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
6: I el Girona continua adaptant la plantilla a la segona divisió.
7: Nou projecte de l'equip gironí, John Solís marxa definitivament, traspassat al Birmingham. És una bona operació pels gironins, ingressen 7 milions d'euros. El Madrid, que dona oficialitat al fitxatge de Marc Cucurella per les 6 pròximes temporades.
10: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
11: Les curses importants les guanyava totes.
12: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
13: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
14: Pere Casacuberta. Casacuberta.
15: Ningú s'esperava que guanyés.
16: És una cosa totalment excepcional.
17: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
18: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som
2: 3CAT.
6: Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Una notícia que hem sabut fa poca estona. Han detingut un home acusat de matar el logopeda del seu fill després de sospitar que abusava del nen. Redacció Marc Jurado.
19: Sí, ha passat a Burjassot, Ricard, a l'Horta Nord. El suposat homicida de 24 anys s'ha entregat ell mateix a la policia amb les mans ensangonades. El pare va entrar a la consulta del logopeda amb la idea que mentre ell no hi era havia abusat del fill. Li hauria clavat una punyalada mortal al coll. Segons el Levante, el logopeda havia negat reiteradament cap tipus d'abús.
6: I a Lleida, d'aquí a una hora declaren en els testimonis la segona sessió del judici per la baralla mortal entre dos clans a Mollerussa. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
20: Bon dia. Sí, bàsicament persones que van presenciar els fets en un bar de Mollerussa el novembre del 2022, una baralla que va acabar amb un home de 35 anys mort a punyalades. Ahir el judici va arrencar amb la declaració dels Mossos que van investigar el cas, que van assenyalar els principals acusats, pare i fill, com a autors de les ganivetades mortals. Hi va haver agressions per les dues parts, però segons el cap de la investigació, hi havia un desequilibri de forces perquè només un dels clans anava armat tapat amb navalles i ganivets.
6: I molt pendents de la cimera del G7 a Viana, França, que arrenca d'aquí a mitja hora. El primer punt del dia serà la reunió amb Volodymyr Zelensky. Enviat especial Jordi Baró, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, és el segon dia de cimera avui d'entrada amb Ucraïna. L'agenda Zelensky va proposar sense èxit una reunió aquí a Evian amb Putin per discutir la fi de la guerra. Els líders europeus del G7 pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que s'ha designat divendres a prop d'aquí, a Ginebra, i del qual se'n saben encara pocs detalls. Trump ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions a l'Iran.
6: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia.
6: Punts vermells.
15: Doncs mira, a la C-17 hi ha retencions de Lliçà de Vall a Paret, sentit Barcelona per un accident, C-33 i C-58 a Montcada cap a les rondes i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
6: I punts taronges?
15: A la 2, de Pallejà a Cornellà, B-23 del Papiol a Sant Feliu, també a Esplugues, i a l'AP-7 a Barberà en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona.
6: I pel que fa al transport públic, com va la mobilitat d'aquest matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
21: Bon dia. El primer tren de l'R8, que ja farà el recorregut sencer de la línia després de gairebé 5 mesos d'interrupcions, està previst que surti tot just ara, passats 8:45 del matí des de Granollers i en sentit Martorell. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no ho farà, no sortirà fins d'aquí una hora. Renfe va anunciar ahir que avui es recuperaria el servei ferroviari entre Rubí i Martorell, és a dir, a tota la R8, però els trens a primera hora no han circulat perquè encara hi estan fent treballs de manteniment. A la resta de la xarxa ferroviària hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat.
6: De seguida entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
22: Doncs parlarem de la crisi al PSOE, també del cas Andic i el cas Begoña Gómez i la figura del Jura Popular. També parlarem del bisbe emèrit Xavier Novell i a un quart d'onze conversarem amb la periodista Carme Colomina pel seu nou llibre Europa és un estat d'ànim. Si marxeu de viatge a països que requereixen vacuna, pareu l'orella perquè parlarem d'immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional del Clínic. I a les 11, Sergi Pàmies, avui amb el Mundial de Futbol.
6: Avui a l'Àgora, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
23: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
6: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Doncs avui esperem un dia càlid. En aquests moments ja partint de valors molt alts, de 25 graus o més en alguns punts de la costa, 27, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i al migdia s'arribarà a la costa per sobre dels 30-32 graus, a l'interior entre els 33 i 37, i avui sol a tot arreu, però sí que a la tarda hi haurà alguna nuvolada amb alguna tempesta, avui molt més concentrada que no pas ahir a la zona del Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. I aquests pròxims dies encara aquests ruixadets es podrien repetir demà i demà passat, i a partir de divendres temps més estable i una pujada marcada la temperatura que notarem al cap de setmana.
25: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
26: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
27: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
28: Ahir pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, era un buf. Avui dimarts, un Enigmàrius descrivent s'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
27: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
29: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
30: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
31: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
32: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
33: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
32: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
33: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en els sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
0: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
1: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del periòdico Sara González i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
6: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'àgora?
3: Una mica de sorpresa per l'ampli dispositiu policial de Mossos d'Esquadra que hi ha aquí a la porta de la ràdio. De seguida ens acompanyarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i s'ha de dir que han deixat entrar el Vicent, però sorpresa pel dispositiu que hi havia a la porta de la ràdio.
7: Jo us ho he dit.
6: Per què, per què?
7: Home, jo us ho he dit perquè si volíem mirar algun pentagrama o algun tipus de preparació o sorpresa, pues que m'escorcollen, que jo ja sé on portar-ho, perquè no m'ho agafen, entenc-vos?
8: Ja, ja. Això ho ves donant pistes.
6: Són molts anys, no?
7: Ja, ja està.
6: Ara parlem de seguretat, ens acompanyarà la consellera Núria Parlon. Parlem també de les declaracions que va fer Francisco Marco, perit de la defensa de Jonathan Andy, que considera que evidencien que hi ha un responsable policial de la investigació que porta el cas Andic, que no estaria actuant, diguéssim, amb la prudència i amb la celeritat que és habitual en el cos de policia dels Mossos d'Esquadra. Però abans vull parlar del cas del PSOE. Perquè la situació s'està complicant, està marcada pels diversos casos judicials que envolten el partit, malgrat que aquest dilluns ha situat l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, al capdavant d'una suposada trama per desestabilitzar processos judicials que afectessin el partit o el govern. Zapatero ha demanat ajornar la part també de la declaració referent a les joies, Begoña Gómez, que està pendent de si li en retiren el passaport, i avui l'agenda està marcada per aquest Consell de Ministres, que aquest matí i també hi haurà la declaració de la directora de la Guàrdia Civil al Senat a la tarda. Per tant, tenim uns casos bastant repartits avui a Madrid. Tania Tàpia, bon dia de nou.
9: Què tal, bon dia?
6: Començant per la declaració de la directora de la Guàrdia Civil, que és, sens dubte, la previsió del dia. Què se n'espera?
9: Doncs sí, serà aquesta tarda al Senat. La va demanar el Partit Popular ja la setmana passada. Ella va demanar aplaçar-ho alguns dies i està en el focus, bàsicament, perquè en el darrer informe que vam conèixer ahir de la UCO sobre el cas Leire Díaz s'apunta almenys tres reunions entre elles. Des del Ministeri n'hi havien reconegut dues, van dir que era per parlar d'altres assumptes que no tenien res a veure amb les maniobres de Leire per distorsionar, per acabar amb causes judicials que afectaven al Partit Socialista. Doncs bé, aquest informe ja apunta a tres reunions i, a més, diu que s'haurien estat enviant missatges després de que la directora de la Guàrdia Civil sabés ja que la UCO estava posant el radar en Leire Díaz i les seves maniobres. Per tant, haurà d'aclarir què feia amb ella, què parlava, per què parlava i també per què va activar l'esborrat de missatges que tenia en el xat amb Leire Díaz. Per tant, és una de les grans incògnites. Recordar que el Partit Popular i Vox fa temps que demanen la dimissió d'aquest càrrec, que de moment Marlaska manté la confiança.
6: I l'últim sis, que de fa tot just uns dies, que estimava que si ara se celebressin les eleccions, el PSOE les guanyaria amb un 31,3% dels vots, que això són 5 punts menys del que tenia el maig, quan encara no s'havia imputat a Zapatero, ni tampoc s'havia obert la causa contra Leire Díaz. Creieu que tot això s'està reorganitzant, que realment tindrà un efecte sobre els resultats del PSOE, Anna?
8: Home, fa de mal dir, perquè jo crec que estem en un escenari d'extremíssima polarització on que impermeabilitza les audiències. O sigui, diguem-ne, el senyor que és molt del PSOE, jo diria que aquestes coses, potser més que desmobilitzar-lo, doncs el petrifiquen, no? Llavors crec que això genera una gran expectativa d'avançament electoral ràpid que jo personalment crec que no es produirà. Si és veritat que dins del PSOE s'aprecia ser neguit pel cost que tingui doncs tot això, però clar, mentre aquest neguit només el tingui gent, diguem-ne, si en mando en plaza, doncs quedem una mica allà mateix, no? Jo tinc la impressió doncs de que d'algunes causes d'aquestes judicials, doncs algunes delictivament hi haurà coses que no arribaran a port, una altra cosa és el mal política facin, jo penso que José Rodríguez Zapatero ja ha entrat en un procés de mort civil irreversible, passi el que passi. També et diré que el Zapatero no estava en el peu jot, amb la qual cosa és fàcil marcar distàncies amb ell. Però ja et dic, jo crec que és aviat per dir-ho, que hem d'esperar, i sí que és veritat que fer una reflexió general de dir, home, al marge de l'I Tomàs, de que un s'alegri, de que el rival polític palmi o de que... De fer. Jo penso que hauríem de fer una reflexió una mica en conjunt de que realment aquests casos ens els hauríem de prendre seriosament, no hauríem de formar part d'un mer pim-pam-pum polític contra l'adversari, i perquè això acaba insensibilitzant a la gent, insensibilitzant el votant, i al final deixes passar coses bastant bèsties, doncs, per un esperit de hooliganisme. No?
6: Serà.
9: Electoralment, segur que el Partit Socialista no en surt indemne. Ara, tampoc és que hàgim d'anar a votar demà passat, no? I per
8: no
9: molt
8: sembla,
9: difícil,
8: no.
9: No, per molt difícil que sigui aquesta setmana pel Partit Socialista, que és probable que a nivell judicial, per el cúmul de causes que es van amuntegant de diferent naturalesa, perquè no és el mateix la causa contra la dona de Pedro Sánchez que la causa contra Zapatero, malgrat tot això, Pedro Sánchez està disposat a resistir, i justament divendres passat deia Iván Redondo a TV3 que, si fos per ell, li recomanaria convocar les eleccions el 18 de juliol de l'any que ve, no? I una data bastant significativa que dona alguna idea de quin és el leitmotiv de campanya, no? També que farien els socialistes. Ara, una cosa és voler, l'altra cosa és poder, no? És probable que en aquests moments el govern de Pedro Sánchez està desitjant que arribi l'estiu i es rebaixi, doncs, tota aquesta tensió judicial. Aquí la gran incògnita és com arribarem a aquestes vacances, si realment hi haurà una imputació del PSOE o hi haurà una imputació fins i tot de la figura de Pedro Sánchez, però en tot cas els seus plans són començar a setembre i començar de forma proactiva amb la presentació d'aquests pressupostos, que després poden ser l'avançala de la seva campanya electoral, no? Per tenir una campanya electoral des del punt de vista propositiu i no només reactiu amb l'enlema que ve la dreta amb l'extrema dreta.
6: Us demano brevetat, Pere i Vicent, perquè ens espera la Consell d'Interior i té pocs minuts per atendre'ns. Pere.
2: Sí, dona la sensació com si estan arribant batallons, diguem, diferents, en una ciutat, Madrid, l'any 38, per exemple, o el que sigui, i per tant té una pinta de que en qualsevol moment aquests batallons entraran, no? Hi ha casos molt diferents, però està confluent tot, i per tant la situació és extremadament difícil pel govern. L'únic que l'afavoreix és el mateix de sempre, que no ha canviat res, que és que només pot caure aquest govern abans d'unes eleccions si hi ha una moció de censura amb el suport de Junts, i sembla que això, a dia d'avui, continua sent impossible, per tant, el més probable és que s'esgoti la legislatura.
6: Vicent.
7: Per experiència antiga, els casos de corrupció no solen incidir directament en els resultats electorals d'Espanya. No ho fan. Però també és veritat que la sensació d'inseguretat, de descontrol per part del govern, de buit, de poder sí, i això, per tant, depèn de Pedro Sánchez i de lo que pugui passar a partir d'ara. Els efectes de tot plegat en l'esquerra sociològica sí que podrien també ser interessants, perquè hi ha gent que es podria decantar per una extensió, ni que fora poca, tal com estan les coses. I després, al final, pensem que com tot és mort tan ràpid, i tot últimament és un dia una cosa i un dia una altra, i ara era blanc i després era negre, que això abans no passava, que és veritat, doncs, mentre vagin passant els dies, Pedro Sánchez sempre suma una cosa a favor, que és aguantar. I això també és un valor.
6: Són les 8:44. D'aquí a 2 minuts, Núria Parlon, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
5: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
10: L'Angians.
11: Ho veus?
12: Okay.
11: L'Angians. Això és molt nostre.
12: Molt.
11: Tan nostre com dir... Posarem llum?
12: A la foscor.
11: O com dir... Aventureres, aventurers.
12: Ens hi apuntem, o què?
11: Què dius?
12: Saps que és molt nostre, també?
13: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
12: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
11: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
14: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
15: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
14: Molt nostre.
16: Gràcies.
17: Per què, mama?
16: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
17: Gràcies a tu.
18: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
19: 150 anys movent-nos per tu.
20: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
21: Què?
20: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
21: Sense pagar?
20: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
21: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
17: Citroën.
22: Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
23: Catalunya Ràdio.
24: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Avui ens acompanya la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
25: Hola, bon dia.
6: Ahir en aquest programa vam poder escoltar per primera vegada les trucades de Jonathan Antic, els serveis d'emergència, després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat, i Francisco Marco, que és el pèrit de la defensa, considera que evidencien una desesperació incompatible amb la culpabilitat. A més, criticava el responsable policial de la investigació i deia això.
26: Existe un policia, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia, cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mossos d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
6: ¿Qué respon la consellera a aquesta acusació?
25: Bueno, a veure, jo crec que aquí això té molt d'interès mediàtic i, en certa forma, doncs, és normal, i és normal doncs, que se li doni un tractament en aquesta vessant, però com a consellera d'Interior jo aquí no he vingut avui a opinar, sinó crec que aquí hem de ser molt respectuosos amb a opinar sobre aquesta qüestió, sobre d'altres sí que puc opinar. Hem de ser molt respectuosos amb les investigacions, si hi ha un viatge o no hi ha un viatge, això li toca determinar-ho, en aquest cas al jutge, la jutgessa que està al capdavant d'aquesta investigació, i per tant, doncs, si em permeteu, no faré valoracions sobre aquestes declaracions.
6: Però, en tot cas, vostè, com a responsable del cos de policia, quan algú posa en qüestió la feina que es fa dels Mossos, vostè què respon?
25: La meva feina és avalar la feina que fan els Mossos, però, òbviament, torno a insistir, això és un procediment judicial en el qual s'estan recollint tota una sèrie de proves pericials que estan a disposició de la jutgessa.

0: de la Fiscalia i, per tant, jo crec que és aquí on s'han de dirimir, en tot cas, les futures actuacions i en tot cas, doncs, la futura sentència. En aquest cas, que prou delicat és i prou afecta una família, per tant, jo prefereixo no opinar. Mm.
1: Ara parlem de seguretat i del repunt de tirotejos mortals i també de la tinença d'armes al foc a Catalunya, que és un dels temes importants del dia, però abans deixem preguntar-li pels focs que hi ha hagut aquest cap de setmana. Com hem d'estar especialment preocupats aquest estiu de cara als incendis?
0: Bé, de fet, ja vam presentar la campanya de mitjans farà unes setmanes. Ja vam dir que, malgrat les pluges que havíem tingut durant tot l'estiu, aquesta era una campanya clàssica, perquè, òbviament, doncs, la combustió de la nova vegetació és un risc afegit a la campanya habitual de bombers. És a dir, ha plogut molt, tenim nova vegetació, tenim la que ja teníem, doncs, agradada de les sequeres anteriors, molt material fòssil en els boscos, i per tant això, doncs, ens requereix, doncs, pensar que serà una campanya tradicional en la qual tindrem diferents incendis, no només forestals sinó també vinculats amb totes les activitats moltes vegades derivades de l'activitat agrícola, no?, com ens ha passat en algun cas aquest cap de setmana, i per tant, doncs, disposarem dels mitjans habituals, mitjans aeris. És veritat que és superimportant la gestió forestal. Aquí ja hem començat a tenir una estratègia estructural de gestió forestal pel conjunt de Catalunya. Amb una
1: de netejar boscos.
0: Netejar boscos i, sobretot, fer mosaic en el terreny, que és fonamental per fer de tallafocs quan tens un incendi, tenir diversitat de paisatges, que això ajuda moltíssim, doncs tenir vinya, tenir zona dedicada a la ramaderia intensiva, tenir zones dedicades a diferents tractaments d'activitat econòmica, també, que està molt relacionat amb aquest suport que des de la Conselleria d'Agricultura es vol donar, doncs, a la bioeconomia i a una part de la pagesia, perquè aquest territori sigui molt més resilient. Això s'està treballant amb una estratègia compartida. Bombers ha participat, hem participat amb la Comissió de Gestió Forestal. És un projecte que va a curt, mig i llarg termini, amb una inversió que supera els 30 milions d'euros, amb suport també, per exemple, doncs, amb el conveni de les ADFs que es fa des d'agricultura per fer tota la part de gestió. La gestió forestal ens ajuda a prevenir. Penseu, i ens ho diu sempre el Marc Castellnou, que és
1: una eminència dels bombers, sí.
0: en aquests temes, que tindrem focs, malauradament, que si no fem tota aquesta tasca preventiva quedaran fora de la capacitat d'extinció humana, és a dir, perquè poses en risc les vides dels propis professionals, no? I davant d'això, doncs, ens preparem per una campanya en la qual tota prevenció és poca, i per això, doncs, també hem d'incidir en fer un seguiment estricte del pla Alfa d'agents rurals, quan vas a les zones, doncs, forestals i de muntanya, tenir una actitud, doncs, molt responsable per evitar, doncs, aquells elements que tenen a veure amb una errada humana però que poden provocar, doncs, grans estralls, no? I amb això estem treballant, és a dir, serà una campanya, doncs, que malauradament ens donarà feina. I això és així, i ens estem preparant amb tots els mitjans possibles, però al darrere ha d'haver una estratègia de gestió forestal per prevenir aquests grans incendis, que són els que més ens preocupen.
1: I estudia, per exemple, algunes mesures més restrictives de cara a les portes de la revetlla de Sant Joan, pel que fa a l'ús de la pirotècnica?
0: No, a veure, això no... Sempre fem consells pedagògics, sempre fem consells perquè aquestes revetlles siguin inclusives, però no estem encara en aquest estadi. Sí que ahir vam presentar la campanya, vam insistir molt en aquesta responsabilitat, doncs, de la pròpia ciutadania, no tirar focs ni fer servir la pirotècnia menys de 500 metres de les zones boscoses o de les zones que poden tenir risc d'incendi, però acostuma a ser també, doncs, una nit que tenim bastant feina. Sobretot aquí el que apel·lem també és aquesta responsabilitat en l'ús de la pirotècnia per evitar, doncs, accidents que afectin les persones, no? Que malauradament també és una nit en la qual el CEN, doncs, té prou feina i prou intervencions.
1: Entrem a parlar de seguretat, si li sembla, i del repunt també de tirotejos mortals. Portem 6 morts i 18 ferits des del gener per armes de foc. Què està passant, consellera?
0: Bueno, mira, doncs jo pensava que podria venir aquí a parlar de que estem reduint els delictes patrimonials, que, si recordeu, no fa tant era el principal problema i el que menys ens preocupava. Tenim una situació ara mateix pel que fa a l'anàlisi de la criminalitat dual. Per una banda, tenim una reducció sostinguda, i us parlo del 2026, que és des de gener al maig, una reducció sostinguda dels delictes patrimonials i dels delictes que tenen lloc en l'entorn físic vinculats amb el patrimoni, robatoris amb violència, robatori d'establiment, furts, d'una baixada d'un 10,7. Si fem la comparativa nosaltres treballem en comparatives de 4 anys, del 2022 al 2025, per tant, ens situem

0: en un llindar molt baix i amb una estabilitat consolidada. Això vol dir que les eines que hem fet servir en aquesta direcció, com és el pla Campai, la saturació de l'espai públic, el desplegament de més mitjans amb l'ampliació de la plantilla, dona resultats. Ara bé, per altra banda, hi ha una altra cara, que és la que està vinculada amb la delinqüència criminal organitzada a nivell internacional, que en aquests darrers mesos ens ha donat molta més feina de la que esperàvem. I, a més, contribueix de manera molt negativa, sobre la percepció que té la ciutadania, perquè, evidentment, ho fan a primera hora
1: del matí, Balmes,
0: en qualsevol lloc, sí, amb un dispositiu que mai, mai tindrem tanta policia desplegada al conjunt de la ciutat de Barcelona, perquè és fruit d'una visita que requeria d'una operativa de més de 5.000 Mossos desplegats pel territori, i, per tant, això ens posa davant d'una situació que requereix més mitjans per fer més i millors investigacions, i d'aquí, doncs, quan parlem de l'ampliació de la plantilla de Mossos, també va adreçada a aquesta especialització, més coordinació internacional, perquè normalment aquests delinqüents criminals estan operant al conjunt del territori i al conjunt d'Europa, i per altra banda hem d'intentar per tots els mitjans que no consolidin infraestructura al nostre país, com ha passat, per exemple, en el cas de Suècia, com ens ha passat en algunes ciutats com Malmo o, per exemple, Estocolm, on la dinàmica d'aquestes bandes criminals, que principalment el seu negoci gira al voltant de la droga, doncs provoquen aquestes situacions tan letals, no?, i que perjudiquen molt aquest vincle de confiança que a través de la política pública de seguretat, doncs hem de desplegar les institucions, no? Dius, vale, sí, les dades són bones, ja tinc menys furs, els furs baixen una barbaritat, els delictes contra el patrimoni baixen, doncs, sostingudament, però tenim aquest tema i l'hem de poder, doncs, abordar amb la màxima diligència, sobretot perquè perjudica molt a la percepció de seguretat que té la ciutadania i trenca aquest vincle de confiança tan important que s'ha de donar amb el conjunt de les institucions per donar la resposta adequada a un fet d'aquesta letalitat. Tot i així, Catalunya, i crec que això és important dir-ho, se situa amb uns percentatges de criminalitat i d'homicidis molt baixos. El 2025 el vam tancar amb 0,69 casos per 100.000 habitants. I crec que també cal situar-ho tot dintre.
1: Les xifres són bones, però clar, hi ha un problema, com vostè deia, de percepció i després de perill de que això pugui acabar d'establir-se aquí, no? És a dir, què és el que faran perquè això no passi? Una de les peticions que fan és endurir les penes, per exemple, no? I presentaran alguna mesura en concret pel que fa a les penes.
0: A veure, aquí tenim dues qüestions que crec que són importants i les hem d'abordar dintre del debat, que ha de concloure, sota el nostre punt de vista, en una reforma quirúrgica d'algunes qüestions vinculades amb l'activitat d'aquests col·lectius. Per altra banda, la tinença, per una banda, la tinença d'armes de foc. Hem de incrementar la pena per tinença i per exhibició, especialment, que puguis anar a presó si t'agafen, és a dir, que puguis anar a presó, ara és complicat. I per altra banda, ja sabem que és més difícil, perquè aquí hi ha un debat paral·lel que té a veure amb la producció i l'exportació de marihuana com a negocis a l'engròs, no el consum personal, sinó negocis a l'engròs vinculats a estructures criminals, a multinacionals del crim organitzat, que, òbviament, generen un problema comunitari de salut pública. I, per tant, doncs, davant d'aquesta situació, nosaltres també considerem que cal agravar les penes, perquè el cas de la marihuana és un cas que afecta de manera molt clara a Catalunya.
1: Però com ho faran, això? Perquè això depèn del govern central.
0: Sí, doncs és aquest debat al qual hem d'obrir, hem de parlar primer, doncs, amb els diferents grups parlamentaris i hem d'intentar acabar aquí. Mentre arribem aquí, és a dir, aquests plantegen reformes legislatives i ara ja està. No, no, no. Mentre arribem aquí, doncs hem de reforçar la nostra estratègia policial. D'aquí, doncs, la saturació d'espai que vam fer, doncs, l'altre dia, que va orientat, sobretot, a generar seguretat en la població. És a dir, que no es trenqui la confiança amb la ciutadania i les seves institucions i amb la protecció de la seva seguretat. D'aquí, doncs, la importància de saturar l'espai, que hi hagi presència policial, que hi hagi una estratègia que permeti treballar de manera preventiva en algunes zones en les quals, doncs, ens preocupa les derivades que tot això pot provocar sobre aquesta percepció de seguretat. És a dir, presència policial, saturació, prevenció, investigacions i coordinació. Nosaltres treballarem amb aquests vectors i reforçarem aquests vectors. Ara, també considerem que necessitem aquests canvis per ser més eficients també policialment. I aquest és un dels temes amb els quals nosaltres no podem obviar la necessitat d'obrir aquest debat i d'arribar a aquestes modificacions.
1: Eduard Serén, l'excap de la policia, va venir a aquest programa, deia això sobre la situació que està vivint a Catalunya.

0: que són indústries criminals vinculades al tràfic i a la creació de droga, poden ser replicades per grups de... indústries criminals vinculades al tràfic i a la creació de droga, poden ser replicades per grups de criminalitat baixa vinculades al negoci de la droga. No? Per tant, important, ho he dit, i ho deia també l'Eduard Sallent, és molt important que no permetem, per una banda, que consolidin estructures i infraestructures aquí a Catalunya. I això requereix molta coordinació policial i requereix molta investigació que ens permeti evitar que es consolidin aquí, com a d'altres països europeus. En paral·lel, hem d'obrir el debat per endurir la legislació per fer més difícil que puguin establir-se aquí sense que tingui conseqüències, és a dir, que se sentin impunes, per altra banda. Eh? Això és important també remarcar-lo. I hem d'evitar l'efecte contagi per l'accés a les armes de foc a alguns grups que no tenen la letalitat que poden tenir aquests grups organitzats, però sí que poden intimidar amb arma de foc i generar doncs, aquesta sensació d'inseguretat o provocar efectes col·laterals sobre la població, que és el que més ens preocupa. És a dir, fins ara, no, la sensació que tens és que són litigis entre ells, però sí. Clar, fins que algun dia passi algú per allà...
1: Resulta ferir una nena de 10 anys, no?, per una bala perduda en aquest cas a
0: allà mateix, efectivament.
1: Què més en sabem d'aquest cas? Això fa més de dues setmanes.
0: Bueno, està igual que estava, és a dir, estem investigant-ho i hem de veure què hi ha aquí. Són investigacions normalment complicades i llargues, eh? Això també ho hem de dir. No són investigacions fàcils.
1: Hi ha un element també, consellera, que més enllà de la percepció també han de lluitar, que és molta gent es preguntava com pot ser, i vostè ho deia, no?, que un dia en què hi havia molta seguretat al carrer, davant d'una comissaria de la policia, a 800 metres d'on passava el Papa Mòbil, a la tarda, doncs un senyor vagi allà, a cara descoberta, dispari un tret al cap d'una persona, se'n vagi, i aquest assassí encara no s'ha trobat.
0: Perquè no respon a un patró predible dintre del que és habitualment l'operativa policial. Això també els professionals ens ho diuen, no? És a dir, és molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions. Normalment és molt difícil també doncs, acabar amb les detencions d'aquests tipus de personatges sicaris o assassins a sou.
1: Perquè que són gent que ve d'un altre país, ve aquí, fa la feina i se'n va.
0: Es poden donar diferents casuístiques. Això ara està sota secret d'actuacions i, per tant, doncs, tampoc no podem fer massa especulació, però són diferents casuístiques les que es poden donar. El que sí que treballem amb una hipòtesi és que els sis casos, en aquests sis casos d'homicidis recents que hem tingut, estan relacionats probablement tots ells amb aquestes qüestions que estem abordant avui aquí, és a dir, negoci de la droga i grups organitzats.
1: Vostè, hem d'acabar perquè vostè marxa aviat perquè té Consell de Govern, però apuntava un element que crec que és interessant, que és la coordinació europea. És a dir, creu que aquí hi ha molta més feina a fer, que avui en dia hi ha una mancança per trobar, identificar aquestes persones perquè no hi ha una col·laboració prou sòlida europea?
0: Jo crec que aquí tenim recorregut de millora, de fet. Demà és 17, oi? Demà es fa en el marc del foro de la seguretat urbana, es fa una trobada a Brussel·les de la importància de la coordinació de recursos i de la coordinació d'informació, també des de l'àmbit local, que és on habitualment succeeixen els fets. Els fets sempre estan localitzats, és a dir, són globals, però es localitzen, no? I poder treballar amb aquestes estratègies, fins i tot, doncs, es parla de la possibilitat, i això també ho apuntava el comissari Chacón, de disposar d'una traçabilitat balística, és a dir, de veure, i això, doncs, és tasca que s'ha de fer a l'àmbit europeu, i hem de reforçar doncs, totes les investigacions que es puguin portar des de l'àmbit europeu i aquí, en el nostre país, doncs, fer-los difícil que es puguin assentar i que puguin consolidar estructura. Això és un dels objectius amb els que estem treballant amb més determinació.
1: Dues últimes qüestions breus. Recentment l'Audiència Provincial de Barcelona ha obligat també a investigar una actuació policial en el marc d'una protesta pro-Palestina a Barcelona. Considera que diverses persones podrien haver patit lesions a causa de l'ús de gas de pebre en una de les actuacions policials, diu, desproporcionada. Com va veure vostè, consellera, aquella actuació?
0: Bueno, amb les actuacions d'ordre públic sempre tenim els matisos, no? Aquests matisos que en formen part de les diferents versions i opinions, no? En aquest cas s'ha tornat a reobrir el cas, per tant hem d'esperar a veure que es conclou amb la investigació. Sempre s'ha d'utilitzar la mínima força, no? Però hi ha situacions en les quals en l'anàlisi de la proporcionalitat de l'ús d'un o d'altre mitjà, doncs s'encerta més, s'encerta menys,

0: Habitualment això ha d'estar subjecte a protocols, ha d'estar accionat a partir de la decisió del comandament. Totes aquestes variables han d'estar incloses dintre de la intervenció i, per tant, doncs, home, si això s'ha reobert, doncs haurem de veure quines conseqüències té o si es torna a tancar, i és que hem de veure, perquè tot és opinable. És a dir, tot el que digui jo ara mateix és opinable, no és opinable, això està judicialitzat, hem d'esperar. Nosaltres sí que intentem, i això sí que és la manera de treballar habitualment des de la prefectura, és fer servir la mínima força possible. Ara bé, a vegades hi ha tota una sèrie de circumstàncies que poden portar, doncs, a fer servir eines de dissuasió que no són probablement les més populars, no? I aquest és el gran problema de l'ordre públic. I habitualment Mossos d'Esquadra sempre treballa en protocols el menys lesius possibles, fer servir la mínima força possible, però no sempre es pot aconseguir.
1: I deixem preguntar-li ja per acabar, per la prova pilot per desplegar Mossos a les escoles i instituts, en quin punt es troba? Quines valoracions en fa? Què li han fet arribar fins ara?
0: Bueno, a veure, la prova pilot dels Mossos en el projecte de convivència, poder ajudar en algunes qüestions amb les quals es troben els equips directius, doncs, com bé sap, va aflorar en un moment totalment inoportú. I un projecte que podria haver tingut, doncs, tota una sèrie de bondats, de fet, no neix d'un despatx, sinó que neix ja d'una pràctica que s'estava fent des de l'àmbit local, que es feia amb les policies locals. Recordin tot el projecte dels agents tutors, que alguns municipis ja estaven desplegant, i, per tant, va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat, doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar, que pot ajudar, que pot aportar la seva visió en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals, doncs, els equips directius es poden trobar, conflictes que poden tenir a veure, doncs, amb una situació de vulnerabilitat familiar que es pot detectar, una situació de maltractament d'algun adolescent o d'algun jove en el seu entorn familiar, que són recursos en els que habitualment, doncs, els nostres equips estan formats en mediació i poden aportar aquesta visió. No?
1: O sigui, creu que és útil, però no va ser oportú.
0: Bueno, és que va néixer, pobrico meu, en un moment de conflicte que era inviable que pogués prosperar. Realment és una llàstima.
1: I ara sí que acabo de veritat, perquè té tothom que m'està empenyent, perquè ha de marxar al Consell de Govern. Fa un mes vostè va comparèixer amb el director de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per anunciar que investigaria la infiltració d'agents dels Mossos a l'Assemblea de Docents. S'està investigant, entenc, quins passos s'han fet, com està la investigació?
0: S'ha obert una IR per poder ordenar tota la informació vinculada amb la presa d'aquesta decisió, que ja vam dir, doncs, que era una decisió operativa, que òbviament té repercussió política perquè és maldestra i està mal enfocada i tot el que ja hem dit. I al mateix temps, doncs, hi ha un contenciós obert per part d'un dels sindicats. Crec que els dos sindicats finalment han presentat el contenciós i hem presentat, doncs, tota la documentació que se'ns ha demanat.
1: Consellera d'Interior, Núria Parlon, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
8: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
2: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
4: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo.
5: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
7: Què?
6: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
7: Sense pagar?
6: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
7: Ah, fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
8: Citroën.
9: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
10: Avui, a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
11: I valoracions de les paraules de la consellera d'Interior en un moment en què dèiem que la percepció de seguretat doncs no és gaire bona, tot i que les dades, i es fan un fart d'explicar-ho, i està bé, perquè a vegades, si no, doncs queda desdibuixat a les xarxes socials, doncs són bones, i que hi ha els furts, per exemple, que estan baixant a Catalunya. Sara, hi ha un problema per això de percepció, perquè si vas pel carrer Balmes i un senyor apareix i dispara un tret al cap i se'n va i no el troben, doncs això no ajuda a agafar confiança.
12: Jo crec que la diagnosi la té tothom bastant ben feta, la conselleria sí. També, no? I hi ha aquesta paradoxa, aquest contrast, que per molt que des de l'administració s'estigui defensant les dades que apunten a una disminució, una reducció dels furts, dels robatoris de patrimoni, òbviament aquests homicidis que hem tingut des de principis d'any, a més, això, de forma molt escabrosa, generen alarma social, és lògic, però també és lògic que s'intenti fer un discurs, no?, de contenir la calma, de generar confiança i d'alguna manera posar les coses en context. Però és obvi que el dia que vam veure el que havia succeït al carrer Balmes, doncs, ostres, és que se't posen la pell de gallina. Sincerament, és inevitable, no? Som humans i ens preguntem per què. De les paraules de la consellera, clar, a mi encara em queden dubtes sobre fins a quin punt el fet d'endurir les penes pertinents d'armes contribueix a reduir el problema, segurament contribueix a retirar armes del carrer, segurament ajuda també a encarir l'activitat d'aquests grups.
11: El que deia és com que la tenen a mà, en comptes de fer servir la navalla, fan servir la pistola, no?
12: Exacte, però aquí el problema és com es desmantellen les xarxes o com es va al moll de l'os de la qüestió, que és la rendibilitat del negoci de la marihuana. I ens fem preguntes de per què aquí, no? És una situació geogràfica, és per les connexions portuàries, és a dir, quins ingredients té Catalunya perquè arrelin aquest tipus de crims. Tampoc sabem exactament la consolidació d'aquestes estructures, si estan consolidades o no, perquè de vegades hi ha comandaments policials que així ens ho apunten, que apunten un discurs en aquesta direcció. La consellera ha dit hem d'evitar que arrelin aquest tipus d'estructura. Per tant, segurament tenim en aquests moments més preguntes que respostes, però per mi un dels grans quits de la qüestió és aquesta, no? Com s'evita aquest negoci rendible de la marihuana, perquè probablement aquest tipus d'assassins, que tu li endureixis les penes de presó, no sé fins a quin punt dissuadeix de continuar tenint aquesta conducta delictiva.
11: Una de les expertes, Montserrat Iglesias, en seguretat, deia que s'ha d'asfixiar, evidentment, amb penes molt grans, però també econòmicament has de tallar els circuits, no? I això aquesta és la dificultat, perquè és un negoci globalitzat i, per tant, ara s'instal·la aquí com es pot instal·lar, és a dir, no té una seu física.
12: Controlar els fluxos de blanqueig. Aquesta és la part més difícil. Reformar el Codi Penal, al final, és la part més senzilla, encara que ens sembli mentida, per les majories que hi ha al Congrés dels Diputats, però és la part fàcil. I no dic que no sigui necessària, eh? Dic que el moll de l'os està en altres qüestions que són molt més difícils de controlar.
11: Pere.
8: Sí, estic molt d'acord amb el que comenta la Sara, amb el matís, diguem, de que la diagnosi està clar, diguem, està compartit per tothom, però amb el tema aquest que s'identifica com el principal problema, que és a les màfies al voltant, sobretot de la marihuana, ja ho hem comentat alguna vegada aquí amb l'Anna, que amb això estem d'acord, de que una altra manera completament diferent d'enfocar-ho és legalitzant la marihuana. Això és un sector, en comptes d'endurir, legalitzant. Això és un problema de màfies com a conseqüència d'una activitat econòmica que és il·legal, però que, a parer meu, i no voldria que semblés una frivolitat, hi ha molta gent que ho sosté això, no és una frivolitat, l'Economist, que és la revista de referència, diguem, del món liberal, fa dècades que defensa editorialment que el negoci de la marihuana és un negoci com el tabac. L'arbitrarietat d'on poses la línia de què és legal, què és nociu, és una qüestió, diguem, que es pot moure, i que si resulta que coincidim tots que el gran problema de seguretat es deu a que hi ha una activitat econòmica que genera uns grans beneficis com a conseqüència de que és il·legal, doncs jo crec que val la pena, com a mínim, fer-li una pensada, perquè ens estalviaríem molts problemes de seguretat si resulta que el problema principal es deu a que és una activitat econòmica il·legal que podria ser legal. Insisteixo que no vull frivolitzar, no és una cosa fàcil, però jo crec que val la pena abordar-ho també al debat en aquests termes i no només pensar en endurir una cosa que encara genera més beneficis si te'n surts. Perquè com més difícil sigui produir, més beneficis genera si te'n surts.
11: Anna.
13: Sí, home, totalment d'acord. Jo he dit sempre que legalitzaria i regularia totes les substàncies psicotròpiques que vindria són il·legals. També és veritat que perquè això tingui un impacte no només amb la salut pública, sinó amb la seguretat, s'ha de fer coordinadament. O sigui, tu no pots legalitzar la marihuana només a Catalunya i a la resta, doncs, que segueixi sent il·legal. Jo, després de sentir la consellera, m'he quedat amb la idea de que aquí... són més eficaços combatent la delinqüència d'estar per casa i, en canvi, el crim organitzat ens passa per sobre, cosa que és molt lògica, perquè el crim organitzat, com el seu propi nom indica, està organitzat, va més enllà de les fronteres, òbviament, autonòmiques i polítiques, i també penso que posa una mica a prova certa visió infantil que encara tenim aquí de les forces de seguretat, perquè, esclar, vull dir, a veure... jo he dit altres vegades, per exemple, d'una banda volem que ens protegeixin d'una cosa tan lletja com és un crim organitzat, que doncs, exacte, no sé, jo em costa d'imaginar que al mig de Nova York pugui passar el que va passar l'altre dia al carrer Balmes i encara corri l'home.
11: Al mig de Nova York passava, però als anys 90 i...
13: Bueno, però vull dir, però és que la policia de Nova York doncs té uns mecanismes doncs, que els Mossos d'Esquadra... O sigui, si els Mossos d'Esquadra han de demanar perdó per estar al pati d'un col·legi, si els Mossos d'Esquadra han de demanar perdó per assistir a una assemblea de mestres, que serà tot lo maldestre, com ha dit ella, però és que aquí es planteja com si fossin l'Estasi o la Gestapo. Llavors, a veure, volem policia o no volem policia? I volem una policia seriosa que es coordini amb altres cossos de policia, inclòs la Interpol, per fer front a aquestes amenaces que van més enllà del clàssic tirón de cantonada o de tota la vida, o si no, resignem-nos a viure a Chicago anys 30 i els carlins que els mati Déu.
8: A les assemblees de treballadors no volem policies i això, no vol, dir, i això
13: penso...
8: no vol dir que hi hagi més crim.
13: Però és que a veure, jo, per exemple, si mira, avui hem vingut aquí i com que hi ha de venir la Consell Interior, jo ja he vist més presència de Mossos uniformats del que és veritat i d'algun no uniformat que el tinc calat d'altres vegades. Jo no m'he sentit
14: aquest
13: en perill.
14: Aquest senyor que té darrere vostè ara mateix.
13: No m'he sentit en perill. He pensat, mira, doncs mira, avui estarem segurs aquí. Avui segur que no em roben el bolso. Ostres. Tothom volia... El gran que he de voler tenir Mossos d'Esquadra, que era una policia catalana, seria perquè considerem que era una bona cosa. Una policia,
11: o sigui, confiança.
13: No pensem que la policia sigui una porqueria, per no dir una altra cosa, no? O sigui, la policia compleix una funció social i si desborda els límits democràtics, per això hi ha mecanismes de control, d'investigació, se'ls pot denunciar, es pot haver-hi contenciós, com ha explicat la consellera, però jo personalment no estic en contra que la policia tingui una presència pública per garantir la meva seguretat, en primer lloc.
11: Vicent?
14: Bueno, crec que ja, no sé si aquesta darrera intervenció, però en general, moltes vegades hi ha, per part d'algunes persones, hi ha una intenció clara de presentar els Mossos com una policia naïf. com una policia massa tolerant i massa no sé què. Jo crec que això no s'adequa.
13: O tot el contrari, més aviat.
14: Bueno, doncs ja ho té. I després, respecte a la policia de Nova York, dona, jo hi ha imatges que s'han vist a Nova York i en altres ciutats nord-americanes que crec que en aquesta societat no es podrien ni aguantar. Clar, cada societat té les seues característiques i hi ha coses que estan molt bé i que són virtuts, i hi ha coses que no estan tan bé i que són inconvenients. Però, en tot cas, jo considero que els Mossos d'Esquadra ocupen un espai intermedi que és correcte, que està molt bé. Una altra cosa és que apareguen nous fenòmens de delinqüència organitzada que en un moment determinat, quan apareixen i prenen volada, es desborden una mica. Sí, o es desborden tampoc, sinó que afassa que s'hagin de reorganitzar, etc etc etc. Però, en fi, i només sobre la legalització de les drogues, és que, clar, això és més antic que anar a peu.
8: Exacte.
14: Hi ha visions positives respecte a això, hi ha unes visions negatives. Les visions positives, tota la gent diu, mira el que va passar amb la llei seca dels Estats Units. Visions negatives, bueno, legalitza vostè la cocaïna. Clar, aquí hi ha un personatge molt interessant en tot aquest món, que és el regidor Albert Batlle, que el portem de tant en tant així, i l'última volta que ens va explicar una mica com veu ell la qüestió de gent que està dins, ho veu horroritzat. I diu que, en part, el que passa, està passant en gran part, no només amb la Maria i amb el haxís i tot això a Catalunya, sinó també en altres drogues, és perquè tenim una visió absolutament beatífica d'això, com si tot fos qüestió de legalitzar o no legalitzar. No, segons com, si acabes afavorint, sense voler, acabes afavorint més el consum, crees una sèrie de desgràcies que són terribles. Per tant, encara crec jo que no ho hem parlat prou ni prou anys, perquè quan tu prens una decisió com aquesta, les conseqüències se poden arrossegar generacions. I clar, això s'ha de mirar... Uf,
12: haig de dir que aquesta qüestió genera bastant de debat en els partits, fins i tot en aquells clar. Que ara semblen que no tenen debat. I ho dic perquè els socialistes ara estan clarament posicionats en contra de la legalització, però 10 anys enrere, els congressos del PSC, a banda de tenir la qüestió...
14: Estaven a favor de l'autodeterminació.
12: La qüestió del sobiranisme com a un dels punts de conflicte, un dels punts que generava més controvèrsia era el debat sobre la legalització de la marihuana, perquè això ho portaven en el seu programa les Joventuts Socialistes, i recordo que hi havien hagut llargues discussions i debats amb la direcció per acabar consensuant una posició. Per tant, és veritat que van soterrar el debat, ja dic, en el Congrés de fa uns 10 anys, però això no vol dir que hi hagi una posició monolítica.
8: Però el que no es pot dir és que és beatífic el defensar-ho, perquè si l'Economist, que és la revista més sèria, diguem, del capitalisme occidental, fa dècades que ho defensa, pues, i coneix perfectament com és la realpolítica, els efectes, o sigui, és una posició de legítim debat, i no crec
14: absolutament
8: que sigui beatífic defensar la legalització de les drogues.
14: Absolutament. El que sí que pot resultar beatífic és sense apamar-ne bé les conseqüències o no conèixer massa aquest àmbit, fer opinions que resulten categòriques. És a dir, jo no
8: també
14: ho tinc
8: revés,
14: clar.
8: També al revés.
14: Clar. No, és que jo no ho tinc clar. Jo no ho tinc clar. Jo no sé què seria millor. Ara sí que sé que hi ha una cosa. Si això s'aprovara, s'aplicara i tirara endavant i tinguera efectes bèsties, tardaria molt a recuperar-nos d'aquell sotrac. Vull dir, jo no només demano...
13: Home, l'hora ja té efectes molt bèsties.
14: També, però imagina't si es disparara.
11: Per posar una dada que posaves de Nova York, ho dic perquè les dades són importants. La taxa d'homicidis a la ciutat de Nova York és de 3,7 per 100.000 habitants l'any. A sí. Catalunya, 0,6.
13: Sí, però la qüestió és que Nova York és increïble. És difícil d'imaginar que un senyor mati amb un altre
11: passa.
13: I se'n vagi amb taxi.
8: Sí, però 5 vegades
11: tres,
8: més.
11: Cinc vegades més.
13: Sí, 5 vegades més. També hi ha 5 vegades més gent, eh?
8: O percentualment,
13: però
8: eh?
13: Vull dir que...
11: Cada 100.000 habitants.
13: Però vull dir...
11: 5 vegades més, cada 100.000 habitants.
13: La impunitat, o sigui, els escenaris d'impunitat, ja et dic, aquí sembla que estem acostumats a una delinqüència a anar per casa, que és la que els nostres cossos de seguretat, saben? I aquest tipus d'extraviolència o de violència organitzada, violència, no, ens passa per sobre, no saben què fer-ne. Jo el que dic és que a Nova York és molt difícil que tu et carreguis un tio al mig del carrer i no et passi res, te'l carregaràs. Però
11: se'ls carreguen
13: no
11: més.
14: Home, si ets un policia,
13: no
14: te carregues un tio al mig del carrer i per mi, doncs, no, segurament no et passarà res. Vull dir, clar, és que cada cosa i cada model té les seues això. Mirem allà com va també el tema.
13: Sí.
11: Són les 9:24. I mentrestant torna a aparèixer un element sobre la taula important, que és el tema del jurat popular. Hem sabut a les últimes hores que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, podria ser jutjada per un jurat popular. Tània Tàpia, bon dia.
15: Sí, bàsicament perquè ahir es va fer l'últim pas. El jutge Peinado, que fa 2 anys que la investiga per 4 delictes, ja li ha dit que en els propers dies signarà aquesta decisió de portar-la a judici per jurat popular. L'acusa de 4 delictes, un d'ells és la malversació, que segons la llei del jurat es pot jutjar per aquest model, diguéssim, per aquesta manera, que el que permet és que siguin 9 ciutadans els que declarin innocent o culpable a una persona que es jutja. Atenció, però, perquè l'Audiència de Madrid encara això ho podria frenar. Hi ha diversos recursos presentats allà, però de moment Peinado va directe, i el que ja ha deixat, diguéssim, és encarada a la dona del president per aquesta fórmula. Té pendent, però, un element, i és que ahir les acusacions li van demanar també mesures cautelars, és a dir, la retirada del passaport, i que cada 15 dies vagi al jutjat a signar. Diu Peinado que necessita alguns dies per pensar-s'ho. En 3 dies dirà si ho accepta o no.
11: I ahir també en aquest programa va avançar també àudios del cas Endic, concretament les primeres trucades de Jonathan Endic després de la caiguda del seu pare al 112 i al SEM. És un cas que també, si arriba a judici, podria ser un jurat popular. I per parlar-ne, saludem l'advocat penalista Marc Molins. Què tal, Marc? Bon dia.
16: Molt bon dia.
11: Explica'ns com funciona això d'un jurat popular.
16: D'entrada, el fonament constitucional. És a dir, és una figura que tenim prevista a la Constitució des de l'any 78, per tant, fins al 95 no tenim la llei que desenvolupa la institució. L'essència, el concepte, és que la justícia emana del poble, i el nostre constituent va decidir que en aquest emanar del poble una de les múltiples manifestacions fos que el jurat popular, que ciutadans poguessin jutjar en els supòsits concrets que la llei preveu. I aquests ho són, efectivament. Com funciona? D'entrada, hem de tenir clar que hi hagi competència. No és un tema senzill. En ocasions, quan es plantegen fets complexos, és a dir, fets que tenen diversos delictes, hem de tenir clar que sigui el delicte fi, no? L'essencial, el que arrossega els demés, sigui competència del jurat. Aquesta és la discrepància que es planteja en el cas de Begoña Gómez, que les defenses diuen que inclús en el cas que fossin certs els fets no serien de jurat, serien d'una sala professional. Però, en definitiva, una vegada verificada la competència, es posa en marxa el procediment.
11: I diries que té més tendència a condemnar un jurat popular o absoldre?
16: És difícil fer estadístiques. El Consell General del Poder Judicial les publica. És veritat que hi ha una predominància respecte de les condemnes, però també és veritat que la tipologia delictiva, els fets que arriben a jurat, són fets de naturalesa molt més fàctica, molt més ontològica, i per tant és difícil fer extrapolacions. Jo he tingut ocasió de celebrar 8 jurats a la meva vida, i tinc un concepte immillorable. És a dir, crec que és una institució que funciona. Els ciutadans, quan se'ls demana que s'impliquin, ho fan amb una enorme responsabilitat, amb concentració, ho fan amb rigor, i penso que és molt important, molt, molt important, que tinguem aquest feedback de la ciutadania, no? Si no, correm el risc de que els que vestim de negre i ens posem togues i no acabem donant lliçons del que és la vida, no? Que és la legítima defensa, o que és fonamental que la ciutadania es manifesti i ens vagi donant warnings, ens vagi fent advertències respecte a possibles excessos conceptuals en els que incorrem els juristes.
11: Clar, és curiós perquè, clar, entenc el que dius, però, per exemple, hem vist a Jonathan Endic emmanillat. Tot això va condicionant, o ara aquestes trucades que hem emès, no? És a dir, al final estem davant d'unes guerres, o el cas de Begoña Gómez, uns relats mediàtics que segurament condicionen molt els ciutadans, no? I, per tant, van configurant ja una imatge sobre si és culpable o no. Quan arriba aquest judici, no sé si arriben tan nets de mirada.
16: Aquesta és una qüestió essencial. És a dir, quan es produeixen aquests debats previs, no? Aquests debats socials, perquè en alguna mesura es pot estar contaminant la percepció. En alguns sistemes comparats, per exemple, el Regne Unit, tenen una figura molt clara que l'anomenen contempt of court, que en definitiva vol dir que el president del jurat pot impedir determinades publicacions durant la tramitació del judici. Nosaltres tenim la capacitat de valorar si hi ha hagut biaixos, hi ha hagut prejudicis basats en judicis mediàtics i tal, però ho fem sempre a posteriori. És a dir, si veiem que algun jurat, en el moment de motivar les seves decisions, s'està fent ressò d'opinions que no s'han format necessàriament a la sala, en aquest cas podríem arribar a anul·lar la sentència. Però és evident que hi ha que tenim aquest problema. És a dir, el jurat ha d'arribar molt neutre i ha d'arribar molt imparcial, perquè en definitiva del seu criteri naixerà el pronunciament.
11: I una trucada com aquesta?
17: Què no te digui?
18: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
17: ¿Qué te equivoca, corredor?
18: Mi padre se ha caído.
11: Com creu que vostè pot condicionar un judici una trucada com la que hem sentit de Jonathan Andic trucant al 112?
16: Un judici, sobretot a jurat, és d'una extrema complexitat en tots els sentits. I és el resultat d'abocar literalment tota la prova, només, tota, és a dir, els àudios, els vídeos, les testificals, les pericials, la prova documental, és d'una extrema intensitat i, evidentment, un reportatge sonor com aquest té la seva importància, com la tindrà. La valoració crítica que en puguin fer les parts, que pugui fer un pèrit, que pugui... És a dir, és difícil fer un pronòstic sobre l'anàlisi d'un input concret i aïllat, però, insisteixo, és evident que un àudio com aquest té la seva importància.
11: Que estem parlant del cas del cas d'Andic, no hi ha proves concretes, sinó que estem parlant d'un cúmul d'indicis. N'hi ha prou per condemnar una persona? I amb jurat popular?
16: La resposta és rotundament sí. És a dir, la prova, la teoria de la prova d'indicis és una teoria que està consolidada a nivell jurisprudencial. En definitiva, el que vol dir és que no és necessari disposar d'una prova directa de càrrec, un testimoni que manifesti haver vist, no? No és necessària, no és imprescindible la prova directa de càrrec. Es pot condemnar en base a indicis. Què és un indici? Un indici és una circumstància que en si mateixa, intrínsecament, no tindria valor si l'analitzéssim de forma aïllada, però ens diu la jurisprudència del Tribunal Constitucional quan els indicis són plurals, quan són concurrents, és a dir, tots suggereixen una mateixa línia, quan no són contradictoris entre si. I quan han superat, en aquest cas, quan s'ha provat l'indici amb els requisits que estableix la presumpció d'innocència, quan es donen aquests requisits, una multiplicitat d'indicis que suggereixen una conclusió és vàlida per dictar una sentència condemnatòria.
11: Per això entenc que la defensa el que ha fet és contractar un detectiu privat, no?, per donar altres indicis.
16: Efectivament, els contraindicis, contraindicis, o inclús intentar plantejar la contradicció entre els indicis que planteja una de les parts, en aquest cas l'acusació, no? Al final és dialèctica pura i insisteixo, la meva percepció és que el jurat treballa amb un enorme rigor, amb concentració, és a dir, la ciutadania s'implica moltíssim quan se li dona la responsabilitat d'enjuiciar. I el feedback que tenim dels jurats quan participen en l'administració de justícia és molt enriquidor. No només en sentit jurisdiccional, perquè prenen decisions de fons i ens ajuden els juristes a acoplar les nostres estructures al seu sentir, sinó perquè, a més, entenen l'enorme complexitat que té la justícia en un tema com aquest.
14: Ah, bon dia, senyor Molins. Ja, ostres, que això, la intervenció de vostè, perdó que em carregui el micro i tot, del nervi que m'ha posat, perquè hi ha un muntó de temes aquí que són molt curiosos. El primer ràpidament, és que, clar, quan hi ha un jurat popular, per tant, estem parlant d'una part de la societat directament, que ja no se tracta de la judicatura, la temptació, la necessitat de fer públiques les evidències i les contraevidències es multiplica, perquè tu vols incidir sobre aquesta societat, ja no tant sobre un tribunal professional, per dir-ho així. I, clar, això no ens agrada, ens agrada o no, però ajuda a l'espectacle. Això seria la primera cosa. La segona cosa seria que, clar, l'acumulació d'indicis, si al final cap d'aquests indicis, diu, ja hi ha jurisprudència i tal, però si cap indici és concloent, per mi hauria de prevaldre sempre la innocència, la presumpció d'innocència, per molts indicis que s'acumulen si no són concloents. I l'última, segur que vostè ha vist Dotze homes sense pietat, que era una pel·lícula de l'any 57 i després...
13: I un remake més recent.
14: I van passar a l'obra de teatre, després ara... Clar, és molt bèstia, perquè, a veure, allò era un assassinat d'un pare en mans del seu fill i tal. Ara, imaginem-nos un cas polític. En un cas polític, aquestes 12 persones sense pietat, uns estaran absolutament motivats a favor, uns estaran motivats absolutament en contra, i uns altres seran indiferents, per dir-ho així. A mi m'agradaria, m'encantaria ser-hi dins, perquè, clar, no és igual...
13: Titular, Sánchez es postula pel jurat.
14: No, jo em jure com a furó. És a dir, jo em postule com a curiós, com a xafarder. És a dir, de veure com aquestes persones... no, estem jutjant a la dona del president del govern. Doncs hi haurà gent que estarà a favor del PSOE, gent que estarà en contra del PSOE, i indiferents. Només de veure el debat que hi haurà entre els que estan en contra, que alguns ho estan d'una manera molt radical, els que estan a favor, que alguns estan molt motivats, i els que diuen, a mi que no em compliquen la vida i anem a veure només el que ens han presentat i a veure què, ostres... Vull dir, té una morbositat també terrible, eh?
16: Bon dia, senyor Sanchís. Bon dia. Tres preguntes, tres respostes. La primera, començo pel final. La crítica o aquesta presumpció de fal·libilitat o d'influenciabilitat del jurat. totes les crítiques sobre la institució parteixen d'una premissa que al meu entendre és equivocada, que és el principi o la premissa de la infal·libilitat de la sala professional, no? És a dir, és més fal·lible el ciutadà que el... No, és a dir, les capacitats de ser influïts, la necessitat i la dificultat de desempallegar-se dels biaixos personals que tots tenim, aquesta és una circumstància que opera exactament igual sobre un ciutadà que sobre un professional de la justícia. És a dir, el jutge no adquireix... És veritat que adquireix una tècnica i adquireix un rigor, probablement, en base a l'experiència. Però l'insisteixo, en algun jurat mediàtic que jo he pujat, he tingut sensació, l'absoluta certesa, de que els ciutadans exerceixen amb absoluta responsabilitat.
11: Però quan dius això, Marc, és a dir, tu tant te fa si tens un cas que has de defensar, si és un jutge o un jurat popular?
16: És a dir, a diferència del que passa en altres sistemes on el justiciable escull, el justiciable escull si vol ser la professional o jurat, nosaltres no podem escollir. Per tant, l'opinió, en principi, la meva personal, és secundària. Però jo, en alguna ocasió, precisament he tingut la sensació contrària. He desitjat tenir el jurat perquè penso que en ocasions, en base a la reiteració, a l'experiència, el que fas és automatitzar determinats estímuls, determinades percepcions, cosa que no passa amb un ciutadà que per primera vegada baixa a un quiròfan o agafa les mancuernes d'un avió o es posa en una sala de justícia. És a dir, el factor concentració, el factor responsabilitat es multiplica. Jo insisteixo, sóc un enorme creient en la institució perquè crec que totes les crítiques es basen en aquesta presumpció d'infal·libilitat de la sala professional, el qual és obvi que no és més que una quimera.
14: I que en aquest país no tenim excessivament.
16: Això. Per això, és que Sant Francesc al final li anava a dir, és que el que no podem és criticar el jurat i a les sales.
14: No, és molt difícil. Només dic que quan... Que la professionalitat aïlla, en certa manera, mentre que el fet de tu formar part de la societat et col·loca enmig de la melé. Tu estàs sotmès a una... I només que la professionalitat podria ser un mur. Ara jo no estic aquí dient una cosa o l'altra.
16: El que vostè, en tot cas, el que planteja té un fonament també. Hi ha molta dogmàtica i s'ha escrit moltíssim sobre la necessitat de depurar el catàleg de delictes que ha d'anar al jurat, no? I es parla precisament de treure la malversació perquè és un delicte d'entrada complexa des d'una perspectiva conceptual i aquesta complexitat en ocasions obliga a una sobreexplicació i a una sobrecontextualització que és impròpia del tribunal del jurat. Per tant, sàpiga que tots els delictes que tenen aquest biaix polític són... Hi ha un cert run-run a nivell dogmàtic jurisprudencial per eliminar-los en una futura reforma. Però els que tenen un tall estrictament ontològic, fenomenològic, un homicidi, que exigeixen una anàlisi de la prova i un posicionar-se des de la imparcialitat, crec que fem bé en tenir-los i en mantenir-los. Sobretot perquè, a més, és que situen el ciutadà en el centre de l'equació. La justícia emana del poble i aquest és un mandat que no hauríem d'oblidar. Vostè també criticava la presumpció d'innocència. És evident que si els indicis no són concloents, només es pot imposar una sentència absolutòria. Però insisteixo, quan els indicis són plurals, són concurrents, són concomitants, pensi que hi ha molts delictes en els que no hi ha prova directa. La majoria de delictes sexuals només hi ha la declaració de la víctima. No?
13: Sí, però senyor Molins, és que a mi això és el que em preocupa, perquè jo tinc la impressió que intuïtivament tu penses doncs, que amb un jutjat es busca la veritat, i jo més aviat l'experiència que tinc de veure judicis és que el fiscal busca la condemna per tots els mitjans i la defensa busca l'exoneració per tots els mitjans, si és com un partit de futbol. I home, jo com a mínim se m'acuden dos casos en aquest país, un és el cas del crim de la Guàrdia Urbana i un altre és el cas de la nena Assumpta, que no va quedar mai clar qui va matar exactament qui, com i per què. I simplement hi havia una colla d'indicis, però jo m'he molestat en llegir-me els dos judicis i li he de dir que a mi personalment no em sembla... O sigui, si jo fos en el jurat dels dos casos, jo hauria votat in dubio pro reo. No dic que pensi que són innocents, però a vegades la gent pot haver dit una mentida amb alguna cosa, com el cas del Jonathan Andic. Pues tu pots haver fet una cosa rara i estàs intentant amagar una conducta que potser et fa vergonya i potser no té res a veure amb haver matat ni el teu pare ni ningú. Llavors jo tinc la impressió que aquí es condemna amb molta alegria, perquè ha de ser això, ha de ser així. O sigui, i que l'indubio pro reo ens el passem. I llavors, clar, jo el que em pregunto és, tot i que jo també penso com vostè doncs, que el jurat popular pot refrescar aquestes coses, si pot oferir una implicació a la ciutadania, clar, en casos tan mediàtics i tan mediatitzats, com es garanteix que el jurat... Vull dir, home, jo crec que el cas Andic o el cas Begoña és molt complicat trobar una persona que això s'ho miri, diguem-ne, sense posicions prèvies.
16: Jo, entenent la seva postura, faria una esmena a la premissa major, no la comparteixo. És a dir, en el nostre sistema jurisdiccional les garanties es porten a l'extrem. I precisament l'indubio pro reo i la presumpció d'innocència apliquen i generen el que també en llatí diem l'onus probandi, no? La càrrega de la prova per les acusacions és extremadament severa, és a dir, el llindar de la presumpció d'innocència ens obliga moltíssim. Penso que som molt garantistes. Dit això, en els supòsits en els que hi ha aquesta pressió mediàtica, la situació, és a dir, tornem a estar al capdavall del carrer, el que se'ns planteja en tots els supòsits, no? Que és la tensió que s'estableix entre el dret d'informació, que és un dret constitucional, i el dret a la presumpció d'innocència. I aquesta és una tensió que exigeix responsabilitat per part de tots els operadors.
11: Deixeu-me saludar, ara seguim parlant, però deixeu-me saludar aquesta hora que fa estona que espera l'expert en trauma i membre de la secció psicològica d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Alicia Álvarez, bon dia.
18: Hola, bon dia.
11: I disculpa per l'espera. Volíem parlar amb tu també perquè en aquestes trucades que vam sentir ahir, que hem anat sentint al llarg d'aquestes últimes hores, sí que veiem com es fa la tensió, diguéssim, del 112 a Jonathan Andic. Explica'ns com funciona, és a dir, quan una persona truca al 112, què és el que es fa?
18: Normalment s'intenta esbrinar què ha passat, des d'on truca, perquè ja està tot molt protocolitzat, no hi ha uns procediments molt clars, llavors la persona, el professional que té la trucada, té un arbre de decisió per saber quins professionals d'intervenció ha d'activar, quina és la gravetat de la situació i quins seran els propers passos, no? Ha d'anar com seleccionant i decidint com anirà la intervenció que es farà amb aquesta persona.
11: Si veiem algú desesperat a l'altra banda del telèfon, quina és la reacció? Com s'ha de reaccionar?
18: Clar, penseu que quan truquem al 112 normalment és perquè ens ha passat una cosa i hi ha molts números de que la cosa sigui greu o que nosaltres l'estiguem visquent amb molta angoixa. És a dir, normalment les trucades al 112 ja impliquen un nivell d'emocionalitat elevada. Doncs la persona que rep la trucada està molt entrenada, són professionals que estan molt entrenats per mantenir la calma i transmetre aquesta calma, no? I poder donar estructura a la persona que truca per poder aconseguir la major informació possible i necessària per activar la intervenció.
11: I entenc que aquí és important també mantenir el contacte freqüent amb aquest familiar, no?, en un moment de màxim estrès, és a dir, mentre l'ambulància no hi arriba, perquè aquesta estona pot ser eterna.
18: Sí, de fet, normalment la persona que rep la primera trucada llavors ja redirigeix. No? Hi ha moments en què li has de dir no em pengi, que vaig a activar un altre servei, o li dius, jo ara t'hauré de trucar, però perquè el trucarà els bombers, l'ambulància, qui sigui, no? I normalment s'intenta que hi hagi una continuïtat assistencial fins que arriba als cossos d'intervenció, els que siguin, els que toquin en aquell cas, perquè la persona ho pugui sostenir, sobretot si s'identifica que la persona està en una situació d'agitació o d'ansietat molt important.
11: Però com es decideix si el SEM envia una atenció psicològica o no en un accident?
18: Els casos d'atenció psicològica estan molt, molt estipulats. És a dir, normalment estem parlant de suïcidis en curs, d'accidents de trànsit, una mort inesperada, per exemple, d'un infant a casa. A vegades, quan s'han de fer comunicacions de males notícies, els psicòlegs acompanyen a la Guàrdia Urbana, en incidents de múltiples afectats, que tots ara podem tenir el cap com German Wings o els atemptats a les Rambles, no? S'integren els dispositius, però no s'activen en tots els casos, són coses com molt concretes. Doncs, jo què sé, per donar suport a la família d'una persona que ha desaparegut, no? Per poder gestionar això. Quan es traslladen també doncs, amb violència de gènere, amb violència sexual, han de fer la intervenció in situ. Si no, hi ha vegades que el que s'activa és una atenció psicològica, telefònica.
11: I tractant-se, en aquest cas, d'algú conegut i que provocaria un gran ressò mediàtic, s'actua diferent?
18: En principi, no. En principi, no, perquè al final els procediments mèdics i els protocols són els que són i de fet, la persona que està treballant no té per què reconèixer en aquest moment. Pensa que el professional també està en un moment de molta tensió, no? De molt focalitzat amb la feina, amb intentar cribar exactament, no? Quins són els indicadors de risc, quina intervenció és la més acurada per la situació que la persona li està aconseguint transmetre. Llavors, potser en aquell moment fins i tot no computes de qui t'està parlant, no? Et diu un nom, però tu estàs en el que estàs.
11: Abans escoltàvem també la trucada, el Marc Molins ens deia, l'advocat penalista ens deia que això hi haurà un resultat pèrit, no? Que dirà què és el que se'n pot treure d'aquesta trucada, no? Escoltant la trucada, què és el que tu observes com a especialista, com a psicòloga? Entenc que veus una persona confusa, traumada pel fet?
18: Clar, el punt és que això realment necessita una anàlisi molt, molt acurat, com tu has dit, un pèrit. Normalment, en el que es fixen les persones que han de donar credibilitat a un relat o a una manifestació verbal, és més enviat, no? Pues, quina coherència narrativa que tenen, quina, si és coherent l'estat emocional amb el que estan manifestant.
11: Clar, però la coherència, perdona, Alicia, o sigui, la coherència a vegades pot ser que no es produeixi, no? Perquè és una situació tan bèstia que, en fi, no sé com ho valoreu, això.
18: Bueno, la coherència dins de que en aquest moment seria compatible, ja. Clar, amb un estrès agut, no? amb un impacte emocional molt fort d'una situació crítica i com està tot això realment. Hi ha tots uns indicadors que ens diuen quines són les formes habituals de reacció d'una persona en un sentit o un altre, perquè hi ha gent que es bloqueja completament i, en canvi, hi ha gent que no, que té una explosió emocional molt forta, en canvi hi ha gent que entra en xoc. Hi ha moltes vegades que trucades que se senten de call center que la persona no és capaç de manifestar res. I això, bueno, evidentment, també complica la situació.
11: Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis un bon dia.
18: A vosaltres. Adéu.
11: Cas que no, ho hem dit alguna vegada, no? Però no em vull imaginar també, Jonathan, en dic com està vivint tot això? Perquè si no ha comès aquest delicte, malgrat que surti absolt del judici, tota la vida viurà amb una mirada constant de la societat dient aquest senyor l'ha matat. I això és inevitable, perquè és que som així. I aquesta és una lluita molt, molt difícil de... Un relat molt difícil de capgirar. Pere.
19: Sí, això és bestial. Això és bestial. I crec que xoca, bon dia, Marc, amb el que comentava el Marc, no?, de que el Marc... diguem, parla del dret com si fos en els llibres, la teoria funciona exactament com diu el Marc, no? Però després a la pràctica, ostres, jo ho veig diferent moltes vegades, no? Perquè, per exemple, ell diu, tenim un sistema molt garantista amb la presumpció d'innocència. Bueno, la realitat, en el cas d'Endic, és, per exemple, que es filtra contínuament una pila de coses que no es podrien filtrar segons la llei i que, per tant, sembla que no es jugui en l'àmbit del dret, sinó que es jugui en l'àmbit de l'opinió pública a la condemna o absolució de l'Endic, perquè quan arribi el judici, doncs l'opinió pública ja haurà decretat.
11: Sí, sí.
19: I, per tant, s'ha d'anar a l'opinió pública, a convèncer l'opinió pública d'un sentit o l'altre. I això és molt poc
11: garantista. Que és el que està fent la defensa, ara, no, amb aquestes trucades...
19: Ara la defensa, després de que durant un any ho fes l'acusació,
11: sí, sí,
19: la investigació, i, per tant, ostres, això és el contrari a el que jo tinc en el cap per un sistema garantista. Marc, no sé...
16: No, una cosa és el sistema i l'altra és el cas. És a dir, el sistema és garantista i, per tant, estableix el secret.
19: Però la llei diu que s'ha d'investigar qui filtra.
16: Sí, sí.
19: O sigui, periodísticament em sembla un gran encert, no?
14: Mira el fiscal general de l'Estat.
19: Però vull dir, la llei...
11: Tampoc cal ser un tres espases per saber qui filtra.
19: Bueno, però en canvi està prohibit per llei i ningú actua. I s'està dirimint la condemna al marc de l'opinió pública.
13: Per això deia que quan el Marc Molins diu no, que tens... A veure, jo l'indubio pro reo, sincerament, jo crec que aquí, si es aconsegueix convèncer la gent, crear un estat d'opinió, ja dic, el cas de la Guàrdia Urbana, la Rosa Peral va ser condemnada per assassinat amb alevosia, que no és el mateix que per homicidi, quan en realitat ningú sap qui va matar aquell home, si el va matar ella, si el va matar l'altre. I en el cas dels pares de l'assumpte, mai s'ha acreditat ni el mòbil, hi havia contradiccions flagrants, simplement... Sí, que alguna cosa tenien a veure, que alguna cosa amagaven... Clar, amb aquest alguna cosa... Clar, jo no vull ni imaginar... Ara el Ricard parlava... Si jo estigués acusada d'un crim que no he comès i anés amb aquella tranquil·litat de dir, bueno, o semi-tranquil·litat, que com que jo sé que sóc innocent, segur que al final em dono la raó, no és la sensació que tinc. Si es crea un estat d'opinió prou negatiu cap a la meva persona, si el cas és prou mediàtic, doncs jo diria que amb poquets indicis ja vas pelant, eh? Tinc la impressió. Eh?
16: Ni el sistema ni jo, que el defenso, estem exempts de costures. És a dir, és veritat que cada procediment és un estrès test i cada procediment implica veure com les parts pressionen, no? I en aquest cas ho estan fent, en el cas en Dic, jo crec que és obvi, no? Penso que alguna part més que l'altra, no? La que veu més, pensa que pot tenir més, pot estar més afavorit, i em reservo, evidentment, la meva opinió sobre quina de les parts està jugant més aquest joc de les filtracions. Però que no estiguem exempts de fissures no vol dir que el sistema i el model no sigui garantista. Aquest és un estrès test, per què? Perquè és un tema molt mediàtic, però al final a Catalunya s'estan enjuiciant desenes de jurats tots els anys, desenes i desenes, es dicten un munt de sentències, la taxa de revocació i, per tant, el judici des de l'absoluta distància i imparcialitat és baixíssima, els jurats, insisteixo, fan un bon treball i és evident que el supòsit més paradigmàtic, el que més visible, no ens ha de portar a enjuiciar la globalitat. Penso que, insisteixo i acabo, que tenim un sistema molt garantit.
13: Estem d'acord que si Jonathan Dick és declarat culpable, tothom pensarà que és culpable, i si és declarat innocent, molta gent seguirà pensant que és culpable?
20: Sí, sí.
14: Però això passa sempre.
16: Sí, no crec que sigui culpa del sistema.
20: Sí, passa també al revés. Rosa Peral diu que ella l'han declarat culpable, però que ella no comès el crim i que és innocent.
12: Jo sobre la figura del jurat popular...
20: Que passa també en indicis, també, aquest cas, perdona.
12: Sobre la figura del jurat popular, que se'n presenta com ambivalent, no? Perquè per una banda està concebuda per acostar l'administració de la justícia a la ciutadania i com a punt de partida, doncs, es pot inferir que s'amplia també el ventall d'ideologies i de posicionaments i, per tant, de punts de vista per a jutjar una situació, però, per una altra banda, també és veritat que no està exempt de que es reprodueixin prejudicis socials o això que comentàvem ara, no? Al final, els judicis paral·lels i especialment en els casos mediàtics fa que pesi molt en l'opinió pública. I jo ja sé que Marc Molins és molt prudent, però jo li volia preguntar si creu que hi ha jutges que poden utilitzar la figura del jurat popular per fer escarni públic de determinades circumstàncies. I em refereixo en concret al jutge Peinado.
16: Buah, necessito un advocat, ara.
20: El Vicent fa de tot, vull dir que sí.
14: Jo vull que advocats populars.
16: En fi, és que pronunciar-me sobre el jutge Peinado, és a dir, jo disc discrepo absolutament del plantejament que ha fet de la investigació. No discrepo com a ciutadà, sinó que discrepo com a jurista que ha llegit les múltiples revocacions de decisions acordades, en aquest cas, per l'Audiència Provincial de Madrid, que és el seu supervisor. Li ha anat revocant sistemàticament les decisions. Una d'aquestes, efectivament, és la competència del jurat. Si en la seva psique, en la seva voluntat íntima, està l'escarni, ni ho afirmo ni ho descarto, directament ho desconec, però insisteixo que, a pesar del biaix polític, jo tinc fe a la institució. És a dir, penso que inclús el votant més conservador, més posat en la tessitura d'haver de valorar una prova i haver de prendre una decisió amb consciència, continuo confiant en que la pren amb consciència. Per tant, no sé si és un mecanisme d'escarni ni un mecanisme d'alteració de la veritat material.
12: Però vostè creu que el jurat popular pot beneficiar a Begoña Gómez, donat el biaix polític del propi jutge?
16: És difícil. O sigui, el que és evident...
20: Vostè, si de Francesc Begoña Gómez, preferiria un jurat popular si tingués Peinado davant?
16: Clar, a quina comunitat? Perquè, a priori, el cens del que sortirà aquest jurat és el cens de la Comunitat de Madrid, i el que ens diu l'estadística que té un biaix, no?, a la pròpia comunitat. Per tant...
20: No, només que és un tema polític, també, aquí al mig, això, aquí és
16: efectivament
20: aquí que fa fort.
16: És que hem de transcendir, perquè el sistema no està exempt de fissures, però és que no n'hi ha un millor. És a dir, l'algoritme encara no ens porta a resoldre. És el sistema que, dintre de les garanties que ens hem donat, ens dona més un resultat que, sense ser infal·lible, el més proper a aquesta veritat material.
20: Marc Molins, advocat penalista, gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Gràcies per la confiança.
20: Farem una pausa i, de seguida, Anna, una persona que estimes.
13: Sí?
20: Sílvia Cavallol.
13: Ah!
21: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
0: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
1: Doncs millor.
22: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
23: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
24: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
25: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
26: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
27: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
28: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
29: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
30: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
31: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
32: I ara què?
31: L'Àlex.
32: Voleu jugar a bitllet?
31: I la Clover.
33: Oh, ho retiro tot.
31: Són espies de veritat.
34: Un, dos, tres, noies, tal dia que guanyaré.
31: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
35: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
36: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: 5 minuts seran les 10 del matí. Sílvia Cavallol, què tal? Bon dia.
37: Bon dia, Ricard. Contenta d'estar aquí.
20: Torna el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell.
37: Sí, i això que us comentaré em sorprèn a mi mateixa, perquè després de tants anys ha fet un pas endavant i ha decidit que és moment de tornar a fer el que més li agrada i, a més, és que hi té un do, que és evangelitzar, no? Evangelitzar és transmetre, diguem, els valors de Jesús, diguem-ne, i vehicular processos de creixement i transformació vital. El que passa és que ho hem reinventat, això. Llavors hem fet un equip on interdisciplinarment es treballarà totes les facetes de l'home, des del cos, la psique, és a dir, amb un conjunt de psicòlegs, i finalment l'última base, no? Que és aquesta transcendència humana que a vegades necessitem també de... I tot procés personal crec que ha de vehicular aquestes tres dimensions perquè sigui realment transformador, no? I nosaltres tenim una aigua viva que volem oferir, no? Que creiem que sàcia per sempre.
20: Això vol dir diverses coses. Una, que la fe no s'ha apartat mai del bisbe Novell.
37: No, mai. Mai, mai. Ell és practicant, és convençut. El que ha canviat és la forma.
20: Es va enamorar de tu.
37: Sí, i ara ho fa des d'una altra banda, no? I durant tots aquests anys jo crec que ell ha fet el seu procés, no ha volgut incomodar ningú, no ha volgut molestar, no ha volgut fer res que pugui generar discòrdia, però arriba un punt en què a ningú se li pot prohibir expressar l'Evangeli o expressar el que tu creus que pot fer feliç a l'altre, no? Aquesta donació. I bueno, estem en ello. De fet, avui ho publicaré. Publicaré exactament què és.
20: Els detalls d'aquest recés.
37: Sí, serà molt privat. Vull dir, la gent que pugui, vulgui, però també pugui accedir a una d'aquestes places, penso que viurà un procés transformador. Sí, és que no...
20: Ha de ser gent que tingui fe o que tingui ganes?
37: No, ha de ser gent que busqui. Ha de gent que busqui.
20: Que busqui respostes.
37: Creixement personal, que tingui set d'alguna cosa més, que vulgui reinventar-se, potser que vulgui tan sols madurar o seguir avançant en aquella cosa que molts... Aquella set, no?, de dir... vull avançar una mica més, no vull conèixer més, vull aturar-me i veure, no? A més, estarà acompanyat, com dic, d'un equip de psicòlegs, sí, teòlegs, tenim també algun mossèn. No puc revelar la identitat de cap de les persones, excepte jo i el Xavier, que participaran en aquest recés, perquè, bueno, no està sent fàcil la part logística, diguem-ho.
20: Denuncies que l'Episcopat ha boicotejat diversos llocs on volíeu fer aquesta trobada, com ara Poblet o el Santuari del Miracle.
37: I molts altres. Sí, noi, sembla increïble, però és així. Hem demanat diverses cases d'espiritualitat, hem demanat, perquè clar, muntar un recés de determinat número de places, clar, ho pots fer en un hotel, però no hi ha els espais habilitats per segons quines dinàmiques terapeutes. Llavors, els llocs on estan habilitats i preparats per fer això són cases d'espiritualitat. El que ens va sorprendre

0: és que no fem res, no sé exactament de què tenen por, és que no ho entenc, no puc entendre per què fan això a una persona que vol oferir un servei que crec que pot ajudar, que crec que té un do, que ells ho saben que té un do, i tot i així no sé exactament què passa, no?
1: Passa
0: de fet, tinc aquí
1: els Xavier
0: missatges,
1: Rovell
0: que era... no els faig públics, no, però ja. Jo tot el que dic ho puc demostrar. És a dir,
1: passa que el Xavier
0: missatges
1: era bisbe
0: tan freds com el dia següent dir-te ho sento, però no us podem llogar a la casa. Res més. I dius, això no és catòlic, no? Truca i s'us obrirà. No, truca i s'us tancarà la porta i no sé exactament encara el per què. No.
1: Perquè quan us veu casar per l'Església, clar, veu de demanar la secularització del Xavier. En aquest procés us va ajudar l'Església catalana?
0: Més que la secularització, com que no hi ha precedent per secularització, el Xavier se li va donar la dispensa del celibat. Per tant, ell té una situació canònica regular, atípica, perquè segueix sent bisbe, però irregular, perquè no pot fer sagraments. Però, bueno, la resposta de l'episcopat ja ho vau veure vosaltres. Va sortir algú a dir, escolta, poder ens estem passant? Va sortir algú a dir algo? No. És més, tu ho saps, que si càstigs exemplars cada vegada que volia sortir en un mitjà de comunicació, que jo no ho faig públic, això, els missatges textuals, però, per exemple, el Ricard, tu els has llegit, no? Tu ho has vist,
1: sí.
0: I aquí també hi ha els missatges, si els vols veure. Llavors, sí que hi ha una pressió, hi ha un... És a dir, no només no ajuden a normalitzar aquesta situació, perquè crec que estaria bo que ho normalitzés, crec que seria sa també per l'Església normalitzar-ho, però aquí també faig un incís, eh? L'Església no són només aquests que manen, l'Església som tots nosaltres, doncs, que vam anar allà i ens vam emocionar, que a vegades veiem a l'altre i ens cau la llàgrima, que pensem que l'amor és un missatge gran, és a dir, la Església no només són
1: no
0: aquestes persones.
1: No, i
0: clar, és que a vegades embruten tant
1: també
0: que...
1: També una cosa és aquí i l'altra és el Vaticà, per exemple, perquè...
0: Una altra cosa és el Papa. Perquè al Vaticà també hi ha de tot. I si, de fet, no s'aconsegueix avançar és perquè no hi ha un consens a dintre dels cardenals. Per tant, però el Papa...
1: La relació amb el Papa Francesc era bona.
0: Bueno, tu ja la coneixes, ell ens trucava... Bueno, a mi no, a Xavier. Sí. Jo sí, m'emociono.
1: És a dir, tu creus que si el Papa Francesc hagués sigut viu, potser d'aquí...
0: Al Papa Francesc no li agradaria això, perquè saps què li va dir als d'allò perquè ens va arribar? Cuideu-me el Xavier. I l'han cuidat? No, l'ha cuidat la gent. La gent sí. La gent el veuen ara com el seu bisbe de poble, de peu de carrer. El saluden, demanen si poden parlar amb ell. Sí. I creu-me que crec que ell potser ha fet aquest pas per això, per la gent, i no tant per l'estructura. I mira que ell és una estructura que va defensar a capa i espasa. Es va posar per davant de tot per defensar l'estructura i el missatge que li havia estat encomanat. Fins al final, fins a les últimes conseqüències.
1: Sí que noto, Sílvia, que ara parles ja sense embuts, eh?
0: Sí.
1: La situació ha canviat, també.
0: Intento ser una mica lliure.
1: Tu creus que si el Papa Francesc hagués sigut viu d'aquí 5 anys, el bisbe Novell hagués pogut tornar a exercir de bisbe, casat?
0: Era difícil, no hi havia consens suficient entre els cardenals. I si no hi ha consens suficient, l'Església té por d'un trencament. Per això costa tant els canvis.
1: Però és una idea que renuncieu?
0: És una idea que és com una il·lusió, com un somni. Però nosaltres tenim la nostra vida, tenim la nostra feina, tenim la nostra família, i hem tret temps per oferir això a les persones que puguin accedir-hi, no? Però és un somni, només. Dels molts que podem tenir com a éssers humans, no tots tenim somnis i aspiracions i il·lusions, i doncs nosaltres també. És clar, però és difícil.
2: Què tal? Bon dia, Sílvia.
0: Bon dia.
2: Preguntar-te si aquesta iniciativa nova que esteu posant en marxa és una iniciativa empresarial que tindria, òbviament, tota la legitimitat del món en un mercat, diguem, de l'espiritualitat, o és una iniciativa sense ànim de lucre per ajudar la gent, simplement,
0: No ho podem fer gratis.
2: Evident.
0: Per què no ho podem fer gratis? Perquè hi ha un material. hi ha uns professors

0: professionals que nosaltres hem de pagar. Hi ha una casa d'espiritualitat que s'ha de pagar, on està tot les dietes, els menús, totes les activitats. El Xavier no vol res, mai ha volgut res, ni si es fa la sèrie, ni si tal. Ell no vol res econòmic. Jo ho poso en una balança i tampoc hi vull perdre diners, perquè jo també inverteixo un temps que robo dels meus fills. Però el que cobrarem el Xavier i jo...
1: Psicòloga, també, recordem-ho, Sílvia, vull dir
0: que... Sí, però a mi em preocupa més poder pagar les persones que s'arrisquen a això, tot i que intentarem preservar l'anonimat tant de les persones que vagin allà, de que no puguin xerrar absolutament de res del que s'hi faci, ni tampoc de les persones que hi participin. Contracte de confidencialitat, hem de veure com ho articulem. Tenim el projecte, tenim ja tot detallat, les dinàmiques, tot... però ens falten alguns detalls perquè les persones que vagin allà realment se sentin en un context d'intimitat, inclús nosaltres i les persones que ens ajuden. Clar, potser ve un mossèn, bueno, ens ha confirmat, però clar, aquest mossèn no vol que se sàpiga. Per què? Perquè depèn d'una estructura que això no vol i ho voldran evitar a tota costa. El recés és... Jo crec que la gent se sorprendrà, perquè el recés és el pont de Tots Sants. Bueno, no és un pont, és un cap de setmana, serà de divendres a diumenge a tarda. Per què ho publiquem ara? Perquè ja ens ho veiem a venir. Jo avui publicaré el lloc. Publicaré tot, el preu, el... Tot. Jo,
1: sí, després d'aquesta entrevista hi haurà reaccions per part de...
0: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: Ja n'hi ha hagut, n'hi haurà més. Però bueno, jo he de poder ser
1: quan
0: lliure,
1: no es
0: pot vols, viure sempre amb por.
1: Vols dir correus amenaçant, per exemple?
0: Trucades. Ara ja són més llestos. Ara
1: ja no ho deixen per escrit.
0: Encara cometen alguns fallos, però normalment truquen. Truquen, tenen el telèfon d'ell i truquen. Però el Xavier és valent. El qui el coneix sap que és un tio valent.
1: D'idees fermes, això sí.
0: Sí, és d'idees molt fermes. Sí. I pots estar-hi d'acord o no, però és recte.
1: Qui se t'apuntarà al curs és l'Anna Grau, oi, Anna?
2: Doncs,
1: sí, t'interessa segur?
2: Sí, sí.
0: Revisarem les places.
1: L'Anna és fan de la vostra història. Vull
2: sí,
1: dir, sempre pregunta coses.
2: De la nostra història, i tot i que t'he observat, perquè tu has tingut més exposició, et permet sí. que t'otegi, perdona, és que em surt... T'hauria tractat de vostè,
0: per favor, sisplau.
2: Però em surt dir-te de tu per l'efecte que et tinc. I alguna
0: Gràcies.
2: Cosa bona de tenir aquest bisbe perquè aquesta dona s'hagi enamorat d'ell.
0: No,
2: a veure, algunes reflexions...
0: Cosa, jo tinc els efectes, noia,
1: no, molt. Detalls, tampoc no entrar en detalls ara sobre les coses bones.
2: Algunes reflexions prèvies. A veure, Pere, afany de lucre en té tothom, els dels comunistes,
3: sí, sí.
2: eh?
3: No.
2: Tots cobren, Tots cobren i molt.
3: Però no és pas com vostè.
2: No
3: és pas
2: no, vull dir, a veure, jo dic, per exemple, això que ella planteja, jo recordo, mira, em recordo els encuentros alucinos que feia el Fernando Sánchez Dragó, que es reunien així amb gent, i home, era de pago perquè, clar, vull dir, la gent menjava, la gent, vull dir, després, no s'hi guanyava gran coseta, però com a mínim no s'hi perdia, i a mi em sembla legítim
0: que
2: es cobreixin després. Llavors dius, a veure, jo crec que aquest tema posa, hem dit moltes vegades, el dit a l'anafra, dius, hi ha religions que no criminalitzen ni el sexe ni l'amor. Els rabins jueus es poden casar, amb altres religions, diguem-ne, no se'n fa un drama, i, tot i que ha de fer una comparança que pot ser una mica arriscada, jo penso que tu m'entendràs. A vegades la gent li ha estranyat quan l'Església ha hagut de gestionar casos d'abusos que no els fotessin escales avall. O sigui, que d'alguna manera agafessin l'estructura que fes aquella persona.
0: És complicada, aquesta
2: estructura.
0: Però, clar,
2: d'alguna manera, el que la gent no entén és que entrar dins de l'Església Catòlica, o sigui, prendre els vots, no és fer-se del PSC o del PP, és entrar en una organització... Mira, per això el bisbe és emèrit. Vull dir, se suposa que tu no perds... O sigui, poden no deixar exercir, però ja ets de la família...
0: El sagrament
2: és irreversible.
0: És,
2: llavors, a mi em sembla...
0: No el pot treure l'home,
2: em sembla molt bé, i crec que esteu obligant a reflexionar sobre la importància... A vegades, el paper, amb la visita al papa, i el paper de les dones... Escolta, mira, si una senyora és catòlica és perquè s'hi conforma. I també hauríem de parlar molt del paper de les dones amb altres. Però a mi em preocupa el paper de l'amor. I crec que vosaltres doncs, provoqueu una reflexió sobre el paper de l'amor. És evident sí. que tu i aquest senyor us estimeu i que penso doncs, que això fa doblement interessant el
0: I
2: seu
0: que
2: missatge
0: que jo
2: evangèlic
0: que
2: per qui cregui i per qui no
0: cregui. Jesús, que per mi és el gran referent. És el gran referent. És a dir, l'estructura ho ha fet d'una manera o d'una altra, ha establert unes lleis, unes normes, unes coses degudes a contextos, a filosofies que han impregnat, el que sigui. Però jo m'agrada anar a l'origen. Jesús, com estimava ell? De quina manera? ell tenia la clau de volta de la felicitat. És veritat que no només som esperit i ara baixarà aquí. No, hi ha d'haver un procés, no? Però nosaltres hi creiem, en aquest procés humà. I no es pot desvincular l'home de la part espiritual, perquè si no hi haurà una insatisfacció latent tan gran que, de fet, es respira. I arribarem a la conclusió, al final, de... Doncs potser sí que tenim una part espiritual. Es tracta de saber com la vehiculem, aquesta part, no?
1: Sara.
0: Però, d'acord amb tu?
4: Sí, jo tenia una pregunta, Sílvia. No sé si en algun moment hi ha altres branques religioses, com els protestants, que li hagin obert la porta al bisbe Novell.
0: Sí que hem rebut molts missatges de recolzament. El que passa és que ell, de manera activa o pública fins avui, no s'ha obert a fer res més. Jo crec per això que ell no voldrà participar activament. Ell es focalitzarà amb la gent que verdaderament ho necessiti i busqui un espai d'atenció personalitzada i un procés mimat i construït al detall. És l'únic que farà, perquè ell té la seva feina, eh?
1: Sí, que, com li va la feina, per cert, Sílvia? Treballa a Sement Cardona, no? Treballava...
0: Sí, ell és responsable d'un centre que és Allen, i bueno, té un equip de persones. És una feina exigent, però que porta...
1: Imagino.
0: Tu ho saps, dirigir un equip de persones, que un centre funcioni, que es compleixin els objectius. Doncs, bueno, bé,
1: vam
0: porta molts anys.
1: Vam parlar amb la responsable una vegada, ens explicar que...
0: No és la seva vocació, és el seu pa, és el que li dona el pa de cada dia, doneu-nos senyor.
1: Es lleva molt d'hora, em sembla que entra molt d'hora, no, a treballar?
0: Ell té un bon horari, ell es lleva a les 5, però a la tarda és a casa, ell només fa matins de dilluns a divendres, per tant, tardes i caps de setmana està... al 100% amb la seva família.
1: Vicent?
0: La seva vocació ara.
3: Que jo crec que els precursors ho paguen sempre molt car. És a dir, la gent que va avançant en idees que són sempre insensates, però que no són acceptades per no sé quines estructures inamovibles, però no sé si vostè estarà d'acord amb mi, jo crec...
0: Ui, no em tractis de vostè, per favor.
3: No sé si vos estareu d'acord amb mi, no sé si tu estaràs d'acord amb mi, però deus estar d'acord amb mi, però vaja, a mi em fa l'efecte que la crisi de vocacions farà que el celibat i que el sacerdoci femení s'imposin ràpid. De fet, ja estem mirant molts gestos. Entre el viatge del papa Benet XVI i el viatge del papa ara a Barcelona, a Catalunya, caram, si han canviat les coses. És a dir...
0: Però és que, a més, et diré més. Per què esdeveniments com el papa estan plens i les esglésies estan buides? Què passa aquí? Que poder... La gent està necessitant ja una cosa que l'estructura arcaica ja no sap donar. I el que passa que aquest gran transatlàntic, que és l'Església, ple de burocràcia i de votacions i d'acord i consensos, fa que tot sigui tan lent que aniran tan lents que al final potser se'ls escapa el tren, no? Però gràcies a Déu hi ha gent que han fet grups, començaran a fer recessos, perquè quan un marca un recés com aquest, doncs sempre hi ha qui... Doncs nosaltres també ho fem, amb el nostre tarannà, amb la nostra visió. Però està clar que la gent necessita. Vas veure la visita del papa, hi ha una sensibilitat. Però l'Església crec que no està acabant d'arribar a tocar la necessitat real de la gent, o en mètode, o en forma, o en fons, no sé ben bé. Però jo, si fos ells, m'ho plantejaria.
3: Clar,
0: com a visió de mercat,
3: saps?
0: M'ho plantejaria. Què estem fent tan malament, o què n'estem fent prou bé? Perquè no sabem transmetre el missatge, però veiem que realment la necessitat és als carrers. Jo m'ho plantejaria realment, però si no s'ho plantegen i a sobre boicoten a la gent que sí que s'ho planteja, doncs estem en un problema.
3: Clar, però és que ja no és només la gent, sinó, tu ho dius, és necessitat pròpia. Si la gent, si les persones que poden fer un millor apostolat queden al marge perquè sí que es mouen amb la societat, i bé perquè són dones, o bé perquè estan, o bé perquè tenen una relació amb una parella, ostres, i queden excloses de tot això, diuen, no, és que pot ser diaca, i hi ha els instruments, i les dones, mireu que... Ja, d'acord, però tu ho has dit, és tan lent... Pot ser el dia que l'Església reaccione, ja serà tard, perquè la societat igual...
0: És que tornem a l'origen. Jesús era excloent, Jesús?
2: No, però és que a més a més...
0: De fet, el racisme va basat en lo de la samaritana. Es troba amb la dona al pou, amb 5 marits, i el que tens ara no és el teu marit. És a dir, Jesús va venir per la gent que ja era perfecta? O va venir pels que necessitaven, buscaven, volien...
1: Ja està, Sílvia, ja està evangelitzant, realment.
2: Però, no, però és que a més, hem d'entendre que molts preceptes religiosos de totes les religions, si tens en compte l'època en què es van dictar, per exemple, la prohibició de menjar porc o de menjar marisc en una època que no hi havia neveres, doncs, evidentment, no tenia la mateixa vigència ara. I en el moment que, per exemple, que l'Església Catòlica, amb perdó, fa un pacte com unes hòsties imposant el celibat, també era un moment, que les dones eren una càrrega, que si un senyor es casava, normalment doncs, s'emportava a casa una senyora analfabeta, que no sabia treballar, que només sabia... era una càrrega que es considerava que podia...
0: Era el pecat, que podia retirar... Era el que tendia. I això ja s'ha de trencar, aquest dogma.
2: Que podia restar força, o sigui, que si tu tenies família no et podies dedicar a Déu, però... Jo penso que el bisbe, amb tu al costat, serà doble bisbe i doble canya.
0: Però mira, jo sempre he dit una cosa. Qualitat sempre millor que quantitat. Sí. Tu creus que els nostres capellans treballen a destajo 8 hores, 9 hores, 10 hores al dia?
2: Home, n'hi haurà de tots.
0: Els missioners, que n'hi ha de molt bons. Missioners i gent que dediquen actualment la seva vida i estan... Però, aviam, ja m'agradaria que molts treballessin 8 hores com la resta dels mortals.
1: La quota comunista, endavant, Pere.
5: Quins bromistes.
2: Bromistes aquí.
3: Vostè cobra o no cobra?
6: Escolta, no.
1: No, a partir d'ara no li pagarem, les tertúlies.
6: A mi em xoca molt.
0: Tots hem de menjar, per tant, tots d'alguna manera...
1: El Pere, a partir d'ara ja no cobra.
6: Primer, jo no me'n defineixo de cap de les maneres d'això que se m'atribueix.
1: Aquesta cosa.
6: Sí. No, el que a mi em xoca és que, clar, en última instància, el responsable de l'Església Catòlica, i per això és catòlic, és el Papa. Diguem, no és el Papa el que frena el celibat, és el Papa, per molt que el Papa Francesc es preocupés, diguem, pel bisbe, diguem, és el Papa el responsable, no? Llavors, aquesta figura de que el Papa porta la gent al carrer i tothom ho veu, i en canvi hi ha una església... L'església obeeixen al Papa, que és el jefe de l'església, no?
0: Però el Papa també obeeix... És a dir, el Papa és Papa perquè hi ha una estructura que el manté allà. És a dir...
1: Està atrapat.
0: Però es retroalimenten, depenen els uns dels altres.
2: Van legalitzar el matrimoni homosexual.
6: És infal·lible, el Papa.
2: El PP s'hi va posar de natges, i no dic per no fer un acudit, i després van anar tots al casament del Maroto. Dius, escolta,
1: clar, és que també a vegades... la llei del matrimoni sexual i després tots van sortir
0: de l'arbre. Depèn del Papa i el Papa depèn de l'estructura. Si això es trenca, el vaixell pot entrar en crisi. Per tant, la unitat és el que els manté, no?, davant d'un context que és cada vegada més exigent, no? I, per tant, no és tan fàcil, no? No és tan fàcil. Tant de bo fos més fàcil.
2: Home, perquè hi ha uns
0: equilibris... Però les coses mai són fàcils.
2: Mira, en Suárez havia promès a l'exèrcit que mai de la vida legalitzaria el Partit Comunista. Els hi va prometre en plena Setmana Santa, el dissabte sant. O sigui, quan es van girar, ja l'havia legalitzat.
6: I després li va fer un cop d'estat.
0: És un cop de sabidoria, aquesta dona.
6: El papa s'escull per sempre una única vegada, és el jefe màxim.
2: El papa no es pot enfrontar a tots els cardenals.
0: És el representant màxim de les...
2: No, ja no és infal·lible, només és infal·lible en temes de dogma.
1: Són les 10:18. Sílvia Cavallol, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Seguirem parlant. Tenim notícia d'última hora. Zapatero li rebutgen la petició per posposar el tema de les joies, per tant, demà haurà de declarar. I serà una declaració que veurem com justifica aquest 1,3 milions del valor de les joies que han taxat, unes joies que havia dit en el seu moment el seu portaveu, Sara, que estaven al voltant d'uns 100.000 euros. Per tant, haurà d'explicar-se molt bé, Zapatero.
4: Sí, jo crec que és evident l'error comunicatiu que va suposar tassar les joies en una quantitat que després ha estat superada amb escreix, no? I, per tant, el fet de que hagin denegat la petició de més temps també complica la defensa, perquè ja es volia centrar en la qüestió de plus ultra, però haurà de fer dues defenses en una, no? Perquè al final havien obert una causa només també per les joies. Jo crec que té un paper molt complex Zapatero en les pròximes hores. Està tot el socialisme contenint la respiració, Pedro Sánchez el primer, perquè hi ha qüestions que encara s'han d'aprovar, òbviament, però altres qüestions que haurà de donar explicacions i haurà d'explicar-se molt bé. I a més, en teoria, se sotmetrà també a les preguntes de la premsa. Per tant, no serà fàcil que se'n surti bé.
1: Anem a tancar l'àgora avui amb Anna Grau. Ara, baixant la música, si no, ara, amb l'Anna Grau, amb la Sara González, el Pere Rusiñol i el Vicenç Sánchez, però abans Marisa Gil, Pau Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
1: Encara us explicarem més coses.
7: De seguida, entrevista amb la periodista i investigadora del CIDOB, Carme Colomina, per parlar sobre la crisi existencial a Europa. Ho desenvolupa en el seu nou llibre que ha titulat Europa és un estat d'ànim.
8: Després, temps per la ciència, de la mà del periodista Rafael Vila San Juan. Avui ens parlarà de vacunes, concretament de les que s'han de posar quan es viatja a països exòtics. I ho farà amb el doctor José Muñoz, cap del Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona.
7: A partir de les 11, la ració quinzenal de la teràpia Boomer amb el Sergi Pàmies. Avui divagarà, que no dissertarà, sobre un tema de màxima actualitat, els Mundials de Futbol.
8: I els que disserten, divaguen i fan el que calgui són els de la Renaixença. A partir de les 12 tancaran el matí de Catalunya Ràdio amb una conversa amb Xavier Carreras. És auxiliar de vol i explicarà les anècdotes que li passen a la feina. El programa el dediquen a la Cantimplora.
1: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
9: Hola!
1: I què, què?
9: Doncs que el Mundial ha començat a posar-se interessant. Ahir la poderosa selecció nacional de Cap Verd va arrencar un empat contra la selecció espanyola, que esperava un debut una mica més plàcid. Deixa'm començar amb un moment solemne, el de l'himne espanyol, un himne cantat, entre cometes, per tota la plantilla del Chiringuito, el programa de referència del futbol espanyol, just abans del començament del partit d'ahir a la tarda. El que sentireu sembla una paròdia, però us asseguro que ell, per ells va ser un moment solemne. Es van posar tots dempeus, amb en Pedrerol al capdavant, i no parlo més, tanqueu els ulls i gaudiu.
10: Va.

0: Segona estrofa. Un 58% va fer d'audiència el partit d'ahir Espanya-Catalunya. Catalunya, sí. Doncs ara sí, anem al partit. He parat especial atenció a la retransmissió que en va fer la cadena COPE amb Manolo Lama i companyia. Els minuts previs hi havia un cert to de relax, fins i tot de mofa, cap al combinat de Cap Verd.
1: Bueno, aquí tenemos el 11 de Cabo Verde. Yo creo que es un 11 que te va a gustar, Paco. Un 11 con hombres conocidos, no futbolísticamente, pero sin apellidos. ¿Lo tienes por ahí, Gele? No te lo digo yo. En el minuto 3 esto va 0-0, ¿eh?
2: No, no, es que luego te voy a decir una cosa. Reíros, pero como pasen 20 o 30 minutos y esto vaya 0-0, vamos a ver qué pasa. Es que el contrario se viene arriba y piensa que puede hacerlo, ¿eh? Que...
0: S'ha de dir que aquesta sobrementa també la portaven a la transmissió de la cadena SER. Abans de començar el partit van fer una porra i aquests són els marcadors que es van plantejar.
3: ¿Cómo va a quedar el choque, Laura Martínez? A ver.
4: 3-1 para España.
3: Rita Alemanya, a ver.
4: 4-0.
3: Titorralde.
4: 5-0.
3: Álvaro Benito, ¿cómo va a quedar el partido? Cuéntame, resultado.
5: 3-0.
3: Kikorro Narváez, que te gusta el buen jamón del pozo, a ver.
6: 14.
3: 14 jamones. Axel.
7: Iba a decir 4.
3: Tommy Roncero, a ver, Tommy.
8: 6-0.
3: Romero, ¿cuántos jamones con el pozo? ¿Cuántos goles va a meter España? A ver, Antonio.
9: 5-1.
3: Chenilson, ¿cómo va a acabar el partido? Seni, cuéntame.
10: Sorpresa 1-1.
3: Sorpresa 1-1. Sería un jamón. Venga, a ver, Javi. A ver, Javi.
9: 8-0.
3: 8-0, 8 jamones. Meana, Anton.
11: 6-1.
12: ¡Hala! ¡Hala!
0: I 0-0 al final. Tornem a la COPE. Els minuts passaven, Espanya no marcava i en Manolo Lama va deixar de banda les brometes, es va començar a emprenyar. El tall que sentireu ara és llarg, però reflecteix els estats d'ànim pels que va anar passant el locutor.
1: Venga, Ferran, hay que correr, hombre. Tírate la pelota larga y corre. Ahí va Ferran, que se quiere llevar el balón. Quiere... Joder. Pero subir a rematar, ¿qué coño vas a pedir? El balón en corto, Pedri, coño. 82,5. Estoy giñado. ¿Se dice así en inglés?
11: Hombre,
1: estoy giñado.
11: A ver.
1: Yo estoy giñado. En un momento decir lo que queráis. Yo estoy giñado, giñado. Corne peligroso, balón arriba. Paró una y Simón.
2: Menos mal.
1: No me lo puedo creer.
2: Menos mal.
1: No me lo puedo creer. Mansilla. Nos has engañado.
2: No.
1: Estos son buenísimos.
2: No, no, no. Yo te lo he dicho. Que me querías obligar con Corrochano que dijera que les íbamos a meter 7. Y te he dicho que no te iba a decir que les íbamos a meter 7 porque no me lo parecía.
1: ¿Cuánto has dicho tú en la porra?
2: 4.
0: I a la xarxa, Joel, què han dit?
13: Mira, doncs mira, les xarxes espanyoles estan decebudes amb el debut de la Roja. Al Mundial ningú no s'esperava que Espanya empatés amb un país de la mida de Mallorca. Alguns aficionats apunten a un excés de confiança i posen com a exemple un directe conjunt que van fer ahir al migdia alguns reputats periodistes esportius espanyols com Mònica Marchante, Dani Sanabra, Rubén Martín o Roberto Morales. L'única que surt ben parada del moment és Irene Junquera, que potser la recordeu perquè era la xica de los tuits del primer Chiringuito, ara ja bola sola.
14: No puede. España, Cabo Verde, estáis nerviosos o ni siquiera.
15: Broma.
14: ¿Perdona? Estáis nerviosos o ni siquiera.
15: Es broma.
16: El tema es apostar a qué diferencia de goles va a haber. O sea...
15: Enhorabuena, crack.
17: Yo creo que no habéis aprendido nada, tío.
16: Sí.
17: No habéis aprendido nada.
16: Pues hombre, llevamos ya unos cuantos años con la selección para aprender.
17: Pues,
16: ¿con Dios?
17: Pues no habéis aprendido nada.
16: Irene, 1-0.
18: Hay que salir atrás, hay que salir atrás.
15: Va a hacer el discurso populista de no hay que
18: subestimar.
14: Adelante.
18: Bloque bajo contra Cabo Verde.
17: Siento pensar así, pero no soy una flipada y una sobrada.
16: ¿A quién tienes
17: miedo?
16: No
17: tengo respeto. Creo que hay que tener respeto.
15: Gracias, crack.
13: És fàcil cobrar-se ara aquesta mena de factures quan realment tothom donava per suposada la victòria d'Espanya, igual que tothom donava per suposat que Juan Carlos Rivero s'equivocaria. El que potser ningú s'esperava és que trigués tan poc a fer-ho. Ahir va marcar un rècord, jo crec que és imbatible ja, i es va equivocar els 5 segons del primer partit de la primera narració del Mundial.
19: 2-1. Comienza el campeonato del mundo para la selección española. Lo hace en Atlanta, en Cabo Verde.
15: ¿Perdona?
19: En Atlanta, en Cabo Verde. Lo hace en Atlanta frente a Cabo Verde.
15: ¡Sí, señor!
19: En este encuentro con España colocada a la izquierda en la imagen. La selección de Cabo Verde a la derecha.
0: Doncs així estan les coses. Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, gràcies per acompanyar-nos.
20: Sí. Bon dia.
0: Bon dimarts. Fem una pausa i de seguida ens acompanya Carme Colomina amb el seu nou llibre Europa és un estat d'ànim. Ara ho expliquem.
21: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra. Molt més que una feina.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Avui l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit. I la resposta era envoli. Envolar-se, amb ve baixa O, significa ésser endut pel vent. I un manuscrit pot estar escrit amb voli, amb ve alta i O. 652, només, dels 1.092 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 14 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Marcel Camps Colomers, del poble de Canalda, al municipi solsonès d'Odèn. I avui també ens heu dit volant, infoli o oblidi.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
8: Ai.
7: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
8: Ai, ai, ai.
7: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
11: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
22: Aquest estiu, la gran pregunta és...
23: híbrid o elèctric?
22: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ara volem parlar al matí de Catalunya Ràdio d'Europa i també de la Unió Europea en un moment en què la inestabilitat és el pa de cada dia en la política internacional. Un moment de crisi que sembla que Europa encara està intentant trobar el seu espai, el seu lloc. Ho aborda la periodista investigadora del CIDOB, Carme Colomina, en el seu nou llibre Europa és un estat d'ànim, editat per Ara Llibres. Carme, bon dia, benvinguda, ben tornada a casa teva. Com estàs?
1: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
0: Per acompanyar-nos. D'entrada, comences el llibre preguntant-te què és Europa. Si és un estat d'ànim, quin diries que és ara mateix el que regna?
1: Jo crec que aquesta era la part més difícil per mi d'explicar el que és Europa, perquè vinc a dir que crec que és una experiència individual dins una història col·lectiva, que probablement cadascú de nosaltres vivim a Europa d'una manera diferent, o ens la sentim de manera diferent, però sí que l'estat d'ànim probablement és més compartit, no? Aquesta idea d'un estat d'ànim, que jo dic que és un estat d'ànim espantat, perquè sobretot és la història, el llibre, és el retrat d'una Unió Europea que se sent que el món ha canviat, que ja no és eurocèntric, que li diuen que les normes, l'estat de dret no val, no només li diuen des de fora al seu aliat tradicional, sinó que hi ha forces, governs, estats membres des de dins que també estan erosionant, estan desafiant principis que eren, com a mínim eren part del relat que l'Europa o la Unió Europea s'havia explicat ella mateixa. Per tant, és un moment una mica de desconcert general.
0: Tu parles directament d'aquesta crisi existencial, no?, que viu la Unió Europea. No? Quin diries que... Parlaves de diferents motius, no? però més enllà d'això, per exemple, el que ens passa a casa nostra, no? Parlem de seguretat, d'una seguretat en un sentit molt ampli. Seguretat, per exemple, per trobar habitatge. Això també és un element que ens fa estar insegurs, no?, en aquest món d'incerteses. Creus que és el fet que hi ha una desconfiança molt extrema cap a un sistema, cap a un món que ja no funciona, que ja no és l'actual?
1: Sí, totalment. Crec que és existencial perquè el món està canviant i encara no sabem cap a on, no? I això no és només Europa, és l'ordre global que ha entrat en un moment de transformació, que allò que vam construir o que van construir després de la Segona Guerra Mundial ja no val, institucionalment totes les costures s'han esgarrinxat, però alhora no tenim alternatives, no? I aquells que van construir l'ordre ja no se'l senten seu, en reneguen, el maltracten, que és el que fa Donald Trump, però els nous actors, Xina al capdavant, tampoc no té una alternativa global, té una alternativa pel sud global. I aquí és on trobo que actors com la Unió Europea, no, que busquen el seu lloc al món des d'allò que hi havia, no saben ara què és el que li toca. I clar, també veig que això eixampla la distància entre el discurs geopolític o les prioritats geopolítiques que pot tenir aquesta Unió Europea espantada, que fa aquesta gran aposta per defensa, no, per augmentar els pressupostos de defensa, amb les urgències que sent la població civil. O que sentim els europeus, de fet. La crisi de l'habitatge és claríssima, tot el debat de la seguretat, que també es nodreix de la por, clarament, també hi ha hagut una utilització d'aquest discurs de la por, i la Unió Europea es troba que allò que mobilitza el sector o a la població, o que la mobilitza electoralment, són coses en les que no té competències. La Unió Europea té moltes competències, però resulta
0: seguretat,
1: que no té competències coixos, sí. sobre el mercat de l'habitatge, no té competències sobre el mercat laboral. Hi ha unes recomanacions socials que depenen de que els estats membres vulguin o no té competències en educació, no? Llavors aquesta distància és el que ha anat allunyant la ciutadania. Una Unió Europea que s'explicava ella mateixa o se justificava ella mateixa dient que el que la legitimava o que legitimava tota aquesta construcció era que feia la vida dels seus ciutadans millor, doncs si la Unió Europea com a projecte de redistribució de riquesa o de apaivagar les desigualtats falla, perquè les desigualtats han seguit creixent cada vegada més a la Unió Europea, tot això fa que entri en contradicció i que entri en contradicció amb els seus ciutadans.
0: Al llarg de les pàgines, l'assaig va transmetent una idea, no?, que és que el món està canviant però que Europa no està reaccionant. De fet, fas referències a unes escultures del Parc Leopold de Brussel·les, no?, d'uns estruços que amaguen el cap, i ho qualifiques de l'alegoria europea, del que està passant, no? Com que no volem veure ni acceptar que aquest món està canviant i, per tant, no en prenem part i les veiem passar.
1: Sí, és veritat que és que sempre que passo pel Parc Leopold, que està just al costat del Parlament Europeu, penso qui va tenir aquesta fantàstica idea de posar de decoració aquests estruços amagant el cap sota terra, perquè és veritat, és com al·legòric, no? I fins i tot és aquesta Unió Europea tan reactiva. O sigui, el que hem perdut és la capacitat de decidir què vol fer la Unió Europea, què té a portar, no? És probablement un moment, un retrat d'un desconcert, i en el que jo intento explicar, perquè és veritat que és un llibre crític, però que no vol ser una esmena a la totalitat, el que intento explicar és que la Unió Europea té molt més a oferir del que es pensa, el que jo no compro és aquest relat de que ho hem de canviar tot, que allò que dèiem que era la Unió Europea un poder tou, que tenia capacitat de negociar, de ser un actor econòmic, ja no val per aquest món, i que l'hem de canviar una cosa que dubto que la Unió Europea arribi a ser algun moment, o si ho és, ja no serà la Unió Europea com s'havia concebut.
0: O fixes en coses que crec que són importants a vegades de tenir la perspectiva. Per exemple, aquí parlem molt de... Hi ha molta gent, un creixement demogràfic molt important, no? Tu, hi ha una frase que crida l'atenció del llibre que dius: a la Unió Europea hi ha dos tipus de països, els petits i els que encara no saben que ho són, no? Perquè si compara realment el pes demogràfic que té Europa davant de l'Àfrica o dels països àrabs com estan creixent, doncs realment és que ens estem quedant petits.
1: Clar, quan parlem precisament de com expliquem aquesta Unió Europea i la realitat, també de vegades hi ha una distància molt gran. Aquesta és una frase que es diu molt a Brussel·les, no? Que això, tots són o països petits o els que no saben que són petits, perquè en aquest món globalitzat el que hi ha sobretot és una aliança de poders, aliances regionals, no? per guanyar influència, però és que, a més, hi ha també una transició demogràfica que està afectant la Unió Europea. Mira, l'any 1900 els europeus érem el 25% del planeta. Un de cada quatre ciutadans del planeta era europeu. El 1950-60 ja només érem el 15%. Ara estem al voltant del 6% i abans del 2050 serem el 4%. Per tant, quan la Unió Europea diu que vol ser un poder geopolític al món, què vol dir un poder geopolític que representa un 4% de la població? On està la seva força? La seva força està en ser un aliat imprescindible d'aquest món, perquè jo crec que una de les conseqüències més directes que hem vist precisament d'aquesta irrupció maldestra de Donald Trump en el panorama mundial és que hi ha una acceleració per buscar aliances alternatives, per desconnectar-se, no, de Trump. De fet, hi ha experts del sud global que parlen del nou ordre com el món menys un. És a dir, que tothom busca un espai que no depengui de Donald Trump. I aquí és on la Unió Europea té molt a oferir, perquè encara és el mercat únic més gran del món, és un espai que dona seguretat jurídica en un món que s'estan desafiant les regles internacionals. I el que hem vist en aquests últims mesos, sobretot, és que hi ha una molt bona part del món que vol reforçar les seves relacions amb la Unió Europea. S'han firmat els acords amb l'Índia, amb Mercosur, amb Mèxic, amb Japó, en el sud-est asiàtic, no? o amb Xile, per exemple. Per tant, la Unió Europea té més a aportar en aquest món del que es pensa, probablement.
0: Tu parles i defenses, no?, que s'ha de reaprendre a anar pel món. És interessant també que en relació amb els Estats Units, aquest vassallatge que descrius dels Estats Units, tu la desorientació europea la situes, o dius que comença amb Obama, no? I és interessant com aquest gir estratègic de la Xina, per exemple, o les crítiques també als socis de l'OTAN, hem anat veient com s'ha anat desgastant, no tant amb Trump, que Trump és un símptoma o és un efecte d'uns símptomes que potser amb Obama ja detectàvem. Us recomano a la gent que ho llegeixi. Però també hi ha un altre element que és interessant, que és que expliques una sensació que jo crec que també té molta gent, no? Que és que Europa fa grans declaracions i després tot es dilueix, no? Parles, per exemple, de Rússia, no? Grans paraules contra Rússia, però a l'hora de la veritat tenim una dependència encara energètica de Rússia, no? Qui està fent? Qui està plantant cara a Rússia de veritat? No tants.
1: Sí, un dels capítols es diu una cosa així com Europa és una contradicció, no? Les contradiccions europees, i recordava una periodista ucraïnesa que després del Maidan, abans de la invasió russa, em deia que s'havia convertit en un acudit recurrent a Ucraïna, a Kiev, cada vegada que hi havia un problema, que algú deia la Unió Europea està molt preocupada, no? I amb això ja n'hi havia prou. I aquest és un dels problemes que té la Unió Europea, no? Com ha perdut aquesta capacitat de tenir una força, de tenir influència. Ha perdut realment aquesta capacitat d'influència perquè ja ha renunciat ella per aquest seguidisme. Jo crec que el que li ha faltat és tenir una visió pròpia. Però aquesta visió pròpia també cada cop és més difícil, perquè el que veiem és que aquesta Unió Europea, que ha reforçat, diguem, ha reforçat fronteres exteriors, ha anat multiplicant les fractures interiors. És que hi ha moltes unions europees a dins, no? També explico la distància que hi ha, per exemple, en com se sent la guerra d'Ucraïna quan un està a les repúbliques bàltiques, a com se sent des d'aquí, i no hi ha cap... no ens ho podem imaginar fins que no vas per allà, camines per aquells carrers i veus que la presència d'Ucraïna és constant.
0: I de la guerra, l'amenaça de la guerra.
1: Sí, la sensació, això de sentir l'alè de Putin molt al clatell, no? I aquesta és una sensació que aquí no tenim. I el que fa al final és que hi hagi moltes percepcions, però també moltes agendes polítiques que entren en contradicció, i això acaba afeblint la Unió Europea. Si li sumes que una mica hi ha també una pila de picabralles institucionals, no?, amb una Ursula von der Leyen a la Comissió Europea decidida a acaparar tot el poder institucional possible, doncs unes agendes molt curtterministes estan afeblint una Unió Europea que necessita una visió a llarg termini.
0: Que és per mi interessant d'aquest llibre, no, Carme? Que més enllà del diagnòstic que fas, ho fas a través de llocs, de marges o de focus on no estem acostumats a posar-hi el focus. Per exemple, una de les coses que dius, no? Hi ha possibilitat d'ampliar la Unió Europea cap a l'est, amb nous estats membres, no? Això pot ser que enforteixi més la Unió Europea. Són mirades que no tenim i que crec que són interessants, perquè quan parlem de la Unió Europea i aquest estat d'ànim, doncs també hem de reflexionar sobre per què no el canviem.
1: És la meva ànima periodística, sí, ja. que no l'he perdut,
0: evitar.
1: Això,
0: sí, sí.
1: De posar la gent, no? I les històries per explicar després coses més generals. I sí, acabo parlant una mica de si estem en un moment de més Europa o de més Europes, no? Perquè és veritat que aquesta sensació d'incertesa o d'inestabilitat ha tornat a posar el paper de l'ampliació de la Unió Europea sobre la taula, però com l'ha posat? Abans es parlava de l'ampliació com una oportunitat per democratitzar, modernitzar, no?, els països veïns, i ara només es parla des del punt de vista de la seguretat i l'estabilitat, i això fa que, per exemple, la Unió Europea o la Comissió Europea en aquest cas hagi tingut una actuació connivent, per exemple, amb la Sèrbia de Vučić, quan hi ha més d'un any de manifestacions al carrer contra la corrupció del govern, i en canvi la Unió Europea, perquè vol el control d'una mina precisament que hi ha a Sèrbia, s'alinea amb el govern, i el que fa és, sí, poses l'ampliació sobre la taula, però tens tota una sèrie de ciutadans de Sèrbia que no veuen la Unió Europea, no?, com un aliat, sinó que va en contra dels seus propis interessos.
0: Carme Colomina, periodista investigadora del Sidop, si en voleu saber més. Europa és un estat d'ànim, editat per Ara Llibres. Gràcies per aquesta pinzellada, i entreu-hi perquè val molt la pena. Gràcies, Carme.
1: Moltes gràcies.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
5: Ho hem aconseguit!
6: Sí!
4: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3CAT.
6: Visca!
5: Visca!
4: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: A les portes de l'estiu, avui volem parlar també de malalties infeccioses i de com estan els nivells d'immunització. Ara arriba l'època de vacances, de viatges, i també hi ha països que requereixen vacunes o tractaments per evitar l'expansió de certes malalties. Saludem el periodista i col·laborador d'aquest programa, Rafael Vilasant Juan. Què tal, Rafael? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Te'n vas de viatge?
1: Estic de viatge ara mateix.
0: On ets? On ets? Som pares?
1: Estic a Astúries.
0: A Astúries, bueno, Astúries està més controlada la cosa, no?
1: Sí, molt controlada, afortunadament.
0: Ens acompanya també el cap del Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, el doctor José Muñoz. Què tal, doctor? Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Clar, arriba l'estiu, ara el Rafael està en aquest cas a Astúries, suposo per feina, no, Rafael, o què?
1: Sí, sí, per feina.
0: Però a vegades el Rafael se'n va i no saps on està, vull dir que mai saps. Sí. A vostè se li gira feina amb l'augment de viatges internacionals que puguin aparèixer a l'estiu, doctor?
2: Doncs, en general sí, i si m'ho preguntes fa 3 mesos, t'hagués dit que aquest any era completament inusual. Vull dir, vam començar l'any el 28 d'agost amb la crisi del Golf, enllaçant amb la conversa prèvia, no? Saps que la medicina de la salut internacional, la salut global, és supersensible a canvis geopolítics, econòmics o pandèmies, i quan va començar el del Golf, molts dels viatgers van per Qatar o a través de Emirates també, i van veure una disminució d'un 30% del viatge cap a Àsia, i això és molt important, i després un augment petit cap a Àfrica i cap a Amèrica Llatina, i van veure que, ostres, potser aquest any la gent no viatja tant. Ara sembla que, tot i la inestabilitat política que veiem, està començant a agafar confiança i tenim un any normal. Però al principi sí que vam reaccionar molt com a, escolta, cap a Àsia no anem, perquè sembla que està al conflicte, s'ha normalitzat.
0: Quan hi ha una amenaça, la gent sí que identifica, sí, no? O frena, en aquest cas, els viatges. Però sí, estem realment prou conscienciats de vacunar-nos quan anem de viatge?
2: Sí, bueno, com sempre, hi ha gent que sí, hi ha gent que no.
0: Sí. Vale.
2: Exacte. El que passa és que el món està canviant una mica. Ara, el que ens estem adonant és que la salut global el planeta és un, d'acord? I ara hi ha un brot de hantavirus a Argentina, hi ha un brot d'Ebola a República Democràtica del Congo, les malalties apareixen i és una cosa molt dinàmica, llavors entenem que ens hem de preocupar una mica més d'això. Jo crec que a mesura que passi el temps, la gent agafarà consciència. Ara entenem que les estimacions diuen un 40%, més o menys, que gent que ve a la consulta del viatger, i jo crec que anirà augmentant conforme passin les coses. Si tu et fas el consell avui, que és un 16 de juny, i te'n vas el 3 d'agost, segurament la situació epidemiològica en aquell país concret pot haver canviat, i amb la qual necessitem eines per fer en real time.
0: Adaptar-nos també.
2: Sí, clar.
0: És un món canviant, per tant també de ser...
2: I molt dinàmic, molt ràpid. No és com les malalties cròniques, que estan i estan allà, sinó que és una cosa que pot canviar de setmana a setmana i et pot ficar un susto, llavors hem d'estar informats contínuament.
0: Sí, sí. Rafael.
1: Sí.
0: Les vacunes haurien d'estar per això subvencionades?
1: A veure, jo et diria, i aquí probablement amb el José podem diferir una miqueta, però jo et diria, totes les que signifiquin un problema de salut pública pel nostre país, evidentment haurien d'estar subvencionades. És a dir, pensem una cosa, quan ens posem una vacuna, ens estem protegint nosaltres, però estem protegint a la comunitat. Per tant, hi ha un sentit comunitari, per tant, sí, haurien d'estar subvencionades i pagades. Ara bé, aquelles altres que són només una protecció personal, que són, diguem-ne, per anar a fer una visita específica en un lloc específic, això ho fas o bé per professió o bé per turisme. Si ho fas per turisme, et deixes una pasta. I, per tant, pagar una vacuna doncs tampoc hauria de ser un cost afegit al sistema públic de salut que, en fi, amb força podem assolir tot el cost del que significa, no? I si és per feina, doncs la feina és qui ha de pagar el marge d'aquesta vacuna. Però diria que, en general, totes les vacunes que afecten a salut pública aquí, al nostre país, evidentment, han d'estar subvencionades.
0: Bé, les vacunes internacionals, segons la pàgina web de Salut, sobre vacunació internacional, costarien de mitjana uns 45 euros administrar aquestes vacunes.
2: M'ho preguntes a mi?
0: Sí.
2: Bueno, les vacunes a Catalunya, la majoria d'elles estan subvencionades pel departament, amb la qual cosa nosaltres el que paguem en els centres de vacunació és el cost del funcionament, el personal i tot això. Vull dir que les vacunes, excepte la febre groga i algunes altres excepcions, estan subvencionades pel departament. Jo estic d'acord amb el Rafa que hi ha un debat entre què és salut pública i què és un luxe. De tota manera, per exemple, la vacuna del dengue et protegeix individualment, perquè és una vacuna que protegeix fins a més d'un 80% per hospitalitzacions, però també protegeix de salut pública, perquè si tu no tens dengue, no vindràs a Catalunya amb un dengue, no infectaràs un mosquit amb dengue, amb la qual cosa no començaràs un brot. És una doble vessant. Llavors, jo crec que més des de la mirada de vacuna de salut pública hauríem d'estar més cap al lloc de subvenció.
0: I aquesta hora, és a dir, aquestes dates, és fàcil trobar hora per vacunar-se, o comença a saturar-se ja molt de cites, de gent que va en previsió, o anem a última hora, com tot?
2: No ha canviat durant els anys, bàsicament. Aquest any, com et deia, fa 3 mesos pensant que tindríem una època tranquil·la, ara estem amb... Bueno, estem treballant molt, diguem-ho així, i donant hores per un moment que per molta gent és inacceptable vacunar-se.
0: Parlava vostè dels mosquits. Mm. Sempre que viatgem, no?, l'antimosquit sempre és... Diuen que te l'has d'emportar. Sí. Realment és dels animals més perillosos del món pel que fa a les malalties que pot portar una picada a una altra?
2: Sí, jo diria que sí. O sigui, hi ha moltes malalties que se transmeten a través de mosquits, i després, de les més freqüents i de les més greus, es transmeten per mosquit. Per exemple, la malària es transmet per Anopheles, que és un mosquit amb un hàbit nocturn, que, bueno, ja ho sabem tots, no? Pica més cap al vespre i tot això. El dengue, el chikungunya, el zika, els herbovirus aquests que estem en perill d'introducció aquí, es transmeten per un mosquit tigre, que té un hàbit més diurn, picant sobretot entre les 10 i les 2 del matí. I després la febre groga, que són malalties greus. Vull dir, hi ha tot un seguit de...
0: Però això vol dir que també pregunteu quan he sigut la picada? Si us veu una persona infectada per una picada, pregunteu, escolti, quina hora l'ha picat el mosquit? No.
2: De fet, veiem... I després, això de que et piquen molt, i el meu fill petit està cosit a...
0: Sí, jo sóc d'aquests, a mi no m'acribillen. A mi, si vols anar a sopar tranquil, vés amb mi i oblida't.
2: Això diuen. I també hi ha un factor... que és que potser la gent no fa tanta reacció als mosquits. Llavors la gent... Ah, no, és que jo tinc malària i no m'ha picat cap mosquit. Bueno, no ho has notat.
0: I potser sí. Això també passa, no? Sí. Clar, estem en ple mundial de futbol, una competició d'aquestes, suposo que fa augmentar també el risc de transmissió de malalties infeccioses, no? Perquè estem parlant de que una gent viatja un país a un altre i això es barreja. Rafael, hi ha hagut mesures estrictes en aquest sentit?
1: Bueno, el que hi ha és molta recerca al darrere d'això, no? És a dir, el que sí que sabem és, primer... Estats Units, un país que aquest any ha tingut 2.000 casos de sarampió. I el sarampió és una malaltia que es transmet de forma molt ràpida, però és una malaltia prevenible amb vacuna, no? Per tant, efectivament, és aconsellable que tothom estigui vacunat del sarampió si va a la Copa del Món. També, per exemple, i ara que parlàvem del dengue, el dengue no està... ausent, diguem-ho així, al sud del país, a Texas, aquests llocs on hi ha seus, i a Mèxic, no? I per tant també hi ha una possibilitat, doncs, que amb aquestes grans concentracions de gent, doncs, hi hagi més transmissió, evidentment, perquè hi ha molt més contacte, perquè hi ha molta més connexió entre persones i, per tant, molt més fàcil que aquestes malalties passin. Ara bé, estem en un moment on sabeu una miqueta com està tot el tema de la vacunació als Estats Units, amb Kennedy, d'alguna manera
0: remenant,
1: diguem-ne,
0: no?
1: d'algunes vacunes.
0: Sí. Clar, però el dengue, per exemple, hi ha vacuna del dengue?
2: Sí, hi ha vacuna i està aprovada per la EMA per viatgers, i l'estem, bueno, s'està utilitzant des del maig del 2023, aproximadament, amb unes indicacions estrictes, però, bueno, sí, s'està...
1: Sí, però jo diria una cosa, si em deixeu
0: aquí. Sí, tant, Rafael.
1: Perquè la vacuna de dengue històrica, l'antiga es va tenir que retirar perquè tenia unes conseqüències de seguretat, no menors, diguem-ho així, i, per tant, va generar moltíssima polèmica. Però, precisament, el que ha fet l'equip del José Muñoz és demostrar que aquesta nova vacuna, i això és pràcticament molt nou, a la recerca amb més de 1.000 persones aquí a Catalunya, s'ha aprovat que aquesta vacuna és completament segura.
2: Sí, bàsicament, afegir, bueno, que aquí el mèrit el té el doctor Camproví i la xarxa de clíniques del viatger catalanes que han treballat molt dur per això, i bàsicament és un estudi de farmacovigilància amb més de 1.000 viatgers, i el que hem vist, que és important, perquè al final els estudis molts estan fets en àrea endèmica, i el viatger és una particularitat especial, i hem afegit un grau d'evidència extra sobre que aquesta vacuna és segura, sobretot en aquells més grans de 60 anys i pacients amb comorbilitats, que això, sempre amb les vacunes saps que és una mica de... A veure com li senta aquesta.
0: Perquè ara hi ha perill de brot de dengue a Catalunya?
2: Sempre hi ha perill de brot de dengue. Des del 2018 nosaltres tenim casos esporàdics, 1, 2, 3, a Vilaseca, Cambrils, l'altre dia, 5 casos. Tenim brots petits que detectem, i pot haver alguns altres que no detectem. A França i Itàlia cada any hi ha més de 100 casos que detecten, de gent que no ha viatjat, vull dir, gent que està a França sense viatjar i adquireix dengue. I el que volem és muntar mecanismes de preparació i resposta perquè això no vagi a més. Bàsicament, el mecanisme és que un pacient amb dengue, durant els 6 dies més o menys que dura la virèmia, el virus en sang, arriba a Barcelona, i durant aquells dies un mosquit el pica, llavors si s'infecta el mosquit, després d'una setmana el mosquit pot transmetre aquesta malaltia amb una altra persona. Això és el que volem evitar, bàsicament, a través dels controls, diferents programes que fem.
0: Quins són els símptomes? O sigui, què implica contraure, per exemple, el dengue o la malària?
2: Sí, el dengue són malalties molt diferents. El dengue és una malaltia vírica, bàsicament 3-5 dies després, aproximadament fins a 11-12, però normalment 3-5 dies després comences amb una febre, artromiàlgia, i un mal de cap darrere els ulls que és molt, molt característic.
0: Ara jo soc d'aquests sí, no, que... hipocondríacs ja m'està agafant mal aquí els ulls. A veure, un dolor com els ulls, com no, un mal de cap...
2: Sí. Bueno, fins ara és com una grip. Va. Vull dir que és molt difícil de diferenciar. És veritat que...
0: Si pot ser que hi hagi dengues que no detectem el sistema.
2: Exacte. Ja. Vull dir, si una... No sé, un senyor de 50 anys de l'Eixample que no ha viatjat té un dengue, perquè no ha viatjat per un dengue, i té febre, i va al cap, ningú li farà un... poques vegades li farà un test de dengue, a no ser que estigui el metge sensibilitzat. Llavors, fa una erupció cutània en el 50% dels casos, que això sí que orienta, i una trombopènia que també orienta molt.
0: Clar, això no sempre fa això, no? Per tant, poden ser símptomes més lleus?
2: El 70% dels casos són asimptomàtics, no tenen símptomes. Clar. És un problema de cara a la transmissió i de cara al control. I hi ha estratègies per això.
0: I ara mateix, quines són les malalties infeccioses que més us preocupen?
2: Doncs hi ha moltes, però bàsicament l'OMS el 2015 va començar a mirar, ostres, de quina malaltia morirem, de quina malaltia tal, i es van reunir una sèrie d'experts per discutir-ho i van arribar al conjunt... Hi ha tres tipus de transmissió, hi ha malalties que es transmeten per l'aire, malalties que es transmeten pel contacte i les altres malalties que es transmeten per vectors, mosquits, bàsicament, o garrapates. I podia ser moltes d'elles, d'aquestes franges. I van acunyar un terme molt interessant que es diu malaltia X, disease X. I aquesta és una malaltia que no sabem quina és, però anem a preparar-nos contra ella. Perquè al final els models matemàtics diuen és probable que la pròxima vingui del sud-est asiàtic, d'algunes zones d'Àfrica, de les Highlands d'Àfrica... Bueno, anem a preparar-nos contra el que sigui i li direm malaltia X i dissenyarem diferents estratègies per estar previnguts, diguem-ne, per la introducció d'aquesta malaltia. És un disease X, malaltia X.
0: Però no, X perquè no, perquè X perquè no, no tenim ni idea. No tenim ni idea d'on vindrà ni quina serà. Per tant, no sabem els símptomes.
2: Dit d'una altra manera, no és que no tinguem ni idea, és una manera d'estar preparat contra les diferents formes que té aquesta malaltia d'entrar o de ser introduït.
0: Rafael.
1: Sí, no anava a dir que no és la malaltia de l'Elon Musk, eh? No té res a veure.
0: Bueno, aquesta ja la tenim. Aquesta ja...
1: Sí, aquesta ja la tenim, exactament. Ja la tenim a sobre. No, jo el que diria és, i també una mica per deixar un missatge, en fi, d'esperança, no? Hi ha hagut avenços aquest segle XXI, des de l'any 2000, hi ha hagut molts avenços, tant en el tractament de la malària, per exemple, com amb la profilaxis, no? Jo me'n recordo que fa 20 anys prenies unes pastilles que tenien uns efectes secundaris que tothom et deia, he tingut una depressió quan he anat a Àfrica, increïble. I ara, en canvi, tens una profilaxis que no té pràcticament cap tipus de una pastilla que no et fa cap tipus de reacció, no? Però sobretot hi ha avenços en aquest sentit molt interessants, no? I un d'ells, el doctor Muñoz, el José Muñoz en pot parlar molt claríssimament, no? Que és tot l'avenç que s'ha fet amb telemedicina. És a dir, a utilitzar les noves tecnologies per estar més en contacte amb possibilitats de diagnosticar a 5.000 quilòmetres de distància, no? També, evidentment, tot el que hem parlat del dengue. I, evidentment, hi ha algunes coses que hem d'estar, en fi, amb molta cura, tot i que la samarreta del Barça digui República Democràtica de Congo, visita'ns, doncs jo diria que algunes zones on hi ha el nou brot d'Ebola és millor no anar-hi. No en tenim res per aturar-ho.
0: Ja. No, però sí que, per exemple, jo la setmana passada em trobava malament, vaig anar al cap, tenia com angines, i em van dir, això és un virus, em van donar antibiòtic, i van treure les angines així, no? Clar, no sé quin virus, vull dir, no van fer el test, però clar, podria ser qualsevol cosa, no, doctor? És
2: dir... O sigui, el més freqüent continua sent el més freqüent, i en aquesta època una persona amb un dolor faringi i una febre continua sent un virus respiratori de totes. Esperem que no... Aquestes malalties, el dengue, per ara, són, les esperem que siguin esporàdiques, i tal. El que hem de fer, bàsicament, és controlar la seva introducció, i per això, com deia el Rafa, tenim eines d'intel·ligència artificial, salut digital, i bàsicament el que hem de fer és passar d'una medicina reactiva, que és el que tenim, i ara nosaltres hem implementat...
0: A una medicina preventiva.
2: Però, clar. O sigui, prou de reacció, vull dir, això ja ho tenim bé, actuem bé quan la malaltia ja està a sobre nostra, la veiem venir, i nosaltres vam implementar un sistema de telemedicina el 2024 al clínic que funciona molt bé, i tu estàs a Can Boia, tens febre, i pots contactar amb nosaltres i tot això, però ara el que hem fet és, aquest estiu i començarem a implementar, és anar a més i fer prevenció, proactivitat, i anticipació de malalties. Llavors, utilitzem eines de salut digital, intel·ligència artificial, per personalitzar el risc. Bàsicament, si tu estàs a prop de 50 quilòmetres d'un brot de dengue, doncs l'aplicació et dirà, escolta, Ricard, vigila.
0: Vigila, perquè estàs entrant en zona perillosa. Com amb les tempestes.
2: Sí.
0: No? Que si entres en una zona
2: perillosa,
0: una zona perillosa no t'avisa de que hi ha un perill, però en aquest cas per la salut teva. Rafael Vila San Juan, cuida't, una abraçada, que vagi
1: aviat.
0: I torna aviat, que vagi bé. I doctor José Muñoz, cap del Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, gràcies també per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies.
0: Si viatgeu, doncs ja sabeu, precaució i prevenció, que és l'important. Són les 11.
3: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
5: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
6: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
5: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
5: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
7: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
5: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.

0: ha explicat que la policia treballa amb la hipòtesi que tots estan relacionats amb el narcotràfic internacional. L'últim cas, si et recordeu, es va produir la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona davant una comissaria de la Policia Nacional i a 800 metres del dispositiu policial per la visita del Papa Lleó XIV. Notícies, Marta Prats.
1: El jutge Calam rebutja ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero sobre les joies i l'obliga a donar-ne explicacions demà. L'expresident del govern espanyol havia demanat més dies per preparar la seva defensa després que el jutge l'imputés per dos delictes més, contraband i delicte fiscal per les joies que la policia va trobar al seu despatx. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia, el jutge Calama no dona la raó a Zapatero, diu que donar explicacions demà per les joies no vulnera el seu dret a la defensa. Les joies no són un fet nou, diu el jutge, i recorda que fa dies que van aparèixer al seu despatx. El PSOE està a l'expectativa de les explicacions que doni demà l'expresident del govern espanyol. La portaveu socialista Montse Mínguez acaba de tornar a defensar la seva innocència en declaracions a Antena 3.
3: Parecía normal que pidiera ese aplazamiento. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero si el juez ha considerado que no se debe dar, pues mañana, entre mañana y pasado, escucharemos las explicaciones que yo creo que todos tenemos ganas de escuchar, porque al final se están haciendo muchas suposiciones.
2: A part de l'origen de les joies valorades en 1.300.000 euros, Zapatero està citat demà per explicar si va mediar pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i si a canvi va cobrar comissions il·legals. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: La Comissió dels Mercats i la Competència investiga els 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. L'organisme ha obert un expedient sancionador que afecta el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja per la seva estratègia hipotecària. Segons Competència, alguns directius bancaris han estat fent declaracions sobre les polítiques comercials que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. I això, diu la comissió, hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors, cosa que hauria pogut alterar la competència del mercat.
1: La guerra a Ucraïna centra la sessió d'aquest matí del G7 a Evian, a l'est de França. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky pren part i busca més suport per acabar el conflicte. Donald Trump, que s'erigeix com a mediador, ja ha dit que un cop assolit l'acord amb l'Iran, ara vol aconseguir també trobar una sortida entre Kiev i Moscou. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
4: Bon dia. Discussió en marxa a Evian del G7 amb Zelensky, l'únic líder fins ara personalment rebut per l'anfitrió de la cimera, el president francès Emmanuel Macron. Els dos han passejat pels jardins de l'Hotel Royal i han encaixat mans sense fer cap declaració abans d'una reunió amb la resta de dirigents del G7. L'objectiu de la reunió convença Trump que ajudi més Ucraïna i mantingui també la pressió a Rússia i promogui el diàleg directe que vol Zelensky amb Putin per intentar acabar la guerra. Un cop aconseguit l'acord preliminar amb l'Iran, Trump va dir ahir que potser també pot fer alguna cosa per posar fi al conflicte a Ucraïna, sense concretar més. Es dona la circumstància que Zelensky assisteix avui a una reunió al mateix lloc exacte on Putin es va reunir el 2003 amb els membres del G7. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Evian.
0: A partir d'avui, les famílies amb alumnes matriculats a centres de primària i secundària, tant públics com concertats, ja poden bescanviar el val escolar, que com a novetat aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des del web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar en diferents establiments que hi participen o fins a meitats de setembre per cedir-los als centres educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura, de que el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants. En total, es van bescanviar el 90% dels vals. Esports, Alta del Serra.
5: La selecció espanyola no pot passar de l'empat a 0 davant el Cap Verd, la selecció debutant en el primer partit del Mundial per l'equip espanyol. Els catalans Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars. També els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran, Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. El mateix grup de la selecció espanyola, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, han empatat a 1 aquesta matinada. També aquesta matinada ha debutat la selecció de l'Iran, amb una afició dividida amb xiulets i aplaudiments, quan ha sortit sonat l'himne del país. Els iranians han empatat a 2 amb Nova Zelanda. Mentrestant, ahir al vespre, Bèlgica i Egipte també van empatar a 1. Per avui hi ha previst el França-Senegal a partir de les 9 del vespre, i la matinada que ve debuta l'actual campiona del món, l'Argentina, que s'enfrontarà a Algèria. D'altra banda, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia, després que Sabri Lamouchi fos destituït ahir al perdre davant Suècia per

0: 5-1 en el debut dels nord-africans al Mundial. I en futbol sala, avui comença la final de la Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes tenen el factor pista a favor. El partit començarà a les 9 i es podrà veure en directe per Esport 3.
1: Fins aquí les notícies.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
3: Teràpia Boomer.

0: Sergi Pàmies, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui fas una cara de son?
1: No.
0: No?
1: No, no, avui encara.
0: No, no, no estàs a les altes hores de la nit mirant partits de futbol del Mundial?
1: Doncs mira, encara no, perquè estem a la fase de classificatòria aquesta de grups.
0: Que no t'interessa.
1: M'interessa si fossin amb horaris normals, però no em sacrifico. I a
0: però,
1: més amb el
0: però
1: sistema...
0: a partir de quarts de finals, això sí.
1: Ara ja serà un problema, sí, haurem de
0: vuitens
1: començar.
0: Vuitens ja, vuitens sí.
1: Vuitens també. Sí. Inclús alguna selecció, Argentina, França, Holanda... Clar, és que l'avantatge del Mundial és que descobreixes que tens moltes... Així com amb el Barça, no hi ha dubte, tens el Barça, o si ets de l'Espanyol, o si ets de l'Europa, tens molt clar quina és la teva preferència. En el cas dels Mundials, anava a dir, no, del Mundial... El que passa és que tu pots fragmentar i dispersar la teva...
0: Però això és a Espanya.
1: No, no, a tot arreu.
0: Però a França també passa?
1: Sí, home, i tant. Perquè sempre hi ha raons familiars, sentimentals, inclús de caprici, de gust, que tu dius, home, aquests em clauen bé. I la competició s'hi presta.
0: Sí, però a mi em fa molta gràcia aquesta pregunta, no? D'aquest any amb qui vas?
1: No. Això sí que és molt d'aquí, perquè aquí s'ha de subratllar que no anem amb Espanya, diguéssim. Jo, per exemple, amb això tinc una desgràcia, que com que he sigut espanyol tota la vida, jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, diguéssim, que ara no ho faré i demano perdó, és intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
0: Però tens arguments, per exemple, aquest any l'equip està ple de catalans.
1: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument... pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
0: Sí.
1: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana. Per tant, entenc que el que no s'ha de fer, si tens aquesta preferència pel que guanyi Espanya i la consideres la teva selecció, que és una cosa... m'ha tocat, però quan veus que la meitat del país no ho suporta, això... doncs has de ser sensible i entendre-ho.
0: Ja. I... Però tu podries ser, dir, jo vaig amb la selecció francesa. Per
1: sí, però és que també hi vaig. És que també hi vaig. Per això et deia, però anem a fer una graduació. Jo sí. No puc anar amb la selecció francesa perquè jo mai vaig ser francès.
0: Perquè tu vas néixer a París.
1: Sí, però des del primer dia ens van fer notar que no érem,
0: que no francesos.
1: Que no érem francesos. Llavors, què érem? A veure, anem a l'arrel. Què érem? Érem espanyols. Llavors, arribo aquí com a espanyol, que he sigut espanyol tota la infantesa...
0: I et diuen, no, no, no.
1: I em diuen, no, no, no, tu no ets espanyol.
0: Tu català.
1: Aquí no som espanyols. Més que jo no sóc espanyol, aquí no som espanyols. Cosa que, a més, és certa. És a dir, que no és una cosa que s'hagi inventat algú. Tu vas descobrint que hi ha una altra nacionalitat, una altra cultura i una altra sensibilitat. Llavors, el que has de fer és decidir... clar, això, has d'anar al psiquiatre, has d'escriure, has de tocar la guitarra, has d'enamorar-te, i llavors decideixes una mica, en funció d'això, per ser més o menys honest, què ets. I així és com amb el Barça, no he tingut vaig poder-me integrar plenament... Amb el tema de la selecció no ho he aconseguit, perquè no tinc alternativa. O sigui, si jo el primer dia m'haguessin dit, mira, pots triar entre ser de la selecció espanyola o de la catalana, que juga en aquest camp d'allà. Però és que la catalana no hi era.
0: Clar.
1: Llavors, quan entens això, quan entens que hi ha un sentiment, és això, amb qui vas? La manera de dir amb qui vas és...
0: Aquest any amb qui vas?
1: Perquè no vas amb Espanya. Però tu, no, tu preguntes això, diu... pregunta això a Salamanca. Tu digues, vosaltres amb qui aneu? I et miraran com dient, però que no veus que vaig amb la samarreta vermella.
0: El meu país.
1: Hi ha una normalitat que nosaltres no hem pogut tenir.
0: Sí. I aleshores, és a dir, tu aquest any, amb qui vas?
1: Tornem-hi. Jo, excepcionalment, dintre del context, i sense fer-ne molta apologia, com a espanyol que sóc, vaig amb Espanya.

0: D'acord? Ja
1: està. Per tant, aquesta primera
2: qualsevol partit que jugui Espanya, tu...
0: Ara vaig a favor. Vaig
2: si tu
0: a favor.
2: El mires com un espectador...
0: Espanya-França? Espanya-França, que jo tinc el lligam sentimental, tot això que tu vulguis, jo vaig amb Espanya. D'acord? Després d'Espanya, amb qui vaig? Amb França.
2: França.
0: Perquè tinc la cosa
2: Alemanya, vas amb França.
0: I tercera.
2: Sí.
0: Ara, en aquests moments, des de fa uns quants anys...
2: Argentina.
0: Per
2: Messi...
0: Per Messi, perquè Barcelona gairebé diria que és una província encoberta d'Argentina. I Catalunya, fins i tot, perquè no és només Barcelona. Ja portem tres, eh? Tres nacions.
2: Brasil, després?
0: Brasil menys.
2: Holanda,
0: perquè hi ha la tradició...
2: Johan,
0: sí. Koeman, tota la connexió que tenim amb Holanda. Països Baixos... això són quatre, ja.
2: I això és equiparable a Eurovisió? Però Eurovisió, clar,
0: no, Eurovisió me la pela. Perquè, a més, canten fatal. És a dir, si Eurovisió fos el Palau de la Música, amb els millors violinistes, potser sí. Però és que aquests són els millors. És a dir, el Mundial, dintre...
2: Però el que m'estàs dient, Sergi, cada vegada que veus un partit... O sigui, que sé, a Itàlia, a Anglaterra, tu sempre abans de veure'l prens partit per un equip.
0: En el cas d'Itàlia, és una simpatia que té a veure amb que m'hagués agradat ser italià. Fixa't, si això no és insubstancial. És
2: a dir, però sempre tens un
0: preferit. No he volgut mai ser anglès, però he volgut ser italià. I després m'agrada molt l'himne d'Itàlia. Fratelli, quan es posen a cantar allò, a mi m'agrada.
2: Rússia-Portugal.
0: Rússia-Portugal amb Portugal. En Portugal. Però, en canvi, quan era la Unió Soviètica, quan jo era petit i boomer, aleshores era de la Unió Soviètica, perquè m'agradava molt l'himne, i després perquè havia estat adoctrinat en el comunisme, que és una catàstrofe, però és així. Per tant, fixa't, avui hi ha un partit, avui tinc el cor dividit. França-Senegal. Amigo.
2: Clar.
0: Jo vaig, teòricament, amb França, però jo fa uns quants anys, no sé, això ho haurien de mirar els d'esports, fa 8 anys, va haver-hi un partit en un Mundial, França-Senegal, que a mi em va agafar a Toulouse. I el vaig veure en un bar que estava ple de senegalesos. I em vaig fer del Senegal en aquell moment, perquè hi havia tot el rotllo colonial.
2: Ah, clar,
0: hi havia una cosa històrica, atàvica, perquè em sembla que, a més, que van guanyar o van empatar. I allò va ser una festa fabulosa. I jo, que sóc un xaquetero, ja ho saps tu, vaig pensar, home, jo anava a França, però ara, en aquest moment, sóc el més senegalès de tots. Per tant, jo avui vaig amb qui jugui millor.
2: I qualsevol... Però ets capaç, llavors ets capaç també de veure un partit?
0: Home, fredament, tots. Home,
2: No, però vull dir que sense prendre en part. És que jo crec que la gràcia del Mundial, al final, més enllà de l'espectacle del futbol total,
0: sí,
2: no?, és també que tu jugues a posicionar-te. Ara vaig amb aquest, ara vaig...
0: Sí.
2: No? I vols que guanyi un equip.
0: Ah.
2: Però en el cas d'avui tu dius que no.
0: Que no, avui sí. Avui sí perquè és... Però mira, ahir va haver-hi un, no sé, Sud-àfrica o no sé què. Aquests partits
2: Egipte.
0: No m'interessa. No. No. Per tant, responc a estímuls futbolístics, estrictament. O el color de la bandera, molt important, les banderes, m'agrada molt, perquè a més això... Les famílies ho haurien de potenciar, perquè com que cada vegada sabem menys geografia...
2: S'ha perdut...
0: És una oportunitat.
2: Sí, per dir, va, anem a jugar...
0: Anem a jugar a les banderes.
2: Les banderes, sí.
0: I anem a jugar als himnes.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè ara tenim això, els àudios. Podem entrar a qualsevol moment amb un mòbil i tu li dius al teu fill, quin és aquest himne? I et diu... Perquè els nanos van a los pedos, Vull dir que no... Van molt de pressa. I això de que tu, un nano, després d'un mundial, hagi après... El nom dels 48 països, les banderes dels 48 països, les capitals. Juguem a capitals? Hi havia un joc que abans es deia Stop. Tu te'n recordes, Stop?
2: No.
0: Eren unes columnes, tu posaves animals, marques, països, ciutats. I aleshores era el que anava més ràpid.
2: Parlar. No? Alemanya.
0: Saps?
2: Sí.
0: Audi. I anaves fent... I així, i eren 10 punts,
2: I si
0: hi havia empat, si tu i jo havíem posat el mateix, eren 5 punts. I això es deia Stop. Era un joc de pobres, no hi havia, era analògic total, però era collonut.
2: Això ja no es fa, no.
0: I el Mundial té molta informació útil pedagògicament, és a dir, és un cohesionador, hi ha tema de conversa, pots implicar des de criatures a adolescents, després hi ha... Els que van sobrats perquè tenen 15 anys i els hi fa pudor els peus, llavors aquests van sobrats. Llavors aquests ja agrada molt dades, moltes dades. No, és que Sud-àfrica va empatar a la CONCACAF contra Perú en un partit...
2: O aquest o...

0: el que diuen, hi ha un jugador a Egipte...
1: Ara. Que hi ha un diu, lateral dret.
0: Lateral dret.
1: Sí.
0: Que...
1: Que no, veiem, sud-africà, que no és sud-africà, et diuen.
0: Que té doble nacionalitat ara. I que ha decidit jugar... Sí, sí.
1: És a dir, hi ha un...
0: El Torquemada de ara. Torn.
1: Hi ha gent que sap coses
0: Torquemada, sí,
1: que
0: sí.
1: No sap ningú. I això
0: però
1: és
0: apareixen,
1: gràcies.
0: Apareixen al Mundial.
1: Ah? I a més, com que ara tenim totes les possibilitats digitals, això s'ha multiplicat. O sigui, jo trobo que és menysprear el Mundial i hi ha gent que diu, ah, vull saber res del Mundial. Bueno, perquè tornem al tema inicial, eh? El no tenir selecció pròpia, que la puguis sentir sí. Com a pròpia. Jo a vegades m'imagino, si existís una selecció catalana pròpia, tots els defectes que li trobem al Mundial serien virtuts. O sigui, això que diem, ens lesionaran els jugadors... Tot això no existiria, perquè aquest sentiment es podria manifestar. L'Albert Om ho ha explicat alguna vegada, que a ell li encanta el Mundial. Però, clar, es troba en una situació, això algun dia comenta-li, que no té, el no tenir selecció pròpia ha de fer malabarismes per trobar-li sentit, perquè no deixa de ser una castració.
0: Mm. Però un boomer com tu, per exemple, li agrada aquesta fórmula d'ara dels partits? Això que facin tantes pauses no. Per beure aigua...
1: No, això no només no m'agrada...
0: La cosa tecnològica, que té un pes brutal, no?
1: I lo de les pauses, sí. Això...
0: Els anuncis, allà.
1: No, és un... O sigui, com si no hagués fet mai calor. Pensa que Mèxic, per exemple, sí. Han jugat molts mundials. Els altres mundials també feia calor. I passaven 45 minuts. Abans, per exemple, els canvis no n'hi havia tants, tampoc. Això va evolucionant. Això no m'hi fico. Ara, les pauses sí que no m'agraden perquè ja tornem al bàsquet. Estem imitant el bàsquet. I tot el que sigui imitació del bàsquet, ja saps tu que per mi és Satanàs. I, per tant, no em vull saber res. Però sí, hi ha coses que no m'agraden. Però
0: s'ha de tenir 48 seleccions en comptes de 32, ara, no?
1: Sí, i els preus, per exemple. Una altra cosa que és molt escandalosa, això que diuen dels preus. Això, pots dir, home, és que anar al Primavera Sound val 240 euros, el pack sencer de l'any que ve. I tu penses, home, no tothom té 240 euros. Vull dir que a vegades hi ha coses, hi ha espectacles, que ja són cars, però tu pots fer un esforç. O sigui, jo puc prostituir-me 3 o 4 nits a la Rambla Catalunya a veure si pica algun client
0: molt begut,
1: i amb aquells diners donar-los al meu fill perquè pugui anar al Primavera. Però el que no puc és agafar els meus fills, posar-los en un avió, anar a Washington, llogar un hotel, que no hi hagi moltes paparres, i pagar 1.000 euros més per entrada per un partit. Llavors, això es clou a moltíssima gent. També és veritat que hi ha moltíssims espectacles que estàs exclòs.
0: I també és veritat que el pots veure a tot arreu, al Mundial.
1: El pots veure, sí.
0: Com a client. Com a client.
1: Com a espectador de sofà. Molt sí, important.
0: O de bar.
1: I comprador de samarretes. És a dir, aquests clients són gent que cotitza. El que no cotitza és amb el preu de luxe o premium aquest que tenen les classes privilegiades. És a dir, el futbol en directe, com més important... O sigui, ens quedarà l'Europa i el Júpiter i els clubs menors, que aquests seran clubs de barri, que és molt estimulant, eh? És com es fa l'autèntica afició. Sí. Moltíssima gent que ens està escoltant, l'afició al futbol li ve de cada petit anava amb un parent.
0: L'avi o amb el pare.
1: L'avi, l'oncle, el pare... Això s'ha acabat. És a dir... Ara, quan tu anaves al Camp Nou, hi havia tota una sèrie de gent, encara hi són, eh? Gent normalment molt jove, que demanen, teniu dos carnets? Això és collonut, és molt maco, això. I perquè imaginen que tu arribes tan sobrat que en portes dos. Això ara, tu, a la teva entrada, l'has d'assegurar digitalment 48 hores abans. O sigui, és molt difícil que li puguis deixar el carnet amb algú, perquè aquell carnet ja no serveix per res. Després d'aquí 4 dies serà supercar i serà molt difícil. En el cas del Mundial, ja no et dic, les entrades, els preus, tot això és una indecència. Ara, això no li treu l'encant que té de veure futbol. El partit d'ahir, que va ser un partit molt mediocre, vam descobrir Cap Verd. Tota la informació
0: porter,
1: que va ser...
0: El porter Cap Verd.
1: El porter i l'equip.
0: Sí, l'equip.
1: I vam aprendre, perquè com que han de parlar tota l'estona, doncs, quin clima hi fa, quins són els plats típics més cobejats, la història de Cap Verd, una mica per sobre, o sigui, la Viquipèdia, però en directe, més amena, amb gent que parla, a vegades una entrevista amb algú que diu coses sensates, És a dir, és interessant.
0: Està bé, sí. Home. Que és el que passa quan juga a la Champions, al Barça, no? Que això també ho feia molt el Quim Puyol, igual recull també el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. No? Que, i acabes, doncs, parles de la zona, dels plats, de l'astronomia...
1: Ah, això mateix. Bueno, el Puyol feia una cosa encara millor, que és... Anirem tren a Leningrad. I aleshores...
0: Marxava un mes abans.
1: A Sant Petersburg, perdó. Marxava en tren i t'explicava la meitat de la narració, sí, sí. O sobretot de la prèvia, que és un gènere que no serveix per res, perquè el postpartit encara, però la prèvia és un invent... Bueno, llavors ell deia, què farem durant la prèvia?
0: T'explicava el viatge en tren.
1: I explicava uns viatges en trens sensacionals, unes impressions, feia de periodista, com de cronista de viatges. Això també s'ha perdut, perquè ara tothom ja té una quantitat d'informació brutal. Però vull dir que hi ha una litúrgia del sí. Mundial... Que és un... Jo crec que és excessiva, eh? 6 setmanes o que durarà això és esgotador i no caldria.
0: Va, però tampoc ara té una baixa intensitat, tot i que ahir, per exemple, un 57% de gent a Catalunya va mirar el partit. Eh?
1: Ep, era Espanya. És a dir, hi havia els que anaven a favor de que guanyés, però hi sumaves, és l'efecte Los Santos.
0: Els que volen que perdi.
1: Ara, els que veien la televisió anant amb cap verd. O sigui, mai a la vida hi havia hagut una punta de passió i de simpatia per Cap Verd. Avui em sembla ahir que hi havia un article del Màrius Serra que ho explicava, no? És a dir, qui de cop té una passió per Cap Verd? Aquell que considera que la manera com es potencia i s'anuncia i s'amplifiquen les gestes de la selecció espanyola, doncs, és insuportable. Mm. Llavors, això és molt important. Quan tu pots sumar a la teva audiència detractors i partidaris, ho petes.
0: Sí, sí, és l'èxit. L'èxit.
1: Tu estàs a punt d'aconseguir-ho, perquè tens sí. tanta gent que t'estima i que t'aprecia i que et té afecte, i que té interès per sentir-te al programa, i gent que t'odia a mort i que voldria la teva descomposició immediata.
0: Aquesta és la clau de l'èxit, antena. Sempre m'ho has
1: Llavors
0: dit
1: tu. Pensen, escoltem-ho, perquè a veure si rebenta
0: si la caga,
1: en directe.
0: I podem treure el tall i assenyalar-ho.
1: Això mateix.
0: I si no, ja el traurem igual i ho assenyalarem.
1: Això mateix.
0: Sí. Però ahir, per exemple, una de les coses del partit també és l'afició. O sigui, l'afició està entregada. O sigui, això, aquests partits tan... com si fos una final constantment, això no estem acostumats, ni a la final de la Champions.
1: També això, hi ha un truco del show tècnic que ens ho explicaria, no? De pujar una mica volum ambiental o no. Quan hi ha una afició com Cap Verd, que no havia estat mai en un Mundial, la gent que anirà allà anirà molt predisposada. En canvi, a vegades aquí es critica... Aquí necessitem grades d'animació. Per què? Perquè, en general, la història del club anava més cap a la grada de desanimació, que és una cosa molt peculiar.
0: Barça Alavés, no, clar.
1: Però l'Alavés sí. Els de l'Alavés criden molt. És a dir, hi ha una afició, un tipus d'afició que valora l'excepcionalitat històrica. Si Cap Verd portés 8 mundials guanyats... seria diferent l'ambient que hi hagués. Eh? Llavors xiulen, són més participatius. Però recorda Sud-àfrica, el Mundial que va guanyar Espanya. Hi havia les bubuzeles, que era aquell artefacte.
0: Oh, sí.
1: Que, un artefacte que un amic meu se'n va portar una, que va ser-hi, i que em diu que els seus fills, que ara tenen una edat ja gran, tenen 18 o 19 anys, el desperten amb bubuzeles.
0: Encara ara.
1: Eh? Vull dir que és una cosa...
0: Mira, aquest so... Bufaven, un tub llarg.
1: Però permanent, eh?
0: Permanent. Sembla una abella o un mosquit.
1: És una tortura.
0: Sí.
1: De fet, està concebut per l'OMS com una tortura. Eh? Mm. Per tant, aprofiteu el Mundial. Jo repeteixo, el meu gran interès sempre és els himnes. Per mi és sagrat. O sigui, tu em dius, avui juga tal, jo intentaré veure l'himne. I si no, buscaré un resum.
0: Demà a les 6 del matí que hi ha una Àustria-Jordània?
1: Buscaré el resum, perquè m'agrada recordar... Perquè, per exemple, l'himne de Jordània... El d'Àustria gairebé et diria que el puc tenir controlat, però el de Jordània no el tinc. Mentalment no vull saber com és l'himne de Jordània. Llavors faig una trampa. Imaginem que a les 6 del matí, que és una hora que ja estic en marxa, podria veure-ho en directe, eh? Però anem a... que estic fent una altra cosa. Per exemple, escoltant Catalunya Ràdio. I aleshores dic, ostres, se m'ha passat. Pues, entro a Google, poso himne Jordània. Pom! És que és fabulós, el progrés. Tot això... No, t'ho dic perquè aquesta secció
0: sí,
1: és boomer.
0: Sí.
1: Tu saps el que era abans, trobar l'himne
0: de
1: Jordània?
0: Havies de posar la tele, havies de tragar-te...
1: No, havies de parlar, havies de trucar en conferència amb algú de Jordània que te'l cantés per telèfon. És a dir, això era impossible. A vegades accedim, no valorem l'accés a la informació.
0: Mira, jo demà al matí... És aquest, l'himne de Jordània?
1: Ara entenc per què no coneixia l'Himne de Jordània.
0: I també vas a buscar la lletra, el que vol dir, per exemple...
1: Això ja és per nota. Avui, per exemple, a Senegal, sí que ho buscaré, perquè m'interessa. Això també m'interessa.
0: En aquest cas, l'Himne de Jordània diu que exalta el rei, la dinastia, sí, i la unitat nacional, l'orgull del país, sí, la lleialtat de les forces armades.
1: Sí. Sí. Imagina't.
0: Imagina't.
1: Sí, sí. Sí, sí. En fi, escolta, una cançó que no exalta res i que és la que posem... Això és una tradició de Catalunya Ràdio. Sempre que es parlava de futbol, parlo dels temps boomers, es posava aquesta cançó.
2: El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota. Veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota. Cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol. Ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol. Cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres, tot és joia i gran delit. Si perd, ja podeu comptar-hi, és que el destí ens ha traït. Haurà estat qüestió de pega o algun jugador esquirol. O el terreny mullat a l'àrbitre, sempre ens queda algun consol. Cap a futbol.
0: Del Fiavella, no? Sense jutges.
1: Era psicòleg.
0: Va ser catedràtic de l'Autònoma Psiquiatria, no?
1: Aquesta lletra...
0: Cap del Servei de Psiquiatria del Sant Pau.
1: Reviseu la lletra. És excepcional.
0: Sí?
1: La paraula ganàpia. Sí. Mm. Quantes vegades hem perdut paraules pel camí? Ganàpia era una paraula era col·loquial, popular. Tu has sentit algú en els últims anys? Ara et diuen bro, en comptes de ganàpia. És que el món ha perdut
0: ganàpia
1: molt.
0: Ganàpia va evolucionar a gamberro i ara hi ha bro, sí. Hi ha una cançó que es diu Quan érem infants o quan érem petits.
1: És que era dels fundadors, eh? Vull dir que aquest va ser molt important i la qualitat lèxica i de la cançó demostra que amb algunes coses hem perdut. Amb altres no. Si volem sentir l'Himne de Jordània, ho podem fer a l'instant.
0: Sí, sí.
1: La vida és això.
0: Sí, sí.
1: Endavant i enrere.
0: Com l'Espinàs, també, que tenia unes cançons molt, molt afinades.
1: Sí, unes adaptacions de George Brassens memorables. Sí, sí.
0: Sergi Pàmies, gràcies. Salut. Bon futbol.
2: Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la picota els culpables traïdors l'afició no vol. Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap a futbol, poble, no et paris, cap a futbol, cap a futbol.
3: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
6: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
13: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
14: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
13: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
17: Som 3Cat.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som
18: 3Cat.
19: La cançó pendent. No m'agrada a ningú.
20: Què et passa?
0: Què és això, Albert?
21: M'agrada.
22: Bon dia, com esteu? T'agrada, Joel?
21: Sí, té un rotllo així com...
0: Vacaciones en el mar.
21: Sí.
22: Doncs
21: sí.
22: Més us val anar aquest dijous a Rasmatàs, perquè és l'última vegada que podeu veure en directe aquest grup, que se separa després de 6 anys, es diuen Selva Nua. La veu de la Joana és sensacional.
0: Si
22: són de Lleida.
0: Si veieu les imatges de l'Argüello, veig que té el cap molt gran.
21: No, té les a les espatlles molt estretes.
22: No té coll, tampoc.
0: No, té un cos molt petit.
21: Espatlla molt estreta, sí. Ara té bon cabell, el tio, amb l'edat que té.
0: Sí.
21: Sí, que és veritat que...
23: Bona papada.
0: Tipo Minguella. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, perdona, però és que l'he vist i m'ha impactat.
21: Home, Mirallés.
22: No, a tots ens ha impactat.
0: Divendres.
22: Impactats us quedareu, no, dijous, a Rasmatàs, en aquest concert, a la sala 3, per cert, de Rasmatàs, on s'acomiaden... La gent de Selva Nua, del seu cançoner i del seu públic, aquesta que us he triat, es diu Davant del Mirall.
21: Molt bé.
23: Oh, bé.
0: Això dijous, perquè divendres anirem al camp del centre d'esports o no, Albert?
22: Nova Creu Alta, al temple.
0: Tens entrada o no?
22: Estic
21: l'arlequinat, escapulat.
22: Per aconseguir... No, escapulat.
0: No hi ha entrades, ja.
21: Arlequinat.
22: Gairebé no queden entrades, però ho intentarem. Ricard.
0: Com ho intentaràs?
22: Ho intento a través d'una persona que és sòcia del Sabadell.
0: Molt bé.
22: Sí, a veure si aquesta persona, si ara ens està sentint...
0: S'ha de remuntar un 1-0.
22: S'ha de remuntar un 1-0 en contra d'aquest divendres passat al camp del Zamora. Dissabte va ser.
0: Sí.
22: I veurem divendres si celebrem una bona rua per Sabadell.
0: Sí, home, sí. Estarem ja a segona. Contra el Girona, mira.
22: Sí, Sabadell-Girona. Bon derbi.
0: Ara donem veure a bona causa. Avui, en nom d'Oxfam Intermón, saludem la cantant Miss Raissa. Miss Raissa, bon dia.
24: Bon dia, Ricard. Com esteu?
0: Bé.
24: El problema de l'habitatge no només passa factura a les butxaques, especialment de la gent jove. La factura per a la salut mental és cada vegada més evident i augmenta com més grans són les dificultats. Fixa't que el 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys afectades per la crisi d'habitatge percep la seva salut mental com a regular o dolenta. I és clar que la crisi de l'habitatge s'ha convertit en una cosa estructural que marca les vides de milions de persones i que requereix, per tant, polítiques públiques a tots els nivells que redueixin tanta incertesa i tant de patiment entre la gent jove i també els que no són tan joves. Us convido a visitar la pàgina web d'Oxfam Intermón per saber-ne més.
25: Oxfam Intermón.
26: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
27: Partidazo ayer de la nuestra.
26: Estic supercontent avui, després del partidàs d'ahir.
27: Espanya és una potència i lo va demostrar.
26: És que no para de dir tonteries una darrere de l'altra, però és que no.
27: Jugando bien y mejor. Faltan los del Madrid.
26: Has vist el partit?
27: ¿Y ahora qué?
26: Pues mira, aguantar i ja està.
27: ¿Sabéis quién va a ganar el Mundial?
26: Jo crec... que Marroc té moltes opcions per guanyar el aquest Mundial.
27: Con tot el cariño, però becarios no, eh? Vale, becarios no.
26: Que no falti el bon humor, mai. Hala, adeu.
0: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Villamata i Xavi Espinosa. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
2: Doncs molts temes pendents, Ricard, perquè avui ha vingut la consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana, Núria Parlon, per abordar diversos temes del seu àmbit d'actuació.
1: Sí, bueno, sí.
22: Que és l'interior.
1: Sí, però del que ha passat amb la família Mangos no ha volgut dir res.
22: Ma, evidentment que no, una consellera d'Interior no ha de dir res.
1: És
22: una persona prudent.
1: És
22: una
1: família
2: que tingui família Mangos.
1: Jo he vingut a escoltar-la només per si hi havia algú nou del Christopher.
2: Quin Christopher?
1: El fill que el van putxar.
22: Jonathan, es diu Jonathan. I deixi de dir que el van putxar perquè està tot sota investigació i li podria caure el pèl, Hermínia, per dir aquestes...
1: Presumptament.
22: Sí, molt bé, exacte, presumptament, ja està.
2: Sí. En tot cas, tornant a la Parlon, sí que ha defensat la feina dels Mossos d'Esquadra

0: després que ahir el pèrit de la defensa de Jonathan Andy qüestionés la feina de l'agent responsable de la investigació d'aquest cas.
1: Bueno, buenos días. Sí. Discrepo, usted discrepo. O sea, sí,
2: sergent, yo, sergent Guarro, bon dia.
1: Sí, discrepo, o sea, que voy a discrepar.
2: Sergent Guarro, sí. Bon dia.
1: Sí. Bueno, ara... la pausita. La pausita.
2: La pausita?
1: Entre, fet, no, és igual.
2: Fet una coma,
1: és igual.
2: No, és que no l'esperàvem, no...
1: Sí.
2: No...
1: Bueno, és que, a veure, perquè la meva labor consisteix en passar desapercibit. ¿Vale? Sí. Soc com una sombra.
2: Sí.
1: Ara no estic. Vamos, usted me veu, usted me veu. Estat escondit.
2: L'estic veient tota l'estona.
1: Estat escondit tot el rat en aquella esquina d'allà. ¿Vale? Sí. M'he mimetitzat en l'entorn com el Rambo a Rambo 2. No sé si lo habéis visto.
2: Sí, home, clar, tothom ha vist.
1: Hi ha com un montón de barro i de repente se abren unos ojos.
2: Sí, sí.
1: Que és el camuflat, no? El... Pues yo estaba igual, pero aquí en la moqueta.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Cert, estic veient que el seu amic José Jiménez, expert en armes, està parlant a Telecinco.
1: No me diga que está aquí el José. Sí. Hòstia, cuánto...
2: És un senyor que ven armes al mercat negre, no?
1: Y hombre, se nos vendía arma a la Guardia Civil porque yo... Míralo.
2: Igualmente, un fuerte abrazo, está bien.
1: No habíamos oído de puta
3: gente
1: con
3: él.
1: Perdone. Bueno, prostituta.
2: No faci acusacions de coses que no...
1: Bueno, como li anava dient, vale, jo estic aquí perquè he escoltat d'amagat a la consellera Parlen i a l'hora de...
2: Durant l'entrevista vostè era aquí.
1: A l'hora de defensar la labor del companyer que està al carc de la investigació del que es va empujar a Montserrat Abajo, bueno, pues...
2: Presumptament,
1: perdoni-me. No, pues no l'ha defensat molt fort.
2: Sí que l'ha defensat. No, sí, no ha dit que no volia fer valoracions sobre la feina.
1: No mor, l'ha defensat solo la puntita. L'ha tocat un poco el violí, usted ya me entiende, y ha dicho, bueno, si n'hi ha riesgo o no n'hi ha riesgo, es algo que le té que decidir el jutge.
2: Sí,
1: dit
2: això.
1: Hombre, això és como que te renta les mans, como Poncio
2: bueno,
1: Pilato.
2: Es podria considerar això que diu, però no. Jo entenc que ha defensat la feina del mosso.
1: I jo, vale, pues jo, què passa? Que jo coneix el companyer Alfred de la investigación, que estudiamos juntos los cadetes de la Guardia Civil en Jerez de la Frontera, ¿vale? Y poner no fico la mano en el fuego, fico los cojones.
3: Bueno, perdoni,
1: los cojones fico en el
3: fuego. Perdoni, però això no és veritat, sergent Guarro.
1: Hòstia, consellera, no m'havia percatat de la seva presència. Bueno, me diposito al seu peu.
2: Dignitat.
4: Una mica dignitat.
2: Consellera Parlon, bon dia de nou.
3: Bueno, és que estava escoltant aquest senyor i es fa tot el que diu, s'ha de dir que...
1: Per suposar, consellera, imploro el seu perdó de nou, ¿vale? Li podia demanar perdó tres cops abans que canti el gall, ¿vale? Perdó.
2: Ja està, senyor.
3: Sergent
2: Guarro. Consellera Parlon, per tant, vostè defensa la feina dels Mossos que estan portant a terme aquesta investigació del cas d'Isaac Andy.
3: Absolutament, totalment, sense fissures i al 100%, i poso la mà al foc per la feina dels jutges que decidiran si n'hi ha sergo o no.
2: Això no és defensar la feina del Mosso.
1: Consellera Parlen, se diu viaix en català, consellera, que no se diu viaix.
2: Molt bé, sergent.
1: Bueno, me estic traient el C2, quan dic que me l'estic traient, vol dir que no me l'he tret encara. És que, bueno, que estic anant a classe, de tant en tant.
2: S'està interessant pel català,
1: Puig que sí. Ja en examen i a veure si me promocionen una mica, perquè aquí la llengua és molt important.
3: Si me permet, sergent Guarro, penso que hem de ser molt respectuosos i no entenen que parlon hasta que no n'hi hagi certeses.
2: Molt bé, doncs queda clar. Del tema dels tirotejos hem quedat que no ens hem de preocupar,
3: No.
2: M'ha semblat entendre.
3: No, perquè sí que potser n'hi ha més tiros, però han baixat els crims amb arma blanca.
1: Eso es verdad. Según la dada de la mà, han baixat los tiros en arma blanca.
2: Però a veure, si hi ha més tiros...
1: Que arma blanca no són arma de color blanc, que és una cosa que sempre li dic, però bueno, que ja lo saben ustedes, ¿no?
2: Clar, però si els crims pugen un... Hòstia!
3: Això
2: és entre bandes?
3: Sí, entre bandes.
2: No passa res.
3: Sí, no, van directos.
1: Vamos a ver una cosa. Sí.
2: Ha passat pel costat,
3: Ha passat pel costat, però ells saben on tenen.
1: Consellera Parlen, li he dit moltes vegades que l'arma són vasocomunicant. Si tu va a por la arma blanca, surten la arma negra.
3: Sí.
1: Cuando te centra la arma negra, surten l'arma blanca.
2: Però si són coses entre bandes, vull dir... Consellera, a mi m'està espantant una mica aquests trets.
3: No s'ha de preocupar, perquè pensi que... Escolta, per altra banda...
1: Però
2: que aquest ha anat aquí.
1: Claro,
3: res. Per altra banda, han baixat les multes de zona blava.
2: Això no ens tocarà,
3: No. Los serbios saben exactament on han de disparar.
1: No se preocupen, que se maten entre ell, deixeu-li que se maten entre ell.
2: Bueno, però si això es pot donar a nosaltres, aquesta
1: bala. Una bala perdida, a la mejor sí.
3: És molt sostenible.
2: Jo crec que la clau és no ficar-se al mig de les dues bales.

0: bandes.
1: Ah, exactament.
0: Sí, sí, pot haver bandes.
1: Una mica. Ah.
2: Sí, senyor. Bé, les Juanches allà per l'estat donen consell molt bons.
1: Tampoc ser al mig, no?
0: Clar, claro. O sigui, com a consell no? S'hauria de passar
3: o sigui, ens hem d'acostumar a aquest so, consellera, no? Ens hem d'acostumar.
1: Exacte. I quan la gent pues, aparta, igual que si viene un cotxe t'apartes, pues si viene una bala t'aparta.
2: Potser no ha dit la
1: que clar.
2: Hi ha un tiroteig que se té que fer. Se té al suelo, claro. Efectivament, efectivament. Quan hi ha un tiroteig, al suelo sempre.
1: Bueno. Al suelo.
2: Vale. I bueno,
1: pues... I bueno, que, escolta, que si agafem els datos, pues, no sé, hem de tenir una mirada un poco positiva, no? Que augmenta la presència de màfies procedents de l'Europa de l'Est, sí.
2: És verdad.
1: Però sí. Baixen els venedors de clines al semàfor, eh?
0: Ah,
1: això no ho diem.
0: Ah, clar, això no ho, bueno, això no ho diem.
1: No, tot això gràcies a qui? Clar.
0: A vostè, no? Segurament serà,
1: ah,
0: senyora...
1: Bueno, vale. És que jo creia que venia aquí a parlar de les millores pues, en aspectes com l'increment de coixes, que paran els passos de peatons per deixar passar, no? Clar. Però em surten amb temes que no n'hi ha que parlon,
0: ja,
1: la
0: ja,
1: veritat.
0: Ja, ja. Hi ha alguna altra banda, alguna altra dada que vulgui destacar?
1: Bueno, ja que me pregunta, pues, per exemple, mira aquest dato.
2: Dili dato, dili dato.
1: Mira
2: el dato.
1: Actualment, 8 de cada 10 cotxes acceleren quan els semàfors fica taronja, el que suposa una reducció d'un cotxe des del 2024. Quan 9 de cada 10 acceleraven.
4: Està molt bé.
2: Perquè la senyora parlant està disparant con,
1: datos. Estoy disparando datos.
2: Les està matant con los datos.
1: I per tant, les demanaria que no ajudessin a incrementar la sensació d'inseguretat de la gent des d'aquesta emissora, que això és el que està passant.
2: Al final és una sensació. Tu pots tenir la sensació d'insegur. És culpa teva. Si no ets insegur, és culpa teva.
1: Vale. A lo millor n'hi ha 3 o 4 tirotellos o més. Però bueno...
0: És que estan disparant a l'estudi.
1: Sí, però és avui. Ahir no va ser.
0: No.
1: I demà tampoc, no? Okay. Hi ha més dies sense cap tiroteig que dies amb tiroteig, sí o no?
0: Ha matat un tècnic.
2: Toma dato.
1: Claro.
2: Toma dato,
1: I quan no n'hi ha, no obre el programa dient-lo el Ricard, no? No, pues ja està.
0: Ara un gos.
1: Ara un, bueno, el gos. Sí. Pues bueno.
3: Si avui aquesta nit no hi ha cap tiroteig a Catalunya, doncs demà també obriríem.
0: Sí, demà obrirem dient avui no hi ha hagut cap tiroteig a Catalunya.
1: Ah,
2: estigui tranquil i sobretot, si vostè tenen sensació d'inseguretat, pues no la tinguin, ¿vale? Va. És la solució que presenti.
1: És una percepció.
2: És una percepció molt subjectiva.
0: Es posa en una rebaqueta.
3: I gràcies, ja consellera Parlon. Fins un altre dia. Aquest matí hem tingut i hem parlat amb Sílvia Cavallol, dona del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell.
0: Perquè aquesta famosa parella catalana està elaborant un recés espiritual perquè el bisbe emèrit recuperi l'activitat evangelitzadora. Sí. Però es veu que l'Església no acaba de veure amb bons ulls...
5: Però en Xavier, doncs, tornar a ser bisbe és un somni, no?
0: Sí, ara, clar.
2: Uau.
0: Com estàs, Sílvia?
2: Sílvia.
5: Doncs bé, no? Estic...
2: Guapa. D'entrada estàs guapa.
5: Gràcies.
0: Bueno, però això no és...
5: Ei. És que després de tants anys...
6: Em baixes tres marxetes, eh?
0: Que té el maró molt gustat.
6: Em baixes tres marxetes.
2: Perdona, Xavier, perdona.
5: Avui,
6: Joelet.
0: Aquí has tirat una fitxa que no tocava.
5: És que tornar a fer el que li agrada... En Xavier, no?
6: Que m'agrada.
5: Perquè en Xavier té un do. Està perfectament dotat.
2: Sí que ho estic. Està perfectament dotat, el Xavier.
5: Sí que ho estic. Per introduir suaument, però amb força, els valors de Jesús, no? És una aigua viva que sàcia per sempre.
2: Hòstia, a mi m'està agafant set, ja, eh?
6: Si vols, et serveixo una mica d'aigua, Joel.
2: Sí.
6: Salutacions a tothom, eh? Perdoneu. Que estic a la pausa del dinar de Semen Cardona.
2: No pateixi, no pateixi.
0: Dinen d'hora.
6: Sí, perquè el porc... El porc li va bé a primera hora de la tarda, està més relaxat i cal tornar a la feina. Cap allà a les 3 ja estan ells molt actius.
3: Sí, avui ens ha dit que està, que està molt actiu, eh? Ens ho has dit la Sílvia Cavallol.
6: Sí, que és veritat.
3: Ho has...
7: no, així. Treballava Semen Cardona, no? Treballava...
8: Sí, ell és responsable d'un centre que és, que
7: sí, sí,
8: és Allen i bueno, té un equip de persones. És una feina exigent.
6: Molt
8: que porta...
7: Imagino, sí.
8: Sí.
7: Sí, sí, no.
8: Tu saps, dirigir un equip de persones, que un centre funcioni, que es compleixin els objectius.
6: Clar.
8: Doncs, bueno, bé.
3: Bé.
2: Bé, bé.
5: Sí. Bé.
2: Molt bé.
3: Les persones, eh? Vostè dirigeix...
6: Sí, sí, un equip de persones... No, l'equip de porcs no el dirigeixo, l'equip de porcs...
2: Els porcs estan allà pel que estan. Sí, pel que estan.
6: Dic, els porcs... Els porcs els podem considerar persones, també.
5: Sí.
2: Bueno, compartim gran part de la nostra genètica.
6: L'ADN.
3: S'aprofita tot del porc, eh?
2: Eh?
3: S'aprofita tot del porc.
2: Pràcticament, bé,
3: tant,
2: sí, sí.
3: I tant. Ja ho sap vostè.
6: I què vols dir?
3: Que ho aprofita tots.
6: No, sí, jo m'encarrego.
0: Aprofita fins l'última gota.
2: Ja n'està fart, el senyor Novell, de bromes.
3: De futbol.
6: M'agrada baixar el terreny.
9: Empatar con Cabo Verde es como si yo le gano a Nadal en Roland Garros, eh?
10: Em vaig passar tot el partit rient.
3: Ha! selecció espanyola no va ser capaç de passar l'empat de l'empat a un contra Cap Verd en la seva estrena al Mundial de Futbol.
0: 0-0.
4: Cap Verd...
3: Empat a 0. 0-0.
4: Cap Verd és un país.
0: Sí, és un país, Sergi. Sí, sí, sí. I no ens entretindrem aquí.
4: I
0: és
4: la
0: un
4: gent cap... de Cap Verd té el Cap Verd.
2: Sergi, per l'amor de Déu, clar que no.
4: I la capital de Cap Verd és... Nas Blau.
2: Mira, Sergi, me'n penediria de dir això, però si dius una cosa més d'aquest calibre, et fot una bufetada.
0: No cal recórrer la...
2: Ja està.
0: Tornant al Mundial, la veritat és que no vaig poder veure el partit, però es veu que no van estar gaire lluïts contra la selecció de Cap Verd, que no vol dir, no voldria dir que fossin quatre replegats,
1: sí,
0: però...
1: Bé, ja ho deia, són... el president Bas ja ho deia. Cap Verd, cor calent, va fer-me peus a terra.
2: Jo diria que deia Cap Fred, no? Sí. Cap Fred.
1: És que un dia la selecció catalana va jugar contra aquests negrets.
0: No
1: sé per què es diu Cap Verd si el tenen negre. Bueno, i els vam apallissar, eh? Jo me'n recordo d'això. Sí, I ara aquests, doncs
2: ara, bé. Ara li interessa el Mundial, Armini? Ara anem amb això.
1: No, però l'Antonio el té tot el dia ficat a la tele i m'acabo, doncs, enterant de tot.
2: Ja, és normal, els homes som així.
1: I et diré una cosa, que no surt
0: a dalt, a la redacció de la ràdio també tenim...
1: Sí, tot el dia, ho teniu allà partits posat. Mundial. 4-7.
0: No saps quan és un partit en directe o l'estan repetint.
2: Ni falta que fa,
0: ni falta que fa.
1: Et diré una cosa.
2: Va, digues-la.
1: No, escolta, si la selecció...
2: Si no sigui racista,
1: si la selecció... espanyola acaba arribant a la final del Mundial amb la Maria Teresa, la meva amiga, i uns quants més del coro, de les veus de Waterloo, doncs tenim planejat...
3: Les veus de Waterloo?
1: Tenim planejat colar-nos a la cerimònia de clausura del Mundial i cantar els segadors.
2: A la cerimònia?
1: A la cerimònia del Mundial! De clausura del Mundial i cantar els segadors. Jo ho estic dient ara, eh?
3: La policia americana, Armínia, no és la mateixa.
2: Però no avisi, que llavors no li deixaran. M'entén?
0: És que...
10: La culpa del petardazo este la tiene Gaby.
0: Ara sí que parlarem de la Roja de veritat.
3: Bon dia.
10: 8 de la mañana.
3: Les 11:48.
10: Nos levantamos con mínima en Pedraza de Calatayud, 14 grados.
0: On és, això?
10: Máxima en Castrillo de los Polvazares, con 46.
2: No 46 a Castrillo de los Polvazares?
0: Quina província és, això?
10: Enseguida la información del único tráfico Federico. Legal.
0: Província de Pedraza de no sé què.
10: Burgos.
0: No. Te lo estás inventando. Federico. I Castrillo de los...
10: Castrillo de los Polvazares está en la meseta.
2: Zamora, creo.
10: Está en la meseta.
2: Sí, sí, sí.
10: Bueno, vamos enseguida con la información del único tráfico legal, con Silvia Mester de Clerecía y Alberto Coplas por la muerte de su padre. Pero antes...
2: Federico, no tenim temps.
10: Ayer, la selección de un país del tamaño de Álava... De un país
0: no sé
10: donde
0: cómo es, Álava.
10: Lo último que intentaron chutar fue una lata vacía y fallaron. Casi le complican las cosas a España.
2: Bueno, doncs molt bé.
10: Y aquí...
2: És el teu problema, Federico.
10: Aquí el único culpable es esa especie de mortadelo hormonado.
2: Sí que està catxes, el tio, sí.
0: El de la Fuente.
2: El de la Fuente.
0: Està molt fort.
10: Que tenim uns braços que no són...
0: Tens ganes d'enfotre't del de la Fuente, però li mires els braços i dius, no li diré res.
2: Que més braç que coll.
3: No sé si és cara a cara, no...
10: Este se empeña en poner a todos los del Barça sin importar si juegan o no a fútbol.
2: Bueno, doncs que no el posi, tu. Que clar...
10: Antes la selección tenía jugadores de verdad. Gento, Amancio, Pachín, Pepillo, Manolín Bueno, Antonio Ruiz Cervilla, Villavicencio, Antoñito.
2: Acabarà dient Franco, eh? Sí, segueix.
0: Tots els que has dit devien ser del Madrid.
10: Claro, y ahora hay que confiarle la creación.
0: No guanyava res, la selecció espanyola no guanyava res.
10: Sí, però ara...
0: Celades. No, aquest no, aquest...
3: Sí, va ser el Barça, però després va anar a Madrid.
2: Però aquest era d'Andorra,
0: sí, però era andorrà.
3: Ah, sí.
10: És igual, però ara qui mueve el centro del campo? Pues un tuercebotas de medio metro que no se sabe ni atar las botas.
2: No, per favor.
10: Y una especie de versión de carne y hueso del grito de Munch. ¿Por qué? Porque son del Barça.
3: Pep Guardiola te l'havia jugat a la selecció espanyola.
2: Això és veritat, això és veritat.
0: També.
2: El grito de Munch és...
0: El l'Olmo deu parlar, no?
2: I tu com ho saps, això?
0: Bueno...
10: Es que
2: el grito de Munch és el Dani Olmo. Sí,
0: clar, la descripció és bastant il·lustrativa.
10: Parece l'Espanya de Luis Enrique.
2: Jo tinc una mica el Dani Olmo, saps com li diu?
0: Com?
2: Clara Peia.
10: Para un momento. Esto ¿Puedes desarrollar un poco? Me ha gustado lo que se
2: Federico,
10: me ha...
2: usted no sabe quién
0: no
2: es Clara Peya.
0: Claro, Clara Peya. Pianista... Bueno, no tiene ni ganas de saberlo quién es.
10: Claro, la pianista.
2: Ah, molt bé.
10: Claro, pero ya sabe quién es Clara Peya.
2: Ens semblen una mica, convindrem, no? Home, tampoc em deixeu sol, ara, amic.
0: Ara no podré tornar a veure Dani Olmo amb els
2: Mira,
0: mateixos.
2: Mira, és aquesta que se sent, Federico. Escolta, sí. Escolta la Clara Peya, que t'agradarà, Federico.
10: ¿Dónde está el piano?
2: Està per aquí. Està per aquí sota.
11: Sí que hi ha un home que es diu Clara.
3: No,
2: és igual.
11: Ah, és que jo crec que l'havia vist amb la flotilla, no? Aquest
3: sí,
11: senyor.
3: No estem dient res d'això, està dient que s'assembla. Bueno, què?
11: Ah.
10: Bueno, es que decía que esto ya parece la España de Luis Enrique.
2: Ya os agradaría.
10: Tipo este que mucho retransmitir en Twitch, pero ahí había menos fútbol que en una asociación de cojos.
2: Sí, claro. ¿Podem seguir amb el programa o aquest home ens el segrestarà?
10: No, ja, si les parece, ya nos quedamos aquí con la República de los Tontos.
3: Jo no puc seguir gaire estona perquè hem de la publicitat i després també puc expandir, ara tornem.
2: Vale, home, vale.
10: Vaya.
0: Adiós, Federico.
10: Que asco.
3: Escupis.
12: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
16: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
15: On es va assajar, això?
16: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
17: Imagina't, és una visió.
16: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, de repant va marxar.
14: Als Estats Units això acaba amb trets. De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: La millor hora del dia.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
14: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
3: Avui ens truca la Naia. Naia, bon dia.
20: Bon dia.
3: Des d'on truques, Naia?
20: De Terrassa.
3: De Terrassa?
20: Sí.
2: Ai, vaja. És que l'Ostrell és de Sabadell, Naia, i ja comences malament.
20: Va. Ai, va.
3: Com ho portes, això de viure a Terrassa, Naia?
20: Jo molt bé, a mi m'agrada molt.
3: Sí? Va. Què és el que més t'agrada? El que més destacaries? L'edifici més bonic de Terrassa?
20: Pues la pasta feixa, home.
3: La?
2: Per exemple, sí, senyor.
20: Ja, escolta.
2: No.
0: Torna-ho a dir, Naia.
3: Masia Freixa, sí, és maco. Ah, la
2: bueno, i l'edifici de la mútua de Terrassa, que és molt maco. Sí. Te'l mires des de dins, sobretot.
4: I aquell, i el Viena.
2: El Viena.
3: És molt maco.
0: El Viena no és
3: I el Corte Inglés i l'Ikea també són molt macos, de Terrassa.
2: El camp de hockey aquell, que tenen un camp de hockey.
3: Sí.
2: Camp de hockey.
3: Per cert, no juga,
2: Atlètic
3: no? No juga
2: per allò
3: descens a segona, no, Terrassa?
2: No, al final no.
3: Doncs anem a la pregunta, Naia, va.
2: Vinga, Naia, molta sort amb aquesta primera pregunta, que és la que et dona ja directament dret a ser posseïdora d'una cantimplora de 3CAT i que avui és de la categoria gastronòmica.
21: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla...
2: I saps per què parlem de gastronomia i per què està sonant aquesta música tan i tan i tan espanyola, Naia? Jefe... Doncs perquè avui és el Dia Mundial de la Tapa, Naia. Hi ha alguna cosa més... Sí. Hi ha alguna cosa més espanyola que la tapa? L'atur estructural, potser? Vale. La corrupció? Potser també. Però jo crec que hi ha una cosa encara més profundament espanyola que la tapa i no existeix, aquesta cosa. O sigui, saps què vull dir o no?
3: No sé què vols dir.
2: O sigui, em ve el pensament de dir hi ha d'haver alguna cosa més espanyola que la tapa. I no la trobo. Fixa't en què és el que busquen els turistes quan venen, Naia. Què és? Sol i platja? Sol i platja, vale. La paella? També. Alcohol barato? Tens raó. Especulació immobiliària? Segurament. Prostitució? També. I després? Exacte, la tapa, Naia. De pernil, de calamars a la romana, d'ensaladilla, de callos, de pop, d'olives, de patates braves... Hi ha tantes tapes com regions gastronòmiques ja a Espanya, però totes tenen això en comú. La informalitat, la convivència, el compartir i fins i tot el regalar. I és que a Espanya la regalen les tapes, Naia. Aquí no, però allà sí. Tu et demanes una cervesa i et posen una tapa gratis. que segurament el preu de la tapa està inclòs al preu de la cervesa i al final estàs pagant el mateix, segurament, però als espanyols els hi agrada fer-ho així.
7: Vámonos de tapa, vámonos!
2: I és que la tapa és tan espanyola, Naia, que el Ministeri de Cultura d'Espanya ha iniciat els tràmits perquè les tapes siguin declarades manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial. Una distinció que, atenció, ja gaudeixen la transhumància, el carnaval o la Setmana Santa. Quina és la teva tapa preferida, Naia?
17: Vamos!
2: No, va, té.
22: La truita de patates.
2: La de truita de patates. I la teva, Armínia?
11: La ensaladilla russa.
2: I la teva, Sergi?
4: Què?
2: La meva tapa preferida és la de capipota, però el que més em fascina de la tapa és la seva etimologia. Saps per què se li diu tapa a la tapa, Naia?
22: Perquè s'usaven tapes de putes, no?
2: No! No. Resulta que és a la postguerra espanyola.
4: A mi m'agrada la tapa del bar.
2: Calla, tonto.
3: És que has anat tard, ja, Sergi.
2: A la postguerra espanyola es passava molta gana, Naia, i els bars donaven menjar moltes vegades podrit. Servien un plat de sardines podrides, per exemple, i el client sempre deia «Es tot ha passat». T'ha passat. I de tant, tapa.
3: Això t'ho acabes d'inventar.
2: Al final es va quedar en tapa. I ara la pregunta, Naia.
3: Acabes d'inventar. Calleu.
2: Que no m'ho he inventat, home.
4: La meva Naia. Tapa preferida.
2: Calla! Sergi, per favor.
3: Va.
2: Naia, estàs aquí?
3: Sí.
22: Naia.
2: Tens 20 segons a partir d'ara per dir-me 5 tapes que siguin fàcils de trobar un bar de tapes. D'acord?
3: Vinga.
2: Vinga, som-hi.
22: Vale, croquetes de pernil.
2: Sí.
22: Una patata.
2: Vinga.
22: Ai, com es diu això?
2: Ràpid?
22: Bueno, olives.
2: Olives!
22: Una hueva muy bien alineada. Coño.
3: Coño?
2: No, coño no. Jo no he vist mai cap bar que serveixin
3: no,
2: coño.
3: Calamar romana.
2: Calamar, molt bé.
3: Calamar romana, no, ja està, s'ha acabat els 20 segons.
2: Els bars no serveixen coño. Els bars no serveixen conyo, però tu sí que has servit conyo, Naia.
3: Per tant, bona superada. Tens una cantimplora del Trescat. Anem per la segona pregunta, que és de puntuació. Vinga.
2: Vinga, molta atenció, Naia, perquè per guanyar-te la plaça de finalista hauràs de superar el repte ètic o moral. Jo et plantejo una situació i tu l'hauràs de resoldre de la manera més èticament possible. Estàs preparada?
3: Sí.
22: Vale.
2: Vinga, som-hi. Sí. One ball and no strike. És l'any 2057, Naia. El món no s'ha acabat, però s'ha tornat un lloc horrible. Regna el feixisme arreu del món, que està governat de manera totalment vertical pel ChatGPT. El ChatGPT s'ha fet nazi i domina el món i els humans ens limitem a menjar i beure per un tub asseguts a una butaca sondats per tots els forats mentre consumim TikToks 18 hores al dia. Però un moment, tots els humans? No, tots no. Hi ha un grup d'humans privilegiats que el malvat líder mundial ChatGPT nazi ha deixat viure tranquil·lament en pau. Viuen tots feliços al Priorat. El Priorat és el paradís del món perquè tu m'entenguis i els humans de tot el món desitgem ser salvats pel ChatGPT nazi i ser traslladats a aquella mena de reserva natural rotllo la primera pel·li d'Avatar allà al Priorat. Doncs has estat una de les afortunades, Naia. Acabes de rebre un missatge del ChatGPT nazi que diu que has estat seleccionada per ser lliure i traslladada al Priorat. Però, ojo, no et sortirà gratis. T'ho hauràs de guanyar. El ChatGPT nazi s'ha fet fer com una mena de coliseu on fa lluitar els humans que volen ser lliures contra tota mena de monstres. I el lloc que ha triat amb tota la mala llet és el Santiago Bernabéu. I ara ve el problema, Naia. Et dona dues opcions. T'hauràs de guanyar la teva llibertat en una baralla a mort. El Santiago Bernabéu hi has de triar entre dos oponents. Un oponent és un exèrcit de 50 soldats templers de l'edat mitjana, liderats per un tigre bicèfal, amb un cap que és la Pilar Rahola i l'altre cap és la Sílvia Orriols. L'altre oponent són 20.000 abelles verinoses comandades per una abella reina gegant amb el cap d'Ernest Urtasun. I ara ve la pregunta, Naia. Quin oponent tries? L'exèrcit de templers liderats per Rahola i Orriols, que són un tigre? O les abelles verinoses liderades per Ernest Urtasun?
3: Temps.
22: L'exèrcit de la Sílvia Orriols.
11: Molt bé,
2: Sí. La Sílvia Orriols i la Pilar Rahola, eh?
22: Sí.
2: Integrades en un tigre bicèfal, eh?
11: Oh.
2: Amb 50 soldats templers. Vale, tu mateixa. Hem de dir si li comprem o no.
3: Bueno, no has desenvolupat per què.
2: Clar, és que per què?
11: L'heu de jutjar, no?
3: Sí. Calla.
22: És que les dones que distin, saps? L'adrenalina, això jo crec que guanyaria.
2: Ah, vinga. Molt ben tirat. No ho he entès, francament, però molt ben tirat.
3: Puntuació, Joel.
2: Puntuació. Mira, jo li poso una puntuació...
3: Sí, ràpid, sisplau.
2: Que no pot ser més d'un 8.
3: Vinga,
2: un 8.
3: Vinga.
0: Un 6,96.
3: Gràcies. I jo li poso un 7,04. Per tant...

0: ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: En un comunicat després d'aquestes paraules, el Departament d'Interior tanca la porta a afegir nous instituts a la prova pilot fins l'any vinent, un cop s'hagin avaluat els resultats dels centres on s'ha implementat la mesura. El pla per introduir agents als instituts va començar fa unes setmanes a una 14ena de centres educatius, tot i que la meitat se'n va acabar despenjant al cap de poc temps. El govern preveia la presència permanent d'un agent de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i seguretat. Tot plegat va aixecar fortes crítiques entre la comunitat educativa i també entre la majoria de partits de l'oposició. Més notícies, Natàlia Ramon.
2: Escepticisme a la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer les concessions nuclears que els Estats Units busquen en l'acord final per acabar amb la guerra. El diari nord-americà Axios assegura que el director de l'agència n'ha expressat dubtes a Donald Trump i afegeix que el secretari d'Estat Marco Rubio i el de Defensa Pete Hegseth també són escèptics sobre el memoràndum d'entesa anunciat diumenge. Els dubtes afloren després que el nucli dur de Trump ha conclòs que la manera com els funcionaris iranians discuteixen l'acord entre ells és inconsistent amb el que diuen després els mediadors i també els Estats Units. Basant-se en això, la CIA conclou que és improbable que l'Iran accepti prendre les mesures nuclears requerides al memoràndum.
1: Un estudi d'economistes catalans alerta que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que la població autòctona. L'informe aposta perquè es planifiquin els fluxos migratoris quan fan països com el Canadà o Austràlia perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt i hi hagi més capacitat d'inserció laboral. Barcelona, Mireia Sala.
3: L'informe destaca que la taxa d'abandonament escolar prematur dels alumnes estrangers triplica la dels nascuts aquí i alerta també que les segones generacions tenen taxes d'atur molt semblants a les dels seus pares i, si treballen, fan feines també poc qualificades. Josep Reiner és un dels autors de l'estudi.
4: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
3: Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, el màxim des que es va crear la xarxa el 2020. Segons el govern municipal, el 99% de la població tindrà un espai fresc a menys de 10 minuts a peu de casa seva. Barcelona, Toni Fortesa, bon dia.
5: La xarxa s'ha activat aquesta setmana amb 500 espais, 100 més que l'any passat. Inclou biblioteques, centres cívics, piscines, mercats, a més de parcs i jardins. Entre aquests espais hi ha més de 60 microrefugis de petit format, farmàcies, comerços i entitats locals en zones amb menys cobertura pública. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Aquest any ja superem els 500 refugis climàtics a la ciutat, és a dir, hem crescut pràcticament un centenar des de l'estiu passat fins a aquest. El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
5: La xarxa de refugis climàtics forma part del Pla Clima Municipal, per adaptar-se al canvi climàtic i reduir la vulnerabilitat davant l'augment de les temperatures. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: La Sala Parés de Barcelona, la primera galeria d'art establerta a l'Estat espanyol i una de les més antigues d'Europa, canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater, conseller delegat del fons Stonebeck, ha adquirit a títol personal el 65% de les accions de l'històric establiment del carrer Petritxol. L'operació, segons un comunicat, resol el relleu generacional de la família Maragall, que no tenia successió interna. Tot i el canvi de propietat majoritària, Joan Anton Maragall, que es mantindrà com a director de la sala, s'ha mostrat molt satisfet de la solució en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Jo tinc 76 anys. Una de les meves preocupacions darrerament era precisament assegurar la continuïtat de la galeria a mig termini o llarg termini més enllà de mi. I aquesta solució és la millor solució pel futur de la Sala Parés. Jaume Sabater és una persona molt respectuosa pel llegat de la Sala Parés, per la seva història. Es mantindran no només l'equip humà, sinó la nostra línia de treball.
1: Es esports, el del Serra.
8: L'Uruguai i l'Aràbia Saudita han empatat aquesta matinada un gol en un partit del mateix grup del Mundial on hi ha la selecció espanyola, que ahir en el seu debut no va poder passar de l'empat a 0 un Cap Verd. També aquesta matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb

0: Una afició dividida amb xiulets i aplaudiments quan ha sonat l'himne del país. Els iranians han empatat a 2 amb Nova Zelanda. Per avui ha previst el França-Senegal a partir de les 9 del vespre i aquesta matinada debutarà l'actual campiona del món, l'Argentina, que s'enfrontarà a Algèria. D'altra banda, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia després que Sabri Lamouchi fos destituït ahir en perdre davant Suècia per 5-1 en el debut dels nord-africans al Mundial. L'internacional per Alemanya, Antonio Rüdiger, ha renovat una temporada més pel Madrid, segons ha anunciat aquest matí el Club Blanc. I en futbol sala, avui comença la final de la Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes tenen el factor pista a favor. El partit començarà a les 9 i es podrà veure en directe per Esport 3. En hoquei patins, el Noia fa oficial el fitxatge de Marc Zanon, que arriba procedent d'Alcaldes, mentre que el Pons Lleida ha presentat Carlos Cortijo com a nou entrenador.
1: Fins aquí les notícies.
2: Ara amb el Francesc Garriga estàvem parlant de Petra. Petra, no la mascota dels Paralímpics.
3: Sense braços.
4: Era una altra cosa, això. Tenim converses de nivell, com a la tarda, a partir de les 4 avui, com cada dia, de 4 a 7. Us faré una pregunta.
2: Sí. Va.
4: Perquè no sé si heu vist que va haver un accident d'helicòpter, va morir un youtuber molt famós,
2: Sí, crec que vens a fer la pregunta al lloc adequat, però digues.
4: Quants helicòpters hi ha a Catalunya?
2: Hòstia,
5: hem de dir un número?
4: Quants famosos hi ha que tinguin helicòpter a Catalunya?
2: Aquell, el José Elias.
4: Hi ha molts desplaçaments amb helicòpter cada dia?
2: Jo crec que no.
5: Al voltant d'uns 6 o 7.
4: Tu, si tens helicòpter, pots dir, me'n vaig a Terrassa...
2: Home, no. L'altre dia que hi va haver Gran Premi al circuit de Catalunya, no parava de veure helicòpters amunt
6: i
2: avall.
6: El del RAC, has de comptar amb el del RAC, el de les manifestacions.
2: El dels Mossos que et fan fotos a l'autopista.
4: Doncs intentarem fer un registre d'helicòpters a la tarda amb gent experta i parlem amb algú de la casa que va pujar moltes vegades a l'helicòpter.
6: Hòstia.
2: Ai, deu ser.
4: Però ja ho descobrirem. No farem tots els espòilers ara. Bàsicament perquè ell encara no ho sap, però vaja, que la trucarem i segur que s'hi posa.
6: Jo he anat amb helicòpter una vegada.
4: A Catalunya?
6: Sí, em van estafar, no diré l'empresa.
4: Per què et van estafar?
6: Vaig regalar-li a una nòvia que tenia una volta amb helicòpter.
4: Vols venir a la tarda
6: a
4: explicar-ho, fer denúncia?
6: Bueno, és que llavors diré la marca i la cagarem, eh?
4: Però per què m'han estafat?
6: És una gent que tenen uns helicòpters que fan tour com una mena de volta a Barcelona.
4: I no va anar bé.
6: I, bueno, és que jo crec que va durar 4 minuts, la volta, eh?
5: Ah.
2: Bueno, és que Barcelona tampoc és tan gran.
6: El preu per minut, escolta'm, te'n pots anar al psicòleg, eh?
5: Podries haver mirat abans, eh?
2: El regal també és gaire...
4: Bé, helicòpters a la tarda i també ens visitaran el Pol López, el Pau Vinyals i la Júlia Barceló. Mal de corazón, s'acaba i vindran a explicar-nos com és aquest final d'aquesta obra, d'aquesta companyia teatral, a partir de les 4. Avui l'Eloi Vila ens ve amb el cotxe a fer el cafè.
2: T'escoltarem com cada tarda, Garriga.
4: No tinc cap dubte.
7: Ai, jo no l'escolto.
2: Adéu. Amb la Renaixença.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
9: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
8: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les 2.
8: I a partir de les 3...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
13: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
14: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
13: Tu creus? Jo pensava que era normal.
14: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
15: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
16: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
17: Les curses importants les guanyava totes.
18: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
3: campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
7: Pere Casacuberta.
11: Ningú s'esperava que guanyés.
17: És una cosa totalment excepcional.
18: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
19: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
21: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
22: Aviam què passarà avui.
23: Bàsicament vaig perdre el nom de l'americana i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer que vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però era Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més...
24: Clar, sí, clar.
23: Menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
24: Em va agradar perquè vas
25: per la tele.
24: Hòstia, Xavier Carreras.
22: Què fa aquest senyor?
26: Auxiliar de vol.
24: Auxiliar de vol. Sí. Hòstia, jo no podria pas, jo. Em fotria els nervis, eh?
22: Ui, no. I aguantar la gent d'aquell...
24: Fer creure la gent, allò. Hòstia, oh. Encara no podeu sortir de l'avió, espereu-vos aquí.
22: I la Cantimplora, recorda. Eh? Has de parlar de la Cantimplora, Mercè.
24: Sí. Ah, va, doncs parlem de la Cantimplora. Sí, sí. Xxt, que arriba el jefe.
27: Déu vos guard. I visca el Batlle!

0: La cantimplora. Mira, faré un comentari d'origen de l'origen etimològic de la paraula, que normalment no ho faig, perquè no vull semblar el Màrius Serra.
1: No ho ets.
0: Bueno, vull dir que hi ha gent molt més qualificada.
2: Sí,
0: vinga, Pompeu. Hi ha una teoria que diu que en català cantimplora ve de canta i plora pel so que fa l'aigua quan surt de dins, saps? El blup, blup, blup, blup.
3: Oh, que maco.
0: Canta i plora. Que és bonica?
3: Oh, que maco.
0: No sé si és certa, la teoria, però...
4: T'ho has inventat, no?
0: No, no. Però vull dir que tinc dubtes de que sigui cert, perquè al final en castellà es diu cantimplora.
1: Es diu cantimplora.
0: No, es diu canta i llora, diguéssim. No. Passa-me la canta i llora, que tinc gosset.
3: Ah, mira.
4: Cantimplora.
3: Però ho saps segur que no es diu?
0: Ah, no sé, perquè fa molt temps que no hi he estat allà, no sé. Bueno, més enllà d'aquest estudi etimològic justet...
3: Bastant justet,
0: Pere. Ja us he dit que no ho era en Màrius Serra, jo. La cantimplora és un estri molt antic. Les primeres cantimplores es feien amb carbasses buides, buides de dins, que les deixaven assecar.
1: Sí, noi.
0: També se'n feien amb pells d'animal, cosides, o amb closques de cocos, també.
1: Jo en tinc una de verda.
0: Ah, sí?
1: Sí, la verda, que és metàl·lica i tota forrada...
0: Sí, Laken és la marca, Laken.
1: Ah, potser sí.
0: Jo en tinc una també de Laken, amb aquella pelfa verda.
1: Sí, senyor.
3: Són una merda, aquestes cantimplores.
4: No són una merda, són les de tota la vida.
3: Són una merda, aquestes cantimplores.
4: Com que ho dius?
3: Perquè no es veu el que hi ha dins. No, o sigui, collons, feu-lo transparent que es vegi.
0: Perquè s'ha de veure si li has posat tu el que hi ha dins.
3: Bueno, però al cap d'un rato no hi penses si n'has begut molt. Feu com la Puc Còndor, que hi havia aquell dipòsit de plàstic transparent.
0: La què?
3: Una Puc Còndor. Que
1: tenia groga.
3: Tenia una moto groga, una Puc Còndor.
1: Jo també la tenia.
3: Aquest senyor va fent que sí amb el cap. I era plàstic transparent i tu veies la gasolina que tenia. I quedava sense, i ho veies, però ho veies, saps?
4: Però amb el pes no ho notes, que no tens aigua, la cantimplora.
3: No, jo ho necessito veure.
0: Bueno. N'hi ha que sempre la tenen plena, però jo tinc un amic que no es pot anar d'excursió amb ella.
1: Com
0: gent, bueno, excessivament previsora.
3: Ah, ja.
0: Vas amb l'aigua i dius, no beguis. Bueno, tinc set.
1: No.
0: L'has de guardar, que si ens perdem...
1: Clar.
0: Bueno, hòstia. Estem pujant a Núria, no se'n pas a la Concagua, tampoc, hòstia. No, guarda. I llavors acabes l'excursió tot el dia caminant assedegat i es carda un litre d'aigua 5 minuts abans de tornar a pujar al cotxe.
3: Ah.
0: És que de promet... si mai em perdo, el primer que faré és que li cardaré la seva cantimplora
1: sí.
0: I me la cardaré tota pel cap.
3: Ara.
0: Ni me la veuré. M'agafaré la seva aigua i me la cardaré pel cap. Amb l'aparició dels exèrcits moderns als segles XVIII i XIX, la cantimplora es converteix en un element indispensable pels soldats. Aquí és quan s'estandaritzen les cantimplores metàl·liques i es comencen a produir en massa.
5: Ara tornen a estar de moda, les cantimplores.
0: Sí que és veritat.
5: Des de fa uns anys. Hi ha molt de vídeo a TikTok i Instagram que recomana veure la cantimplora perquè dona càncer al plàstic.
0: Sí que és veritat, ho diuen.
5: Siete motivos por los que no debes beber de plàstic. De càncer. Bueno, potser mirar els teus vídeos també dona càncer, no?, d'alguna manera.
0: Sí.
5: I aquí estem.
0: Exacte.
5: Bueno, no sé. Era
0: sí.
5: La
0: sí,
5: meva
0: que ha, sí que hi ha molts vídeos de coses que fan càncer.
1: Jo no ho miro, això.
0: Tot.
5: El plàstic, sobretot el plàstic.
0: Sí, però bueno, el del plàstic ja tornarà a posar-se de moda, no patiu. Són èpoques, això va. Sí. Ara tot ha de ser de vidre i els envasos de cartró perquè el plàstic és terrible. Aviam, fins on jo sé, el cartró surt dels arbres, també. Vull dir que ens carregarem l'Amazones perquè hem de fer canyetes de cartró, perquè si les fem de plàstic les van a parar al mar i se'ls hi fiquen el nas a les tortugues i tal. Hòstia, vols dir que val la pena? Per mi, si em fas triar entre els arbres i les tortugues...
1: Els arbres.
3: Depèn per què.
1: Home, carai, en ple mes d'agost, allò aquella calor que fot, busques un arbre per fotre-t'hi dissota.
0: Sí.
1: No, busques una tortuga.
0: No.
1: Què faràs sota una tortuga?
0: Has de ser molt baixet perquè et faci ombra una tortuga.
1: La tortuga que
0: molt baixet has de ser.
1: Ha de ser bastant espectacular, la tortuga.
3: Això tens raó.
0: Ah. Escolta, bueno...
1: Sí.
0: No vull afegir res més.
4: No cal.
0: Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer. És d'aquelles persones que ens analitzen quan pugem a un avió i que ens donen totes les indicacions de seguretat als qui viatjar per les altures ens fa cert respecte. Una persona a qui li ha tocat un llamp, a l'avió, no a ell directament, i aquí també li ha tocat la paciència d'aguantar a tots aquells que s'aixequen del seu seient abans que l'avió hagi tocat a terra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavi Carreras! Bravo!

0: Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
1: Hòstia, molt trist avui el meu esmorzar. Sí? Una nectarina, un nespre i un paraguaio i un cafè. Sol.
0: Hòstia, molta fruita, no?
1: Sí, perquè he mirat a la fruitera i ja saps les peces de fruita allò que estan mig xocades, dic, com les foto avui o les hauré de tirar?
2: Però jo al dematí em foto això amb un cafè i encara estaria sentat al vàter. Sí.
1: No, de moment aguanto. Ja ho veurem més endavant.
0: Això, abans, quan les famílies convivien amb gent gran, això era feina de l'avi, normalment. Es anava almenys a casa, l'avi i la iaia es anaven menjant el que es macava.
3: Ah, ah, sí?
0: Com que estaven més acostumats a la postguerra, suposo, sí. Estaven més avançats i s'anaven menjant. So, anem a explicar com ens vam conèixer tu i jo, Xavi. Vaig fer un vol a Itàlia i vaig seure davant de tot.
4: Ah.
0: I llavors el Xavi és assistent de vol i jo tot el vol el anava observant, el mirava i pensava, hòstia, aquest tio. Feia, de veritat que feia anar els botons com molt de pressa.
4: Els botons de...?
0: Van apretant botons.
2: Ah, sí, van aquelles pantalles.
0: Sí, van apretant botonets, pam, pam, pam, dic, però amb la mateixa seguretat que tu apretes el botó de la cafetera. Bueno. De fet, jo he tingut més dubtes a vegades fent el cafè que ell com apretava els botons. I llavors vaig veure que era un tio trempat i tal, i al final, aterrant, li dic, escolta'm, Lautaro, li vaig dir Lautaro, perquè...
3: Lautaro,
4: li vas dir.
0: Ell duia una americana que posava aquí de nom, Lautaro, i quan va fer la presentació del vol, diu... El meu nom és Lautaro, tal, me llamo Lau, fins i tot va dir el sobrenom, Lau, qualsevol cosa, us poseu en contacte amb mi i tal.
4: Sí.
0: I llavors jo li vaig dir, Lautaro, escolta, soc en Peyu, presento la Renaixença, voldries venir un dia entrevistat? I va dir, bueno, parlem-ne i tal. I em diu, no em dic Lautaro, em dic Xavi.
3: Sí, sí, és home artístic. Què et vas dir, Lautaro?
2: Ja es veu que havia de venir, Ja es veu que havia de venir aquí.
4: Per què fas dir?
1: No, però té una explicació, això,
4: Espero que sí.
1: Bàsicament vaig perdre el nom, el que és el nom de l'americana, i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer que vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però... O era Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més...
0: Clar, clar.
1: Menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
0: Em va agradar perquè vas mantenir la mentida fins al final. Vull dir que et vas presentar com a Lautaro...
1: Home, clar, això fins al final. Sí. Si no, ja perdo la credibilitat des del minut 1.
3: Ara t'he de dir que portes una samarreta que posa campi qui pugui. Sí. Això no dona gaire seguretat per un assistent de vol,
1: No, jo havia caigut amb això, però sí, sí.
3: Jo sí veig un assistent de vol així.
0: Escolta, ets auxiliar de vol des de fa 22 anys.
1: Sí, correcte.
0: Ets molt jove, devies començar joveníssim.
1: Bueno, no tant, Amb 23 vaig començar.
0: Bueno.
1: Sí, bueno.
0: I com es comença a treballar d'això? És vocacional? Des de petit ja ho volies fer?
1: Sí, bueno, jo de petit tenia uns parents allà als Estats Units i uns pares em van enxufar, endollar amb un avió i va tirar cap allà.
0: Sol?
1: Sol, sol, sol.
0: Amb quants anys, això?
1: Amb 14, crec, 14 anys.
0: Vol cap als Estats Units tot solet.
1: Sí, llavors jo era com un paquet, em van deixar... a Barcelona, vaig anar fins a Roma, em van desembarcar de l'avió, em van portar a un altre lloc i de Roma vaig anar fins a Nova York.
0: Collons.
1: I allà em van venir a recollir els parents que els havia vist un cop en ma vida, que portava una foto per reconèixer-los. Sí, clar, evidentment. Jo dic, aquest s'assembla? Doncs aquest, sí, sí.
0: I en aquests viatges d'avió?
1: I allà, clar, vaig estar parlant molta estona amb els auxiliars de vol, em van deixar entrar... dins de la cabina, que aquella època es podia, ara ja, després del 2001, dels atemptats de les Torres Bessones, ja no, en principi ja no es pot. I, bueno, ella em va entusiasmar i dic, hòstia, que xulo això, les llums i la feina, sí, sí, sí, sí.
0: I després, què s'estudia per fer d'auxiliar de vol? Quins coneixements has de tenir?
1: No, hi ha uns cursos que es diuen de TCP, que és de tripulant de cabina de passatgers, i, bueno, que és específic per això, que companyies t'ho demanen per poder entrar, tenir aquesta titulació.
0: Entenc que heu de dominar diferents matèries, primers auxilis, no?, una mica...
1: Sí, bueno, és una mica de tot, perquè no deixes de ser... Ets auxiliar de vol, el que veu la gent és que tu només fas la... No sé, dius el bon dia, la bona a la tarda, la demostració de seguretat i poca cosa més veu la gent. Però, clar, darrere hi ha una feina, hi ha una preparació, hi ha... Clar, l'avió no surt així perquè així. Nosaltres quedem una hora abans, el que es fa és... Es fa el briefing que es diu, que és els pilots i la tripulació, quedem junts, els pilots t'expliquen el que és el tema vol, si hi haurà turbulència, si no, en cas de que n'hi hagin, a quines alçades, a quina durada, o sigui, a quin moment del vol, i llavors si hi ha alguna restricció del tema dels aeroports, si hi ha boira... si es pot aterrar, perquè en principi es pot aterrar amb boira, però hi ha vegades que o l'avió o l'aeroport no està preparat per poder aterrar en certs aeroports. Llavors et diuen, doncs s'intentarà, en cas que no es pugui, doncs farem l'alternatiu que serà a tal lloc. I després el que fem la tripulació és comprovem el que és el material de seguretat, l'equipament tècnic, els desfibriladors, oxigen, tot. Un cop està això, redistribuïm posicions... de lo que són els auxiliars de vol.
0: Quants són? Quanta gent viatgeu?
1: Quatre. I aleshores, un cop s'ha fet això, el que es fa un briefing, que és com un examen oral, que tu presentes situacions hipotètiques que poden passar durant el vol.
0: Això cada dia?
1: Sí, clar.
4: Cada vol.
1: No, cada vol no. Cada dia. Cada vol ja seria massa,
0: En un dia quants vols feu, normalment?
1: Dos o quatre. Sí, depèn la durada, depèn el... Nosaltres anem limitats per hores de vol i per descans, també. Vull dir, un dia pots treballar molt i l'endemà, doncs, deixen de guàrdia a casa.
0: Sí, per exemple, el dia que jo vaig anar de Barcelona a Venècia molt d'hora al matí.
1: O sigui, aquell dia era llarg, eh?
0: Sí? Què vas fer tu després?
1: Després Palerm.
0: De Venècia a Palerm?
1: No, a Barcelona.
0: A un altre cop a Barcelona?
1: Sí, clar.
0: Després de Barcelona?
1: Bueno, és que no deixa de ser 2 hores de vol, 1:40, em sembla que és. Vull dir, clar, sí. Després cap a Palerm.
0: I de Palerm a Barcelona altra vegada.
1: Sí. I després allà al sofà a estirar-me...
0: Déu-n'hi-do. I llavors, un cop sou a dalt, que hi ha la demostració clàssica pel que us coneixem tots, sí. Aquell moment què? Perquè hi ha dos tipus de persones... Hi ha
1: bàsicament la gent no et mira mai ni t'escolta.
0: Ja. Jo sí.
3: Jo sóc de les que mira.
1: Mira, sí. Si veiem algú que ens escolta i ens mira, és que jo fins i tot li dono les gràcies. Però estem tan acostumats que la gent porta, i sobretot el jovent, que et porten els auriculars, que ni saluden, i que bàsicament la gent està molt el mòbil. Però, bueno, tampoc pots parar la demostració i dir, escolta, mira'm, saps? Vull dir, són lliures de fer el que vulguin.
2: Jo estic tan cagat que no miro per fer bromes de dir, va, volo tant jo que ja m'ho sé de memòria.
0: No, donar confiança, no?
2: A mi mateix, eh? A mi mateix.
3: Sí. Però... Jo sí que miro, perquè no. És com un espectacle, no? Vull dir que esteu fent una cosa que heu de ser mirats.
0: Sí.
3: Vull dir, per seguretat, però...
1: Hauríem de, però no passa,
3: eh? Però jo, com que soc del món del teatre, doncs...
4: N'hi ha que ho fan molt bé i n'hi ha que ho fan molt malament. Amb molta desgana, també.
3: N'hi ha que fan desgana, però que també deu estar amb els nassos.
5: Jo he donat pasta en algun cas.
1: Sí? I posi ganes, no?
0: I tu, Xavi, com a passatger, quan... Perquè voles, també, entenc, però sí, a vegades.
1: Hosti, mira, jo intento no volar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quan fas vacances...
1: Bueno, agafo un cop per fer vacances i ja està. El que vull a les vacances és no agafar ni aeroports, ni avions. Ho faig un cop a l'any.
0: I aquest cop mires les instruccions?
1: No.
0: Home, s'ho sap de memòria.
1: No.
0: Escolta, i la gent? A mi m'interessa la gent quan... Hòstia, quan entres a l'avió... Hi ha unes mirades, no? Saludeu, no? I tu, en aquell moment, ja vas analitzant una mica el tipus de gent que t'entra a l'avió?
1: Home, si ja es veu.
0: Sí, eh?
1: Sí, a veure, nosaltres saludem, diem el bon dia, bona tarda, bàsicament, no per educació, que també, sinó per analitzar els passatgers. Clar, Sí, perquè jo puc veure si algun passatger puja una mica, diguem, intoxicat, i en aquell moment el paro. El deixo al final i després ja avaluo la situació amb el pilot, amb els capitans, i diem si puja o no puja.
0: Si veus algú que, per exemple, ha begut més alcohol del compte...
1: Sí,
0: no puja.
1: No.
0: I això ho decidiu tu i el pilot?
1: Bueno, ho decideixo jo i el pilot normalment et dona suport. Però és el pilot, diguem, el capital, que té l'última paraula.
0: Hòstia.
1: Però clar, si ho decideixes tu, el pilot et dona suport.
0: I se'ls n'ha colat alguna vegada.
1: Sí. I... El que passa que molta gent compra les ampolles del duty free.
0: Sí.
1: I llavors, clar, tu vas amb l'ampolla, amb la bossa allà, i tu no veus el que veuen. Per això no es pot veure alcohol, el teu propi alcohol en un avió no es pot veure.
0: Ah, no?
1: No.
0: O sigui, les ampolles que compren, si les pugen a dalt...
1: Les segellen, sí. I en principi no es pot veure, perquè si jo et dono alcohol o et dono un combinat amb tu, jo sé els combinats que t'estic donant, i en un moment et puc dir fins aquí. Però, en canvi, si jo t'estic donant combinats i, a canvi, t'estàs fotent l'ampolla de ginebra
0: clar.
1: A Palo Seco, doncs...
0: Perquè afecta igual l'alcohol a l'alçada que
1: no,
0: estàs volant?
1: No, l'avió més o menys està pressuritzat, que et diria, uns 2.000, 2.500 metres.
0: Sí.
1: Clar, no és el mateix prendre't un combinat a llançar a primera línia de platja que al Puigmal. Al Puigmal estàs a 2.000, que, bueno, 2.000, no? Deu estar uns 2.000
0: sí,
1: i pico.
0: Sí, sí.
1: I, clar, llavors...
0: A més altitud...
2: Què passa dalt?
1: Que afecta més.
0: Ah, sí?
1: Et surt més barat, tu.
2: Sí. Ah, però això anava a dir, hòstia, ja li diré al meu fill.
1: No. Et surt més econòmic.
2: Més a les agudes a tornar-te.
0: I en compres menys. Com Déu, sortirà més barat.
1: És així.
0: Hòstia de Déu. Escolta, i què en penses d'aquesta gent que aplaudeixen quan aterra l'avió? Això encara
3: això
0: passa.
1: Això fa una mica de vergonyeta.
0: Ah, sí?
1: Però va per nacionalitats. Això és molt italià.
0: Ah, sí?
1: Sí, és molt italià.
0: Els italians els agrada aplaudir?
1: Sí.
0: Fixa't.
3: I els espanyols, també, eh?
1: Depèn. Alguns sí. Els catalans, per això, no, eh?
3: No, ens fa vergonya.
1: Nosaltres som...
0: I lo de...
1: Som molt discrets.
4: Bueno, però ens assenyem.
0: Lo d'aixecar-se abans de que s'hagin obert les portes i agafar... Això de quina nacionalitat és, això? o és internacional?
1: Mira, això ha canviat des del Covid. Ah, sí? Abans s'aixecaven tots, no? Encara no havia aterrat a l'avió i estaven tots fent cua per sortir. I pensava, collons, si la porta està tancada no sortireu abans, eh? I no, ha canviat, sí.
0: Ara la gent s'espera una mica més.
1: Una mica. Sí, una mica, no massa.
3: O sigui que la Covid ens ha fet millor, realment? Tant que ho vam dir?
1: Bueno, millor no ho sé, però que és a l'avió sí que ens ha fa respectar més les coses.
0: Escolta, entenc que amb 22 anys has hagut d'atendre o t'han passat algunes coses, algunes emergències, situacions complicades.
1: Sí. Alguna que altra, sí.
0: La pitjor que recordis?
1: Bueno, no, pitjor, a veure, jo haig de dir que he tingut sort, en aquest sentit. Sí que he tingut emergències mèdiques, com pot ser... No sé, que és una... Ai. Atacs epilèptics, n'he tingut. He tingut el que és stroke, que és una... Ara no em sortirà en català. Un ictus.
0: Sí.
2: Oh, collons.
1: Però bé, de funció no n'he tingut cap.
0: I has hagut de fer allò de... Hi ha algun metge...
1: Sí, molts cops. I haig de dir que el 95% dels cops que tens alguna situació així més complicada...
0: Sempre hi ha un metge.
1: Sempre n'hi ha un.
2: Ai, que bé, que bo. Així està bé saber-ho.
4: Jo sempre dic que aquí.
1: Bueno, també n'hi deu una que s'amaguen, eh? Si van de vacances, a mi no m'emmerdes, eh? Mm-hmm. Però també, o sigui, nosaltres no tenim... Teòricament no se'ns mor ningú a l'avió.
4: Ah, teòricament.
2: Ah, amigo.
1: Sí, oficialment, diguem.
2: Ah, amigo. Ah.
1: Clar, perquè nosaltres, encara que tinguem algú allà que sabem que està mort, com no podem certificar la mort, nosaltres el que hem de fer és anar seguint amb el...
4: Amb el cuento.
1: Amb el cuento allà fins que aterris i obrin les portes i arribin a...
2: Algun vol amb els morts?
1: Mira, jo com a auxiliar de vol cap, com a passatger 1 i com a ciutadà de la vida, 2.
0: Què dius, ara?
2: Ui, sí,
3: què dius? Noi.
1: Sí.
0: A mi no m'ha passat mai, que
1: bueno,
0: se'm mori.
1: Mira, us he agafat la teva quota.
0: I alguna situació surrealista, més enllà d'accidents i emergències?
1: Sí, a veure, n'hi ha. Per exemple, un cop una dona, les sortides d'emergència, per normativa no hi pot haver cap bulto en cas de que hagi, per l'aire d'aterrar, perquè en cas de que hagis d'evacuar, doncs quedi lliure. I un cop hi havia una dona, una senyora, bueno, dona senyora ja, perquè era mitjana edat i ja tirant cap amunt, que portava com un termo així, no ho sé, com molt sofisticat. Uh-huh. I clar, li vaig dir, escolti, senyora, que això ha d'anar a dalt per a l'aire i aterrar, i l'abraçava i em deia, no. Mm. Dic, sí, que no pateixi, que només és per a l'aire i aterrar, durant el vol pot tenir amb vostè. No. I em va dir que portava l'esperma del seu difunt marit allà i que anava a Barcelona.
0: Què dius?
1: I hòstia, la vaig canviar, llavors vaig pensar, clar, hi ha moments que certa informació la podem obviar, saps? És com quan vas al lavabo i el cinturó, la senyal del cinturó engegada, que et diuen, escolta, puc anar al lavabo, que vaig a fer... Dic, no cal que m'ho diguis.
0: No vaig a fer, no cal.
1: No
0: vaig al lavabo i ja està.
1: I aquesta dona, perdona,
0: duia l'esperma congelat del seu marit per anar a Barcelona?
1: Això va dir, sí, portava com un term, una cosa així molt, no sé, com sofisticada.
2: Sí. Bueno, també ho devia dir, perquè passa algú per aquí, ai, quina set que tinc, saps? I fots trago.
1: Hòstia. Jo ja no vaig gosar preguntar res més. Ja vaig,
0: per anar-se a fer una inseminació del seu...
1: Sí.
0: Com l'Anna Obregón, una mica.
4: Fet, estava pensant en això.
1: Sí.
0: Hòstia de Déu. Escolta, Xavi, deixa'm dir-te que, hòstia, jo el vaig convidar perquè fa molt ben feta la seva feina.
4: Molt bé.
0: Jo tinc molta por a volar, també, i em va donar molta seguretat. Pensava, aquest tio que està tan tranquil aquí s'ho està passant tan bé, com serà que ens està
2: venint? Per què el fem, l'Autaro, què? En els Emirants.
0: En l'Autaro, aquest, hòstia.
2: Ho fem tots, en els Emirants.
0: Clar.
2: Jo els vaig mirant sempre.
0: Clar.
3: Sobretot quan hi ha turbulències.
1: Bueno, però quan hi ha moltes turbulències també hem de fer encara millor que ara, perquè llavors sí que tothom et mira i dius, aquí...
3: L'últim avió que vaig agafar, no sé si era un que començava, un auxiliar que començava, però feia molt mala cara. Molt mala cara.
1: Igual sabia el que li venia.
2: Però aquí quan...
3: Segurament.
1: No, perquè ara feia 2 o 3 mesos, quan hi va haver la Dana, que van cancel·lar les escoles, que la gent recomanaven anar a treballar des de casa.
0: Sí.
1: A nosaltres ens van fer anar a treballar i els avions volaven,
3: Clar. Ja.
1: Dic, la meva dona que treballa 10 minuts allà amb cotxe des de casa, i jo vaig haver d'anar a Brussel·les, que, mare meva, que allò semblava una batedora.
0: Ai,
3: tela.
1: Vull dir que...
0: Perquè com funciona la vostra jornada laboral? En el sentit de quants dies treballes a la setmana...
1: Jo en treballo 5 i en descanso 3.
0: Sí,
1: i aleshores
0: però n'hi ha 7 i prou a la setmana.
1: Sí, bueno, clar. Però van corrents els dies, lliures.
0: D'acord. Tenen les setmanes diferents, aquesta gent.
2: Allò, t'estan estafant, Si ho veus, que t'estan estafant,
1: No. I dins d'aquests 5 dies, doncs, com anem limitats per hores de vol i descans, doncs hi ha vegades que tens guàrdies a casa, i llavors no et truquen i hi ha...
0: Bueno, guàrdies, eh?
4: Sí. També val.
1: Sí, compta. I cotitzen.
2: Bé. Casa de guàrdia.
1: Sí. Oh. Bueno, estàs allà esperant que no...
4: Però poden dir, vine cap aquí ràpid.
1: Sí. Això bueno, d'una hora i poc, és el que...
4: Has de viure a prop de l'aeroport.
1: Bueno, sí. Però, bueno, depèn on visquis. Jo sóc de Terrassa, sí. Vull dir que si et truquen a les 7, per arribar a les 8 a Barcelona és impossible. Clar. A aquella hora. Hi ha hores que... Però, bueno, creus els dits, ja està.
0: Molt bé, Lautaro, escolta. Increïble.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Ara anava a pensar, el coneixes, en Lautaro, per això? No saps qui?
4: No,
0: saps
4: no. És un paio que va amb un aixecat i posa Xavi.
0: Podria ser. Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
0: La paraula d'avui és safanòria. A, safanòria, sinònim de pastanaga, verdura o planta de la família de les espècies, de les apàcies, que en alguns punts també es coneix com a carota.
4: Carrota. Un ninot de neu sense una bona safanòria, fent de nas, no és un ninot de neu.
0: Bé, safanòria, roda vertical giratòria, una de les atraccions de fira més populars que permet gaudir de vistes privilegiades.
2: La vaig portar a Londres per demanar-li que ens caséssim i quan érem a dalt de tot de la safanòria vaig veure que m'havia deixat l'anella baix al cotxe.
0: O C, safanòria, pensament que et retorna constantment i que tens intenció d'oblidar-lo i restar-li importància, però no pots evitar-lo.
3: Potser només és una safanòria i no hi té importància, eh? Però em preocupa que el teu pare s'hagi embolicat amb la infermera de la residència.
0: A, B o C?
1: Hòstia, jo diria que... Hòstia, no ho sé, a la C potser? No, la A. És que he desconnectat un moment.
0: Estava volant,
1: exactament.
0: La A, correcte! Hòstia. Després d'enredar-lo, a que vingués aquí, sí, a la Renaixença. Si no li deixo emportar la llangonissa...
4: No voles més.
2: El pròxim vol, nano, que el trobes i et comença a fer cares tot el rato, eh?
0: L'auxiliar de volta has de fer amic, sempre.
2: Sí, sempre.
0: Mercè, avui dedicàvem el capítol a la cantimplora.
3: Parlem de les cantimplores. Sí. Com has dit a l'inici, la cantimplora és un element indispensable pels soldats. Mm. És curiós perquè els exèrcits diferents sempre han creat models diferents. Per exemple, cada país té... I cada exèrcit té el seu propi estil de cantimplora,
0: ah,
3: no?
0: Sí?
3: Ah, sí?
4: I quina cantimplora té l'exèrcit aquí a Catalunya? Quina
2: bueno, primer hauríem de tenir exèrcit,
0: no
2: eh?
0: Sí. No tenim.
3: No.
4: La tenim?
2: Tenim cantimplores, però exèrcit no.
3: Exacte. No. Nosaltres pugem al Puigmal.
0: Tenim l'espanyol d'exèrcit, nosaltres. Sí. Sí. Tant per atacar-nos com per defensar-nos.
3: Sí.
0: Tenim contractats per les dues coses.
3: Sí. Sí.
2: Ja està bé.
3: Tot ells. Sí, sí. Les cantimplores de l'exèrcit americà sovint tenen una tassa metàl·lica encaixada.
0: Mira.
3: I té versatilitat. Serveix tant com per beure com per escalfar. A l'exèrcit britànic es va fer molt famós el kit cantimplora, que portava un petit fogonet ja per fer-se el te, així.
0: Mira,
3: ràpid.
2: Collons, quins pijos, no?
0: Molt bé, els britànics.
3: Els agrada molt el te, ja, no sé.
0: I les espanyoles? Com són les espanyoles?
3: T'explico les franceses, primer?
0: Les franceses
3: recorden el disseny d'ampolles de vi.
0: No tenen res.
3: Cantimplores.
4: Són simples.
3: Són barates.
0: Si els hi va tornar a caure la bandera, no fa gaire. Sí. Si no se'n surten, no hi ha manera. No. Deixeu-ho estar, no el torneu a aixecar més. No. Si no us surt, deixeu-ho estar. Hòstia de Déu, quina gent. En fi, Xavi, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: A vosaltres.
0: Que vagi
4: bé. Salut!
6: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. No esperis que t'entrevistin al Foraster si vius a Granollers.
0: Arnau, Laia, la cantimplora. Home, sí. Com ho relacionem amb música? Canta i plora.
8: No, cantimplora i
9: però
8: música.
9: Però és molt bonica,
8: home,
9: aquesta
8: doncs
9: relació.
8: Estàs sí. parlant amb la persona adequada.
0: Per què?
8: Jo vaig ser durant molts anys membre de l'esplai Witchy Witchy de Tona.
0: Ai, Déu meu.
3: Witchy Witchy.
9: És que
0: és fantàstic,
9: aquest
0: nom. O sigui, té un nom de secta?
8: No. I a més, no només era membre de l'esplai Witchy Witchy, sinó que a més era el que tocava la guitarra.
0: Home,
2: ja va sortint tot, ja.
8: Què? Vine a dir-m'ho aquí.
0: Aviam, i llavors què farem? Músiques de l'esplai Witchy Witchy?
8: Músiques que vinculen la cosa musical amb l'excursió, amb aquestes expedicions muntanyenques, frenètiques i
0: xiruques.
9: Sí. Mm-hmm.
7: T'haig de dir, Arnau, que amb aquesta guitarra has reencarnat una mica aquest esperit amb aquestes enganxines de hippie que portes, eh?
0: Sí.
7: No ho penseu?
0: Sí, portes moltes, sí, molts adhesius a la guitarra. Això
8: és combatiu, no té res de hippie, és el contrari.
7: No, saps, les típiques guitarres d'enganxines.
8: Mira, la meva última adquisició és la cara de l'Àlex aquí.
0: Tens un adhesiu de la cara de l'Àlex? Déu meu senyor.
8: Bé, som-hi, anem per la secció, sisplau.
7: Avui agafem la motxilla i la cantimplora perquè ens n'anem d'excursió. Perquè farem un repàs d'aquelles músiques que han acompanyat els joves excursionistes i els no tan joves, també. Començarem pujant dalt

0: nit freda. Home, jo no era de, jo era de l'agrupament Escolta Arrels La Salle.
1: Home, en aquest cas, qui l'interpreta aquí i qui va ajudar a popularitzar-la arreu del moviment excursionista van ser els Esquirols, gràcies a aquesta versió de l'any 1973. Però els autors de la peça no eren pas ells. En aquest cas, qui la va escriure va ser el compositor usonenc Santi Riera, de Sant Julià de Vilatorta,
0: mira,
1: i el lletrista garriguenc i també farmacèutic, peculiar combinació, sí, Martí Sunyol.
2: Pujarem dalt dels cims, en efecte, és una cançó catalana, però en aquest repertori muntanyenc també hi trobem adaptacions de peces d'altres procedències que, un cop traduïdes al català, també han acabat formant part del cançoner imaginari de caus i esplais del país. Sabeu que és bastant divertit. Jo quan tenia 12 o 13 anys em vaig apuntar al cau perquè vaig dir, no, és el que em falta, no?, a la llista de coses, el cau. Vaig durar 2 mesos perquè per mi, o sigui, soc tan filla del sistema capitalista que m'angoixava pensar que havia de perdre una tarda de dissabte per anar a jugar quan havia d'estudiar i havia de fer moltes coses.
0: Laia,
1: perdre-la no, és una inversió.
0: És una inversió.
3: T'ho juro, has tingut infantesa.
2: No, no, però em creava angoixa, dic, on haig d'anar si ets estudiat tant?
4: Què estem portant al món?
0: No, no sé.
4: Em fa sentir culpable la gent gran com jo.
2: No, no, em sap greu, però...
0: Aneu a jugar, canalla. Aneu al cau.
4: Pobre Laia.
0: Ja està, Laia.
2: Bé, aquestes peces traduïdes al català, podem trobar un cas, que és Els Pics Gegants, que aquí l'escoltarem interpretada per Toni Jiménez.
5: L'orell és curt, tranquil, el cel clareja, i el pas ben lluny encetem la cançó.
1: Aquesta és més de culte.
0: Jo no l'havia sentit,
1: no,
0: aquesta.
1: Perquè no eres prou muntanyenc.
0: Ja.
1: De fet, en aquest cas, la cançó original d'on parteix aquesta versió l'hem d'anar a buscar a Suïssa, que és una espècie d'allà, és una espècie de cançó patriòtica anomenada Roulés Tambours. Mm-hmm. Va ser composta per Henri Frédéric Amiel, que era una espècie de filòsof de l'època. Vivint a Suïssa, és normal que escrivís aquesta obra que homenatja les muntanyes.
2: Sí, i qui va adaptar la lletra al català va ser Agustí Vidal l'any 1935, quan tenia poc més de 20 anys. I potser el nom d'Agustí Vidal ara mateix no us sona, però si us dic que és el pare del baixista d'Elèctrica d'Arma, del Carlos Vidal,
0: sí,
2: ja el situem una mica més,
0: ara
2: oi?
0: Sí.
2: Resulta que l'Agustí Vidal estava vinculat a un grup d'escoltes i va adaptar la peça per poder-la cantar en català amb els seus companys. I va ser tot un encert.
1: I tant. I tot i que les muntanyes que tenim aquí són més humils que les que tenen a Suïssa, per poder-les pujar en condicions hem d'anar ben calçats.
5: Llegiro quantes hores passades, quanta alegria va reviure el meu cor, quantes cançons al teu compàs volen cantades.
1: És un autèntic clàssic de les xiruques i les excursions per la muntanya. Qui l'interpreta aquí és el grup Rovell d'Ou. Però aquestes velles xiruques no venen pas de per aquí prop i tampoc de Suïssa. Resulta que venen d'Itàlia, Peyu.
0: Mira!
1: Vecchio Scarpone.
0: Vecchio Scarpone.
1: Una cançó italiana de 1953 que va quedar tercera al Festival de San Remo, que a tu et sonarà perquè allà hi vas viure de les teves nits més tòrries.
0: Sí, vaig estar en un hotel.
1: No sé si va ser l'any 53.
0: No, no, fa menys.
2: Qui va adaptar la peça al català va ser el pedagog i escriptor Joan Soler Amigó. I, de fet, ell és el responsable que, quan avui associem aquesta cançó en el món de l'excursionisme, del record, dels viatges i dels moments compartits, és perquè la versió, o sigui, la gràcia d'això és que la versió original no parlava pas exactament d'això.
1: Uh-huh. De fet, parlava no d'una xiruca, sinó d'una bota militar lligada als records de la guerra i de les batalles.
2: Bé, no sabíem ben bé si posar-vos aquesta peça, però hem decidit que sí. I la música és de Carlo Donida, la lletra de Calibi i Pinky, que serien com el fell i el xuri italians.
0: Calibi Pinky?
2: Calibi Pinky. Pinky o Pinky? Com
0: Pinky,
2: es diu?
0: Pinky, Pinky. Vale. Va al revés que en castellà. Si hi ha CH, vale, es pronuncia K, i si no hi ha l'H darrere, és X.
2: Doncs Calibi Pinky.
0: Pinky.
2: Qui la interpreta és el cantant Gino Latilla.
5: Vecchio scarpone, quanto tempo è passato. Quante illusioni fai rivivere tu.
0: La veritat que sí que desperta il·lusió.
1: Records de la guerra. I deixem els italians i tornem a Catalunya. I escoltarem Uri Geller i Los Cucarachas, que van fer un autèntic monument a les excursions infantils. Ara no us sonarà aquest nom, però us garanteixo que quan sentiu la primera nota de la peça ja els ubicareu.
4: Home, per cert, Uri Geller era el que torçava les culleres.
1: No, sí, no és aquest, és un altre, ja ho veuràs. El nom parteix d'aquí, però és una referència còmica, en aquest cas. Per cert, que Uri Geller i Los Cucarachas tornen. A partir de l'octubre seran altre cop sobre els escenaris. Esperem retrobar-los...
0: Ja els portem a la
1: muntanya. Música, mestre.
0: Home!

0: muntanya, d'acord?
1: Obra mestra, eh?
2: Sí, total.
1: Sens dubte.
3: Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
4: A la muntanya!
2: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
5: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui tenim el Brut.
1: Sí.
0: No és que sigui Brut, sinó que es diu Brut.
1: Se li diu Brut.
0: El Brut, que és mig mestí i mig pastor alemany. Mm. Té un any i és d'en Joan. Veiem.
1: Ah, molt bé. A veure, en Brut. Oi, que maco.
2: T'ha cansat, aquest gos.
0: Oh, i és que està creixent, pobret.
3: Tenen un anyet i prou.
1: Tenen un problema una mica amb el sòcol? O què passa aquí a l'escala?
0: Sí. Te'l veig.
1: Han ficat un cartró...
0: Sobresurt un... Ah, sí, sí, ja ho veig.
1: No sé què és, allò.
4: No sé.
0: És igual.
4: Que mal acabat.
0: És de Cornellà de Llobregat.
4: Que mal acabat.
0: El Brut.
4: És un fuster.
0: És un fuster Brut.
1: El fuster els hi ha acabat malament l'escala. Sí.
0: Va, en Brut viu a Cornellà de Llobregat.
1: Quan envieu fotos del gos, feu planos generals ben grossos, que el que ens agrada més és comentar la casa. El gos tant ens fa, de fet.
4: Envieu fotos... És que jo quan veig aquestes obres...
1: Què t'ha passat?
4: Hòstia.
1: Vols dir que no t'ha quedat l'eunuc?
4: Tirem.
0: En Brut s'ha de dir que és molt obedient i molt noble.
1: Sí.
5: Doncs un gos obedient ens va com anell al dit, perquè avui visitem un líder espiritual d'aquells a qui els seus seguidors obeeixen en tot moment.
1: Avui passegem el gos per Wasco, a Oregon, als Estats Units d'Amèrica. Som a l'estiu de 1981.
2: Hòstia. Oh, collons.
1: Oh, yeah.
0: De moment tot va bé.
1: Sí. Ah. Ens situem davant d'unes terres que anys enrere havien estat un ranxo, però que actualment no tenen res a veure amb el seu passat. S'han tornat àrides, desèrtiques, han perdut la seva essència ramadera i s'han transformat en un sorral enorme on difícilment hi creix la vegetació.
4: És una mala gestió del sol, això.
1: Sí, sí, senyor.
4: Els nitrats han fet malbé la terra, llavors aquí s'ha d'aplicar una agricultura regenerativa.
1: Ja els hi enviarem una carta i els hi explicarem, Xuriguera.
2: O els hi enviarem a Xuriguera i els hi vas explicant.
1: Ah, exacte. Per tot i... tot i aquelles terres que han perdut el seu valor, hi ha un inversor que ha pagat una fortuna per comprar-les. N'ha pagat, atenció, 6 milions de dòlars de l'època.
2: És que si al final hi ha una cosa que et car de gràcia, acabes pagant.
1: Sí, senyor. El tema és que els terrenys només estaven taxats a 200.000 dòlars.
2: És que al final, si ets un imbècil, t'acaben estafant.
1: També és veritat, sí, sí. Per saber si aquell preu és just, cal saber les dimensions del terreny. Sense dades tampoc podem jutjar gaire, no? És un terreny molt gran, eh? Estem parlant de... 26.000 hectàrees.
2: Calla, boig.
4: Déu-n'hi-do. A veure, per orientar-nos, Peyu, 26.000 hectàrees, quants camps de futbol són?
1: Doncs tenint en compte que una hectàrea és, un camp i mig,
4: més o menys,
1: uns 36.000 camps de futbol.
2: Oh, collons. Collons, són moltes porteries, això, eh?
1: No, però el camp de futbol el rast el venen, eh?
2: Ah, sí. Ah, no hi ha
1: porteries. És només perquè facis una idea. No hi ha les grades
0: ni
1: i tot plegat.
0: Ni jugadors.
2: I vestidors.
1: No.
2: No vull pas.
4: Ni les banquetes?
1: No, la comparativa és només per saber l'extensió de terreno.
4: Quan fem una comparativa, no hi ha la... Ah, jo sempre m'havia imaginat en porteries.
1: No.
2: I per què no es fa amb pistes de tennis, doncs?
1: Sí. No ho sé. Perquè és més petita.
2: Bueno, però és espectacular. Dius 80.000 pistes de tennis, 150.000 pistes de pàdel, 380.000 pistes de petanca, 980.000 pistes de curling. Saps? I pots anar fent esports petits.
1: Sí, sí, sí. 400.000 milions de didals. Per exemple. Compte que l'inversor ha pagat tots els diners d'una sola tacada, eh? Ho ha pagat, com es diu en català, a tocateja, eh? Com els bons, com els pagesos, que durant un esmorzar es treuen un feix de la butxaca i et pregunten, nano, quan en demanes d'això?
4: Amb la goma.
1: Aquí els atens.
0: Escolta, portem dues pàgines de guió i no has dit res del Brut encara, eh?
1: És veritat, el gos. Doncs espera't. Anem amb el gos. Al nostre costat, no patiu, en Brut està bé. Està quiet, és obedient, ja sabeu que és un gos molt obedient. És obedient. Doncs el tenim aquí creient, com sempre. I anem al que és important, perquè hi ha algú que ha comprat aquest terreny. Per què l'ha comprat, no? Resulta que l'han comprat per instal·lar-hi una comuna religiosa provinent de l'Índia.
2: Una secta, Déu vulgui dir. Una secta?
1: No.
2: No és una secta?
1: Sí que ho és.
2: Ah, val.
1: Volen instal·lar-hi una secta.
2: Veus.
1: Aquell sacarral... l'ha comprat el gurú... Bueno, l'ha fet comprar el gurú més important de l'Índia.
6: Sí, home, sí, en Gandhi.
1: No. Som al 1981. En Gandhi ja se l'han menjat els cucs fa temps.
4: Bueno, menjat.
1: Se li ha fet una mala gestió del sol.
4: Sí. Els cucs el deuen ben llepat, perquè no hi havia gaire menjar allà.
1: És veritat,
2: Escurat. Però escurat sí, eh?
1: Sí, l'os...
2: A mi m'agrada més escurar que menjar.
1: Ah,
2: a mi em portes un Gandhi...
4: Arrebossat.
2: Sí, arrebossat i m'acabo.
1: Arran de l'os és el més bo.
2: Sí.
1: El més bo. El gurú d'aquí us parlem més en Bhagwan Sri Rajneesh.
6: Tu què és aquest Pokémon?
1: No, és un Pokémon.
6: No?
1: És un gurú indi. Li direm simplement Osho, que és com se'l coneixerà més endavant. Osho vol dir experiència oceànica. Osho.
3: Està molt bé, eh?
1: Eh?
3: Està bé.
1: Osho, està bé, no? És ben parit, no? És bon nom.
3: Jo vaig fer de Gandhi.
1: Sí que és veritat.
3: El capítol aquell
4: gran paper,
3: que
4: vaig
3: fer
4: de Gandhi. Sí, sí, sí. Va ser molt aplaudit.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però no té res a veure, eh? En Gandhi i l'Osho són completament diferents. L'Osho és molt crític amb en Gandhi perquè detesta la pobresa i la misèria. L'Osho passa de tot això, eh? Ell és partidari de gastar calés, de gastar fort. El pensament de l'Osho promou que una vida plena s'aconsegueix des de la riquesa. És un tauró dels negocis ficat en el cos d'un gurú espiritual. I això fa que els seus fidels siguin gent rica. Els atrau perquè parlen el mateix idioma.
4: Oh, no és pas burro, no, eh?
1: Oh, no, no.
4: Ves al darrere.
1: El més curiós és que sempre els acaben redant perquè li entreguin els seus diners i les seves possessions. Entren a la secta, estan podrits de calés, i un cop són a dins acaben pobres perquè ho donen tot a la comunitat.
2: És com ho fan el PSOE, però al revés.
1: Ja, més o menys.
2: Més o menys.
1: Sí, sí,
2: vull dir,
1: sí,
2: si ho compares,
1: sí, sí, sí.
2: Són iguals. Ah, s'assemblen.
1: No.
2: Ah, hi ha una petita diferència, però és això.
1: Hi ha un altre tema a la secta de l'Osho que n'hem de parlar. És el sexe. Com tot bon líder espiritual, el nostre amic va calent com una teia. Es dedica a predicar i practicar el sexe lliure amb les feligreses. De fet, se'l coneix com el gurú del sexe.
2: Ah, mira. Ja. Ara anava a fer una broma del PSOE, però m'ho estic
1: dient. No cal.
2: Sí, sí.
1: Recordem que som al 1981. Hem vingut amb el nostre gos, en Brut, perquè avui ha de venir l'Osho i abans que arribi heu de saber que està en procés de reclusió. Fa uns anys que gairebé ningú el veu ni parla amb ell. Fa silenci.
4: El gos o l'Osho?
1: L'Osho, l'Osho.
4: Ah, l'Osho.
1: L'Osho, l'Osho, l'Osho. Això és perquè està fotut. Té la salut delicada.
4: Ai, carai.
1: Això sí, no hi ha dia en què alguna de les seves fidels no li toqui passar una estona per la seva habitació.
6: Germanes, germanes! El nostre estimat líder necessita que alguna de vosaltres el visiti una estona per tal de curar-la. Alguna voluntària?
7: Ai, sisplau, jo!
6: Necessita
7: jo,
6: que el cureu.
8: Jo, no, me vull venir.
7: No, no, no, jo.
8: No, deixa-li una miqueta, de veritat.
6: Estimades, no heu de patir per res.
8: Sempre hi va ella.
6: No,
8: jo,
6: no heu de patir per res, perquè si voleu, podeu anar-hi totes dues.
8: Ai,
6: sí, tant que sí, com més sereu, més el podeu curar. I tu, narrador, si t'interessa, també pots visitar-lo.
1: No.
6: I aquest gos que portes, també pots portar-lo.
1: No, ja sé com el curen jo amb aquest. No, no passo. No hi aniré. A tot això podem seguir relatant com està la situació del lloc on som. Resulta que els seus fidels estan construint un gran poblat en aquests terrenys. Tots els seguidors de l'Osho viuran allà.
8: Ai. I és que, mira, avui estic baldada, eh? Porto una hora ja picant pedra, després he anat a curar el mestre.
1: Com l'has curat? Jo us...
8: Bueno... Vine tu, proper dia.
1: No,
8: ens passarem la mar de bé, no?
1: Bé,
8: i ara, és que de veritat no em puc sentir més feliç a la vida perquè estic tan contenta d'estar aquí on sóc, al present,
1: sí,
8: no?
1: Sí, sí,
8: sí. El futur,
1: tens el
8: que demà
1: cervell,
8: hi tornaré.
1: El cervell ben del dret i del revés, eh? L'han ben netejat, eh? De cop es produeix un moment d'expectació enorme. S'acosta un cotxe i sembla que a l'interior del vehicle hi ha l'Osho. En aquests moments hi ha uns 500 fidels per aquí i tots s'han tornat com bojos quan l'han vist a venir.
9: És el líder!
10: El líder! L'Osho!
9: El líder!
8: El líder! Líder!
9: Hola!
8: Líder!
2: Ja està? És tot això? Estic una merda, no?
1: Sí, noi. Ja us ho hem dit que fa temps que no parla. Però us prometo que els seus fidels estan encantats. Només veure passar el cotxe, eh? Per cert, us dono un detall que us agradarà. Sabeu amb quin cotxe anava, l'Osho?
4: Seat Ibiza?
8: Amb què?
1: Un Rolls Royce, tu.
4: Oh, collons, no
8: què dius?
1: Oh, és, li agraden.
4: No té pas molt gust,
8: a mi també m'agraden.
1: Ai, no és l'únic que té, eh?
4: Ah, no?
1: A l'Osho li encanten els Rolls Royce. De fet, en té 93.
2: Home, collons, a veure, ja són macos, però 93 cal. Tia.
1: 93 i té UVs, eh?
2: Hòstia, imagina't.
1: Els 93 que té li han regalat els seus fidels més rics. N'hi volien regalar 365 perquè tingués un per cada dia de l'any.
2: Que maco.
1: Però han fet curt, noi.
2: Oh, pobre.
1: Sí, ara sap greu.
2: Ah, sí.
1: Sí.
2: Si veus dimecres que ve, quin gafo?
1: Ara què?
2: Ara ja els he acabat tots.
8: Ara de repetir.
2: Ah?
1: Avancem unes setmanes. En Brut se sent com a casa, el nostre gos, eh? Aquí tothom és molt obedient, amb les normes, com ho és ell. Els fidels de l'Osho fan les pregàries que toca sempre que els ho demanen. Treballen com bojos, sigui construint cases noves o produint jerseis i roba als tallers que gestiona el seu líder.
8: Ah, que tenen la marca aquella de calces i sostens, no? Les botigues aquelles.
1: Eh?
8: Les botigues aquelles de quines calces i sostens.
1: Botigues de què?
8: Osho.
1: Osho.
8: Osho.
1: No.
8: Osho.
1: No és l'amo d'Osho.
8: Ah, no?
1: No, va sense Y. O les dels sostens és amb Y, Osho.
4: I
1: és de la Mancio Ortega, això, em sembla, més
8: o menys. Ah, i en té del Rolls Royce?
1: Del Rolls Royce, la Mancio Ortega?
8: Sí.
1: No. Es veu que és un tio tan auster.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Pobre.
1: Va començar amb un graig.
4: No,
8: i segueix el graig.
1: I allà va començar amb un graig, no sé si específicament amb el tèxtil, però va començar amb un graig.
4: Centrem-nos.
1: Sí. El fet és que a l'Osho li encanten els calés. Creu que aconseguir la salvació i tenir la butxaca plena no té per què ser incompatible. Sobretot si és la seva, la butxaca.
8: Mira, jo la veritat és que sóc pobra com una rata, eh? Sí. Això sí que ho he de dir.
1: Sí.
8: Estic treballant com una idiota i el meu líder, no? Doncs de vegades l'he d'anar a curar, que em fa servir com de concubina, eh? Però és que de veritat, és que us ho juro, si estiguéssiu dins meu, sóc tan feliç.
1: Se't nota.
8: Però tan feliç. Se't nota.
1: I els teus pares deuen estar contentíssims,
8: sí,
1: també.
8: Sí.
1: Que quedi clara una cosa. A diferència de les sectes, on només sóc el líder, aquí tothom es refrega, eh? Van tot el dia drogats amb LSD i ayahuasca. I allò és embolica que fa fort.
2: Oh, collons, al final m'hi acabaré apuntant jo.
1: Ah, és que al final entre tots el comprem, un Rolls Royce, eh?
2: Sí, home, i tant, mare de Déu.
1: I anem allà i goita.
2: Home, tu, hòstia, dius, què fas avui? Surs? No, em quedo a casa. Oh, collons, si sortiria. Sí. Oh, collons, si sortiria, sí, sí.
4: Ara
2: et veies d'aquí, eh?
4: Veies
2: allà refregant fort, eh?
1: Estava allà. Allà hi ha tanta fragmenta que l'Osho acaba demanant als seus fidels que s'arreglin els baixos per evitar que allò acabi semblant una guarderia.
4: Que s'arreglin els baixos vol dir operació...
1: Que s'arreglin els baixos una mica. I ho accepten, eh?
8: De tallar per aquí i per allà?
1: Bueno, jo no em feu entrar en detalls. Ho accepten perquè estan bojos pel líder i farien el que fos per l'Osho. Senten tanta devoció per ell que s'arriben a plantejar independitzar el lloc on viuen, tu.
4: Cada cop m'encanten, m'agraden més, eh?
1: Sí.
4: Volem votar!
5: Xuri, pel que expliquen, Peyu, crec que allà el que diuen és volem fullar!
1: També.
4: Tot plegat. Una cosa no tiro l'altra.
1: No.
2: Cap paper a terra, va, però calla, fullem.
4: Cap condó a terra.
1: Han traçat un pla per guanyar les eleccions i independitzar-se. El primer pas és comprar un poble veí i annexionar-lo, per ser encara més grans. Aquí no ho vam tenir en compte, això, el 2017.
4: No, annexionar...
1: Si hem pogut comprar Andorra i annexionar-los, per exemple, ser més grans.
4: Bueno, es va arribar a dir, eh?
1: Ja. Després volen empadronar vagabuns per inflar el cens electoral i tenir més vots. I per acabar volen enverinar els votants de l'oposició per assegurar-se la victòria.
4: Hòstia, això és tenir clara l'estratègia de partit,
1: sí.
4: Sí.
1: Aquí sí que hi ha un full de ruta, veig.
2: Aquí no es va rumiar prou, ara veig.
1: Per fer-ho, intoxiquen les amanides dels bufets lliures amb salmonella.
2: Bueno, mira, sort que als Estats Units les amanides tampoc no les toquen gaire.
1: Bueno, doncs, tot i no tocar-les gaire, envien 750 persones a l'hospital.
2: Oh, collons.
1: I en volen més. El seu següent pla és enverinar tots els pous d'aigua propers. Però, per sort, el pla fracassa. El clor que hi ha als pous fa la seva feina i elimina els bacteris. Es descobreixen les intencions de la secta de l'Osho i comença el seu declivi. Les males llengües comencen a córrer i la desconfiança s'apodera del dia a dia. La situació es torna molt tensa, fins al punt que l'Osho parla públicament per desentendre's del merder. Fa una entrevista en què diu que aquelles bogeries no van ser idea seva, sinó, atenció, de la secretària,
2: home,
1: a qui acusa de ser una boja i una feixista.
2: Home, això és d'un nivell molt baix, acusar la secretària.
1: Sí. Tot i que ho he vist fer alguna vegada, també.
2: I més d'una.
1: Amb algun directiu.
2: Ja pot ser.
1: Ara també... No, és que... Va ser la secretària que em va dir que em follés totes les noies.
2: Sí.
1: És raro, també.
2: És molt raro.
4: Com a argument és raro.
1: És estranyot. Sí. Sap que si el jutgen, ho té negre. De manera que l'Osho agafa un jet privat i intenta fugir dels Estats Units. Però no se'n surt. El pilot fa una escala per omplir el dipòsit de combustible i la policia aprofita el moment per arrestar l'Osho. L'envien al calabós fins que al final l'expulsen per sempre del país.
2: Doncs, quin final.
1: L'Osho, eh?
2: Home, pobre Osho.
1: L'Osho! Tenim un gos, eh? Un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a aquesta història, en Brut,
8: Mercè. Sí, i jo aquí sóc amb la Malena, que d'on ets, Malena?
7: De Mataró.
1: Malena de Mataró. Mataró és dels llocs de Catalunya on hi ha més gossos, eh?
4: Ah, sí, no ho sabia.
1: Sí. Malena, què se n'ha fet de les terres on hi havia la comuna de l'Osho? Si l'encertes, l'Osho... No, l'Osho ja és mort. El gos, en Brut, sobreviu o es mor? A. Actualment hi ha un campament ultraconservador. B. Un parc d'atraccions. O C. Un ranxo de vaques.
7: Jo crec que un ranxo de vaques.
1: Un ranxo de vaques, eh? Un gosset que només té un any.
2: Sí.
1: En Brut.
2: Ai,
4: tan maco que era.
1: És...
7: Ai, la muntanya.
1: Mort.
2: No.
8: Pobre, un any, no has tingut pietat.
1: No. Ha anat així, tu. Oi.
4: M'està embolicant amb sectes.
1: Un gosset d'un any que ha traspassat, eh? Podem estar parlant d'una de les pèrdues més dures que hem tingut aquesta temporada. En Brut era molt jovenet, hòstia, i segurament per això ha acabat a la secta de l'Osho. L'han aconseguit convèncer i s'hi ha afiliat. Seguia amb devoció les ordres del líder i ha participat en l'enverinament del pou d'aigua. I, és clar, sent un gos, li ha vingut set, ha begut aigua contaminada.
2: Oh, què vols?
1: I
2: què
1: això
2: vols?
1: Que a hores d'ara el tenim al cel dels hippies, tu, pobret.
2: Bueno, mira.
1: Com a mínim s'ho ha passat bé.
2: Sí, no, sí. I allà dalt també amb els hippies.
1: Sí, i tenint en compte la secta, has de poder follar.
2: Oh, mira. No sé.
1: Fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esprit.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
10: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern insisteix que manté la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho vulguin. La portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que el pla es manté malgrat que la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi dit al matí de Catalunya Ràdio que aquest pla pilot s'aturava.
11: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
10: Paneque ha assegurat que hi continua havent 7 centres que mantenen la prova pilot en marxa. Són la meitat que van sumar-s'hi fa unes setmanes quan el govern va engegar la iniciativa. I mentrestant, Donald Trump afirma durant la cimera del G7 que l'Iran no tindrà mai l'arma nuclear i que l'acord que firmaran divendres obrirà una segona fase de negociacions per garantir-ho sobre la guerra d'Ucraïna. El president dels Estats Units insta Putin a arribar a un pacte per acabar amb el conflicte. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
12: Bon dia. Falta de claredat encara sobre l'acord amb l'Iran a l'espera de la firma divendres a Ginebra. Trump, però, segueix insistint que impedirà que el règim de Teheran tingui l'arma nuclear i l'avisava de represàlies fortes en cas contrari.
13: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
12: Sobre Ucraïna, Trump es reuneix avui aquí a Evian a soles amb Zelensky i creu que Putin hauria d'arribar a un acord per acabar la guerra. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Evian.
10: I més notícies que ens venen d'Europa. Natàlia Ramon.
14: El Parlament Europeu segella l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'últim gran pas polític per engegar una entesa destinada a

0: insta el president espanyol a dissoldre les Corts i avançar eleccions. Junts reconeix que és una decisió que depèn únicament de Sánchez i que, tot i aprovar-se, no tindria cap vinculació jurídica, però el moviment de Junts per Catalunya obligarà tots els partits a posicionar-se en un context molt complicat per als socialistes. Elma Saiz, portaveu de la Moncloa, ho critica i diu que hi ha legislatura per estona.
1: Este gobierno tiene una hoja de servicios intachable, así que vamos a dejar que la justicia haga su trabajo. No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
0: Esquerra i Bildu ja han dit que hi votaran en contra i el PNB guarda silenci. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: La bandera espanyola onejarà de forma permanent a la façana del Parlament i no només els dies de ple com s'ha fet durant els últims 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la Cambra Catalana contra les mesures cautelars dictades pel mateix tribunal. Parlament, Jordi Corbalà, bon dia.
3: Bon dia. Si la Mesa ha acordat acatar aquesta resolució judicial per protegir, diu, els funcionaris de la Cambra, el Tribunal Superior va ordenar fa uns dies que la bandera espanyola onegés permanentment a la façana com a mesura cautelar mentre resol el fons del requeriment presentat per l'entitat Impulso Ciudadano. Des de l'any 81, les banderes espanyola i catalana onegen a la part alta de la façana només els dies de ple amb l'acord de tots els grups a partir de dijous al vespre, però quan acabi el ple d'aquesta setmana, les banderes continuaran de forma permanent hissades a la façana, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós. Jordi Corbalà, Catalunya Ràdio, Parlament.
4: Fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. És la conclusió principal d'una base de dades que han publicat investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell ara, Joaquim Albalate.
5: Es tracta de la primera base de dades de datacions amb carboni 14 de jaciments d'alta muntanya de la península Ibèrica, amb dades de 380 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Unes dades que demostren que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gasiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
6: Les restes arqueològiques documentades es remunten les més antigues a fa més de 10.000 anys i ens il·lustren sobretot que durant els últims 10.000 anys les àrees d'alta muntanya han sigut espais freqüentats pels éssers humans que hi han anat fent diferents activitats variants al llarg del temps.
5: Aquesta continuïtat s'havia trobat més avall, però no a l'alta muntanya, com a l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, de les més antigues de Catalunya. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, La Seu d'Urgell.
4: Esports, Marta García.
7: Empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, partit del mateix grup del Mundial que el de la selecció espanyola, que també va empatar ahir a 0 contra Cap Verd. En esta jornada destaca també el debut de l'Iran, que ha empatat a 2 amb Nova Zelanda, amb una afició dividida entre xiulets i aplaudiments quan ha sonat l'himne del país. Els pròxims partits per avui són el França-Senegal a partir de les 9 i ja de matinada la vigent campiona argentina debuta contra Algèria. Per cert que Tunísia té nou seleccionador, és el francès Hervé Renard. L'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat amb el Madrid una temporada més i l'espanyol confirma un nou amistós de pretemporada. Serà el 19 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa a partir de les 7 i en el municipal de Palamós. En futbol sala arranca avui el play-off final pel títol de Lliga que juguen el Barça i el Pozo Múrcia. Avui primer partit al millor de 5 a partir de les 9 en el Palau Blaugrana i en directe per Esport 3. En hoquei patins, presentació de Carlos Cortijo com a nou tècnic del Pons Lleida per a les 3 pròximes temporades i fitxatge del jugador de 19 anys Marc Zanon amb el Noia Freixenet. I en l'Uni Girona de bàsquet, la pivot maliana Mariam Koulibaly no seguirà en l'equip la pròxima temporada.
8: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates.
9: Visc forastera en una terra xopa de desmemòria. De Arpegis, Haikus, de Joana Raspall.
8: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, llegint un WhatsApp de la Mònica que ens dedica que tinguem bon programa.
0: Ai,
1: bon
0: gràcies.
1: Programa, Elisenda.
0: Gràcies, Mònica,
1: fantàstic.
0: Bonica. Des d'on ens escriu la Mònica?
1: Et dediquem al programa. Doncs jo diria que ens escriu des de Caldes de Montbui pel missatge que envia i que ara no puc llegir, però que llegiré després.
0: Spoiler, sí. Spoiler. Avui us ho dic, cremaran els telèfons. Comencem a apuntar ja. 93-207-474-677-38-77-19. Enquesta també. Hem llançat una enquesta. Per tant, si voleu saber quina enquesta és, heu d'entrar al Club de la Solució. No formeu part del Club de la Solució, tietes. És molt fàcil. Ens escriviu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us rematem un enllaç. I allà podeu clicar per entrar en exclusiva en aquest Club de la Solució.
1: Bravo.
0: On es llancen enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, material en exclusiva, que després no es penja a xarxes, eh?
1: No,
0: vull
1: no,
0: posar
1: no.
0: un valor, això.
1: Jo quedo allà, eh? Quedo allà. És com el forat de negre. De
0: un dels nostres convidats va fent sí. Dono fe. Ara ho presentarem.
1: Avui
0: va.
1: Hem convidat prèmium, eh?
0: Avui rebenta l'antena de Catalunya Ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viana Gaza i la Lívia Discípio. Sí, avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Un fort aplaudiment per la Brigitta Lamour. Com estàs, Brigitta?
2: Bon dia, radioients i radioientes. Un record per totes les persones que estan malaltetes.
0: Ai,
2: que
0: sempre,
2: I encantada, nena, perquè qui millor... Ja digues de què va el programa, nena, que m'ho faig saber.
0: No, encara no.
2: Puc, eh?
0: Vols que ho digui ja?
2: Per favor, algú.
0: Avui us portem una solució que crearà conflictes a les llars catalanes. Avui volem saber... Quina és la festa popular més icònica de Catalunya?
2: Oh! La Mercè.
0: És que no va ser trampa,
1: estar, eh? És que no se'n pot estar. A mi d'aquests capítols que fem de les batalles...
0: Espera, mira.
1: No, si no va quadrar, però és igual.
0: Deies, Fran?
1: No, que anava a dir que d'aquests capítols m'agrada perquè dividim Catalunya en dos.
0: En dos o en 50, eh?
2: O en 50.
1: Però avui en més, potser, però m'agrada dividir
0: moltes,
1: Catalunya,
0: no?
1: És fantàstic.
0: Ens agrada molt dividir Catalunya. Avui ja us aviso, línies obertes, perquè volem saber com reflecteixen les festes populars la identitat de nosaltres, del nostre poble català. Què ens atrau més, la Festa Major de Vilafranca o, per contra, el Carnaval de Vilanova? Ens agrada més la Calarre de Cervera o les Santes de Mataró? Les festes d'altura o les Falles del Pirineu? En una festa popular, als catalans, ens agrada més el menjar o el folklore, el foc o l'aigua? Ai, senyor, quantes preguntes i no sé si tindrem resposta. Tenim persones autoritzades que ens ajudaran a triar la festa més icònica de Catalunya. Una d'elles, la Brigitta, que ja l'hem saludada.
2: Ai, sí, la Mercè.
0: Què defensaràs, Brigitta?
2: Crec que la Mercè.
0: Doncs tenim més gent aquí a l'estudi. Mireu, Eudal Feliu, un aplaudiment, molt bon dia.
3: Què tal, com esteu?
0: Com estàs, Eudal?
3: Contentíssim de ser aquí a la solució.
0: L'Eudal és redactor del programa Love de la cosina germana de Catalunya Ràdio, ICAT, i a més, nebot d'una de les grans fans de la solució, i a més, un dels oients diaris de la solució.
3: Jo escolto molt la solució.
0: No t'obliguem, eh?
3: No, jo, és que m'interessa genuïnament, vull dir, es tracten temes interessantíssims.
0: Em mola molt perquè abans estàvem aquí i diu, jo tinc 21 anys i diu, un dels temes que més m'ha agradat, els temes que feu de criança.
3: Molt, moltíssim.
0: No
3: és massa, sí, molt. Com explicar al nostre fill que ens hem separat? Doncs mira, m'interessa molt.
0: Com a fill o com a pare?
3: No, com a res, perquè sí que soc fill, però no soc pare, vull dir, no...
0: Però al final és com explicar les personetes.
3: Exacte.
0: Et serveix per nebots, etcètera.
2: És veritat, nena, que fem un programa que sobretot per gent curiosa, amb ganes d'aprendre.
0: Correcte. Tingueu l'edat que tingueu, ho sabem, que sou diversos, amb edats diverses, i si sou curiosos, la solució és el vostre programa. L'Eudal és una persona autoritzada per parlar de festes, a part de perquè ens agrada i ens cau bé, perquè va guanyar fa uns anys...
2: Ai, què va guanyar?
0: Una de les beques, fliparàs, Brigitta, Propulsió, que és una beca del Departament de Política Lingüística. A veure, explica'ns què és això, Eudal.
3: Són unes beques que fa precisament el Departament de Política Lingüística de la Generalitat per promoure el català a les xarxes. Llavors tu presentes un projecte audiovisual de 9 capítols o 10 capítols sobre diferents temàtiques. I jo precisament vaig decidir parlar de cultura popular i de tradicions, i buscava el que buscarem avui, que és la millor festa de Catalunya.
0: Bàsicament li hem robat el tema a l'Eudal. Li hem robat el tema per fer una solució. Ara ens ho deia, arran d'això va fer una sèrie de vídeos explicant diferents festes de Catalunya, com per exemple la processó de la mort a Verges.
4: Perquè ja no cal tenir-li por, perquè cada Dijous Sant, la mort a Verges...
0: Balla. Balla. Per tant, l'Eudald ens ajudarà a vertebrar aquest mosaic de les festes més icòniques del país. Eudald, quins tres elements diries que defineixen la majoria de festes icòniques de Catalunya?
3: Mira, t'he de dir que n'he vist moltíssimes. Mm-hmm. De fet, des de l'any passat que no paro de voltar, hi ha una cosa que tenen moltes festes, que és recorregut. És a dir, una baixada, un moment on les persones que formen part de la festa es reuneixen i van d'un lloc a un altre. Mm-hmm. Per exemple, el Carnaval de Solsona, la baixada dels gegants que van a rebre el rei Carnestoltes, la dansa de la mort, volten pels carrers de Verges. Ah. La baixada de l'Àliga de Tarragona, oh, baixa. Sí. Vull dir, hi ha aquesta cosa que dius... Hi ha un moment de moviment. Mm. I també hi ha molts moments d'espera, que jo crec que és una de les coses...
2: Més emotiva.
3: Sí, que és el que fan que et reuneixes i t'esperes a que estigui a punt de passar alguna cosa.
0: I et dic una cosa. Sí. Molt interessant que hi hagi moments d'espera, perquè avui en dia que treballem poc la paciència, diguem-ne, està molt bé treballar en no individualisme, és a dir, un moment de comunitat, mm-hmm. i un moment d'espera sostinguda, aquella tensió sostinguda, no? I quan passa la cosa, quan esclata, aquella recompensa lluny de la serotonina i la dopamina que fem servir en els mòbils,
2: nena,
0: és tot el contrari.
2: I el moment silenci.
0: Aquell és preciós. Especialment amb Patum de Berga.
2: Mil de persones o milions.
0: Pèls de punta,
2: silenci.
3: I és que és aquell moment que et pots trobar amb aquell amic del poble que poder viu fora i que torna els dies de festa, amb la teva tieta, amb la teva família. Són aquests moments que també fan això, que com que estàs esperant a que passi alguna cosa que tens moltes ganes, ho fa tot tan gros que és d'aquests moments de pell de gallina.
0: Has dit recorregut, més espera, no sé si eren dos diferents o és el mateix.
3: Són dos diferents i l'última, el foc, evidentment.
0: El foc.
3: Jo crec que com a catalans ens defineix, forma part del nostre ADN, ens corre per les venes, no sé què ens passa amb el foc, que ens encanta, des de les falles als Pirineus que van començar la setmana passada, fins als correfocs, fins als plens de la Patum.
2: I les revetlles de Sant Joan.
0: I les bèsties de foc, jo diria que som l'única cultura o de les poques cultures del món que tenen tantes bèsties de foc.
3: No en tenim moltes. Cada poble té un teatre, una església i un drac,
0: una bèstia de foc. Una bèstia de foc. Quina és a casa teva, Brigitte?
2: Nena, doncs la porcota aquesta que tenim a Sant Antoni, al barri de Sant Antoni, per posar un exemple.
0: La porcota de Sant
2: Antoni.
0: Però a
2: l'Hospitalet de l'Infant tenim el Cavallet de Mar, que tira foc.
0: Que contrari, no? Cavallet de Mar que tira foc.
2: Sí, senyora.
0: Interessant. A casa teu, Eudald?
3: A Berga.
0: A Berga.
3: Nosaltres tenim els plens de la Patum, que és el moment més espectacular. Prop de 1.000 fuets cremen a la vegada en una plaça molt petita, que tu la veus des de lluny, i dius, és impossible que aquí càpiga tanta gent. Doncs sí, hi caben. I la gent salta al seu costat. És espectacular.
0: Hem de dir que Berga tindrà bastants punts d'endur-se el premi d'avui. Recordem que estem buscant quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Una abraçada des d'aquí també, al Camell de Molins, eh?
2: Ara, nena, menciona lo teu.
0: Una cua d'espera per apuntar la criatura. A ser portador del Camell de Molins. 3 anys de cua d'espera.
2: Tres anys. Això és maco perquè ja veieu que tot això és històric i fa segles i encara continua i crec que encara més força. Fa pocs anys que ha tornat a reviscular tot això.
0: Doncs sí, i que segueixi ben viu. De seguida descobrirem quina festa ens defensa. No, ja l'hem descoberta, eh? Ens defensarà l'Eudald segurament Berga,
3: home,
0: la Patum de Berga, però deixeu-me saludar una altra persona que formarà part d'aquesta solució. Un aplaudiment fortíssim per la Coia Ballester. Molt bon dia, Coia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
5: Estupenda, pensant en les festes majors aquí a la Catalunya Sud. Us defensaré un dos per un.
0: Ai.
5: Un dos
0: a veure.
5: Per un farem. Primer, per data, Sant Pere de Reus 29.
2: Ara.
5: Gran correfoc, sí, diables, la tronada. Si voleu fer l'Índio, perfecte, la nit de l'Índio. I després l'altra és Tarragona, que té una festa major espectacular. Cap al setembre ja ens n'anem. Santa Tecla. I tinc molts elements. I tinc, això que deieu, recorregut, silenci, baixada. Un element espectacular, la baixada dels Pilars. I a més, a Tarragona tenim la part alta, el patrimoni romà, al mar, als castells. Vinga, va.
0: La Colla ja ha entrat. Ha entrat, sí. Defensant les seves opcions, eh? Vinga, em sembla que ja bèstia. A veure, la Colla és amiga de la solució. De fet, jo m'invento molts temes i dic, és igual, busquem la Colla. Que ens defensi alguna cosa, la Colla. Ella és delegada de Catalunya Ràdio i les comarques de Tarragona. De seguida ampliarem aquesta defensa de les festes que defenses, però tu, Colla, també la tindreu sentidíssima a Catalunya Ràdio, perquè va treballar de corresponsal al Regne Unit. Colla, a nivell de coneixença, quina era la festa catalana que coneixien més allà?
5: Allà impacten molt els castells.
2: Els
5: castells meravellen. A més, allà hi ha la colla de castellers de Londres i la colla de castellers et serveix d'excusa per explicar-ho tot. I, de fet, jo explicava moltes vegades Catalunya a través dels castells, perquè té tots els elements nostres, té molts elements, no? Tothom hi pot participar, qualsevol edat, qualsevol tipus de persona, és una cosa que integra, una cosa que fem entre tots, i entre si no ho fem entre tots, no funciona. I a part que ja és espectacular per si mateix, no? Aquesta construcció, la música, tot plegat. Els castells per mi eren el punt que connectava el Regne Unit amb Catalunya quan fora...
2: Sí. Clar, totalment inclusiu, nena, és que és una meravella.
5: Absolut, totalment.
0: M'encanta aquesta connexió, aquesta analogia, no?, entre el poble català i la construcció dels castells. Va, de seguida entrarem en temàtica, en tema. Abans, però, us recordo que avui la vostra participació és essencial. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Heu de trucar i heu d'escriure sí o sí, perquè si no, avui no ens en sortim.
1: Mira, i heu de fer el 93207474 o escriure al WhatsApp del programa. Quin és, Brigitte, el WhatsApp
2: 677-38-77-19.
1: Doncs bravo, aquest Brigitte. És el mòbil, bravo, aquell que teniu guardat com a la solució amb l'Elisenda.
2: I si us truquen, també, heu de dir, el programa de l'Elisenda, la solució.
1: Correcte, a Catalunya Ràdio. I avui hi ha una pregunta, doncs, evidentment, molt fàcil d'endevinar, que és quina és la festa popular més icònica de Catalunya, segons el vostre parer. Ara mateix, doncs, si haguéssim posat aigua a bullir,
2: sí,
1: ja no hi cabria. L'aigua hagués vessat, hagués sortit, del recipient. Us he de dir que ara que parlàveu de castells, ens ha escrit el Pau. El Pau té 19 anys i és casteller de la colla Joves Xiquets de Valls.
5: Home.
1: I per mi, diu, la festa de Catalunya és Santa Úrsula, perquè crec que és la festa on millor es representa els castells i el que és la identitat d'aquesta tradició. Santa Úrsula, per cert, que em sembla que és mitjans finals d'octubre.
2: Finals
1: tinc aquí l'Eudald, sí, que és la...
0: L'Eudald i la Brigitte, eh? Ens passen la mà per la cara.
1: Comença el 17 d'octubre. Diu, tot català ha de viure aquesta diada per viure el derbi casteller més heavy i més tens del món casteller.
3: Això és polèmic, perquè hi ha una rivalitat en el món dels castells, que uns et diuen Santa Úrsula i ara sortiran els de Vilafranca i et diran no, Sant Fèlix, aquest no té ni idea.
0: Vull tampoc dir... us embarranqueu només en castells. Avui la pregunta és clara. Quina és la festa popular més icònica de Catalunya? Podeu dir la vostra, i important, no val escriure un WhatsApp o trucar-nos i dir la festa és aquesta. No, ens ho heu d'argumentar. Volem arguments. 93-201-7474. Va, valents. Avui busquem aquesta solució vinculada a les arrels i tradicions del nostre país. Ha de començar la batalla per trobar quina és aquesta festa popular més icònica de Catalunya. I mireu, li hem demanat l'opinió a una presentadora emblemàtica de 3CAT.
2: Ai.
0: Estem parlant, un aplaudiment, per la Mari Pau Huguet.
1: Bravo!
0: La Mari Pau, ara la tenim liada perquè està gravant. De fet, podeu trobar els capítols, la tercera temporada d'una sèrie que està presentant, que es diu La Sobretaula.
2: Ah,
0: la trobareu al 3CAT i ara estan gravant nova temporada. Mari Pau Huguet, que defensa aquesta opció.
6: Bon dia. Bé, a Catalunya, afortunadament, tenim moltes festes tradicionals, culturals, i totes són benvingudes i ben agraïdes i molt boniques. Però, clar, si he de defensar la festa principal o una de les més importants, més sonades de Lleida, ho he de fer i he de parlar de la Plec del Cargol, perquè enguany s'ha celebrat la 45a edició d'una plec que reuneix cada any 17.000 collistes que s'agrupen en colles. Això significa 124 colles que hi participen. No hi poden participar més colles per una qüestió d'espai, i si algú vol formar part o vol organitzar alguna colla més, doncs s'hauria d'acoplar a alguna de les 124 colles existents. Això significa un volum de públic, de gent que passeja per la plec, de visitants, que no de collistes, d'unes 200.000 persones, que això està molt aviat dit.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Jo no vull pensar la quantitat de cargols.
0: La plec del cargol, defensat per la Mari Pau Huguet, 45 anys d'aquesta tradició, evidentment, a Lleida. I com a festa icònica de Catalunya, la Mari Pau també ens explica el per què i com va començar tot.
6: De fet, va néixer de la terra, va néixer de la pagesia, va néixer de l'horta de Lleida. Una cosa que ha nascut d'una cosa tan lleidatana com és el món dels pagesos, el món de l'agricultura. Per què? Doncs perquè tota una sèrie de partides de Lleida, així s'anomenen les partides de l'Horta de Lleida, unes quantes partides, van decidir que es podrien reunir per fer un plat molt típic de la pagesia, que s'ha menjat i es menja molt, moltíssim a les torres i a les cases de Lleida, que és la cuchipanda. La cuchipanda és aprofitar el que també podríem dir-ne, diguem, diferent, però semblant a la cassola de tros, i és aprofitar tot allò que es té a casa, tot allò que es té a l'horta, i anar posant-ho a la cassola, no?, per entendre's. Doncs un anava a buscar unes patates, uns espinacs, els altres portaven el que fos, no?, uns cargols, llonganissa, i aleshores van decidir que per què no fer com una trobada de la Cuchipanda.
0: Trobada de la Cuchipanda.
2: Que és maco, nena.
0: Oh. Està donant argumentassos Maripau Huguet, eh? Poseu-vos
2: els meus
0: estiles.
2: També, i a l'Eudal tinc els seus també, no, nena?
0: No m'esperava menys a la Brigitte que tingués els seus també. A tots els que truqueu, prepareu arguments. De seguida parlem amb en Karim, que el tenim a l'espera al telèfon. De fet, deixem parlar amb ell, Albert. Karim, ets aquí, eh? Karim?
7: Oh.
0: Ui, intenta parar. Sé que vas en cotxe, intenta parar perquè vull sentir-te, va, que seràs el primer en defensar una de les festes més icòniques de Catalunya. Acabem amb la Maripau Huguet. Tenim aquesta colla que volen institucionalitzar la trobada de la Chupipanda, però com s'arriba d'aquí a la plec?
6: I se'n van anar al que aleshores era l'alcalde de Lleida, l'Antoni Siurana, per demanar doncs, uns diners per organitzar aquesta trobada, i en aquells moments l'Ajuntament de Lleida els va donar, als que volien organitzar-ho, 15.000 pessetes d'aquell moment que estem parlant de fa molts anys. Però després van pensar que això hauria de derivar en alguna cosa més. I van pensar, home, si els cargols nosaltres a casa normalment els agafem, els posem en una galleda per netejar-los, perquè es purguin, o els hi poses farina, o els rentes bé amb aigua i els deixes que s'assequin bé, per què no utilitzar aquests cargols també i anar fent una cosa més grossa amb els cargols? I d'aquesta forma, com aquell qui no vol la cosa, es va començar a crear i a fer un teixit molt més gran per convertir-se en el que ara és l'aplec del caragol.
0: Truca en Maripau, sí, truca en nena.
1: Li va sonar el telèfon.
0: M'encanta.
1: A la Maripau.
3: Jo hi vaig anar a l'aplec del caragol aquest any i vaig flipar.
0: Sí,
3: o sigui, és una bogeria, una cosa de deixar-se anar de tot, d'anar-s'ho passar bé, anar amb la teva colla. També et diré, argument en contra.
0: Epa.
2: Bueno, ha de defensar l'Ocel.
3: Clar, a la pleca està molt bé si ets d'allà i tens la teva penya, tens
0: però
3: la teva colla.
0: Però si ara deia la Maripau, no pots entrar-hi, eh?
3: És a dir, pots entrar-hi com a visitant.
0: Sí, clar, però...
3: Però clar, però no té tanta gràcia. Vull dir que la gent que en forma part, ja us ho asseguro que s'ho passen, però...
0: Teta.
3: Sí, sí. Però clar, si ets de fora, doncs...
0: Això el que em deia una amiga de Lleida, em deia, home, lo xulo és formar part d'una colla o poder entrar com a amic de...
3: Exacte.
0: Però anar a visitar-ho sí, és bonic, però és més xulo formar-ne part.
3: I mengen molt, i molt bé, eh? No només cargols.
0: I què passa si no t'agraden els cargols?
3: Hi ha opcions de tot. De fet, jo em vaig trobar uns que cuinaven mandonguilles.
2: No passa res. Els peus a port, nena, tu apartes els cargols i menges els peus a port.
0: I estic convidada.
2: Ahir vaig estar a Lleida, precisament, vaig menjar peus a port amb cargols. Em van dir 4 cargols. Eren 4 cargols comptats.
0: 4 cargols, literal. Va, 5 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Karim, bon dia, estimat.
7: Bon dia.
1: Ai, Karim.
0: Avui t'hem fet parar, perquè s'ha de sentir bé, això. Tenim música èpica de fons. Quina festa defenses, Karim?
7: La Patum.
0: Epa.
1: Ep.
0: Ojo,
1: molt
0: que
1: bé,
0: se solapa amb l'Eudal, eh?
1: No, però a més diu La Patum.
0: La Patum, com l'he dit. Algun altre?
1: Clar.
0: Algun altre per defensar?
2: Tant, que n'hi ha. Sí.
0: Karim, tot teu. A veure, dona'm un argument sòlid, potent, per defensar La Patum. Si voleu defensar la festa popular del vostre poble, clar, la festa major 93-201-7474. Aprofiteu, truqueu ara, que encara no hi ha molta cua i podreu participar en la solució. Karim, tot teu.
7: Vinga, la Patum és una festa amb més de 600 anys d'història i per nosaltres, pels berguedans, els anys es compten de Patum en Patum.
0: Oh, un aplaudiment per aquesta afirmació, així per començar.
3: Tens tota la raó, Karim, i a més, existeix l'any nou patumaire.
0: Què és això?
3: Sí, sí, és a dir, unes setmanes abans de Patum ens reunim tots els patumaires a la plaça Sant Pere i nosaltres comencem l'any allà, vull dir, l'1 de gener.
1: M'encanta, sí, tu ja estàs al 2027?
3: Sí, sí, i tant.
2: L'any patumaire serà 600 i alguna
3: cosa,
2: no?
3: Ah, bueno, es compta des de la Patum 0. No, això és broma, no ho sé, però...
0: Any patumaire, m'encanta, eh? Dos inicis d'any. Algun altre argument, Karim, tot i que aquest m'ha semblat molt espectacular?
1: Brutal.
7: El meu pare té el rècord de salts de plens.
3: Oh! Què dius?
7: Amb 204 i pico salts de plens, em sembla 204 o 205 salts de plens.
3: Però quina bestiesa.
7: I jo he estat el seu acompanyant des de l'any 91.
0: Ostres! Ah. Un aplaudiment per en Karim. Posa'ns en context, Eudal, el salt de plens, sí, per la gent que no ho conegui.
3: El salt de plens és, per mi, l'element més espectacular de la Patum. Reuneixen més de 100 plens, que són com uns dimonis que van vestits amb vidalba, que és una herba que creix als marges del Berguedà i de molts altres llocs, i que serveix doncs, per protegir-se del foc. Pensa que és una tècnica, els vestidors de plens, que s'ensenyen entre ells. Vull dir que passa de pares a fills, de generació en generació...
0: vegada?
3: Suposo que ara sí, però vull dir que és una cosa que es té constància de que els diables d'arreu de Catalunya, doncs, primitivament, segurament o molt probablement, s'assemblaven al que són els plens. Llavors s'ha mantingut com si fos un reducte, com si fos la Gàlia, no? Una mica allò, es manté només allà, aquesta manera de vestir diables, i porten tres, és a dir, sis fuets al cap, dos, tres per banya, i tres a la cua. Per tant, nou fuets cada ple. Fuets és la manera que li diem petardos allà a Berga. I que cremen simultàniament amb una música que és de les més mítiques de la Patum.
0: I escolta'm, Karim, ara ens deies 200 i escaig, el teu pare. A casa entenc que guardeu aquestes vestimentes que ens deia ara l'Eudal, oi?
7: Sí, tots els membres de la família tenim traje propi. Tenim caretes pròpies, però saltem amb les caretes i els elements que ens proporciona la colla de vestidors de plens.
0: Boníssim.
7: Antigament nosaltres teníem els nostres propis vestits i els fèiem servir com a tal.
0: Karim, tu ara em deies, des de l'any 90 i escaig, tu ara, em pregunta una mica indiscreta, tu tens criatures o penses tenir criatures per passar-los aquest llegat?
7: Tinc dos fills, un de 23 i l'altre de 20, i evidentment salten de plens i jo els acompanyo.
0: Ara així m'agrada.
1: Bravo.
0: Totes tres generacions fent salts de plens. Karim, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Queda defensadíssim Berga, i ara hi anem també amb l'Eudal i els seus arguments. Una abraçada, bonic.
7: Moltes gràcies. Fins visca ara. La Patum i visca Berga.
0: I visca la solució.
7: Adéu,
0: adéu. Què més ens diuen, Fran?
1: Bueno, d'entrada ens diuen que aquest any a l'aplec del Cargol es van menjar 14 tones, ens ho diu la Isabel, mare i vota per l'aplec del Caragol. L'Albert introdueix una que encara no ha sortit, que són les caramelles de Súria. Aquest és el vot de l'Albert. I la Isabel vota per una que celebrarem la setmana vinent, que és la nit de Sant Joan, perquè diu que és una gran festivitat. I el Valeri i el Jordi aposta per la festa de Sant Jordi, perquè a més és l'inici de la primavera. L'Antònia, per cert, defensa, disculpeu, la baixada dels Reiers del Pallars, a la Pobla de Segur.
0: Espectacular, espectacular.
1: I en aquest sentit també hi ha el Toni i el Josep Maria, que defensen les falles del Pirineu, les falles de l'Ins, concretament, i les falles de Bui, que se celebren a partir de la setmana vinent. Bueno, de fet, hi ha algunes que han començat,
2: sí,
1: i la setmana vinent n'hi ha més.
0: També podeu defensar festes petitones, que em digueu, no, és que al meu poble fan una festa que és superinteressant perquè és la festa del càntir de no sé què.
2: Molt bé.
0: Bueno, ara és una targentona, però no necessàriament. 93-201-7474, podeu dir la vostra, o si no, el 677-38-77-19. Va, ja que estàvem amb la Patum de Berga, Eudal, què no s'hauria de perdre un de la Patum?
3: La Patum té molts moments i tots són únics a la seva manera. Per mi el millor dia és el diumenge, que és l'últim de tots. És el dia que salten totes les comparses a la plaça. Heu de saber que també que la Patum es basa en la repetició. Vull dir, surten els gegants, surten una vegada i surten quatre vegades. És a dir, o sigui, es basa en aquesta mena de roda, en aquest ritual que es va generant al voltant. Llavors, per mi, el diumenge a la plaça és d'aquells actes que dius...
0: Diumenge a la plaça, apunteu. Els qui no hi hagueu anat mai. A qui no li recomanes anar a Berga a la Patum?
3: Mira, no li recomano a la gent que es pugui agobiar fàcilment, perquè tu saps quan entres, però no saps si sortiràs quan tu vols.
2: Ai, calla.
3: Per tant, no, jo sempre ho dic, per això a la Patum hi pot venir qui vulgui. Evidentment, la cultura popular és popular perquè tothom hi pot anar, és de tots, només faltaria, i la Patum també. I la gràcia de la Patum és que hi hagi molta gent. Però sempre amb respecte. Vull dir, tu mira-t'ho des de lluny, mira-t'ho si cal des del mateix passeig, que hi ha pantalles on fan la Patum en directe els de Televisió del Berguedà, que són uns cracs. Vull dir, mira-t'ho, i un cop ja vegis una mica com funciona tot plegat, dius, vinga, va, som-hi, entro a la plaça i vaig a saltar.
0: Ara la Brigitte deia, ai, ai, ai, t'he de dir una cosa de la Patum de Berga, que em sembla de les festes més ben organitzades en quant a seguretat. Fliparies, recordo, fa molts anys, de la primera, que em va impressionar molt, com explicaven els colors de les bengales, què passava quan hi havia un color d'una bengala, bueno, evidentment deu ser un vermell, no? Que tothom, bum, s'ajau a terra, de cop. Mira, encara ara, t'estic parlant de la primera Patum, jo hi vaig anar potser ara fa 30 i pico d'anys, I recordo de dir, tota la gent d'acord en fer un moviment, va ser veure aquella bengala i tothom va callar, va parar la música, tot.
2: Clar, sí.
0: I, bum, tothom es va ajaure. Per què es va ajaure? Perquè la gent, perquè bàsicament els paramèdics identifiquin on hi ha el problema. I va ser espectacular veure aquella organització de anem tots a una, això serà una festa amb molt de foc, evidentment, però també serà molt segura. Això em va esparverar. Mireu, a l'Eudal li agrada tant la Patum de Berga que el 2015, que és molt jovenet, ell tenia només 11 anys...
2: Va fer la comunió aquell dia.
0: Va fer d'inforreporters de Berga i em va sortir un reportatge de la Patum.
8: La Patum és una festa que fem a Berga. La fem els grans i els petits. Els gegants són quatre. La parella dels vells i dels nous. I no tenen nom. Quan fem el passacarrers, vol dir que ja ha començat la Patum.
3: Fantàstic.
0: M'encanta, et reconeixes un Eudal.
3: Home, jo aquest vídeo l'he vist tantíssimes vegades. És allò aquell...
1: És meravellós.
3: Sí, sí, sí.
0: Entrevistava nens i nenes que hi havia la Patum i feia 5 cèntims del que s'hi podia veure i viure.
8: Portem tot l'any esperant la Patum, perquè ens agrada molt, eh que sí? Sí! Des d'ara fins a diumenge, aquesta plaça queda a tope. Us desitgem molt bona Patum. Us ha informat Eudal des de Berga per l'Infocat.
0: Bravo, un aplaudiment per Eudal. M'agrada molt que firmessis sense cognom, eh?
3: Saps que això jo vaig preguntar, què he de dir, Eudal Feliu o Eudal? Perquè hi havia el Toni Cruanyes, no Toni Cruanyes, Londres, no sé què. I jo pensava, diré Eudal Feliu. I la de l'Infocat m'ha dit, no, no, Eudal i prou.
0: Eudal i prou, sense identificar-te com a Feliu. Home, per què? Dient-te Feliu, nen, has d'anar dient Feliu.
1: Ara estic pensant, aquests dos fragments de vídeo... Es podrien penjar al Club de la Solució?
0: Home, si ens deixa l'Eudal.
3: I tant, sí, sí, sí, sí.
0: Són de la casa.
1: I la gent que formi part del club, no? Que tinguin accés a aquest document com a exclusiu, no?
0: Alerta, perquè ens està trucant gent. Alguns que no volen entrar en directe diu, jo vull defensar la festa del tió, és a dir, fer cagar el tió. Un altre vol defensar l'11 de setembre. Endavant, eh? Però no cal que siguin festes populars institucionals, eh? Podeu dir, a mi m'agrada el meu poble que fem el 23 de setembre perquè vull. Doncs endavant, la podeu defensar el 93-207-474, al 677-387-19. Algun altre argument, Eudal?
2: Ja està, nena.
3: No, mira, en tinc un de molt potent i bueno, que jo crec que quan el digui ja podem tancar dient...
0: De calent,
2: bé, bé, bé. Oi.
3: Com molt bé ja s'ha dit, com ho ha dit el Karim, té més de 600 anys d'història, que és una autèntica bestiesa, això. Vull dir, és una festa antiguíssima. Però és que, a més, des del 2005 forma part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. A Catalunya, d'aquest tipus d'immaterial, només en tenim 7 de patrimonis. D'acord? 4 d'ells es poden relacionar amb festes, que són les baixades de falles dels Pirineus.
0: Sí? Que ningú ens l'ha defensat encara?
2: Ara
0: per favor,
2: posaran,
0: ja trigueu.
1: Sí, el Toni i el Josep Maria l'han defensat.
2: Ara
0: me n'havia oblidat.
1: Però que la defensin si volen.
3: Doncs tenim les falles, tenim també la baixada de Reyes, que també ho fan per la zona del Segre.
1: De segur,
3: exacte. I tenim els castells, evidentment. Doncs d'aquestes 4, 3 les tenim al Berguedà.
0: Un aplaudiment per aquest argument. Argumentar-s'ho.
1: Això és monopoli, eh?
3: Tenim, evidentment, els castells, tot i que són una colla molt petitona, perquè són lluny del gran territori casteller de Vilafranca, Valls, etc. Tenim les baixades dels Pirineus, amb l'exclusiva de que nosaltres ho fem a l'hivern, no a l'estiu, és a dir, baixen la nit de Nadal, i per últim... Tenim la Patum, evidentment, que aquesta sí que és nostra del tot. I a més, la gràcia és que és una festa...
0: Ell sol fa tot el programa.
3: Ja he dit que després d'aquest argument ja podríem tancar.
2: Nosaltres anem a dinar.
3: Acabo molt ràpid. Que ens la sentim nostra des de que som molt petits. Tenim la Patum infantil, que es fa els divendres, que és espectacular de veure, i que són nens. El meu cosí té 5 anys i va fer de turqui cavallet. I ell ja se sent la Patum i l'estimarà tota la vida. Vull dir que és una cosa que portem a la sang.
0: És que això és el que hem de fer amb totes les festes populars. És el que hem de fer perquè, com deia abans la Brigitta, no es mantinguin en el temps, però des de la passió, no des de l'obligació. I Berga és un gran exemple. El 677-387-19.
1: Mira, és que el David és membre del Geganters de Vic i el que, a part de que ens conviden a aquesta festa major del 5 de juliol, que és la festa major de Sant Miquel dels Sants, 15 dies, pràcticament.
2: És el patró.
1: El seguici festiu de Sant Miquel també ha estat reconegut per la Generalitat com a bé cultural d'interès nacional perquè se celebra aquesta festa des del segle XVIII. L'Eugènia defensa a Sant Hilari el juliol i a l'Embruix. La festa de l'Embruix. Diu, espectacular, heu de venir.
0: No la coneixia.
1: Hauríem de fer una ruta, també, per tots els pobles.
0: M'encantaria fer una ruta de festes populars amb l'Eudal, eh?
3: Home, hi esteu convidats, eh?
2: A més, hauria de ser obligatori, nena, que tots els catalans i catalanes anéssim a cada localitat.
0: Estic d'acord.
2: Perquè ja està bé que se'n vagin por ahí, aquí tenim, que no ens ho acabem.
0: Totalment d'acord.
1: Mira, a Premià de Mar, la Marta diu que hi ha la millor festa major, la festa
0: pirates
1: major de pirates i premianencs. Correcte, sí, sí. La Mia defensa les festes d'altura, d'Olot. Sí. La Maria Antònia, la Fira de la Perdiu, de Vilanova de Maià. I alerta, la Carme ens diu, heu d'anar a Lo Rancho de Pons, que són 80 olles d'escudella.
3: 80?
1: Però comença el dia abans, per tant.
3: No, clar, 80 olles d'escudella.
0: Farem-ho tot. M'estan fotent bronca i tenen tota la raó.
1: Qui? Què?
0: Que no he parlat.
1: Un moment.
0: Per favor, De Molins de Rei, la Fira de la Candelera, per favor.
1: Home, sí, home, molt bé.
2: Home. Sí. El 2 de febrer, nena.
1: Un moment, queden,
0: exactament,
1: queden 23 minuts de programa.
0: No havia dit la Festa de la Candelera, però en defensa pròpia he de dir que havia parlat del Camell de Molins,
1: sí,
0: eh?
1: Això sí, que molta
0: gent... Ho dic per la molinenca que m'està escrivint.
1: Molta gent s'ha espantat quan has parlat del Camell de Molins.
0: No,
1: perquè pensava que estaves parlant de la teva vida personal.
0: Bueno, clar, potser n'hi ha més d'un, eh? Però
1: això
0: no hi vull entrar. Va, que ara farem una pausa i a la tornada. Alerta, perquè se't posa difícil, Patum de Berga.
3: Ai, ai, ai.
0: Tenim escalfant la banda.
3: Ui.
0: Les Santes de Mataró.
1: Molt.
0: Defensades.
2: Ai.
0: Per Espàrtac Paran.
3: Puc deixar anar una exclusiva?
0: Pots deixar-la.
3: Potser els de les Santes s'han inspirat una mica massa amb la Patum.
0: Ara tornem.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
10: Benvinguts a la millora del dia.
11: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
10: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Perquè tu avui has volgut portar el berenar a un lloc en concret.
12: Per què els heu volgut obsequiar amb aquest berenar?
13: No hem cregut que s'ho mereixien després de la feina feta durant tot el curs. Hi ha coca aquí.
14: Oh. Quin és el programa de ràdio que més us agrada?
10: Sí, és resposta molt sincera.
9: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
10: Anem a repartir berenar.
9: A la tarda de Catalunya Ràdio.
15: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
16: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
17: Quina ratxa! Quants maig portes?
16: 150.
17: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdic al teu quiosc i el periòdico.com.
18: Catalunya Ràdio.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Ets una genocida del temps.
10: La millor hora del dia.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Minuts i seran les dues del migdia. Haurem d'apretar una mica màquines perquè volem anar fins a Santa Tecla. Volem defensar les festes de Sant Pere de Reus amb la Colla Ballester, Barcelona també, les festes de la Mercè amb la Brigitta Lamour. Abans, però, li ha sorgit competència a la Patum de Berga perquè Espàrtac Paran, molt bon dia.
19: Bon dia.
0: No vull fer-te enfadar, Espàrtac Paran. Primer de tot, un aplaudiment per l'Espàrtac Paran, per
1: favor. Bravo.
0: Però, Espàrtac, s'acaba de dir en aquest estudi... que les Santes de Mataró possiblement s'hagin inspirat, en part, amb la Patum de Berga. Què has de dir? Què has de dir?
2: Ai.
19: Bueno, que això és una evidència.
0: Oh!
2: No hi ha polèmica.
0: No hi ha polèmica. Següent.
2: No, però està bé que sigui sincer.
19: No hi ha cap mena de polèmica, tot el contrari. És més, que tenim un país que una companyia com els Comediants,
2: sí,
19: que s'ha inspirat en moltes festes, però especialment amb la Patum. Aquest dia parlàvem amb en Jaumet de Comedians, fundador, que se'n recorda quan la Patum no era res per la gent de fora de Berga, i molt per la gent de Berga. Ells van anar allà i van veure aquelles màscares, aquella manera de fer festa, i a partir d'aquí surt tot l'univers de Comedians. Vull dir que és evident.
0: Aquesta és la Catalunya que volem, la Catalunya germanada, per favor.
2: Integradora, sí, sí.
0: Exacte.
19: Totalment.
0: M'encanta.
2: I tant.
0: Espartac, quan vam parlar, quan vam plantejar fer aquest programa, quina és la festa popular més icònica de Catalunya, vam dir, home, hem de trucar a l'Espartac i ens ha de defensar les Santes sí o sí. A veure, dona'm un argument o un parell d'arguments de pes per defensar com a festa més icònica les Santes de Mataró.
19: Saps què passa? Que em truques en un moment molt difícil de la meva vida, eh? És a dir, és que jo et puc defensar les Santes tant com vulguis i puc fer de mataroní, de cap gros i aquest cuento te'l puc explicar molt, eh? Però jo estic en un moment que ja ve de fa molts i molts anys, especialment quan feia divendres i em passejava pel país cada tarda, que el meu cor està molt ampliat. És a dir, el meu cor no es queda centrat en Mataró. I et puc defensar les Santes perquè, mira, som capgrossos, som una ciutat molt difícil, molt difícil, i només les Santes, només la Festa Major, és un element que és capaç d'unir tots els mataronins. I quan dic unir els mataronins, pensa que és una cosa molt difícil, eh? Doncs bé, hi ha cançons, hi ha una figura que és la del gegant, en Rolf Faves, que al seu voltant uneix tots els mataronins. I això, amb aquesta música, amb Bequetero, amb el Bequetero, comptant fins a 15, doncs realment, hòstia, és un plaer i un privilegi. Clar, defenso les Santes en aquest sentit. Però tenim un país tan ric, amb una quantitat de festes acollonant, que no coneixem, que és massa. La gran pregunta és, les hem de conèixer totes? La gran pregunta és, tots hem d'anar a fer de ple a la Patum de Berga, per exemple, o tots hem de participar a la festa com si fóssim d'allà? Aquest també és un gran tema. Hem d'anar al Pirineu i tots agafar una falla i córrer i fer la baixada en falla?
0: Jo crec que no, ho podem deixar per la gent de la zona, però conèixer-les i disfrutar-les almenys des del relat, crec que és molt interessant. De fet, hi ha un programa al 3CAT que es diu Som Únics, que es dedica a apropar la cultura popular per reivindicar-la com el llegat del nostre país. Evidentment el presenta l'Espartac Paran, que es desplaça a aquelles festes i tradicions catalanes per viure en directe els esdeveniments culturals autèntics i genuïns de Catalunya.
18: Benvinguts, benvingudes, som els d'Únics i avui és un dia molt especial. És un dia a negra nit. Som dalt de la muntanya, som molt amunt. Negra nit, però envoltats de gent, encara que us costi una mica d'olorar.
0: Per això l'Espartac Paran ens deia, home, estic en un moment personal ara difícil de defensar només les Santes de Mataró. Hi ha alguna d'aquestes festes per les quals hagis passejat que diguis, buah, aquesta és que no la tenia ni al radar i m'ha deixat, m'ha perdut?
19: Mira, ja sé que avui dec ser el pitjor entrevistat que tens a la vida.
0: Ara ja, no, totes són iguals.
19: No, és que t'explicaré una cosa. És que tu pots fer la festa que vulguis, però el més guapo és la gent que s'uneix al voltant d'aquesta festa.
0: Total.
19: És a dir, tu pots crear una baixada de falles, tu pots crear l'àliga ballant a la plaça de Sant Pere de Berga, tu pots fumar en Rolf Faves amb tots els mataronins al mig, però és com ho viu la gent i com es converteix, que ho dic moltes vegades, com una tribu al voltant d'aquella festa concreta.
0: Mira, és justament el que ens deia l'Eudald, no?, que ens parlava i ens deia hi ha diferents coses que tenen en comú les diferents festes de Catalunya. Ens parlava de recorregut, ens parlava d'una espera en comú que feia doncs, aquest sentiment de comunitat i, a més, d'aguantar la tensió després de l'eufòria, a part del foc. Vull dir que coincidiu molt en aquest relat amb l'Eudald Feliu que ens acompanya avui.
19: Bueno, és que l'Eudald, o sigui, per mi és un referent, el que està fent ell és admiració absoluta. Deixa'm dir-te també que a mi m'agrada molt, per exemple, anar a una població i veure una festa que encara no hi havia pogut anar o no la conec gaire, i m'agrada molt com en massa la gent em diu, però no coneixes el que fem aquí? És a dir, que sembla impossible que tu no puguis conèixer el que passa en aquell poble o ciutat perdut de Catalunya, no? I això és molt bonic, perquè el món comença i acaba on hi ha aquesta festa, no?, per ells. I això és molt bonic.
0: Ai, de veritat, Espartac Paran, i jo crec que hauríem de muntar algun especial amb l'Eudald Feliu aquí, a La Solució, amb ells dos, eh?
3: No saps la il·lusió que m'ha fet.
19: I no és broma, eh?
3: No saps la il·lusió que m'ha fet que l'Espartac Paran, que per mi és ell el referent, evidentment. Vull dir que jo el porto seguint moltíssim. Vull dir que això, oita.
0: El present.
3: Compartir aquest moment.
0: I el futur,
3: fantàstic.
0: Escolta, una cosa, us ajuntarem a La Solució. Gràcies, un aplaudiment fortíssim per Espartac Paran.
1: Bravo.
0: Santes de Mataró.
19: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies, bonic, una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Per cert, haureu notat que hem parlat amb en Karim, no hem pogut passar més trucades perquè heu trucat tants que heu fet que caigui la centraleta. Ostres. Però aquí som tan ràpids a Catalunya Ràdio que ja la tenim activa. Per tant, aprofiteu 93-201-7474 mentre sí que heu fet una cosa molt interessant, que és virar cap al WhatsApp al 677-38-77-19.
1: Mira, el Jesús defensa el Tocassons a Taradell. Això se celebra el 25 d'agost. Diu, és una festa declarada d'interès turístic amb la participació de molta gent que es divideixen, això que ens agrada tant, dividir Catalunya, en dos bàndols, el del Tocassons i els del Sometent. El Ferran diu que la seva festa preferida és la festa de la cervesa, a la Festa del Carme, a Llançà.
0: Oh, boníssima, sí? Ruixen amb cervesa.
2: Estàs una dius. Compte, sí? Franca, la nena ha estat a quasi totes les festes.
0: Home, però mons pares...
1: Ja ho veig, sí.
2: sigui, qualsevol excusa és bona. Però te coneixes un 70%.
0: Et ruixen amb cervesa, després et llepes la samarreta, nen, i mira, el home no, que és broma.
3: Però quina festa és aquesta?
2: A veure, saber com acaba ella.
1: La Santes també hi ha la ruixada. Per cert, la Santes la defensa l'Anna, però diu... Un bon exemple de festa major us diria que és la de Sant Quintí de Mediona, plena de folklore i molt representativa del que és Catalunya.
0: Ara m'està fent ràbia que només duri una hora aquest programa perquè voldria fer un llistat de totes les, les
1: mira,
0: festes.
1: La Gemma ens ho ha demanat. La Gemma ens diu, em sembla que com a resum del programa d'avui podríeu fer un llistat amb el nom de la festa, el lloc i la data de quan se celebra.
0: Em sembla bé, haurem de treballar. A veure, la Viena i la Lívia ja estan dient...
20: No marxeu, no marxeu!
0: Les redactores d'aquest programa estan dient ja ens toca treballar avui, extra.
3: Calendari compartit i trobada de la gent de la solució.
0: Sí, sí,
2: bravo, bravo!
0: Estem eufòrics.
1: Tenim idees.
0: Ai, senyor, va, que la Colla la teníem allà escalfant la banda i l'hem d'alliberar, pobra Colla.
1: Ai, Colla.
0: Colla Ballester. Ara et toca a tu. Quina festa vols començar a defensar? Què en faràs, festa i argument de pes?
5: Mira, sí, però abans voldria dir una cosa, perquè us escoltava tota l'estona. Primer, quina sort té l'Espartac, que es dedica a treballar d'això, i l'Eudald també, clar, és que és increïble. I després, la gran riquesa que tenim. És que defensar una sola festa a Catalunya és bastant difícil. La Patum és extraordinària, aquesta història que heu explicat tan bonica, i com a defensable d'aquesta Catalunya del Sud, us citava Santa Tecla, que, com a diferència de la Patum, i per passar-li una mica al davant, diria que la diferència és que Santa Tecla és més completa, és més global, que ho tenim de tot. Els castells de foc, els elements del seguici, el braç de Santa Tecla entrant, la baixada de l'Àliga, que és espectacular des del Pla de la Seu, els pilars caminants, és a dir, com a diferència d'identitat de Santa Tecla a Tarragona, seria aquesta globalitat. És una festa que dura 10 dies, que no pararies en tots els 10 dies. I després tenim la de Reus, amb la tronada, amb l'espectacular pla d'on Mercadal ressonant i tremolant amb els mascles petant allí tothom concentrat, o la nit de Felindio, que també és molt bonica, no? Quan els gegants es descontrolen i deixen de ser tan oficials i fer un seguici més comú i tot s'embogeix, no? Per tant, aquesta riquesa brutal que tenim, cal afegir-hi que aquí som la terra del vermut i que per tant teniu un plus. Vermut rombero, vermuts
0: guapo,
5: de tots tipus. Sí, sí. Per tant, aquí baix també teniu per on triar. Hi ha molta riquesa en tot i això és meravellós.
0: M'agrada moltíssim aquest argument de la Colla, perquè jo no sabia que era tan llarga, 10
2: sí,
0: dies.
2: Sí, nena, i molt
0: perquè,
2: complerta.
0: Clar, com que jo he vist que a prop de Barcelona, clar, fagocita una mica, no? Tira més cap a l'altra banda. Però ens parlaves també, Colla, de Sant Pere de Reus. A veure, Sant Pere de Reus.
5: Sant Pere de Reus, què vols saber de Sant Pere? Mira, començàs per la tronada, tens diverses tronades a la plaça del Mercadal, la plaça de l'Ajuntament, històric amb la Casa Navàs, tot això ressonant, que no et pots ni tapar les orelles, no hi ha qui et salvi, si et poses a primera fila. L'únic que pots fer és obrir la boca i escoltar aquell ressonar tan fort i després l'olor de la pólvora, el fum blanc que ho tapa tot. D'aquí te'n vas a fer un vermutet, pots demanar olives i pataques.
0: El teu és el vermut, eh?
2: Sí, sí.
5: Espectacular. Perquè a més hem fet versions del vermut aquí cap al sud, que és... Pots tenir un vermut de rumba, un vermut amb tots els tipus de música que tu et puguis imaginar a molts racons de la ciutat. Després tenim l'entrada de l'Àliga a la Prioral, el correfoc de diables espaterrant també. És a dir, tens molts elements, una mica com la Tecla, però tot una mica més reduït en quant a volum, perquè a Tarragona hi ha més gent, no?, entre altres coses. Però, en fi, que són dues festes molt espectaculars.
0: No et faré, triar entre una de les dues.
2: Ui, no,
0: No ho faré perquè l'acomiaden.
1: No li facis.
0: O l'acomiaden o la pedreguen pel carrer. Aleshores no volem això per la Colla Ballester, en cap dels casos.
3: De cap manera.
0: Defensades aquestes festes de Sant Pere de Reus i de Santa Tecla, a Tarragona, per part de la Colla Ballester, moment de Brigitte Lamour, queden 9 minuts per decidir, segons vosaltres, quina és la festa popular més icònica de Catalunya. La Mercè té vots, ja?
1: Doncs la Mercè ara mateix et podria dir que és el podi.
0: Ostres, el podi!
2: Lo normal, nena.
1: El podi.
2: Clar, això és lo normal.
1: El podi que reparteixen ara mateix la Mercè de Barcelona, la Patum de Berga i les Santes de Mataró.
3: Quin
1: no
3: patiment.
1: Dic en quin ordre.
0: Podeu seguir votant al 677-3877-19.
1: I pot haver-hi canvis, perquè n'hi ha d'altres que estan en quart i cinquè lloc, com per exemple la Núria, que ha votat la cremada del dimoni de Badalona, o la festa major de Vilafranca, que vota el Gerard, que també estan situades, com la plec del Cargol.
0: I ningú ha parlat del Carnaval de Sitges o de Vilanova.
1: Sí. Hi ha gent que ha parlat del Carnaval de Vilanova. Per exemple, la Carla, perquè diu... Sí. Sobretot perquè té una guerra de caramels i de merengue que és apassionant.
0: Ara parlarem amb en Gerard Romero, que ens defensarà el Carnaval de Vilanova. Abans, però, Barcelona, Brígida l'amor, tot teu.
2: Doncs mira, molt contenta, a més aniré ràpida, perquè quan he dit que és normal
0: no
2: que
0: corris,
2: sigui...
0: no corris, eh?
2: Bueno, doncs gràcies per dir-m'ho, perquè se va bastant accelerada.
0: Jo estic esgotada de tantes propostes,
2: sí,
0: tu.
2: Sí, resulta que fent un resum de tota la gent que està participant, més els convidats, clar, tenim l'Eudald, tenim l'Espartac, tenim la Colla, tenim la sort nosaltres, a Catalunya, que som tan diversos, i què engloba la Mercè? Precisament la Mercè, des de l'any 1902, que ja es pot dir que és l'oficial de Barcelona com la coneixem avui en dia, acull tot el que és la diversitat i de tots els pobles de Catalunya. Per què dic això? Encara es manté la plantada. Va ser la primera vegada que els gegants de tota Catalunya van fer una plantada a Barcelona, 1902. Encara avui, 2026, segueix sent. Va ser Barcelona Capital el primer concurs de castells.
0: Ah, van sí? Va ser a Barcelona?
2: A Barcelona van vindre les dues colles de Valls i encara es manté també això des del 1902. I la resta, totes les altres activitats, el que es fa, la cercavila, tot això encara avui en dia és una representació de tots els pobles i ciutats de Catalunya. I com a capital nostra, i si anem al 2026, nena, això és, una, és un no parar, sobretot gratuït, inclusiu i divers. Si una servidora lluita per alguna cosa, és per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
0: I has dit els gegants, que no han sortit gaire les paraules dels gegants, eh? Defenseu-nos els gegants del vostre poble, també, eh?
2: A cada municipi, afortunadament, tenim. I aquí, fa molts anys, com una curiositat, vosaltres no havíeu nascut, els gegants van arribar fins i tot en barco.
0: A més, és molt interessant que, normalment, les colles de geganters conviden altres gegants d'altres localitats, no? L'altre dia vaig estar a Sant Quirze del Vallès, que, per cert, havien renovat tots els gegants.
2: Sí, senyora.
0: Espectacular, els
2: mossos. Hi ha un nen que es diu Pere Juventí, apunteu-vos aquest
0: Pere
2: número.
0: Pere Juventí.
2: Perquè l'hauries d'entrevistar un dia a La Solució. Aquest noi és molt jovenet i es dedica a fer aquests gegants, nen.
0: Aquests gegants.
2: I és jove, que això és el maco.
1: Fer-los,
2: Fer-los.
1: Doncs mira, podríem fer com es fa un gegant i com es porta, també. Perquè com es porta un gegant o un cap gros...
0: Estem fent tota La Solució. Estem fent tota La Solució ja de la propera temporada,
2: ara,
0: no?
2: Per això he volgut resumir, nena, al final la capital, la Catalunya, inclou totes les festes majors, però, per favor, aneu a totes. Vaig estar a la plantada de l'arròs abans d'ahir, nena.
0: És veritat, et vaig veure.
2: Per el Tebre, és una meravella.
0: No ens ha trucat ningú defensant les festes de l'Eltebre, eh? Per favor, 93-207-474, aprofiteu els últims... Mira, ja truca. Els últims minuts ja funciona, eh? 93-201-7474. És automàtic. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. Si hem de rebre les últimes trucades, aprofiteu el 93-201-7474.
1: Mira, la Montserrat defensa la trobada de gegants, capgrossos i grallers de les Borges Blanques. 83 colles, eh? Que hi ha a les Borges Blanques, diu la Montserrat. I alerta perquè la Teresa de Molins diu: jo voto per l'Espartac Paran perquè m'ha fet plorar.
2: Molt bé, què
0: ha dit? Però un moment, Teresa de Molins. La fira d'entitats més gran de Catalunya és la Candelera de Molins de Rei,
1: però, era un vot més aviat emotiu i sentimental per l'espeech que ha fet.
3: L'Elisenda aprofita per tirar algun vot.
1: No, té vots la Candelera.
2: No rascarà res.
1: Cristina ha votat per la Candelera i també per la Festa Major de Castellbisbal. Mira, l'Anna acaba de... Això és com en directe.
0: Aneu fent.
1: Les eleccions. L'Anna acaba de votar per la Patum de Berga.
3: Molt bé, Anna.
1: Tot i que sóc de Llançà.
0: M'encanta.
2: Això és traïció.
0: Que li hem demanat també a l'streamer del portal Gijantes i presentador del fanzone del 3CAT, Gerard Romero, que defensi una festa icònica, evidentment, quin ha triat.
20: Hola, Carot, hola, Fran, hola a tots, què tal, com esteu? Doncs és que, vaja, no ho sé, és que no hauria ni d'aparèixer jo al programa, perquè, evidentment, trobo que no se n'hauria de parlar de res més que no fos del Carnaval de Vilanova, perquè, evidentment, el Carnaval de Vilanova és la festa, és el moment, és la cita de cada any, i per tant entenc que hagueu d'omplir aquí tota l'hora parlant de quina és la festa més icònica de Catalunya, però és que no hi ha cap dubte que és el Carnaval de Vilanova i la Geltrú, la festa més icònica i el moment més especial i el moment en què la ciutat, que gairebé 70.000 habitants, tots hi surten, eh? Els que venen aquí a dormir, els que són molts també, els que només venen a dormir, però que aquells dies de Carnaval i sobretot les comparses del diumenge es tiren al carrer per gaudir i per passar molt bé aquesta jornada carnavalera.
0: Gerard Romero, moltíssimes gràcies, estimat. Va, que vaig derrapant, perquè hem d'anar a publicitat, hem de donar el veredicte que hem decidit avui La Solució. Abans, però, Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Et demano molta brevetat, Martí, perquè tens 30 segons. Quina festa defenses?
4: No, mira, defenso la Pedra del Diable a Parets del Vallès. És l'única representació que és com una obra de teatre que es barregen gegants, diables, actors que posen veus als diables, i hi ha música i foc i tota la història.
0: Jo no la coneixia.
4: És una representació que dura aproximadament una hora i sí? és que ho fem molt, molt de gust.
0: Epa,
2: a Parets del Vallès, eh?
0: Parets del Vallès, la representació de la Pedra del Diable.
4: Ja fa divendres de Festa Major.
0: Doncs m'apunto, Martí. Gràcies infinites.
4: A finals de juliol.
0: Una abraçada, bonic. Fins ara.
4: Vale, gràcies.
0: Adéu, adéu.
21: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
22: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes. Ocasión
23: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: Un minut i 10 segons per resoldre. Després d'escoltar els arguments dels nostres convidats i especialistes, les vostres trucades, els vostres, sobretot, missatges de WhatsApp, ha arribat el moment. L'audiència de la solució, Fran Domènech, preparat, eh?
1: Sí, preparadíssim.
0: Ha decidit que la festa més icònica dels catalans...
3: Quins nervis.
0: Sens cap mena de dubte...
2: Ai, nena.
0: És, Fran Domènech...
1: La Patum de Berga.
0: Bravo!
1: La Patum de Berga s'emporta la medalla d'or, però freca freca amb la Mercè de la ciutat de Barcelona, les Santes de Mataró i el Carnaval de Vilanova.
0: Un aplaudiment fortíssim per la Patum de Berga, defensada per l'Eudald Feliu. Eudald, un luxe, tenista.
3: El luxe ha estat meu, de veritat.
0: Ja ho sabeu, ara tots corrent al loft, eh? Una abraçada, bonic. Fins ara. Estimada, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. També gràcies, Coia Ballester, delegada de Catalunya Ràdio Tarragona. Una abraçada bonica.
5: Bona tarda. Impugnem, eh? Nosaltres impugnem.
0: Tornem demà.
26: El govern esmena la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que el pla per posar Mossos en escoles i instituts continua actiu. Bon dia, són les dues.
27: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
26: La prova pilot per posar policies de paisà i desarmats en escoles i instituts per analitzar si ajuden a millorar la convivència continua finalment actiu. Natàlia Ramon.
28: Ho assegura el govern, tot i aquestes paraules d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
29: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
26: Després de sentir Parlon, connectem amb el Palau de la Generalitat i també amb el Parlament. Albert Prat, Jordi Corbalan.
30: El govern de Salvador Illa s'embolica amb un pla pilot que ja va néixer amb mal peu i en només un matí passa de donar-lo per mort a dir que continua viu. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha confirmat que hi ha 7 instituts amb Mossos de paisà i que no enterraran el projecte.
31: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
26: L'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot.
32: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
33: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
34: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
26: De seguida hi aprofundim. Mentrestant, de la crònica internacional, Donald Trump assegura que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. Enviat especial a la cimera del G7 a Evian, a l'est de França, Jordi Baró.
6: Bon dia. L'acord de pau no és encara públic, però Trump en continua presumint al G7. Segons el president dels Estats Units, el text diu alt i clar que l'Iran mai tindrà una arma nuclear i amenaça, en cas contrari, en fer caure l'infern sobre el règim de Teheran. Amb l'Iran presumiblement encarrilat, Trump mira de nou a la guerra ucraïna i li diu a Putin que arribi un acord per acabar-la.
26: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï en la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que s'ubicaria a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
28: El govern català ha aprovat els tràmits administratius el mateix dia que el Consell de Ministres ha fixat una aportació de 719 milions d'euros per desenvolupar el projecte. Les autoritats europees preveuen crear 5 d'aquestes gigafactories que han de permetre dependre menys de la Xina i els Estats Units. Hi ha una setantena de competidors

0: Ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, amb el debut decebedor d'Espanya al Mundial.
2: L'empat a 0 amb Cap Verd va ser un cop a l'optimisme que envoltava la selecció espanyola amb les aspiracions en aquest Mundial. Lamine Yamal, tot i així, va jugar 20 minuts. També van empatar l'Uruguai amb l'Aràbia Saudita i l'Iran amb Nova Zelanda. Sentirem el seleccionador iranià lamentant i denunciant les condicions dures amb què han de jugar aquest Mundial pel conflicte que té l'Iran amb els Estats Units. I aquesta matinada, i aquesta nit també, debutaran França i l'Argentina amb Leo Messi titular. I fora del Mundial, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, s'enfronten al Barça i al Pozo Múrcia.
1: Ja hem vist que la selecció espanyola es va embussar i sapiguem ara com tenim les carreteres, si estan embussades o no. Clàudia Serra.
3: Doncs sense incidències destacades a aquesta hora, sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7, a Barberà, en sentit Girona, i en trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt de Sarrià-Horta, sentit Besòs, i a la litoral, a la zona franca i Santa Coloma cap a Trinitat. Un últim punt de transport públic, perquè la línia T4 del tram circula amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
1: I ara, temps pel temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Amb quin panorama, Francesc Mauri?
5: Bon dia, doncs amb un panorama càlid. Avui la calor augmenta 2-3 graus respecte a ahir. Ara mateix la més alta, 20 Ebre, a la Ribera d'Ebre, amb 37. Valors com els que tenim aquests dies són de juliol i agost, i a més dels dies més càlids, no pas de juny. I continuarem per sobre del que toca per l'època tota la setmana, fins i tot amb una previsible punta de calor entre diumenge i dilluns.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara són les 2:06. Del dia que us expliquem que el govern de la Generalitat ha sortit a corregir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. L'embolic a l'executiu ha vingut arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
6: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Això és exactament el que ha dit Parlon. Ara anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
7: Què tal, Joan? Bon dia.
1: Més enllà d'aquestes paraules, però primer a través d'una nota i fa uns minuts a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon ha dit que el pla, com sentíeu, estava en via de paràlisi.
7: Sí, el govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta i al cap d'unes hores el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. Fa una estona, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
8: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
7: Sigui com sigui, a l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb el peu, com dèiem, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció de l'executiu és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan es vol avaluar com ha anat aquesta prova pilot.
1: Doncs després de tot plegat, com és lògic, l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que s'aclareixi i que deixi al calaix definitivament el pla per desplegar Mossos en centres educatius. Ara connectem amb el Parlament. Jordi Corbalan.
9: Aquí al Parlament, el gruix de l'oposició recorda al govern que la cambra va votar una moció demanant la retirada del pla pilot i demanen a l'executiu de Salvador Illa que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
10: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
11: Esperem que

0: deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
1: Que s'aclareixin amb els seus lius, els lius del govern que els resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
2: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
3: En canvi, des de Vox han defensat la continuïtat del pla.
4: Doncs aquest és el principal tema del dia a Catalunya. Mentrestant, el món mira a Evian, a França. I allà Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, com dèiem, a Evian, on es fa la cimera del G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat israelià Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar també la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. El nostre enviat especial a Evian és en Jordi Baró. Jordi, bon dia.
5: Bon dia. Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Ginebra, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
6: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
5: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
6: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
5: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders a Kiev, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
4: I mentrestant, el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden, desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud del país intenta tornar a casa seva. Connectem ara amb Jerusalem. Jordi Brascó.
7: Bon dia. Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandurie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
8: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inevitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
7: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
9: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
7: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
4: 2 minuts i serà un quart. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de la cursa perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial.
10: Catalunya migdia.
11: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
12: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub, L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
13: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
14: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
16: Catalunya migdia.
4: Us ho dèiem abans dels anuncis. Avui també és notícia una nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. I la notícia és que el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa semipública, de fet pública o privada, que l'impulsarà. Haurà de competir aquesta candidatura amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest mateix any 2026. Jordi Canal.
8: Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta beneficiaria molts sectors, segons la ministra portaveu Elma Said.
17: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
8: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere el projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant se'l reparteixen empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
4: I mentrestant, en crònica política, Junts per Catalunya eleva la pressió sobre Pedro Sánchez enmig d'una setmana horribilis pel PSOE. Els de Carles Puigdemont volen forçar, veurem si se'n surten, una votació al Congrés dels Diputats per demanar al president del govern espanyol un avançament electoral. Aquest moviment, a més, coincidirà amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
18: Bon dia. En una setmana de màxima tensió judicial per al PSOE, Junts per Catalunya redobla la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i força un moviment polític per evidenciar que la legislatura ha arribat al final i cal avançar eleccions. Fa un mes que Míriam Nogueras va dir-li a Sánchez a l'hemicicle i Junts interpreta que la situació ha empitjorat. Josep Maria Cruzet.
19: I malgrat ha passat un mes, el president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
18: Per això els de Carles Puigdemont han aprofitat una moció del PP per presentar una esmena en aquest sentit. Un text que es debatrà probablement dimecres i es votarà segur dijous. No té vinculació jurídica, reconeixen a Junts, però obligarà tots els partits a posicionar-se. Elma Sainz, ministra portaveu.
20: No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
18: Junts no és l'únic partit que ha fet el pas. El PP, pràcticament a la vegada, ha canviat el seu text per introduir la mateixa idea. Diu Esther Muñoz, portaveu del Congrés, que ha estat casualitat i destaca que es voti un text, l'altre o els dos. El més important és que...
21: Se va votar esta semana una cuestión de confianza. Esta no va ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va tenir que convocar eleccions generals.
18: Uns textos, per cert, que hauran de passar el filtre de la mesa que ja els estudia. Qui no canvia de posició són els socis com Esquerra o Bildu, tot i que els republicans demanen a Sánchez que es mogui. Gabriel Rufián i Merche Púlua.
0: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? ¿Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores?
1: Creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Por nuestra parte no lo entendemos.
18: Les mirades estan ara posades en un altre soci del PSOE, el PNB, que també ha demanat eleccions, però que de moment guarda silenci.
4: Tot plegat, ens quedem a Madrid, agafa el PSOE a un pas que el jutge del cas Zapatero el vegi demà, l'expresident del govern espanyol, perquè ha rebutjat ajornar la declaració de demà i, per tant, obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava a la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però tornen a defensar la seva innocència. Anem ara al Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
22: Què tal? Bon dia. La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge es nega a ajornar aquesta declaració. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, y Pache López, portaveu dels socialistes.
20: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
23: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
22: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar les joies si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
20: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
22: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
4: Doncs mentre l'esperem, us expliquem un altre tipus d'investigació. I en aquest cas fa referència als grans bancs i a la guerra hipotecària que estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador, Jordi.
8: La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja haurien pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la CNMC, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
4: Encara una altra investigació perquè el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal en Escura.
24: En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ja ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
25: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
24: Pel que fa a les fleques de degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
25: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
24: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
4: Ara és un quart i mig de tres. Amb aquesta idea dels mercaurans, ens anem a publicitat. D'aquí 45 segons tornem.
10: Catalunya migdia.
2: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
16: Catalunya migdia.
4: Avui és 16 de juny de 2026, per tant, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto. Un aixecament en què 176 estudiants negres van morir a l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, per la repressió policial en les protestes contra la segregació racial, Xavier Vilà.
3: Sí, la matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta es diu Jesse Machinini, que tenia llavors 19 anys.
5: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Hector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
3: Peterson, tirotejat al cap, com escoltàvem, tenia llavors 13 anys i va ser només una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha en Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esvaïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
6: Our children are leaderless.
7: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
3: Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, l'any 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
4: Doncs això és el que passava fa 50 anys. Ara tornem al present. I ho fem amb un balanç de la visita del Papa a Catalunya i a altres punts d'Espanya la setmana passada. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagi hagut cap tipus de veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant aquesta trobada que van tenir amb el Papa Lleó XIV en el seu viatge oficial a l'Estat la setmana passada. La cúpula dels bisbes espanyols ha fet aquest balanç que us dèiem avui d'aquesta visita que ha qualificat d'èxit rotund. Mònica Mas.
9: Sí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per a associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè se les havia deixat fora de la reunió amb el Papa el dia 8 de juny a Madrid.
26: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
9: I paral·lelament al Congrés dels Diputats aquest matí, Miguel Hurtado, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
27: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
9: Pel que fa al cost de la visita del Papa, la Conferència Episcopal assegura que s'han gastat uns 26 milions d'euros entre totes les administracions, per tant, els dels 25 que s'havien previst.
4: I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat, Marriera.
11: Aquest matí, al centre obert d'Arrels, el Raval era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta del mateix Ajuntament, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
12: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
11: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les informacions recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana i els nous perfils de les persones que viuen al carrer.
4: Això a Barcelona, mentrestant, a València. Han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda, Miquel Jarque.
13: El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
4: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ordena que se la detengui.
13: En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que la detinguin i la posin a disposició judicial per no comparèixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Mulià ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant de la justícia, s'exposava a ser arrestada.
4: Atenció avui també a això. Més de la meitat dels infants de l'Estat pateixen com a mínim 3 situacions climàtiques extremes combinades, com ara onades de calor, sequeres o contaminació. Són dades del darrer informe d'UNICEF. L'organització més alerta que aquesta exposició múltiple afecta el desenvolupament dels infants, Cristian Roldán.
14: Les principals amenaces a l'Estat són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta 4 milions. A més, cal tenir en compte també la contaminació, sobretot als entorns més poblats, com ara les ciutats. En aquest àmbit, des d'UNICEF, destaquen les conseqüències que experimenten els infants quan pateixen aquestes situacions extremes, sobretot combinades. Laura Contreras és la directora d'influència d'UNICEF.
15: No tiene los mecanismos físicos para enfrentar la ola de calor al mismo nivel que los adultos. Y el ejemplo más claro es sudar. No sudan, los bebés sobre todo, no sudan. Cada respiración que hace un niño de aire contaminado tiene un impacto en sus pulmones mucho más intenso que en los adultos.
14: La situació, a més, és extrapolable a la resta del món, on més de 1.000 milions d'infants s'enfronten també a 3 d'aquestes amenaces climàtiques combinades. Per tot plegat, des d'UNICEF demanen als governs que redueixin les emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També exigeixen que els plans d'emergència tinguin especial cura de la infància i reconeguin la singularitat dels més petits.
4: I abans de la cultura us expliquem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
17: Bon dia, sí, han publicat una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia Meteorologia d'Alta Muntanya de la UAB.
0: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
17: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
4: Aquest era el panorama fa 10.000 anys al Pirineu. Avui, el panorama a Catalunya és que hi ha 947 municipis. Se n'ha fet un joc. Ara farem una pausa per la publicitat. D'aquí un minut us expliquem de què va aquest joc. Ja us anticipem que podeu anar pensant, a veure, en aquest minut, quants municipis sou capaços d'anomenar.
10: Catalunya migdia.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Senyores i senyors, bon dia.
20: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
19: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
21: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
22: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
23: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
22: Sí.
23: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
19: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
28: És veritat que la cara però estava rara.
19: Era Shakira o no era Shakira?
28: Jo estic segura que sí.
20: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
4: El que us dèiem, si fa uns anys va arrasar el Paraulògic, un joc per mòbils i tauletes per demostrar els coneixements de català, ara el que causa furor és els 947. És un joc en línia que en poques setmanes s'ha disparat, posa a prova els coneixements de geografia catalana i acumula més de 30.000 partides jugades. El nom fa referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya i el seu creador és de Girona. Anem cap allà, Carla Saló Pujol.
29: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
30: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
29: El repte té 4 modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
30: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
29: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un cinquè repte.
4: Canviem radicalment de registre. El llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. El clàssic del renaixentista Giorgio Vasari, editat a mitjans del segle XVI. Barcelona, Montse Mas.
31: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del renaixement italià, des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Miquel Àngel o Leonardo da Vinci. I és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
32: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf. És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio o de Miquel Àngel o de Rafael o de Leonardo o de dones pintores, que també és dels primers en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement. Ell crea el terme Renaixement.
31: L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
4: I ara un altre canvi radical de registre. Mua, mua, mua. Finestar, Marina Herlop, Quimi Portet, Omimi Maikia són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
2: Al cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Kali i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
3: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
2: Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 filanistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
5: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
4: Mentrestant, a Lleida, una vintena de locals d'oci nocturn, els més importants, uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Noelia Casellas, ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural.
6: Sí, són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boat, fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual en la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarrés, la presidenta d'Òmnium a Lleida.
7: Per què no fer que la socialització de joves i no tan joves, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
6: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
8: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua.
6: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
20: Catalunya migdia.
4: 20 minuts i seran a les 3. Des d'ara, informació esportiva, Laia Tudel, amb la festa de Cap Verd després de debutar contra Espanya.
9: Perquè s'esperaven sortir golejats d'aquest primer partit i, en canvi, van aconseguir un històric empat a 0.

0: Doncs sorprenent va ser el debut d'Espanya al Mundial. Les travesses eren molt optimistes amb el conjunt espanyol. S'esperaven una golejada per part d'Espanya i, en canvi, no van poder marcar ni un gol. Espanya 0, Cap Verd 0. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, sens dubte aquest resultat ha estat una de les sorpreses del Mundial.
1: La principal sorpresa, diria, si més no per diferència al rànquing, jugava la número 2 mundial contra la número 67. No va ser el partit que havia imaginat Luis de la Fuente, que va apostar per Ferran i Gavi a les bandes i no va poder comptar amb Lamine Yamal fins als últims 20 minuts. Amb Lamine i sense Lamine, el resultat va ser el mateix, empat a 0, impotència ofensiva que va acabar amb aquest empat sense gols davant d'una selecció debutant i a priori assequible com Cap Verd. Un entrebanc que rebaixa l'eufòria general que es vivia a l'entorn de la selecció espanyola, conscient del soroll que generaran els pròxims dies. Luis de la Fuente va mirar de posar calma.
2: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Per contra, l'altra cara de la moneda va ser Cap Verd, una gesta personificada en el seu porter de 40 anys, Bosinha, l'MVP del partit, que ve de jugar a la segona divisió portuguesa i que ahir debutava en un Mundial mantenint la porteria zero davant tota una candidata al títol. Es va emocionar amb llàgrimes un cop acabat el partit, pensant en els seus avis, que ja no hi són, i explicava després que tampoc havia pogut portar la mare i la resta de la família per problemes amb el visat.
3: Les regles de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y otros hermanos, y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para pelo menos el último juego para mi mamá también estar aquí.
1: Són les històries que també fan gran els mundials. Per cert, Bosinha ha començat el partit, va començar el partit que el seguien unes 200.000 persones a Instagram. L'últim cop que ho he mirat anava a camí dels 7 milions de seguidors.
0: D'un ni do. L'impacte que va tenir aquest partit de Bosinha en aquest Mundial, és lògic, el segueix molta gent i, com dèiem, una gesta històrica el que va aconseguir Cap Verd davant d'Espanya. Va acabar amb empat aquest partit, però vaja, és que tots els partits que es van jugar ahir, Sònia, van acabar tots amb empat.
1: Sí, n'hi havia un que interessava especialment la selecció espanyola. A l'altre partit del grup, aquest empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita deixa sense un gran efecte l'ensopegada espanyola. Tornen a partir de zero, per dir-ho així, en aquests dos partits que queden els quatre rivals d'aquest grup. Mateix resultat, empat a un entre Bèlgica i Egipte, on per cert va jugar uns minuts el juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i també empat, en aquest cas, l'últim partit d'ahir nit, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda.
0: Ah, aquest partit de l'Iran que es juga enmig d'aquest conflicte obert que tenen Estats Units i l'Iran i que quan va sonar l'himne nacional de l'Iran abans del partit, una part del públic de l'estadi el va xiular. La situació de la selecció de l'Iran en aquest Mundial és complicada. Sònia, està molt marcada per aquest conflicte.
1: Sí, per començar, ho demostra el fet que va viatjar la nit abans del partit des de Mèxic fins als Estats Units amb una delegació molt reduïda de jugadors i staff per les restriccions amb els visats. No van entrar a terra nord-americà, per exemple, ni el president de la Federació de Futbol Iraniana, ni el director de l'equip, ni tan sols el cap de comunicació, entre d'altres. A Iran només li permeten dormir la nit abans del partit als Estats Units. Van haver de marxar directament un cop jugat el partit en un altre vol des de Los Angeles a Tijuana, on es troben concentrats. Voldrien haver-se quedat a descansar aquí aquesta nit, però no els hi van permès, i abans de volar, el seleccionador iranià, Amir Galenoi, aixecava la veu contra el tracte que estan rebent.
4: Segurament el nostre equip sigui el més oprimit de tot el Mundial. Penseu que el nostre màxim responsable, el president de la Federació de l'Iran, no és aquí. Els nostres mitjans de comunicació tampoc hi són aquí.
0: Doncs aquesta és la situació complicada que té l'Iran per disputar aquest Mundial de Futbol. Tunísia, per cert, ja té nou entrenador, el francès Hervé Renard, és el nou seleccionador després de la destitució de Sabri Lamouchi per la derrota de 5-1 davant Suècia en el primer partit que van disputar en aquest Mundial. Tot això que us hem explicat va passar ahir. Ara repassarem la jornada d'avui. Aquesta jornada té previst 4 partits, però en destaquen especialment 2. El debut de la França d'Mbappé, també de Jules Koundé, i el de l'Argentina de Leo Messi, que recordem, Eudald Serra, estem parlant de l'actual campiona del món.
5: Doncs sí, serà França, però, qui precisament obrirà la jornada d'avui, enfrontant-se al Senegal a partir de les 9 del vespre. Els africans van guanyar l'última edició de la Copa d'Àfrica, però poc després van ser desposseïts del títol en favor del Marroc, perquè durant la final van abandonar el terreny de joc durant uns minuts com a protesta per un penal xiulat en contra. Només una vegada s'han enfrontat França i Senegal en un Mundial. També va ser la primera jornada i llavors, atenció, perquè els africans van donar la gran sorpresa guanyant per 0-1. Va ser el Mundial del 2002. Més tard, a les 3 de la matinada, hora nostra, debutarà l'Argentina davant Algèria. Serà el 6è Mundial per Leo Messi, que juntament amb Cristiano Ronaldo establiran un nou rècord a la història de la competició. Tot i que està a punt de fer 39 anys, de fet els fa la setmana que ve, l'ex blaugrana serà titular aquesta matinada, tal com ha confirmat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: Yo creo que ya lo dije lo de Leo, creemos, no son los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha. Y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
5: A banda d'aquests dos partits aquesta matinada, se'n jugaran dos més. Irak-Noruega a les 12 de la nit i Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: Doncs precisament en un d'aquests partits que hem destacat de la jornada d'avui, el França-Senegal, hi juguen dos germans, els germans Hernández en França, però això no és un fet excepcional, perquè Marcos García també podria ser aquest el Mundial dels Germans.
7: 7 parelles de germans disputen aquest Mundial, més que en cap altra Copa del Món. 3 dels germans comparteixen equip. A Cap Verd tenim els Duarte, Laros i Deroy. Els Hernández, Lucas i Teo, juguen en França. Amb Curaçao hi tenim els germans Vacuna, Leandro i Juninho. I 4 d'aquests germans no comparteixen equip. Són els Williams, Nico amb Espanya i Iñaki amb Ghana. Els Doué tampoc juguen a la mateixa selecció. Guela juga amb Costa d'Ivori i Desiré juga amb França. Els Lucas and Brovey comparteixen mare i no comparteixen pare ni selecció. Derek Lucassen juga amb Ghana i Brian Brovey juga amb els Països Baixos. El Sauter, en John juga amb Escòcia i en Harry juga amb Austràlia. I encara hi podríem haver sumat uns altres, els germans Timber dels Països Baixos. Quentin juga al Mundial, però el seu germà Jurien va haver de deixar la concentració abans d'hora per lesió. El que queda molt lluny d'aquestes 7 parelles és la fita dels Boateng, Kevin i Jerome, que es van enfrontar dues vegades en un Mundial, entre Alemanya i Ghana en els Mundials de l'any 2010 i 2014.
0: Doncs deixem ara per un moment el Mundial de Futbol i parlem de la final de la Lliga de Futbol Sala. La juguen el Barça i el Pozo Murcia, l'equip de Javi Rodríguez, que vol fer el primer pas per aixecar un títol més de 2 anys després, Francesc Ripoll.
8: Des del març del 2024, el Barça de Futbol Sala no guanya un títol i ara ho té ben a prop. Els catalans enceten la final sense haver perdut cap partit en tot el play-off. L'últim obstacle és el Pozo Murcia, segon classificat a la Lliga regular. Final al millor de 5 partits i amb el factor pista favorable al Barça. Dídac Plana, porter i capità blaugrana, sap que és important guanyar el partit d'avui.
9: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
8: Avui primer partit, dijous també al Palau, el segon. Per cert, una novetat important a la convocatòria del Barça. Torna Adolfo després de més de 2 mesos i mig de baixa. Pol Pacheco i Lucas Granda continuen lesionats. I atenció a la dada, el Barça ha guanyat totes les finals que ha disputat contra el Pozo Murcia, 13 de 13.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que...
0: Moviments al mercat del waterpolo.
11: Catalunya migdia. Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
12: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
13: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
18: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: En waterpolo, el Sant Andreu femení comença nova etapa. Ja és oficial que el fins ara tècnic Javi Aznar deixa l'equip i ell mateix explica els motius d'aquest adeu. David Ubach.
20: El Club Natació Sant Andreu i Javi Aznar han pactat la sortida del tècnic de mutu acord. La nova directiva del Club Andreuen, que s'ha estrenat aquesta temporada, ha establert una reorganització dels recursos econòmics interns, de manera que el projecte que Aznar ha capitanejat els últims 12 anys a l'equip femení de waterpolo queda tocat de mort. La majoria de jugadores importants, com hem anat explicant aquests últims dies, marxaran, i això es combina amb l'oficialitat també de la sortida del tècnic, que valorava així.
21: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
20: Com a entrenador del Sant Andreu femení de waterpolo, Aznar ha guanyat un títol de Lliga de Campions, una Supercopa Europea, tres Supercopes espanyoles i també dues copes. Aznar, tot i que no és oficial encara, el rellevarà el que fins ara ha estat el seu segon preparador, Marc Comas. I del Sant Andreu al Sabadell. Aquests dies s'ha marcat mogut el waterpolo i a l'equip masculí ballesà s'ha oficialitzat també el retorn de Fran Valera, jugador internacional que aquesta última temporada havia jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí i que ara torna a casa.
0: La USAP de Perpinyà comença a preparar la temporada que ve sabent que seguirà la màxima categoria del rugbi francès. Ha aconseguit la permanència aquest cap de setmana en el decisiu partit jugat al Camp d'Ais de Provença. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
22: Dels nord-catalans contra el Club d'Ais de Provença en el partit per la permanència. El resultat final ha estat de 24 a 47, malgrat una primera mitja hora preocupant i un marcador inicial de 10 a 0 per als provençals. Al final, els més de 2.000 seguidors catalans que s'hi van desplaçar ho van poder celebrar. Entre ells, el president de la penya Trabucaires, Vicenç Panaviera.
23: Aquest partit era molt important justament per salvar-nos i per tenir una visió a mig termini, a dos o tres anys, amb aquest nou entrenador, amb aquest nou staff, amb nous jugadors que arribaran a l'estiu, i era justament una etapa molt important per no aturar-se en el procés d'evolució del club.
22: L'USAP ja ha anunciat fitxatges importants per la pròxima temporada. El retorn del pilar Enzo Forleta, a més de Marco Riccioni, José Madeira, Luke McGrath i, sobretot, Sevu Rees.
0: I tornant a parlar de futbol, el Sabadell i el Badalona hauran de buscar la remuntada aquest cap de setmana si volen tots dos aconseguir l'ascens de categoria. Van perdre els partits d'anada, tot i que els badalonins són els que ho tenen més complicat, Eudald.
5: El Sabadell haurà de remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta un 1-0 en contra davant el Zamora després de perdre el partit d'anada jugat a Castell i Lleó. Els atlequinats van encaixar l'únic gol del partit tot just a l'inici, per bé que van dominar el partit i van tenir alguna ocasió per empatar, al final van acabar perdent. Si divendres aconsegueixen igualar només aquest resultat, 1-0, aconseguiran l'ascens directe a segona divisió. Molt més complicat, com deies, ho tindrà el Badalona a casa davant el Compostela, si els escapulats volen pujar a segona federació. I és que l'anada a Galícia van encaixar un 3-0 en contra, en un partit on els de Miquel Azparren van ser clarament superats pels gallecs.
1: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no l'hemos tenido.
5: El partit de tornada entre el Badalona i el Compostela jugarà diumenge que ve al migdia a l'Estadi Municipal de Badalona.
0: D'aquí a 3 setmanes comença el Tour de França amb el gran depart des de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat ha previst un dispositiu molt especial. Josep Gaya.
2: Prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana prendran part en els dispositius de mobilitat i seguretat, amb especial atenció a la regulació del trànsit. Les afectacions començaran la nit de l'1 de juliol. L'endemà, el dia 2, i amb la presentació dels equips al recinte modernista de Sant Pau, les alteracions se centraran en l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. El dia 4 serà el més complicat. La contrarrellotge per equips travessarà la ciutat des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions a pràcticament tots els carrers principals de Barcelona. Finalment, el dia 5, amb l'arribada de la segona etapa, l'activitat se centrarà a Montjuïc. Per garantir la mobilitat de les persones, s'habilitarà 50 punts de pas per a vianants. Així ho explica David Escudé, regidor d'Esports.
3: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar.
2: L'Ajuntament recomana als veïns que durant aquells 3 dies es desplacin amb transport públic, sobretot amb metro.
0: Aquest és el so del moment en què ha arribat la Stanley Cup a Raleigh, després que els Carolina Hurricanes han guanyat l'NHL, que és el seu primer títol en 20 anys, Marta Garcia.
19: S'han endut la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, superant en la final per 4 victòries a 1 els Vegas Golden Knights. 0-3 en l'últim partit, el 6è d'una sèrie de 7, i així la franquícia de Raleigh en Carolina del Nord suma un nou títol de l'NHL 2 dècades després de l'última vegada. S'emporten, per tant, com deies, Laia, la Stanley Cup, que és com se coneix el trofeu que donen al guanyador. Esta és una de les competicions més prestigioses del món de hockey gel, si no la que més. Tant és així, que entre els aficionats d'aquest esport se la coneix com el Sant Grial, i és també la més antiga. En 1892, Lord Stanley de Preston, en aquest moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només existeix un únic trofeu, i com que el nom de tots els guanyadors i els tècnics se grava allí mateix, s'han d'anar afegint pisos per la base i el trofeu se va fent més gran. I la tradició dicta que cada jugador de l'equip guanyador s'ha d'endur la copa a casa durant un dia d'aquest estiu.
0: Doncs aquestes són algunes de les històries que sempre ens apropa la Marta Garcia. Ara amb ella acabarem aquest repàs de l'actualitat esportiva, encara un parell de punts més. Comencem amb l'Espanyol i la pretemporada.
19: Ha confirmat un nou amistós. Els blanquiblaus jugaran el 21 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa en el municipal de Palamós a partir de les 7. L'Espanyol farà l'estatge de pretemporada en Navata del 15 al 22 de juliol i aprofitarà aquests dies per a jugar diversos partits. L'equip femení, per cert, ha renovat la portera Paula Cova una temporada més fins al 2027. I ja que estem parlant de renovacions,
0: sí,
19: l'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat amb el Madrid una temporada més. L'Uni Girona per Mariam Koulibaly, la pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta una temporada. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat este migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les 3 pròximes temporades. I el Noia ha presentat un jugador molt jove de 9 anys, Marc Sanon, que firma per la pròxima temporada.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports al tot costa i també a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i el Joan Bota.
4: Són les 3.
6: Catalunya migdia.
4: Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el govern diu que manté el pla pilot per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts. Això tot i que avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que el projecte havia entrat textualment en una via de paràlisi. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Vian, a l'est de França, des d'on Donald Trump ha assegurat que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. I ens hem fixat en els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï a la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La decisió final serà de les autoritats europees que han de triar 5 seus d'entre una setantena de candidatures. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
7: Doncs ho acabem de saber, la mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que aquest dijous el ple acabi votant un avançament electoral. Els de Carles Puigdemont han presentat aquest matí una modificació a una moció del Partit Popular perquè el Congrés acabi debatent i votant la convocatòria electoral. Poca estona després, el PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho i impedir que s'arribi a votar. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que en el text que havia presentat Junts també s'incloia. I el govern espanyol destinarà 216 milions d'euros als propers 5 anys per mantenir l'AP7 i l'AP2 a Catalunya i també la B30. El Consell de Ministres ha autoritzat licitar contractes per aquesta quantitat per conservar més de 500 quilòmetres d'aquestes 3 vies ràpides a les 4 demarcacions catalanes. Es milloraran diferents enllaços, vies de servei, si se subministraran tanques deteriorades. També es reforçarà la vigilància i l'atenció d'accidents i les comunicacions. I pel que fa als trens, també s'ha autoritzat el contracte de manteniment del Centre de Control de Trànsit d'Alta Velocitat entre Lleida, Barcelona i Figueres. I els creueristes que només facin escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros de la taxa turística. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment, que estan menys de 12 hores als creueristes, que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals afegirien els 6 euros del tribut del govern. El tinent d'alcalde responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, defensa la mesura i l'acord amb el Port de Barcelona per limitar les terminals per intervenir en la massificació turística.
9: I juntament amb el tema fiscal, que és bàsicament el que afronta avui aquesta proposta que abans feia referència dels uns municipals per poder arribar fins a 24 euros, continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
7: I el Partit Popular de Catalunya reclama suprimir les subvencions a entitats i institucions que promou el català, com ara la Plataforma per la Llengua, la Bressola, l'Escola de la Catalunya Nord. Pel portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández,

0: massiva i dirigir la multitud congregada a la zona cap a un indret on hi havia un equip de franctiradors. D'acord amb fonts de la investigació, el complot desarticulat també planejava una segona fase en què es preveia assaltar la mateixa Casa Blanca.
1: Ara passen gairebé 5 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
1: I avui també amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, i en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda als tres.
3: Bona tarda.
1: I si és dimarts, també... amb la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Què ens proposes avui?
4: Mira, avui us volia parlar d'això que avui he llegit amb consternació, que són aquests casos d'abusos per part de personal de Metges Sense Fronteres al Txad, a la frontera amb el Sudan, casos que inclouen assetjament, abusos i explotació sexual de dones adultes i també de menors. Sembla que alguns abusos eren a canvi d'aliments, d'aigua, de llet o a canvi de diners o de feina. Arran d'això, 18 persones han estat acomiadades de l'organització i trobo que és molt trist que tot plegat se saldi amb un acomiadament. Cal dir que el càstig, evidentment, no depèn de l'ONG, no? Sinó que depèn de la justícia del país. Cal dir també que en una organització de més de 40.000 persones, segurament 18 persones és una xifra baixa. Però això no evitarà que hi hagi de cop una sensació de desconfiança, no?, envers tot el que són les ONGs, cosa que és bastant injusta i bastant trista, no? I quina vulnerabilitat i quina ràbia que davant d'aquesta mena de casos, on els que haurien de protegir són els que són els autors de la violència. Això em recorda l'escàndol de fa uns anys amb alguns responsables d'Oxfam a Haití, o el cas de la Degaia, que ens toca més de prop, o la dada esfereïdora que ja coneixem, que 8 de cada 10 casos d'abusos infantils són obra d'un familiar o conegut. Un cop més, amb tot plegat, se m'inflama la fúria. Aquesta fúria que crec que no és meva, sinó que no és individual, sinó que és una fúria col·lectiva, una fúria que costa molt de canalitzar cap a alguna banda. Necessitem respostes exemplars, dures, o més que dures. Necessitem respostes extremes d'una punyetera vegada.
1: Realment són els confins de la maldat, no? És allò, sí, sí. Anar a buscar, aviam, el pitjor que et pots imaginar, fer-ho on encara és pitjor fer-ho.
5: Bueno, però és que, això no és la primera vegada que passa. A Bòsnia ja s'havien produït casos similars i sempre que hi ha una relació de poder vinculada amb estats fallits, és que, clar, diu, s'ha solucionat amb un acomiadament. És que és el Txad. No
4: sí,
5: pots
4: sí, clar,
5: esperar...
4: Clar. No,
5: hi ha,
4: no es pot esperar res més, ja.
5: No hi ha justícia, no hi ha aparell de l'estat, no hi ha res allà. És a dir, per tant, no hi ha... Carlota, no hi ha una altra via, però sempre que en situacions d'extremada feblesa apareix un factor de poder, aquest factor de poder té una tendència natural, diguem-ne, a aprofitar-se. Diguem-ne, sempre hi haurà en aquesta mena de casos, és bo que es detectin i és bo que, en la mesura de lo possible, es pugui rectificar. I jo crec que això no té res que veure amb demonitzar les ONGs o aquesta mena de col·lectius que crec que fan una funció molt important, és a dir, en el cas de Bòsnia havien estat els cas blaus, però no podem dir que els cas blaus són dolents per això, és a dir, doncs són coses que passen i que segurament en el futur passaran.
3: És veritat, això que deies, Marcos, em sona interessant perquè, a part de que de l'abús de poder hi ha la condició humana, no? No sé si l'home és un llop o no, però, en fi, la condició humana sempre...
5: Hops.
3: Sí. És que abans estàvem parlant de filosofia, abans d'entrar. Aquestes coses rares.
6: Jo no hi era, vull avisar que jo no hi era, perquè si no haguéssim parlat del Mundial.
3: No et vols sentir culpable, no?
6: Exacte.
3: No, però és important separar-ho, perquè jo el cas que conec més de prop va ser el d'Intermón Oxfam, i ells van tenir una campanya de baixes brutal... malgrat que, en fi, la immensa majoria, per sort, en aquestes ONGs fan la feina bé i en condicions molt difícils, no? Però sí, els telèfons els van estar cremant i van tenir una campanya duríssima de gent que es donava de baixa, no? Quan tu deies, Joan, és el pitjor lloc i doncs sí, la misèria humana és així. Són capaços de...
4: La misèria masculina, perdó, perquè sempre estem amb el mateix, no? Que quan,
3: cert,
4: saps? Vull dir, això sempre ho fan els homes. Només ho fan els homes.
1: Però, i en aquest cas, Carlota, homes, evidentment són homes, però són homes que en principi tenen un punt de vista sobre el món, tenen una tasca, van a fer-la a un lloc concret, tenen una voluntat d'ajudar. Vull dir que

0: que no, una altra vegada sortim d'aquell retrat d'allò que sempre es diu, no? El violador porta una caputxa, està en un carrer fosc esperant-te, no el coneixes de res i se't tirarà a sobre quan menys t'ho esperis.
1: No.
0: No, torna a fallar el retrat aquest,
2: que,
0: no?
2: En aquest cas parla més de la maldat de les persones que de les ONGs, diguem. Clar. Perquè que siguin de Menjar Sense Fronteres, ho ha dit, quants, has dit que, quants afiliats has dit que hi havia? 18.000? O 40.000 afiliats i 18 acusats, que ara no m'he recordat.
3: D'empleats són més de 40.000, empleats, o sigui, persones vinculades, més de 40.000. Vull dir que, clar, el percentatge és molt baix. I en el fons és molt més baix segurament que en la majoria d'organitzacions, no? Però igualment això és això, la por que això porti una campanya de gent que es desapunta, que deixa de contribuir, no?
1: Això és el que s'hauria d'evitar.
2: Clar, per això dic que al final la maldat és de les persones que ho han fet, no de l'organització, que ha fet una investigació interna, que els ha fet fora, que els hi ha aplicat la llei del país, que és el que pot aplicar. Vull dir que mai hi ha actuacions impecables en això, perquè sempre passa que podria ser més ràpid, que podrien haver-ho detectat abans, però això no hauria de castigar una ONG que en general fa una feina impecable.
1: També han après amb això, eh? Perquè hi va haver alguns casos on la diligència no va ser
2: sempre
1: la més correcta.
2: Sempre ha sigut lenta,
1: eh?
2: Sí, sí.
0: I en aquest cas, el fet mateix que es pugui publicar un article on hi ha fons de la mateixa organització de Menjar Sense Fronteres vol dir que com a mínim aquí no hi ha hagut una voluntat d'ocultació. Ara la Carlota feia referència a altres organitzacions. A tots ens venen al cap moltes víctimes d'abusos que els últims dies doncs, han volgut a sortir a dir-hi la seva, per exemple, en el marc d'aquesta visita del Papa. Com a mínim, a Metges Sense Fronteres se'ls pot reconèixer que no han volgut amagar-ho, no han volgut tapar, no han enviat aquests violadors en altres regions, no han fet cap cosa estranya, senzillament.
1: No han fet com l'Església, vols dir?
0: Exactament. I han fet, lamentablement, el màxim que podien fer en el context d'aquests països fallits que diuen Marcos, no?
3: Sí, sí, també trobo que és molt d'agrair el fet de que ho exposin públicament, que ells mateixos ho investiguin, perquè d'alguna manera saben que això els penalitzarà. Malgrat que siguin just, els acabarà penalitzant. I per tant, em sembla un gest de coratge, no?, per part de l'organització.
0: Doncs aquesta és la dèria d'avui de la Carlota, que ens treu aquesta fúria, eh?, que moltes vegades, Carlota, veiem en les teves reflexions i que ens torna a portar, com deien, aquests confins de la maldat. Gràcies, Carlota.
3: A vosaltres.
4: Catalunya migdia.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
7: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
9: Però tu en saps d'anar amb moto?
8: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
9: I què?
8: Que em vaig trencar una cama.
9: Apa!
8: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
11: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
4: Catalunya migdia.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Però què pensava que era la intel·ligència?
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
0: Un minut i serà un quart de quatre de la taula. Aprofitant que tenim aquí en Maiol Roger, sots director del Matí de Catalunya Ràdio, començarem parlant d'un tema que surt del programa d'aquest matí. La portaveu del govern ha esmenat aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sílvia Paneque ha assegurat que el pla per posar Mossos d'Esquadra als instituts continua actiu, tot i que, com dèiem, la titular de del departament que porta la policia ha dit literalment al matí de Catalunya Ràdio que el pla estava en via de paràlisi. Aquestes són les paraules concretes que ha fet servir Parlon. Com que ara en parlarem, us deixem sentir tota l'explicació.
9: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió.
0: Això és el que ha dit Parlon al matí de Catalunya Ràdio sobre el pla per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts, en teoria per afavorir la convivència en aquests centres, però segons la consellera porteu Sílvia Paneque, ha dit això.
15: La consellera Parlon es referia a que precisament no hi ha cap novetat sobre aquesta prova de concepte. Això és el que li trasllado. Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet.
0: Aviam, què ha dit la consellera?
1: Jo el Mallol, que hi era.
2: Jo hi era. I aquest cop, per molt que a vegades no ho sembli, no ha sigut culpa nostra.
0: Això passa fet una... a vegades.
2: Això passa.
0: A vegades algú diu alguna cosa, els mitjans n'agafen un titular...
2: Però aquest cop, jo t'he de confessar que quan he llegit el comunicat d'Interior que deia s'ha descontextualitzat, he pensat, ostres, què hem fet? Perquè a vegades, òbviament, doncs, un titular, es puja a xarxes i, ostres, vaig a mirar-ho. I era exactament la resposta que ha fet la consellera. Hi ha hagut una pregunta, d'altra banda, perfectament esperable, que era com ha quedat el pla dels Mossos a les escoles. Vull dir, aquesta era fàcil de saber que sortia, que era l'última o la penúltima pregunta de l'entrevista.
0: Això sol passar, també.
2: Això sol passar. I la resposta ha sigut exactament la que has posat de la consellera. És a dir, aquí no hi ha un error de contextualització. Em sap greu, a vegades som culpables, aquest cop no. Aquí hi ha una consellera que o bé ha sigut molt sincera, perquè tampoc crec que estiguin accelerant el pla dels Mossos a les escoles, sinó que crec que senzillament han dit, bueno, deixem-lo en un raconet fins que això es calmi, perquè encara la liarem més. I ha respost amb aquesta sinceritat, quan segurament no ho hauria de fet, i hi ha hagut una rectificació una mica maldestra, també, perquè al final és tan fàcil com dir, mira, pues no, no s'ha aturat, o... Com busquem de sortir d'aquesta sense que sembli que l'hem cagat?
0: I doncs, a més,
2: no passa res.
0: Rectificació en dos temps, perquè primer sí. Ve del mateix departament, però clar, conceptualment, que el departament corregeixi, encara que ells no diguin corregir, sinó posar context a la consellera, que és la cap del departament, conceptualment és una mica estrany. Després, quan la portaveu del govern diu el que diu, sí que aquí ja es detecta aquesta esmena, no?
1: Els departaments d'interior, les conselleries d'interior o els ministeris d'interior probablement són dels que tenen més problemes arreu perquè per una qüestió de les competències que tenen, eh? O sigui, no té més misteri. Per tant, diguéssim que tenen en el dia a dia molts problemes i problemes difícils de resoldre, no? L'altre dia un company d'un altre mitjà em deia, el que ha de fer el govern és acabar amb les màfies. Home, sí, aquest, el francès, l'italià, l'holandès, però clar, en fi, com a propòsit, segur que és l'objectiu, no? Però no és tan fàcil. Vull dir que és una conselleria especialment complexa a l'hora de gestionar. Per tant, té molts problemes. El que és una mica inexplicable és que se'n provoqui alguns com aquest, perquè això és un problema que han generat ells. Primer, perquè aquesta, o sigui, la informació de que hi haurà Mossos en instituts o escoles surt gràcies a una companya, no crec que és El País, que fan aquesta informació i, per tant, ben feta la informació. Quan surt aquesta informació, Educació, Interior, quan pregunten als periodistes, gairebé xiulen, no? Que és tan fàcil com dir sí o no. Es comencen a embolicar perquè un departament deia una cosa, l'altre deia una altra, i el que ha passat avui, home, jo sempre crec que tinc una fe bastant limitada en tot això que es diu la Compol i la comunicació política
2: i
1: resoldre tot això, perquè tinc una fe molt limitada per no faltar el respecte a ningú. Però això d'avui és un exemple de com de malament es pot gestionar una informació.
16: Però en el vídeo, estic molt d'acord amb el que ha dit el Mayol, primera cosa.
1: Bueno, perquè tots hem fet el xoc que diu el Mayol. Jo estava a TV3 i quan he escoltat el tall...
16: Ella no dubta, en el vídeo, ella no dubta, sembla molt segura. Per tant, en termes de comunicació, i jo no crec en els doctors, en els spin doctors, perquè normalment ni spin ni doctors, però...
1: Avui ens passaran tots, eh?
16: Bueno, ui, quina por!
0: No patiu, que no us traurem de context aquestes afirmacions.
16: Sí, que la tregui. Però,
1: jo no és el primer cop que ho diem,
16: escolta'm, crec. Però, sisplau, sembla la típica pregunta que està preparada en el Q&A. És a dir, quan un alt càrrec, ja sigui d'una empresa o d'una institució, va a una entrevista, se li fan, el seu equip li prepara les preguntes que potser li faran amb les respostes que ha de donar per protegir o per mantenir la línia de la institució.
0: Vols dir que quan la consellera ha sentit la pregunta ha dit aquesta me la sé?
1: Correcte.
16: Bueno,
1: que en el temari
16: anava segur. Ho sento. Llavors, si això ho ha de pagar algú, ho ha de pagar la persona que va redactar el Q&A. És a dir, però, evidentment...
1: Bueno, això és pressuposar moltes coses,
16: sí,
1: eh?
16: Sí.
1: Perquè tu pots dir, et preguntaran això, compte que et caurà aquesta, i no necessàriament...
16: El Departament de Comunicació d'Interior és molt potent. I quanta gent n'hi ha? Més que en algunes redaccions.
1: Sí,
16: d'aquesta ciutat.
1: Però tu dones...
16: I millor pagats, per cert. No, clar, parlem de tot.
1: Ara tret la pancarta.
16: Parlem de tot. Llavors,
1: sí,
16: clar,
1: però Marcos,
16: llavors,
1: tu dones per... Però tu dones... Clar, no, però tu dones per fet que quan... que al polític tu li pots dir quines preguntes li cauran en el temari. La resposta, a vegades, no la tries tu, la tria el polític, que per això és qui decideix i pren les decisions, no? En aquell departament hi ha tots.
2: Sí. Deixa'm compartir amb els oients, si em deixes, Joan, el missatge exacte que han enviat el Departament d'Interior als mitjans. Perquè diu, s'ha descontextualitzat una frase de la consellera que ha afirmat que la prova de concepte ha entrat en una certa via de paràlisi. És a dir, diu que s'ha descontextualitzat la mateixa frase que ells admeten que ha dit. I llavors ja diu, la prova de concepte, escriuen una mica estrany, eh? Continua amb els canvis que es van fer inicialment, no s'afegiran nous centres. Quan, a part, el que és més destacable no és que hagi entrat en una certa via de paràlisi, que de fet té una certa lògica, tenint en compte les alçades de curs que estem i com estem, sinó el que diu inicialment.
1: Que diu que ja va, si es continua.
2: No, i que diu que es va presentar en un moment molt inoportú. Hi ha una autocrítica bastant important a aquest propi pla i a la manera de presentar-lo.
0: Les paraules volen dir coses,
2: clar.
0: I hi ha quatre conceptes molt importants. Diu, moment inoportú, aquesta via de paràlisi, que a més tots estem dient exactament les paraules perquè no ens puguin dir que ho traiem de context, diu reprendre, diu ja veurem si es pot reprendre.
1: Clar, si es reprèn és perquè no està.
0: I admet aquest context de conflicte que, per cert, encara no s'ha superat avui. D'alguna manera el que queda clar és que aquest pla pilot que va, no sé si dir molestar, o en tot cas no va provocar el consens de la comunitat educativa.
1: No li treguis al Marcos, només sentir la paraula educativa...
0: Vull dir que tampoc en genera consens pel que es veu a dins del govern o entre alguns departaments, entre els que ho han d'aplicar, no?
1: Que la consellera, jo en alguna altra entrevista li havia escoltat dir ja que el moment probablement havia estat oportú, que era un moment delicat, i això ho havia dit. La diferència entre el que havia dit fins ara i el que ha dit avui, que després s'ha dit que no havia dit, és que quedava paralitzat i, a més, ha dit que tant de bo pogués tornar-se a fer, però no ha donat per fet que continués, no?
0: El que passa és que el govern el que sí que diu és que hi haurà una anàlisi d'aquest pla pilot a principis del 2027. Clar, per analitzar necessites... tindrà dades i, per tant, necessites estar fent alguna cosa que tu després puguis dir, mira, això m'ha funcionat aquí, no m'ha funcionat allà. Per tant, d'alguna manera ho hauràs de mantenir, això, si ho vols analitzar.
16: En tot cas, és un tema maleït. O sigui, aquest tema, el tema dels Mossos a l'escola, és un tema maleït.
1: Però jo el que no entenc, ho dic en sèrio, és a dir, si Educació tenia dubtes, i de fet el que deien és això és una cosa una mica, no, venien a dir, és d'Interior. Si la consellera diu el que diu, per què després tenen aquesta necessitat de complicar-se la vida, saps? És el que no acabo d'entendre.
2: És que tornem als spin doctors un altre cop, no ho sé, jo tampoc ho sé, perquè al final és... existeix un pla, no? S'ha escrit aquest pla pilot, algú l'ha escrit, d'acord? Aquest algú té alguna autoritat sobre el govern?
16: No,
2: és d'Educació o és d'Interior? Entenem que sí, que a part de portar el segell i haver imprès en una impressora de la Generalitat, és algú a qui li paguen per tenir idees.
16: I en 400 centres s'està fent.
2: I que aquestes idees les ha avalat, exacte, s'està fent en 400, que són menys dels que havien dit inicialment, perquè uns quants s'han baixat.
0: A preguntes de Catalunya Ràdio em dic que era 7 centres on s'estava fent. Hi havia algun dubte en la resposta de la...
16: Però a Paneque no ha estat capaç de dir en quants centres hi era.
0: Però l'Albert Prat li ha preguntat específicament si eren 7 centres i la consellera de Porteu ha dit sí. Sí, vol
2: llavors,
0: dir 7.
2: Avui encara és dialectiu, no? Que no sé com anem. Sí, avui encara avui és dialectiu.
1: No hi ha vaga.
2: Avui
1: hi ha hagut
2: Mossos
1: a
2: una escola. Avui hi ha hagut Mossos a 7 escoles. I la consellera d'Interior no sap si hi són... que tampoc té necessitat de saber on estan cadascun dels 7.000 Mossos, però potser...
16: Els Mossos s'han contagiat en l'activitat
2: davant d'aquesta pregunta, que era, potser davant d'aquesta pregunta, que era molt lògica que es fes, home, hauria estat bé que algú li digués consellera, sí, aquests 7 centres ja tenen Mossos i estan fent aquesta feina.
1: Passa que això, el que s'hauria de vigilar és que això no sigui simptomàtic d'una certa descoordinació que crec que no convé a cap govern.
2: I menja un monocolor, perquè normalment això ho hem vist en governs de diferents partits que ja estem més acostumats.
16: Jo no crec que sigui descoordinació del govern, Jo crec que això no és descoordinació del govern.
0: Mira,
16: això és un
0: t'afegeixo que l'Albert Prat, que és qui ha fet la pregunta, m'acaba d'escriure, ha dit, no només quan li ha preguntat directament a la consellera Paneque, m'ha dit sí, són 7, sinó que després ha fet la consulta al Departament d'Interior i al Departament d'Interior també li ha dit que són 7.
16: Jo, estava, jo quan he sentit he pensat que ja dubtava.
1: I, per tant... No s'ha paralitzat, perquè la gent sàpiga exactament què està passant. El que la conclusió és que no s'ha paralitzat, que en aquests 7 centres que els queda una setmana de classe, sí, sí, encara hi haurà algun mosso per allà.
16: Sí, aquests divendres els mossos rebrà una nota que dirà Déu, ha de millorar.
1: I... No li vull riure aquesta gràcia. És que no li... I se n'en va endavant...
0: Una intervenció de Marcos Lamela sense carregar contra el col·lectiu de docents.
1: Mai. A les properes manifestacions sortirà la seva cara, no només la de la consellera. I al setembre entenc que aquests centres començaran en presència d'agents i al desembre s'avaluarà com ha anat?
2: A no ser que el pla pilot inicialment calculés que d'aquests 7 centres que hi ha avui se'n passés a 25 al setembre i que aquesta certa paràlisi de la que parla la consellera és que efectivament seguiran aquests 7 centres, es veurà... Em sento recontextualitzar el que ha dit la consellera, però potser estic interpretant perquè les dues parts tinguin raó, diguem-ne, que no s'hagi avançat més en aquest pla, que es deixin els 7 centres, que es miri com ha anat, i ja veurem el 2027, que és una mica el que diuen tots els missatges, que això també podria ser. Si i això... que no admetin de hem fet una mica enrere, perquè un govern mai admet quan tira enrere.
16: Si això fos un judici de les pel·lícules americanes, diria protesto, especulació.
2: I tant, no cal que... S'admet la protesta.
0: Doncs aquest és el panorama que ens ha deixat avui aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Per tant, a Maiol ens heu esbarat el dia. Recordem que
2: com sempre, de 6 a 12 fem el que podem.
0: I després de 2 a 4, deixa'm afegir que ho analitzem.
2: També, sempre.
0: Això són sinergies de la ràdio pública.
1: També fem el que podem.
0: Va, ens falten 3 minuts per 2 quarts. Obrim un dels altres temes del dia. I en aquest cas és la nova empenta a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros a aquest projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa público-privada que ho impulsarà. Móra la Nova competirà amb una setantena de candidatures més, entre les quals les autoritats europees n'acabaran escollint 4 o 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. El govern posa a disposició els terrenys de Móra la Nova i té una participació inicial de l'1% en aquesta empresa que tirarà endavant el projecte en cas de guanyar-lo. El govern espanyol tindrà el 48% i el 51% restant se'l repartiran empreses privades com, per exemple, el Banc de Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social, per cert, d'aquesta empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura inclou també una subseu que en aquest cas és a San Fernando de Henares a Madrid. Després en podrem parlar, però ara per fer 4 preguntes molt bàsiques per entendre de què estem parlant, al Catalunya Migdia saludem la Carina Gibert, que és degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC. Carina Gibert, bona tarda.
17: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
0: I començo per la pregunta que ens fèiem aquest matí, que ens vam fer també el dia que es va començar a parlar d'aquesta gigafactoria, després en parlarem, és aquell dia que el president Salvador Illa va anar a la Moncloa a reunir-se amb Pedro Sánchez en plena crisi, una de les crisis al govern espanyol, i de cop a la tarda va sortir l'anunci d'aquesta gigafactoria. La pregunta bàsica és, què és una gigafactoria d'intel·ligència artificial?
17: Doncs una gigafactoria d'intel·ligència artificial seria una infraestructura bàsica molt estratègica que bàsicament seria com un centre de dades supergran, perquè ens entenguem així, d'estar per casa, com si diguéssim, no? Els centres de dades són els espais on es guarden els servidors que tenen totes les dades que viuen al núvol. O sigui, quan nosaltres enviem dades al núvol, no viuen en un núvol físic, Viuen, nosaltres hi interactuem amb aquests núvols, com si diguéssim, a través de les xarxes de comunicacions, però hi ha un lloc on aquestes dades existeixen i tenen un espai físic, que són els centres de dades, no? Llavors, la gigafactoria seria com un centre de dades molt, molt gran i molt potent, que a més està preparat perquè les persones que desenvolupen intel·ligència artificial puguin entrenar, validar i comprovar que els seus models funcionen bé abans de posar-los en marxa, com si diguéssim, no?
0: La Comissió Europea vol construir, ja ho dèiem, entre 4 i 5 d'aquestes gigafactories en diferents països de la Unió. És per garantir, diuen, la sobirania digital europea. Una d'aquestes és aquesta que parlem de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és una de les candidates, si guanya aquest concurs. Per tant, hem de voler que guanyi aquest concurs. Això seria bo pel país des del punt de vista tecnològic?
17: És absolutament estratègic. Penseu que nosaltres en aquest moment a Europa està amb el cul llogat, que se'n diu, O sigui, tenim tota una empresa i totes unes entitats públiques que fan servir moltíssima tecnologia, i la tecnologia que fem servir és tota d'importació, bàsicament, perquè tots són Amazon Web Services i tots són núvols estrangers i tots són Googles i Metes i coses d'aquestes. Per tant, estem d'alguna manera en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema. Vam viure ja una crisi espantosa amb la pandèmia on arribaven recanvis dels ordinadors i tantíssimes altres coses, i per nosaltres poder ser més o menys, poder tenir el control, com si diguéssim, de que les coses que tenim a casa funcionin quan nosaltres volem que funcionin, el millor que podem fer és tenir el control de les infraestructures, no? I per tant, quan parlem de transformació digital, quan parlem de societat digital, de societat 5.0, quan parlem de tecnologies digitals, pràcticament tot, i això inclou la intel·ligència artificial, però no només, pràcticament tot necessita dades, i les dades, si les acabem posant en un servidor d'Amazon que està en Cincinnati, depenem de que qualsevol dia s'aixequi un que tots sabem i digui, ai, mira, aquests, mira, tan coleixeta, no? Llavors, això és una cosa que jo l'he vista passar fa molts anys amb una empresa que donava serveis de núvol, justament, i va fer, no sé què va fer amb Hisenda, i Hisenda la va precintar, i de sobte ens vam trobar no sé quantes empreses a Catalunya que es van aixecar al matí i no podien fer facturació, no podien fer comandes, no podien fer res perquè els havien tancat i precintat l'empresa on tenien les seves dades. Llavors, tenir les dades a casa és una garantia de continuïtat i de control sobre les nostres pròpies infraestructures i els nostres propis actius, que és molt important. Llavors, Europa ja porta un temps que intenta canviar les polítiques i intenta reforçar la indústria interna, reforçar l'estructura digital del terreny europeu, perquè d'alguna manera les dependències amb aquestes altres potències que fins ara controlen totes aquestes tecnologies es redueixi una mica, com si diguéssim, no?
0: La Carina Gibert ha citat dues vegades Amazon Web Services. A l'Aragó, Amazon està acabant un megacomplex que diuen que consumirà gairebé 11.000 gigawatts. Són xifres amb les que ens perdem, però és l'equivalent al consum de tot l'Aragó. Si finalment es fa aquesta planta de Móra la Nova, la despesa energètica, diuen els detractors, que arribarà a consumir 300 megawatts. Altra vegada, són xifres que ens costa de traslladar a dades concretes, no? Però per això fem aquestes comparacions. Hi ha qui parla de vampirs energètics. Des d'aquest punt de vista, seria un problema?
17: Mira, jo primer faig un disclaimer, que he dit Amazon com podia haver dit qualsevol de les altres, O sigui que no em posiciono ni a favor ni més ni menys que qualsevol altra de les empreses tecnològiques del moment. És cert que quan parlem d'intel·ligència artificial, de big data, de supercomputació, de centres de dades, tot això comporta tota una sèrie de despesa tecnològica, de despesa energètica, que és crítica, val? També és cert que tot evoluciona molt de pressa i tenim algunes companyies importants que estan fent avenços molt ràpids cap a bateries que consumeixen 3 ordres de magnitud menys, cap a ordinadors portàtils que podran processar el Big Data sense tant de data center, o sigui que d'aquí molt poquet, és possible que abans que estigui construït aquest data center, l'avenç tecnològic ens permeti reduir moltíssim aquesta despesa, no? L'altra cosa que és molt important és que jo crec que quan construeixes una infraestructura de vell nou, com si diguéssim, que serà aquesta demora de la nova, si ens la donen al final, el pes de les energies renovables ha d'estar com un factor de disseny des de minut zero. O sigui, nosaltres no podem pensar en no tractar el tema de l'energia des del minut zero, des de la forma més respectuosa, no? I també es parla molt del consum d'aigua. Bueno, aquestes gigafactories en aquest moment ja van amb circuits interns, amb refrigerant, per tant, no tenen més consum d'aigua que altres naus industrials, com si diguéssim, no? Per tant, hi ha una mica de mite, sí que és veritat, que el problema energètic hi és, però hi ha una mica de mite. Jo no seria alarmista, perquè en aquest moment nosaltres, des de l'àmbit científic, veiem avenços que van molt, molt ràpid, cada mes surten coses noves, cada mes trobem algoritmes que baixen el consum dels processaments, etcètera, etcètera, no? I després hi ha una altra feina que hem de fer en el temps que es construeixi això, que és està molt relacionat amb la meva especialitat, que és una mica el valor estratègic que s'extreu de les dades i aquesta capa ètica que jo treballo tant perquè sempre la tinguem present, no? En aquest moment s'està fent un ús una mica indiscriminat d'aquestes IAs tan costoses. No tots els han de resoldre la humanitat i que requereixen intel·ligència artificial necessiten una intel·ligència artificial d'aquestes característiques, no? Llavors ara necessitem endreçar-nos tots una mica també i adquirir com aquesta higiene de que cada vegada que ens plantegin un problema hem de decidir quantes dades recollir les pertinents i no més i utilitzar els algoritmes més petits que puguem per resoldre aquell problema, perquè al final el tamany de l'algoritme està relacionat amb l'estructura, amb el nivell de dificultat del problema, i hi ha moltíssims problemes reals que es poden resoldre amb intel·ligències artificials que ni gasten tant, ni consumeixen tant, ni són tan dispendioses, no? Per tant, bé, jo crec que és molt important quan es parli d'aquesta gigafactoria de treballar l'impacte paisatgístic des del minut zero. L'altre dia vaig estar amb una convenció d'arquitectura i amb les tecnologies modernes tu pots fer coses que pràcticament ni les veus al mig del bosc, eh? O sigui que tenim manera de tractar l'impacte paisatgístic i l'impacte energètic i l'impacte territori prou elegantment com perquè això no representi perjudicis pel territori, al contrari, que sigui un gran tractor per desenvolupar econòmica i culturalment el terreny, aquesta zona on s'ha decidit posar la gigafactoria si ens la donen, no?
0: Marcos.
16: Sí, professor Llibert, sóc el Marcos Lamelas. Li volia preguntar, un cop que la gigafactoria estigui, en teoria, si ens la donen i es construeix, un cop que ha passat la fase de construcció i instal·lació, quanta gent ocuparia un complex d'aquesta mena? És a dir, en termes d'ocupació, de quanta gent estem parlant?
17: Mira, la veritat és que no, segurament deu estar en algun dels documents, però jo ara no diré una xifra perquè potser m'equivoco i després surto a tots els titulars. Però en qualsevol cas, o sigui, els data centers en realitat funcionen, no necessiten molta gent per funcionar, i la gent que porta un data center no tota té que estar dintre el data center, o sigui, tu pots controlar des d'allà mateix o pots controlar en remot, no? I fixeu-vos que una part d'aquesta gigafactoria no la tindrem ni a Catalunya, la tindrem a Alcalà, no? O sigui que Però sí que és veritat que si hem de poder provar models i hem de poder fer experimentacions des del territori, hem de poder fer experimentacions amb aquesta infraestructura, vol dir que hi haurà tot un banc de professionals que hauran d'estar al servei, no? Doncs de veure quines hores es donen, com es reserven els espais allà dintre, etcètera, etcètera. I per tant, segur que el volum d'empleabilitat que generarà aquesta infraestructura serà elevat no només a Móra d'Ebre, sinó a tot el territori català.
0: Neus.
1: Sí, senyora Gibert, bona tarda. Jo li volia fer una pregunta respecte a... Vostè feia la comparació de que la política que té la Unió Europea és diferent de la que té Estats Units en aquest àmbit, no? I crec que ara el Joan i vostè també citaven els percentatges, no? Un 1% serà controlat per la Generalitat, un 49% per l'Estat, però això significa que el 51% estarà en mans de les grans tecnològiques. Què li fa pensar que, tenint en compte que la majoria serà empresarial, i per tant ja veurem si d'unes empreses amb més o menys ètica en aquest àmbit, les coses es faran millor que en altres llocs, perquè al final l'última paraula doncs, no la tindran les administracions, sinó unes empreses que el propòsit que tenen, evidentment, és guanyar diners i tots els que puguin.
17: Bueno, jo crec que la administració catalana té bastant a dir aquí, eh? Nosaltres som un dels primers territoris del món que vam tenir una estratègia d'intel·ligència artificial desplegada. Hi ha acords de govern que parlen de quins seran els principis rectors de tot aquest desenvolupament i, per tant, dintre el que és el territori català, Catalunya és sobirana d'afegir o treure normatives al voltant del que digui Europa, o sigui, per sobre del que és la llei europea. Nosaltres ja tenim, ja tenim una regulació que ens posa bastantes més exigències ètiques que si estéssim parlant de fer aquesta gigafactoria als Estats Units, no? Per tant, tenim un marc legal diferent, tenim la voluntat d'un govern que es vol mantenir dintre d'aquests principis ètics alineats amb la Comissió Europea, i al final aquestes grans tecnològiques el que és activar el territori, perquè serà el territori el que generarà negoci per elles i ja es preocuparan de fer-ho de manera que el territori se senti beneficiat d'aquesta infraestructura. O sigui que no són tan lliures les empreses privades de fer el que vulguin amb aquest tipus d'infraestructures que són col·laboracions públic-privades, on els governs posen pautes, diuen com s'han de fer les coses, i jo, que sóc assessora del govern i que vaig estar a l'equip que vam escriure la primera estratègia i he sigut experta de la segona, que es va engegar el mes de gener, era un dels eixos d'aquesta estratègia d'intel·ligència artificial. De fet, és un dels eixos desenvolupar aquest data center públic, no? Justament perquè tot el teixit de pimes que tenim a Catalunya puguin pujar en el carro d'aquesta intel·ligència artificial i mantenir-se en aquesta competitivitat global en un sector que és molt exigent i que, si tu no estàs entre els millors, d'empreses que es dissolen sobre l'àmbit tecnològic a Catalunya i a tot arreu n'hi ha moltíssimes cada setmana, no? Per tant, una mica aquí la idea, jo crec que la idea que hi ha darrere d'aquesta gigafactoria és poder traccionar la petita empresa, que és el que tenim a Catalunya, eh? Per tant, hem de veure tot com s'acaba configurant, però per mi el valor més estratègic que té aquesta infraestructura no és per les grans tecnològiques, que elles ja saben, ja tenen servidors i ja tenen de tot, sinó que és com, a través de la col·laboració de totes aquestes tecnològiques importants, tu crees una infraestructura de país que permet que la petita i mitjana empresa del teu país pugui fer el salt a la indústria 4.0, a la societat digital, a la transformació digital, acompanyat d'una infraestructura pública.
0: Doncs són les explicacions de la Carina Gibert, degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC, el dia que hem sabut aquest nou pas perquè aquesta candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir la gigafactoria doncs pugui tirar endavant. Carina Gibert, gràcies, bona tarda.
17: Moltes gràcies.
0: I segurament els nostres oients del sud del país pensen: ah, mira, quan ens ha tornat a tocar. una infraestructura d'aquestes gegants que consumirà moltíssima energia i que necessita aigua.
2: Que fa soroll, diuen.
0: Torna a caure cap aquí. Altres ho veuran bé. Passa com amb les nuclears, com amb les energies renovables.
1: Veient com ha anat, com està anant aquesta megafactoria d'Amazon a Aragó, això de que hi ha un control per part de les administracions, home, clar que hi ha un control, sempre hi és, però allà, diguéssim que... És veritat que han tingut una oposició minsa, és a dir, s'han queixat col·lectius ecologistes, per exemple, pel consum d'aigua, però no hi ha hagut massa protestes. Crec que tampoc molta gent s'ha fet massa preguntes, vull dir, s'ha parlat dels milions que implica i ja està.
0: A l'Aragó tampoc hi ha aquest debat constant sobre l'energia renovable i de fet estan construint allà eòlica i solar i després enviant-la cap aquí per línies d'alta tensió que tampoc volem.
1: Bé, el que passa és que aquí també ens hauríem d'aclarir, eh? És a dir, perquè ho volem tot, és a dir, volem un subministrament perfecte arreu, que és el que s'espera, i no volem renovables, i sobretot quan més puges, no? Quan més amunt vas a la costa, menys renovables volen. Llavors, crec que els científics que s'hi dediquen, i sobretot els que es creuen que encara hem de poder lluitar contra el canvi climàtic, el que et diuen és que la solució és les renovables. El que passa és que aquí, no en mi patio de atrás, no?
0: NIMBY.
1: No, vull dir, que al final ens hem d'aclarir, perquè tothom vol tenir els màxims subministraments, però després no vols ni plaques,
0: si vols
1: ni vols
0: eòlics. Si vols la
1: sobirania,
0: ho has de tenir a casa.
1: Bueno, no es produeix sola.
16: Però és que, a més, què volem? Volem construir 200.000 vivendes a Catalunya en els propers 10 anys sense llum?
1: Clar, però això pregunto.
16: És a dir, algú va preguntar quanta llum gastaria al Barcelona Computing Center, Supercomputing Center? Perquè si ens haguéssim fet aquesta pregunta, ara no el tindríem. És a dir, el consum d'energia d'una infraestructura que jo crec clau i estratègica per Catalunya com aquesta, no es va sotmetre a votació de la població. És a dir, hi ha un grup de savis que diuen, per aquí, el grup de savis es pot equivocar? Sí, però fa falta una èlit que digui, anem cap aquí. I anem cap aquí. És a dir, llavors, el que diu la Neus té tota la raó. El que no podem estar sempre és no a tot, i anar cap al col·lapse. Que és...
1: No, és a dir, tu vols nuclears, sí o no? No les vols? Personalment, jo crec que l'energia nuclear, a diferència del que està fent França, hauríem d'anar-la limitant. Ara, si no la vols, i això qualsevol expert en energia t'ho diu, has de buscar l'alternativa. I l'alternativa, tenint en compte que la més neta de les alternatives que ara existeixen podria ser la hidroelèctrica, però dona pel que dona, i a més en èpoques com les que hem patit de sequera, perquè recordo que totes aquestes centrals hidroelèctriques que tenim pel Pirineu, la llum que fan no és pels que viuen allà, vull dir que està bé recordar-ho, com la que es fa a Tarragona, no és pels de Tarragona, només. Llavors... jo, com que això no apareix per màgia, doncs la gent ha de saber que sí, que resulta que Roses, aquell parc que els hi molesta tant a la visió, doncs segurament s'ha de fer. I altres també. El que passa és que, com deia una vegada un responsable d'una empresa d'aquestes que es dedica a buscar espais per energies alternatives, deia, tu en un poble dius, faré això i encara no has sortit de l'Ajuntament, ja tens la plataforma muntada, probablement per algun dels regidors.
2: Sí, però entre el no a tot i vendre la gigafactoria com si fos el monorail de Simpson, que
1: clar,
2: tot és una meravella...
1: No, és que jo tinc dubtes amb la gigafactoria.
2: Per això, és a dir,
1: eh?
2: Ens deia l'experta que estava parlant ara, deia, no, és que hi haurà un retorn econòmic i cultural al municipi. No sé quin... És a dir, el retorn econòmic es pot esperar en quan el PIB del poble creixerà, òbviament, però el retorn cultural, no sé si està associat a que es faci un teatre, m'invento, amb l'acord. Després parlava...
1: Sí, és a dir, els ajuntaments aquests...
16: Si tu tens una nuclear, per exemple...
1: Ets un ajuntament ric.
16: Ets un ajuntament molt ric.
2: Ets un ajuntament ric, però a canvi de què?
1: Tens el millor polis...
16: L'Ajuntament del Prat és un ajuntament molt ric perquè cobra l'IBI del port i de l'aeroport. I després estan tot el dia donant-se cops de pit perquè estan en contra de l'aeroport, però No es vaig mai renunciar a l'IBI. És a dir, un dels ajuntaments més històricament més d'esquerres que hi ha hagut a Catalunya sempre, per trincar l'IBI, sempre han estat disposats.
1: No es trinca, escolta, no diguis
16: sí,
1: que trincar.
2: Només faltaria que hi hagi la factoria allà i que no cobrin l'IBI, home. Però el que no pots dir després...
16: És que, ui, que dur
1: sí,
16: és
1: jo
16: això.
1: Jo crec que en el tema de les... Perdó, només acabo. En el tema de les energies renovables, el que sí que has de trobar és l'equilibri entre que els pagesos puguin continuar visquent de la pagesia i els espais perquè hi pugui haver les plaques o... És igual, o la eòlica. És a dir, aquest equilibri l'has de buscar. Has d'intentar també que hi hagi gent que no estigui fent uns negocis o intentant-ho uns negocis astronòmics, aprofitant-se perquè tenen amics a l'administració, que això també està passant. Però, clar, la percepció aquesta de que l'energia es crea per ciència difusa no passa.
0: Hem començat parlant d'aquesta gigafactoria i ens deia l'experta que això anava de sobirania a l'hora de tenir dades emmagatzemades, de saber on són les nostres dades, i hem acabat parlant de la gestió del territori perquè una mica tot va confluir allà mateix, i per això us deia que segurament la gent que ens escolta des del sud deuen pensar això de ens torna a tocar. A 10 minuts seran les 4, tenim pendent una pausa de publicitat i a la tornada parlarem d'una cosa que ha passat els últims minuts, que és que Junts volia forçar una votació al Congrés per demanar que es convoquessin eleccions generals anticipades, i la mesa del Congrés ha dit que no.
4: Catalunya migdia.
18: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
20: No, en falta una.
19: Ah, clar, la del tot costa.
20: Doncs som-hi, convocatòria.
21: Ahora bien lo bonito, atacantes.
20: Marc Crosas.
19: Natàlia Arroyo.
20: Gemmarí Dongu.
19: Bruna Vilamala.
20: Damià Abella. Ion Vaquero.
19: Ilia Sánchez.
22: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
19: al tot costa.
21: Momento, seguimos.
22: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
4: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
4: Catalunya migdia.
23: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
24: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
25: Bon Preu i Esclat.
26: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
27: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
28: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
29: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
30: Sí.
29: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo... i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: Us dèiem abans dels anuncis, és notícia d'aquest migdia. La mesa del Congrés dels Diputats ha inadmès, o sigui, ha rebutjat una proposta que era del PP i que portava una esmena de Junts perquè la cambra, el ple del Congrés, votés sobre si Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions generals anticipades. L'argument és que això no és una prerrogativa de la cambra, sinó que les eleccions només les pot convocar el president del govern espanyol, però aquesta esmena de Junts volia una mica esquivar aquest problema que ja es van trobar quan van demanar aquella moció de confiança també a Pedro Sánchez, dient que era el Congrés el que li demanava al govern, que el govern espanyol li demanés al president que convoqués aquestes eleccions. En tot cas, no hi haurà pronunciament del ple sobre això. No sé si aquí hi ha una nova crisi dels socis del govern espanyol amb els seus socis, o si ja no són socis, i per tant aquí no hi ha crisi de res, però en tot cas és una mica aquella sensació que cada pantalla és allò, una escena més del divorci, però que cada vegada va cutrejant una mica més, si m'ho permeteu.
2: Podem tornar a rajar dels Spin Doctors.
16: És procés pur. Sí. És primera cosa, és procés pur.
1: Processisme, més aviat, no?
16: Bueno, és processisme pur. Això no es pot fer, intentem buscar una fórmula en la que es pugui fer, siguem imaginatius, llavors arriba la mesa del Congrés i diu que això no es pot fer, com era lògic, això no es pot fer. Està el tema de les mocions de confiança, que agrada molt a Junts. Junts té una grandària per les mocions de confiança.
2: Perquè van fer una que li va sortir més o menys
1: bé. Al president Puigdemont.
2: I a partir d'aquí ja ha sonat com la fórmula màgica.
16: Ja, bueno, escolta,
1: però et dic una cosa. Els que hem fet informació parlamentària i anava a dir, tenim la sort ja de no haver-la de fer.
2: I hem sortit d'aquesta
1: edició. Hem sobreviscut, no?, aquí els tres presents. La qüestió de confiança és un instrument, jo crec que interessant, per revalidar el paper d'un govern quan té moltes dificultats per continuar, que és el que va fer el president Puigdemont en el seu moment.
2: I li va sortir
1: no?
2: bé perquè era un bon moment per presentar-la.
1: Exacte. Per tant, i la va presentar ell, que jo crec que és el que, en principi, ha de fer un govern quan està en una situació complicada, com és el que està passant a Madrid. Aquesta cosa de Junts, de dir, no, jo no estic pactant amb el PP, però presenta una moció perquè pugui semblar una qüestió de confiança, que el PP ho ha dit, diu, bueno, és una qüestió de confiança. Doncs és una mica, té un punt de filibusterisme parlamentari.
2: Uns no s'atreveixen a presentar una moció de censura i els altres no s'atreveixen a perdre una votació, que tampoc era... És a dir, si la mesa ho hagués aprovat, era una moció que no ha de tirar endavant.
16: I és fascinant com manega just la telepatia, perquè suposadament no es parla amb el PP, suposadament no es parla amb el Partit Socialista, i és curiós com passen les coses. O sigui, hi ha una mena de poder telepàtic.
2: Jo crec que és l'efecte de la gigafactoria que fa que les dades es moguin.
16: O sigui, fascinant.
1: No, però és a dir, tu quan tu decideixes presentar una esmena, i aquest tipus d'esmena, el que estàs és jugant amb la possibilitat de que això prosperi. I, per tant, jo crec que la mesa, controlada per la majoria d'esquerres, diu, ostres, ens trobarem aquí amb el que és una mena de qüestió de confiança encoberta, no? Això forma part del joc de la boleta d'uns i altres. La qüestió de fons és, aquest govern faria bé de sotmetre's a una qüestió de confiança perquè quedi clar que té el suport de la cambra, sí o no? Aquesta és la pregunta que probablement s'hauria de fer el govern. I que hi ha la resposta avui. Quan tu no acceptes aquesta proposta és perquè tens por que no te'n sortiràs.
0: Perquè probablement ara mateix no hi ha ni una majoria que aguanti el govern, ni una majoria que el pugui
1: perquè estan bloquejats uns i altres.
2: És exactament aquest el problema. I mentrestant tots anem jugant i anem fent girar la bola fins que acabi la legislatura o fins que Pedro Sánchez decideixi que en aquell moment li va haver fer alguna cosa.
1: I tot això que serà, tenim... Que serà això segons.
16: Però és que el sistema és aquest. És el president el que convoca les eleccions
1: sí.
16: El president el que decideixi presenta o no una qüestió de confiança. Sí. Per tant, és que ha de ser el president.
1: Estic d'acord, sí, és clar, això, sí, parlamentàriament és així.
0: I els capítols que tenim a l'horitzó, estem esperant a veure si el jutge Peinado imposa alguna mena de mesura cautelar a la parella de Pedro Sánchez. Demà, José Luis Rodríguez Zapatero ha de compareixer per donar explicacions tant per en Plus Ultra com també per les joies, finalment, perquè avui li han desestimat aquesta petició d'ajornar-ho. Aquests capítols que tindrem immediatament els pròxims dies amb un calendari a vegades molt sincronitzat, mourà coses o...
1: Si tu em dius què farà el jutge Peinado, no ho sé. jo crec que és un jutge capaç de tot i, per tant, ni idea. En el cas de la declaració de l'expresident Zapatero, jo suposo que el jutge no demanarà mesures cautelars. Ara, no té fàcil la declaració. En cap de les dues peces, ni en la part de Plus Ultra, que aquí potser és més difícil que el jutge pugui demostrar algunes de les coses que hi ha en l'auto, i en el cas de les joies, que és el que crec que la majoria de la gent pot entendre més ràpid, doncs veurem si explica qui, quan i on.
2: Jo crec que no mourà res, bueno, que seguirem en la mateixa dinàmica, a no ser que hi hagi una sorpresa i de sobte demà el jutge digui, mira, absolc Zapatero perquè m'ho he cregut tot, que no passarà.
1: No passarà.
3: El problema era...
1: Tampoc el pot absoldre, perquè demana instrucció.
3: Però és que el problema era de Rodríguez Zapatero, perquè el seu plantejament de demanar l'ajornament pel tema de les joies no s'aguantava gaire, perquè tu pots explicar l'origen de les joies i ho demostraré en els propers dies, perquè aportaré la documentació necessària que està reunint el meu equip de defensa. Això és el que tocaria en un procés d'aquesta mena normal.
1: I és de suposar que des del moment en què les joies estan ja en mans de la Guàrdia Civil, doncs tu ja has pogut demanar aquest peritatge. Papers. Sí.
0: I a tot això continuem esperant la sentència del cas Mascaretes, que pot
1: que està al caure
0: en qualsevol moment.
2: És que ho poden fer tot el mateix dia, són capaços.
0: Aquests són capaços és
1: que sigui a bona hora,
0: també,
1: si us plau.
0: Molt revelador del clima polític que viu l'Estat. En fi, un minut i seran les 4, un minut i tindreu els blocs informatius de 3Cat Info per seguir-vos informant aquesta tarda o la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. El Catalunya Migdia ho deixarem aquí. Avui hem fet tertúlia amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Aponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio i animador de l'actualitat de 6 a 12 cada dia aquesta emissora, com s'ha comprovat avui amb tot aquest afer parlant, i també amb en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Gràcies als tres.
1: Adéu.
3: Bona tarda.

Empat. Resultat d'una competició, votació o confrontació entre dues o més parts en què totes obtenen la mateixa puntuació, el mateix nombre de vots o de gols. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I atenció, perquè tenim absència destacada. Joan Bota, bona tarda.
3: Bona tarda. Què vols dir, absència?
1: Bé, que Òscar Fernández no hi és.
3: Això ho dius tu.
1: Ah, ha aparegut? Òscar Fernández, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Hòstia. Home. Quina sorpresa.
4: És que he pensat, si m'ha d'apunyalar, diguem-ne, que tingui dret de rèplica.
1: Com ho sabies?
4: Sabia que estaves a punt d'apunyalar-me i li he dit al Bota, jo no dic res, tret que faci referència a la meva persona.
3: I ha trigat aproximadament unes dècimes de segon, eh?
1: Hòstia, ens coneixem molt, ja.
4: Són molts anys.
1: Anava a preguntar-li al Bota si hi havia hagut un tema d'absència de veu per celebrar, no sé, algun resultat del Mundial, per exemple.
3: Crec que no va veure l'Aràbia Saudita a Uruguai, si et refereixes a això.
1: Sí, exacte, l'home, el trepidant empat, sí.
4: No, ha estat un problema de veu, com pots comprovar.
1: No.
4: Aquí estem.
1: Però escolta, que teniu una aspiradora de fons? O què és això que se sent de fons?
4: No ho sé.
3: Doncs és l'aire condicionat de l'estudi nou.
4: A veus?
1: Trobo que està molt bonidor, eh?
4: Però per què ho has sentit avui i altres dies no?
1: No, perquè altres dies no se sent.
2: Exacte, no se sentia.
4: El mateix estudi, no sé què ha passat.
1: Jo ara em dius que hi ha un senyor passant l'aspirador al darrere?
3: Sí, jo m'ho crec.
4: No, és l'aparell d'aire condicionat, es veu.
1: Atenció, perquè això és el so de l'estudi nau espacial. Així es fan programes a Catalunya Ràdio, eh?
4: Clar.
1: Però quan feies al migdia, jo no ho he sentit, això, eh?
3: Això és perquè el feia avui, i com que el feia avui, doncs mira, ara l'hem tret. Has vist?
1: Ai, sí que... Mira, ara recobrem so. Ara!
4: Carai, sí que fa soroll aquest aire condicionat.
1: Sí que
4: és una cosa mai vista.
3: Sí. La ràdio, eh?
4: Sí. Bé. La gran mentida de la ràdio.
1: Doncs anem a explicar veritats. No sé amb qui dels dos.
4: Sorpreneu-me. Ja que el Bot ha fet el programa, que l'acabi.
1: Ara. Sí. Molt bé, Òscar. Doncs fins demà.
4: Adéu.
1: És dimarts 16 de No, de febrer no. 16 de juny. I estem pendents de tot això. Posa febrer el paper.
2: Ah, anava a dir, com has anat el febrer?
5: Jo, no sé
2: com has anat mentalment el febrer?
1: Ara tornar a febrer, jo em tiro per la finestra.
3: No, home, aquí a l'estudi estem fresquets, eh? Vull dir, ho podria semblar.
1: Ah, clar, amb l'aire condicionat aquest és febrer, correcte. Bé, anem al titular del dia. Ara sí, ara no.
3: El govern manté el pla pilot per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts. Si ens escoltem, la consellera portaveu Sílvia Paneque, que ha rectificat la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlon, al matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que el pla d'introduir Mossos als centres educatius estava textualment en una via de paràlisi.
1: No hi haurà votació.
3: Ara en parlàvem al Catalunya Migdia. La mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que el ple de dijous debatés un avançament electoral. La mesa, usant la majoria del PSOE i Sumar, ho ha tombat i impedeix així que s'arribi a votar. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president del govern espanyol.
1: Móra d'Anova, centre d'intel·ligència artificial.
3: La Generalitat i el govern espanyol empenyen el projecte de construcció de la gigafactoria a Móra i promouen d'aquesta manera que Catalunya continuï en la cursa de la intel·ligència artificial. La decisió final, recordeu, és d'Europa, que ha de triar 5 seus d'entre una setantena de candidatures. Però avui els governs català i espanyol han donat musculatura econòmica a aquest projecte.
1: I en esports, Espanya debuta de forma decebedora al Mundial.
3: Sí, els seus aficionats segurament esperaven una golejada davant Cap Verd, però els espanyols no van poder marcar ni un gol.
1: No.
3: Avui hi ha 4 partits en joc. El més interessant segurament és el debut de França amb Mbappé, que juga contra el Senegal, i també l'Argentina de Messi contra Algèria.
1: Aquesta disbauxa d'horaris del Mundial és una bunyol.
2: És un excés, tot plegat.
1: No, però és que posa'm avui... On és el meu partit de les 6 d'avui?
2: Però és llarg. Tinc una sensació que jo em perdo.
3: Jo he descobert, si em permeteu, un avantatge de...
1: Països,
3: però un avantatge de tenir nens petits que es desperten a la nit és que pots fer un cop d'ull ràpid a veure

0: tampoc.
1: Els Olampitos, Pilarín Vallejo, les il·lustracions de Sebastià Sorribas, no?
0: Joan Bota, fins demà, moltes gràcies.
2: Bona tarda.
0: Estem amb el Mundial en marxa. Amb qui vas al Mundial, Eloi?
1: Mira, avui, com que he vist que hi ha un partidàs, que trobo que és un partidàs, França-Senegal, Senegal m'ha cridat molt l'atenció. A més, aquella injustícia...
0: No em venguis la moto que vas amb Senegal, Eloi Vila, no s'ho creu ningú.
1: Mira, quan era petit m'agradava molt Argentina perquè jugava a Maradona.
0: Clar.
1: I sempre anava molt amb Argentina. I ara amb aquesta injustícia que va patir el Senegal, que li van retirar la Copa d'Àfrica, que havia guanyat amb el Marroc, i dic, hòstia, a veure avui el partit, a veure què tal amb França, i encara sempre t'agafes algun equip, i el Senegal té números.
0: Doncs Eloi Vilas, a partir d'ara serà conegut com el senegalès de la tarda de Catalunya Ràdio. Aquí nosaltres vam vibrar amb el debut de Cap Verd. Aquest és el Cántico de Liberdade, que és l'himne del Cap Verd. Aquesta selecció s'estrenava a la Copa del Món, va arrencar un empat històric contra la selecció d'Espanya, que esperava un debut segurament una mica més tranquil. Resultat que va costar de país, sobretot a les ràdios espanyoles. Aquesta, per exemple, és l'agònica narració dels minuts finals a la Copa de la mà del sempre admirat Manolo Lama.
3: Venga, Ferran, hay que correr, hombre. Tírate la pelota larga y corre. Ahí va Ferran, que se quiere llevar el balón. Quiere... Joder. Pero subir a rematar, ¿qué coño vas a pedir? El balón en corto, Pedri, coño. 82 y medio. Estoy giñado. Se dice así en inglés.
4: Hombre, estoy giñado. A ver.
3: Yo estoy giñado. De los casos. Decí lo que queráis. Yo estoy giñado. Corner peligroso, balón arriba. Para un Simón.
4: No me lo puedo creer.
3: Mansilla. Nos has engañado.
4: No.
3: Estos son buenísimos.
4: No. Yo te lo he dicho. Me querías obligar con Corrochano que dijera que les íbamos a meter 7. Y te he dicho que no te iba a decir que les íbamos a meter 7 porque no me lo parecía.
3: ¿Cuánto has dicho tú en la porra?
4: 4.
0: Bé, doncs al final va ser 0-0. Un debut de la Roja en aquest Mundial que tampoc va convençut un expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy. Te'n recordes de Mariano Rajoy?
1: Boníssim.
0: Ha tornat a fer de columnista esportiu al diari digital El Debate. Hem agafat el seu article i li hem posat paraules de la veu oficial de Catalunya Ràdio. Aquesta és la valoració mundialista de l'expresident espanyol Mariano Rajoy.
5: En el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival. Si no lo haces, pierdes. O en el mejor de los casos, empatas. España fue incapaz de hacer un gol. Tampoco recibió ninguno, y por eso el resultado fue de 0-0. La selección de Cabo Verde, dicho sea con todos los respetos, no es el Brasil del año 70, ni nada que se le parezca. Mucho físico, mucha fe y poco fútbol. El partido no pasará a los anales de la historia del fútbol, ni por bueno ni tampoco por malo. Ahora nos espera Arabia Saudí. Lo normal es que España saque el partido adelante sin mayores problemas. Esto nos tranquilizará a todos y evitará que algunos comiencen a darle instrucciones al seleccionador, algo que, por otra parte, solo le servirá para perder el tiempo. Es evidente que no los va a leer y hará muy bien. Yo soy optimista. Cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Así que les digo a todos ustedes, vendrán tiempos mejores. Disfrutemos del Mundial y no nos enfademos si algo no nos gusta. Apoyemos a la selección. Es uno de los pocos instrumentos de unión entre españoles que tenemos hoy en día.
0: Claro.
5: Y necesitamos esa unión, puesto que los que tienen la obligación de hacerlo han apostado por lo contrario, por dividirnos. Mala cosa, mal asunto.
0: Què t'ha semblat, el columnista Rajoy? Dispara i tot, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que va per Pedro Sánchez, no?
1: M'ha semblat que anar una mica més enllà és molt complicat, no?, per ell. Que anar més enllà de que... O sigui, que el futbol és un esport que si no marques un gol més que el rival...
0: No guanyes.
6: A mi, el que més m'ha agradat, com a poc entès en el futbol, m'ha quedat molt clar, no?, que l'objectiu és fer més gols.
1: De què funciona això, no?
0: Bé, el Mundial serveix per moltes coses. Serveix per recuperar Mariano Rajoy de columnista esportiu, serveix per vibrar si tens selecció.
1: Perdona, hi ha molt èxit, em sembla, Mariano Rajoy, home, que els clics...
0: Home, clar, és que això no, no és una cosa com el cometa Halley, passa cada 4 anys i per tant s'ha d'aprofitar.
6: Avui ha circulat molt per grups de WhatsApp. Però,
0: Però també serveix per descobrir països en els que potser no t'havies fixat mai, i avui parlarem del Mundial, però no de futbol. Perquè farem un viatge fins a Cap Verd. Aquesta selecció que ahir li va arrencar aquest empat a la selecció espanyola és el país

0: amb el territori més petit que participa al Mundial, però tu en saps gaires coses de Cap Verd, Eloi?
1: No, sé que tinc uns amics que hi van anar de viatge, que em van dir que era molt bonic. Em van explicar també, bueno, el que ja sabíem, però que van viure directament tota la seva història, no? I aquesta, l'esclavatge de tants ciutadans de Cap Verd que van, els van obligar a anar cap a Amèrica. I a partir d'aquí no en sé gaire res més. I...
0: Doncs mira, amb la Judit Pastor, bona tarda, Judit.
2: Què tal? Hola, hola.
0: Situem una mica la nostra audiència també per descobrir-los com és i què és Cap Verd.
2: D'entrada, agafar el mapa, situar-lo al mapa, perquè sabem que està a l'Àfrica, però ben bé no acabem de situar, no? Són 10 illes volcàniques que estan a 500 quilòmetres de la costa de Senegal.
0: Mira el teu país.
2: Però després de Cap Verd, és tot oceà, oceà, oceà, oceà, oceà, oceà, fins a arribar a Amèrica. Vull dir que ben bé estan allà al mig, en un lloc super remot, no? El lloc on l'Àfrica s'acaba. La capital de Cap Verd és Praia.
0: Ah, mira, Praia. És a la costa?
2: Sí, clar, evidentment. Té praia.
0: Vaja, aquí sí que hi ha praia.
1: Havia estat colònia portuguesa, no?
2: Exacte, la colònia portuguesa. Al segle XV els portuguesos hi van arribar. Fins llavors les illes estaven completament deshabitades, no hi vivia ningú, i de fet es van a convertir aquestes illes de Cap Verd en un dels centres del tràfic d'esclaus, i no va ser fins al 75, al 1975, quan van assolir la independència. Què en queda, no, d'aquest passat colonial? L'idioma, parlen portuguès i el crioll capverdià, que és una llengua molt semblant també al portuguès, comparteix moltes paraules.
0: Tenen rei a Cap
2: no,
0: Verd?
2: Són una república, una república parlamentària. President José María Neves i primer ministre Ulises Correia e Silva. És un país que té molts pocs recursos naturals. Per exemple, l'aigua que beuen l'han de desalinitzar del mar. No tenen aigua, per exemple.
1: No hi ha aquífers.
2: No hi ha res. I, perquè és tot volcànic. I l'economia és bàsicament enfocada al turisme. És el seu principal sostén. També inversions estrangeres. I sé que el Garriga... El tema del menjar li agrada bastant.
0: És que jo faig turisme a vegades per també en funció del que es menja als llocs.
2: Què hi trobaràs, clar. Sí. Jo no sé...
0: Si anem a Cap Verd, quin és el plat típic?
2: La catxupa.
0: La catxupa
2: és una mena de guisat, pot ser de peix o de carn, generalment és carn, salsitxes, xorís, embotits, i després ho amaneixen tot amb verdures, hortalisses, frijoles, allò que fa xup-xup, una cosa una mica contundent. Jo això no sé si la catxupa... El Ferran sembla ser que ho ha interpretat d'una altra manera, la catxupa.
0: S'ha d'estar molt atent. Amb la catxupa.
1: Habitants has dit, perdona, habitants has dit?
2: 555.000 habitants.
0: Bé, doncs això és... Cap Verd.
2: Unes ganes d'anar-hi ara, Cap Verd. No us han agafat ganes?
0: Home, a mi unes vacances capverdianes, no?
2: És preciós per les fotos que he vist, clar, no hi he anat.
0: Imagineu-vos per aquesta gent d'un país tan petit com devia ser sentir que es classificaven pel Mundial.
3: ¡Apemos! ¡Apemos Mundial per Cap Verd! Un títol que fa esmentar un país inteiro i a sua diàspora!
0: I també va ser una sorpresa el resultat històric d'ahir, aquest empat. Això és l'emoció del públic ahir a l'estadi en veure com Cap Verd s'enduia el seu primer punt en un Mundial. Tenim en línia un català que coneix molt bé aquesta illa, el doctor Pedro Clarós, que a banda de doctor és cònsol honorari de Cap Verd a Barcelona i a Catalunya. Senyor doctor Clarós, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Suposo que de festa, no, vostè?
4: Bueno, s'ha de celebrar aquestes petites alegries.
1: Home, i tant.
0: Clar, és un país que no devia estar pensant en debutar en un Mundial amb un empat.
4: No ho tenien gens clar, ni jo tampoc.
0: Ens diuen que vostè va seguir el partit des del Liceu?
4: Sí, perquè jo sóc, a més, entre altres coses, el metge titular de consultor del Liceu. I ahir hi havia una òpera que jo hi tenia que ser-hi. I llavors, pues clar, l'òpera era important i jo estava allà, però anava amb l'altra orella, amb l'auricular, i em anaven informant de lo que estava passant.
1: Un segon, això és molt bo, això.
2: No, això és increïble.
0: A cada funció del Liceu hi ha un... Perquè vostè és otorrino, si no m'equivoco.
4: Jo sóc otorrinolaringòleg, sí.
0: Per tant, a cada funció del Liceu hi ha un otorrino de guàrdia per si falla alguna corda vocal?
4: No. En el Liceu hi ha el que és el metge d'empresa, sí, que és el que farà, pues, el constipat de la senyora de la neteja o el que farà la baixa del no sé què, i després hi ha el metge consultor, l'especialista consultor que només es dedica amb els cantants. I aquest soc tu.
1: I llavors, hi aneu si hi ha alguna possibilitat de
4: no, que hi hagi problemes? No, jo tinc la consulta a la clínica meva, aquí al carrer Bergós 31, la clínica Clarós, i llavors ells venen aquí, perquè si no seria molt difícil poder-los explorar. Mm-hmm. Però hi han certes òperes que jo sempre tinc una butaca en el teatre disponible per mi.
0: Carai.
4: I ahir, com l'òpera era molt interessant perquè eren les Bodes de Fígaro, sí, i cantaven diverses dels cantants, que tots, quasi tots són pacients meus, em van demanar que hi anés, i bueno, com em deien els meus amics, diu, deus tenir el corazón partido. O sigui, estava per un cantó i per un altre.
0: Entre el futbol i l'òpera. Per cert, vostè devia conèixer Montserrat Caballé, la va tractar també?
4: Molt. Ella era una gran pacient meva i, a més, va ser la presidenta d'honor de la nostra fundació, la Fundació Clarós, que la vam constituir amb ella en l'any 2000.
0: Ja. No sé si ha vist aquesta polèmica. Vostè, una veu falsa de Montserrat Caballé no li colen, eh? La devia conèixer molt
4: no,
0: bé, vostè.
4: No. Hi ha moltes males intencions, però bueno...
0: Ja, és un altre tema. Aquest és un altre tema.
4: És un altre tema que un altre dia en parlem.
1: Sí. No, dic, disculpa que m'ha entrat aquí el tema.
0: No, és molt
2: interessant. És
0: molt
2: interessant.
0: Però, clar, entenc que vostè, com a cònsol honorari, té molt tracte amb Cap Verd. D'on neix la seva vinculació amb aquest país?
4: És una vinculació molt curiosa. Nosaltres vam començar a fer les missions humanitàries en el 1993. En el 2000 ja tenia una consistència. Anàvem a la Índia, anàvem a Europa de l'Est, anàvem a molts països d'Àfrica, i amb una d'elles vam anar a Cabo Verde, i va resultar que en el 2015, aquell any, amb una missió en plena Setmana Santa, jo vaig tenir un percans. Em va afectar una pancreatitis aguda necrotitzant.
0: Oi.
4: I el pronòstic era no dolent, dolentíssim. Llavors vaig demanar un avió medicalitzat per venir a Barcelona, i em va venir a buscar, òbviament. Quan em va venir el president de la República a despedir, em va dir, doctor, usted no se puede morir. Usted tiene que ser nuestro representante general en España.
0: Carai.
4: I, bueno, quan se'm va enterar que no m'havia mort, pues va començar a fer els tràmits per crear aquest consulat general que hi ha a Catalunya. Això és molt difícil perquè... crear un consulat nou porta una burocràcia molt important,
0: clar,
4: i
0: clar.
4: L'aprovació de la diplomàcia, etcètera, etcètera. Però, bueno,
0: però llavors, vostè té passaport diplomàtic?
4: Jo tinc dos passaports. El passaport panameny, perquè el meu pare va néixer a la zona del canal americà.
0: Ostres!
4: De Panamà, i després a l'espanyol. I després en tinc un panameny diplomàtic, sí, senyor.
0: Carai, escolti, vostè és una caixa de sorpreses, eh?
4: Bueno, no ho cregui.
0: Sí, sí que ho és, sí. I com s'imagina, no sé si ha pogut parlar avui ja amb gent de Cap Verd, però com s'imagina que haurà estat per ells, què haurà significat debutar en un Mundial i fer-ho amb el cap ben alt empatant amb una selecció com l'espanyola?
4: Jo he parlat amb diversa gent, inclús amb el president, i la veritat és que no s'ho imaginaven, jo tampoc, eh? Jo, si ell m'haguessin preguntat, jo hauria fet un càlcul de 4-0 o 5-0, eh? Vull dir, no tenia gaire esperances més, no? Però, bueno, és una mica el que dèiem aquest dematí amb el president, és que el David va vèncer en Goliat,
0: sí,
4: i tot per una astúcia, no? I en aquí, jo personalment... penso que la millor la selecció d'Espanya va infravalorar aquests jugadors, i llavors van baixar una mica la guàrdia, i els altres, que els hi representava molt, pues van treure tot el que hi havia de si mateix. No?
1: I el porter va estar extraordinari.
4: I el porter va estar extraordinari. Vull dir, un home que ja té 40 anys. Que no és un jovenet de 22 o 23, no?
0: Sí, mira, aquest és Bozinha.
5: Sí, soñei toda a minha vida por esse momento, trabalhei toda a minha vida por esses palcos. Hoje consegui estar aqui e consegui contribuir à equipa com a minha experiência, e estou muito feliz por isso.
0: Aquest és l'emoció, yeah, no, del porter. Escolti, ens està dient que parla amb el president com qui parla amb un company de feina. Veig que té una relació molt propera, no?, amb el govern de Cap Verd.
4: Sí, sí, indudablement. Ells confien molt en mi. Òbviament, tot el que és el tema sanitat, el tema cultura, etc. Jo ara, aquesta setmana, el dissabte, me'n vaig a una de les illes, a Cabo Verde, a fer una altra missió humanitària, a la isla de San Vicente, que la capital és Mindelo, i en allà estarem una setmana. I per Nadal hi tornaré una altra vegada, però aquesta vegada a la isla de Praia, i a la isla de Santiago, on hi ha la capital Praia. Doctor, llavors tenim molt bona relació.
1: Doctor, cònsul, Pedro Clarós, tot. Escolta, a Cap Verd hi ha molta afició al futbol? Hi ha una lliga pròpia que se segueix molt, amb molta intensitat, o no?
4: No, bueno, sí, hi ha un cert interès, i això ve perquè ja fa un temps, amb el ministre de Cultura i de Deport, jo els vaig explicar que a mi em preocupava aquest jovent que estava sense anar a cap lloc, que estava allà fumant o estava bevent, sense fer res, perquè, pues, perquè tampoc tenien molt que fer. I llavors els vaig proposar estimular molt el Deport, estimular amb dos metes. Una, la del futbol i el Mundial de Futbol, i l'altra, el dels Jocs Olímpics. Mm. I això va marcar molt a la joventut, i llavors bueno, es van anar regalant pilotes gratis en els diferents municipis, i la veritat és que hem vist una millora important de la salut de la joventut, la salut mental i la salut física. Mira, o sigui que va ser una bona idea.
0: Hi ha lliga a Cap Verd. El campió de lliga és el Palmeira de Santa Maria,
2: mira,
0: que va guanyar, bueno, és la seva, sí, segona lliga, però el club, sí, més important és el Mindelense, que ha guanyat 13 lligues. Per tant...
4: Correcto, correcto. I aquest equip són els Tiburones Azules. O sigui que són els que...
2: De fet, doctor, vostè també coneix, oi, aquest porter que dèiem, que ha sigut tan important en aquest partit?
4: Sí, bueno, jo...
0: Home, a veure, si és otorrino i es diu Bos Iña, clar, la coneixer.
2: Uau.
4: Bueno, jo allà, a la illa, faig molta cirurgia també de reconstruccions de malformacions facials. I, clar, ja porto 16 missions a Cabo Verde. O sigui, ja conec, pràcticament em guarden tots els pacients de l'especialitat de cap i coll perquè quan vagi jo els operi allà, no?
0: Carai.
4: I pues, en aquest pues, també li deu haver tocat, clar. Però la primera sorpresa ja es va tenir quan l'equip de Cap Verd va guanyar a futbol en el Swazilàndia, que és un petit país que està al cantó de Sud-àfrica, que ara es diu Eswatini,
0: sí,
4: però l'antiga Swazilàndia, no? I això és el que els hi va fer que es poguessin situar dintre la Lliga. Si no haguessin guanyat a Ciutadania, indudablement que els pobres de Cabo Verde no haurien sortit de la seva illa.
0: Clar, clar. Doctor, ja per acabar, però a nivell turístic, és un país que ens recomani viatjar, que potser encara no és conegut, però que té una infraestructura suficient com perquè hi puguem pensar en anar a passar unes bones vacances?
4: Sí, sí, sí. Jo comparo una mica com el Canàries de fa 50 anys o 40 anys. La gent és bona, hi ha una infraestructura hotelera molt bona, sobretot en les illes més poblades, però després hi ha les demés illes que no hi ha tanta població, que són les que a mi m'agraden. Perquè anar a fer senderisme, per exemple, a la isla de Sant Antau, que hi ha poc turisme, és fantàstic. O anar, pues, a Boa Vista, o anar a la isla de Fogo, que és un volcà. Tots aquí és un altre tipus de cultura. La gent és bona i el turisme està amb una alçada extraordinària. La gent, jo ho veig aquí en el consulat, molta gent ve a parlar a veure si poden comprar terrenos i petites vivendes, pues, en la zona de Cabo Verde, i els hi donem tot tipus de facilitats, bueno, facilitats, informació.
0: Clar, clar, clar, clar.
4: I realment és molt maco.
0: Doncs, doctor, escolti, l'haurem de portar un dia aquí a la ràdio perquè vostè té històries per parar un tren, eh? I podem parlar del Liceu, podem parlar de Cap Verd, podem parlar del Canal de Panamà, vull dir que...
4: Correcto.
0: Tenim molts temes sobre la taula.
2: I de la feina d'Otorrino.
0: I de la feina d'Otorrino, que a vegades aquí és el metge més important per nosaltres.
2: Molt important.
0: Jo vaig tenir un problema, ja li consultarem.
4: És cert.
0: Ja l'hi consultarem.
4: Cert,
0: doctor,
4: pues ja, quedo a la vostra disposició.
0: El trucarem, la Dolors s'ho apunta, ja el trucarem, i que vagi bé dilluns a Cap Verd contra Uruguai. Ja estarem molt pendents, que és el nostre nou equip.
4: Bueno, nosaltres estarem a Cabo Verde, o sigui que... Home! De seguir-ho,
0: ah, no,
4: igual.
0: Doncs el trucarem home, perquè clar. Ens digui com s'ha viscut.
1: I hi haurà tot l'ambient allà, clar.
0: Sí, home, sí, una trucadeta ràpida. Sí, home,
4: perfecte.
0: Sí. Nou col·laborador perfecte. De la tarda, el doctor Clarós. Gràcies,
4: una abraçada, adéu.
1: Una abraçada, adéu.
0: Doncs Cap Verd, que jugarà dilluns contra Uruguai. Farem una pausa i atenció perquè tu has anat mai amb helicòpter, Eloi?
1: No hi he anat mai.
0: No m'ho puc creure.
1: No hi he anat mai.
2: Home, sempre tens històries per explicar
1: amb
2: això,
1: mai.
2: No?
1: No hi he anat mai, i em faria il·lusió.
0: Si tinguessis molts diners, què et compraries abans? Un helicòpter o un iot? Un iot per navegar.
1: Hòstia.
0: Després de la pausa, resposta.
6: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
7: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
8: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
10: ostres,
9: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
10: No.
9: I a més, es posa a diluviar.
10: No t'ho creus.
9: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
12: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants maig portes?
12: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
14: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
15: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
14: Sense filtres.
15: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
14: Sense pèls a la llengua.
15: I a més també podem anar a sopar, eh?
14: Sense vergonya.
15: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
14: Però amb molta, molta cafeïna.
15: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
14: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Helicòpter o iot?
1: Home, si he de triar doncs un iot, no? Tinc la sensació que l'aprofitaria més. Tot i que l'helicòpter... O sigui, si pogués resoldre els pollastres de trànsit...
0: Home, en principi tots.
1: Però no deu ser fàcil, no? No en tinc ni idea, no deu ser fàcil. Si tens vols calés, agafo l'helicòpter i em porta de Sant Esteve de Palautordera al centre de Barcelona. Això com ho faig?
0: Doncs ara intentarem esbrinar-ho, perquè s'està parlant molt d'helicòpters últimament, sense anar més lluny. Diumenge, un tràgic accident va deixar 6 morts en el xoc de 2 helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil.
2: Sí, se n'ha parlat molt perquè entre les víctimes hi ha un cantant nord-americà que és força famós, sobretot entre els més joves, Oliver Tree, que de fet havia d'actuar a Barcelona d'aquí uns dies, i també un youtuber molt conegut, un youtuber argentí que es deia Gaspi. Però és que fa una setmana també vam parlar d'helicòpters, no sé si us recordareu, en aquest macrodispositiu de seguretat, no?, per rebre el Papa Lleó XIV, doncs també hi havia diversos helicòpters implicats en els diferents punts del recorregut. I aquest estiu, m'atreveixo a dir que entre incendis i rescats a la muntanya, segur que tornarem a parlar molt i molt i molt d'helicòpters.
0: Quants helicòpters hi ha a Catalunya?
1: O sigui, n'hi ha un que és molt present, que és el dels Mossos. Vas allò per l'autopista. O sigui, el veus permanentment...
16: Aquest seria el de trànsit.
1: Sí, sí.
0: Aquest és Javier Ortega Figueral, que és el nostre especialista en aeronàutica i sector marítim. Bona tarda.
16: Bona tarda, com esteu?
0: Perquè això dels helicòpters crec que ens fascina molt, perquè és una cosa que hem vist tota la vida, però que, en canvi, pujar-hi no és tan habitual. No? Vull dir, l'Eloi no hi ha pujat mai, no? Per exemple.
16: No, no. No és gens normal, perquè quan puja, tothom acaba... quan acaba el vol, baixa... Diguem, el 95% de les persones baixen somrient, perquè és una experiència de vol absolutament diferent a volar en avió.
0: Jo vaig sortir somrient, sobretot perquè s'havia acabat.
16: Sí?
0: Hòstia...
2: Mareja, o sigui, Garriga, mareja.
0: Hi ha unes d'allò allà. Jo vaig fer Rio de Janeiro i pensava que ens estampàvem amb la favela.
16: Tu ets del 5% de... sí, sí. Que no furueix del vol.
1: Perquè l'impacte és el moviment.
0: Home, és que és molt molt.
1: La visió que tens
0: jo
1: molt oberta.
0: Jo tinc molta por a les altures, eh? Vull dir que és un problema meu.
16: Potser vas tenir un pilot una mica massa arriscat, no?
0: Potser sí. En tot cas, hi ha un registre per dir quants helicòpters hi ha a Catalunya?
16: Més o menys, a Catalunya, basats, hi ha uns 60, 60 i pico helicòpters civils.
0: Civils, això vol dir que són d'organitzacions o de...
16: No, civils vol dir...
0: Civils que vol dir que no són de la policia.
16: Sí, civils vol dir els de la policia són civils.
0: Ah.
16: És a dir, que no siguin militars, els de la policia...
0: Val. O sigui, fora dels militars n'hi ha uns 60.
16: Sí, sí.
0: I això inclou 60. Els privats de gent molt rica i els d'organitzacions com el trànsit, com la policia o el...
16: Gent molt rica i gent no tan rica, perquè hi ha diversos tipus d'helicòpters. Hi ha helicòpters de dues o de quatre places que són petites, diguem, com si fossin libèl·lules que volen i són relativament econòmics.
1: Clar, però d'aquests 60, perquè em faci una idea, la majoria deuen ser d'institucions. O sigui, gent que d'un ús privat diari com el que usa el cotxe?
16: D'ús privat, diguem que serien... uns 8...
1: És molt poc, eh?
0: I aquests 8 helicòpters... Ara, Eloi Vila és multimilionari i s'ha comprat un helicòpter. Ara es lleva i diu, mira, me'n vull anar a dinar a Tortosa. Pot agafar l'helicòpter i dir-li al pilot, porta'm a Tortosa tan fàcilment?
16: Perfectament, o fins i tot si té la llicència de vol, el porta ell i baixa cap a Tortosa.
0: I no has d'avisar que vas cap a Tortosa?
16: Sí, evidentment, has de fer un pla de vol i senzillament dir on aterraràs. I, per exemple, si és un heliport o un aeroport, dius, vaig a l'aeroport X o a l'heliport X, un heliport certificat X.
1: Però en un camp, per exemple... Si tens el permís del propietari,
16: el permís del propietari, pots aterrar-hi, però hi ha limitacions, hi ha uns, diguem... uns 12 vols per any que puguis aterrar, perquè si no, imagina't que es posa de moda un indret que sigui una platja i vagin tots els rics allà i diguin, hosti, quina platja més xula. Hi ha un terreny que ens va de conya per fer d'helisuperfície perquè no té obstacles al voltant i el que sigui, i comencen. La resta de vins dius, hosti, però què és això? O sigui, que tens una limitació d'aterratges i enlairaments per any.
2: De fet, jo vaig anar a un casament fa uns anys i els nuvis van arribar al restaurant amb helicòpter.
16: El mas de Sant Lleí, potser.
2: Molt bé.
0: Però quins amics tens, tu?
2: No.
0: Judit, mare de Déu, la Judit.
2: Jo vaig flipar.
0: Els meus van arribar un cavall una vegada, com molt. Cavall.
2: Però clar, això es pot fer tan tranquil·lament?
16: Sí, ja. Ja, no hi ha tants restaurants i tants hotels, però hi ha alguns restaurants i hotels que sí que ho posen com a servei extra. Diguem que fas un pagament extra i hi ha una companyia concreta que es diu BG, per Vigas, de la família Vigas, doncs que té un contracte amb aquest restaurant que és una cosa per epatar la resta de convidats.
2: Vam quedar flipant.
0: I llavors, de gent molt rica a Catalunya que tingui helicòpter, quants helicòpters podrien ser d'aquests?
16: El més ric, diguem, seria... no direm el nom, però és l'amo de la sirena.
0: El José Elías, ja el dic.
16: Exacte. No ho dic jo, però ja ho dius tu. Exacte, que té el seu propi helicòpter de turbina.
0: I aquest senyor el fa servir molt?
16: El fa servir molt, molt, molt sovint.
0: Però per anar a on?
16: Per anar a on vulgui, on li roti, perquè té un helicòpter i un jet privat. I és a dir, quan té un negoci, quan vol impressionar una persona, o que, per exemple, ara et dic, et porto a sopar a tal lloc. Doncs ell et pot portar a dinar o el que sigui, et porto a Menorca, per exemple.
0: Clar, si dius, mira, demà vull anar a dinar a Menorca, què trigaríem amb helicòpter fins a Menorca?
16: Doncs unes dues horetes i escaig.
2: Mira,
16: i a més
2: gràcia,
16: a més...
0: Tu quedes amb algú i dius, no, anem a dinar a Menorca, et passo a buscar amb helicòpter.
16: És una cosa que no dic sovint, però és una cosa que és habitual. Hi ha un heliport al port de Barcelona, a la Bocana, hi ha dues bocanes al port, la Bocana Sud, que és més per vaixells de càrrega i vaixells comercials, i els grans creuers, i la Bocana Nord, que és on està l'Hotel Vela. Hi ha un heliport allà, que està totalment certificat, i molt sovint, abans dels vols turístics, hi ha gent que vol anar a les Illes Balears, vol anar a Nice, etc., i no vol anar per l'aeroport. O sigui, agafa directament l'helicòpter allà i el porta a la destinació final, que pot ser fins i tot la finca del seu amic que viu a Eivissa, Formentera, Menorca, el que sigui.
0: A Catalunya Ràdio, durant molts anys, vam tenir un servei que anava amb helicòpter, i la persona que més vols va fer últimament, doncs els feia... era aquesta.
10: Wedispunis, la millor opció, patrocina l'helicòpter del trànsit.
17: Leia Claret, bon dia.
18: Bon dia.
17: Què veieu?
18: Doncs ara mateix al Baix Llobregat veiem dues vies molt plenes, són la 2 i la B23, i també va força carregada.
0: És la Laia Claret, que va ser els nostres ulls a les carreteres des de l'helicòpter del trànsit.
18: Hola, bon dia, ara mateix estem sobrevolant la B7, just al punt on hi ha hagut un accident.
19: Anem a connectar amb Laia Claret. Laia Claret, bona tarda.
20: Bona tarda.
0: Hòstia, avui l'àudio seria molt millor que allò, eh?
20: I tant, mare meva, no tenia pas la percepció que fos aquest àudio, eh? Però sí, sí.
0: Quants anys et vas estar llevant cada dia per agafar un helicòpter?
20: Doncs jo, 3. Diria que sóc de les persones que més ho va fer, però vaja, la Gemma Bonet també s'hi fa, no fa. Sí, sí, 3 anys cada matí.
0: Cada matí agafant un helicòpter? Tu havies pujat mai a un helicòpter abans de fer el trànsit?
20: Mai, no.
0: O sigui, el primer dia devies flipar.
20: Sí, però és que a més el primer dia vaig flipar. Vosaltres ho comentàveu tot, l'experiència de volar amb un helicòpter. Crec que us heu deixat només una petita cosa que a mi em va impressionar molt, que és que pots volar, pots estar quiet. Clar, amb un avió no ho pots fer, amb una avioneta no. Clar. Amb un helicòpter et quedes quiet.
16: És vol estacionari, que és, sí. És a dir, et quedes just a sobre un punt.
2: És allò tan emprenyador que a vegades passa aquí a Barcelona molt sovint, que dius, però què fan tota l'estona aquí sobre? Què fan aquí sobre?
20: Exacte. A mi és el que més em va agradar. Dic, ostres, estem quiets. Però vaja, el que més recordo és el primer dia, clar, imagineu-vos, volar any 2006 aproximadament, no hi havia Google Maps. I el primer dia, recordo, d'anar al Nus de la Trinitat, no vaig plorar de miracle, perquè no entenia res. I va la C-58, la C-33, en surt la ronda de dalt, la litoral.
0: No hi ha una lletra allà que t'ho marca des del cel, clar. Clar.
20: Res,
0: i com t'ho feies per identificar-les els primers dies?
20: Mira, l'àngel de la guarda de l'helicòpter de Catalunya Ràdio era en Joan Puig, que per cert... Hi ha un heliport a Ullastrell, a tocar de Terrassa, que ara en deia uns quants. Sí. D'aquí és on sortíem, d'Ullastrell. I en Joan va ser el meu mestre, però de veritat, eh? Em deia, mira, això que ve per aquí és la C-58. Veus que hi ha una mica de cua allà? Allò és Montcada. Els primers dies, un dibuix em vaig fer. Clar, amb un paper, dibuixant-me el Nus de la Trinitat. Sí.
0: I hi havia molt soroll, entenc, no? O no?
20: Sí, moltíssim. Duia els auriculars de la ràdio a sota i a sobre els auriculars de l'helicòpter. I clar, el que feia més gràcia és que quan contactaven amb el pilot, perquè vosaltres ho dèieu, estan molt controlats, eh? Per l'aire penseu que hi ha com unes autopistes. Tu t'has d'aturar un lloc, parles amb la torre de Sabadell, per exemple, de l'aeroport de Sabadell. Has de dir allò de Charlie Eco Bravo en funció de la matrícula i no passes fins que et donen permís. I la gràcia era que si jo estava parlant, em colava pel micròfon del pilot. I llavors,
0: ostres.
20: Sí, et deien helipista 02, buenos días, des de Barcelona, per exemple. I jo havia d'anar acabant la crònica perquè el pilot em deia calla,
0: que he de dir que soc
20: aquí. Ostres, sí.
0: Que bona aquesta. Perquè, Javier,
16: digues.
0: Hem parlat d'accidents. Hi ha accidents a casa nostra, també, amb helicòpters? O és com els avions, que també són molt segurs?
16: Són molt segurs. Hi ha poquets accidents d'helicòpter. La veritat és que proporcionalment hi ha poquets.
0: Tu o Laia veu tenir algun dia d'ensurt?
20: Mira, és que això és el que et volia dir, és que està tan controlat, tan francès...
0: Home, però algun dia una ventada o alguna cosa...
20: Mira, les ventades et marejaven. Jo crec que tu devies enganxar una ventada,
16: Francesc. I vols que digui alguna cosa.
1: Deu haver unes condicions amb les quals no es pot sortir, no?
20: Sí, pràcticament boira. Si no vaig malament, Javier...
16: Sí.
20: No, boira, és si no boira terra, els cables,
16: i fins i tot quan hi ha vent, hi ha d'haver molt vent perquè l'helicòpter no són l'aire. O sigui que és una cosa segura, insisteixo, segura.
0: Laia, has tornat a anar amb helicòpter?
20: Mira, hi vaig tornar un dia que vaig anar a veure en Joan, però us diré així d'amagatotis, i no ho he dit a ningú, que jo un dia vaig anar a esmorzar en un d'aquests hotels que té a l'heliport, una truita de patates a les 11 del matí, tu.
16: És que...
0: Quina barra, la Laia Claret.
2: Mira la tia!
16: És que jo afegiré al que diu la Laia, és que els Puig són d'un grup de gent que té helicòpters que els dijous i els dissabtes surten a dinar o a esmorzar a diversos llocs a Catalunya. Hi ha un senyor...
0: Jo amb el meu Toyota Corolla,
2: saps? Sí. M'encanta totes les cues a la P7.
16: Hi ha molts mons alternatius.
0: Sí, cas on dena. Però, cas on dena.
1: I, I una cosa, només digues. Curiositat, eh? Quan aterres amb un heliport que ja has demanat permís, es paga?
16: En cas de que sigui un heliport obert, no es paga, però, per exemple, si aterres a la Cerdanya, pagues un preu simbòlic.
0: Laia, escolta, això ho vas fer fins quin any? No te'n recordes?
20: Fins al 2009.
0: Fins al 2009, sí. I des del 2007...
20: Des del 2006, sí,
0: sí. Des del 2006.
20: Sí.
0: O sigui que ara fa 20 anys.
20: Sí, home, exacte.
0: Escolta, doncs per què no fem una cosa? Al setembre, que sí, commemorarem els 20 anys que vas començar a fer l'helicòpter, podríem fer un vol i ens fas un dia a la tarda, ens fas el trànsit, sí, des de l'helicòpter, no?
20: Home, això seria boníssim, tornar-hi. Em faria molta il·lusió,
0: mira,
20: a més a més.
0: La Joanola em diu que ja ho està movent.
20: Sí?
0: Sí, sí. Al setembre, si continuem aquí al setembre, una tarda farem la informació del trànsit. I mira, et dic una cosa, hi haurà el Basses.
20: Oh, boníssim, que bé. Mira, clar, era qui em donava pas i amb qui parlava cada matí. I en Joan també.
0: Mira, i buscarem que sigui el mateix pilot. Oh, tornarem al 2006.
20: Mira, doncs serà molt bonic.
1: I els que hem viscut el tema a l'estudi, podem acompanyar-te?
0: Pots anar amb ella.
2: Només hi cava molt poca gent amb l'helicòpter.
20: No, d'aquest helicòpter que explicàveu era de dues persones, era molt petit, molt petit.
0: Doncs com no vagis agafat a sota, no podràs anar-hi. Laia Claret, una abraçada molt forta, moltes gràcies.
20: Adéu, bona tarda.
0: I Javier, ens ha agradat molt parlar amb tu, està molt interessant això.
16: Un plaer.
0: Fins la propera.
16: I fins aviat.
0: Farem una pausa, tenim cromos del Mundial. Cromos musicals, t'agradaran. Ara venim.
17: 300 grams de paraules.
21: Mig litre d'actitud.
17: Una cullerada de silenci.
21: Dos reflexos de llum.
17: 5 quilos de cadira.
21: I, si convé, 150 grams d'ulleres.
17: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
22: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
23: Contes, novel·les, poemes, cançons...
22: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
24: El tast vertical és un programa sobre el món del vi. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
22: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
24: Salut.
25: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
26: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Linkat.
26: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Linkat. A Catalunya Ràdio.
22: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga, els cromos musicals del Mundial.
0: Tenim els cromos musicals de l'Eddie Pou, que avui farà competir les seleccions d'un dels grups més disputats. I atenció, Eloi, perquè avui anem al grup 1, França, el Senegal, l'Iraq i Noruega. Per tant, avui estaràs nerviós. Anem a saludar l'Eddie Pou. Bona tarda.
27: Bona tarda, Catalunya, i bon dia des de Nova York. Avui debuta el grup I, amb França, Senegal, Iraq i Noruega. Són tres continents en un mateix grup, Francesc.
0: Doncs molt bé, des de Nueva York, Edu Pou, comencem pels himnes.
27: Comencem per l'himne de Senegal.
0: Mira,
27: que a mi m'ha recordat una mica a Paf, era un drac màgic, la recordeu?
1: Totalment.
3: Era un drac màgic que vivia al fons del mar.
1: Totalment.
27: Si posem l'himne de Senegal a sobre de Paf, era un drac màgic, què passa?
3: Paf, era un drac màgic que vivia al fons del mar.
27: No em diràs que no és la mateixa cançó, Francesc.
0: Sí. És veritat. No sé si ho podràs superar, això, eh?
27: Doncs seguim amb l'himne de Noruega, que és més tipus Escolania de Montserrat.
0: El Sant Pare entrarà a la Sagrada Família.
4: Ai, que bonic!
27: L'himne d'Iraq, en canvi, és molt diferent. I és molt recent. Es va adoptar com a himne després de l'última guerra d'Iraq, la de l'Aznar i el trio de les Açores.
5: El règimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
4: Uy, qué peligro!
27: I és una cançó d'un poeta palestí. De fet, aquesta cançó l'han cantat molt els palestins com a símbol de resistència durant la seva història.
0: Oh,
27: i si parlem d'un símbol de resistència, potser l'himne més icònic associat a la revolució és aquest. La Marsellesa, l'himne de França, hiperloloitzable, i per tant, un èxit assegurat. Així doncs, com a àrbitre dels cromos musicals i valorant el poder popular dels himnes, atorgaré un empat entre Iraq i França.
0: Doncs l'Iraq i França, que s'avancen amb un punt cadascú, mirem a veure per on seguim.
27: Doncs anem a la defensa, a l'arrel, la base, a la música tradicional. De l'Iraq destaco un pal tradicional que es diu Georgina, i a mi m'agrada molt perquè té un compàs imparell de 5 i molt ràpid. Escolteu. 1, 2, 3, 4, 5. La música tradicional de França és molt diferent de la d'Iraq, i en destaco la música dels trobadors de l'edat mitjana francesa, que en realitat ha acabat sent la base de tota la música pop occidental actual.
2: Què dius?
27: I en destaco en especial el paper de les trobairits, les dones trobadores que cantaven en occità i que la història de la música sovint oblida. Si baixem cap al sud, sentirem menys veus, però més percussió. La música tradicional de Senegal és riquíssima percutivament, com a la majoria de països africans. Aquí estem escoltant la música sabar, molt ràpida, molt animada, una defensa sòlida. Però atenció, Francesc, perquè a Noruega hem descobert una defensa ancestral, que jo no coneixia, la música tradicional més antiga d'Europa que es coneix actualment. Parlo del joik. El joik és el cant del poble esquimal sami de Noruega, on canten sense lletra i fan lloances a elements de la natura. Aquí sentim un homenatge al llop.
2: Ui, quina foto, això.
27: Per tant, és veritat que tenim grans defenses en aquest grup I, però el joik noruec és únic i, per tant, els 3 punts són per Noruega.
0: Doncs atenció, que aquest cop situa Noruega com el gran favorit per passar a la següent fase, però ja se sap que mai es pot subestimar França. Seguim, Edi, mig del camp.
27: Al mig del camp, al mainstream, tenim mals equips, acceptem-ho. A l'Iraq no hi trobareu armes de destrucció massiva, però tampoc hi trobareu artistes mainstream.
5: Puede estar usted seguro.
27: A Noruega tampoc, no hi ha mig del camp.
5: Les estoy diciendo la verdad.
27: A Senegal, el seu gran capità del mainstream és i ha sigut Yosu Endur. Ja està una mica partit de veterans. I a França han tingut una època gloriosa amb la chanson française, amb gent com Edith Piaf.
6: No, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
27: I avui en dia la seva major estrella, David Guetta, omple estadis amb música electrònica de supermercat de marca blanca.

0: definitiva, un mig del camp bastant de partit de costellada, però atorgarem una victòria pírrica a França.
1: Ja us deia jo que no es pot subestimar mai França, que ara sí és líder de grup amb 4 punts, amb Noruega molt a prop. Passem a la davantera, les músiques més avançades. A veure com acaba això.
0: Doncs a la davantera, Francesc, és a dir, la música més avançada, tenim dos candidats finalistes, França i Noruega. 724 heures une période lunaire, puis quel changement, tu comprends que tout ce qu'il y a dans ce monde. De França destaco tot el que està passant a la perifèria de París. Sempre han tingut molt bon hip-hop, últimament sortit de Marsella, i també atenció a tot un moviment al voltant de l'occità, el cosí germà del català.

0: Les que estem escoltant són les Cocanya, que formen part d'aquest moviment que reivindica l'occità amb lletres actuals, feministes i anticentralistes. És una bona davantera, la francesa, però si parlem de Noruega, cal dir que a les darreres dècades s'han inventat dos gèneres musicals propis. Un, el jazz escandinau. El jazz escandinau és una nova versió del jazz més tècnica i més freda, però que s'estudia a totes les escoles de jazz de prestigi, s'ha estès per tot el món, i l'altre estil que es van inventar els noruecs a final del segle XX és el black metal.
1: Bon.
0: Black metal, ja sabeu, ritmes ràpids, la cara pintada, símbols satànics, no anar a la platja, s'ha estès per tot el món, però va néixer en un graner de Noruega, on grups com els Mayhem, els que estem sentint, volcaven la frustració per no veure el sol en tot l'hivern. Us deixo una anècdota real per acabar sobre el black metal.
2: Vinga.
0: El cantant de Mayhem es va suïcidar amb un tret al cap, i quan el seu company de grup se'l va trobar mort, el primer que va fer no va ser trucar una ambulància, va ser fer-li una foto al cadàver i usar aquella foto del cadàver del seu millor amic, cantant del seu grup, perquè fos la portada del següent disc del grup.
3: Ai.
0: Així de macos són els heavies noruecs, però es mereixen certament els 3 punts de la davantera i, per tant, la victòria.
2: Hòstia, tu.
4: Victòria
2: de Noruega, que ens deixa amb una mica de mal de cos. Bé, Edi, on aniràs demà?
0: Doncs demà me'n vaig a Houston per analitzar els cromos musicals de Portugal, República Democràtica del Congo, Uzbekistan i Colòmbia. Que vagi bé, Francesc.
2: Doncs demà més cromos musicals. Sé que hem après coses de música.
5: Hòstia, boníssim, ho trobo.
2: Doncs sí. Demà més cromos musicals. Una pausa, ara seguim.
6: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
7: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
8: Doncs millor.
9: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
10: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
11: Quina ratxa! Quants maig portes?
10: 150.
11: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
12: Un de cada 3 infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
13: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
14: Les curses importants les guanyava totes.
15: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
16: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
17: Pere Casacuberta.
18: Ningú s'esperava que guanyés.
19: És una cosa totalment excepcional.
20: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
21: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
22: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: Una sintonia que està d'enhorabona, Eloi. No sé si vas escoltar-los ahir, sí. Si vas estar a punt de tenir un accident o què. A mi em consta que va haver-hi gent aparcats amb vorals fins que acabés
23: esperant, no?
2: Esperant a veure què carai deia el Roger Carandell.
23: Aquesta és la màgia de la ràdio, quan et deixa tancat el cotxe que no pot sortir, perquè vols saber com acaba allò. No, ahir ens vam fer pregar una mica, però vam explicar que...
2: Què vau explicar? Exactament què vau explicar?
23: Que la direcció renovarà el que no surti d'aquí per una temporada.
3: Molt bé.
2: Però això què vol dir?
23: Que primer ho hem parlat entre nosaltres.
2: Entonces, si amb la Juliana, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: O sigui, al final la notícia és Juliana ha dit que sí.
3: En realitat
23: sí, perquè si ella hagués dit...
2: Era l'element.
3: I la ràdio.
2: Però la ràdio ja és una altra pel·lícula, diguem. Però a mi la pel·lícula que em feia patir de veritat era la pel·lícula Juliana Canet.
3: Res, jo soc, és el conte del Pere i el Llop. Mai, estic aquí segrestada mai... i segurament moriré aquí dintre.
23: Que clar, la vam segrestar no, quan va fer 18 anys i la vam fotre en aquesta...
3: No m'he pogut ni treure una carrera, Francesc.
2: A més, se la veu molt il·lusionada, vull dir que es nota que la cosa es fa d'acord.
23: La màgia és que està així de destrossada i que vol plegar. I quan són les 6?
3: És el millor moment del dia. És que una cosa no treu l'altra, nois.
23: Ja ho sé.
2: És aquella frase de la gran filòsofa: et ve de gust, no em ve de gust, però tot ho farem. Doncs, una mica seria
23: com
2: això.
23: Com en Romario, saps? Que s'ho passava molt bé, però quan era dintre l'àrea i amb la pilota.
2: Resumia.
23: L'hora d'entrenar. Ni entrenava.
1: A la fora també, eh?
2: O sigui,
1: a la fora també s'ho passava bé, Romario, eh?
2: Vull dir, sí, Juliana Canet és la Romario del que no surti.
3: Jo, com que no sé de què parleu, directe, però suposo que sí.
2: Doncs un futbolista que s'ho passava.
3: Era polèmic.
1: Molt bo, molt bo.
2: Era polèmic?
23: Sí.
2: Home, sí, no es va presentar a una pretemporada, per exemple.
3: Sí. I això què significa, no presentar-se a una pretemporada?
2: Que és com si tu no vinguessis fins a l'hora del programa, tot just, i gràcies.
1: Però ell ho va fer bé, no?
2: Doncs
1: no,
2: no, Juliana Canet!
23: Ja et fotia 3 gols i callaves la boqueta.
2: No, però després marcava, eh?
1: Clar. Va fer la proposta.
2: El primer
1: dir,
2: any.
1: Mira, aquest any faré 30 gols.
23: I els va,
2: ja els va fer. Sí, sí, és veritat. Llavors, doncs, mira, a partir de serà Juliana Romario.
3: Va.
23: Molt bé.
2: M'agrada molt. I avui que tenim el programa? Perquè hi ha programa avui, en principi,
3: clar,
2: també.
3: Clar, que hi ha programa.
23: Vaja, en principi, no sé que hagin canviat molt les coses.
3: A no ser que vingui el papa de Roma o hi hagi un partit de futbol o vés a saber quina emergència nacional que ens tregui el programa, en principi n'hi ha.
23: No, avui no juga
2: cap. I la Juliana està, Déu-n'hi-do, i és dimarts tot just, eh?
3: Ja. No, però fa molts dies que ja és l'últim divendres de col·le. Saps? Que ja s'arrossega.
2: Estàs a 20 de juny permanent, no?
3: Sí, es barreja tot.
2: Queden 3 setmanes encara, ho dic per...
3: I em farà il·lusió cada dia, queda molt poquet, em fa una mica de pena, inclús. Sí, avui parlem de l'últim concert de Bad Bunny a Madrid.
2: Ah, que se'n va, se'n va, se'n va, pobret.
3: Després de 50 anys vivint a la capital espanyola, se'n va... Ahir va ser un concert ple de VIPs, com sempre.
2: Clar.
3: I de què més parlem avui, Garandí?
23: Avui hi ha un dels participants de la gran cita, que és en Xavi Furriol.
2: Home, que té podcast!
3: Ho comentareu?
2: Té podcast!
23: Ell que ha guanyat la gran cita.
2: Home, crec que no hi havia guanyador.
3: Guanyat per què? Territori, Xavi!
23: Molt bé, llavors ens l'hem escoltat.
2: I què tal? Estarà al top de Spotify?
23: És probable, perquè s'han dit tan grosses.
3: Que bé, tio.
23: Tan grosses.
3: El món ens torna a somriure. És que això està bé que passi.
4: El millor contingut és que no surti comentant aquest podcast.
23: Sí,
4: és
23: sí, sí, sí.
4: Ja està.
23: Doncs, tirem 7 o 8 fragments de les barbaritats més grosses.
2: Jo crec que vaig a demanar-me una coca del forn de Cabrianes per degustar-la mentre ho feu.
5: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
2: I avui l'ha rebut la Iona. Iona, bona tarda.
8: Hola.
2: Has rebut una coca, ja has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
8: Bueno, no sé. Suposo que ve mala, perquè si no, no tinc ni idea qui em pot haver enviat una coca.
2: És a dir, de la teva vida, la número 1 sospitosa és ta mare, no hi ha ningú més?
8: Jo et diria que no. Que faci aquest tipus de coses, només veig que passa a mi mare.
2: Bé, doncs ara et saludarà la persona que te l'envia, a veure si és ta mare o et sorprèn. Ja pots saludar, persona.
18: Hola, Iona.
8: Hola, mami.
2: Ai, era la mare, era la mare. A veure, Marta, per què li envies aquesta coca a la Iona?
18: Pues res, primera que és una addicta a la xocolata i a les coques. Dic, pues millor regal que aquest no se li pot fer a la... Per mi, la millor filla que una mare pot desitjar. Ai. Llavors, bueno, era perquè jo em volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que a la vida puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles que em fiqui la vida i ens fiqui les dues. I també vull que sàpiga... També vull que sàpiga tothom que estic superorgullosa de tot el que has aconseguit amb l'esforç, amb la carrera, amb els estudis, que mai et dones per vençuda, que si suspens et tornes, no et rendeixes mai. I res, i finalment, bueno, a tu, a l'Arlet, als meus tres fills i al Berni, que sàpiguen que són el millor que m'ha passat a la vida.
2: Ai,
4: per favor,
8: ai, mami, que bonic.
2: Iona,
18: la Iona és la gran, és la gran.
2: Què li dius a la mama? Sí. Què li dius a la mama?
8: Ai, mami, moltes gràcies, de veritat. Jo també t'estimo moltíssim. I tot el que soc, gràcies, és tot gràcies a tu. De veritat, tu sempre ets molt dintre, ja ho saps. Així que, com tu dius, juntes podem amb tot.
2: Doncs la Marta i la Iona, aquesta mare i filla que estan unides, que s'ajuden, que s'acompanyen i que ho han dit per la ràdio, que és el més bonic. Que ho pugueu gaudir per molts anys i que supereu tots els obstacles juntes. Una abraçada molt forta.
18: Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Can Cabrianes per la coca.
2: Vinga, al forn de Cabrianes. És bonic, això, home.
1: Home, dir-se les coses. Està bé dir-se les coses.
23: Oh, com costa, Eloi.
2: A casa teva, tu t'imagines amb ta mare a la ràdio dient-vos això?
3: Quan fa que no li dius t'estimo a la teva mare?
23: Massa.
3: M'agrada aquesta resposta, Roger. Sempre fa massa.
2: És que si poses a pensar, penses, hòstia...
1: Jo ho dic, eh?
3: Jo la meva mare cada dia 15 cops. Molt bé. Anant bé.
2: A les 6 que no surti, gràcies, Eloi.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra la Unitat Central Operativa del Cos per entorpir investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. Mercedes González ho ha dit en la seva compareixença al Senat, que encara està en marxa aquesta hora a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials. Mai ha interferit en cap investigació de l'UCO, ha afirmat, i pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
7: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
6: La directora de la Guàrdia Civil ha reconegut, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícia, Txell Vallespí.
9: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no pas a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump ha revelat que l'acord elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, Evian, on es fa el G7.
24: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
2: Presó provisional sense fiança per als veïns de Berga detinguts pel crim de la Baells. Ho ha confirmat aquesta emissora al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els sospitosos se'ls va interrogar el cap de setmana per homicidi. Berga, Nàtia Dell.
25: Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 2 de Berga els va interrogar dissabte com a presumptes autors de la mort de Gabriel Morales, un veí del municipi que havia fet de paleta. Però la informació no ha transcendit fins ara. El seu cos va aparèixer surant al pantà de la Baells ara fa 2 mesos, a la banda de Vilada. El va trobar una dona que passejava el gos. Tot apunta que van llançar el cadàver per intentar desfer-se del cos. La causa oberta és per homicidi. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Berga.
9: I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals, asseguren, i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni i l'Ajuntament espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret, bona tarda.
26: Hola, bona tarda. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
27: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per a 25 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
26: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
28: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
26: Laia Claret, Catalunya Ràdio, Lloret.

0: El segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA es convertirà en pel·lícula, segons ha anunciat la productora Universal Pictures. El film es titularà Blanco i reconstruirà les 48 hores del segrest del regidor del PP d'Ermua, el termini que va donar la banda terrorista perquè el govern espanyol traslladés al País Basc tots els seus militants presos. El director serà Félix Vizcarret, un dels responsables de la sèrie Pàtria. El rodatge començarà l'octubre i està previst que el film s'estreni el 9 de juliol l'any que ve, quan farà 30 anys dels fets. Els Esports Rugby, la bona tarda.
1: Aquesta nit i demà i aquesta matinada es juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial de Futbol. Destacar el partit de les 9 entre França i el Senegal. A la matinada, Iraq-Noruega i Argentina-Algèria. Serà l'inici del 6è Mundial per a Leo Messi. El Barça de Futbol se l'engega avui el camí cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo Murcia en una final al millor de 5 partits en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. El Barça recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionat a l'espatlla dreta. Segueixen absents Pol Pacheco i Lucas Granda. Aquest partit començarà a les 9 i el podreu veure en directe per Esport 3. L'Unigirona no podrà

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Dinovè capítol de la gestoria d'emocions, l'espai en què cada 15 dies el Cristian García ens ha ajudat a superar adversitats i a convertir-les en oportunitats. I el concepte d'avui, més que un concepte, és una teoria. La teoria de la triple A. Cristian García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Això no és allò que va voler fer el Barça amb Sandro Rosell, que eren Albelda, Ayala i Aymar. No. Aquesta teoria, que has ideat tu mateix per superar qualsevol adversitat, però que neix justament de la teva pròpia experiència en el moment en què et van diagnosticar la malaltia visual que pateixes, no?
2: Exacte. Em semblava oportú que ara que som a tocar de final de temporada potser repasséssim els conceptes d'aquesta teoria que poden ser d'utilitat per moltes persones que estiguin intentant superar alguna adversitat, sigui de l'àmbit que sigui. I aquesta teoria, que té tres conceptes i tots ells comencen per A, defineixen perfectament tres fases que una no pot ser sense l'altra i que em sembla que han de ser oportunes i en el moment que toca cada una d'elles. I aquestes fases tenen tres conceptes, com dic, que tots ells comencen per A. I aquests tres conceptes són acceptació, actitud i adaptació.
1: I què vol dir cadascun d'aquests conceptes?
2: Doncs mira, acceptem en el moment que deixem d'abraçar-nos a la mala sort. Acceptem en el moment que deixem de buscar culpables. I sobretot, acceptem en el moment en què deixem de preguntar-nos per què m'ha tocat a mi. Aleshores, a partir d'aquell moment li posem actitud. I quan li posem actitud? Quan comencem a governar la nostra vida i no és l'adversitat qui domina, qui pren les decisions per nosaltres. Li posem actitud en el moment en què ens plantegem l'obstacle com el repte que cal superar cada dia. I a més, li posem actitud si creiem fermament que res no s'ha acabat i que alguna cosa comença. I quan passa tot això és quan estem en fase d'adaptació. És allò que jo anomeno moltes vegades de pactar amb l'adversitat. Deixar que l'adversitat convisqui amb tu en tant que no la pots eliminar. I quan això passa és quan en realitat estem transformant la nostra vida, estem reformant la nostra vida per fer tot allò que fèiem però d'una manera diferent. Vol dir que en el meu cas, per exemple, jo em vaig donar compte que jo estava acceptant, li havia posat actitud i fins i tot m'estava adaptant quan em vaig adonar que era més important mirar que veure-hi, per exemple. En tant que mirar és una acció coactiva que tu actives, en tant que penses en la idea d'observar, analitzar, ensumar, tocar per acabar veient-hi. I quan, a més, se'm va ocórrer una idea que m'ajudava moltíssim a afrontar la situació. Aquesta idea deia que jo no hi veia cada dia pitjor, sinó que cada dia hi veia diferent. Un bon exemple de tot això que estic explicant és un gran, gran prescriptor d'aquesta teoria, el protagonista d'avui.
3: La seva passió pel mar va començar de ben petit, amb els cursos de vela de les colònies d'estiu, i va tenir continuïtat quan un bon dia va decidir matricular-se a la Facultat de Nàutica i llicenciar-se com a capità de marina mercant. El gener del 2018, però, l'oficial de l'embarcació per la qual treballava en aquell moment el va obligar a fer la revisió de tots els extintors del vaixell, amb la mala sort que un d'aquells extintors li va explotar a la cara.
4: A partir d'aquí, res va sortir bé. Avui serà la primera vegada que començarem a dir les coses pel seu nom. Res va sortir bé. A mi se'm va desevacuar sol. I mai s'ha desevacuat un marino sol. Em van desevacuar sol i vaig estar més de 50 hores en el vaixell només amb morfina i sense menjar per la possibilitat d'entrar a quiròfan només arribar a Hawaii. El meu capità no va lluitar mai perquè se'n desembarqués amb un helicòpter quan hi ha helicòpters que tenen, i la Coast Guard de Hawaii ho hem comprovat, que tenen autonomies de més de 2.500 milles, i jo estava a 500, o sigui, de sobres per fer un rescat. Se'm desevacua sol. A les 8 hores se'm deixa amb una cadira a fora d'un hospital de Hawaii i se'm diu que em vindré a buscar un senyor. Em foto amb un cotxe i em porto a un hotel i em fica $300 a la butxaca i em diu que això és el que necessito per menjar. I ho portava ja al voltant de les 70 i pico d'hores, sense menjar ni beure gairebé.
3: Avui, 8 anys després, Dani Anglada Pic és un referent de la vela adaptada. És la primera persona invident total a la història que ha estat capaç de donar la volta a l'illa de Wight, al Regne Unit, en solitari i sense escales.

0: El Dani Anglada de Pic és probablement ara mateix un dels esportistes que més han fet i que fan, de fet, per la inclusió de les persones cegues en l'alta competició.
1: Sí, ell, de fet, participa de manera autònoma en competicions nacionals i internacionals i ho fa contra els esportistes no discapacitats. Ara, també cal dir que no ha estat fàcil arribar fins aquí. De fet, Francesc, un any després d'aquest maleït accident, ell va pensar en la possibilitat de treure's la vida.
2: No es podia viure sense veure. Venia de ser autònom, de governar qualsevol tipus d'embarcacions, de ser lliure.
1: I quina era aquesta decisió?
2: Doncs acabar amb la meva vida. Sí, sí, vaig prendre la decisió que, no, que jo no comprenia la vida vista així, des d'aquest punt de vista, que és des de la ceguera, i vaig prendre la decisió. S'ha de ser molt valent per fer certes coses, això també t'ho tinc que dir. Jo vaig decidir fer com una tortuga. Em vaig ficar dintre el llit i vaig deixar de menjar i beure. I llavors, el quart dia, és quan ja començo amb una sèrie de problemes físics, i aquí és on intervé un dels pilars més importants de la meva vida i d'aquest punt d'inflexió per transformar i entendre que no només no estem sols, que a vegades ens costa entendre els pares, però l'únic que fan és donar-nos el millor que poden, el millor que saben, poden, i el que consideren, que és el màxim que ens poden donar perquè siguem feliços, perquè entenguem que la vida no és una esclavitud, sinó és una llibertat, que és meravellosa la vida, que té coses precioses, els valors de l'esport, del treball, de l'amistat.
0: Li salva la vida un dels pilars més importants de la meva vida, diu. Es refereix a la seva mare.
1: Sí, exactament, la Margarita. La seva mare, la dona que molts dels que ens estiguin escoltant coneixen segurament com la prestigiosa pediatra doctora Pic, que és la mare del Dani, i, a més, la seva gran crossa. A més del Giorgio, l'etern amic. Dues persones que han estat i són pilars fonamentals en la vida del Dani. Però, segons em confessa, atenció, la teoria de la triple A també l'ha ajudat molt al llarg de tot aquest moment i fins i tot al principi, quan la va sentir.
2: Mira, jo vaig ser tu. Jo he llegit una miqueta també sobre teories de com poder processar un accident com el que vaig viure amb una conseqüència així. I et vaig escoltar un dia parlar de la teoria de la triple A.
1: Sí, de veritat.
2: Algú em va dir, hi ha una teoria d'un senyor que també està perdent la vista, Dani, un periodista.
1: Acceptació, actitud i adaptació. Sí, m'ho dius de veritat.
2: I per mi,
1: quina il·lusió em fa,
2: això. Des d'aquell moment, és quan faig xarles o parlo amb algú des de tu a tu per explicar-li des de dintre, utilitzo la teoria perquè, d'alguna manera, és ha estat l'adjectiu per definir cada etapa. Què ha passat?
0: O sigui, que hi ha posat actitud i s'ha adaptat, no?
1: Sí, però sent sincers, el que més li ha costat és acceptar.
2: Jo no accepto la ceguera. No puc. O sigui, mentalment entro, com diuen, en bucle, no? Amb l'ordinador. Pues perquè com puc acceptar no tornar a veure una posta de sol?
1: Clar.
2: No tornar a veure la cara de la mare. No tornar a veure la cara d'un amic que estimes de cor. No tornar a veure aquells cels que per mi van ser impressionants, el Pacífic Sur. Allò semblava que s'engegués una projecció.
1: Però els tens a la memòria.
2: Sí, però cada vegada amb menys definició, amb menys detall, ja no... Està el sentiment que em produeix pensar en vi. No la imatge tal com les tenia. Amb el temps vas perdent aquella nitidesa de qualitat, de record visual. I en el meu cas, jo ho he anat transformant en sentiments.
0: Clar, és molt normal que li costi acceptar quedar-se cec.
1: Sí, de tota manera, d'actitud em va sobrar, Francesc, t'ho puc assegurar.
2: I llavors jo em dono compte de que, ostres, faig la truita al matí, em dutxo, me'n vaig on tinc que anar i penso, Dani, per què no sempre estan pensant en dir hòstia, que difícil és tot? Dius, ostres tu,
1: com sóc capaç de poder fer tantes coses,
2: de persona, clar. Però no per tirar-te flors, sinó no, no. Per ser objectiu. Quina voluntat d'haver posat el peu a terra, Dani, d'haver-te dutxat, perquè ara ja tinc els meus trucos i ja està canto la dutxa, però abans era com, si ho puc evitar, ho evito, perquè és una feinada.
1: Ah.
2: I llavors, clar, tot era així, tot el que fer-se al llit, buscar una roba perquè que no vegui no vol dir que no vulgui anar arreglat. Sempre he tingut aquest punt de presumit. Jo no vull deixar de ser el Dani,
1: clar,
2: perquè no hi vegi el que dèiem, l'essència de cadascú, no? Llavors, clar, jo vaig començar a donar-me compte de... Sí, sí, que t'he dit no bailar. Pensa com vulguis, Dani, com si fos una dualitat entre jo, entre el meu dolent i el meu bo, saps? I li deia, pues mira, Dani, no diries que té molt valor una persona si fa això? Pues ets tu.
0: I ara el procés d'adaptació l'ha fet de forma excel·lent.
1: Sí, però que ningú es pensi que això es fa en 4 dies.
2: Però això, Christian, no és un interruptor. I tu ho entens, què vol dir això? Això no és comences a perdre la vista i comences a mirar. Això no és un on-off.
1: No, no, això s'ha de...
2: I tampoc hi ha un manual...
1: No, no, això s'ha de...
2: Enlloc...
1: No, això s'ha d'anar entrenant...
2: Has de fer això, perquè som tan diferents cadascú que hauria de ser una mica ad hoc, no?
1: Uh-huh.
2: Llavors, i sobretot és un, i està obert a voler-ho sentir, experimentar, equivocar-se i sobretot una de trencar amb l'ego de que cauràs 10 vegades i 11 i 12 fins que comencis a entendre les coses. I llavors, quan trenques amb aquell ego és quan comencen a poder entrar molts més inputs. Per què? Perquè penses, no, no, si jo ja he escoltat, sí, sí, molt bé, però et falta més informació.
0: Doncs aquesta triple A de la veu d'algú que li ha servit o l'ha ajudat a tirar endavant després d'una desgràcia absoluta com és un accident i la mala gestió d'un accident.
1: Accepteu l'adversitat, poseu l'actitud i adapteu-vos. És l'única solució que hi ha per afrontar segons quines situacions i superar obstacles.
0: Christian García, ens en queda una de secció.
1: Què farem?
0: Home, podríem agafar una mica els conceptes que hem anat repassant i agafar-ne, no sé, els més destacats, els...
1: Que tu manis.
0: Fem això?
1: Encantat.
0: D'aquí 15 dies ens veiem. Una abraçada.
1: Adéu-siau.

0: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. QuadisBritish.es.
1: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat. La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
5: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
6: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
7: Sí. És una central ja de nova generació.
4: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
4: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
10: Explota, explota, m'explot. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, m'explot. Explota, explota mi corazón.
11: I a nosaltres també ens explota el cor de tenir una de les companyies més talentoses de casa nostra, la Companyia Solitària. Són el Pol López, la Júlia Barceló i en Pau Vinyals. Dos de tres els tenim aquí. Gràcies per venir, Júlia, Pau, que sabem que el Pol té un dia avui una mica complicat.
12: Sí, se li ha complicat. Sí.
11: Se li ha complicat el dia, però vosaltres dos ens heu volgut acompanyar perquè fins diumenge teniu el vostre èxit Mal de Corazón a la Villarroel i, tristament, és l'última ocasió per veure'ls.
12: Sí.
11: Això queda en re. Sí, re, sí. Quatre dies perquè s'acabi.
13: Set funcions. Sí,
11: sí. Set funcions. Sí,
13: set ja funcions. Està. I ja està. I s'acaba per sempre.
11: Segur que s'acaba per sempre.
13: Seguríssim.
11: No hi ha allò que dic, va, ho diem, però després encara podem col·locar allà...
13: Prometem que no és una campanya de màrqueting. No, no, és real, és real. Sí,
11: sí. Com estan sent aquests últims dies?
14: Han estat sent molt emocionants. La veritat que és molt bonic que tres amics que es van conèixer a l'Institut del Teatre i han fet en teatre junts, han viscut tantes coses junts, després de tant de temps continuïn sent amics, però hagin decidit fer un canvi i que les seves vides seguiran per un altre cantó. Això no vol dir que, per exemple, el Pol i jo no puguem fer coses junts, però serà una altra cosa, serà un altre format, serà una altra manera de viure el teatre i les coses, no?
11: I no hi ha aquell sentiment de... Ai, ai, espera, vols dir que ens ho hem pensat bé, això, Júlia?
13: Algun moment
11: ho heu de... No m'ho puc creure.
13: És a dir... No, i ho dic de veritat, molt, molt convençuda. És a dir, crec que la decisió difícil es pren abans, i un cop la prens, i doncs, si és la decisió correcta i estàs al lloc i estàs segura i feliç, doncs és molt bonic, de fet, ara acceptar aquest no i dir no, ja, és que ja s'ha acabat, i està molt bé.
15: Tothom es separa i ningú pot evitar.
11: S'acaba la funció... S'acaba la companyia i amb tu, Júlia, s'acaba la dedicació a la... És a dir, que és un triple final, això, gairebé. Perquè has decidit que no vols ser més actriu.
13: Ja ho vaig decidir. L'únic que em fan fer Mal de Corazón molts anys.
11: T'obliguen.
13: Però sí, fa 3 anys, de fet, quan estava massajant, vaig decidir deixar la professió.
11: I ara ja serà l'últim que faràs, en principi.
13: Absolutament. De fet, ja he dit que no a projectes en aquests anys anteriors. Vull dir que la meva decisió és ferma.
11: O sigui, l'últim dia que et podrem veure fent d'actriu serà aquest diumenge.
13: De moment, sí. La vida és molt llarga, però jo crec que serà... Si no l'últim...
11: El penúltim.
13: El penúltim.
11: Heu estat 15 anys junts, no?
14: Sí.
11: Segons l'IDESCAT, els matrimonis a casa casa nostra duren això, 15 anys.
13: Ah, sí?
11: O sigui que dureu el
13: sí,
11: que dura un matrimoni.
14: Doncs si acaben tan benvinguts com nosaltres, està molt bé.
11: Sí, no acabeu malament, gens malament?
13: No.
11: Ens agrada una mica el mar, una mica.
13: No.
11: Sí, va,
13: és un cabron
11: i ara ja li puc dir. No, eh?
14: Al contrari, jo crec que acabem amb una amistat molt profunda i molt plena i molt amb ganes de viure moltes coses junts.
13: I molt madura, vull dir, hem crescut junts. Ens coneixem des que tenim 20 i poc, bueno, 19 anys, no? Llavors, de cop dius, ostres, poder tenir fer els 40 així i a gust i prendre les decisions des d'aquesta maduresa és molt bonic. Sí.
11: Perquè us coneixeu d'estudiar junts a l'Institut del Teatre. Quan veieu altres companys, també ha passat o és un cas bastant únic que gent que es coneixen allà acabin treballant tants anys junts?
14: Passa, no? O sigui, el 2000... Nosaltres vam sortir en plena crisi...
11: Si sempre hi ha crisi, no?
14: Però no? La primera gran crisi...
11: La bona.
14: La que va començar...
13: La que encara vivim.
14: La que encara vivim, de fet, no? Que no n'hem sortit mai, la del 2009, 2008-2009, doncs... I clar... tu entraves a entrar a l'institut pensant, no, és que treballaré en aquest teatre, treballaré amb aquest director, treballaré amb això, però i de cop dius, o jo em poso en aquest panorama teatral,
11: o m'ho monto jo, o
14: ningú em veurà, perquè cada vegada hi ha menys feina i cada vegada hi ha... I crec que en aquest, va ser el moment que van començar a sortir les companyies, la Calòrica, l'Eje, l'Indigest, o sigui, una sèrie de companyies que són espectaculars i crec que estan configurant el teatre català que és ara, no?, en gran part, i bueno, nosaltres sortim d'aquí i ha sigut un gran moment, un gran regal poder funcionar d'aquesta manera.
11: Sense això el teatre a Catalunya no funcionaria, o com a mínim no donaria feina a la gent que dona feina? Sense aquesta organització gairebé artesanal dels propis actors?
13: Donaria feina a menys gent, això està claríssim, i crec que seria un teatre molt més avorrit en el sentit que seria menys original, es parlarien de coses, de menys temes, els punts de vista serien molt pocs, llavors crec que és molt ric que hi hagi companyies de teatre, malauradament en casos de supervivència es fan una mica així, però per mi és tant de bo n'hi haguéssim més, però estiguéssim més ben sustentades, no, també?
14: També, per engegar un projecte ens costa tant que cada projecte per nosaltres hi ha una cosa molt important de nosaltres i que ens dona la força per tirar-lo endavant. O sigui, per tirar endavant un projecte així has de tindre molta força i moltes ganes d'explicar el que estàs explicant. Per tant, jo crec que això també ho fa molt costós per nosaltres, però també molt interessant per l'espectador.
11: Projectes com Mal de Corazón.
12: Grabé tu nombre en mi
11: Podem dir que és una obra on hi ha tres personatges que es troben en un bar i que expliquen les seves misèries. Seria com una manera d'explicar-ho, això? Sense fer spoilers.
13: Crec que no només les expliquen, sinó que les aboquen a l'infinit i des d'un lloc molt explosiu.
11: Sí.
13: I les comparteixen, que crec que és el bonic, amb tot el públic que ve, no? Perquè acaba sent molt partícip al públic de la funció.
11: I de fet, podria ser un bar o una església, perquè allà també la gent es confessa, no?
13: Exacte.
11: I s'hi reciten versos de Santa Teresa. Sí. No sé si us vau avançar una mica aquesta onada d'espiritualitat que es viu ara, que tothom parla de religió i ve el papa i tot plegat.
13: Amb molta humilitat, com dic jo a l'obra, però sí, és així. Ens vam avançar una mica.
14: En general hi ha diversos temes que crec que ens vam avançar a la manera d'abordar-los bastant heavies, no? O sigui, jo crec que estàvem com també a l'inici de aquesta gran explosió del feminisme, no? Que es van començar a qüestionar el Me Too, totes aquestes coses, i que en aquesta obra jo crec que s'explica des d'un lloc molt especial i amb molta generositat i amb molt dubtes i amb una línia fina de que els personatges realment no saben què fer amb tot això, no?
13: Sí, jo crec que ens dona el punt de matís que després de molts anys de fer un teatre des de tota aquesta explosió feminista, de cop vam dir, i si anem una mica a llocs una mica més perillosos i més complexos, perquè no es poden fer aquests discursos des d'un inici, i a més des d'un sentit de l'humor, des d'una manera de fer molt nostra, i ens sentim super... L'altre dia, de fet, la Victòria Spumber va venir a la funció després de molt de temps i va dir, ostres, és que està superbé a nivell d'actualitat, l'obra no ha envellit gens, i això és molt bon senyal.
11: Perquè, a més, a Mal de Corazón els personatges són com perdedors, que sí. No sé si això també genera més empatia en el públic, perquè d'una cosa o d'una altra s'hi podran sentir, no sé si identificats, però una mica sí de dir, hòstia,
13: m'apiado de tu, no? És que els herois ja van passar de moda fa molts anys.
11: Ja no estan de moda,
13: aviam, ara tenim uns herois que són els Jim Bros i aquesta gent, i Crypto Bros, però és un altre tipus, no? Venen un discurs
14: tenim
13: capitalista
14: patètics,
13: absolut. Llavors crec que és normal que la gent sí. De cop vegin els perdedors, bueno, perdedors, no? En gent humana, doncs una mica més empatia.
14: I que l'obra és una comèdia esbojarrada, o sigui, que surt de totes les convencions i que realment el públic, jo crec que és el que li agrada veure la humanitat més patètica, que és la que tots en formem part, no? Jo crec que aquesta tonteria que ens uneix a tots i que diem més que què hi fem aquí, doncs és el que el públic la fa sortir i veure l'obra des d'un lloc, d'una comèdia, i que surten com plorant d'alegria, és que és molt fort.
11: Bé, surten o els heu de fer fora gairebé, a vegades. Sí. No farem spoiler de què passa, però hi ha dies que deveu de dir, bueno, nois, que ja hem acabat fa estona aquí, no?
13: De fet, cada dia els hem de fer fora.
11: Sí, cada dia, eh?
14: Sí, sí, sí.
13: No diem més, però sí, és així.
11: Bé, teniu fins a 7 funcions, has dit, no? Queden entrades... Teniu això, ho teniu controlat?
13: Mira, dimecres crec que està exaurit. Sí. Jo diria que ja, vull dir, comencem la setmana molt forts. Hi ha entrades, però que la gent corri, perquè realment, a més, és ens ve molt de gust fer-la ja aquesta setmana, perquè serà el comiat definitiu i crec que serà un extra d'emoció que serà molt bonic compartir-ho.
11: L'últim dia entenc que serà difícil, sobretot per tu, Júlia, perquè es tanquen moltes coses per tu.
13: Bueno,
11: per ells,
13: sí,
11: menys.
13: Jo també porto un procés més llarg, eh?
11: Sí, ja ho tens assumit, no?
14: Estem a vegades fent la funció i els tres, en Pol, en mi, hi ha moments que diem ui, això.
11: L'emoció ens comença...
14: Sí, es comença a palpar, però ja et dic, hi ha molta joia també de viure i molta alegria. Sí.
11: És l'obra que ha tingut més èxit de la companyia, aquesta?
14: Jo crec que sí.
13: Si valorem l'èxit amb més funcions, sí. Amb més públic, jo crec que sí. I a més creiem que és la que ens representa més d'acumulació, també, perquè hem après molt amb les anteriors obres i estem molt orgullosos del que és Mal de Corazón.
11: I a partir de diumenge què passarà?
14: Pues la vida segueix i segueixen els projectes de cada un, la vida...
13: Jo me'n vaig a vacances.
11: Això està molt bé.
13: Jo me'n vaig a l'Ametlla de Mar, si algú vol venir.
11: Però teniu una mica ja clar com serà el vostre següent pas?
14: Sí, mira, aquí hi ha el meu fill que va...
11: Sí, el sentim de fons.
14: també
11: d'això. Està d'espectador.
14: Tinc un projecte, Tendrament, que és un projecte que tinc amb la meva companya, que tornarem a fer al Teatre Acadèmic al setembre. Ahir tenim gira, després tornem nosaltres al Sense Nom i altres projectes que estan a la vista i res, i la vida seguirà amb el teatre, en el meu cas.
11: I tu, Júlia, a què et dediques i a què dedicaràs la teva vida a partir d'ara?
13: Puc fer una mica de promoció ara del que
11: sí,
13: faig?
11: Sí, clar.
13: Jo sóc la cap de màrqueting digital de Bacus, què sembla?
11: Què dius?
13: Prepareu-vos perquè hi ha una campanya molt guai ara.
11: Perdona, aquí durant un temps ens van patrocinar i ara no ho fan.
13: Doncs mira, aprofito.
11: Hem de parlar a Bacus, que escolta'm, home, que us ho veníem molt bé nosaltres.
13: Ja en parlaré,
11: Parlen amb ells, amb el concurs dels dimecres.
13: Sí.
11: O sigui que res a veure poc a veure.
13: Exacte, poc a veure, però és veritat que la formació d'actor i l'art en general et dona moltíssimes eines i el màrqueting no deixa de ser una manera creativa, una mica més enfocada.
11: Però tu passes millor fent això o és una qüestió d'ordre? Mental i vital.
13: A veure, clar, és que al teatre hi havia moments que m'ho passava molt bé, com no m'ho he passat a la vida, i moments que m'ho passava tan malament que per això la vaig deixar. Per tant, ara mateix tinc un equilibri que em va molt bé,
11: clar. Que
13: és que potser no és tan, tan divertit, però és molt, molt, molt, molt més calmat i em senta molt millor. Clar.
11: El panorama teatral català... Quin estat el trobem?
14: No ho sé. Havia pensat molt i no sé, ara estic en un moment molt d'intentar fer el teatre que a mi m'agrada, el que em proposen, que la veritat és que faig moltes coses que surten de mi i que tiro endavant jo. I bé, estic content. Evidentment, hi ha sempre sobrevola una mica la precarietat, la por a deixar de treballar, bueno, que això és un... I perquè el teatre català, vull dir, la gent que ens hi dediquem, cada vegada hi ha més precarietat perquè no augmenten els sous, no, cada vegada les temporades són més curtes, per tant, que és quan ens hi guanyem bé la vida, per tant, és complicat i crec que falta un pla realment, pla real de cultura perquè aquest país estiguem tots contents de la cultura que volem projectar-nos entre nosaltres. No?
16: Clar, els últims dies hem parlat una mica de teatre aquí, però pel Lluís Pasqual.
14: Sí, sí.
16: No sé si això ho heu seguit gaire de prop, això.
13: No sé qui és.
14: Sí, sí. Bueno, sí, ho hem viscut amb sentit de l'humor.
16: Que és una de segurament la millor manera per no dir res i que ja tothom ja té bastant clar.
14: Sí, hi ha hagut moments, jo crec que hem patit més, no?, el que sobrevalorava...
13: El que dèiem dels herois i els antiherois, sí. En el fons tots som humans i tots som patètics, d'alguna manera. Vull dir que està bé, està bé.
16: Doncs és el Mal de Corazón, que s'acaba aquest diumenge. Com es diu el teu fill?
14: Es diu Fortià.
16: Fortià, ja hem acabat.
14: Ja hem acabat. És que està patint una mica...
13: S'ha portat
14: la conciliació
13: super.
14: Familiar,
16: no, home, si ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
13: Moltes gràcies.
14: Adéu.
16: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
17: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
18: Hola, què tal? Oients de... Escolta com sona.
19: No. És fixa't com sona.
20: De dilluns a dijous i de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics. Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
21: He deixat les xarxes socials, cosa que m'ha donat molt més temps per mi i m'ha fet redescobrir la ràdio, que m'agrada molt.
22: Abres verd intens.
20: Fixa't com sona. Tot allò que les plataformes no et poden donar. A Catalunya Música i amb l'energia més sostenible.
23: Amb energia solar.
24: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
25: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
26: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
25: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
24: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
25: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
24: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
25: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
24: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
20: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
24: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
24: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
16: El nen que plorava era Marc Andreu, bona tarda.
28: És que m'anava a insultar, però he dit, no cal.
16: No, fes-ho.
28: Ets un aturadet.
16: Tu cal que em diguis això. Vigila quin insult fas servir.
28: No, en plan de que... Sí, tens raó. Tens tota la raó.
16: Soc burro, digue-m'ho.
28: Ets un...
16: Burro, sí, digues burro, que no passarà res. O sigui, hem estat pilota al pal i ha votat sobre la ratlla.
28: Vaig a plorar a casa, sí. Crec, oi?
16: Àlex Gutiérrez, bona tarda.
29: Bona tarda, Aimat.
16: Fem una cosa. Això ho traurem de la gravació, torna'm a tirar la sintonia i quan ho pengem a la web, això no ho posem. Oh! Aquell nen que heu sentit plorant no era Marc Andreu. Bona tarda.
28: Bona tarda, Francesc Garriga.
16: Gràcies al comentari.
28: M'ha fet molta gràcia, de veritat.
16: Sí,
28: molt
16: bé. Àlex Gutiérrez, bona tarda.
0: Què tal, què tal?
16: Què et sembla, com anem? A veure, venen canvis a passapalabra.
0: Canvis importants.
16: Perquè s'acaba. Què ha passat?
0: Doncs escolta, que la prova aquesta final del Rosco, que és com el clímax del concurs,
16: sí,
0: dijous, serà l'últim dia.
16: Dijous? És demà passat?
0: Demà passat, exacte.
16: Ostres!
0: Serà l'últim dia que la tindrem. Per tant, s'acaba un tros de la història televisiva espanyola, de moment a Antena 3, i el 19 de juny, o sigui, divendres l'endemà, a Bombo i Platanet, doncs això, Antena 3 està anunciant, com si fos l'arribada del Mesías, la nova prova final.
1: Este viernes a las 8.
2: Oh, ¿qué pasa?
0: Cuidado.
1: De la nueva prueba final.
3: ¡Qué emoción!
1: De Pasapalabra en Antena 3.
16: Clar, la disputa del passapalabra fa anys que dura. Algú que no l'hagi seguit, com li podem explicar què ha passat?
0: O sigui, bàsicament el que passa és que el passapalabra és un Frankenstein de dos concursos.
16: Uh-huh.
0: Un que seria la mecànica normal del passapalabra, però el Rosco no se'l van inventar els creadors originals del passapalabra, que eren uns anglesos. Se'l van inventar, el Rosco, uns holandesos. A partir d'aquí, el que hi ha passat és que, clar, Antena 3 va comprar els drets del passapalabra, però no incluïa aquesta prova final. Tot això, han estat gairebé 20 anys de disputes legals, perquè això també ho va tenir Telecinco. A Telecinco, emetre el Rosco li va costar, compte, 73 milions d'euros d'indemnització perquè no tenia el permís, perquè havia arribat a l'acord amb els anglesos, i els holandesos van dir, no, escolta, que això del Rosco és que és nostre. Ara, després d'una disputa, en aquest cas amb A3Media, l'altre grup rival, s'han trobat que tampoc tenen els drets. Ho van discutir, això ha anat pujant de instància judicial, i el Suprem, per tant, ja sense possibilitat de recurs, ha dit, no, escolti, vostès no tenen el permís per emetre aquesta prova.
16: I, per tant, no es pot fer més el Rosco.
0: No es pot fer més, i fins i tot hauran de despenjar els programes.
16: Ostres,
5: ja ho han fet, de fet, o no?
0: Crec que... Han començat a fer-ho, els programes on hi hagi el Rosco. Poden mantenir-ho, penso que són els de l'última setmana, per allò que tenen dret al que està més, però dijous, última paraula, última cosa. Clar, aleshores, què ha passat? Doncs, sabeu qui prepara... Recordeu, que això era una cosa que va començar a Antena 3, va quedar a Telecinco, etc. Sí. Doncs, sabeu qui prepara un nou concurs on la prova final serà un cercle de lletres i caldrà endevinar paraules que comencen amb cadascuna d'elles?
16: Telecinco.
0: Amb la T, Telecinco, efectivament. Clar.
5: Però llavors, no ho entenc.
0: Ara Telecinco farà un concurs que no pot ser el passapalabra, perquè no té els drets, però que acabarà amb el Rosco.
5: Però es dirà el Círculo, per exemple, sí, i això ja passa legalment i pots jugar-hi. I ara,
0: bueno, sí, ja perquè ha comprat els drets del passapalabra.
5: Però llavors, passapalabra, quin tipus de joc final faran?
0: No ho sabem.
5: També de definicions, segurament, no? I en comptes d'un cercle, serà un triangle, i això es pot fer.
0: No crec que tinguin prou.
5: A mi em preocupa perquè la meva iaia està enganxada a passapalabra. I està enganxada
16: les encerta
5: pel final. Vull dir que perquè veu qui va, no sé què. De fet, s'ha canviat la tele amb una més gran, perquè, clar, les lletres eren molt petitones, i llavors va dir, la posarem una mica més gran.
16: Clar, i així el Rosco ho veurem bé.
5: I ara què? La inversió que ha fet a la tele?
16: No, doncs que t'anunciï a Antena 3.
0: Exacte. No, això els holandesos tenen raó, perquè això ve d'un programa que es va crear l'any 1991, fa 35 anys, el Passapalabra, i que va durar allà 5 anyets, perquè justament no acabava de xutar. I va ser quan els italians primer li van enxufar al Rosco, que el programa doncs tenia un clímax fort. Penseu que el Rosco ha donat premis en dues ocasions de més de 2 milions d'euros. Per tant,
16: Déu-n'hi-do.
0: És un moment important per la tele.
16: Escolta, aquí tenim una música de passapalabra. Què és aquesta música de passapalabra?
0: Aquesta música de passapalabra m'ha fet gràcia perquè és la música del Rosco. La posem? I això, buscant recursos sonors per ara a la secció, he vist que a YouTube hi havia una hora d'això.
16: Ostres. Si pots fer un Rosco que duri una hora.
0: Bé, per dormir-te o per estudiar.
16: Amb la A, fa la secció de tele de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Per exemple, Marc Andreu o Àlex Gutiérrez, depèn de si és nom o
16: nom. Ah, quina seria la resposta.
0: Ah, dos. Una hora d'això pots posar-te a YouTube si no saps amb què omplir el silenci de la teva vida. No dura una hora, eh? No. Fas cara com de voler veure si hi ha progressió i no. Pim-pam.
5: Potser pugem a audiència posant això.
16: Home, la gent dirà, ai, que és el passapalabra!
0: Exacte.
16: La iaia del Marc Andreu ja es devia posat els ulls molt de passapalabra.
0: Ho han perdut els Antena 3 i s'ho han quedat els de Catalunya Ràdio.
16: A veure si ens faran pagar.
5: Ai, no.
16: Treu, que me'n facin pagar, veuràs tu. Treu.
0: El senyor de les GAE entrarà aquí.
16: Ho pagarà el Fran. Escolta, Mundial. Tenim el Mundial en marxa.
0: Tenim el Mundial en marxa.
16: Quants partits has vist, Marc Andreu?
28: Què és el Mundial?
0: Puc apostar per quants ha vist?
16: Zero.
0: Tants com jo, de fet.
28: Mira, jo sabia que era el Mundial perquè l'altre dia el Roger Carandella em va dir m'abandono aquest concert per anar a veure el Brasil. I vaig dir, Brasil de què? I em va dir, pues que juga el partit que comença. I jo, ah, pues molt bé.
16: Doncs el Brasil a quina hora va jugar?
28: No ho sé, jo el que m'interessa és que demà s'estrena Toy Story 5. A mi la resta de coses m'importen molt poc.
16: O sigui, ara parlem del Mundial, tu desconnectes, no?
28: Exacte.
16: Molt bé, doncs ara t'avisem, Marc. Està fent bones audiències al Mundial?
0: Està fent molt bones audiències al Mundial. Penseu, per exemple, que el partit Alemanya-Curaçao, que no tindria doncs, una tensió
16: no,
0: de primer nivell,
16: no?
0: Va fer un 28,8% de quota de pantalla.
16: Home, déu-n'hi-do.
0: Això a Espanya. És veritat que a Catalunya està fent una miqueta menys tot el Mundial. Per exemple,
16: ahir
0: que va jugar a Espanya, va fer a Espanya un 64,9%. Això per...
16: 64% és una borrada.
0: És una borrada, això és Eurovisió, per entendre'ns. Estem a aquest
16: I a Catalunya?
0: Nivell. A Catalunya un 60,0 just.
16: La diferència és mínima.
0: Home, un 5%. Bueno, un 10, o sigui, de 65 a... O sigui, un 10% de l'aixer, diguéssim.
16: 5 punts menys
0: de l'aixer. No és poca cosa. Vull dir que realment te n'adones que canvia bastant. I a més, l'altre lloc on la Roja es veu menys que la mitjana espanyola és el País Basc.
16: Clar.
0: Per algun motiu que ara no sabria jo...
16: Doncs no et sabria dir, tampoc.
0: Entre els homes triomfa més que les dones, però tampoc et pensis que és una diferència molt forta. Entre els espectadors homes, la quota del que portem del Mundial fins ara és el 47%, i entre les dones, del 37%. Per tant, home, hi ha 10 punts de diferència, però no és...
16: No hi ha tan biaix com podríem... No. Algú Exacte. Podria pensar. Espera, que t'havíem tancat el micròfon perquè estaves desconnectat. Digues.
28: Que juguen cada dia, dius.
16: Sí,
28: eh?
16: Diversos partits.
0: I més un partit, cada dia. Més un partit. Hòstia, però no sí. Tots alhora al mateix
16: Mira,
0: camp.
16: Mira, va, Marc Andreu, fes l'esforç. Avui a les 9 hi ha un França-Senegal.
28: Vale. Vols dir que em busqui algo per no veure'l, no?
16: No, vull dir que t'esperis.
28: Vaig a obrir aplicacions per lligar, a veure si tinc una cita, i així...
16: Et sortirà la Madonna. Bé, canviant de tema, a 3CAT tornem a tenir un dels personatges més mítics de l'animació asiàtica.
28: Sí, un dels animals més famosos per tots, que és...
16: El Doraemon.
28: Des del 15 de juny, que la plataforma 3CAT incorpora aquests 200 episodis clàssics de la sèrie i que podeu trobar tots ells a la plataforma 3CAT. Sí, i a més s'ha posat en marxa un canal temàtic d'aquests que els agrada tant 3CAT.
16: Què vol dir un canal temàtic?
28: La plataforma, que tens 24 hores d'emissió de capítols de Doraemon. També n'havíem trobat de plats bruts, per exemple.
16: Canal Doraemon?
28: De joc de cartes. N'han fet varis, sempre.
16: Ai, doncs no, jo no ho tenia...
28: Tu vas a la plataforma i hi ha una zona que dius canals temàtics, i allà pots trobar els diversos canals temàtics que hi ha de diferents productes de 3CAT.
0: Com la música del Rosco, però en comptes d'una hora pots estar allà tota la setmana.
28: Tota la setmana. Això està bé perquè tu entres a les 3 de la matinada, que no pots dormir, i et trobaràs un capítol Doraemon, de sobte.
16: Ja, i tu a les 3 de la matinada, en comptes d'obrir posaràs Doraemon.
28: Pues sí, mira, hi ha de Vinagreta, també hi ha del Búnquer, hi ha de...
16: Perdona, hi ha un canal, bueno, un canal del Búnquer.
28: Acabo de descobrir que hi ha un canal temàtic de les càmeres del temps.
16: A veure.
28: 24 hores...
16: Veure,
28: a la plataforma 3CAT, tu hi entres i et van posant a mirar la Masella, 14%.
16: Però, i canvien soles o pots triar tu quina
28: càmera?
16: No, càmera?
28: Van canviant soles.
16: A veure, ara tenim la Masella.
28: Ara clar, però mira, ara? Hem anat a Cambrils. 29 mira, graus a Cambrils. Va, 47% d'humitat.
0: Avui a les 4 del matí esteu els dos enganxats. Bueno,
16: Marc, has vist el Cambrils?
28: És que clar, és molt interessant de sobte. Això o el Mundial? Això o el Mundial?
16: Què tenim ara?
28: Mira, ara anem a Tarragona, 28 graus. Molt bé.
16: Val, una més.
28: Una més, és que no sé què tarden a canviar. Mira, Balaguer, 36 graus a Balaguer.
16: Molt ritme, eh?
28: Molt ritme, ja.
0: Capitant.
28: És frenètic, això.
16: Va, una més.
28: Ostres, ja l'havia
0: marxat. Pensàvem que era Slow TV, no, eh?
16: Una més.
28: Viella,
16: que maco.
28: 26 graus.
16: O sigui que tenim un canal temàtic de Doraemon.
28: És que m'ha fascinat, això. Ole del senyor 3CAT, de veritat.
16: Mira, senyor 3CAT, enhorabona.
0: Molt bé.
16: Home, que si no, sempre se li diuen coses dolentes.
28: Bueno, res. I també dic que, a part dels capítols clàssics, doncs el que faran és estrenar 6 pel·lícules durant tot aquest estiu al canal Super 3, que també podrem veure per primer cop en català. Llavors, com que comentàvem coses de Doraemon i tal...
16: Què?
28: I jo he volgut preparar un joc.
16: Com
28: perquè m'han dit que el Doraemon ara també presenta la tarda de Catalunya Ràdio.
16: Mare meva. No, però això... M'has de posar el pum, pum, pum, pum.
28: clar, perquè m'ho estàs trencant tot. Jo havia preparat perquè tu, Garriga, imitessis el Doraemon, que és quin saps, i de sobte, va, la tarda de Catalunya Ràdio.
16: No, com comença el programa?
28: Ai, t'estàs enfadant amb mi?
16: Home,
28: ai, perdona, he intentat buscar el tall.
16: Programa?
28: Em sap greu. Ara,
16: no,
28: ara el modifico.
16: Pam, pam, pam, pam, i sol.
28: Vale, ara el modifico.
16: Home, és que semblem nous.
28: És que, perdona,
16: 10
28: és que com que
16: mesos de temporada.
28: Mai escolto, el programa és de 27.
16: No, ja, l'enganxes sempre a les 4:40,
28: doncs jo no ho sé fer, em sap greu. Bueno,
16: silenci,
28: doncs, va,
16: el Doraemon presenta la tarda.
28: Vinga,
2: casquet volador. Objecte semiesfèric pel cap capaç de desplaçar per l'aire una persona. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí, Doraemon.
16: Què tal? Bé, no?
28: Ostres, han sortit força, eh?
16: Sí, però passa que és una imitació molt mal parida perquè per t'hi deixes la veu.
28: Ara
16: però
28: això em fa mal és important.
16: Serà possible.
28: Sempre tindrem el TikTok aquest de, del passapalabra, si deixes la veu, saps?
16: Exacte, que posarem el TikTok.
28: Què dius? El TikTok,
16: TikTok
28: volia
16: el
28: dir.
16: TikTok.
28: Ai, noi, deixa'm.
16: Bé, molt
28: bueno,
16: bé.
28: Tinc temps per fer el joc o no?
16: Quin joc?
28: Perquè ja que hi era, dic, he pensat com objectes que ens servirien a la secció de tele que traies en Doraemon. De
16: a veure, quins objectes?
28: Vale? Llavors, jo, tu m'has de fer el peu de Doraemon. Això és i l'objecte que t'he apuntat, d'acord? Mira, per exemple, el primer...
2: Això són les ulleres de l'audiència.
28: Són unes ulleres... És que...
16: Ah.
28: Són unes ulleres que et permeten veure en temps real l'audiència que estàs fent.
16: Oh.
28: Jo crec que això és molt interessant.
16: Home,
28: i que
16: molt bé, això,
28: ho aniria...
16: Això el Doraemon aniria molt buscat.
28: Tenir-ho.
16: Tenim un segon invent?
28: Vinga, va.
2: L'audífon casa exclusives.
28: Això ens aniria molt bé detectar les exclusives. A l'Àlex li encantaria.
0: Home,
28: abans que
0: ho
28: diguessin altres mitjans. Estaria, de put...
16: Home,
28: estaria molt bé.
16: Estaria molt bé.
0: Sí, sí, a Doraemon millor dir estaria
16: atenció
0: molt bé.
16: Atenció, que Doraemon en té una altra.
2: El teleprompter mental.
28: Així ja saps les coses que has de dir sense haver-les de llegir.
16: Que home, vades... que això una mica ja ho fem, una mica.
28: Sí,
16: eh?
28: Però no sense que et tinguis allà el paper, saps què et vull dir? Això està molt bé.
16: És que només vas amb guió. A la que et treien
28: no,
16: del guió,
28: jo vaig amb les
16: dius,
28: blas
16: dius
28: i
16: coses rares.
28: Va com va.
16: Vinga.
2: El casquet predictor.
16: Què vol dir predictor?
28: Ah, predictor.
0: Home, això n'hi ha
28: ai,
0: molt
28: bé. Amiga.
0: Perdona, doncs també estaria... També, jo hi veig aquí una línia de negoci, eh?
2: Aquí el casquet predictor.
28: Era per anticipar, a veure què pot passar abans que comencis el directe.
16: Saps què passa a veure si estaves embarassant?
28: Què té a veure una tele, això, Garriga?
0: Que
28: és que clar, mare meva.
16: Tinc una notícia per a tu.
28: És que clar, és que més el casquet.
16: Ai, ai, vinga, va.
28: L'últim, l'últim.
2: El cronòmetre de pauses televisives.
28: Crec que aquest és el més útil, que seria per mostrar quan hi ha de temps real entre el minut d'emissió, els anuncis que queden pendents, quan s'acabarà el programa abans que comenci, i així saps que aquest programa diu acabarà mitjanit, però en realitat amb els anuncis acabarà a la 1:30 de la matinada.
16: Mm.
28: Llavors així ja ho saps i dius, mira,
16: el
28: no el miraré.
16: El cronòmetre de pauses televisives.
28: Oi que funcionaria?
16: Jo estic convençut que això, el Doraemon, li traurien de les mans.
28: Jo només he volgut fer això perquè et forcessis la veu i a veure si així...
2: Tinc la veu destrossada.
16: Bé, a veure, va, recomanem i Què recomanes?
0: Jo recomano el que ha fet el Carles Tamayo a Ràdio Televisió Espanyola, que es diu Se nos ha ido de las manos.
16: Ah.
0: Són només 3 capítols, vull dir que era fàcil perdre-s'ho. Un dedicat als fons voltors, l'altre als mites de l'apagada elèctrica i l'altre als data brokers. I trobo que són formats frescos i estimulants. A mi m'ha agradat.
16: Se nos ha ido de las manos.
4: Hablo con Carles Tamayo Rico.
6: Sí, és mi casa.
16: O sigui, és una mica el que ja ha fet a YouTube, però
0: sí,
16: televisivament, eh?
0: Exacte, amb més pressupost i amb aquest punt vivencial i de bastant imaginatiu. Ell munta una empresa, per exemple, amb els fons voltors, munta l'empresa Voltor and Voltor, que seria una mica Predictor and Predictor, i aleshores comença a fer allò, el pillo.
28: I tu, Marc, tens ganes de veure-la, de fet, vull dir que
0: està bé.
28: Hi ha diversos capítols, no? Hi ha pujat.
0: Són 3 capítols,
28: només,
0: i només ha fet 3. S'ha passat un any fent-los.
28: Jo pensava que serien més, veus?
16: I tu recomanes o te'ls recomanes?
28: Jo de recomano en Francesc Garriga. Perquè encara no ha vist la nova... el nou episodi del que no surti d'aquí el descobert.
16: No l'he vist.
28: Veus?
16: Home, fa 2 dies que l'han penjat.
28: Bueno, però...
16: I ahir estava mirant un documental de papes.
28: Són 35 minuts, ja, que dura l'episodi. O sigui, és curtet. I et posa a mirar crims que ja fa temps que... Vinga, va, no ens aturem aquí. Que res, que volia dir, és que volia dir que no l'has vist,
16: no,
28: i és un capítol important perquè ahir es va anunciar en antena.
16: Ja, vaig una mica desfassat. De...
28: Que el que no surti d'aquí renovava per una temporada més.
16: No, es va dir que la direcció renova el que no surti.
7: Ai, ai, l'objecte i el predicat són importants.
28: Ai, que vaig espantar, eh?
16: Si et sona el telèfon, et sonarà a tu, no a mi.
28: Bé, doncs en l'episodi veus com tot el procés fins a arribar doncs, a aquesta renovació.
16: Mira, aquesta nit me'l miro. I també era una captura perquè ho vegis.
28: Vale, a veure a quines hores te'l mires. Perquè últimament...
16: Quan a mi em doni la gana.
0: Mira, quan acabi amb les càmeres del temps.
16: Exacte. Quan hagi vist 35 ubicacions, m'hi poso. 932017474. Us quedeu al concurs, eh? Perquè és un premi fantàstic.
2: 932017474. És el telèfon del concurs.
16: Ara veus. Oh.
8: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
9: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibenir, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
10: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
11: Anys i anys!
12: Ho veus?
13: Okay.
12: L'anys i anys. Això és molt nostre.
13: Molt.
12: Tant nostre com dir... Posarem llum?
13: A la foscor.
12: O com dir... Aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
12: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també?
15: Sou molt bona gent!
23: Xxt, silenci.
13: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
12: O el Catalunya Ràdio.
29: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
12: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
12: Molt nostre.
30: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
31: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
16: Missatge de Tomàs Molina. Vaja, suposo que podíem dir que era ell el que ens ho deia. El canal 24 hores de càmeres del temps...
28: Ja estem enganxats, de fet.
16: Ja estem enganxats. El tenen posat a l'UCI de l'Hospital Trueta de Girona per donar als pacients una visió de l'exterior. Fixa't, és servei públic, això. Ja
28: mira, ara Sant Joan d'Espí, estem veient.
16: Ara potser podem veure el Tomàs Molina, saludant. Sí. No? I ara que
28: l'Estartit.
16: L'Estartit. Va, una més i saludo els concursants.
28: Com t'enganxes, sí,
16: això, sí, eh? És que ara, no, i és l'aleatorietat. Què vindrà després? Després de l'Estartit?
28: Doncs la Molina.
16: Mira, del Tomàs.
28: Tot lligat.
16: Va, que avui tenim de premi pel concurs un lot de productes de la Vall d'Aro. Mel de la Vall de Riudaura, vi de Bioritme i melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles, tot quilòmetre zero. Tinc dos concursants. La primera concursant és la Glòria de Manresa. Glòria, bona tarda.
32: Hola, Raimon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Glòria.
32: Bona tarda.
16: Ets més de Doraemon o del Canal del Temps?
32: Jo del Canal del Temps.
16: Però el Doraemon te l'havies mirat, tu, o te'l mires, vaja?
32: Molt, molt, molt. Si res, amb la meva filla, clar, ens ho hem mirat molt.
16: Clar.
32: Però, bueno, jo sóc una fan de la meteorologia.
16: Ah, mira, doncs mira, aquest canal... Aquest canal de 24 hores et pot anar molt bé. Escolta'm, sí, et diré tres futbolistes i m'has de dir a què correspon al rànquing, d'acord? Mira, número 1, Gilberto Mora. Número 2, Hamza Abdelkarim. Número 3, Lamine Yamal. Aquest rànquing correspon als jugadors que han disputat més partits en mundials de futbol, als jugadors més joves d'aquest Mundial o els jugadors més veterans d'aquest Mundial? Marc Andreu, tu la sabries?
28: No, evidentment que no.
16: L'hauries de saber.
32: A veure, jo, passant-me en la minya mal, crec que són els jugadors més joves.
16: Tu no arribaries a aquesta conclusió, també? Marc Andreu?
28: No.
32: Sí.
16: És una resposta correcta. Ah, és una resposta correcta. Els més veterans són Craig Gordon, Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa. I els jugadors amb més partits, Messi, Matthaus i Cristiano Ronaldo. Glòria, has encertat. Enhorabona.
32: I en Messi també és molt veterà.
16: I el Messi també, però no tant. No pengis, Glòria.
32: Vale, guapo, gràcies.
16: Mira, ja m'he endut un guapo, avui, veus?
5: I una altra cosa també abans, però bé.
16: Què m'he endut abans?
5: Un premi, que és estar amb nosaltres i els nostres oients.
16: Mort de Déu, senyor. Els oients, sí. Lluís de Barcelona, bona tarda.
3: Bona tarda.
16: Moltes gràcies per escoltar-nos, ets un premi per mi. Ai, Lluís, digues gràcies. Alguna cosa, home.
3: Gràcies, gràcies, moltes mercès.
16: Ah, escolta'm, tens ganes de participar al concurs o no? Perquè et veig una
3: moltes,
16: mica...
3: Moltes.
16: Ara. Bé, Lluís, bé. Escolta'm, et diré tres carreres universitàries per un ordre concret, a veure si endevines de què. Primer, Belles Arts. Segon, Història de l'Art. Tercer, Conservació i Restauració. Aquest rànquing correspon a les titulacions amb les notes de tall més altes a Catalunya, les titulacions que, segons la Generalitat, tenen més sortides professionals a Catalunya o les titulacions amb menys sortides professionals a Catalunya. Belles Arts, Història de l'Art, Conservació i Restauració.
3: La C, les titulacions amb menys sortida professional.
16: És una resposta correcta. Les que tenen més sortida són Medicina, Infermeria i Odontologia. Hem d'anar al desempat. Glòria, Lluís, esteu aquí, preparats?
3: Sí, preparats.
16: Atenció. Quantes temporades ha jugat el futbolista professional més longeu? Temporades jugant a futbol a primer nivell. Quantes temporades? Glòria. És un futbolista japonès.
32: 8.
16: Home. 8. Lluís.
3: 25.
16: Ai, Glòria, 8 són poques. 8 ja. Són molt poques. Però és que 25 també són poques, Lluís.
3: Hòstia. Em dius?
16: Ha guanyat el Lluís, però les temporades eren 41 temporades.
3: Clar, però no em calia apretar tant.
16: No, és veritat. Però Kazuyoshi Miura ha jugat 41 anys, en té 59. Sí. Lluís, enhorabona, Glòria, fins la propera.
3: Qui no coneix a Lluís Simulla?
16: Bé, més o menys, això mateix. Adéu-siau a tots.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
17: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'impuls d'una gigafactoria europea d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, seria un avenç important per a l'estratègia digital de Catalunya. Així ho asseguren els experts, que diuen que permetria que les dades dels catalans depenguessin menys de serveis estrangers. Després que avui la Generalitat i el govern espanyol hagin aprovat nous passos per al projecte, Caterina Gibert, degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, ha defensat la infraestructura al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
18: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
17: Per Gibert, l'altre valor estratègic de la gigafactoria és que permetria que les pimes catalanes poguessin disposar de tecnologies més avançades sense haver de buscar recursos fora. Més notícies amb en Roger Santaló.
19: El Partit Popular rebutja les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil sobre la seva relació amb Leire Díez, la suposada líder d'una trama per entorpir investigacions a l'entorn del govern espanyol. Mercedes González ha reconegut haver-s'hi trobat puntualment, però sense conspiracions ni interferències de cap mena. El senador popular Luis Santamaría l'ha acusat de mentir.
20: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto.
21: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
17: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump ha dit que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran.
19: La policia polonesa investiga la mort a trets de l'artista rus Semyon Skrepetsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Segons la fiscalia, un home armat se li va acostar ahir en un aparcament i li va disparar dues vegades. Quan la víctima va caure a terra, l'agressor encara li va disparar tres trets més abans de fugir. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys per la possible relació amb els fets, que han tingut lloc a uns 40 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia.
17: I una empresa de Bellpuig a l'Urgell està a punt de tancar i deixar sense feina una setantena de treballadors. Fundiciones Montfort, especialista en la fosa d'alumini des de fa més de 80 anys, va entrar en concurs de creditors i ara ja es troba en liquidació. L'administrador concursal busca, abans de finals de mes, un comprador que es quedi a la planta i, si més no, part dels treballadors. Per si de cas, l'Ajuntament i la resta d'administracions treballen per recol·locar els empleats. Els sindicats acusen de mala gestió a la direcció de l'empresa, que no vol fer declaracions. Una exposició d'última generació que descobreix els edificis de Gaudí que no s'han arribat a construir s'estrenarà al setembre. L'Espai Imagina és un nou centre d'experiències a Barcelona, impulsat pel grup Mediapro i sota el títol de Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Aquesta mostra descodificarà el sistema amb què Antoni Gaudí convertia geometria, funcionalitat i simbolisme en arquitectura. La mostra està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la UPC. A partir de la realitat virtual i els grans formats audiovisuals, aquesta mostra fa accessibles tant les obres construïdes com a projectes inèdits com la font monumental de la plaça Catalunya o l'Hotel Attraction de Nova York, reconstruïts digitalment a partir d'estudis de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ara els esports, Sonia Leart, bona tarda.
0: Bona tarda, Marc. El Barça de futbol sala engega avui el camí cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo de Múrcia en una final al millor de 5 partits, a la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Aquest partit començarà a les 9 i el podreu veure en directe per Esport 3. El Madrid ha anunciat la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027 i el Girona ha fet oficial la incorporació del blanenc Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades. Prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada a l'Europa i també al Granada. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial de Futbol. Destaca el partit que ha de jugar a les 9 entre França i el Senegal a la matinada. Irak, Noruega i Argentina, Algèria, serà l'inici del 6è Mundial per a Leo Messi. En tennis, Paula Badosa juga hores d'ara al torneig de Berlín d'herba, els setzents de final contra la neerlandesa Susan Lammens. De moment guanya la catalana per 1-3 al primer set.
1: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: i encaixant el teu número, m'entens? Jo tinc un 2 i tu em dius, Juliana, és un 10, però és molt fumador, segueix molt la Roja, li encanta i no parla mai català.
1: I hauria encertat. Molt
2: clar.
1: Bé. Ah, és divertit aquest
2: clar. Tren. Que no és el mateix un 2 per la Juliana que per Francesc Garriga.
0: Clar.
2: En un noi.
0: Anant bé per tu que segueixi la Roja, és un planazo.
2: No, no resta tant, potser, no?
1: No resta.
2: No resta.
1: Que li agradi futbol, sí.
2: No, que segueixi la Roja,
0: ha dit. No he dit futbol.
2: Ha dit que segueixi la Roja.
1: Home, depèn del nivell, clar. De seguiment.
0: Potser de molt seguiment. Més que... De plorar si, no, si Espanya va
2: que porta la samarreta de la Roja.
1: Per mi, per Messi, el porta la del Madrid.
3: Sí, sí.
2: Bueno, dures declaracions.
3: No,
1: és a dir, tot perd, però per més del Madrid que de la Roja. Perquè potser és de Toledo, home, si és de Toledo, que porti la de la Roja. Home, si és de...
0: Clar, jo és que no podria estar
1: Riu de Bitlles...
0: de Toledo. Ja partim d'aquí.
2: Sí.
1: No ho saps.
3: Ah, hi ha nois guapíssims a Toledo.
1: A Toledo?
2: Quina nota hauríem de posar?
0: Jo, Marta,
2: és un 10, però és de Toledo.
0: Fora de Catalunya?
1: No m'ho crec.
0: Una vegada que vaig estar amb un noi de Mallorca.
3: Que et perds.
0: Ja està.
3: Bueno, països catalans... I
0: països catalans amunt, sempre.
1: I no, però tu has plantejat moltes vegades el que potser no funciona... No ha...
0: Et va agradar un basc, que el vaig perseguir i no li vaig agradar?
3: Bueno, es pot agradar a tothom.
2: Quan va passar bàsquet, això?
0: No? Quin va agradar de bàsquet? Estranger?
1: No, estranger no. Bueno, estranger, depèn de que sigui estranger.
0: No, anant bé, segur que era estranger, si no era dels països catalans, d'on era?
1: Doncs sí, clar, estranger.
0: De bàsquet m'agrada una,
1: és igual. Sí, no, però el que no és professional. Sempre... Si em vas passar la foto...
0: Ara sí! Vaig fer un viatge aquest any a les Espanyes, com Santiago Rusiñol, a Granada, i allà jo vaig enamorar durant un dia d'un noi que feia 1,93 m.
2: Enamorar durant un dia.
0: Per això era turisme sexual. No comptava
1: que
0: no, com a...
1: Ni tan sols vas executar.
0: Ni tan sols vaig executar, efectivament.
1: Vull dir que aquell dia hauria pogut passar i ja hauries treballat producte andalús.
0: I mira, però jo també justament per això ho volia, ho buscava.
3: Hòstia, era una preciositat.
0: Però no com a nòvio. Marcos, es deia ell. Hòstia, tenia una veu...
1: Es diu, no s'ha mort.
0: Va posar un àudio seu a la ràdio. Tenia una veu, nois. Oye, Juliana, una cosa, un accent...
3: Ens ho remillaves.
1: Però era accent andalús?
0: Molt.
1: I aquest accent
0: Granadino.
1: A tu...
0: Granadino.
1: Mira, és un 10 i té accent andalús.
0: Un 10. Com a tio d'una nit. Per tota la vida, a mi em costa imaginar-me amb algú que no parli la meva llengua, que no visqui
3: molt a prop de casa
2: meva. Però l'aprendria,
1: per exemple. Encara suma més?
3: L'aprendria, l'ensenyaries que és l'Alberto...
0: Bueno, doncs llavors un 10, llavors que problema, no? Llavors que problema. A mi em costa imaginar si és un nano que és molt de Granada, es veu allà vivint a Granada per sempre,
1: home, ja,
0: jo soc molt d'aquí...
1: Sí,
0: no, a mi se'm fa difícil. Bueno.
1: Perquè el que no salga d'aquí a Canal Sur no...
0: Jo no el veig. Jo no ho faria per amor.
3: Ui, no el...
0: Sí, jo no vaig venir a viure a Barcelona per amor, Francesc. Què mena d'anar a viure a Granada?
1: Que és bonic, eh?
0: És preciós, però a mi m'agrada per un pont. Vaig estar-hi 4 dies i ja se'm va fer llarg. Ja enyorava Cardedeu.
1: Tu viuries a Granada, Marta?
0: No. Tu? És molt bonic, eh?
1: No, tampoc.
0: O sigui, si hagués d'escollir un lloc d'Espanya, poder escolliria
1: no,
0: Granada.
2: Jo tampoc em veig fora de Catalunya
1: Madrid,
2: ara mateix.
1: Madrid, uns anys a Madrid?
0: Ets boig.
1: T'ho recomano molt.
0: Ets boig.
2: Ah, mira, crec que jo aniré a Madrid aquest dijous.
3: Ah, sí? Dijous té un compromís a Madrid.
1: Demà passat?
2: A mi se m'està girant el dia d'una manera, noi. Demà, demà em graven entrevista a la Turra i dijous me'n vaig a Madrid.
1: Però què està passant?
2: Jo què sé, noi. Jo, mira que, Garriga, et vaig dir divendres. No, ja veuràs que la setmana que
1: ens
2: ve...
1: Ens veurem cada dia.
2: Ens veurem cada dia, la tinc tranquil·leta.
0: Mentida podrida.
3: Quina és la temàtica de la Turra? Potser encara és, no es pot dir.
1: Sí, que es pot dir.
2: Sí. Bueno, jo la diré. Sí. La diré, però no va lligada amb mi. Perquè ja. A mi m'entrevisten, que no és aquell moment de la taula d'Àlex Tous i Juana Dolores.
1: Ara potser descobrirem que sí que va amb tu el tema.
2: Bueno, el tema és la gelosia.
0: És que
2: jo no soc gens gelosa.
3: No va amb tu, això.
1: No?
3: No.
0: No, però ja sortirà la gelosia, 2 punts, amb Marta Montaner. Aquesta és la merda de la Turra, que a mi m'encanta, i l'Alba Riera és la millor comunicadora d'aquest país. Però sempre passa això, saps? Que és com...
1: Equívocs.
0: La masculinitat tòxica, 2 punts, amb Enric Auquer. I després amb Enric Auquer, pobre xaval, estan allà comentant...
2: Parlen de Revelejar, de Revelejar i de no sé quina altra pel·lícula.
3: Marta, vigila molt.
2: No m'hauré de frenar molt, perquè l'Alba Riera és una bruixa...
1: Demà ve l'Alba Riera, em
2: sembla. Una bruixa amb poders.
3: Anava a dir que vigila molt que no caigui del sofà, perquè cada dia s'estira més. I tinc por que caigui un dia enrere.
2: Ah, si algú ha de caure, probablement seré jo. Tal com estan les coses.
3: No, serà una molt bona conversa, perquè parleu molt bé totes dues.
2: Sí, però m'hauré de mossegar molt la llengua.
1: No, que ho deixarà, que no ho posaran. El que diguis polèmic no ho posaran.
2: Ah, clar, perquè tot s'ha dit.
1: Sí,
2: ja està.
1: No passa res. Doncs això, mira, aquest és el pla de dimarts, un pla divertit.
0: Només és dimarts.
2: És que no, només, eh?
0: És impressionant.
1: És un 10, però li agraden els dimarts.
0: A mi m'encanten els dimarts, Francesc.
1: Doncs llavors quin problema hi ha?
0: No, no, el problema és que només sigui dimarts. A mi ja m'agraden els dimarts, però m'agradaria potser tenir la sensació de dimarts i no la sensació d'un divendres que hem palmat amb un altre divendres des de fa 15 dies.
3: Ara em compraria que el tercer festiu potser era una bona idea.

0: posar-lo al dimecres.
1: No, perquè llavors tens dos sí, sempre la estat el teu vaixell.
2: La setmana que ve ho descobrirem.
1: Marta, vale. Quan Roger Carandell diu no, la cosa aquesta del festiu, així tens dos dijous i dos divendres. Clar. El que tens són dos dilluns. No, això tens si tens el festiu al mig. És dilluns de merda.
3: No, perquè l'endemà ja torna a ser divendres. Ah, és que no ho veus. Per mi és un avançat als seus temps. Aquest noi és un avançat als seus
1: mira,
3: temps.
1: Mira, vam fer el Roger i jo una mica d'enquesta a les meves xarxes, al meu TikTok, @JulianaCanet, i vam perdre de pallissa.
0: Sí, cabríem tots en una furgoneta, els que vam dir el dimecres.
1: Sou tu i la Marta i poca gent més.
0: Em va escriure gent de Suïssa i d'Holanda.
2: Països avançats.
0: Bueno, ens van molt avançats i nosaltres molt, anem d'aprendre molt. Que els dimecres hi ha moltes escoles de Suïssa i algunes d'Holanda que fan festa.
1: Jo encara seria més analfabeta no si hagués fotut festes els dimecres.
0: Tan llarga la setmana.
1: Mira, si el dimecres amb prou feines estàs agafant bon el ritme dels vaig, dies.
2: Si el director és al lloc, sí, li proposo això per l'any que ve.
0: Els dimecres que foti el suplement.
2: Exacte, exacte. Dimecres l'escapa i a la tarda tot gira, ja està. I més hi ha Champions.
0: Clar, és que encaixa tot.
2: Mira, ara li dic. Fem una pausa i li dic al Borda.
4: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
5: Heu follat.
4: Viva. Una història intensa, lluminosa i plena de vida.
5: Tens tota la vida per davant.
4: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
6: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
9: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
8: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
10: És tan fort que cada vegada que penso...
8: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
11: Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
8: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
12: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
8: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
13: És un dia feliç.
8: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
16: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
0: Mira, clavat un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, què passa?
0: Bueno, això em direu vosaltres, que heu dit. Hem de començar amb un tema d'important rellevància, música d'atenció.
1: Aviam, n'ha passat una de bastant gruixuda.
0: Bueno,
1: sí,
0: doncs per això enllestimo.
1: Saps què passa, Roger? Que nosaltres ens devem en aquesta audiència, a qui adorem amb tot el nostre cor. I jo no em sentiria còmode si fes aquest programa, tots aquests minuts de programa que ens queden avui per endavant, gràcies a Déu, millor moment del dia, pendent i tensa sabent que estic amagant una informació de tal nivell de rellevància.
0: Home, doncs així, ventila-la ja.
3: És realment molt important el que ha passat.
1: Avui jo era a casa, gràcies a Déu, tranquil·lament, fent-me el setè cafè del dia, anant bé a les 11, i de sobte rebo un missatge d'Instagram que primer he mirat ràpid. Saps allò que te'ls mires una mica per sobre? Dic, poder ser alguna lloba que em pregunta d'on és el bolso? Alguna lloba enviant-me un insta-story del Ferran Torres?
3: No hi ha mai cap llop? Només lloves?
1: Marta, jo crec que els nois no els hi surto jo a Instagram. Automàticament estan tots bloquejats, saps? Perquè és que no, mai de la vida m'ha respost mai un tio un insta-story. Menys aquell tio que fa un parell de setmana em va enviar una fotopolla una foto...
0: Oh, hòstia, sí que me la vas ensenyar i...
1: Que deia, carnassa catalana, nena, em va dir.
3: Quin horror. No,
0: molt,
3: de riure.
0: Molt passada, perdoneu. Perquè sense context ni res, i que tu vas preguntar, recordo, què passaria si ara la pengés? Aquesta foto que ell m'havia...
1: Passaria que denunciarien a mi.
0: Pillaries ara, tu, jo que... crec, em sembla.
3: Això mereix una trucada als Mossos per saber què s'ha de fer. Jo recordo fa molts anys que en vaig rebre una i que no era gens consentida, que no era tan fàcil poder-te defensar. Al contrari, és com que t'havies d'aguantar. Sí, la reps i punt.
1: Doncs a mi l'única vegada que un noi m'ha dit alguna cosa per Instagram ha estat per enviar-me aquesta foto. En general sempre són lloves. Avui és cert que m'ha escrit un noi.
3: Ep.
1: Miro aquest missatge.
3: Noi hetero.
1: D'un noi... Jo crec que fins ara hetero. Vins posaven el nom d'Usuari.
3: Bueno, jo ja sé tot el que ha passat, però faig una mica d'acting, vale?
0: Vins d'algun celler, potser.
1: Diu...
0: Posaven en contacte. Per fer
1: hola, Juliana, què tal?
0: Molt bé.
1: Fa uns dies vaig treure una nova cançó i em va venir al cap el debat que vau tenir amb la primera. Cap rancor, eh? Per això m'ha fet gràcia escriure't. Crec que aquesta us agradarà bastant més. Si tens un moment i et ve de gust escoltar-la, t'envio el link. Una abraçada. I jo he llegit això ràpid, sense donar-li cap importància. Deixo el telèfon i de sobte, flash. Dic, perdona, aquest no és un noi qualsevol que m'estigui intentant promocionar la seva cançó, endollar-me la seva cançó nova. Aquest tio que m'ha escrit és, ni més ni menys, que en Vicente.
2: En Vicente.
1: L'exnòvio d'Aitana Ocaña, amb qui ella va estar mantenint una relació quan encara estava a Operación Triunfo, quan la vam descobrir, quan va esdevenir la nostra cosina petita.
3: Just i aquí li va fotre les banyes, presumptament, amb el Cepeda.
1: Recordem que aquest noi fa uns mesos va treure la seva primera cançó, que era bastant dolenta, per mi, jo vaig opinar, vosaltres crec que us va agradar, no me'n recordo.
0: No recordo.
3: És aquest noi que estic veient? Que tenia... Es diu Vince Spotify,
1: sí.
3: V-I-N-S,
1: però hi havia
3: otros
1: més
3: de... labios yo pierdo.
1: Hi havia més d'un noi, sí, em penso, Marta.
3: Sí, és que Vince és un nom molt popular, eh? Ara ho reviso bé.
0: Veritat que de moment els escolta poca gent.
1: No, però és veritat que aquest noi, la cançó que va treure, vam tenir una discussió molt aferrissada, que és el que ella refereix, diu, recordo el debat que vau tenir el programa, i a més me n'alegro que no ens guardi cap rancor, perquè ho fèiem no només des de l'amor, sinó des de la broma. Però a més és veritat que vam tenir una discussió molt forta sobre... si anava dedicada a l'Aitana o no, que jo em vaig mantenir ferma en el no, perquè em penso que després de gairebé 10 anys d'aquella relació...
0: Recordo que el debat era si potser havia jugat una mica amb l'ambigüitat i que la gent interpretés el que volgués.
3: Jo deia que sí.
1: Per la Marta, aquesta cançó anava escrita per l'Aitana.
0: Jo també.
1: Nois, ha tingut 5 nòvies entre mi.
0: Vince.wap a Instagram, si algú vol veure...
3: Vinga, anem a buscar-ho.
0: Sabíeu que jo 10.000 seguidors.
1: L'he convidat al programa. Oh!
0: Hòstia!
1: No avui, sinó en general.
0: Val.
1: Jo li he respost, ho llegiré.
0: Sí, compareixo.
3: T'ha llegit ell?
1: No m'ha llegit, perquè per ser justos li he respost fa 3 minuts. Li dic, Vicente! Amb majúscules.
3: No. Sí que és aquell noi que només té 66 oients mensuals a Spotify. Hosti,
1: però 66, escolta, però... aconsegueix-los.
0: I així es comença, eh?
1: Ah, posa't-los davant.
0: És de baix de tot.
1: Dic, Vicente, amb majúscules. Bon dia. Home, encantadíssims. Escolta, vols venir al programa a parlar-ne?
3: Molt ben dit.
0: Molt bé, sí, clar.
1: En ve dirà que no, perquè ell ja sap el pa que li donem.
3: Però escolta'm, però i per què t'escriu?
1: Perquè vol que posem la cançó, que parlem d'ell, però no crec que vulgui venir aquí a parlar de la seva ex.
0: Però ell, si vol venir aquí, ja sap que aquí hi ha unes normes.
1: I no voldrà venir.
0: Que és d'Aitana cada 5 minuts. Si no, no podrà
3: però...
0: venir.
3: De fet...
0: Està claríssim.
1: No, Marta, en el Vicente no li faríem això. Altra cosa fos que vingués bé el Juste. Però el Vicente, si no...
3: Però a mi m'agradaria que vingués i nosaltres fer allò de quin és el teu restaurant preferit i fer-li preguntes que no venen a cuento i després acabar-li estirant una mica la llengua, no ho sé.
0: Ja.
3: Crec que seríem capaços de fer-ho. Saps, fer-nos passar pels seus amics i després treure-li les declaracions més grosses.
1: No crec que ell es deixi, i menys quan hagi escoltat aquest episodi, que clarament escoltarà, perquè ell va escoltar el que comentàvem.
0: Clar, ara se'ns ha vist la tàctica aquí, Marta.
1: Sí que ho hem
3: acabat,
1: una altra cara descoberta. Sí que no m'ha acabat de dissimular.
3: Però la posarem, la seva cançó, no?
1: No m'ha enviat el link, encara.
3: No, però si la tinc aquí, a Spotify, si jo la veig, otros labios.
1: Jo he entès que era en exclusiva.
3: Que no, home, no.
1: Ni tan sols m'ha regalat l'exclusiva en Vince.
3: Home, però si posa aquí otros labios,
1: Vince.
0: Bueno,
1: a
0: veure,
1: per un tio hetero que m'escriu educadament i, a més, per fer-me un favor i compartir-me una
3: exclusiva...
1: Mira,
3: perdona'm, fa un dia al seu Instagram, vince.wap, otros labios ja disponible. Link a la bio. Gràcies pel carinyo.
0: Ara en Fran ens la busca i l'Enric ens la punxarà en un moment.
3: I saps qui li comenta? Otros Marmi, que és molt amic de l'Aitana, no?
1: Sí. Otros labios, por fin!
0: A veure quin rotllo serà, perquè...
3: Ara trobareu el seu... Si voleu, us passo l'enllaç.
1: Mira, doncs,
3: grup de
1: Vicente,
3: WhatsApp.
1: No cal que m'enviïs ja l'enllaç. Ja hi som.
0: Otros labios.
3: No és una sintonia, això?
0: En directe,
1: sí,
0: Catalunya Ràdio.
1: Sí que sona una mica en llibreria.
0: El més nou de Vicente.

0: funciona de moment.
1: No sona malament.
0: No. A què ho recorda? Em recorda alguna cosa, eh? Recorda alguna cosa. És aquest rotllo modernet que ara es porta molt. Em recorda un grup. Em recorda un grup, però bueno, potser és l'estètica del moment.
2: És que només vull centrar-me en la lletra, jo. La necessito a lyrics.com, jo.
1: No ha de ser gens fàcil ser els labios. Encara que sigui una relació tan antiga, si t'emboliques amb ell i saps que és l'ex de l'Aitana, ha de ser complicadot. Però vaja, que és que ell ja ni es deuen recordar de res de l'Aitana.
2: Com oblidar l'Aitana? Aquesta és la pregunta. Com oblidar-la?
0: Vicente, convidadíssim, quan tu vulguis. Però
1: comentem la cançó de tal.
0: Sí, cada vers i el que vingui. Vull dir, si venen coses que són de fa uns anys, doncs potser també les haurem de tractar. Hòstia, anem tardíssim. Va, un quart i mig de set. Avui és veritat que ens hem despertat amb moltíssims missatges i molt bonics al 677-27-1058, bàsicament perquè ahir vam anunciar que renovarem una temporada més a aquest programa, i jo els anava llegint aquest matí, tots els que reenviaves, Marta, i jo m'emocionava.
2: Estàs sensible, últimament.
0: Sí,
1: sensible,
2: no m'estranya.
0: M'han agradat molt.
2: No és per menys. Hem rebut molts missatges al 677-27-1058 i en podríem llegir alguns de bonics.
0: Sí, i tant.
2: Com, per exemple, aquest que diu: estic d'exàmens finals i no sabeu l'alegria i les forces que m'ha donat que el que no surti segueixi la temporada que ve. Gràcies per tot, realment m'alegreu molt les tardes. Sou fantàstics. Un altre: us ho diu tothom, però no sou conscients de com d'important sou quan en els dies més de merda acabem posant el programa i rient a cor que vols. Que bé aquesta renovació, enhorabona. I un altre que diu enhorabona per la renovació: jo us escolto des del principi. Epa. Perquè vaig tenir el meu fill el juliol del 2023 i estava de baixa quan vau començar. M'encantaria tornar a escoltar els primers capítols. Estan penjats a alguna plataforma?
1: Bueno, a Spotify.
2: A Spotify, no?
0: Sí, molts petons, si va baixant avall els trobarà ara. Som uns altres, eh?
2: Uf, o sigui, en tots els sentits.
0: Jo no puc escoltar un programa de fa més de 2 mesos. Perquè ja no em representa, imagina't.
2: Ni els de la setmana passada, segons
0: que... No, ni amb el pas que anem, ni això.
1: Quan jo agafo el cotxe, sortint de la feina, que ja s'ha publicat l'episodi a Spotify i me'l poso, el de fa una hora, jo ja no me'n recordo de res del que dic, ni res del que dic em representa.
2: Tu tens ressaca de guilla a l'instant.
1: A l'instant.
0: Bé, per altra banda, ens fan arribar també un missatge tranquil·litzador que jo agraeixo. Diuen: per cert, dissabte vam tenir concert de la Sara Roy al Pallars, i en Miquel hi era amb el gos preciós que tenen. Tot bé per Can Roy Núñez, per tranquil·litat de tots i, sobretot, d'en Roger.
2: Que es digui Miquel, a mi em segueix
1: impactant,
2: eh? Però oi que la Sara li deia Miquel?
1: Sí, li deia
0: ella,
1: això,
0: ella,
2: ho vam descobrir amb l'Eclipsi.
1: Es diu Miquel com tots els teus tiets i com tots els meus
0: ex. Sí, sí, clar. Bé, canviem de tema.
1: Yeah!
0: Canvi de temàtica! Perquè ahir va ser l'últim concert de Bad Bunny després de 10 concerts a Madrid.
1: Es diu ràpid, però sí, 10 dates al Metropolitano és el que s'ha clavat el cantant porto-riqueny a la capital espanyola, amb temps perquè la casita s'omplís de totes les influències del panorama castellanoparlant, des de la Lola Lolita i tota la polèmica que això va despertar, a la Rorro ahir, sense anar més lluny, entre tantíssimes altres cares que han anat desfilant per allà. I amb 10 dates, és clar, també hi ha hagut temps perquè entre el públic hi hagi hagut absolutament tothom, des de Marta Montaner a la cantant catalana, sí, Aitana Ocaña. Que bona!
0: Molt, però és que...
1: Sí,
0: ja la coneixem. No?
2: És un hit tan gran, aquesta.
0: Està sonant massa estona, ja. Està sonant massa estona.
2: Senyor Dispensi, Spotify.
0: Sí,
1: Spotify, que ens toca els ous? No tenen altra feina? Hòstia!
0: Va, Juli, ja està.
1: És que de veritat,
0: sí,
1: és catalanofòbia, això. Així de clar t'ho dic.
0: Bueno, li tallen
1: misogínia
0: a tothom.
1: Bé.
0: No, per ser catalans, ens tallen els drets de les cançons.
1: Mira, aquesta cançó, que a part sembla que es publiqués fa 15 anys, o sigui, sembla més antiga que el Despacito de l'Olent que ha passat.
0: Despacito, que bona que era, tio.
1: Molt bona, Despacito ja entra, però com un clàssic de Mozart, eh?
0: Vull dir que... Tantaran. Ja estàs dins.
1: La nostra estrella de Sant Climent de Llobregat no va voler perdre's l'esdeveniment de l'any a la ciutat de Madrid, i encara que ella estigui de gira, perquè això no ho hem d'oblidar, ella encara està amb la seva gira i tingui molta feina i moltes dates ocupades, s'ho va muntar, es va organitzar l'agenda i, apurant a l'últim dia, finalment va ser el Metropolitano per viure aquest concert, que tothom diu que és tan i tan i tan increïble.
2: No des de la casita, per això.
1: No, no, ella des del públic com una més.
2: Creus que li van oferir i ella va dir que no?
1: No ho tinc clar, si,
0: home,
1: si anar a la casita...
0: oferir-li segur.
1: És que... no tinc
2: no,
1: clar.
2: És que jo, no, mira que són 10 dates ja a Madrid i encara no he entès com va.
1: És que no ho entenc gaire ningú, jo em penso, com funciona allò de la casita, que les influencers ja anaven i t'explicaven que les havien escollit aquell mateix dia, sent allà al concert ja, ha dit.
0: Deia, molt menys no, és una mica organitzat estrany, del tot. Que sembla.
1: I et diré que no només és que hi hagi anat tothom, sinó que, a més, hi ha gent que hi ha anat més d'un cop. És el cas, per exemple, de la Lolita, d'influencer valenciana, que va anar-hi 2 dies seguits després de tenir un disgust molt gros amb l'experiència a la casita, des d'on presumptament no veia res, es va barallar amb aquella noia guiri...
2: Bueno, que gairebé arribant a les mans.
1: Exacte, sí. I des d'on va viure l'experiència estant molt incòmoda i l'endemà l'equip de Bad Bunny li va proporcionar unes noves entrades i, per tant, va repetir. Però no és l'única que ha viscut l'experiència més d'un cop, perquè també és aquest el cas d'una de les nostres perfectes predilectes, tal i com ens heu assenyalat per WhatsApp algunes oients que no se'ns escapa, però és que ni una. Bon dia, ens dèieu avui al matí, ja com autèntics soldats. Estic veient els històries de la nostra perfectíssima Laura Escanes i... 3 punts. Pot ser que hagi anat a veure Bad Bunny per tercera vegada?
2: Correcte.
1: En podem parlar?
2: Sí.
1: No crec que s'obressin entrades, precisament.
2: No en sobraven.
1: No sé si serà un tema d'interès nacional, però sí, m'ha sorprès molt. Doncs efectivament... sí, en podem parlar. Sí, és un tema d'interès nacional. I sí, Laura Escanes ahir es va clavar per tercer cop al concert de Bad Bunny.
0: Que devia saber-se els parlaments de memòria i tot.
1: Anant bé el proper bolo el farà ella,
0: suposo,
1: perquè...
0: suposo. Té 3.
2: A veure... em va escriure per DM a Instagram, dient, Matia, és no puc parar de pensar en aquest show.
0: Uau. Jo 2 t'ho compro. 3 ho trobo bèstia.
2: Sobretot si un és des de la casita i l'altre des d'un altre,
0: sí,
2: no? Altre punt de l'estadi. Jo això t'ho compro, però hi ha el tercer?
1: Tampoc caldria.
0: A mi em sorprèn el tercer.
2: Ella es mor pel FOMO i crec que és pitjor que en Marc Andreu.
1: Aviam, he de dir que no ens hauria de sorprendre tant perquè ella n'ha fet de molt grosses, per veure en Benito.
2: Això és veritat.
1: És dels seus artistes preferits i per això va anar fa un parell d'anys expressament a Nova York. A més, ja sabeu que cada vegada que Laura Escanes va a Nova York, ella va en business. Vull dir que és un viatge que li surt ja el doble del car del que costa de normal, que ja és caríssim.
2: Però vols dir, que paga ella? No deu tenir algun acord amb alguna aerolínia?
1: En aquest viatge va pagar, a mi em sembla recordar. Però vaja, que no li ve d'aquí tampoc, però sí que li va fer... vull dir que va anar a Nova York només per veure'l. Si estem parlant d'una tia que va creuar l'oceà per un concert de Bad Bunny, home, doncs poca sorpresa ens hauria de generar que ara que actuava 10 cops a la ciutat on viu hagi volgut fitxar sense parar. Com que tinc el seu WhatsApp, dic, mira, en comptes de fer hipòtesis, no, directament li puc preguntar com ha viscut l'experiència i com ho va viure des d'allà.
3: Què t'he de dir? Si jo he anat a Nova York a veure Bad Bunny, o sigui, tenint-lo a Madrid havia d'aprofitar el màxim de dies possibles i l'última data la tenia reservada ja des del principi, que vaig poder comprar entrades quan van sortir i, buah, brutal. O sigui, cap queixa... És una festa increïble, la gent va amb moltíssimes ganes de passar-s'ho bé, la nit d'ahir va ser brutal, l'última nit jo crec que hi havia una energia diferent, o potser m'estic autoconvencent, però va ser brutal, quedo, no sé, perfecte, o sigui, repetiria la nit d'ahir i de totes les nits dels concerts 200 vegades.
0: Ha comprat entrada,
2: Aquí sí.
1: La Laura compra molt sovint entrada.
2: Però la primera no, la va convidar Zalando, no sé quina marca era, i la segona era Casita. M'encantaria repetir Bad Bunny amb Laura Escanes a mi.
0: Bé. Bon duo, faríeu? Mm. Perquè sou de ballar molt i cantar molt les dues, em sembla.
2: Sí. Bueno, ella canta molt.
1: Ella canta molt i... podeu quedar directament a casa seva i que ella canti les cançons de Bad Bunny, que serà més o menys el
0: home,
1: mateix.
0: Home, pot fer el xou sencer al menjador, tot de colors...
1: A més, ja se'n sap de memòria, vull dir-te que... home, a casa seva se sembla una mica la casita.
0: Per això...
1: És veritat. Bé, tenim la Laura molt distreta, passant-s'ho d'allò més bé, perquè també has de tenir temps de distreure't, per anar 3 cops en 10 dies al concert de Bad Bunny. I mentrestant, en Bad Bunny ja deu haver fet les maletes per fer via i abandonar Madrid d'una vegada, perquè pràcticament sembla que hi hagi estat vivint 5 anys, s'ha fotut llarguíssim. A tot això, la Laura Escanes ha estat entrevistada fa molt poquet amb Miqui Núñez.
2: Ep.
1: Ja en diuen alguna, Vull dir que jo crec que d'aquí poc
0: ho hauríem
1: de repassar perquè té tela la cosa.
0: Bé, farem una pausa quan passen 1 minut per sobre 6:45 i una altra història que teníem pendent, que és sentir i comentar el primer episodi del podcast d'en Xavi Furriol. el concursant de la gran cita, que les diu grossíssimes.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Bé, serà molt important que us poseu còmodes perquè sentirem, com us deia, coses molt grosses. S'incorpora Marc Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda, Pandons.
0: També com a tertulià del que estem a punt de viure ara mateix. Tot això perquè dijous en Xavi Furriol, que s'autoproclama ell guanyador de la gran cita, el programa de
1: Jo només puc estar a favor d'ell i de tot el programa.
0: Molt bé, vull dir, estava vacant aquest lloc i ell doncs l'ha ocupat.
1: Tant de bo tenir aquesta seguretat en un mateix, sí.
0: I creure-t'ho, no, al final. No.
6: Guanyant l'amor, és que...
1: Bueno, ell no sap què és el síndrome de l'impostor. No, jo me n'alegro que no ho sàpiga, perquè ens n'haguéssim perdut una de grossa.
0: No el coneix. Doncs bé, aquest dijous ell va publicar el primer episodi del seu podcast.
7: Estic molt, molt, molt, molt content d'arrencar aquest projecte. Un projecte que farà que tot Catalunya li voli al cap. I vull que sigui un podcast políticament incorrecte. Parlarem de l'art, de lliga, de sexualitat. Benvinguts al meu món. Benvinguts a Territori Xavi.
1: Territori Xavi!
0: Un format...
1: No sona així el nom? Sembla que ho hem de dir sempre així.
0: Molt bon naming.
8: Un logo de neon o alguna cosa.
0: Sembla un programa d'esports, l'inici, però m'encanta. Llavors, pel que ell ens ven... Serà un programa que ve a redefinir el panorama i el paradigma del podcast en català. I com molt bé diu, perquè a mi m'agrada molt aquesta frase, prepareu-vos perquè ens volarà el cap. Així doncs, benvinguts a la premiere de Territori Xavi. Amb tots vosaltres i amb tota l'audiència sentirem en primícia doncs, com sona això. Us explico una mica com funcionarà tot plegat. Val? Perquè canviarem una mica de com s'han fet fins ara les premieres. Anirem sentint alguns fragments.
1: Ho estem reinventant tot, veig, doncs.
0: Sí, sí, girem tot del revés. Llavors, sentirem alguns fragments d'aquest primer capítol i tothom serà lliure d'anar comentant a temps real. Vull dir, no esperarem al final a fer preguntes. Vosaltres, si heu de dir alguna cosa, aixequeu el dit, us apropem un micro i dieu el que vulgueu, perquè així ell ho ha demanat. Per tant, si no hi ha dubtes, començarem.
9: Bueno, família, què tal? Benvinguts a la primera edició de Territori Xavi. Crec que no podia tenir millor convidat que el que tinc avui, que a part de ser amic, crec que és el concursant, el participant més polèmic de la gran cita, sense cap mena de dubte. Alexis.
10: Pues encantat d'estar aquí.
9: Què tal, senyor?
0: A mi aquest tal senyor ja m'ha cardat la pell de gallina.
1: Un tio que diu què tal senyor als seus amics.
2: Crec que aquí hauria de sonar... Tiriri!
0: No, tiriri!
2: Va, tocata i fuga.
1: L'Auent segur perquè està fent molts vídeos i criticant-lo.
2: Home.
0: Sí. Bé, aquest què tal senyor marcarà una mica el to de la conversa i us haig de dir que en Xavi ho fa molt bé, al meu entendre, perquè comença fortíssim i, de fet, fa una gran pregunta per enganxar-nos ja a tots.
9: El primer que vull saber, i vaig al gra, és... Alexis, ets gigoló?
1: Home, ben tirada.
2: Doncs t'haig de dir que molt bé.
1: Sí, perquè a més és la gran pregunta que ens fem des del principi.
2: És el mamut a l'habitació, gigolosbarcelona.com.
0: Escolta'm, i hem d'aprendre d'en Xavi, perquè nosaltres hem tingut moltes vegades aquí convidats.
1: Som al contrari.
0: Que hi ha una pregunta i ens anem mirant entre els tres.
1: I al final de tot preguntem, què en penses de la prostitució? Pregunta oberta.
0: Ell ha agafat l'elefant i l'ha fotut sobre la taula. Aquí ja vam comentar aquí el programa que l'Alexis és aquest altre participant de la gran cita de 3CAT, que apareixia i encara apareix, perquè ho he mirat aquest matí, en una web de gigolós. I clar, el dubte era si realment era ell o potser era un fake que li havien agafat una foto o potser ja no s'hi dedica. Doncs bé.
1: Potser era un fake.
2: Ho ha dit bé.
6: De la manera de dir-ho, estàs rient, és que no entenc.
0: Para un moment, la música. Aquí estic jo muntant una premiere. I estàs més per com dic fake cap al contingut?
1: No és per com has dit fake, és el potser és un fake, no sé. En comptes de dir, potser és un perfil fals, saps? Bé, és igual. Jo també tinc dies difícils, eh? Puc tenir dies difícils?
0: No, sí.
1: La cosa seria que no tots fossin difícils.
0: Eh? El tema és que no ens el facis difícil als altres. Aquest és el tema. Bé. Què li havia demanat al xaval aquest? Si era gigolo,
1: si era
0: no?
1: Si era un fake o és un fake.
0: Vale.
1: La capipa. Doncs fakes, va.
0: Anem a sortir de dubtes.
8: M'encantaria.
7: M'encantaria.
8: Crec que és una feina brutal. És una de les feines més antigues del món i és una feina molt respectable a partir del moment que l'entens. Jo crec que he fet una feina d'entendre el que és i potser he fet algunes coses, potser que no. He tingut experiències a nivell sentimental, sexual, amb potser diner entremig. D'aquí a estar en una web, potser que sigui jo, potser que no. O sigui,
1: sí,
8: però
1: que
8: això és molt fàcil. És que... Contracta aquest servei i ja es veurà.
6: Ah. És increïble.
1: Aquest rotllo que es tira, del
11: està
1: condicional... vigila.
6: Juliana,
1: jo,
6: va.
1: Penso tancar la gàbia amb clau, doble
6: ell
1: volta. No et deixo sortir.
6: Amb espardenyes.
0: Per esclatar.
6: Vull dir.
1: Escolta, jo vaig contactar
0: no
1: amb l'Alexis.
0: No va vestit a la gent aquí en aquest
1: programa. No, no ho hem fet mai i no es farà ara.
6: Si t'has fet mai, eh?
1: No s'ha fet mai.
6: Home,
1: sí que s'ha fet.
11: No s'ha fet mai.
1: I s'havia fet molt en Roger Carandell.
0: Anava a dir, no s'ha fet, diguéssim, amb els famosos, però a mi sí que s'ha fet.
1: En Roger sí que ha rebut escarni, sí.
11: Has vist el color que portes avui?
1: Li queda molt bé.
11: No apretis, no busquis, perquè trobaràs.
1: És color pressa.
11: Li queda fatal, aquest color. No passa res, Roger.
0: A mi m'encanta perquè se'n veu morenet i jo portava en Marc Andreu aquest color. Dic, mira, també me'l posaria també.
11: A veure... jo, com que sóc una persona molt seriosa i m'agrada prendre'm la meva feina seriosament, quan vam trobar el perfil de l'Alexis, que de fet ens ho va passar una lluva perfecta per WhatsApp, en aquesta web de Gigolós, vaig contactar amb ell en el WhatsApp, amb ell en el Gigolós Barcelona, encara que fos fals, eh? Però hi havia un WhatsApp, sí, que hi havia la seva foto de perfil, i que li vaig demanar què podia fer, què no podia fer, i em va dir que eren 300 euros l'hora. A partir d'aquí és veritat que vam bloquejar el procés, sobretot perquè ell no volia participar en el que, se li proposava.
0: Se li proposava alguna cosa...
11: Perquè ell deia, homes no.
12: Ah, perquè vas crear un format, un perfil fake.
0: Bueno, un format que era un trio, bàsicament.
1: Clar, tu volies anar-hi...
0: Volies
1: veure l'Alexis amb algun cosí?
11: Era el meu WhatsApp.
6: Ah, el teu personal.
11: Era el meu WhatsApp personal.
0: Que ell no feia cosins.
11: Ell em va dir que podia, que no hi havia cap problema si jo venia amb un cosí. Però després, quan jo li vaig dir a mi m'agradaria que participessis, aquí sí que ell va marcar una línia vermella. Va estar molt obert fins al final, però... O sigui, que ell volia participar. Si no el tocava amb ell, inclús
1: el cosí podia mirar, per exemple...
11: Ah, no, això cap problema. Això ell no posava cap problema.
0: Mm-hmm. El tema és que no vol tocar.
11: Ell mira el cosí, no el que no volia és fer-li una pata al cosí.
0: Bueno, no cal, no comencem a parlar de pràctiques.
11: Doncs aquí, al món cul, diguéssim que d'entrada...
1: Però això ja no és un condicional. Saps aquesta cosa de si podria, va dient l'Alexis.
0: Clar, va dient podria, però en Xavi, que fa bones preguntes, li acaba traient al final.
8: Es pot fer de mil formes, però sí que vaig acompanyar una mica que... dones a sentir-se millor,
7: vale,
8: un servei que tu pagues per hores, pots anar a sopar, pots anar a fer una volta en barco, i a vegades pot haver-hi una mica de sexe. Una mica o molt.
7: Vale.
8: A mi, sincerament, crec que el sexe és algo que molta gent ho fa gratis.
7: Totalment.
8: I a mi, si una dona que m'agrada em vol pagar per fer-ho, endavant.
11: O sigui, que sí que és gigoló, tanta història,
1: sí,
11: tanta volta.
1: Ni potser ni podria.
11: Tanta giravolta.
0: Li agrada més dir que acompanya dones a sentir-se millor. És el que explica.
11: A veure, qui acompanya dones a sentir-se millor és gigoló, un terapeuta,
0: no
11: un massatgista.
1: Fins i tot les amigues.
11: Exacte. O sigui...
0: Però ell diu que el sexe és com un afegit. Les porta en barco, se'n va a sopar, els fa
1: cagària... Jo dono gràcies de no estar fent la turra amb l'Alba Riera,
0: si demanen,
1: per no obrir aquest debat.
12: Doncs, sí.
0: Bé,
11: Jo estic en contra.
0: No, clar. Fins que en Xavi directament li demana el que ara dèieu i que tu demanaves, Marta. Està en actiu o no està en actiu? És una cosa que va fer fa un temps i ara ha deixat de fer.
8: O sigui, no em considero actiu actualment, però sí que ho vaig ser. És algo que tornaria a fer. Tot el que m'ha ensenyat això són coses molt boniques.
7: Clar.
8: Crec que hi ha una cosa molt important. Al final mai ho vaig fer per diner, perquè ja tenia altres negocis. Llavors vaig entrar en aquest món en plan a veure el que hi ha, però sobretot fixant-me una única norma, que era que mai faci algo que no faria, de forma gratuïta, no ho faig.
11: Però si no ho faries per dir... O sigui, si els diners és lo de menys... Bé, no ho sé, igual. No em posaré a discutir perquè no acabarem.
0: A mi són uns arguments que no és que m'ho hagin desmuntat tot, però que no m'esperava, que ho ha fet com per provar, per experiència, perquè tenia curiositat per fer-ho i que mai va ser pels dies.
1: Per experiència t'obres el Tinder i quedes amb una senyora.
2: A mi no em surten els números de les seves hores del dia, perquè tu pensa que tot això ho havia de compaginar amb sortir joc de cartes, amb en Marc Ribas parlant del seu restaurant, amb a més a més portar aquest restaurant en qüestió i després presentar-se a la gran cita.
1: Però Marta, pensa que fent aquesta feina són 300 euros l'hora.
2: Anar a podcast per parlar de l'ocupació.
1: Ah, és que és la seva especialitat.
2: És la seva especialitat, també. I això hi especulam, penso, també.
0: Ell també explica que durant tota aquesta etapa que estava acompanyant dones, com diu ell, doncs hi ha hagut moments que ha tingut parella i mai els ha amagat, doncs, que també es dedicava a fer això.
9: I crec que és algo que no vull canviar. O sigui, tu al final prioritzes, també va en funció del grau de relació que tinguis, depèn del que te l'estimis o no, però que tu has deixat de fer això per una tia.
10: Jo ja m'ha passat de deixar de fer això per una tia.
9: Paro.
10: I m'ha passat també tenir una parella i que ho sàpigui tot.
9: Vale.
10: O sigui,
9: i que ella et digui, ok, endavant, fes.
10: Sí, perquè hi ha una cosa que és, diguéssim, més sexual i una cosa que és l'amor. Per mi són dues coses molt distintes que molts cops es junta, vale, saps? I ho tinc com molt separat.
0: Per tant, obrim el meló de separar l'amor del sexe.
1: Manu Guix va caminar perquè ell pogués...
0: Totalment. I aquí en Xavi, que jo crec que no calcula bé quan pensa el podcast, perquè el veig tota l'estona amb moltes ganes de parlar, però enmig se n'adona que ell és l'entrevistador. Que l'entrevistador només fa preguntes.
2: Home,
0: i ell no voldria opinar.
2: Dóna-li una mica de marge, és el primer episodi, eh?
0: Sí,
1: que jo no estic a favor, a mi tampoc m'agraden les entrevistes quan és l'entrevistador preguntant i l'altre responent. M'agrada una conversa normal.
0: Com que el protagonista se centra amb l'Alexis i el tema de Gigoló dura els primers 15 minuts, és com que en Xavi no pot dir res. Ara, a la mínima que obre el meló l'Alexis de l'amor i del sexe, si ho separen o no, en Xavi s'hi tira de cap.
9: Penso exactament el mateix que tu, és a dir, que l'amor i el sexe no tenen per què estar units.
10: I pot ser una mica més amb els homes.
9: Òbviament nosaltres som bastant més burros en aquest sentit. Jo sempre dic que un tio no deixa de ser un mono amb una escopeta en molts moments de la seva vida. Jo hi ha moltes vegades que penso més amb lo de vall que amb lo de dalt. I per això estic solter, no m'etic, eh? Vull dir. Però sí que és veritat que tinc la sensació que l'ésser humà, sobretot l'home, no està fet per estar amb una persona tota la seva vida, sobretot a nivell sexual. I més amb el món en el que vivim,
2: hi
9: ha tants estímuls en el teu dia a dia per despistar-te, surts de festa i només veus que gent que busca sexe. Obres l'Instagram i només veus gent que busca sexe o sexualitzada.
1: Vaig obrir Instagram, aviam si Plató ha publicat res nou després d'això. Perquè bueno, em temo que fa molt que no publica un Instastory, m'entens? És que es va estrenar aquest territori, Xavi. Escolta, que no diuen cap bestiari.
0: En
1: que
0: Xavi...
1: No, no, és una mica això. La Manu Guix, que és una cosa que fa sí. anys i anys i anys que està, que tothom
0: bueno,
1: en parla.
0: Però ell la diu amb un to diferent, amb
2: però,
0: un
2: part, podcast diferent. Ell ho diu i no és un farsant.
1: No.
2: Ell ho diu des de l'absoluta convicció.
0: Sí, i ho practica, no, no.
2: I ho practica. I una persona coherent.
1: I a més, és que és això, que és veritat, que és un tema superinteressant, el del desig, el de la parella, l'amor... Però clar, tu no pots vendre un podcast dient que es parlaran de coses que no s'han parlat mai quan això fa anys que es parla en buffering. Tot va d'això, des dels primers clàssics.
0: En un moment del discurs d'en Xavi, que parla molt bé, s'obre en els seus seguidors i acaba explicant una cosa molt personal, que és que ell ha de lluitar constantment contra la percepció que tenen d'ell les noies.
9: Però quantes vegades t'ha passat de sentar-te amb una tia més de 15 minuts i que la tia et digui, hòstia, em sorprens.
10: Sí, ni ho conto.
9: Clar, és que a mi em passa cada cop que m'assento amb una dona, també té el prejudici que tenen quan estan sentades amb tu, i diuen, aquest és el típic tonto, el folleti, que només val per ficar-me el pito i ja funcionar. I t'assentes amb ella 10 minuts i et diu, joder, que interessant ets, o, hòstia, tenia una altra visió de tu. A mi m'encanta aquesta sensació.
0: Bueno, aquest moment que et diuen, hòstia, ets molt més llest del... que em pensava. No m'hi he trobat. Suposo que ha de ser un moment gratificant, no? Que et diguin,
2: home, ells els dona un plaer que no vegis.
0: Els encanta.
1: Home, si s'ha d'escollir, és millor que et passi això que no al revés. Que es pensin que seràs tan i tan llest i que després siguis tonto.
2: I que després han vist com era aquell missatge d'ahir, Juliana, aquell de m'ho he passat molt bé, però no vull tornar a quedar amb tu.
0: Mai més amb tu.
1: M'ho he passat bé, però prefereixo no tornar a quedar més. Una abraçada, i gràcies.
2: Una abraçada.
1: Papallona. Per mi la papallona és la clau, eh?
0: Sí, és la clau. Jo rebo una papallona i m'ho agafo molt bé.
1: Aquest emoji va ser clau.
2: Se'l va inventar l'Aitana, perquè el féssim servir.
1: El va dibuixar ella i ens ha funcionat en aquest missatge que vam enviar col·lectivament, perquè és una cosa que
0: vam pactar entre tots.
1: Sí.
0: Intel·ligència col·lectiva.
1: Hi ha alguns missatges que s'ha de saber que s'envien...
0: Sí, en grup.
1: En grup. Amb les lloves.
0: Bé, estem arribant ja al final del podcast, que veureu que a partir de la meitat l'Alexis ja no pot parlar més, perquè en Xavi s'abraona davant del micro i ho explica tot ell. I a mi m'agrada més quan parla en Xavi que quan parla l'Alexis.
12: Tampoc dura tant el podcast, no?
2: Quantes visites té, de moment?
0: 30 minuts, si estava 4.000 reproduccions.
12: 3.200
0: visites. Mira, 3.000.
1: Nosaltres a YouTube en fem menys, ja t'ho dic ara.
0: Bé. I en Xavi ens acaba explicant, ja que s'ha obert en canal i ens explica la seva vida, ens acaba confessant una petita condició que ell té, que és que li costa recordar les cares de la gent. I això què passa? Que en algunes situacions et pot portar algun problema.
9: A mi m'ha passat moltes vegades, no n'estic orgullós i fa que jo sigui una persona deplorable i lamentable, però anar a parlar-li a una tia de festa i presentar-me com si no la conegués, com si volgués lligar amb ella, i que agafin, em mirin així i em diguin... Que no te'n recordes de les ties a les que et folles o què? El que et parlava abans, que jo per mi el sexe és diversió i per mi és, hòstia, m'ho he passat amb tu, guai, en aquest moment, però potser demà no me'n recordo com et dius. I no passa res, perquè per mi jo he complert el meu objectiu i potser et veig d'aquí 6 mesos i no me'n recordo de qui ets.
0: Molta gent pensa així.
2: Això vol dir també que deu tenir relacions amb moltes noies.
0: Amb
2: com
0: moltes,
2: per no recordar-les. Tu, Roger, recordes, no, la gent amb qui has tingut relacions sexuals?
0: Home, sí, clar, tots els... Bueno, clar, tots els noms jo recordo. I com l'ordre.
2: Tu també, Juliana.
1: Clar que sí, que ets boja. És que, de fet, jo estic en contra del que diu ell.
2: Ah.
1: En contra en el sentit
0: de tornar-li a tirar la canya, com per tornar-li a embolicar.
1: Això és un nivell de...
0: I que et diguin,
1: nivell de
0: demència. Aquí,
1: bueno, a mi em sembla que te n'hauries d'en recordar... Em sembla que seria lo normal.
2: Potser el nom no, però la cara t'ha de sonar.
1: Clar, o sigui, has de saber que ja t'has tirat aquesta tia.
2: Hi ha una cosa que em fa gràcia tot plegat, perquè vol dir que torna a ser coherent perquè li agrada la mateixa noia això... que ja es va tirar, saps?
1: A mi això no passaria, saps?
2: Clar, tu els gustos et canvien molt, però ell no.
1: Tu què, Marc?
12: No, que volia comentar que ara el tenim aquí fent el podcast, però crec que en Xavi el veurem pròximament...
2: Oh, on ha fitxat?
12: No ha fitxat, però...
2: Amb el Gracet a la selva?
12: Farà tertúlia a un lloc de molt de debat, que és molt icònic.
2: A la Torre? Quan?
0: Ha fitxat
2: demà?
0: Per la Torre?
2: No. Però què vol dir fitxar?
1: No, fitxat vol dir que li han pagat els
12: 1.000 euros.
2: Demà?
12: De la Torre.
2: Oh, demà me'l creuo. Perquè jo hi vaig,
0: tu
2: també.
0: Tu hi vas, també? Doncs demà coincidireu.
2: Marta, no, però no coincidirem a plano, diguéssim.
0: És la gelosia.
2: Ostres, ell és gelós? No és gelós,
1: no,
2: oi?
1: No, jo crec que una mica, perquè amb el Xavi de Granoller...
0: Quan parlàvem de separar l'amor i el sexe, ell diu que entendria perfectament que una futura nòvia, en una nit de festa, com que hi ha moltes distraccions perquè està tot molt sexualitzat, s'emboliqués amb un pavo de qui ni coneix el nom, que li perdonaria perquè ni li ha passat.
1: Marta, ara ja saps, i això és el bo, que si en Xavi Furriol et tira la canya, tu el pots mirar molt sèrie i dir-li, no te'n recordes de les ties que t'has follat? I descol·locar-lo totalment.
2: Mira.
1: Jo penso fer-ho, no amb el Xavi, perquè ja compto que... Però si un tio em tira la canya i no m'agrada gens, li diré això.
0: Doncs li volarà el cap, eh?
2: Sí, eh? Sí que li diré. Vinga, va, ens l'apuntem.
0: Fins aquí aquest primer capítol.
13: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: Deu minuts i arribem a les 7 de la tarda. Marc Andreu.
12: Sí, doncs res, posar-vos una mica al dia i crec que hem de viatjar per últim cop a Cayos Cochinos.
2: Si no hi ha ningú allà.
12: Bueno, sí que
2: si ha marxat tothom.
0: Només queden pitxis al terra.
2: L'illa. No, han tret l'illa també, se l'han emportat. L'inflable se l'han endut.
0: Jaume Miranda, bona tarda.
14: Molt bona tarda, com estàu?
0: Ha seguit aquests últims dies a Can Cayos Cochinos?
14: He de dir que és un concurs que m'agrada tan poc, Supervivientes. Mira, no el sé terrible, gens, però bé, per Instagram i tal ho vaig mirant, sí.
12: Doncs es va celebrar la setmana passada la final de Supervivientes i, clar, ho hem de comentar, que hi havia un duel final entre la Maica i l'Alba Paul.
15: Los espectadores de Supervivientes 2026 han decidido con sus votos que la ganadora de Supervivientes 2026 sea Maica.
12: Va guanyar la Maica. ex-concursant de Gran Hermano.
1: Quina maica! Sí,
12: és la maica. És una ex-concursant de Gran
1: Hermano. De la Dulceida, de la Belén Esteban.
12: Molt. Va guanyar amb un 59,25% dels vots i l'Alba un 40,75%. I clar, ara és veritat que va fer molta campanya la Dulceida.
1: Però aleshores què és? Que aquesta noia, aquesta maica, tenia molt suport o que l'Alba generava també molt odi i la gent votava en contra de l'Alba?
12: Jo crec que tenia molt suport. Hi havia,
1: la maica tenia molt fan.
14: La maica agrada molt, és molt. Sí, set, ha fet varis concursos i és com a típica diva histriònica, no? De vegades. És com molt carne Mediaset, no?
12: I, de fet, la Dulceida es va enfadar fins i tot, perquè no...
1: Ja me l'imagino.
0: Guanyen molts calés, perquè vaig veure la foto aquella amb un taló.
1: Pot ser que 100.000 euros, sí, ara...
0: Sí, no, 200.000 euros.
1: Ui, que tenen res,
0: no, s'hi han de pagar, encara, com estan els impostos.
12: Ara l'Alba ja ha tornat a casa, aquest cap de setmana ha estat a la Casa Nova, que l'ha descobert per primera vegada.
1: Sí, 200.000. Que si no li agrada, ara també quin embolic. Bueno, perquè
12: ja s'ha fet l'embolança i tot. Doncs ja és a Madrid i s'ha retrobat això amb la Dulceida, la seva filla.
1: Perdoneu, això és l'Alba? Qué bonito
12: cuando... No, és una versió d'una cançó.
1: Està el sòdic. Aquí sí? No, molt. No, estan jugant amb la seva filla Ària.
12: Al pati.
1: I fa un patí, el Sharenting, espera, perquè és clar...
0: No surt en cap moment la cara.
1: Bueno, perquè la nena té els cabells molt llargs, bàsicament per això.
14: Estan al límit total.
12: De fet, han penjat també van penjar una foto juntes amb la Dulceida i la seva filla i tapen amb un cor la cara de la filla. I res, que ja està, ja han acabat aquesta aventura i veurem quina és la següent que fa. Bueno, la Dulceida ho tenim clar, que és la gran cita de la segona temporada.
0: La gran cita 2.
12: Que estan amb el càsting obert.
0: Que tu t'hi vas apuntar, vas enviar tot aquell formulari, que el vas escriure molt bé, perquè amb la Marta vam repassar-te una mica les respostes i tot.
12: I ja vaig enviar el videocàsting.
1: Estava superbé aquesta presentació, carinyo.
11: Hem de penjar el videocàsting
12: no,
11: a la xarxa.
12: No, que em fa molta vergonya.
11: Sí. Ara mateix
12: no vaig a publicar. No.
0: Estan trucant ja tothom.
12: Estan trucant a gent.
1: Amics teus, fins i tot, Marc.
12: Sí.
14: A mi he de dir que m'han escrit avui per participar, però jo he dit que no.
1: No!
14: Jo he dit que no, perquè crec que en Marc Andreu ha de brillar sol.
0: I si coincidim?
1: Heu de brillar tots. Penseu que podeu ser els nous Xavi Furriol, sisplau.
0: Imagina't...
12: Home, però quin referent no em dones tu.
0: Que dius que sí i coincidiu. Hi hauria un moment...
12: Seria molt maco que l'intel·ligència artificial digués... No, una cosa és el que diu la intel·ligència artificial, després allà ens ho trobaríem.
14: Escolta, tot per TV3, si m'he d'emborratjar amb tu, ho faré.
12: De ben de gust. Ahir vaig trobar-me el Tono, per cert, pel carrer, i em va
1: escriure... El director de la gran cita.
0: Pel carrer?
12: Sí. Saps que li vas enviar?
0: El vaig escriure i li dic...
1: M'encanta quan la gent es troba pel carrer, que és una cosa com molt normal.
0: És molt de poble.
12: Tu vas escriure.
1: Sí, però al mateix temps, quants cops... O sigui, jo alguna vegada m'he trobat el meu pare pel poble, pel meu poble. I m'ha sorprès moltíssim.
14: Home, Cardedeu, pot ser més fàcil, però a Barcelona
1: però
14: és molt sorprenent.
1: Però jo flipo sempre que me'l trobo igualment.
0: Em sorprèn més en Toro i Marc Andreu que tu i el teu pare.
1: Mira.
0: Ahir en Marc Andreu diu, estan començant a trucar tothom. I dic, a tu no t'han trucat? Dic, deixa'm fer un tema. I li vaig dir...
1: Sí, llegeix, perquè
11: va col·locant el Marc Andreu a la força.
1: No, en Roger va estar brillant.
0: Que se sàpiga, bueno, que s'està pressionant una miqueta, però és pel bé del programa i de 3Cat i de tothom. Obro amb en Toro. Ahir a les 17:17 estàvem amb la Marta i Marc Andreu a redacció.
1: Antonio, perdona, però encara no sabem d'on ve el nom. I si és un nom de DNI o què? O si ve d'Antonio o què passa?
14: Antonio, no.
0: Antonio, d'Antonio.
1: Va, què li dius? Tono. La I cau, no? Aquí la I cau i la I cau.
0: Perquè fa diftong, I cau.
1: Va, què?
0: Entès mai això del diftong, que collons era, però bueno.
1: Molt bé.
0: Obro amb Antonio i li dic... Bona tarda. Hi ha algun malentès pel qual encara no s'ha trucat a Marc Andreu.
1: Oi.
0: Es va presentar al càsting de la segona temporada.
1: S'han traspapalat els
12: papers. És com el meu pare, saps?
1: Però per ho afirmes, no preguntes.
0: No, cap mena de pregunta. Perquè
1: això és.
0: Ho afirmo perquè ha estat així, no t'han trucat.
1: Ha estat així. Jo
12: em trobo
1: el Tono, Roger, molt bé.
12: Unes hores després em trobo un Tono i primer que el que vaig fer, disculpa, perquè el Roger ha sigut molt dur. Sí, a mi em va semblar que eres molt dur i li vaig demanar perdó.
1: Em pensava que el Tono t'havia demanat disculpes.
12: Jo en el Tono em perdona perquè el Roger ha sigut molt dur amb tu i realment només volíem saber com anava el procés. I m'ha dit,
0: va dir ell,
12: hi ha molta gent que s'està apuntant, però encara estan obert, encara està obert el formulari per apuntar-se. Llavors, les persones de càsting estan saturades i estan anant a poc, perquè, a més, xerna amb tu molta estona per conèixer els teus gustos i tot.
0: A mi em va dir, no donem l'abast, ja rebrà la trucada, no sé en quin ordre va la directora de càsting.
12: Doncs
0: però vull dir que entenc que dient-nos això, que has passat a la següent fase, Marc Andreu.
12: Clar, la següent fase és que et truquen i... Sí.
0: Vull dir que si et truquen és que sí.
14: Sí,
0: et truquen és que no.
14: Exacte.
0: Doncs, bueno,
14: estem
0: esperant
14: la trucada. Estem esperant la trucada.
0: Quantes fases hi haurà aquí?
14: Crec que és trucada i has de confirmar si el rodatge et va bé o no, els dies de rodatge.
0: Bueno, tindràs que... festa d'aquí, vull dir, la prioritat...
1: Però no, però no és festa.
0: Bueno, no, festa.
1: No, no. Treballant, aquest noi.
14: No, jo no vull anar-hi a treballar.
1: Hores extres,
14: no,
1: Marc, cobraràs.
0: Tu treballes per nosaltres.
14: Clar, però jo no hi vull anar... Jo
1: clar, que ell hi va per l'amor de
14: veritat. Jo hi vaig per
0: l'amor de veritat, eh. Quanta gent ha trobat la feina?
1: Ningú. Ah, no, em pensava que deies a la gran cita.
0: No, aquí, nena. A casa, als col·les, a tot arreu.
1: A la feina. I a la gran cita, perdona, tenim la Carla i el seu nòvio, que no em facis dir com es diu, el del somriure gegant,
11: sí,
1: enamoradíssims, que fa poc van celebrar els 4 mesos amb una publicació que semblava que portessin 15 anys i s'haguessin quedat embarassats del primer nen.
14: Els segueixes a tots, tia.
1: Però és no, l'única parella que Maria Andreu, no segueixo a ningú. Però l'algoritme, que és cabron com ell sol, bueno, sap perfectament el que jo vull veure. Pensa que em surt la Clàudia i la farmacèutica fent promoció de la festa major de les Corts. M'entens el que et dic? Em surt tothom.
0: Però qui és la Clàudia farmacèutica?
1: Com que tu no has vist la gran cita, Roger, ja la miraràs, ja t'ho recuperaràs.
0: Hi ha una farmacèutica a la gran cita.
1: Jo no la recordo.
14: Jo tampoc la recordo.
1: Sí.
0: Bueno, a veure, ho deixarem aquí, Jaume, allò d'en Russell Crowe i tot a Barcelona, haurem de fer demà. Molt més cal, també, més detalls, que aquest home no sap ja com sortir de la ciutat.
14: Jaume, no, cada dia està de festa aquest senyor. Mm.
0: Tu descartes la gran cita 2?
14: Jo és que tinc un problema d'ansietat que a mi...
0: Doncs res, fora.
14: Ensenyar-me en aquest fora. Pla no ho faré.
0: Doncs la grancita.cat, que si voleu apuntar-vos...
14: Ah, sí,
0: obert.
14: Clar.
0: Bueno, que s'apunti molta
14: però
0: gent.
14: Però si estan saturats, que pari.
0: Bueno, ja. Però com més gent millor.
14: No, busquen gent de Balears.
1: Tens ganes d'emborrejar-te a TV3?
14: No, tinc ganes de veritat de connectar amb algú.
1: Però no m'has respost.
14: No, d'emborrejar-me no, d'emborrejar-me a la discoteca.
0: És que el veurem emborrejar a 4K.
14: Que no m'horrejaré. Que primer ets entrar, primer, però para, va.
1: Com fem... trobis l'amor de gran cita,
0: no,
1: serà
0: històric. Serà un escàndol. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
17: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
18: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
17: Tu creus? Jo pensava que era normal.
18: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
19: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
20: Selva nua, fins sempre.
21: En algun lloc tanqui m'empany i clau les idees.
20: Dijous serà un dia agradols per als fans de Selva nua. Després de 6 anys, el grup lleidatà deixa els escenaris amb un últim concert a la sala 3 de Rasmatàs. 6 anys carregats de pop minimalista i històries quotidianes que, si les descobriu, les voldreu atresorar per sempre i que segur que us ressonen amb el vostre dia a dia o que fins i tot us posen davant del mirall.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Vinga, va, que arriba el Tot Costa. La Sònia la tenim o no, Jordi?
3: Estic per aquí.
2: Mira-te-la!
4: Sònia, com et diu la gent amb, així amb renom carinyós? Com et puc dir, saps? Soni. Son.
3: No em diuen de cap manera. Ningú em diu amb...
2: Ningú li parla de forma afectuosa.
4: Sònia.
5: Sònia, però amb un to més dolç. Pots dir Sònia de molts tons.
2: No.
4: Pel cognom.
2: Pots dir Sònia o pots dir?
4: Jo et diré Son.
2: Sònia.
5: No, bueno,
4: perquè ja ho fa molt d'esport.
3: Sí, tinc
2: Gelmà. Gelmà, sí.
4: Gelmà, és d'una fredor. És aquesta fredor que aquesta
5: Gelmà és molt bonic. Gelmà és molt bonic.
2: I el Costa? El Costa no és el Jordi.
3: El Costa hi és o no?
2: El Jordiet.
5: No ha arribat.
4: Ah, no hi és.
2: Només tenim la Sònia avui.
4: Ai, tot no hi és.
2: Teníem tot amb nosaltres.
4: Ara.
6: És que tenim molta feina.
7: Quieres algo?
5: No, ja.
2: S'estan
5: instal·lant.
2: Qui més hi ha aquí? El Sergi Soler.
6: Miguel Rico, Sergi Soler, Anaïs Martí i el gran Dicamem, el capità del Barça d'handbol, que de seguida hi parlem.
2: Ah, que l'he vist pujar!
4: Jo també l'he vist.
2: Sí, sí, es fa veure.
1: Tot Costa.
6: Crec que l'empat contra Cap Verd no altera gaire les aspiracions espanyoles al Mundial, però percebo molt poca autocrítica en De La Fuente i companyia. I quan fots una pífia d'aquest calibre, em sembla sa i útil reconèixer-ho.
1: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dimarts 16 de juny de 2026. El dia que ens visita, ja és aquí assegut, Dick Amem, el capità que va aixecar la 50a Copa d'Europa del Barça, i el dia en què el Salmurri compta ens explicarà què passa amb el futur de Rafinha. Però abans, hem de passar pel Mundial. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: On pares?
1: Doncs mira, la seu de la concentració espanyola aquí a Chattanooga, l'endemà de la sorpresa fins ara del Mundial, un empat amb Cap Verd que ha portat crítiques a Luis de la Fuente i que ha refredat, diria, l'ambient a la concentració. Avui poques bromes. Després sentirem Marino, que acaba de tot just de parlar.
0: Després analitzarem el dia després de l'Espanya 0, Cap Verd 0, però ara és moment de repassar la resta de la jornada mundialista.
2: El Mundial al tot costa.

0: I ho farem com sempre, repassant els marcadors del dia.
1: Resultats.
2: El grup d'Espanya també van empatar Uruguai i Aràbia Saudita a un gol, i encara sort del gol de Maxi Araujo, perquè salvava l'empat a 10 minuts del final. L'Aràbia Saudita, que ja va sorprendre l'Argentina al Qatar, en aquell cas en victòria. L'altre Araujo, el del Barça, no va jugar per lesió. Els quatre equips ara estan empatats amb un punt. El grup G, Bèlgica 1, Egipte 1, va jugar minuts al juvenil del Barça, Hazim Abdelkarim, i Iran 2, Nova Zelanda 2. Per tant, els 4 partits que es van jugar ahir, tots van acabar amb empat.
0: Pocs minuts els del davanter egipci del Barça, que fins ara només l'hem vist amb el juvenil, però la veritat és que bona pinta, bons moviments, bones sensacions, fent parella primer, fent parella en el tram final de partit amb Marmuix, i entrant en substitució de Salah, l'ex del Liverpool.
1: Agenda.
2: Debuten dues favorites. Avui bon menú. A les 9, França-Senegal. A les 3 de la matinada, Argentina-Algèria. Entremig, a la mitjanit, Iraq contra la Noruega de Holland. I a les 6 de la matinada, hora vostra, la tercera de les 4 debutants d'aquest Mundial, Jordània, que juga contra Àustria, que no juga un Mundial des del 98, per tant, es podria considerar gairebé també debutant, aquest últim partit a San Francisco.
0: Jordània-Àustria a les 6 del matí, eh? Vaja, un autèntic omplepistes.
2: Complicat de seguir, sí.
0: La veritat és que sí.
1: El protagonista.
2: Leo Messi, perquè aquesta pròxima matinada, com dèiem, debutarà el seu 6è Mundial. L'argentí té el repte de revalidar el títol guanyat a Qatar i, com aquell que diu, juga a casa, on el veuen habitualment vestit de rosa. Avui a Kansas ho farà amb l'albiceleste. Avui també tenim el debut de l'altre finalista de Qatar, la França, d'Mbappé i Dembélé, a qui en els últims temps ha sumat Olise, una davantera difícil d'igualar, al davant la Senegal de Sadio Mané, amb el cartell de campions de la Copa d'Àfrica sobre el camp, com a mínim.
0: Ens mirarem de prop aquests dos debuts, passarem per Kansas i per la concentració de la selecció argentina, i també parlarem amb un home, de fet amb el nostre corresponsal encara a la Ligue 1, per analitzar les opcions franceses en aquest Mundial.
1: La notícia.
2: La notícia del dia és la que la selecció de Tunísia ja té nou seleccionador després d'haver fulminat Sabri Lamouchi per 5-1 davant Suècia de la primera jornada. Han fitxat Hervé Renard, que el recordareu perquè va ser el seleccionador de l'Aràbia Saudita, que va guanyar precisament el partit del Mundial, el primer partit de l'Argentina. Els van guanyar l'Aràbia Saudita, van protagonitzar aleshores la gran sorpresa guanyant l'Argentina.
1: La veu del dia.
2: L'estrena de la selecció d'Iran venia precedida de les tensions pel conflicte amb els Estats Units. Les grades es van omplir d'aficionats iranians. A partir d'aquí, divisió, perquè part de la mateixa afició, com ara sentíeu, va xiular l'himne. La major part, immigrants que viuen a Nord-Amèrica i que no estan d'acord amb el règim de la Guàrdia Revolucionària Islàmica. També es van ensenyar banderes per revolucionàries. Acabat el partit amb aquest empat a 2, el seleccionador Amir Galenoi es va queixar del tracte que estan rebent. Cal recordar que es troben concentrats a Tijuana, a Mèxic, que només els deixen venir a dormir la nit prèvia al partit. Després del partit havien de volar un altre cop des de Los Angeles cap a Tijuana. A més de les restriccions en els visats, que no van permetre que viatgés ni el president de la federació, ni el cap de comunicació ni el director de l'equip. De tot això es queixaven, perquè entre les càrrecs són fins a 15 persones que no han permès l'entrada al país, que formen part de la delegació d'Iran. Bàsicament han entrat jugadors i staff, i el mateix que passaran els dos pròxims partits que els queden d'aquesta primera fase.
0: Que ja és mala sort que no et vulguin als Estats Units i els tres partits de la primera fase et toquin tots als Estats Units.
2: De fet, ells van demanar jugar-los a Mèxic, ja, i la FIFA no va voler.
0: Ja, però que vull dir que, per exemple, Espanya en té dos a Estats Units i un a Mèxic. Els iranians els podia haver tocat el mateix, doncs no. Coses del futbol i també coses, evidentment, del bo d'en Gianni.
1: El gol.
2: El primer gol de Nova Zelanda, el del

0: Aquest lateral dret de Nova Zelanda, que té 6 milions de seguidors a Instagram i fa unes setmanes en tenia 4.700, gràcies a que un dia un creador de continguts argentí va decidir demanar una empanteta per ell i el va tornar popular en només unes hores. Amb el Mundial començat, cal dir que ja té nous competidors, com per exemple Bosinha, el porter de 40 anys de Cap Verde, i en parlàvem, després el vam sentir, després del partit, va ser MVP de l'empat en el debut, i que ha passat de 50.000 a anar camí dels 7 milions de seguidors en 24 hores. L'última vegada que ho he mirat estava a punt d'arribar-hi, no sé si ja ha arribat als 7 milions de seguidors.
1: En fi, això de les xarxes socials és una cosa de la qual tots en menor o major mesura hi participem, però que és un fenomen incomprensible i a vegades un punt estrafolari.
2: Què ha descobert el Torquemada?
1: Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Jordi.
1: Què has descobert?
3: Doncs que el primer Mundial de 48 seleccions, les diferències són més petites entre les seleccions que les que pressuposàvem. Imaginàvem que seria una Mundial on passaran totes les seleccions, que serà una pretemporada a la fase de grups, i la cosa no ha anat per aquest camí. Més enllà de l'empat de la gran candidata a Espanya, o una de les grans candidates, contra una selecció debutant com a Cap Verd, l'africana, aquesta matinada, per exemple, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita han representat molt bé el que està sent aquesta primera jornada a les seves confederacions, perquè estem parlant d'una campiona del món, com Argentina, com el Brasil. Ja sabem que el bloc sud-americà sempre és un dels que té més protagonisme a un Mundial, doncs l'Uruguai no va poder amb l'Aràbia Saudita, i és que les seleccions asiàtiques han començat resistint i sobrevivint. És veritat que en molts partits, com en aquest cas, perquè la segona part l'Uruguai va ser superior. Però compte, Jordi, l'Uruguai va empatar, el Brasil va empatar, l'Equador va perdre, el Paraguai va perdre. És a dir, no hi ha cap selecció sud-americana fins al moment que hagi guanyat. A veurem què passa amb Argentina i Colòmbia. I això és molt estrany. Però és que justament en aquesta, diríem, reducció de distàncies o sobre el que pressuposàvem, les seleccions asiàtiques, Corea va guanyar, Austràlia, que és zona asiàtica, va guanyar, Qatar va empatar, Aràbia Saudita va empatar, Japó va empatar i Iran va empatar. Encara queda per jugar Jordània, aquest partit que miraràs demà contra Àustria, Iraq
1: sí
3: i Uzbekistan. Jo sí.
1: Sí, tu sí, eh? 6 del matí.
3: No, però no el veuré en directe.
1: Ah, d'acord, d'acord.
3: No.
1: Molt bé.
3: El veuré en diferit. Bé, la qüestió que les seleccions asiàtiques cap amunt, les seleccions sud-americanes cap avall. No he entrat a les europees, perquè les europees són tantes que hi ha de tots colors, de decepcions i de confirmacions. Però, vaja, que si ens pensàvem que pujar 48 equips faria les classes socials més definides, la primera jornada continua el futbol trencant guions.
1: Les sud-americanes ajuden? Sí. Cap victòria, has dit?
3: Cap victòria. Dos empats, Uruguai i el Brasil, campiones del món. Dues derrotes, l'Equador i el Paraguai.
1: A veure què fa aquesta matinada de l'Argentina, i segur que encara me'n deixo alguna més.
3: Colòmbia.
1: Que... Colòmbia...
3: Deixes Colòmbia. Que... Sí, bé, falten l'Argentina i Colòmbia per jugar.
1: Segurament les millors del moment, també val a dir-ho, en l'escenari sud-americà, a veure com arriben els colombians. En fi, doncs, aquesta és la mirada del Ricard Torquemada, que veu un Mundial amb menys distàncies del que ens podíem imaginar amb el show de les 48 seleccions que ens ha muntat Infantino. Ricard, abraçada, gràcies.
3: A tu, adéu.
1: Fins aquí el repàs del Mundial. Abans de saludar el Dica Mem, Sònia Oleart, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia.
4: Pendents del futur de Rafinha, el brasiler decidirà el seu futur un cop finalitzi el Mundial. El Girona ha fet oficial la incorporació del blanenc Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades. Prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada a l'Europa i al Granada. El Madrid ha anunciat la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027.
1: Encara hauria d'estar sancionat per la trompada al jugador del Getafe, però ja l'han renovat.
4: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després de no haver-se presentat cap proposta capaç de solucionar

0: el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució no és ferma i pot ser recorreguda.
1: Espera't un moment, Miguel Rico, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Per què et poses les mans al cap si ens has estat
2: perquè
1: dient que
2: és
1: això...
2: És la segona vegada que passa.
1: Ja, però aquest ja no era el teu Lleida, ens vas dir.
2: No,
1: per
2: però...
1: Tant, se te'n fot.
2: Però, no se te'n fot. Porta el nom i l'escut.
1: I... Bueno, l'home l'ha canviat tres cops, ja, de la Unió Esportiva...
2: No, el nom complet, però es diu Lleida.
1: Això sí, això sí. I, sí. Per tant, li reconeixes un petit... Sí, una petita sí, continuïtat i, sentimental.
2: I porta els colors.
1: Això bueno, sí, porta, sí, sí, i el camp...
2: Portava
1: i...
2: els colors... Van fer un desastre.
1: Doncs la veritat,
2: no
1: és que, la veritat és que una autèntica tragèdia...
2: Segona vegada.
1: Sí, sí.
2: Que ens passi.
1: És una tragèdia i és lamentable. En fi, no ho diré millor que el Miguel.
0: L'Espanyol ha tancat un nou amistós de pretemporada. El conjunt blanquiblau s'enfrontarà al Pau de la segona divisió francesa el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós, i el femení ha renovat la portera Paula Cova per una temporada més fins al 2027. Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. S'enfronta el Barça al Pozo Múrcia en una final, el millor de 5 partits amb el factor pista a favor. Els blaugrana aspiren al 8è títol de Lliga. Javi Rodríguez recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionat a l'espatlla dreta i segueixen absents Pol Pacheco i Lucas Granda.
1: Abans que comenci el partit passarem pel Palau amb el Francesc Ripoll.
0: El Barça de bàsquet viatjarà demà cap a València per disputar dijous el primer partit de la final de la Lliga ACB. L'Unix Girona no comptarà amb Coulibaly la pròxima temporada. La pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta gironina una temporada.
1: Una notícia que ja s'intuïa, però que és terrible per l'Unix Girona, la millor jugadora de l'Unix amb diferència aquesta temporada.
0: En motor, Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP de la República Txeca, un mes després del fort accident que va tenir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit del germans Márquez haurà de passar, però, pels metges del Mundial, que donaran el vistiplau definitiu. I en tennis, Paula Badosa, el torneig de Berlín d'herba als setzens de final, ha guanyat a la neerlandesa Susan Lamens per 6-3 i 6-2. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les pròximes 3 temporades, i en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercek Novi Montenegrí.
1: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
0: I que podeu trobar tant a Facebook com a Twitter com a Instagram del Tot Costa, i la pregunta diu així: després de l'empat contra Cap Verd, continueu veient Espanya com una de les favorites per guanyar el Mundial? Hi ha 3 opcions: sí, ja no o mai m'ho ha semblat.
1: Doncs després repassarem les vostres opinions. De fet, després comentarem el dia després d'aquest Espanya 0, Cap Verd 0, des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
1: Vaig volant, que tenim una feinada de por. El Miguel Rico ja l'hem saludat. Anaïs Martí, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Sergi Soler, bona tarda. Tot en ordre, tot bé?
4: Tot bé.
5: Tot fantàstic.
1: Vinga, fot-li, salva.
3: Tot costa una dècada.
6: Amb la situació econòmica que tenim al club, ens està obligant a que si aquest any guanya la Copa Europa, que la pot guanyar, automàticament tenim un entrenador per 3 anys amb aquest sou. És molt, molt, molt alt. ¿Vale?
7: Fora de mercat,
6: sí. Ell ve amb una suposada oferta del PSG. El directiu en aquell moment, que es diu Eduard Coll, trasllada aquesta oferta, com quan passa a vegades en futbol.
8: Jo no tenia cap ganes de contestar ni de tornar a entrar, i a partir d'avui aquest tema per mi quedarà tancat. Em sembla que el senyor Enric Masip està equivocat. I tots els que creien el que deia ell, està equivocat, perquè a les proves m'he remit. Més clar, més transparent no puc ser. Em sap molt de greu tindre que sortir a dir tot això, però és que m'estan deixant de mentir, eh?
3: Tot costa una dècada.
1: Eren temps d'una mica de mal rotllo a la
2: secció.
1: Sí. No, és molt oportú pel contrast, perquè fa 5 anys hi havia un mal rotllo que feia por a la secció d'handbol del Barça. Ara tots són flors i violes, perquè en aquest temps han caigut 5 Champions i com... 3?
5: En 5 anys, 3.
1: I com ho he dit jo, això?
5: Han caigut 5 Champions, 5 Final Fours,
4: 3 títols.
1: Ah, ho he dit al revés.
2: Ho pots dir d'una altra manera, 4 en 6.
1: 4 Champions en 6 anys.
4: Sí, una,
1: 3 en 5 ho deia perquè venia just després d'aquest episodi amb sí, la sortida...
5: Sí. Ah, venien de guanyar la Champions.
1: De Xavi Pasqual, i la veritat és que, tot i que la sortida va ser traumàtica, tant la de Pasqui com la del David Barrufet, el temps i sobretot els títols han acabat donant la raó a la porta, al Massip i qui sigui que va prendre la decisió. Vinga, va, que tenim precisament aquí un protagonista d'aquest Flors i Violes a l'embol blaugrana.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Entre-t'hi les des en minuit. Si n'est pas avec moi, je peux pas dormir. Attendre son appel, ça m'angoise énormément. Écouter sa voix, c'est ce qu'il me faut pour rester calme.
1: Avui el Salvapou ha volgut arrencar, suposo que en atenció al nostre protagonista, amb el nostre grup francès o francòfon de referència, Les Rencars, Les Risques de ta vie. Suposo que el risc de la teva vida. Senyor Dicamem, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Què tal, com estem?
7: Muy bien.
1: Coneixies Les Rencars?
7: No.
1: És que són un grup d'aquí, de Catalunya, que fa cançons en francès i jo trobo que sonen molt bé.
7: Bueno.
1: Te les pots apuntar. Ui, no t'ha interessat gaire.
7: No és mi estilo de música, però...
1: Ah, d'acord. Hip-hop? Ah, que a ell li agrada el hip-hop.
5: Sí, és hip-hop, el teu estil.
1: Bé, si algun dia vols una cosa més tranquil·leta, això també va bé. Dic que he vist... Ara anem a l'embol, eh? He vist, quan parlàvem de França, del partit de França d'aquesta nit, que aixecaves el puny, per tant, dedueixo que estàs seguint el Mundial i que, bé, fins ara no gaire, però que el veuràs.
7: Sí, sí, sí. Alguns partits miraré, el de hoy... seguramente, y después depende también de l'horario un poco, ¿no? Pero sí, lo seguiré.
1: Perquè hi ha un perill que t'adormis durant el partit, encara que sigui espectacular.
7: Bueno, puede ser, sí.
1: Es poden quantificar les hores que has dormit des que va acabar el partit de Colònia? Difícil.
7: Poques,
1: d'acord. Salmo, bona tarda.
5: Què tal, bona tarda.
1: Salmo, evidentment, la veu de la Champions del Barça a Colònia ens acompanya. Faci foc.
5: No, d'entrada enfoquem-ho sobre això, sobre la celebració, perquè sempre es diu que al Barça d'handbol les coses se celebren poc, almenys de portes en fora. No sé si encara dins de l'equip esteu... Aquesta és una setmana de celebració o no?
7: A ver, la semana no, porque al final hay gente que se tiene que ir y bueno, es así, pero es verdad que se ha celebrado bastante bien esta. También al tener el grupo más joven, tenemos mucho más niños, entre comillas, y entonces ahí ha habido más fiesta de que hace 2 años, por ejemplo.
1: ¿Y el que da para los nens ets tú?
7: Tampoco voy a decir eso, pero de los más responsables, sí.
1: No es coña.
7: El tiempo pasa.
1: Ahora es capitán. Molt bé. Escolta, ha sigut diferent, ha sigut especial aquesta Champions?
7: Sí, sí, sí, sí. Por todo lo que pasó este año y la forma como trabajamos, hay gente que muy importante que se fue del club, vino otros fichajes jóvenes que han respondido, que han dado pasos adelante. O sea, que a nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa en un penalti fallado, o sea que no, tiene mucho mérito y la verdad que mucho estoy muy, muy feliz y muy orgulloso del equipo.
5: Ara entrem una mica al que ha estat esportivament aquesta Final Four, però abans i sobre això una mica de les celebracions tampoc cal que el dir que ens enganyi del tot, perquè una mica quan acaba el partit i comencen les primeres celebracions, aquest home tampoc et pensis que està allà intentant posar ordre. Sí, al contrari, només perquè tinguis un petit exemple què va passar a dalt de l'avió.
9: Increïble, i ara...
1: es veure que ets el responsable, però en realitat,
5: ets
1: el mestre de cerimònies. No, i encara trobo que has triat un document mesurat.
5: Bé, he trobat el més acord possible. En tenia d'altres. Diguem-me que en tenia d'altres.
1: Tot això em recorda que he començat de pena l'entrevista, perquè el primer que has de fer quan reps un campió d'Europa és felicitar-lo. Dic que felicitats. I la segona, gràcies per complir amb la tradició, que és que dedicament ve sempre a visitar-nos, sempre el dia després, o dos dies després, com en aquest cas, després de guanyar la Champions. Passem per la final un moment. Per tu la final confirma que us enfrontàveu als dos millors equips del món en el moment?
7: Sí, sí. Sí, porque por los jugadores que hay en el Barça y también en el FC Berlín, es el equipo que ahora mismo todo el mundo está hablando esos últimos dos años por muchas razones, ¿no? Pero no, yo creo que por primera vez o pocas veces llegan los favoritos al final o los mejores, y esta vez ha sido el caso y contento de que haya ido de nuestro lado.
5: És evident que sense fer una gran Final Four no pots guanyar la Champions, però crec que la primera meitat contra el Fuchse de Berlín veu estar a un nivell molt difícil, i jo crec que és dels millors minuts que he vist des que jo vaig a Colònia a la Final Four, o almenys els últims anys segurs. O sigui, aquells primers 30 minuts són excepcionals.
7: Sí, sí, sí, és increïble, perquè jugamos el día antes, más tarde vamos a prórroga, entonces tenemos más cansancio, ¿no? Pero empezamos el partido en defensa, en ataque también. Creo que estamos a 4 o 5 en la media parte.
5: De 4. Y de 4 que realmente no reflectían la diferencia.
7: No, porque también es un buen equipo y ellos juegan, pero no, increíble lo que hicimos. Creo que está la final. Obviamente que es un gran equipo y podían haber vuelto, pero la teníamos bastante controlado y no era fácil, pero tiene, sí, mucho mérito lo que hicimos.
5: Sou un equip carregat de talent i, per tant, que pugueu arribar a tenir un nivell molt alt de joc, diguem-ne que no sorprèn relativament. A mi el que sí que em sorprèn és que sou un equip molt jove i que heu tingut una regularitat i una constància. Colònia sempre hi ha revolts, i durant tota la temporada, però Colònia especialment, i us heu mantingut sempre concentrats, amb el nivell òptim.
7: Ja, és això. Jo crec que al final és el que hizo la nostra força també este any. Sempre hem sido a nivell de grup regulars, i sempre hi ha uno que ha dado un paso adelante, i quan uno se cansa, el que entra cumple. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, que sea en defensa o en ataque, o sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
1: 3 Champions en 5 anys amb Ortega, ara ho he dit bé, 4 de les últimes 6, que són les 4 que tens al teu palmarès, són números gairebé de Dream Team.
5: Ya te he dicho que no voy a poner todos los audios. Ya te he dicho.
7: Sí, bueno, sí, son buenos números. Son buenos números y ya está. Hay que, al final jugamos y entrenamos para intentar ganar títulos, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder ganar con el Barça, y ojalá podamos sumar más Champions.
1: Clar, per arrodonir la història, la cinquena abans de marxar, no?
7: M'encantaria. La verdad es que y mira que hemos terminado hace dos días, pero lo tengo en mente. Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme con otra Champions.
1: És veritat que ara toca cada dos anys i s'haurà de forçar una mica la màquina, però realment seria un...
5: Sí, realment t'has agafat aquesta idea de marxar guanyant la Champions com, diguem-ne, el teu foc intern per la teva última temporada, eh?
7: Sí, sí, és mi último reto aquí en el Barça, y seria increïble poder irme con 5 Champions, y si no se gana, pues nada, pero lo seguro que lo daré todo para mi último año.
1: Sí, pot ser que la final de l'any vinent no sigui contra el Fuchse, més còmode, no?
7: Sí, Sí, la veritat és que sí.
1: Hi ha hagut algun punt d'incomoditat? Tu és evident que volies guanyar, però els de l'altra banda... ¿Qué fota que tío?
7: No. Al final también entienden que, bueno, que soy jugador del Barça y también he sido bastante claro antes de... Porque se me ha preguntado, obviamente, antes del partido. Soy un jugador del Barça y hasta que esté aquí daré el 100% y que sea contra Berlín o cualquier equipo, lo que me importa es el Barça.
5: Ets el capità, ets el jugador, ets l'esportista, ets la persona... que ha aixecat la 50a Copa d'Europa de la història del Barça com a club. No sé si ets conscient de la importància d'aquesta fotografia, gairebé.
7: No soy muy consciente. La verdad, te voy a decir una cosa. Cuando levanto los títulos, por ejemplo, siempre me preguntas por qué los das a los demás y no la levantas tú. ¿Te da igual? Y no es que me da igual, pero creo que hasta el día de hoy no soy consciente. Sé dónde estoy, sé lo que es ser un jugador del Barça, pero no soy consciente de la importancia de ser un capitán del Barça. Entonces creo que por eso no me doy cuenta de que, bueno, pues es algo obviamente que soy, me siento orgulloso, pero bueno.
5: I per això a vegades ens oblidem del braçalet.
1: Ara que dius... Que és un malparit.
7: Bueno, és bon este.
1: Ara que dius això, que no ets ben bé conscient del que representa ser capità i aixecar els títols, l'any vinent sí que sabem, perquè així ho ha fet Ortega, que ja no seràs el capità. ¿Et sap greu o entens que és com no, són les regles?
7: No, son las reglas, lo entiendo perfectamente. Ha sido el caso con otros jugadores antes, o sea que lo sabía y no tengo ningún problema con eso. Son las reglas y ya está.
5: Va dir el Carlos, el míster, al Club de la Mitjanit, el diumenge després de la final, que per ell havia estat una temporada molt difícil de gestionar a nivell de grup. Des de dins del vestidor també ho heu sentit així?
7: No. Bueno, por lo menos yo no. Ha habido cosas, obviamente, que han sido complicado, pero creo que al final él ha gestionado bastante bien el grupo. Los jugadores en forma estaban jugando. Claro, hay jugadores que quieren jugar más, pero al final él toma las decisiones y ya está. Pero yo creo que lo hizo muy bien y, bueno, pues de hecho hemos ganado por eso.
1: Des que has tornat de la lesió, no diré que hagis tingut menys protagonisme, però sí que has tingut menys minuts. I això, en teoria, serà la tònica de l'any vinent. Et sents còmode en aquest nou paper, per dir-ho així?
7: Sí, yo creo que todo lo que pasó antes está ya detrás mío. Y estoy seguro de que el año que viene veremos la versión de mi versión de verdad, incluso una mejor, porque, como te he dicho, quiero darlo todo para la última y bueno, pues de todo se aprende. Es la primera vez en 10 años que tengo una temporada mala, entonces ya está. No...
5: Sí, ¿creus que no has fet una bona temporada?
7: A nivel personal, no diré mal temporada, porque si miramos los números tampoco estoy... Pero sí que yo estoy consciente de que puedo hacer mucho más y me hubiera encantado hacer mucho más, pero es así. Han pasado cosas también que sí. no puedes quitar así. Yo, como lo decía un poco ahí también en Colonia, todo este periodo de mi salida, mi niño, muchas cosas... no pensaba que iba a ser tan duro y la verdad es que ha sido algo que me ha desgastado mentalmente muchísimo y entonces hay que darle el tiempo a esto, hay que entender qué te está pasando y es lo que he hecho y por eso creo que también he estado mejor en la segunda parte de la temporada porque había entendido las cosas, sabía mi papel, sabía lo que tenía que hacer, cómo salirme de esta situación y es lo que hemos hecho y sobre todo hemos ganado, que es lo más importante. Al final, el Barça no se trata de dedicar, se trata de un equipo que quiere ganarlo todo. Obviamente tengo mi papel importante dentro, pero ha sido diferente a otros Champions, sí, pero es así y estoy muy feliz de poder haber d'anar a la Champions, de veritat.
1: No ha acabat malament del tot la temporada. Escolta, per acabar amb els dubtes tècnics, me n'has de resoldre un. Abans de la Final Four vaig sentir Ortega que deia Gitzel és el millor jugador del món. I jo, que no en tinc ni idea, molt menys que Ortega, per descomptat, pensava jo crec que és el dicamé amb qui té raó.
7: Ahora mismo, siendo honesto, es Matías Gitzel. Está a un nivel increíble, una máquina de por meter goles. Creo que somos dos jugadores muy diferentes. Yo no tengo esa mentalidad de jugarlo todo 60 minutos cada partido, meter 10 goles. Obviamente que quiero tener mi protagonismo, pero creo que soy más de equipo, digamos. Mm. No tengo tanto esa mentalidad de los récords y estas cosas. Yo quiero ganar títulos y obviamente quiero ser el mejor, pero esto viene también ganando. Y estaré un poco al revés.
1: Però aquesta ambició la tens, perquè quan vas venir a explicar-nos sí, per no, què claro. marxaves, un dels arguments era vull que em reconeguin com el...
7: Sí, no, claro. Es para eso que trabajo también, pero esto pasará por títulos que puedo ganar ahí en Alemania, cuando estaré, hacer ganar a un equipo que nunca ha ganado Champions, por ejemplo, no sé si van a ganar el año que viene, espero que no, pues hacerle ganar una primera Champions, ganar una Bundesliga, tener buenos números, y eso en teoría pues me debería de ayudar un poquito más.
1: Sí, és el combo, eh? Marxar guanyant la cinquena amb el Barça i a sobre que no la guanyin ells, que vull que la guanyin si de casa amb mi. O sigui, tens important. Tot calculat, eh?
7: No. Tampoco eso, pero obviamente hasta que esté en contra yo quiero ganar.
1: Evident.
7: És així.
5: Sempre mesurem el Barça d'en Bol per les Champions, per les victòries, l'equip quantes Champions ha aconseguit, però crec que hem de posar en valor i posar l'accent al ple de títols, al 7-7. Haver guanyat tots els títols que es juguen en una temporada, perquè això és la tercera vegada que passa a la història del club. Mm-hmm. Va passar amb Valero Rivera, va passar amb Xavi Pascual i ha passat amb Antonio Carlos Ortega. I tu, d'aquestes tres vegades, hi has estat present en dues d'elles. No sé si a dins és una cosa que tens en ment, que tu has plantejat, o que poses en valor.
7: No me da igual, la verdad. Yo quiero ganar, es lo único. Lo que he hecho antes ya ha pasado. Yo quiero seguir sumando y al final, cuando ya se terminara mi carrera deportiva, ya miraré lo que he hecho.
1: Doncs l'última és obligada. Com desconnecta Dicamem després d'una temporada tan complicada com la que ens has explicat i tan exitosa?
7: El Dicamem de hace dos años iría de vacaciones con amigos. El de ahora, pues, irá con su familia, su mujer, su niño, a descansar, tomar el sol.
1: I content.
7: ¿Y qué?
1: Y content.
7: Y contento, obviamente.
1: D'acord.
7: Y contento y ya está. Tenemos la suerte también de tener hasta el 10. Nos dieron muchos días de descanso, o sea que lo voy a aprovechar al máximo para poder volver fresco el año que viene.
1: Doncs sens dubte que tu has i que us heu guanyat. El Dicamem, el capità del Barça, que ha aixecat la 50a Copa d'Europa i el més important per la secció, la quarta en 6 anys. Dic, agafem el compromís, tornar l'any vinent amb la 5a.
7: Vale, perfecte.
1: Moltíssimes gràcies i a descansar. Gràcies. El Dicamem, vaja, ja gairebé un habitual del Tot Costa, quan ell vulgui el podríem fitxar com a tertulià. De moment ha vingut a explicar-nos com ha estat aquest nou triomf europeu de l'equip. Ara farem una pausa i tornarem a obrir el bloc mundialista. Però, atenció, abans, què passa amb el futur de Rafinha? Ara venim.
3: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat?
4: o l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
9: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
11: Palpicant?
9: Què havia de ser, si no?
11: Però què va ser?
9: Apendicitis. Operat d'urgència.
11: Ostres!
9: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
13: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: La nit dels ignorants s'hereda.
16: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
15: Pot arribar a travessar oceans.
17: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
15: Veu com creixen els seus oients màgics.
18: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
15: I posa la pell de gallina.
19: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vegada. Anant a dormir tard, només escoltant-vos.
20: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
19: És que m'heu posat la pell de gallina.
21: Les dones i els dies.
20: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
23: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
23: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
20: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
20: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
24: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
20: Sense filtres.
24: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
20: Sense pèls a la llengua.
24: I a més també podem anar a sopar, eh?
20: Sense vergonya.
24: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
20: Però amb molta, molta cafeïna.
24: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
20: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Sitting in the Dock of Bay, assegut al port de la badia, sí, com una cosa molt reflexiva. Avui fa 68 anys o és de l'any 68? Tal dia com avui es va publicar aquesta cançó, que és de Otis Redding, efectivament. Rico manifesta indiferència, te l'han posat per tu, eh?
1: No, per mi, jo estic sempre agraït.
2: Miguel, home, això és
3: magnífic,
0: Miguel,
3: això.
0: El Rico, que, diguem-ho tot, ha obligat a aturar l'aire condicionat de l'estudi i passa una calor terrible.
1: Una cosa és venir a disfrutar i una altra cosa és venir a patir. Si has de venir a patir...
4: Miguel, pots venir als Estats Units a començar a pagar aires acondicionats?
1: Bueno, això que fas tu, jo fa 30 anys que ho vaig fer. A l'últim Mundial dels Estats Units ja vaig ser...
4: I ja et vas congelar.
1: No, esclar. S'ha de treballar amb unes condicions. Jo comprenc, els de Lleida ja estem acostumats a la calor. Però també estem acostumats al fred. Però una altra cosa és que el fred et vingui directament al clatell i surtes d'aquí garrativat.
0: Molt bé, ara ja no està garrativat, en canvi el sector més a l'oest, més a l'est de l'estudi, haurem d'anar directament a la dutxa. Assegut al port de la badia, és possible que hi estigui Rafinha, Salmo, que pel que arriba de la concentració del Brasil, pot ser que hagi d'acabar l'estiu meditant.
3: A veure... Tot parteix d'una informació de Globo Esporte, un mitjà proper a Globo Esporte, premsa del Brasil, on s'explica que l'Al-Hilal...
0: Deixa'm dir que un mitjà generalment molt ben informat, sí, de tot el que passa als budells de la selecció brasilera.
3: On explica que l'Al-Hilal estaria sondejant Rafinha de cara a una incorporació a aquesta propera temporada i que el futbolista estaria considerant valorar aquesta possibilitat. Ara mateix, la idea amb Rafinha és que tots els escenaris estan oberts. La seva idea era no sortir del Barça, però...
0: Així ho va dir.
3: Sí, sí, sí. Després del Mundial podria ser que replantegés aquesta sortida i l'opció de l'Aràbia Saudita. És cert que hi ha una proposta en ferm de l'Al-Hilal. Una proposta que, d'un costat, seria un traspàs important pel Barça i que, pel que fa al jugador, seria una millora superlativa.
1: Sí, general.
3: Superlativa del contracte que té signat com a blaugrana. Ja saps que temps enrere el Xavi Campos va explicar que hi havia una mena d'acord tàcit entre el Barça i Rafinha, que si arribés una bona proposta se'l deixaria sortir. Doncs aquesta proposta ara està damunt la taula i Rafinha el que diu és...
1: De fet, ja la tenia la temporada passada.
3: Sí, sí. Després del Mundial en parlem.
0: T'haig de dir que a mi em tranquil·litza...
4: De fet, recordareu que quan el Campos va explicar aquesta informació també ja apuntava directament cap a l'Aràbia Saudita. Jo crec... Això ho parlàvem fa unes setmanes i dèieu, no, però és que Rafinha ha dit... Sí, sí, però és que l'estiu és molt llarg i potser acaba quedant-se al Barça, eh? Però que aquesta opció està contemplada des de l'estiu passat, és que... Recordo que quan el Campos ho va explicar semblava gairebé impossible pel fet que el Barça... Perquè ell havia tingut un gran rendiment aquella temporada, però ell ja tenia en marxa o en ment que després del Mundial les coses canviaven.
0: T'haig de dir que a mi em tranquil·litza que aquest acord de si arriba una bona oferta surti, sigui a canvi d'un traspàs important pel Barça i no sigui un Íñigo Martínez. Això em tranquil·litza.
5: Home, sí, home, és que com
1: i sobretot,
5: dos anys seguits amb
1: el que t'hauria de
5: tranquil·litzar
1: és que ja tinguin el Gordon fitxat.
0: Aquí és on anava.
6: Que per això...
0: Si el Barça té contemplat aquest escenari, jo li trobo...
1: Des del moment que fitxen a Gordon, tenen aquest escenari contemplat.
0: Clar, és que jo el que no acabava de veure clar és el fitxatge del Boden Flash, el preu que has pagat al Boden Flash, si és que no estava clar que hagués de ser titular.
1: Ja vam comentar aquí algun dia que aquest fitxatge només es podia explicar amb les circumstàncies que va ser en funció del futur de Rafinha.
0: Però en aquell moment, l'últim que sabíem de Rafinha és que no es volia moure d'aquí.
1: Sí, però quan tu fitxes amb un jugador, direm, per la mateixa posició...
5: Home, però la temporada és molt llarga, necessites un suplent Rafinha de garanties.
1: Sí.
5: Aquest any hem vist que és el que
3: va passar.
5: I un
3: altre tema, que
1: o sigui, tu gastes 8 anys. Per ser suplent, Rafinha, quan avui estàs parlant amb el Jean Virgili, perquè vingui aquí a sortir i jugar els últims 20 minuts i revolucionar els partits, jo crec que això del Rafinha està bastant cantat.
3: Vull dir que Rafinha, si no és aquest estiu, serà l'estiu vinent, i tu ja vas tenint el recanvi...
1: Doncs has d'aprofitar, aquest... has d'aprofitar.
3: Ara, ara que estàs no, a l'1-1, clar, no sí, sí, per això t'ho vull dir, que, vull dir que, o sigui, que Gordon ve a fer de Rafinha a mig termini, segur, tan a curt termini com aquesta temporada, jo crec que era un escenari que el Barça, no dic que descartés, perquè no el descarta venir de bon tros, però sí que no era la idea.
1: Jo crec que de les coses que depèn del Barça dels últims anys és a no tenir massa miraments, perquè la nostàlgia és una errada molt gran. Hi ha hagut temporades, moltes temporades, que el Barça de no em cal fitxar, ja tinc els millors. Però clar, si no fitxes, els millors van perdent pes i potencial i tu no tens recanvi. La diferència aquest any, per exemple, entre el Barça i el Madrid és que el Madrid ha de fer un equip de pressa i corrents per l'any que ve. No, el Barça pot pensar de, per 4 o 5 anys.
3: Sí, sí. Sí, sí.
1: Que el Rafinha té una oferta sensacional i té el contracte de la seva vida perquè li quadruplicaran la firma. Pues escolta, marxa perquè has fet, has rendit com un campió i nosaltres ingressarem 70 o 80 quilos uh-huh. i podrem fitxar un jugador potser de 20 anys o 19 que ens garanteixi un futur amb condicions. I bueno, pues, pues és més fàcil tenir aquest noi de 18 anys o 19 començant d'aprenent al Barça i ser suplent algunes vegades, que tenia el Rafinha de suplent. Jo no el veig de suplent, el Rafinha.
0: Però qui és el jugador?
1: No ho sé.
0: Val.
1: No, però és que, a més, no ha de ser la mateixa posició, perquè ja tens el Gordon aquest i estàs parlant amb, de repescar el Virgili. No? Pot ser que hi hagi alguna altra posició al camp susceptible de millora, amb jugadors incloent la possibilitat de que hagis o puguis desprendre d'algun altre jugador que en principi no el vendries, però...
2: Si
1: pots fitxar un altre de millor, doncs el fitxes.
0: Jo crec que si totes aquestes peces, tot aquest domino cau en aquesta línia, em sembla que està, s'ha d'elogiar la planificació del Barça, perquè tens una possibilitat, ja tens la solució, i a més ara ho comentava el Miguel Salmo, fins i tot estàs tenint un segon backup, un segon... extrema esquerra com Jan Virgili.
3: Sí, explicava a l'Esport aquesta setmana una trobada entre Deco i la gent del jugador. Aquí no t'ho has de mirar només amb ulls esportius, que també, però hi ha una circumstància econòmica que crec que pesa molt a l'hora de concretar aquesta trobada. És a dir, Jan Virgili és un futbolista que ha tingut una bona temporada al Mallorca, clàusula de 30 milions d'euros, que amb el descens del Mallorca la clàusula ha caigut a 12 milions d'euros. El Barça conserva el 40% dels drets del jugador. Per tant, és un jugador que per uns 7 milions d'euros aproximadament podria sortir al Barça. I, a més, has de comptar que en el seu dia, la temporada passada, el Barça va rebre 3 milions i mig per part del Mallorca. Vull dir que, a nivell numèric, és una opció clar, realment...
1: Com dirien els argentins, hay que comprarlo, aunque sepa venderlo.
3: Ah, exacte.
0: Clar, és que és l'altra opció. Si realment al final no surt Rafinha, aquest jugador, evidentment, et sobrarà i jo crec que tindrà mercat. No crec que una gran quantitat, però no tindràs problemes per col·locar-lo. En fi, que bona planificació del Barça i esperarem esdeveniments perquè el Salmo no ha dit que Rafinha marxi.
5: Que avisin amb cert temps, que no passi sobretot el que va passar a Íñigo Martínez la temporada passada, perquè jo no crec que aquestes alçades a Hansi Flick li faci gràcia perdre a una de les figures més importants.
0: Que la diferència és que ja tens fitxat
5: el substitut. Sí, correcte, però que, insisteixo, les temporades són llargues, Gordon també arribava per generar una competència que crec que a Rafinha li hauria anat molt bé. No oblidem que Rafinha és capità, que té una ascendència sobre aquell equip que és molt important, sobre els joves, sobre tota la resta. Vull dir, no és una sortida...
3: I que et vas jugar a l'eliminatori amb l'Atlètic de Madrid sense Rafinha.
5: Es va notar molt aquesta temporada, i ho hem dit sempre, quan no hi era Pedri i quan no hi era Rafinha. Llavors, a mi em sembla que és una baixa prou delicada. Si finalment s'acaba produint, com perquè es planifiqui bé i es busquin més alternatives al mercat per tot el que és Rafinha en aquest equip.
0: A part de Flash Gordon, un altre.
2: Rashford,
5: per exemple.
0: Ah.
5: per exemple.
2: Rashford, jo crec que va caducar l'opció, però jo no descarto que durant l'estiu, en funció dels aconteixements, al marge del nou...
5: És que era la voluntat.
2: Rashford pugui acabar...
5: Vull dir, fins fa poc et deien que tots dos tenien un lloc, això no és casual.
0: Quan van fitxar Flash Gordon, crec que vau explicar que Rashford no estava descartat.
3: No, en funció del que passi...
2: Però clar, és el mateix cas de Bernardo Silva. Cas de Bernardo Silva ja s'ha buscat la vida, Rashford...
5: Es buscarà la vida, també, clar.
3: Tu has de pensar, dos per lloc, millorant el nivell que ja tenies.
5: Correcte.
3: Doncs a partir d'aquí, posa't a dibuixar. I al costat esquerre, ara mateix, Rafinha i Gordon.
0: Si Flash Gordon millora el nivell de Rafinha.
2: El de Rafinha d'aquest any s'ha
5: de veure, també, això.
6: En el cas de Rafinha, jo entenc que quan el Barça va decidir fitxar Gordon, li van dir a l'entrenador, hem de fitxar amb aquest per si marxa l'altre.
2: Clar.
3: Però no per si marxar
6: que Gordon ha estat venint...
5: Correcte, és el que diu el Sermó, no per si marxar ara, per un futur.
0: Sí, és
5: que no és només per si marxar ara, és ja de cara a treballar amb una planificació posant el focus en el
3: és
5: futur.
3: És perquè quan marxi Rafinha, si és ara ja ho tens, però si és d'aquí un any, tu ja portes Gordon amb un any aquí.
5: I perquè no oblidem que l'any que ve tornaràs a estar fora de la norma UAU amb tots els problemes de l'estadi, etc. I tu has de planificar aquest any a 2-3 anys vista. És bàsic.
0: Estem dient tots el mateix, que està ben planificat per part del Barça i que ja veurem que decideix Rafinha. Salmurri, gràcies.
3: Molt bé, vagi bé.
7: El Mundial al tot costa.
0: Reobrim plana mundialista amb la ressaca de l'Espanya 0, Cap Verd 0. La Sònia ens feia un tastet a l'inici explicant-nos com ha anat aquest primer entrenament posterior a la mega patinada espanyola. Sònia, quin ambient es respira? Com ha digerit Espanya aquest empat?
4: Sí, a efectes de classificació, és una patinada que no té conseqüències,
0: dic mega patinada perquè a mi el que va passar ahir em sembla que frega el ridícul, però de conseqüències, efectivament, no n'ha tingut cap.
4: Sí, jo crec que s'ho han pres bastant així, com una mica com tu. Ja saps que l'entorn d'Espanya és un punt ciclotímic i hem passat de l'eufòria a la depressió en 24 hores. Ahir a la selecció espanyola, a l'entorn, la sensació és que era la gran favorita per guanyar el Mundial i ara sembla que potser queden eliminats a la primera fase. Evidentment, això si diumenge guanyen l'Aràbia Saudita, doncs haurà quedat enrere. Si no la guanyen, òbviament, s'obrirà una crisi encara més forta. A l'entrenament, després d'uns dies on havíem vist els jugadors de la selecció espanyola amb moltes bromes, hi ha un grup molt jove, amb moltes ganes de gresca, exemplificat sobretot per la cara de Lamine Yamal, de Nico Williams i d'altres futbolistes, avui l'ambient era del tot diferent. Ja et dic, poques bromes, que ara més aviat de pomes agres per part dels jugadors. Després s'han animat una mica en alguna acció puntual, però vaja, que no tenien moltes ganes de riure, i s'entén, després de l'empat d'ahir, perquè suposa una decepció per tot el grup. I apareixia aquí a la sala de premsa Mikel Merino, i jo pensava, potser descriure l'ambient com un ambient de funeral m'estic passant, però és que ha estat el mateix Merino que parlava de dol, ara el sentireu, de dol i de derrota. Quan, recordeu, van empatar, però la sensació del grup és que han perdut.
8: No se ha muerto nadie, no es un luto como tal, pero bueno, las derrotas muchas veces pueden sentir así, ¿no? Cuando somos tan competitivos, cuando siempre queremos ganar, siempre queremos dar nuestra mejor versión, cuando no lo consigues, pues muchas veces vas a casa y no te apetece hablar ni con tu familia, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo he comparado un poco con un luto.
0: Doncs a mi m'encaixa més això que el que vaig sentir ahir. Ja sé que és una mica grandiloquent parlar de dol i de funeral, però el que volia dir és que a Espanya no li passa factura, però igual que quan t'elimina l'Albacete a la Copa, no s'acaba la temporada, continues, ets el mateix equip, però allò és una cagada com un piano, que et tregui un punt, una selecció ignota, és una cagada. Per mi és fer el ridícul. Ara, i això no treu que Espanya per mi continua sent favorita, però jo això d'avui...
4: Però que sí, però que això
0: més...
4: en els Mundials ja passa.
0: Que
4: és
0: sí,
4: a dir,
0: que sí.
4: Abans ho recordàvem, l'Aràbia Saudita va guanyar l'Argentina el primer... L'Aràbia Saudita va guanyar l'Argentina el primer partit del Mundial.
0: Sí, Aràbia Saudita no és Cap Verd. Hosti, és que Cap Verd són 6.000 habitants.
4: Sí, sí, sí. Bé, però ja saps que en aquest Mundial ho estem veient especialment, són 500 000 d'habitants i després tots els capverdians que durant els anys van marxar i que tenen fills i que, vull dir, de fet, molts d'ells no són ni nascuts a Cap Verd. Però en tot cas és veritat que el rànquing diu que és la selecció número 67 i que no havia guanyat cap selecció, no havia empatat amb cap selecció important fins ara, perquè, insisteixo, l'ambient és de derrota, però el que va fer Espanya ahir és empatar, és mostrar-se impotent davant d'una selecció a priori molt assequible, i jo crec que el que va fer, per exemple, Luis de la Fuente després del partit és intentar fer una mica balança, sabent que vindrien les crítiques, i intentant reivindicar que probablement acaba molestant més que una altra cosa a segons qui, que et reivindiquin els 32 partits invictes, perquè efectivament faltaria més que a sobre haguessis perdut en Cap Verd, doncs vas empatar.
0: És com si t'eliminen al camp de l'Albacete i dius, però tenemos 15 Champions. És exactament el mateix.
1: No, bueno, però la diferència és que quan t'eliminen al camp de l'Albacete ja no pots jugar més. I aquests tenen l'oportunitat.
0: Ja
1: el que hem de veure...
0: És un resultat inexplicable.
1: És una norma o una excepció al partit d'ahir. I aquesta oportunitat la tenen. Jo crec que és un de tants partits dolentots que et poden sortir amb una Copa del Món, que Espanya, jugant molt malament, molt diferent a com juga, va tenir les ocasions suficients per guanyar amb certa claritat, i hauria jugat tan malament com ha jugat, guanyant el partit no haurien rebut les castanyes extraordinàries d'avui, que jo crec que no n'hi ha per tant. Vull dir, arriba un moment que tu, ara amb aquesta primera fase, t'estàs examinant. I hem d'anar veient que has jugat malament. Sí, és una evidència, ho sap tothom, però la pilota a vegades no entra. Passen coses i...
0: Ara sembles de la Fuente.
1: No. És que jo no tinc l'instinto patrio gaire desenvolupat, saps? No l'he tingut mai. I ha anat darrere de la selecció espanyola per tot el món, a Eurocopes i Mundials, i tampoc l'he tingut mai, o sigui, però jo mirant el partit perquè aquestes coses en el futbol passen, poden passar.
0: Sònia, perdona que t'he interromput. Sí.
4: No, i amb l'estil de joc de la selecció espanyola, doncs, li passa de tant en tant, que té un estil de molt dominar la pilota, però si no, i és el que va passar ahir, si no tens prou intenció d'atacar, doncs segurament et poden passar aquestes coses. I tot i així, com diu el Miguel, els últims 10 minuts, aquell últim quart d'hora de la primera part, si Espanya s'hagués avançat, tot hauria canviat, però això passa a milers de partits, i el que es tracta, en especial en un Mundial, que és un torneig curt, és poder treure els punts. En tot cas, cal recordar que la selecció espanyola té una sèrie de jugadors tocats, entre ells el mateix Mikel Merino, que no arriben al 100% en aquest Mundial, i veurem si ho acaben pagant o no ho acaben pagant. Ahir Luis de la Fuente va fer sortir Lamine Yamal als últims 20 minuts de partit. Ho comentàvem a la nit amb el Xavi Campos, que tenint en compte el resultat és més que probable que el forcin una miqueta més de cara al segon, i que si no estava entre els plans ser titular, jo no descartaria que ho acabi sent, tot i que aquí és el mateix Luis de la Fuente qui ha de frenar l'entorn, que li reclama que per què no va fer jugar més minuts Lamine Yamal. És que no mèdicament no es podia, el jugador
1: ser que el resultat del Espanya-Cap Verd depengui de que Lamine sigui titular o no, o de que jugui 10 minuts, 20 o mitja hora.
4: Sí, també és veritat que
0: l'entrada de Lamine va canviar bastant la decoració.
1: Però això ho canvia qualsevol rival.
4: Sí, precisament sobre això volia que sentíssiu la reflexió que fa Mikel Merino del que els hi suposa Lamine Yamal.
8: Sí, Lamine es un jugador especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura, la táctica del partido, es algo normal, y bueno, con el nivel que tiene Lamine, puede afectar cada partido en cualquier momento.
0: Doncs sí, té sí. raó Merino, i sóc fatal fent apostes, però la meva és que Lamine serà titular en el segon pot partit. Ser. Anais, Sergi, vaig fatal de
5: temps. No, molt ràpid. Jo crec que al final tothom tenia en la ment o el record la selecció espanyola de l'Eurocopa jugant amb dos extrems purs, com és Lamine, com és Nico, Rodri amb la seva millor versió, res d'això ho tens ara mateix, crec que se'ls ha de donar temps. Crec que De La Fuente tenia un problema mèdicament parlant, no? Perquè hi ha moltes figures d'aquesta selecció doncs, que arriben justetes i que ahir va trigar molt en fer certs canvis. Crec que a Dani Olmo se li hauria d'haver donat entrada abans o fins i tot col·locar-lo com a titular. L'experiment de Gavi, que ha rebut una de... Vaja, que em sembla exagerat, de veritat, la de pals que ha rebut. Pedri, que no va jugar la posició, va jugar més avançat que el Barça, que és una d'aquelles coses que De La Fuente sempre fa i que al final sempre l'acaba recol·locant més enrere. Se'ls ha donat temps i jo crec que segueixen sent una de les seleccions favorites.
0: Sergi.
2: Coincideixo amb el Miguel i la Anaïs. El que no pot ser és que el rival Cap Verd acabi el partit amb una falta comesa. I que Oyarzabal, he vist una dada tremenda, que va estar els primers 30 minuts sense tocar una pilota.
0: Sí, sí.
2: Home, són coses que s'han de començar a mirar. Mm. Està molt bé que Gavi sigui l'asa dels cops, però algú posa Gavi allà. I algú, com deia l'Anaïs...
0: És molt fàcil, Espanya va llegir malament el partit. Clar. Del minut 1 al 70.
2: I bon el millor Pedri amb la selecció és quan Rodri ha estat lesionat. Però, perquè juga moment,
6: és que encara sí, sí. que en lloc d'Oyarzabal hagués jugat Ronaldo en la seva versió... no hauria tocat pilota en mitja hora.
0: Segurament.
2: Ara, partits com aquests del Barça...
0: N'hem vist molts.
2: Sí, sí. Dels millors Barças.
0: Hi ha una tendència. Ahir la nit ho deia el Ricard Torquemada, que aquests partits enfurismen encara més els espanyols, perquè nosaltres, amb la manera de jugar del Barça, ja estem més acostumats a això. Mm. I que al Madrid no li passa tant, perquè no normalment no sotmet d'aquesta manera als equips. Però igualment...
2: És el partit de Marroc, de fa 4 anys, i abans Luis Enrique era el dimoni, pràcticament, doncs, bueno, aquestes coses passen amb una selecció molt inferior.
5: I és un avís, perquè els partits s'han de guanyar.
6: Clar, és que Marroc...
2: O sigui, era com si continués aquell partit.
6: Favorita sí. per guanyar el Mundial. És més, diré que de tot el que he vist fins ara, el que més m'ha agradat, Marroc. Mm-hmm.
0: Doncs probablement. Va, per tancar l'anàlisi de l'empat d'Espanya i afegim una altra veu. La firma. Marc Roses, bona tarda.
9: Què tal, Costa?
0: Com estem?
9: Molt bé, molt bé. Aquí, sense parar, molt de Mundial, molts de partits, però molt guai tot.
0: Ara parlàvem de la gran sorpresa en la jornada d'ahir, i diria que fins ara del Mundial, aquest empat a 0 entre Espanya i Cap Verd, què et va semblar?
9: Sí, clar, una sorpresa més enllà de moltes coses que s'han d'analitzar al voltant de les decisions de Luis de la Fuente, no? Jo sóc dels que pensa que Espanya és candidata a ser campiona del món, tot i l'entrenador que té, perquè...
0: Caram,
9: sí, sí, sí, sí, alguna cosa es va demostrar i és la poca capacitat, sobretot, d'entendre el que es trobaria des del plan inicial, no? Amb un Cap Verd que sabies que l'únic que et faria seria intentar defensar i tancar-te espais, i sobretot amb l'elecció dels jugadors, no? Si tu habitualment estàs acostumat en el teu 4-3-3 o 4-2-3-1 a jugar amb extrems molt oberts que tenen la capacitat de desequilibrar, com Nico Williams i Lamine Yamal, si la teva resposta és posar Gavi d'extrem esquerra i Ferran d'extrem dreta, és que no has entès absolutament res, no? I després, això potser d'inici de partit, però després en el transcurs, si ja veus com t'estan sortint les coses i, per exemple, tens un davanter com Borja Iglesias, que per alguna cosa l'has portat, no?, al Mundial, i veus que l'equip rival segueix enfonsant i enfonsant i enfonsant dintre la seva àrea, necessites alguna més de presència, no? O un lateral esquerre com Grimaldo, que et doni alguna diferent a la que et dona Marco Corella, que és un tio que arriba molt bé des de la segona línia, però que no té gran capacitat en l'1 contra 1. No sé, crec que per això insisteixo que més enllà de l'entrenador que té, sabem el talent, sabem el planter, la plantilla que té la selecció espanyola i pot arribar lluny.
0: Clar, però això que dius és una mala notícia pels espanyols, perquè els jugadors se'ls pots canviar, però el seleccionador a mig mundial no.
9: Sí, crec que potser no, durant aquests 2-3 anys no s'ha valorat prou el que feia Pablo Amo, no? Com a assistent de Luis de la Fuente, ara amb Caranca a prop, no sé fins a quin punt tàcticament treballen molt o no.
0: Jo diria que Caranca és més una figura, digue-li així, de director esportiu. Jo m'atreviria a dir que en la confecció dels partits no hi intervé per res, per sort dels espanyols, m'atreviria a dir.
9: No, ja no ho sé, però a veure, entenc perfectament el que dius, però segurament quan et toqui jugar contra seleccions com Uruguai, com que ara et tocarà la fase de grups, no? Però parlant de eliminatòries de 8ens de final, de 16ens de final, seleccions de més nivell, amb el mig del camp Rodri, Pedri i Fabián Ruiz faràs molta feina. Ahir crec que me'n sobrava un, no? Perquè realment amb els dos centrals i amb els tres migcampistes no necessitaves tanta gent per l'equilibri. Però amb rivals així de menor entitat, i segurament es trobaran una situació molt similar contra Aràbia, necessites un plan B. I crec que durant tots aquests anys de Luis de la Fuente no s'ha demostrat aquest plan B, insisteixo, clar, sí, i fins i tot amb les sensacions, quan entra Lamine ahir el partit canvia per complet. Si es tornés a jugar segurament el partit, Espanya guanya aquest partit sense cap problema, però tampoc va ser una Espanya que et generés un vendaval ofensiu de moltíssimes oportunitats, moltes arribades, moltes sensacions, bones jugades, accions de gol, però no va ser una Espanya que recés ni molt menys amb Cap Verd.
0: No, la veritat és que no va ser així, tot i que escoltant les impressions postpartit recorria la falta de punteria i l'encera en l'última passada, però realment no va semblar un atropellament dels espanyols als capverdians de cap de les maneres. Marc, una patinada d'aquest calibre en el primer partit del Mundial, a tu et sembla que pot actuar com a d'alguna manera per esperonar l'equip o que el pot atenallar de cara, vaja, no sé si al segon partit, que és contra Aràbia Saudita, però de cara a jugar-se-la amb l'Uruguai al tercer?
9: Bueno, el tema és que també hores després Uruguai fa el mateix amb Aràbia.
0: Això és veritat.
9: No? Si hagués guanyat, t'hagués complicat una mica més, o fins i tot si hagués guanyat Aràbia, no? Et fotria amb més problemes de cara a un primer lloc o amb la situació que et jugaries absolutament tot contra Uruguai a Guadalajara l'últim partit, no? Crec que al final se t'arregla una mica. I també jo sóc molt de sensacions a vegades, i ara que està molt de moda això del creixement del porter de Cap Verd, que passa de 40.000 seguidors a més de 7 milions ja a aquesta hora a Instagram, i lo de Tim Payne i tot això, i bueno, el post de Lamine Yamal ahir després del partit, parlant del que representa per ell jugar un Mundial, però entenent perfectament

0: a demostrar coses que fins ara no han demostrat.
1: La firma del Marc Crosas, crítica amb De La Fuente, però així tot mantenint la condició de favorita per la selecció espanyola. Marc, aprofito que et tinc aquí. Alguna cosa d'aquests primers dies de Mundial que t'hagi agradat molt?
0: Estats Units. L'Estats Units de Pochettino, per mi, probablement els millors 45 minuts que hem vist. El de Marroc, impressionant, no? Perquè a més crec que suma el que ja havia fet el 2022 amb una mica més de qualitat. Lo de Boadi em sembla un futbolista excepcional, el partit que va fer contra Brasil. I també, parlant de Brasil, lo pobre i trist, no? Molt en la línia dels últims anys d'Ancelotti, segurament al Real Madrid. Jo era dels que pensava que amb la seva experiència i amb el no tan talent, perquè si veiem la llista de Brasil i veiem els canvis del partit de Marroc, mentre enfocaven a la tribuna, ploràvem tots, no? Perquè veiem Kaká, veiem Cafú, veiem Roberto Carlos, veiem Ronaldo, i després veies els futbolistes que entraven. És bastant pobre, allò de Brasil, i no sé a què s'hauran d'aferrar.
1: És veritat que amb això Ancelotti té poca culpa. És evident que tots aquests animals que tenia a la llotja no es poden comparar amb els que té ara, però és veritat que el partit va ser tristot en la línia dels últims anys d'Ancelotti i també en la línia de les últimes dècades del Brasil. Marc, abraçada i a gaudir del Mundial. Gràcies.
0: Parlem aviat, Costa.
1: Fregant el rècord de retard, 10 minuts passen de les 8 del vespre. Manel Elias, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Per dir alguna cosa, el Manel ens ha vingut amb la samarreta dels Knicks.
2: Això sí.
1: Bé. Ens ha vingut amb el turmell
2: fotut. Amb uns skins no, de la celebració vaig votar massa
1: sí,
2: fort.
1: Sí. Va saltar sobre un taxi,
2: exacte,
1: també. En fi, res greu per sort, no. Tant que avui el tindrem capitanejant com cada dia el Catalunya Nit. Amb quins continguts?
2: Doncs parlarem molt d'una situació en què s'anirà trobant Pedro Sánchez i és una jornada de molta tensió per ell. Per una banda, Junts i el Partit Popular demanaven al Congrés que es pogués votar si s'avançaven o no les eleccions. Això la mesa del Congrés ho ha aturat, diu que és una prerrogativa que només té el president del govern, però és que a la mateixa hora compareixia la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, al Senat per parlar sobre el cas Leire Díez. Ella ha negat que hi hagi hagut cap mena de maniobra per part seva per aturar l'UCO i les seves investigacions, però és que demà li toca declarar a Zapatero i haurà de donar explicacions, entre altres coses, d'aquestes joies valorades en 1.300.000 euros. Estem també pendents de la cimera del G7. Donald Trump diu que l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres a Suïssa i el preu del petroli, que ja ha baixat considerablement, està per sota dels $80 al barril de Brent. Un Donald Trump que ara té interès en parlar de pau i per això sembla una mica irritat ara amb Netanyahu i amb Putin. Veurem què és el que passa. També parlarem de la narcoamenaça amb la periodista de TV3, Fàtima Llambric. Ha estat a Bèlgica i també a Marsella analitzant què és el que passa allà, perquè diu que és cap on pot anar Catalunya si no pren mesures. I el que passa amb aquesta narcoamenaça és que la violència que normalment derivada del narcotràfic és entre clans, intraclans, per entendre'ns, acaba sortint de mare i afectant també a institucions o a la societat. I finalment, la parella de moda de Hollywood, avui al Catalunya Nit, perquè Tom Holland, que és Spider-Man,
1: oh, sí,
2: i Zendaya, MJ, a la pel·lícula, que també són parella a la vida real, avui són a Madrid presentant la nova entrega, que arriba el 29 de juliol, i el Dani Sainz de AHA ha parlat amb ells dos.
1: Molt bé, doncs mira que bé, avui setè art a Tutiplen i Marvel a Tutiplen.
2: Exacte, superherois.
1: Catalunya Nit, a partir de les 10 amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Manel, i a millorar aquest turmell.
2: Mica en mica.
3: I tant.
4: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
1: Amb Sònia Oleart.
5: Molt bé. Doncs mira, els nostres oients ja poden recuperar l'entrevista al jugador del Barça d'handbol Dika Mem, a qui hem tingut aquí a l'estudi després de guanyar la Champions d'handbol.
1: Aixecat passions, eh?
5: Sí, no?
1: Sí.
5: Sí, sí, ja m'ho ha semblat. Diu que li encantaria guanyar la cinquena Champions amb el Barça i que està molt orgullós dels seus companys. També hem estat pendents del futur de Rafinha, que es decidirà un cop acabi el Mundial, i com no hem repassat l'empat d'ahir d'Espanya, les reaccions del dia després.
1: Molt bé, doncs això és el que ha donat

0: D'ací la primera hora del Tot Costa, de seguida la segona.
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
0: Però abans, i per tancar l'anàlisi que fèiem de l'empat entre Espanya i Cap Verd, Sònia, avui preguntàvem a la nostra audiència...
2: Sí.
0: Després de l'empat contra Cap Verd, continueu veient Espanya com una de les favorites per guanyar el Mundial? Sí, ja no, mai m'ho ha semblat.
2: Doncs sí, 48%. Mai m'ho ha semblat, 36%, i ja no, 16%.
0: Hi ha dos extrems molt polaritzats, els que no hi veuen diferència, que és gairebé el 50%, però hi ha un percentatge alt de mai m'ho ha semblat.
2: A Twitter, el Robert diu: ni de broma, porter titular fluix, entrenador justet i els jugadors més desequilibrants han arribat recuperant-se de lesions. L'Àlex Panistello diu: això acaba de començar i els jugadors més diferencials estan sortint de lesió, com Lamine, o agafant ritme de competició com Pedri. Estic segur que la selecció anirà creixent amb cada partit i, per tant, continua sent una de les favorites. El Mero diu: mai la vaig veure com a favorita. Per mi ho són França, Portugal, Anglaterra i fins i tot Alemanya. Amb Oyarzabal de davanter centre i Ferran Torres és impossible. El Jordi Durant diu: sí, igual que abans de començar i més després de l'empat de l'Uruguai. L'únic que em fa dubtar del favoritisme d'Espanya és de la Fuente. Els jugadors són molt bons, però s'han de posar on i quan toca.
0: A Instagram, Marc Roses.
2: A Instagram el Pep diu: el sí o no depèn molt dels jugadors, però molt amb el plantejament de l'entrenador. En el primer partit no va encertar massa les posicions. El Joan diu: té qualitat per ser campiona, però els jugadors ja estan de baixa física i no arriben en forma. I la Cèlia diu: si posa la gent adequada al camp, sí. Ahir no va ser així. Olmo abans, Subimendi, Baena, Víctor una estona, no sempre jugant amb els mateixos. Per tant, Luis de la Fuente és en el punt de mira dels nostres oients.
0: Sí, sí, coincideixen amb el Marc Roses, que ha fet una crítica prou dura de la mirada i de l'errada des del seu punt de vista tàctica de la Fuente en el partit d'ahir. Gràcies, Sònia.
2: A tu.

0: Tocat un quart de nou del vespre. D'aquí a tres quarts d'hora clavats comença, Sònia, jo diria que amb permís del Marroc-Brasil, un dels grans partits d'aquesta primera fase entre França i el Senegal.
1: Sí, aquesta França d'Mbappé, de Dembélé, d'Olise, que no hi era a l'últim Mundial. És que, clar, li passa una mica com al PSG a França, que tenen un trident atacant, jo crec que el millor d'aquest Mundial, probablement, i mires a la banqueta i encara tenen a Doué.
0: Bé, finalment, diria que juguen els quatre.
2: Juguen quatre, sí. Ah,
0: Olise, Doué, Dembélé i Mbappé. Sorprenent en Deschamps.
1: Mira, exacte, és el que anava a dir, Deschamps, no ho hauria dit mai de Deschamps, i aposta ofensivament. Veurem si aquesta França és més divertida que la que ens té acostumats a veure Deschamps, però és que amb el potencial ofensiu que té... voleu saber l'onze sencer o amb aquests... vaja, al mig del camp, aquí és el punt dèbil de França, perquè al mig del camp hi ha Tchouaméni i Rabiot, que encara hi juga. En defensa juga el Koundé, el jugador del Barça, amb Saliba i Upamecano com a centrals, i Theo Hernández al lateral esquerre. Koundé a la selecció francesa també juga de lateral, i a la porteria Maignan. Però si mires, efectivament, del mig del camp en endavant, si superes la línia de Tchouaméni i Rabiot, tens a Olise, Dembélé, Doué i Mbappé, que veurem, contra una Senegal que tampoc li posarà les coses fàcils, que també ha arribat molt bé després d'una molt bona fase de classificació, que és la campiona de la Copa Africana, i que sobre el paper és inferior a França, però que de ben segur que li posarà les coses difícils.
0: Sí, sí, fa... no sé si tenim la mateixa impressió, però debuta una de les aspirants, però jo li auguro un debut exigit. Després, amb aquest potencial ofensiu, pot passar qualsevol cosa. És que França, a mi em fa la impressió que pot ser un equip com una assecadora de dues posicions. Potser li preveus un partit difícil i al minut 20 van 3-0, perquè és que realment el que tenen al davant és increïble.
3: La pólvora davant no es pot comparar amb cap altre.
0: Bé, no, a mi em sembla un partit molt, molt atractiu, sí, i a més, com sempre...
2: A part Senegal, a part juga bé futbol, eh?
0: Sí, sí. Vaja, com ho deia la Sònia ara, l'han intentat desposseir, però és la vigent campiona d'Àfrica. Ara ja em vaig perdre. Crec que no de manera oficial, però l'últim que sabíem era que li havien donat al Marroc, però vaja, la final la va guanyar,
3: sí,
0: la va guanyar Senegal.
3: Tens el guanyador generalment... de camp i el guanyador dels despatxos.
0: Això mateix. Quina pinta et fa, Sergi?
4: El partit d'avui o en general a França?
0: En general, com vulguis.
4: No, a mi, França és una selecció de les supercandidates, però tinc els dubtes del mig del camp de França, que compares amb els grans mig del camp de... no sé, la França el 84.
2: Sí, res a veure.
4: Tigana, Girés, Platini una mica més per davant, la del 98, Deschamps, Petit, Zidane per davant, inclús la del 2018, campiona del món, amb un canter... que sí, que semblarà d'allò, però que Kanté jugava avui, un rato, que encara hi està de suplent, sí. Matuidi i Pogba, que també físicament molt potent, o Vieira, m'he deixat Vieira abans del 98. Ostres, mig del camp, sí, molta potència, que podries dir Rabiot i Tchouaméni, però també tenien molt de futbol. I aquí els he de veure, perquè avui a davant estan els migcampistes de Senegal, i els dos Gueye, el Gueye, sí, del Everton, i el del Villarreal, que juguen un rato també i arriben, tenen potència i tenen, i tot.
2: Físicament,
4: i a dalt està
2: no
4: el Mané, el Nico Jackson, que deixa el córrer, i està aquest
2: el
4: Crystal Palace. El Sar, que tampoc està malament. Lo qual pot ser un partit avui de 3-2, una cosa així. Ara,
2: té un potencial al davant. França, que és inqüestionable.
4: Sí, però veurem, amb un Mundial així...
2: Té Olise, que amb una diagonal et pot fer gol en qualsevol moment.
4: Qual, clar, no sé.
2: Tens Mbappé, que pot fer gol en qualsevol moment. I tens Dembélé, que si té el dia, i també fa gol en qualsevol moment.
4: Però ja vam veure França-Espanya de semifinals de la Nations League, que pot ser una mica el paradigma de lo que et pot donar França, que durant una hora et ballin, i després amb un quart d'hora final, 20 minuts, pum, pum, pum, i es fiquin allà i fotin dos o tres gols. No?
0: A mi el que em fa gràcia és que Deschamps diu, tinc molts davanters, bueno, i no m'agraden els migcampistes,
2: i doncs
0: dos clar, migcampistes i quatre davanters.
4: Al 5 al 4.
3: D'això se'n diu aprofitar els teus recursos.
0: Sí, tot i que jo haig de dir que en els equips que ignoren el mig del camp hi crec poc.
3: Sí.
0: És a dir, ara potser França em deixarà en ridícul.
4: Per això Portugal...
0: A llarg termini, a mi em costa creure en un equip que ho fia tot a... D'acord que són molt bons, però que ho fia tot en la pólvora del davant, perquè hi hagi pólvora, algú ha d'encendre la metja.
4: I els de dalt han de defensar, eh?
0: Sí, clar. Sí, sí.
4: Ah, veurem si els quatre, quants defensen dels quatre.
0: Que si no faran una videoconferència
1: amb Luis Enrique. Dels quatre n'hi ha un que és sospitós, no? N'hi ha un que és sospitós, que és Mbappé.
3: Comença per Emma i acaba per E.
1: Però la resta d'Embelé amb Luis Enrique, com a mínim, ha corregut i força, i duel mateix, perquè és que si no, no juguen, ho ha dit Dembélé.
4: I a veure també les
1: estadístiques. I el Bayern també.
4: Sí, els minuts que porten també, és que són seleccions d'equips que han arribat al final de Champions i... Portugal també, i llavors veurem com el 19 de juliol, que és el mundial més llarg de la història, arriben tot aquest tipus de jugadors.
0: Doncs a les 9 debuta França contra el Senegal, per tant, per posar-li una cara, ja sé que en té moltes, debuta Mbappé. A la mitjanit debuta Haaland, a Iraq i Noruega, i a les 3 de la matinada a Kansas debuta l'Argentina, a qui en posaré dues de cares. La de Messi, que és la indiscutible, i la que mirarem de cua d'ull, la de Julián Álvarez, a Kansas City, que no és el mateix que City Kansas, i tenim el company de TV3. És boníssim, aquest. I tenim l'enviat especial de TV3, l'Àlex Castells, que ja riu. Àlex, bona tarda.
5: Què tal, Jordi? M'has fet riure.
0: És bo.
5: Feia temps que no sentia aquesta, eh?
0: És molt bé.
5: Si t'hi canses...
0: Però és que jo ja sóc un senyor gran i aquestes bromes encara em fan gràcia.
5: No, a mi també, Jordi. Em solidaritzo amb tu.
0: Si ens esteu seguint per l'Esport 3, no només escolteu, sinó que també veieu l'Àlex, que diria que ets en un parc o en una fanfest on ja comença a haver-hi ambient.
5: Sí, i mira que queden hores, eh? Acaben d'obrir les portes del Fan Festival. Veieu aquí els espectadors d'Esport 3, aquest cor gegant, aquesta estructura metàl·lica. Més al fons, si puc ensenyar-vos-ho als que segueixen el Tot Costa per televisió, hi ha un escenari gegant allà cap al fons, una zona de restauració, i clar, han obert les portes ara fa una estoneta, mira, i no paren d'arribar seguidors argentins, som majoria. Durant tot el matí estaven bastant repartits per la ciutat. Ens podríem trobar perfectament a Mendoza, a Sant Martín o qualsevol altra ciutat argentina. Tot eren samarretes de l'Argentina per la ciutat, per tots els carrers. El transport públic ja fa un parell de dies que no paren d'arribar argentins i més argentins. Diuen que fins i tot podrien ser 100.000 argentins avui a la ciutat de Kansas, aquí a l'estat de Missouri. No hi entraran tots per descomptat a l'estadi, perquè l'estadi té capacitat per poc menys de 70.000 espectadors. També n'hi haurà dels arians, hem vist alguns, però vaja, majoria per golejada de selecció, d'aficionats de la selecció argentina.
0: Has sentit molts cops ja el famós Muchachos, aquella cançó que cantaven a Qatar, o encara no?
5: No t'enganyaré. Nosaltres vam venir aquí a Kansas ahir, després del partit d'Espanya-Atlanta. Vam arribar just quan acabava la convocatòria del segon banderazo que organitzaven els argentins a Kansas. En van fer un diumenge a la tarda i en van fer un altre dilluns a la tarda. I nosaltres veníem amb l'esperança d'enganxar aquest banderazo d'argentins ahir a la tarda, i vam arribar just quan ja acabava i vam sentir les mítiques Maradona, Maradona i d'altres en diversos bars i en moltes zones del downtown, però la festa ja s'havia acabat. I ara tot just comença, és a dir, que potser d'aquí 5-10 minuts sí que la sentim.
0: Pel que veig a la imatge, dia esplèndid, fa molta calor.
5: Fa calor, no fa tanta calor. Venim de Chattanooga, d'Atlanta, segur que us ho ha explicat la Sònia. Chattanooga fa moltíssima humitat, molta xafogor. Aquí fa calor, també és veritat que el dia ha començat amb pluja, ha començat fresquet, i ara estem fregant els 27-28 graus, però calor seca és més fàcil de portar que no pas a Chattanooga.
0: Molt bé, doncs comunicació per fer-nos intuir, ensumar la festa que sempre rodeja els partits de la selecció argentina amb el company de TV3, amb l'Àlex Castells. Àlex, moltes gràcies, una abraçada forta.
5: Una abraçada a tots.
0: Aquesta.
1: No la recordava i de com han vingut els sons,
0: no,
1: sobretot amb
0: Salmurri, fantàstic,
1: perquè el Salmurri aquesta la cantava cada dia, eh? Era la cançó de Bon Dia, del Salmo, aquesta.
0: Puja. És veritat que sentida 500 vegades en un mateix dia pot arribar a cansar. Però els que vam sentir com a pròpia la victòria de Messi en el Mundial del 22, això ens porta a bons records. Ens acostem una mica...
1: Per cert, que estarem molt pendents de Messi. Deies també de Julián, però jo crec que Julián no apunta l'11 titular per unes molèsties al turmell.
2: Ara m'ha vingut al cap una cosa a mi, que no té res a veure amb l'assumpte, però és Zidane, on s'irà avui? Veien a França o veien el seu fill? Bueno, ho dic per a França, bona, perquè en bona, principi és el proper entrenador.
0: Sí, sí, en principi
2: i
0: en final.
2: I, per una altra part, juga el seu fill amb
0: Valeria.
2: Però
0: vaja, el partit
1: home, el normal
0: de França...
1: seria que li interessés més el fill, no?
0: Jo, jo aniria al partit del meu fill i, afortunadament, la tecnologia et permet veure la continuació. Espereu que ara, això, la Sònia m'ha fet aquesta passada i ens acostarem a la concentració argentina amb la companya Vero Brunati, que compleix aquest, que cobreix aquest Mundial per Telemundo. Vero, bona tarda.
6: Bona tarda per a tot. Tothom. Aquí estoy, en Argentina, no sé, en Argentina, digo con Argentina. Que, y es una Argentina que tiene la ilusión de conquistar la cuatro estrellas, que va a vivir un momento histórico, porque ningún jugador en la historia ha competido en 6 mundiales menos de manera consecutiva. Y esto es lo que va a hacer hoy Lionel Messi, se va a poner la camiseta de la selección argentina, la cinta de capitán, y va a liderar al albiceleste una vez más en una Copa del Mundo, con la ilusión de conquistar la cuarta estrella. Porque yo estuve escuchando por ahí mucho de, no, Argentina llega más relajada porque viene de ser campeona del mundo, ha ganado muchas cosas, este mundial es otra cosa para Argentina. No, este mundial Argentina viene a ganarlo, viene a hacer historia.
0: Pues sí, ya ha respondido una de las preguntas que te iba a hacer y además con contundencia. La otra, deduzco que no hace falta ser muy listo, que Messi juega hoy. Suponía, Sonia, que no está tan clara la alineación de Julián Álvarez por estos problemas en el tobillo.
6: Así es, puedo confirmar que Lionel Messi va a jugar hoy de titular, va a salir al campo de juego con la selección argentina, está en muy buenas condiciones. Estos días ha sido administrado también, se ha entrenado de manera especial, teniendo en cuenta el debut mundialista. Recordemos que no ha jugado, ha jugado sí el segundo partido amistoso contra Islandia, no así el primero que ha jugado la selección argentina aquí en tierra de Estados Unidos, justamente para llegar bien al Mundial. Y por lo que me preguntabas de Julián Álvarez, tengo que decirte que está recuperado prácticamente de la lesión que tenía en el tobillo, pero por precaución no va a salir al campo de juego él de entrada, va a ser Lautaro Martínez el delantero titular, y hay modificaciones importantes en la defensa, porque será Licha Martínez el compañero de Cuti Romero, y en el arco también confirmamos la presencia de Emi Martínez, que viene de recuperarse una fractura en uno de sus dedos, que sufrió con Aston Villa. Bueno, finalmente va a ser titular, esas son, digamos, las figuras más importantes. Después el resto del once más o menos está prácticamente de memoria. Hay algunas dudas en cuanto a uno de los laterales, porque no está bien Tagliafico. El resto del equipo, prácticamente de la selección argentina, que viene jugando habitualmente con un medio campo en el que estará Alexis McAllister, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández. Tres mediocampistas que han sido titulares en el Mundial de Qatar.
0: Eso te iba a decir, que se parece mucho, mucho al once que ganó el anterior Mundial. No sé si esto sí lo interpretas como bueno o como malo.
6: Sí, les cuento cómo llega esta selección argentina a esta Copa del Mundo. De los 26 elegidos por Lionel Scaloni, 16 de ellos fueron campeones del mundo en Qatar. Esto habla del respaldo a la experiencia de estos jugadores, pero además del gran momento que ha atravesado en sus selecciones, en sus equipos y en la selección argentina. Con lo cual hay una apuesta clara por la experiencia. Argentina tiene un promedio de jugadores de 29 años. Obviamente que se suman jugadores nuevos, hay un recambio generacional en marcha con Nico Paz y Colo Barco como estandartes. Pero el respaldo sobre todo es la experiencia, una selección argentina que sabe a lo que juega, que confía mucho en la nuestra es el sistema de juego que utilizamos los argentinos, muy emparentado al sistema de juego y a la forma de jugar del Barça, si quieres, con mucha tenencia de balón, siendo protagonista desde ese punto y con muchas combinaciones. Lo que para mí es uno de los pilares más fuertes que tiene la selección argentina, más allá de ese convencimiento, es lo relacional, ¿no? O sea, jugadores que fuera de campo de juego son prácticamente amigos, y en muchos muy amigos, dentro del campo de juego eso también se el entendimiento futbolístico. Eso es la selección argentina, una de las selecciones más fuertes, además de todo lo conseguido, ¿no? Pero sobre todo eso, porque cuando en un mundial y en las grandes competencias, ustedes saben muy bien que además de jugar bien, tenés que saber sufrir en momentos de partido, y ahí es donde aparece la solidaridad de estos jugadores que están acostumbrados a atravesar muchas situaciones diferentes de partido. Y lo que tiene también es una selección que ha aprendido durante estos años también a que tiene mucha versatilidad, ¿no? No está ya Ángel Di María, que es un jugador muy importante para la selección argentina, pero sí aparecen otros jugadores que han sido importantes este ciclo, como Thiago Almada, que ha marcado en partidos claves, Giuliano Simeone. Vos hablabas del once titular de Argentina. Bueno, el primer partido de Argentina en Qatar contra Arabia Saudita, el que lo pierde con Lautaro, que Lautaro no llegaba bien a esta Copa del Mundo, Lautaro llega mucho mejor, uh-huh, y termina ganándose el puesto Julián Álvarez, que hizo un gran Mundial.
0: Es verdad.
6: La realidad es que esperábamos que Julián fuera titular con Thiago Almada, pero bueno, este problema que atraviesa en el tobillo, que viene arrastrándolo desde Atlético de Madrid, de hecho el partido contra el Arsenal, él lo juega con este tobillo en mal estado, y es el Cholo Simeone que insiste en que lo juegue en estas condiciones. Bueno, está resentido por esa lesión, pero creemos que en los próximos partidos va a ser un jugador también importante para Argentina.
0: Doncs la Vero Brunati, que ens confirma que Julián Álvarez no serà titular aquesta matinada contra Algèria, que sí que ho serà Messi, i ens avisa que l'Argentina no ha anat al Mundial a passejar-se ni a lluir el títol de fa 4 anys, sinó a intentar guanyar la quarta estrella per l'Argentina. Vero, moltíssimes gràcies i un abrazo fuerte.
6: Un abrazo fuerte a todos.
0: Miguel, Anaïs, Sergi, poseu Argentina en el mateix graó que França, Espanya, Portugal, no sé si Anglaterra...
2: Jo, amb el mateix graó no ho sé, però amb l'aparador de favorits i de candidat favorit.
3: Mm. Jo sí, suposo que hi ha un punt de nostàlgia, no? També, però crec que la vigent campiona del món no se la pot subestimar, i menys amb un equip amb Leo Messi.
0: Últimament la campiona en
3: ho sé, però,
0: en exercici,
3: però està Messi.
0: Li va fatal, Espanya va fer ridícula.
3: Jo no donava un duro per tornar a veure Messi jugant un Mundial. O sigui, està aquí, llavors penses, bé, a partir d'aquí és que pot passar qualsevol cosa.
0: Sí, home.
3: I crec que sí, que estan dins de... Vaja, no sé si del top 3 de favorites no la posaria, però sí dins de les 5.
0: Té raó la Vero, que des de la mirada eurocèntrica tots plegats hem considerat que aquest Mundial de l'Argentina és com una mena de regal. Ja tenen el Mundial Messi, ja té el Mundial que volia, amb ell ha fet campió del món una generació, i bé...
3: I quina necessitat, no? Tenies
0: I és veritat que els argentins, els vagi millor o pitjor, no es prenen cap mundial de broma, ni de broma, ni de passeig, ni de res, vaja.
4: El candidat sí, però no la veig al nivell, per exemple, d'Anglaterra o Portugal, sobretot perquè crec que la figura de Messi, que té molts actius i molts valors i que amb els ulls tancats et pot donar dos passes de gol, pot fer una falta a l'escaire, jo crec que veure com jugaran seria, i a quin ritme...
0: Seria increïble que Messi fes el Mundial que va fer fa 4 anys.
4: Jo això, sincerament,
0: no tindria un sentit físic.
4: I si queden primers a grup i més o menys el guió dels altres grups és aquest, es trobarien a Portugal a quarts de final i a una semifinal amb Anglaterra. Sincerament, no els veig a aquest nivell.
0: Bé, i si Argentina o Espanya fallen, es creuen a 700.
4: Sí, això sí.
0: Això tindria una certa gràcia.
4: Jo crec que juguen amb molta menys pressió i això també els pot fer més perillosos. Messi ja ha fet el que havia de fer.
0: Això tens raó.
4: Ja s'ha tret
0: Sònia, des de Chattanooga, alguna cosa mundialista per tancar?
1: Doncs no, no, ja ho tindríem tot.
0: Molt bé, doncs bona nit i tapa't. Sònia, gràcies.
1: Molt bé, fins demà. Després.
0: Ah, no, fins després. La Sònia, vagi evidentment, sí, hi serà.
1: Tenim club avui. Club... Estàs convocat o...
0: Avui no.
1: Vaja, avui tampoc, eh?
0: Aquesta hora encara no he entrat a la llista, però no se sap. No se sap mai. La Sònia sí que hi serà, com el Xavi Campos, com el Ricard Torquemada, com l'Àlex Dalmas i companyia, en el club de, el Mundial, al Club de la Mitjanit, a partir de les 11, la sintonia de Catalunya Ràdio. Sergi Soler, Miguel Rico, Anaïs Martí, Mercès.
3: Gràcies.
0: Podeu anar-vos en pau. I en una temperatura corporal adient.
2: Adient, sí. Ara, si vols, pot tocar l'aire.
0: Ara me'l vindran a posar.
2: Sortiràs d'aquí com un pernil.
0: Em dutxaré i tornaré a entrar a l'estudi. Aprofitarem per fer una pausa i no marxeu, perquè hem de passar per Girona. Hem de parlar d'un fitxatge possible del Barça femení, de futbol sala, de ciclisme. Vaja, jo em quedaria. Ara venim.
7: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
12: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
13: Les curses importants les guanyava totes.
14: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
15: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
16: Pere Casacuberta.
17: Ningú s'esperava que guanyés.
18: És una cosa totalment excepcional.
19: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
20: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
22: Doraemon!
21: El teu gat còsmic torna a casa.
22: Ho hem aconseguit!
23: Sí!
21: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
23: Visca! Visca!
21: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.

0: vespre. Hem d'anar a Girona, com us deia. Solà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Perquè el Girona ha anunciat aquesta tarda el segon fitxatge de cara a la temporada vinent.
1: Sí, un fitxatge que ja estava tancat des de feia temps, també. És Ethan González, aquest migcampista blanenc de 21 anys que ha jugat la segona part de la temporada al Granada. Abans ho havia fet a la primera volta a l'Europa, tot plegat cedit pel Cornellà. Ha firmat fins al 2029, tres temporades, un jugador de projecció que ha anat pujant categories, va començar a l'escala, va anar al Cornellà, a l'Europa i al Granada. Ara es pensava que podria jugar a primera divisió, però no, ho haurà de continuar fent-ho a segona perquè el Girona ha baixat. Amb una entrevista als mitjans oficials del club, s'ha definit com un jugador box-to-box i, com tu deies, costa segon fitxatge després que fa uns dies es va oficialitzar també el del davanter ucranès Oleksandr Pishur.
0: Molt bé, doncs segon fitxatge a la gespa, a la banqueta ens haurem d'esperar. Cada dia sí, et pregunto el mateix, però és per anar refrescant la informació.
1: Sí, fins la setmana que ve sembla que res de res. Volen també que s'acabi el play-off d'ascens a primera divisió, el play-off d'ascens a segona divisió A i després doncs acabar de decidir quin serà l'entrenador per la temporada que ve.
0: Molt bé, és veritat que aquests dos fitxatges, com deia el Solà, el Girona ja els tenia fets, sí. Ja els tenia fets i a partir d'ara haurà de començar la reconstrucció. N'han entrat dos, ha sortit Solís.
1: Solís sí, que no comptava perquè la temporada passada ja va ser fora. I en el càsting d'entrenadors, doncs encara amb diversos noms sobre la taula, aviam si es pot esperar Rubi, que veurem què passa amb l'Almeria, encara amb el nom de Lixi sobre la taula, encara amb l'opció de Quique Álvarez i diversos entrenadors que estan buscant banquetes a primera divisió, que tampoc en queden gaires, que pràcticament només queda la del Rayo Vallecano, com García Pimienta, i que també tenia opció, alguna opció, Iago Barrasate, que semblava que estava a prop del Rayo, però que no l'ha acabat de tancar.
0: Per cert, que ahir em va passar per al preguntar-te si Asprilla també el col·locareu o... Home, no riguis, cony.
1: No, aquesta seria la intenció. Però, clar, no crec que arribi cap oferta, perquè ha jugat molt poc al Galatasaray, que arribi cap oferta que estigui en les condicions que voldria el Girona, i tampoc es podria descartar doncs, alguna altra sessió per mirar de que faci una molt bona temporada, perquè realment ha jugat molt poc aquest any al Galatasaray.
0: Molt bé, doncs veurem quins són els pròxims moviments del Girona en el mercat. Edu, gràcies.
1: Adeu.
0: Del Girona al Barça femení, Ruth Vilà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Perquè avui hem de parlar d'un més que possible fitxatge per l'equip blaugrana.
2: Sí, el Barça té molt ben encaminat el fitxatge de la jove alemanya Lotta Breede. Mundo Deportivo ha publicat avui imatges de Breede a les instal·lacions del Camp Nou i a la Ciutat Esportiva. El fitxatge no es tancarà les pròximes hores, és a dir, aquesta visita no és per firmar contracte, però ara mateix les negociacions pinten bé. Breede, de només 18 anys, juga a l'Hamburg, és a dir, a la Bundesliga femenina, i li van darrere equips com el Bayern, des de fa temps, és una extrema esquerra, una jugadora d'atac per l'esquerra, i és una jugadora que ha despertat l'interès de molts equips europeus i que ara mateix doncs, el Barça té la sensació que és a la pole position pel fitxatge d'aquesta jove promesa.
0: Molt bé, la política és claríssima. Sí. Menors d'edat o gairebé són, de moment, els
2: sí, són reforços. Avui que parleu amb el Dicamem, l'emboli i el femení van
0: de la mà.
2: De la mà. Sí, sí. Veterans que ajudin les joves promeses i poca despesa.
0: Tot i que el Barça encara de tant en tant arriba algun jugador ja fet. Crec que ve Sergei, el porter, no me'n recordo com es diu.
2: Sí, el que està a la Bundesliga.
0: Sí, i són fitxatges mares, també,
2: sí,
0: aquests ja són jugadors
2: encara,
0: més fets.
2: Sí, encara alguns, però al femení de moment aquests fitxatges fets no acaben d'arribar, però sí renovacions de pes, que potser en el cas de l'handbol no passen, no? Com les de Cata,
0: això
2: Pina,
0: és veritat, l'handbol foten al camp, sí.
2: Graham, que està a punt de fer-ho.
0: Molt bé, doncs veurem també quina línia agafa el mercat del Barça femení, que vaja, dic jo que en algun moment haurà d'arribar algú una mica més sènior, perquè tenen en compte que les jugadores que han sortit, si no, no sé, potser veurem Pere Romeu en un psicòleg o alguna cosa així. De la màxima categoria femenina a un episodi que ens va cridar molt l'atenció de fa unes setmanes, quan vam saber que una portera juvenil havia defensat la porteria d'un equip sènior masculí.
2: Sí, és el cas de l'equip juvenil masculí. de la Pirinaica, un equip juvenil masculí de la segona divisió de la Pirinaica, amb un munt de lesions, vicissituds vàries van fer que es quedessin sense porters, i el que van decidir és que l'últim partit de la temporada el jugués Greta Brunet, que és la portera del juvenil femení. Ens va cridar l'atenció, vam mirar què deia la normativa, perquè teníem al cap com que hi havia un topall de fins a quina categoria podien jugar les nenes amb els nens, i vam trobar que l'estiu del 2022 la Federació Catalana aprova una nova normativa que li diuen com participació femenina universal, i el que permet és inscriure dones i nenes en qualsevol equip masculí que correspongui a la seva pròpia categoria per edat i que participi en competicions d'àmbit territorial català, és a dir, fins a la primera catalana en cas de sèniors i fins a la preferent juvenil en el cas del futbol formatiu. Per tant, en futbol formatiu parlaríem de que gairebé tots els equips poden ser mixtos. Fins aleshores, fins al 2022, només es permetia l'alineació de nenes en equips masculins fins a cadet. I a partir d'aquesta normativa, doncs, ja sobre aquesta possibilitat. Ara mateix a la Federació Catalana hi ha 1.472 llicències femenines en equips de categories que no són femenines. La major part són a futbol base i també moltes a futbol sala.
0: Però són moltes.
2: Sí, moltíssimes. Amb tres casos destacats, a banda de la Greta, la portera de la Pirinaica, també hi ha la Júlia Tor Martín, que és jugadora de l'Ametlla del Vallès, a tercera catalana, la Carla Narmantes Fernández, que és jugadora del juvenil de primera divisió del CD La Cava, i també la Carla Martínez Pérez, que és també jugadora del juvenil de primera divisió, també de La Cava.
0: Del juvenil masculí, s'entén.
2: Ah, exactament, sí, sí.
0: Mira, precisament la Carla Martínez, la jugadora del juvenil de La Cava, la tenim en línia. Hola, Carla, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé, quants anys tens tu? Perquè si ets juvenil, has de ser jove per força, 16 anys. I quants anys fa, si és que ho fas de manera contínua, que jugues en equips masculins?
3: Jo fa 9 anys que vaig començar a jugar a futbol i vaig començar en un equip masculí. I després d'aquí vaig seguir tot en femení.
0: Però ara jugues en el juvenil masculí?
3: No.
0: Ah, amigo. Doncs això no ho teníem, ben entès. O sigui, ara tu jugues amb l'equip femení del juvenil de La Cava, eh?
3: Exacte, estic jugant en l'amateur, sí.
0: Però en aquest cas explicava la Ruth que la normativa et permetria jugar amb el masculí arribat al cas, si ho volguessis tu o el club. És així, eh?
3: Sí.
0: De moment, però no... Entenc que és una situació que no es planteja. En els moments, deies que a l'inici sí que jugaves en un equip masculí. Això era perquè no hi havia l'equip equivalent del femení, o era per alguna altra decisió?
3: No, va ser perquè en aquells moments, quan vaig començar a jugar a futbol, no havia equip femení. Llavors vaig haver de començar en un masculí, i després la segona temporada que vaig fer, ja, a partir d'aquí ja va començar a sortir equips femenins. Allí al club, i ja vaig poder seguir en femení.
0: Al teu voltant coneixes molts casos de circumstàncies com la que explicaves, de noies jugant en equips masculins?
3: Ara no n'hi ha tants, ja que el futbol femení ha creixut bastant i han pogut anar directament a equips femenins, però quan vaig començar, i fins no fa molt, doncs sí, hi ha hagut bastants noies a equips masculins.
0: La normativa jo crec que és una bona idea, sobretot per evitar aquests casos que ens explicava la Carla, que hi ha equips que no tenen femení, i per tant és una magnífica idea perquè les noies puguin continuar jugant a futbol sense haver de desplaçar-se, etcètera, etcètera. Entenc que podem triar, prefereixes jugar en categories femenines.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs aquesta és l'experiència de la Carla Martínez, jugadora del juvenil femení, que ho teníem mal entès de La Cava, però que anteriorment havia militat en categories masculines. Carles, moltíssimes gràcies, una abraçada, i a gaudir del futbol.
3: Gràcies, bona tarda.
0: Ruth, alguna cosa més?
2: Res més.
0: Molt bé, doncs aquí volíem remarcar aquest detall del reglament que ens havia, que ens havia sorprès, perquè ens passava, com deia la Ruth, que creiem que hi havia un topall d'edat on es poguessin intercanviar les categories, i ara sabem que això no és així i que gairebé 1.500 jugadores estan ara mateix en fitxes d'equips masculins, que, insisteixo, em sembla una bona idea i una bona iniciativa per part de la Federació Catalana de Futbol. Gràcies, Ruth.
2: Gràcies.
0: Ara farem una pausa i encara hem de passar pel Palau, que aquesta nit hi ha el primer partit de la final, i hem de parlar de ciclisme amb l'Isaac Vilalta. Ara venim.
4: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants matx portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
7: A Gotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
8: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Cases.

0: 10 minuts i seran les 9. 10 minuts perquè arrenqui el Palau, un autèntic clàssic del futbol sala estatal, que, a més, és la final de la Lliga de Futbol Sala d'aquest any. S'enfronten el Barça i el Pozo, i ja és allà, com sentiu, el Francesc Ripoll. Hola, Francesc, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Hi ha fressa de bon ambient al Palau. M'equivoco?
1: Sí. No t'equivoques, No. Dic que sí que hi ha molt, hi haurà bon ambient, hi haurà molt bona entrada, perquè avui el Barça juga a tornar a aixecar un títol més de 2 anys després. De fet, també està el president Joan Laporta, l'estic veient, i també el president Rafa Juste, els estic veient entrar ara mateix a la llotja del Palau Blaugrana, tot plegat, perquè, com deies, és el primer partit de la final. El Barça, que vol guanyar un títol, l'últim que va guanyar va ser el març del 2024, fa més de 2 anys, i també Javi Rodríguez, el tècnic des d'aquesta temporada, doncs, que vol començar la seva era, el seu inici d'etapa aquí al Barça, aixecant un títol i aixecant la Lliga, amb la tranquil·litat de saber que hi ha part dels deures que estan fets, que és que el Barça, a l'haver-se classificat per la final, s'ha classificat també per jugar la propera edició de la Champions.
0: Clar, deia ahir Didac Plana, el capità, que d'acord, que collonut, que tornar a Europa 2 anys després era un objectiu, però que evidentment volen retrobar-se amb els títols, perquè, com deies, fa 2 anys que el Barça no en guanya cap, i perquè aquesta temporada, tot i que hi ha anat flirtejant, al Barça se li estan resistint.
1: Sí. Sí, de fet, va perdre la final de la Copa d'Espanya, va ser Granada, a la tanda de penals contra el Jaén, i la Copa del Rei també la va perdre a les semifinals contra el Jaén i també a la tanda de penals. Han estat dos finals bastant cruels pel Barça, que ha merescut més aquesta temporada, que està en un gran moment de forma. De fet, va ser el campió de la Lliga regular, el Pozo és el segon, i el Barça, que vol traduir aquesta superioritat que ha tingut durant tota la temporada, amb, per fi, el primer títol d'aquest curs.
0: Ja 5 partits, això, eh?
1: Sí, avui és el primer. De dijous a la mateixa hora serà el segon. La setmana que ve hi haurà el tercer a Múrcia. Si fes falta el quart, també seria Múrcia. Mm-hmm. Però el cinquè, com que el Barça té el factor pista a favor, seria el Palau Blaugrana.
0: Deies que el Barça ha estat el primer a la temporada regular, el Pozo el segon. El Barça és una mica favorit, al teu parer, molt sí. Favorit.
1: Molt no, perquè el Pozo sí que és cert que porta molts anys bastant irregular, però aquest any està bastant millor. Jo el veig favorit, et diria, mira, 65-35 pel Barça.
0: 65-35, bé, és un... és prudent, està bé. Una mica sí, favorits, sí, sí. Però sense tornar-se bojos i, evidentment, havent de jugar. I per començar, estaria bé garantir el primer punt de l'eliminatòria, que arrenca d'aquí uns minuts al Palau Blaugrana. Demà passarem balanç de com ha anat aquest primer acte. Gràcies, Francesc.
1: Molt bé, fins després, adeu.
2: Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
3: And last year's champion Pedro Delgado is late.
4: Miguel Indurain, a Marco Pantani.
5: Did you ever take banned substances to enhance your sight?
0: I a poc més de 2 setmanes pel Gran Depart, a l'arrencada d'altura a Barcelona, el Ràdio Volta ja escalfen motors, en aquest cas ja escalfen pedals. Isaac Vilalta, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
0: Vaja, jo crec que és difícil parlar amb algú més autoritzat per parlar del Tour.
6: Sí, perquè només n'hi ha 4 en tota la història que l'hagin guanyat 5 vegades. Anquetil ja va morir fa anys, Merckx és complicat i Nol també és complicat. I a més, el que coneix millor Barcelona i Catalunya de tots aquests és Miguel Indurain, per tant, protagonista d'aquest Ràdio Volta, Miguel Indurain, per parlar una miqueta de tot. Tu el coneixes, saps el seu tarannà, doncs una mica amb el seu estil, diguéssim, poc preocupat.
0: Spoiler, veu Pogacar atropellant-lo?
6: Mira, d'entrada li dona la benvinguda, Jo tenia ganes de fer-li aquella pregunta de la taula dels 4 escollits, a veure si hi ha lloc per, o si hi ha cadira per un cinquè, i diu que sí, que seria molt benvingut, perquè, a més, és un tio molt nivell i ell té bones paraules per Pogacar. Sí, claríssimament el veu a la taula dels que han guanyat 5 tours.
0: A part de l'entrevista amb Miguel Indurain, algun altre contingut que vulguis destacar?
6: anàlisi tàctic de la Dauphiné, que s'ha acabat amb un nivell altíssim, nivell Tour, tot això amb el Fletxa, més a més repassant també l'última victòria de la Paula Blasi, que el Fletxa tenia números, va pujar el Tourmalet amb un temps molt bo, la Paula Blasi, i comparant-ho amb una etapa del Tour de França masculí, en què també es va pujar el Tourmalet, la Paula hagués fet dels 30 primers, dels nois. Sí, sí, tot això ho analitzem amb números. I després també deixem espai per un cuiner que s'estrenarà en aquest Tour de França, amb el Caja Rural, que és un cuiner català. I amb ell tenim aquesta mirada de l'altre Tour de França, el que no es veu per televisió.
0: Molt bé. Tot això, això no és spoiler, sinó el contrari, avançament. El cap de setmana, la Volta Femenina, però ara que parlaves de la Paula Blasi.
6: Que hi serà. Fa uns instants han passat la llista de preinscrits i serà la Paula i serà la Mireia Benito com a gran referents del ciclisme català i serà Marianne Foss com a gran referent del ciclisme mundial amb d'altres corredores catalanes, perquè hi ha el Massi, hi ha el Mataró, hi ha la selecció catalana. Divendres, primera etapa, Santa Susana, dissabte, final a la Molina, és l'etapa reina, i diumenge, final a Barcelona.
0: Molt bé, doncs tot això i més, evidentment el ciclisme està en plena temporada d'ebullició, a punt de la Volta Femenina, 15 dies d'aquesta gran part d'altura a Barcelona i, naturalment, el Ràdio Volta, que va a tot drap amb l'Isaac Vilalta. Isaac, gràcies.
6: Una abraçada.

0: 3 minuts mal comptats i seran les 9. Veig que els francesos ja canten la marsellesa abans d'arrencar aquest partidàs contra el Senegal. I abans que comenci i abans d'acabar el tot costa, la Sònia Oleart el remata.
1: Doncs mira, la Champions League 26-27 ja està en marxa. Avui s'ha celebrat el sorteig de la primera ronda de classificació. L'anada jugarà els dies 6 i 7 de juliol. La tornada una setmana després. El portuguès Rubén Amorim és el nou entrenador del Milan pels pròxims 2 anys. S'ha fet oficial aquesta mateixa tarda. I avui al Mundial, ara a les 9, com deies, França-Senegal. A les 12, Iraq contra la Noruega de Holland. A les 3 de la matinada, Argentina-Algèria. La Vero Brunati ens ha dit que Messi serà titular. No ho serà, en principi, Julián Álvarez. I a les 6, la tercera de les 4 debutants d'aquest Mundial, Jordània juga contra Àustria, que no jugava un Mundial des del 98 a San Francisco.
0: Jordània-Àustria, mare meva.
1: Tot això ens ho ha explicat la Sònia Gelmà avui des dels Estats Units. També hem parlat amb l'Àlex Castells, el nostre company de TV3. I com sempre, a les 11 comença el Club de la Mitjanit del Mundial amb el Xavi Campos al capdavant. I ja poden recuperar tots els nostres oients aquesta primera hora, una primera hora fantàstica a la que hem tingut el jugador del Barça d'handbol. Dic que a Mem, qui ha vingut a l'estudi després de guanyar la Champions, per què rius?
0: No, perquè el Club de la Mitjanit al Mundial, crec que és el Mundial al Club de la Mitjanit, però tots li diem d'una manera diferent i, a més, és important recordar que Xavi Campos s'hi posa a les 11 al Mundial al Club de la Mitjanit.
1: Molt bé, i també és important recordar que tenim una entrevista amb Dic a Mem, que poden recuperar a 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. Hem parlat amb el jugador del Barça d'handbol. Diu que li encantaria guanyar les 5ena Champions amb el Barça i que està molt orgullós dels seus companys. I també hem estat molt pendents de Rafinha i del seu futur, tot i que no en sabrem res fins que acabi el Mundial, segons ens ha explicat el Ramon Salmurri.
0: Període de reflexió pel brasiler quan s'acabi el Mundial. Gràcies, Sònia.
1: Adéu.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Josep Cusó com a responsable de l'estudi 5 i la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. President, li ha agradat el programa?
2: Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bona nit, us informa Manel Elias. El Partit Popular i Junts condemnen que la mesa del Congrés, amb majoria socialista i de Sumar, impedeixi la votació al ple de dues esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions. Mentre que els populars ja han avançat que emprendran accions legals per revertir la decisió, els de Puigdemont defensen que és una exhibició més de la fragilitat del govern espanyol. Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular, i Jordi Turull, número 2 dels juntaires.
5: Són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. Porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
6: Defensem que la legislatura ja no dona per més. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
4: Els socialistes insisteixen que les capacitats per dissoldre les Corts i avançar eleccions només les té el president espanyol i desafien els partits a impulsar una moció de censura contra ell. Més notícies, Marc Güell.
7: La directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la declaració al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però ha deixat clar que mai ho ha fet per entorpir les seves investigacions.
8: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
7: Al PP i Vox li han exigit la dimissió.
4: I la COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front, diu, als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
9: Y hablamos para que todos lo entiendan. De cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
7: L'entitat Acció Cassandra ha presentat una querella contra els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola per l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació, i no descarta responsabilitats penals per part del patronat de la Sagrada Família.
4: Quan falta poc menys d'un any per les eleccions municipals, avui hem sabut que Junts per Catalunya i ara Pacte Local concorren plegats a Mollerussa, la capital del Pla d'Urgell. La candidata serà l'actual el número 3 de la formació d'Ara Pacte Local, Anna Carné. Anem fins a Mollerussa, Júlia Albacar.
10: Bona tarda. L'acord entre Junts per Catalunya i Ara Pacte Local sota la marca Mollerussa Primer s'ha escenificat avui quan Anna Carné ha anunciat que serà la candidata de la llista conjunta entre les dues formacions. La sentim.
11: Un acord de suma amb un acord de fusió que ens fa molta il·lusió, perquè aquest acord és una manera de començar a treballar, és una manera d'avançar i d'en quina manera volem reflectir aquest pas endavant que volem fer.
10: Un acte en què també ha participat el secretari general de Junts, Jordi Turull. Carné havia estat fins ara la número 3 de la llista d'Ara Pacte Local, formació que ha governat esta legislatura juntament amb Junts per Catalunya i el PSC. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Mollerussa.
7: L'autora i il·lustradora valenciana Lirio Osbou ha guanyat el premi Emili Teixidor per a primers lectors per l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. És la història d'un gos molt ordenat que aprèn que a vegades també és bo perdre el control.
12: El meu únic objectiu era la diversió i el goig de llegir, que se'ns oblida, aquells que els menuts s'han de llegir per diversió i pel goig de la lectura, no perquè per aprendre a fer coses o a ser bons o...
7: El premi s'ha entregat aquest vespre durant la celebració del 60è aniversari de la col·lecció Els Grumets de la Galera, en un acte en què hi han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors.
4: Temps ara pels esports, Ruth Vilà.
13: El Barça de futbol sala juga des de les 9 al primer partit del play-off final pel títol de Lliga. Seguint aquest partit al Palau Blaugrana i tenim el Francesc Ripoll. Francesc, com van els primers minuts de partit?
14: Primers 3 minuts de partit al Palau, empat a 0 el marcador, amb ocasions clares per les dues bandes. És el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5 partits. Barça 0, el Pozo 0, Francesc Ripoll, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
13: Gràcies, Francesc. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més de la primera fase del Mundial de Futbol. Destacar el partit que comença també ara a les 9 entre França i el Senegal. Minut 3 de joc, de moment empat a 0 a la matinada, Irak-Noruega i Argentina Algèria serà l'inici del 6è Mundial per a Leo Messi. El Girona ha fet oficial el fitxatge d'Issan González, de 21 anys, per 3 temporades. El migcampista blanenc prové del Cornellà, que el va cedir la temporada passada a l'Europa i al Granada. L'Uni Girona, per la seva banda, perd Marianne Koulibaly, la pivot maliana, millor jugadora d'última lliga, deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta vermella només per una temporada. I en tenis, Paula Badosa ha guanyat la neerlandesa Susan Lamens per 6-3 i 6-2 i s'ha classificat per a la segona ronda del torneig de Berlín. És el primer partit que guanya Badosa en els últims 2 mesos.
3: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
3: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
3: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
3: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
19: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: És que m'heu posat la pell de gallina.
19: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
20: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per a un...
19: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
21: És tan fort que cada vegada que hi penso...
19: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
22: Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
19: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
23: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
19: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
24: És un dia feliç.
19: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. reservat. Fem futbol. Girona reservat. Espanyol reservat. I futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Poques coses més emocionants que un mapa.

Recordeu el moment en què vau buscar un país per primer cop al mapa? Quina emoció resseguir els seus contorns, les fronteres, les banderes dels països, aprendre-les. Groc, blau, vermell... Això és Colòmbia, no? Fa anys viatjar era una aventura de la que es desconeixia gairebé tot. Buscàvem els mapes, veiem noms, però no teníem respostes tan immediates. Ara, en dos segons, amb el Google Maps, ho sabem gairebé tot, però el misteri del viatge sempre continua intacte. Aquests dies que ja anem cansades...

va ser un superèxit a mitja Europa. És aquesta cançó que es diu Àfrica, de Gos Laurens, una senyora francesa d'origen polonès, i que justament parlava d'un viatge a l'Àfrica.

0: Minuts a les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de les dones i els dies, i tenim moltes ganes avui de fer un viatge, i ens podeu trucar, vosaltres, que segur que també sou viatgeres, al 93-201-7474. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies, i m'acompanyen una dona que, de fet, fa no res estava a l'Àfrica, ho podem dir així, no? Noemí Morral, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Al Senegal, tu?
1: Sí, al Senegal.
0: Tot una aventura, això.
1: Total, aventura autèntica.
0: Ara en parlarem. Tu no tens fills, però sí que tens parella. Mm. I un dia vas plantar i vas dir, jo aquest estiu, o no sé si era l'estiu, me'n vaig al Senegal. Sé que teníem pendent un altre viatge, però me'n vaig al Senegal.
1: Era la tardor, era aquesta tardor passada, i sí, teníem mig pendent d'un viatge al Japó, i jo vaig sentir que necessitava marxar sola a l'Àfrica, perquè feia 10 anys d'un primer viatge que vaig fer sola, que va transformar la meva vida, en aquell cas al Marroc, i volia tornar-hi en un altre moment, per tornar a sentir doncs, aquesta terra i tornar-me a connectar amb mi, no? Que és el que jo, a mi em passa en els viatges que faig sola.
0: Tu vas dir això, que volies connectar amb tu.
1: Sí.
0: I ens acompanya també l'Isabel Tamayo, que té 50 anys, té parella, tens una filla, però tu també, de tant en tant, dius, escolta, molt bé, us estimo molt a tots, però us empaqueto.
2: Sí, sí.
0: És trobar-te tu mateixa? Quina és la teva pulsió?
2: No, la meva... O sigui, jo quan me'n vaig de viatge és per desconnectar una mica de tot, no per trobar-me a mi mateixa, la veritat. És per voltar, passar-m'ho bé i veure altres coses.
0: I això algú preguntarà, i per què no ho fas amb els teus fills i amb la teva parella?
2: Home, amb la meva filla ja ho faig. Amb el meu home, no tant. Uh-huh. A veure, també vivim a la muntanya, tenim molts animals, i llavors això és un... No pots marxar si tens animals. O sigui, un o altre s'ha
0: de quedar. A la cura, no?
2: Sí, sí.
0: Escolta, primer de tot, què us agrada de viatjar soles? Perquè hi ha algú que dirà, ai, pobreta, no té ningú que l'acompanyi, no l'estimen. Sí, la gent som així. Ja.
2: Sí, sí.
0: Què és el que us agrada a vosaltres? Cadascuna pot dir el seu, eh? Aquí no...
1: A mi el que m'agrada de viatjar sola és que em passen coses que no em passarien mai si anés amb una altra persona. Ja no només la parella, eh? Una amiga, un familiar... No sé, vius l'experiència des d'un lloc... que no és el mateix, no? Perquè totes les decisions recauen amb tu, no hi ha ningú que et condicioni ni per bé ni per mal. La gent connecta, la gent que trobes en el viatge connecta amb tu també d'una altra manera, perquè sí que és veritat que les dones quan viatgen soles despertem la curiositat dels altres, més que no passin en un grup. I això fa que, no sé, per mi el viatge s'enriqueixi amb molts aspectes que amb un altre tipus de viatge, més gent, doncs jo no aconsegueixo viure'ls o trobar-los o experimentar-los.
0: I pot ser que també hi hagi com més obertura de parlar amb persones que normalment no parlaríem, perquè, clar, sí. Necessitem a l'altre, sempre necessitem a l'altre. I hi ha gent que molta gent diu, aquesta tarda ho dèiem a la redacció, a mi no m'agradaria viatjar sola, deien, no? Perquè, clar, quan s'acaba el dia i has vist tots els monuments, els museus i tot, llavors amb qui comentes la jugada? Llavors, vosaltres us heu trobat allò amb ganes de comentar la jugada i agafar un estrany i dir-li, m'ha encantat, no sé, la Torre de Pisa? Com ara? Com ho porteu,
2: exemple,
0: aquesta part?
2: Normalment vaig a hostels. Mm-hmm. O sigui, és el que faig. Vaig a hostels i allà trobes molta gent, moltes noies, o sigui, moltes persones, i llavors pots comentar. Oh, doncs mira, jo he anat allà i allà estava molt bé. I cadascú, com la gent es dispersa, doncs després et trobes un punt i comentes. Ah, doncs mira,
0: és una excusa...
2: Aquí, jo he anat allà, o...
0: Clar.
2: I llavors...
0: O sigui, anar a un hostel on potser hi ha 20 persones dormint a la mateixa habitació...
2: Sí, a mi no m'importa.
0: Clar, no, però ho dic perquè hi ha gent que no voldria, diria jo, amb 50 anys, escolta això.

0: No, no, eh? A mi posa'm un llit, que estigui ben arrenglarat, escolta'm, una finestra i que em portin l'esmorzar a la suite nupcial, eh? Pràcticament. Vull dir que, en aquest sentit, tu no tens aquestes demandes,
1: no.
0: Però això també t'ajuda a estar més oberta. I suposo també amb gent de diferents edats.
1: Sí, sí, això és el guai.
0: Això és important, eh?
1: Sí, sí.
2: Sí, jo penso que això et trobes amb molta gent molt interessant, a més, no? Que no t'haguessis creuat si t'haguessis quedat a casa.
1: I la veritat és que, o sigui, ara, avui en dia, hi ha molta gent, moltes dones que viatgen soles, sobretot gent jove. Clar, ja no és igual que abans.
0: Però us trobeu també dones soles, per exemple, de la vostra edat, d'uns 50 anys, que ho fan o no? Pregunto.
1: Jo alguna vegada m'he trobat,
0: però
1: poques. Som minoria, com aquell qui diu.
2: Jo en aquest viatge m'he trobat una dona, també més o menys de 50 anys, però sí que m'he trobat moltes dones que viatgen juntes sense les parelles i els fills. O sigui, un grup de 3 dones, 5 dones, 7 dones... Diríeu això m'he trobat molt.
0: Clar, diríeu que necessiten potser un descans o una mica... Què explica la majoria de gent o les que us trobeu sobre el fet de viatjar soles? O no li donen importància? És que potser estem fent un tema d'una cosa que no hi ha tema.
2: No, jo crec que sí que n'hi ha de tema. I molt que n'hi ha.
0: M'agrada. Quins són els temes? Perquè d'entrada m'imagino que hi ha gent que us posa en dubte. Us pregunten... Oi, i vols dir? I el marit no s'enfada? I la gelosia?
1: Sí,
0: això és perquè no va bé la història, oi? No tindràs un amant. Què us pregunta la gent?
1: Bueno, a mi la veritat és que no...
0: No s'atreveixen a preguntar.
1: No em demanen gaire. Estic com allà de la muntanya, tampoc em pregunten gaire. Però, no sé, jo ho trobo com una cosa normal. Que després, parlant amb altra gent, em diuen que no. I penso, bueno... No sé, jo també l'he inculcat això a la meva filla, eh? Jo he sempre sigut molt independent. No he necessitat ningú per anar, jo què sé, a prendre'm algú sola, o anar al cine sola, o... No sé, o fer el que m'ha vingut bé en aquell moment.
2: Però la gent l'estranya, eh?
0: Clar, això sí. T'anava a dir.
2: Com és?
0: Hi ha un judici, aquí,
2: segur. Com és? Sola? No l'has preguntat.
0: Que no es va bé amb aquest noi. Que no es va bé amb aquest noi que esteu.
2: Però ja no... Tampoc no això, eh? Alguna vegada potser sí, però sobretot sola. I per què vols anar sola?
0: Ja.
2: O sigui, el fet aquest del viatge en solitud és el que impacta, jo trobo que impacta una mica la gent.
0: I a més el fet, per exemple, que era en el Senegal, jo crec que encara més dubtes, més pors, no? A dir, és molt lluny de casa, si et passa qualsevol cosa...
2: Sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Això
2: sí.
0: Suposo que sí que la família, o qui era qui et qüestionava més...
2: No, mira, aquesta vegada, per exemple, la meva mare va tenir com bastant d'altabaix, no? Quan li vaig dir que marxava sola al Senegal, i com és, i sola, i ai, si no tornes, jo deia, però per què no he de tornar? I després, clar, jo vaig estar-hi una mica més de 2 mesos, i a l'hora de tornar, en una conversa que vam tenir uns dies abans, em va dir, saps que em sap greu que hagis de tornar? Veig que t'està anant tan bé aquest viatge que ara em sap greu que hi hagis de tornar.
0: O sigui que potser hem de fer el que vulguem i hem de que els del nostre entorn aprenguin alguna cosa, oi? També?
2: Exacte.
0: Mira, passen 17 minuts de les 9 de la nit, estem a Catalunya Ràdio i tenim una trucada a la Carme de Sant Feliu de Guíxols. Carme, com estàs?
3: Hola,
0: què
3: bona
0: tal?
3: Nit. Bé. Molt bé.
0: Estàs de viatge
3: o estàs
0: tranquil·la?
3: No. Estic a casa, estic bé, estic tranquil·la. Ara, de moment, no tinc res previst. Potser per final d'any sí que tinc previst. I això que estàveu dient, amb moltes coses, estic moltíssim d'acord amb vosaltres, perquè quan surts...
0: Però tu viatges sola, eh? Entenc.
3: Ara sí, perquè ja no tinc parella. Llavors, clar, jo pensava... Quan vaig començar a viatjar sola, pensava, no m'hi acostumaré, perquè sempre amb el marit, sempre amb ell, això que deia, no me'n recordo qui és el que deia, que al final del dia comentes, ostres, tu, això com m'ha agradat, això que hem vist, eh? I a tu, i aquesta foto, que mira, que no ha sortit bé, i aquell, o sigui, coses d'aquestes, no?, que dius, i ara jo, quan viatjo sola, com m'hi acostumaré amb això? O a dormir amb una altra persona, clar... Tot això és
0: això
3: una
0: ja
3: mica
0: no s'està sola, eh? Això ja no s'està sola. Si dors amb una altra persona.
3: Clar, però una altra persona que tu no coneixes de res.
0: Sí. Aquesta
3: més,
0: cosa que deies...
3: Tu vas amb un grup,
0: clar,
3: tu vas amb un grup que tu estàs allà amb unes persones que diuen, mira, anem 8 persones, no? I sortirem i anirem a tal puesto. El primer cop que vaig fer això va ser a Estocolm. Així és una mica lluny, no? També com al Senegal, una mica lluny, per veure si m'hi acostumava o no. I van repartir a les habitacions perquè era un grup. I van repartir i la senyora que va tocar, pues, bueno, hola, hola, com estem? Bé, pues mira, ara serem paella aquí. Pues sí, ja veurem, tu fa molt que viatges. Sí, jo ja he viatjat més. Jo no, jo és el primer cop. Bueno, ja t'hi acostumaràs, no et preocupis, que ja veuràs què tal.
0: Clar.
3: I vaig la primera nit, de veritat, que no vaig poder dormir perquè pensava, ostres, i si em moc, i si faig soroll, i si ronco, i, bueno, jo què sé, coses d'aquestes. Però després...
0: Però al final sembla que, ja no. Que l'experiència ha estat bona, pel que expliques.
3: Clar, exacte. Això és el que volia dir, que al principi tens aquest neguit de dir, ostres, què passarà? I després de la primera nit, ja pel matí, hola, bon dia, què tal, molt bé, sí, has dormit bé? Dic, jo no gaire, però bueno, és igual, no estava molt cansada. Vale, ja està. Però ja després, durant tot el dia, ja et coneixes amb més gent, gent que viatja sola tenint parella i tenint fills, i gent que viatja sola perquè està sola i està acostumada, no? I a aquesta gent se li nota molt. Estan acostumades i parles de moltes coses i quan et reuneixes al final del dia, doncs amb aquelles persones també, i són persones de diferents professions o de diferents edats.
0: Però al final no esteu totes iguals allà. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Carme. Moltes gràcies per parlar aquesta nit amb nosaltres, a les Dones i els Dies.
3: M'alegro molt d'aquests temes que traieu perquè són molt, molt interessants. M'agraden moltíssim.
0: Moltes gràcies.
3: I felicito amb les dues persones que tens aquí per això, perquè jo crec que sóc valenta igual que aquestes persones.
0: Sí.
3: Ja quan et fas gran, tot això es nota molt. No és igual tenir 30, 40 anys que 70, saps? Llavors ja tot això ho notes molt, perquè viatja molta gent jove i, clar, no t'hi veus al costat.
0: Però
3: i
0: vosaltres
3: escolta,
0: vosaltres us hi veieu, que sou pubilles de cuixa forta, ja ho sabem.
3: Sí.
0: Moltes
3: final,
0: gràcies.
3: Al final t'hi fas en tops. A vosaltres, moltíssimes
0: Merci.
3: Gràcies.
0: Bona nit.
3: Adéu.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: 20 minuts de les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, avui parlant de viatjar sola, encara que tinguis parella. Jo em fa la sensació, no ho sé, que vosaltres ja us sentiu tan a gust que alguna vegada preferiu fins i tot anar soles que acompanyades o què? Com està? Com està la cosa?
2: 50-50, no?
3: Sí. Bueno, jo viatjo més sola que acompanyada amb el meu
1: home. Sí,
3: la
1: en
3: veritat.
1: El teu cas sí.
3: Sí, jo sí.
1: I en el teu, Noemí?
2: No sé, a mi és que els dos viatges que he fet sola per mi han estat tan transformadors i en aquest segon he estat tan feliç que...
1: Que això també és bo per la parella, oi?
2: Sí, exacte.
1: Perquè això us anava a preguntar. En el teu cas, per exemple, aquest viatge a Senegal,
2: sí.
1: Vosaltres teníeu, ho has explicat, un viatge previst a Japó,
2: sí.
1: I li vas dir, mira, em sap greu, però ara mateix això crec que prefereixo anar-me'n una temporada, doncs una temporada que van ser pràcticament 2 mesos, no?,
2: sí,
1: al Senegal.
2: Sí.
1: Com es viu això en parella? S'entén? No s'entén? Que va causar una mica de fricció? Entenc que al principi sí, no?
2: Al principi sí que causa una mica de sorpresa, perquè el primer pensament potser, ostres, què passa, no?, que vulguis marxar sola, però després comprensió total i acceptació,
3: sí,
2: i per
3: sí,
2: part teva
3: igual.
2: També, no?,
3: sí,
2: pel
3: sí,
2: que has
3: sí.
2: dit. I jo penso que al final és sa, és bo, és, jo crec que fins i tot, no?, recomanable, doncs, tenir la llibertat de poder-ho fer si ho sentim. Mm-hmm. I després...
1: I creieu que també és bo per la vostra relació de parella? És a dir, això enforteix? Perquè quan tornes pots
3: jo
1: explicar
3: crec que
1: coses...
3: Sí, mm-hmm. quan tornes és com tens ganes de veure'l, no? I d'estar amb ell i l'expliques. I això jo crec que va bé. Bueno, jo amb el meu home... És que ell... És ell qui també
1: m'anima.
3: Uh-huh.
1: Clar, vosaltres, per exemple, porteu 30 anys junts.
3: Sí.
1: I teniu una filla de 22, clar, són molts anys, eh, per
3: sí,
1: estar
3: sí.
1: amb algú.
3: Sí,
1: I clar, és com que ja tu has explicat tot una mica, eh?
3: Clar. Sí, ja ens sí. coneixem massa i tot.
1: Clar.
3: No, i la veritat és que, no sé, molt bé. Encara que no te'n vagis, no fa falta que te'n vagis molt lluny, eh? Jo a vegades... A l'estiu dic, doncs me'n vaig 2 dies a l'escala, o me'n vaig a Tossa, o me'n vaig aquí al costat. És que no fa falta que te'n vagis molt lluny. Simplement,
2: sí, exacte.
3: Si tens ganes d'anar-te'n 2 dies a la platja, pues, jo agafo i me'n vaig. I el meu home, encantat. O sigui, no em posa cap pega.
1: Està clar que aquí hi ha d'haver una relació sòlida, que hi hagi confiança, no?
3: Sí.
1: Perquè ho dèiem abans d'entrar, estàvem sempre fent conversa abans d'entrar una miqueta, i dèiem, clar, no tothom potser s'ho prendria igual de bé, perquè potser no hi ha la confiança amb la parella, o potser algú no ho faria d'una manera tan neta, simplement perquè necessito trobar-me a mi mateixa, com tu deies, al Senegal, potser és que el que vull és tenir una aventura, o el que sigui. Tots aquests dubtes, tot això, és lògic que existeixi i per això hem trucat a la Montse Iserte, que la tenim al telèfon, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, molt contenta de poder participar també amb vosaltres i aportar el meu granet de sorra.
1: Escolta, estava esperant l'orella, m'imagino sentint la Noemí
3: sí.
1: I l'Isabel. Explica'ns una mica, perquè clar, tenim curiositat, perquè això que dèiem, no? De seguida que algú diu vull viatjar sola, s'aixequen les alarmes. Que no estàs bé, carinyo, que no t'entens amb aquest noi. Què passa amb tot això?
4: Com a terapeuta. Totalment, no? Jo crec que molts cops venim d'una societat que ens ha ensenyat que un cop estem emparellats hem d'estar junts i ha de ser etern i fusionar-nos i no podem viure cap moment separat perquè si no és sinònim de que la relació no està funcionant bé. I molts cops és el contrari, justament això el que acaba fent és ofegar la relació, ofegar la persona, a les persones que formen part d'aquesta relació, no? Necessitem, per descomptat, un espai comú d'alta qualitat, un temps d'alta qualitat, però també necessitem conservar aquell espai individual per part d'un i per part de l'altre, perquè aquest espai individual ens aporta moltíssim, ens aporta aire fresc, ens aporta converses noves, ens aporta també trobar a faltar l'altra persona, ens aporta veure la persona que no és meva, no és de la meva propietat, que en qualsevol moment pot tenir una vida interessant més enllà de mi. I això em fa admirar aquella persona, em fa trobar-la a faltar, em fa sentir desig, o sigui, realment ens aporta moltíssim. Ara bé, hem de tenir un equilibri també en passar temps de qualitat amb la parella. Si jo me'n vaig de viatge i mai tinc moments per la meva parella, aquí també se'n ressentirà.
1: tu, que fas, per exemple, la teràpia de parella, m'imagino que t'has trobat en ocasions en què un no confia o un qüestiona l'altre en aquest sentit. O pensa que aquí darrere d'aquesta decisió hi ha alguna cosa que no funciona. Això m'imagino que també t'ho deus trobar. Clar, aquí s'ha d'analitzar, sí. No? Perquè m'imagino que hi ha alguns casos, com deien, que no deu ser perquè l'altra persona vol, que potser pot ser una mena de fugida o de maquillatge de fugida, no ho sé. O no?
4: Sí, efectivament, no? Jo crec que com que no estem habituats, quan algú ens proposa això, ja et salten les alarmes. Dius, ui, què està passant aquí? No? I possiblement el primer que ens passa pel cap és vol ser-me infiel i se'n va a l'altra punta perquè no el pugui enganxar, no? Però realment no és així.
1: La Noemi està mirant dient sí, jo me'n vaig anar al Senegal per això.
4: Sí.
2: No, segur que molta gent no devia pensar, eh?
1: Clar. Exacte.
4: Efectivament, però no, en absolut té que ser així. Aleshores sí que es poden despertar inseguretats, pors, no? Perquè al final primer tenim el pes de la societat que ens ha marcat com ha de ser una relació. I això ens desquadra una miqueta i quan desquadrem per primer cop alguna cosa, ens sembla molt estrany. Però gràcies a les persones pioneres, després això es va normalitzant i es va veient d'una altra manera i dius, ostres, com va ser, no? que abans no poguéssim fer aquests viatges per separar. No? Però, òbviament, es desperten pors algunes que tenen tot el sentit del món, altres que són treball propi de la persona, no? Com la gelosia de què farà, amb qui estarà, i si coneix algú, poden sorgir inseguretats, a veure si se n'adona que està millor sola que sense mi, no? Però també a vegades pot haver-hi algú de queixa des d'altres llocs, com tinc por a quedar-me soles, tinc la sensació d'abandonament, sobrecarga amb el tema de criatures, no? De dir, ostres, és que em sento desbordat amb el tema de tasques domèstiques, de criatures. Clar, aquí a vegades un s'ha de treballar el que li està succeint i altres s'han de negociar.
1: Mira, nosaltres fa setmanes, no són vacances, però vam entrevistar una biòloga marina que deia que abans d'anar a l'Antàrtida havia deixat unes carmanyoles per ella estar tranquil·la. Clar, això també passa perquè, clar, el pes de les dones, que moltes vegades, encara que no vulguem, són les que es dediquen a les cures, les que tenen molta feina extra en aquest sentit, dels fills, etc. Clar, també jo entenc que potser les necessiten més que ningú, aquelles vacances. Llavors, això ho viuen amb molta culpabilitat, les dones, el fet aquest de marxar quan tens persones que depenen de tu, o no?
4: Absolutament. Jo crec que la majoria, no sé, que ens treballem molt, vivim amb aquesta culpa. Et diré més, quan fem vacances en família, molts cops no estem fent vacances. Jo penso en la meva mare i s'ha fet un fart de cuinar, de netejar. Al final et canvies d'indret, però segueixes fent el mateix. Aleshores, això no són vacances. I és cert que quan tu et fas un viatge soles o d'una altra manera...
1: Sí, anem a l'estiu a no sé on, però tens a la mare allà fent canelons, no?
4: Esclavitzada, correcte, no? Sí. Aleshores, hi ha molta culpa femenina. No és que hi hagi un problema en marxar, no? El problema està en aprendre a gaudir del que estàs fent sense sentir-te culpable, no? Perquè hem nascut i hem crescut amb aquest mandat de cuidar, no? I aleshores comencen a aparèixer aquests típics pensaments de ai, és que potser sóc egoista, pobra, l'estic deixant sol, les nenes que em trobaran a faltar, potser sóc una mica mala mare, no? Perquè mira que les altres no ho fan, no? I a vegades ens hem de plantejar una miqueta, bueno, què passaria si fos ell qui marxés? Li diríem que és un mal pare? Sentiríem que està abandonant? Sentiríem... No? Molts cops hi ha una exigència desigual i el pes recau sobre les dones.
1: I diries, per exemple, que les dones això d'anar a viatjar soles ho estan fent més últimament? Ens estem començant a alliberar de la culpa i d'aquestes pors i som més independents? O ens sorprendríem perquè, en general, les dones ho hem fet històricament més i els homes menys? Clar, no et puc demanar estadístiques, eh? Ho et dic una mica per la teva experiència.
4: Sí, tampoc sé, eh? Però genèricament i el sentit comú el que em diu és que està claríssim que hi ha una evolució cap a que cada cop puguem viatjar més soles. Penses en les nostres àvies, és que no tenien permís ni per sortir del país sense el consentiment del seu pare o del seu marit. Vull dir, és que era un objecte de l'altre, no? Aleshores, clar, hi ha hagut un progrés, segurament... gent més gran, en genèricament, encara veu molt malament. Ai, però feu activitats per separat, però perquè... I poquet a poquet això s'ha anat regulant, no? I cada cop ens trobem amb més dones. Vaja, jo ara en conec forces i jo també ho he fet, no? De poder
1: viatjar. Això t'anava a preguntar, dic, a veure la terapeuta.
4: Sí, en casa d'Herrero, que diuen.
1: Exacte.
4: Sí, també et diré, sí que ho he fet, però ho he fet per feina, fins ara. Jo tinc una menuda, encara molt menuda, que té 3 anyets, sí, acabats de fer de fa una setmana, però, per exemple, ara ja pel setembre m'he agafat un parell de nits a fora per anar amb les meves germanes a un concert i ens n'anem a Madrid. Vull dir que sí, sí, s'ha de cultivar allò que del que prediquem.
1: Absolutament. Doncs Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, moltíssimes gràcies per haver-nos fet una mica aquest retrat. Fins aviat.
4: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
1: Merci.
5: Mes yeux grandis découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit.
1: Dos minutets que passen de 2:15 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, sentint Les dones i els dies, parlant amb la Noemí, amb la Isabel, que estan aquí apuntant, una mica amb el cap, allò, totes les coses que sentíem ara. Tot això que estàvem explicant, culpabilitats, etc. Hi ha hagut moments així que us ha estrenyut una mica la sabata o què? Com heu viscut això?
3: Jo, quan la meva filla era més petita,
1: sí,
3: no marxava, quan era peque. A partir dels 4 anys ja sí. Però me l'emportava, eh?
1: Sí,
3: o sigui, me l'emportava... No sé, hem anat a París, hem anat a Londres, hem anat a Roma, des de ben petita. I ella encantada, jo també.
1: Anaves sola amb la teva filla,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí.
1: Noemí, tu com vas començar, per exemple, a viatjar sola? Quan vas tenir com la certesa de dir això ho vull provar? Perquè sempre hi ha un primer dia, no sé si el recordeu també.
2: Sí, jo en el meu cas és un cas una mica especial perquè jo el meu primer viatge va ser un viatge que vaig fer en un moment on jo estava transitant un dol.
1: Que s'havia mort la teva parella.
2: Sí,
1: eh?
2: S'havia mort la meva parella. I vaig sentir que necessitava com allunyar-me del meu entorn més immediat, aturar la meva vida i anar a un lloc on pogués fer com una mena de recés de silenci o de fer un reset. I va ser quan me'n vaig anar aquí a la ciutat de Sauira, on hi vaig estar 9 mesos sola. Allà vaig anar-hi sola, totalment sola. I clar, allà la meva vida va canviar, vaig tornar que era una altra persona, no? Fins i tot vaig canviar la meva feina, jo era economista, vaig començar a escriure i a dibuixar en aquesta ciutat, primer com a autoteràpia, però després vaig connectar-hi tant i sentia que era algú que sortia tant de mi que amb el temps doncs, he reconduït la meva vida cap a tot això que vaig començar.
1: O sigui,
2: allà.
1: Que d'alguna manera el viatge també va canviar la vida, l'ofici i tot,
2: sí,
1: perquè tenies
2: tot.
1: Una altra feina absolutament diferent.
2: Sí, sí,
1: és fort,
2: sí.
1: Això. Suposo que també la vivència personal que ens explicaves,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Clar, amb el tema de viatjar soles, quan ho fem dones, la gent també, a part de tot el que hem dit ara, ens pregunten, i no teniu por? També per la seguretat, pel fet d'estar soles com a dones en espais on potser sou minoria, no us sentiu segures, en països on no coneixeu l'idioma, on la idea de la dona és diferent que la d'aquí. Clar, tu, per exemple, vas anar al Marroc, no és que sigui la ciutat sin ley, però m'imagino que hi havia certes pors.
2: Sí, i els dos viatges llargs que he fet sola, clar, he anat amb ciutat... O sigui, no m'he mogut pel país. O sigui, m'he estat sempre en el mateix lloc, o gairebé sempre. Per tant, sí que aconsegueixes crear un cercle una mica més de confiança, no? Que tu tens casa teva, tens les teves rutines, els primers dies potser sí que pel carrer et diuen coses, però després doncs, ja formes part com del paisatge de la ciutat. És com començar una petita vida en un altre lloc i potser això dona una mica més de sensació de seguretat que no pas si comences a voltar pel país amb la motxilla i un dia en un lloc, un altre dia en un altre i fent trajectes per carretera i potser vivint situacions que poden contribuir a portar una mica més de risc.
1: Clar, em dèieu abans que per vosaltres també el fet de pensar que no us passarà res... Això també us ajuda, que les dues d'alguna manera sou molt confiades.
2: Sí.
3: Sí. Bueno, jo, també...
2: No jo sap, no tinc bueno, mai por.
3: No, jo tampoc. És que no he sigut mai poruca, llavors.
2: Fins i tot tornar de nit a casa, estar en un lloc sola de nit... No penso mai que m'hagi de passar res. Llavors, bueno, no sé, sí, això ajuda, sí, clar. Això ajuda.
3: Perquè vas més confiada.
2: Sí.
3: No vas mirant, no? I ara em passarà això o... No sé.
1: Ara li preguntarem a la Carme Puig, que també la tenim al telèfon. Carme, bona nit, com estàs?
6: Hola, bona nit, bona tarda, bona nit.
1: Escolta'm, tu tens 67 anys, si no et sap greu que ho digui.
6: Sí, no, no, cap problema. Soc fa... nascuda del maig, del Exacte. Maig del 59.
1: Molt bé, i en fa 47 que estàs casada i viatges sí. soles, amb viatges organitzats, en aquest cas per agències de dones, i després els viatges també els fas en grups de dones, però no us coneixeu entre vosaltres.
6: No,
1: I,
6: no.
1: I ara fa 10 dies que has tornat de Mèxic.
6: Sí, exactament. A veure, jo viatjo el mes d'agost amb el meu marit, viatgem per Setmana Santa, viatgem pels ponts, tenim una autocaravana, ens hem mogut per tota Europa al llarg de tots aquests anys, i per tant jo sempre viatjo amb el meu marit. El que passa és que en el 2019, doncs, en un moment determinat, a Tarragona ens vaig conèixer amb una persona, una senyora, doncs, que tenia una petita agència de viatges per a dones. I em vaig aturar i vaig preguntar què és el que fas i on aneu. I doncs em va dir, mira, el proper viatge que farem, i això va ser el 2019, el proper viatge que faré d'aquí 3 mesos és a Jordània. I jo vaig dir, doncs mira, em faria il·lusió anar-hi. Dic, arribaré a casa...
1: No saps res, tu. No, Jordània, no et va dir a Calafell, no, a Jordània.
6: No, clar, perquè jo allà a Europa ja ho viví, diverses vegades, i a Espanya també, per
1: sí,
6: tant.
1: Sí, sí.
6: I jo vaig dir, mira, Dolors, jo arribaré a casa, em parlaré amb el meu marit, li diré que vaig a dir que aniré de viatge i ja està. O sigui, no vaig haver de demanar-li cap autorització.
1: Què va passar quan vas arribar a casa?
6: No, jo li vaig explicar i em va dir, bueno, si vols anar bé, cap problema, vull tenir confiança absoluta, i per tant, doncs, em va dir endavant. I el 2019, doncs, vaig viatjar, crec que eren 13 o 14 dones, hi havia com dos grups, unes més joves, de 40 anys aproximadament, i unes altres, doncs, de 50 fins a 70. Estic parlant del 2019, jo no tenia encara 67 anys, no? Llavors, l'any següent, bueno, va ser l'any de la pandèmia, i el 2021, doncs, vaig anar a Egipte, també amb la mateixa persona que...
1: I escolta, com és això de viatjar amb gent que no coneixes? Com va ser la primera vegada? És a dir, et va satisfer perquè
6: bé,
1: ho has tornat a repetir?
6: Bé. Sí, vaig repetir el 2021 a Egipte, el 2022 em vaig fer mal al peu i vaig haver d'anul·lar el viatge a Tailàndia, vaig anar el 2023 a Dubai, el 2024 vaig fer a Xina...
1: M'encanta perquè ho tens tot apuntadíssim, eh? Jo no sé ni què he fet la setmana passada.
6: Ho recordo molt bé. L'any passat vam fer la Índia del Nord, que em va agradar molt, el Taj Mahal... I
1: escolta'm, perdona, una cosa. Ara que no ens sent el teu marit...
6: No ens sent ningú.
1: No ens sent el teu marit, eh? No... Què t'agrada més?
6: Ell està escoltant.
1: Ah, sí? No sé, que es posi taps, ara, que no ens interessa que ens escolti. Ara que no ens sent el teu home, o qui sigui,
6: sí.
1: Estàs millor amb un grup de dones o amb el teu marit, o són coses diferents?
6: Són coses diferents. Jo amb el
1: meu
6: marit
1: viatjo
6: molt bé. No. Em senti o no, ell ho sap. Nosaltres viatgem molt bé, viatgem sols. Ens agrada molt, doncs, o sigui, tenim amics, però quan fem vacances.
1: Ja.
6: Perquè tenim empresa i ja estem molt en contacte amb persones. Llavors, volem desconnectar. I, per tant, a més, també tenim una autocaravana que, per tant, ens dona tota la llibertat, saps?
1: Sí, però t'anava a preguntar què és el que fa diferent quan estàs amb altres dones o quan estàs sola. Què
6: mira,
1: és el que ho fa diferent?
6: No és ni que em senti lliure ni que haig de desconnectar. No, simplement que hi ha uns destins que em fan il·lusionar-hi i que, com que veig doncs, que hi ha aquestes petites agències doncs, que organitzen aquests viatges, doncs, si m'encaixa el lloc i m'encaixa les dates, doncs m'hi apunto. Allà que t'hi trobes? Doncs t'hi trobes dones que no coneixes. Jo a cada viatge he conegut a dones que no les coneixia, no les havia vistes mai.
1: I això també suposo que també...
6: Habitació.
1: Clar, és enriquidor.
6: També hem compartit habitació, saps? I... sempre hi ha persones que hi ha més feeling i que després conserves l'amistat i et continues comunicant amb elles, i altres pues, que ja no ens hem parlat més, no? Perquè,
1: exacte.
6: Evidentment, no sempre...
1: Com a la vida.
6: És igual, no?
1: Com a la vida.
6: Com a la vida, exacte. I jo, doncs, mentre la salut no em falli, doncs jo intentaré seguir fent uns quants viatges més. Vull dir, aquest any vam fer, ja fa una setmana que vaig tornar, que vam fer a Mèxic, però vam fer la península de Yucatán, i llavors els dos últims dies vam anar a la illa de Holbox, que vam estar fantàsticament bé, érem 9 persones.
1: Ens estàs fent amb vegeta,
6: sí.
1: T'hem de dir. O sigui, frenem-ho això. Carme, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies
1: per trucar-nos. Merci,
6: bon
1: bona
6: dia,
1: nit.
6: Moltes gràcies,
1: merci.
6: Bona nit.

0: Les dones i els dies, parlant de dones que viatgen soles i que s'ho passen bé, clar, jo així també, amb aquest percal que ens ha explicat la Carme, jo és que no sé què faig aquí, o sigui, estic perdent el temps.
1: No és ben bé sola, eh?
0: Clar, això és diferent. Clar, són en grup ja, però sí, suposo que per algunes dones, també d'alguna generació, no fer-ho amb el marit ja és un acte revolucionari, m'imagino.
2: Però que està molt bé que hi hagi agència.
0: I tant. De fet, em sembla que en parlarem amb alguna d'aquí no res, una agència que es diu Dones Viatgeres, que ja està feta per dones. Perquè el que sí que tinc ganes de preguntar-vos, vosaltres, si creieu que pel fet de ser dones sí que hi ha unes especificitats o coses en les que heu de tenir cura o compte a l'hora de viatjar soles. O no hi penseu, amb tot això?
2: Bueno, jo no hi penso gaire. No he anat a puestos així, és molt estrany, eh?
0: Sí.
2: O sigui, he anat a Itàlia, he anat a Londres, a París... A veure, són puestos que no...
0: No hi has pensat en això.
2: No.
0: Però, clar,
2: no,
0: per exemple, tu que has anat al Senegal, a Saouira, al Marroc... Sí. Imagino que sí que hi havia més prevenció. No,
1: la veritat és que no.
0: Anessis per la plana de Vic.
1: Sí. No, la veritat és que aquí al Senegal, que ho comentàvem abans... No he tingut cap problema. Al final estava tan confiada que em descuidava de tancar la porta amb clau.
0: Clar, clar. O sigui, ja estaves...
1: Sí que estava en un poble petit, no estava a Dakar, no estava en una ciutat gran, que suposo que sí que haguéssim pogut haver algun altre més problemes.
0: I us feu amistats? Heu fet amistats d'aquest anar soles, de seure't en un lloc? Perquè sí que és veritat que això que dèiem, hi ha dies que tens ganes de comunicar-te, hi ha dies que fàcilment doncs pots parlar amb el cambrer per dir alguna cosa, no? Però hi ha moments també que m'imagino que potser et fa mandra, et fa por o et fa vergonya. Com viviu aquests petits obstacles lògics, diaris, de dir jo ara si parlo aquí amb aquest que tinc al costat es pensarà que estic lligant, no ho sé, m'invento. Em posaré en una situació de risc. No hi penseu? Penseu, si es pensa que lligo, doncs és veritat. A veure, digueu-me.
1: No, potser sí que el tema de començar a parlar amb algú, sobretot si és un home, doncs jo en aquest cas sí que prenc una mica més de precaucions i si no és un lloc que ja hi has anat diverses vegades i que ja, no?, identifiques sí, sí. qui és qui. Clar, jo en el meu cas vaig començar a fer vida en aquest poble com si jo visqués allà.
0: Yeah.
1: Cantava amb el cor de l'església, anava a dinar doncs, amb dos o tres llocs.
0: Això al Senegal, eh?
1: Llocs, sí.
0: Que fort.
1: I, esclar, jo...
0: Et van adoptar.
1: Clar, a mi em van adoptar. A mi em cridaven pel carrer, bonjour la corista.
0: Bonjour la corista.
1: Perquè, clar, era l'única blanca que cantava el cor de l'església.
0: Clar,
1: la gent em coneixia i jo no sabia ni qui eren. O sigui que després, clar, això et fa agafar com molta confiança. Mm-hmm.
0: I heu fet amics d'aquests viatges que heu fet? Gent que ara després teniu contacte, us truqueu, us escriviu, etc.
2: Més que res, després, amb Instagram ara.
0: Clar.
2: Ara ja, pues, jo què sé, he fet amiguetes d'aquests que trobes als hostels i... Normalment o vaig a habitacions de dones o... Perquè és més còmode, per mi és més còmode. I normalment als hostels ja n'hi ha habitacions només per dones. I llavors doncs, vas com més tranquil·la, no? I sí, he conegut forces noies, o sigui, noies més joves que jo, clar. Però bé, en seguim parlant per Instagram i aquestes coses. Mm-hmm. I també quan he anat a... He conegut, o sigui, he anat a Itàlia, doncs... Amb el tema de les canes. També he conegut a moltes dones que ens seguien per Instagram i a lo millor una que viu
0: dones
2: a Itàlia.
0: Dones amb el cabell blanc.
2: Vaig a Itàlia i ens coneixem.
0: Exacte. O sigui, ha sigut com una porta oberta per parlar amb altres dones. El fet de l'edat m'imagino que també és important aquí. Una es va despullant de manies.
1: Sí, totalment. Sí,
0: absolutament.
1: Jo crec que sí, eh?
0: Tenim a la Laura Ventura, que coneix moltes dones viatgeres, una agència de viatges només per dones. Laura, com estàs?
3: Hola, bona nit, molt bé.
0: Què tal? Escolta, no sé si has pogut sentir una mica, però tu diries, si es podries fer un retrat una mica robot de les teves clientes, de les que busquen això, anar a viatjar soles, què tenen més aviat? Porten 30 anys casades, tenen 50 anys, com va això?
3: Bueno, hi ha una mica de tot. En quant a edat, tenim de totes les edats, però sí que és veritat que la gran majoria són a partir de 45-50 anys. I són dones tant en parella com sense parella. Vull dir, a vegades la gent se pensa que les dones que venen als nostres grups pues, són, no tenen parella i per a res és així. Vull dir, està una mica allà meitat i meitat. Eh? Hi ha moltes també que tenen parella, no? Que és el tema que esteu tocant vosaltres avui aquí i que bueno, decideixen viatjar soles per diversos motius. Però digues.
0: No, t'anava a preguntar, dic, se't confessen i diuen, és la primera vegada que ho faig, el marit em deixarà, pateixo, els xiquets els hi deixaré les quarmanyoles. Com és això? Com és aquesta conversa?
3: Bueno,
0: perquè m'imagino que hi ha gent que li costa més, i hi ha gent sí. que ho té claríssim, però tu que deus parlar amb moltes dones, què et trobes? Mm.
3: La majoria els xiquets ja els tenen grans, llavors no s'han de preocupar per aquesta part i per la part de la parella, bueno, jo crec que tenen, la majoria ho tenen bastant clar ja, potser perquè moltes, el motiu és que a la parella no li agrada viatjar o no li agrada fer segons quins viatges, a lo millor viatgen més a prop, més viatges més relaxats, però els viatges més exòtics o més llunyans o el que sigui, no els hi agrada sí. I llavors pues, al final... Pues bueno, ja tenen una edat i una no, i arriben a un punt això que tenen els fills grans que diuen, bueno, pues jo ja no vull deixar de fer-ho, no? Perquè tu no t'agradi fer-ho i jo crec que ho tenen bastant clar, tot i que la primera vegada òbviament sempre hi han dubtes de com me sentiré i com m'anirà.
0: Sí, però, les bueno, valentes jo... són les dones, eh? Aquí.
3: Sí.
0: Escolta, sí. Dones viatgers, on la tens aquesta agència?
3: Bueno, nosaltres estem a les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar, però bueno, sortim sempre des de Barcelona i tenim clientes de tota
0: arreu,
3: Catalunya.
0: Eh? Sí, doncs escolta, ens ho apuntem, Dones Viatgeres, aquesta agència d'Alcanar, però que va per tot arreu i que munteu viatges allà on vulguin, que no ens hi apuntem naltros aquest estiu. Aquí les tres que estem aquí a la taula. Moltíssimes gràcies. Laura, una abraçada.
3: A vosaltres,
0: merci. Bona
3: una
0: nit.
3: Abraçada. Adéu. The wind is in from Africa.
0: Last night I couldn't sleep. Noemí Morral i Isabel Tamayo, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut aquesta nit, perquè jo crec que sou també una veu per l'esperança, per si hi ha algú que no ho té clar i no acaba de decidir...
2: Que s'animi.
0: S'està comprant guies aquests dies, les comença a llegir i no s'atreveix, que s'atreveixi, no?
1: Que s'atreveixi.
0: Escolta, jo vull anar a l'hostal aquest de Senegal, on vas anar tu, que la propietària de l'hostal
1: sí,
0: és una catalana de Granollers.
1: Sí, sí. Vindrem amb ella a veure.
0: Home, sisplau. És que potser us vinc a veure jo, també t'ho dic.
1: Podem fer el viatge d'anada i tornada juntes.
0: Exacte, exacte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat. Deixeu els passaports aquí, quietetes una estona. Merci.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
2: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Ja m'entens.
5: Un programa d'un altre gènere.
6: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
4: Amb David Ávila.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
9: Ai, com que fa tanta calor, tot i que aquí a l'estudi no es nota. Marc García Puig, bona nit. Com
10: bona
9: estàs?
10: Doncs
9: m'imagino que t'han entrat ganes de viatjar.
10: Sí, m'han entrat ganes de viatjar, però del que parlarem té una...
9: Té a veure.
10: Perquè
9: tu ens proposes avui que nedem i que nedar és un acte empoderador per les dones i moltes altres coses. Però, escolta, comencem.
10: Anem per parts. Jo avui vull convidar a totes les dones que ens escolten a que adquireixin una nova obsessió, una obsessió de les bones, que jo vaig adquirir a partir dels 40 anys, que és la de nedar. Val? Perquè, a més, he vist que és una experiència molt compartida per moltes dones que em vaig trobant quan vaig a nedar al mar, a la piscina, que moltes dones han descobert la natació en moments difícils de la nostra vida. Ens ha resultat una mena...
9: Un bàlsam,
10: una salvació, perquè hi ha alguna cosa màgica en nedar, no? En això d'agafar la bossa a primera hora del matí, a última hora de la tarda. Creua tota la ciutat. Jo creuo tota la ciutat.
9: Sí, això t'anava a dir. Per què creues tota la ciutat? Perquè te'n vas a nedar amb alguna piscina en concret,
10: sí,
9: que t'agrada molt. Fas turisme de piscines?
10: Jo faig turisme de piscines, però és que més... Mira, deia John Berger que hi ha gent que té bars preferits.
9: Sí.
10: I després hi ha gent que té piscines preferides.
9: I tu ets
10: com
9: d'aquestes.
10: Ell i com jo.
9: Jo anava, un temps, fa molt de temps, anava a nedar en una piscina d'aigua salada.
10: Meravella.
9: Que es diu Claró, que és un gimnàs que està allà al costat de la Barceloneta.
10: Ah, mira, hi hauré d'anar, perquè aquesta no la conec,
9: sí,
10: encara.
9: Sí, és una meravella. Sí, que tu fas turisme de piscina, eh?
10: Jo faig turisme de piscina i... I aquell moment en què dius, què faig aquí, l'aigua està freda, perquè sempre està freda, és igual l'època de l'any, sempre hi ha un moment en què dius, quina mandra. Però llavors entres, i com canta aquí Florence and the Machine, no? Hi ha un moment, comences a moure amb mandra, i hi ha un moment que es produeix la màgia de que estàs nedant, i nedar què vol dir? Flotar, no enfonsar-se. I aquí està la màgia, no?
9: Clar, que dius, tot el que m'està passant a la vida no té cap pes, perquè dins d'aquest medi jo em sento bé i puc continuar tirant,
10: sí,
9: no?
10: I jo no m'enfonso, no? Uh-huh. I això és pura màgia. Llavors jo et convido, Montse...
9: M'encanta. M'he enamorat ja, eh? Me'n vull anar a nedar. No vull estar aquí.
10: I a part, jo he descobert una connexió entre literatura, entre escriptura i natació, no?
9: Per exemple, menys.
10: Per exemple, la Colombe Schneck, no? Colombe Schneck és l'autora de la trilogia de París, que va publicar No fa massa lumen... I ella diu, defineix la seva trobada amb la natació com un moment tan important per la seva consciència feminista com, atenció, la lectura del segon sexe de Simone de Beauvoir.
9: Això es diu molt,
10: ella té 57 anys, pateix una ruptura sentimental molt dolorosa i diu que comença a nedar perquè és l'única activitat que pot fer sense plorar. Mhm. Escoltem aquí a la cantautora francesa Clio.
9: Sí, sí, que a més es diu la Najosa, no?
10: La Najosa, la nedadora,
9: sí,
10: i parla de nedar, no? En aquest cas, en una platja, però la Colombe Schneck descobreix, en els 57 anys, la natació a una piscina municipal de París. A una piscina municipal de París, on ella comença a prendre classes de crawl, ho escriu en la seva, en aquesta trilogia de París, que la tercera part és només un volum, un llibre, però la tercera part es diu, fixa't que bonic, Montse, La ternura del crol. Val?
9: Oh.
10: I explica que comença a fer classes de crol i al principi conta, no? Perquè en l'edat això de contar. Contes piscines, contes braçades, no? I en uns mesos, al cap d'uns mesos, es dona compte d'una cosa, que és que comença a avançar els homes en els carrils. Que és una cosa que a mi també m'ha passat i que moltes oients crec que els hi haurà passat.
9: Al tanto.
10: Al tanto, aquests homes musculosos...
9: Són unes sirenes.
10: No, perquè... Bueno, comença a avançar aquests homes musculosos, alts, no? I ella es dona compte que ella pensava que tenia un cos maldestre, gran, no? Que de repente al nedar descobreix, no?, que allarga el seu cos, que desenvolupa força, que comença a confiar en la capacitat del seu cos per no enfonsar-se, i a més hi ha tot un tema del ritme, la respiració, aquesta sensació de fluïdesa, no?
9: M'encanta, m'encanta. Natació ja, totes.

0: Cançó mitiquíssima de finals dels 90 d'aquest grup de Sant Sebastià, que eren La Buena Vida, que jo sé totes les cançons de memòria d'aquest grup.
1: I aquesta diu una cosa molt bonica, que diu "Tiene el corazón azul de nadadora". Jo convido a tothom a que el cor se'ns torni una mica blau avui, no? Perquè fixa't una cosa, els experts, i poso experts entre moltes cometes, aquí ho heu parlat moltes vegades al programa, tu te n'has fet un fart de sentir-ho, però mai suficient, no?, com se'ns desprecia les dones en l'àmbit de l'esport, no? I jo, per preparar aquesta secció, he buscat, no?, i he trobat articles que diuen que la natació és un dels pocs esports on les dones podem superar els homes. Llavors, ho poso entre moltes cometes perquè, no?, segurament aquí hi ha un biaix de gènere, no?
0: Absolutament.
1: Però sí que m'ha agradat les raons que donen. Les imagines, Montse?
0: No, no, tira, tira.
1: Val, doncs resulta que tenim un cos que representa que és millor per la flotabilitat. I les raons d'això són
0: perquè
1: raons...
0: tenim pits, cul...
1: Perquè tenim més acumulació de greix, un 16% més d'acumulació de greix a malucs, no? Els llocs on no ens agrada tindre greix, doncs això ens serveix...
0: Ens serveix per flotar.
1: Per flotar. I també la menor densitat òssia, no?, que és una cosa que ens castiga molt a les dones, a més a partir de certa edat. Doncs per nedar, aquelles coses que rebutgem molt del nostre cos,
0: són
1: resulta...
0: Bones, són bones per nedar i per resistir a l'aigua. Escolta, jo no vull que acabem aquesta secció sense parlar d'un llac que jo no he nedat mai, però vaja, que està a Londres.
1: Sí, jo convido a tothom que ens escolta a que vagi... Hi ha una sèrie de llacs a Londres que estan al Hampstead Heath, on la gent va nedar. Però en concret hi ha un, que és el Kenwood Ladies Pond, que és un espai reservat només per les dones i que compta més amb un servei de voluntàries que fan de socorristes, no? I jo ho vaig descobrir a través de la Deborah Levy, que explica, que és una autora
0: que ens encanta.
1: Ens encanta, que en el Coste de la Vida, que és una espècie de relat autobiogràfic, explica com la seva mare li va ensenyar una tècnica per buidar els seus pensaments a un d'aquests llacs de Hampstead Heath, no? I la Deborah Levy, en tota la seva obra, la natació està molt present i, a més, crea uns paral·lelismes molt bonics entre nedar i escriure, no?
0: I també parla de que quan nada va buidant els seus pensaments, els deixa a l'aigua, podríem dir.
1: Sí, això és la tècnica que va aprendre de la seva mare. En concret, li va ensenyar una tècnica per lliurar-se per complet a l'aigua, surant amb la mirada cap al cel, buidant els seus pensaments. Això és una cita de El Coste de la Vida. I ella explica, en El Coste de la Vida, reflexiona molt sobre el seu matrimoni fallit i la seva decisió de no tornar, en una metàfora, nedant cap a un vaixell que s'estava enfonsant i decidir nedar cap a altres llocs. I, per exemple, ens explica que fa aquest turisme de piscina per tota la ciutat de Londres, acompanyada d'una amiga seva adinerada, que va anar amb el xofer, i van per les piscines de Londres nedant, no? Uh-huh.
0: M'agrada aquesta idea de flotar, per aquesta cosa de que per moltes coses que et passin, les dones estan allà resistint i aguantant, eh?
1: I fixa't una cosa molt curiosa, que la natació en aigües obertes, perquè no volia acabar sense parlar, no?, de fet, en aquests llacs de Hampstead, ara s'està cobrant entrada. Hi ha tota una batalla amb això, no?, perquè també el fet de nedar parla molt sobre l'espai públic aquàtic, no?
0: Clar.
1: I la natació en aigües obertes en el mar no costa diners, no? És important sortir sola, quan encara no en saps, i tot plegat, però les dones hem estat pioneres de la natació en aigües obertes. De fet, les dones que durant els principis del segle XX volien nedar i no se'ls estava permès, se les denominava sufragistes de la natació. I van lluitar molt, no?, per aquests espais.
0: Com perquè ara ens prenguin les piscines.
1: Sí.
0: Marc García Puig, és que em queden 3 segons per acabar el programa.
1: 3 segons suficients?
0: No, 3 segons, no. Que mira,
1: per comprometre't que demà anem a nedar.
0: Demà. Nosaltres a les 9 de la nit farem aquest programa remant, com sempre, amb l'equip de les Dones i els Dies. Bona nit.

0: Aquesta setmana Pedro Sánchez viurà jornades complicades. Avui n'ha estat un exemple. Junts i el Partit Popular han demanat que es voti al Congrés la petició d'avançar eleccions. La mesa ho ha tombat amb la majoria del PSOE i Sumar, al·legant que la convocatòria electoral és una prerrogativa del president del govern. Jordi Turull, de Junts, i Esther Muñoz, portaveu del PP, diuen que la situació és insostenible.
1: Defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
2: Que són mentirosos, que són corruptos, y ahora confirma también que son cobardes, porque si esta votación no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
0: L'argument de la covardia és justament el que ha fet servir també el PSOE per respondre.
3: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y dicen, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
0: I aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a la comissió del Senat en què s'investiga el cas Leire Díez. Ha admès reunions amb ella, però hi ha tret ferro i ha afirmat que no va maniobrar per frenar cap investigació del cos que dirigeix.
4: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guàrdia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
0: Aquestes són algunes de les coses que han passat avui, però és que demà la tensió pujarà encara més a Ferraz. D'entrada, de bon matí, li tocarà declarar davant del jutge a Zapatero. Haurà de respondre, per exemple, d'on van sortir les joies valorades en 1.300.000 euros que van trobar a la seva caixa forta.
5: Catalunya nit. El preu del petroli ha caigut per sota dels 80 dòlars al barril de Brent davant la perspectiva que divendres a Suïssa assigni el memoràndum de pau entre l'Iran i els Estats Units. Un memoràndum del qual encara no sabem els detalls, tot i que Donald Trump assegura que impedirà que Teheran pugui fabricar armes nuclears. Ja veurem en quins termes s'expressa aquest memoràndum. Un president dels Estats Units que avui s'ha mostrat descontent amb Netanyahu i Putin.
6: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
5: Tot això s'està coent a la cimera del G7 a França, on tenim el Jordi Baró.
0: I abans de les 11 conversarem amb la periodista Fàtima Llambrí, que ens parlarà de la narcoamenaça, el 30 minuts que s'emetrà diumenge a TV3. Entre altres coses, alerta que la violència, que abans només afectava les bandes de traficants, en alguns punts d'Europa ja ha passat a ser contra les institucions i la societat. Aquest 30 minuts aborda els casos de Bèlgica i de Marsella, que segons Llambrí val la pena prendre nota del que ha passat allà perquè podria arribar a passar aquí.
5: I al Catalunya Nit escoltarem una de les parelles de moda de Hollywood.
7: Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos.
5: Parella a la vida real i a la gran pantalla. Tom Holland és Spider-Man.
8: I mean, look, Barcelona is one of my favorite places to visit ever.
5: I avui a Madrid ens ha dit que és un enamorat de Barcelona, una de les seves ciutats preferides del món. I ella és Zendaya, MG Spider-Man.
9: Yeah, it's interesting. We were kind of sitting down trying to figure out, like, who these characters have much.
5: El nostre company Dani Sainz de Aja els ha entrevistat a Madrid per parlar de Brand New Day, la nova entrega de l'heroi de Marvel, que s'estrenarà el 29 de juliol.
0: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
5: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
10: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Junts per Catalunya està pressionant Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana a la Moncloa. Intenta forçar que el Congrés li demani eleccions anticipades. Els de Carles Puigdemont es volien posar al costat del Partit Popular per exigir la convocatòria electoral, però el PSOE i Sumar han aprofitat la seva majoria a la mesa del Congrés per vetar la iniciativa i impedir la votació. Un nou xoc que arriba a poques hores d'un moment crític per al govern espanyol. La declaració a l'Audiència Nacional demà de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Comencem per aquest intent de Junts. Què és el que ha intentat el partit de Puigdemont i què volia deixar en evidència?
1: Doncs ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar. La iniciativa de Junts tenia més de simbòlic que de pràctic, però ha descol·locat el PSOE, que ha acabat vetant la votació i s'estalvia, per tant, la foto de la majoria del Congrés reclamant eleccions. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
2: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Sumar i el PSOE justifiquen el veto, diuen que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta, i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
3: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional, i a veure qui se suma.
1: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'avui. El Partit Popular, indignat, presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
4: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
1: Mentre Esquerra retreu a Junts la seva maniobra, Oriol Junqueras a les xarxes ha defensat la continuïtat de la legislatura, però reclama Sánchez que prioritzi les carpetes catalanes. Gabriel Rufián va més enllà, veu a Junts còmplice del PP i Vox.
5: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforman una mayoría de derechas, PP, Junts y Vox, pues nada, si se gustan, ¿no?
1: I a la Moncloa respiren tranquils, aliens a la polèmica, diuen que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: I com dèiem, Paula, a més, tot això arriba a poques hores d'una declaració que es preveu crucial, la de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge. Per on pot passar la defensa de l'expresident espanyol?
1: Serà una defensa molt tècnica per desmuntar els indicis contra ell i qüestionarà fins i tot la legalitat dels whatsapps que l'esquitxen, negarà haver liderat cap trama de tràfic d'influències, ni haver mediat a favor del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un altre front per desmuntar, el de les joies milionàries de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir i si les va declarar. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és crítica per al govern espanyol, però confien en la seva innocència. Elma Saiz, ministra portaveu.
6: Confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. El tener un principio de presunción de inocencia en nuestro país no es un eslogan, una frase vacía, es un principio jurídico fundamental.
1: La imatge de demà és una cita històrica, és el primer expresident del govern espanyol que declara com a imputat.
0: Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
7: I avui el cas Leire...

0: Jamás, nunca. Ni de la UCO, ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
1: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
0: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
1: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
0: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
1: Unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
2: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
1: Mentrestant, els socis de l'executiu, tot i ser crítics, rebaixen el to. Carla Delgado, de Més Madrid, i el republicà Joan Josep Caral.
3: Lo que está en juego no es el cargo de una directora o un director de la Guardia Civil, es la credibilidad de una institución.
4: Si lo que dice la UCO es verdad, usted está participando en un gobierno que, digamos, tiene algo de barrillo.
1: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijóo han anunciat que citaran la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Coldo, també al Senat.
5: Doncs bé, sobre l'ambient d'avui al Congrés, amb el veto del PSOE i Sumar a la petició d'eleccions per part de PP i de Junts, hi posa la mirada el periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
6: El Papa ja ha marxat, la selecció espanyola va empatar i Pedro Sánchez es va quedant sense aire. D'acord, la mesa del Congrés, on hi ha majoria progressista, ha maniobrat aquest migdia per impedir que es votessin unes sorprenents esmenes de Junts i del Partit Popular que haurien forçat una moció de confiança encoberta. Una iniciativa parlamentària no vinculant, en virtut de la qual la cambra hauria votat sobre si considerava necessària o no la convocatòria d'eleccions. No passarà, però, de fons, sí que passa i passa gairebé cada dia. És la pèrdua de confiança del govern al Parlament i del projecte socialista de Pedro Sánchez de cara a la societat. També l'expresident Rodríguez Zapatero volia maniobrar per guanyar temps i justificar per què tenia aquelles joies caríssimes sense declarar a la caixa forta del seu despatx. Però els jutges són els jutges, ell i Sánchez són el mateix objectiu de mira i demà, vulguis que no, Zapatero haurà de declarar. Potser es defensa amb un argumentari convincent, tant de bo per ell, però el personatge en el qual s'havia abraçat Sánchez de 2023 per fonamentar èticament el seu projecte s'està desemmascarant com un polític molt tèrbol per contrast amb la imatge de Bambi que havia projectat. Les joies ho revelen. Les fotografies policials dels collarets, dins de bosses de plàstic, són la imatge terminal d'una legislatura que sobreviu amb respiració assistida.

0: Dos minuts i arribarem a un quart d'onze. El govern de la Generalitat ha corregit avui la consellera d'Interior i ha afirmat que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho vulguin. En una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el donava per aturat per les crítiques dels docents.
1: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Doncs això és el que ha dit Núria Parlon aquest matí. Txell Vallespí, què diu exactament el govern de Salvador Illa?
2: Que de paràlisi res, que tot segueix igual i que el pla pilot és bo per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena, les paraules de Parlon, ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
3: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà. Admet, però, que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat.
0: L'oposició, Txell, ho ha aprofitat per carregar contra el govern.
2: Això mateix, fins i tot els socis parlamentaris d'Illa li reclamen que aparqui definitivament el pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra i David Cid, dels Comuns.
4: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
5: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé.

0: obert a retirar-lo.
1: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
2: Doncs a punt d'arribar a un quart d'onze de la nit, fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada passem per la cimera del G7, on s'hi estan discutint coses molt importants.
3: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
6: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
7: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
9: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
10: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
9: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El preu del petroli ha tornat a caure amb força avui, per sota dels 80 dòlars al barril de Brent, després que Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, a Jordi Baró, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què s'ha concretat de nou avui sobre l'acord amb l'Iran?
1: No s'ha fet públic encara el document, tot i que fa ja gairebé 2 dies de l'anunci de l'acord, però la discussió al G7, el segon dia de cimera, ha seguit girant bastant al voltant d'aquest pacte que s'ha de firmar divendres i que Trump ha continuat defensant. Avui el president dels Estats Units ha volgut garantir que l'acord recull per escrit la negativa de l'Iran a tenir una arma nuclear. Enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com càrrecs destacats de la Casa Blanca tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran en aquest assumpte. Trump, però, ho té clar i amenaça, en cas contrari, amb represàlies.
2: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
1: Avui hem sabut que la firma de l'acord amb l'Iran serà finalment en un resort de luxe a prop de Lucerna, a proposta dels mediadors de Qatar i el Pakistan, i després de les protestes anti-G7 amb aldarulls i mig miler de detinguts diumenge a Ginebra, on s'havia especulat que es faria en un primer moment. L'hotel finalment triat ja va acollir fa 2 anys una cimera sobre la pau a Ucraïna.
0: L'altra gran discussió, Jordi, al G7 avui ha estat precisament sobre Ucraïna amb l'assistència de Zelensky. Què s'hi ha negociat?
1: Els líders europeus del G7 han reclamat que es mantingui l'ajuda a Kiev i la pressió a Rússia i Trump, presumiblement amb la solució a la guerra de l'Iran ja encarrilada, ha tornat a posar atenció en aquest conflicte que dura des de fa més de 4 anys. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord de pau.
2: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
1: Zelensky ha participat avui aquí a Evian a la reunió del G7 i assegura que ha notat un canvi de percepció de Trump i la resta de líders, que al seu parer coincideixen tots que Rússia està perdent la guerra.
3: Putin ha d'aturar aquesta guerra i tinc la unanimitat de tots els líders i dels presidents de la Unió Europea. Així doncs, hem tingut la unanimitat que Rússia no està guanyant, està perdent molta gent i que ha d'arribar a un acord com més aviat millor.
1: Zelensky assegura que avui s'han discutit aquí noves sancions contra Rússia. No hi ha hagut públicament massa concrecions, més enllà que Trump ha suggerit que amb la situació a l'Orient Mitjà, en vies de normalització, podria reactivar represàlies contra el petroli de Moscou.
0: Gràcies, Jordi Baró, des de Vienne, França. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: Doncs les crides del G7 a Rússia per negociar el final de la guerra amb Ucraïna no han provocat de moment cap reacció del Kremlin, més enllà d'insistir que si Zelensky vol negociar amb Putin haurà d'anar a Moscou. El president rus vol demostrar a Trump que està obert al diàleg, però només sota els seus termes. Això ens porta cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. El president rus ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula. Per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
2: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Gràcies, Cristina. I encara afegirem una cosa més. La policia polonesa està investigant la mort a trets de l'artista rus Semion Skrepetsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Segons la fiscalia, un home armat se li va acostar ahir en un aparcament i li va disparar dues vegades. Quan la víctima va caure a terra, l'agressor encara li va disparar tres trets més abans de fugir. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys per la possible relació amb els fets que han tingut lloc a uns 40 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia. L'artista era conegut per les seves caricatures de Putin, però també del líder bielorrus Alexander Lukashenko i del dirigent txetxè Kadyrov. Fa només uns dies hauria participat en una protesta davant l'ambaixada russa a Berlín.

0: I aquest matí una fregata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega. Per això anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fregata russa ha disparat al canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest matí, que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fregata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. La Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'avui no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al canal de la Mànega, d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
2: Cinc minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats d'aquesta ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos per part de treballadors locals i internacionals del Txad. Ignasi Abad, bona nit.
3: Bona nit. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són fonamentalment dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució també en camps de refugiats amb menors també. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta a una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària que va fer pel terratrèmol a Haití el 2010.
4: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Quatre minuts per arribar a 11:15, el govern espanyol s'ha compromès a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar aquest projecte. Tarragona, Ricard Boigas.
5: Un dels acords que s'han tancat és que Móra la Nova tindrà la seu jurídica de l'empresa. És un fet rellevant perquè la candidatura comparteix seu amb San Fernando de Henares, a Madrid. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ho celebra.
6: Poder tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que des del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
5: La Generalitat, que posarà els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol del 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Brussel·les aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. A la plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria d'IA li preocupa l'elevat consum energètic i d'aigua que suposarà l'equipament, com explica el portaveu Aleix Carbó.
7: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en total competició en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
5: Bé, la candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. Si s'acaba executant, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros.
2: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar. Són els anomenats mercaurans. També ha denunciat 50 fleques degustació per intrusisme i també per incomplir la normativa municipal. Anna Escura, què diu la normativa sobre el fet que els supermercats puguin tenir aquests espais habilitats? Bona nit.
8: Bona nit. Prohibeix que la zona que hi entra la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. Shell. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
9: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
8: En el cas dels mercaurans, el gremi ha presentat la denúncia contra 30 establiments de la cadena Mercadona, però ja ha avisat que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus.
2: Ja hem dit, Anna, que també s'ha denunciat 50 establiments de fleca degustació.
8: Efectivament, en aquest cas, però ja fa temps que el gremi denuncia aquest tipus d'establiments per incomplir la normativa municipal. De fet, aquests 50 locals ja se'ls havia denunciat. Roger Pallarols ha explicat que són reincidents i ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de locals.
9: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
8: Ara per ara, totes aquestes denúncies són administratives, però el gremi ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
0: I arribarem a 11:15 amb una qüestió que ja acostuma a portar polèmica i que, a més, avui, amb les declaracions que s'han fet, encara potser en portarà més. La COE ha demanat a la Seguretat Social que assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. De moment, comencem per aquí. Rafael de Ribot.
10: Doncs una petició que ha fet el president de la patronal, Antonio Garamendi, que ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front, ha dit, als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics. O sigui, segons ell, a la saturació del sistema sanitari.
11: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de l'empresa.
10: Una reivindicació dels empresaris que Garamendi ha fet en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals, tu ho avançaves, el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant així dels treballadors joves.
12: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
10: Y encara anant més lluny.
12: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
10: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
0: Gràcies, Rafael.
2: Excursionista ha mort aquesta tarda a la Vall d'Aran en precipitar-se per una canal a la zona de Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa. Viella, Sofia Cabanes, bona nit.
13: Bona nit. L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima es trobava pujant per una de les canals del Cap del Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company que ha presenciat els fets ha donat l'avís als pompiers d'Aran que han acudit a la zona amb helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers n'han certificat la mort i han traslladat el cos a Viella.
0: I l'home detingut per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home de 24 anys es va entregar ahir a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, i va confessar el crim. El detingut va sospitar que el logopeda havia abusat del menor. Maria Costa.
14: Segons el relat del detingut, l'home va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva, es va entregar a la comissaria i va confessar el crim. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
15: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasar a disposició judicial.
14: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim.
2: I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
16: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
17: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per allò 5 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
16: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
18: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
16: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
4: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: A partir d'aquest dijous, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
1: Per tant, no només els dies de ple, com en els últims 45 anys, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano. La mesa del Parlament ha acordat acatar aquestes mesures per protegir els funcionaris que hi treballen. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven els dies de ple. Dijous, un cop s'acabi la sessió d'aquesta setmana, les banderes continuaran hissades ininterrompudament, si més no fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
2: El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a Íñigo Errejón ordena ara la seva detenció.
1: Per tercera vegada, l'actriu no s'ha presentat a declarar com a investigada. L'exdiputat de Podem i Sumar la va denunciar per haver dit que ell havia pressionat testimonis en la causa oberta contra ell per suposadament haver-la agredit sexualment. Mulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència.
0: Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
1: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar, per tant, a ser de 24 euros, als quals s'hi afegirien els 6 de la taxa del govern. Les tres formacions han aprovat el canvi a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol.
2: Els grans bancs en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència per les hipoteques.
1: L'organisme investiga si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja han pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb les hipoteques a tipus fix, cosa que hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. La comissió aclareix que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.

0: Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Perquè no solo soy.
1: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel, que s'estrena el 29 de juliol. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Un equip de 3CAT amb el nostre company Dani Sainz de Aja ha parlat amb els protagonistes.
2: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i tothom, també la seva estimada MJ, ha oblidat Peter Parker. Ara és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
3: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
4: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
2: Queda enrere el to juvenil que ha marcat fins ara la saga i també a un Tom Holland i una Zendaya arribats a la maduresa interpretativa.
3: Suposo que l'essència de qui som no ha canviat. Simplement hem crescut d'altres maneres. Hem crescut amb els personatges.
4: Sí, gairebé la nostra versió de l'institut / universitat, que no hem experimentat mai. Aquesta és la nostra versió, saps?
3: Sí, sí, vam anar a la universitat de Spider-Man.
2: I és que són 10 anys fent Spider-Man plegats i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies pels carrers de Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT les seues preferències.
3: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
2: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
5: A tothom que hi vulgui col·laborar. Necessitem tot tipus d'animals domèstics per ser exposats al Zoo d'en Pitus, que s'inaugurarà el dia 15 de març a la nau del barri.
6: El Zoo d'en Pitus de Sebastià Sorribes és un clàssic de la literatura infantil i juvenil. Va inaugurar la col·lecció Els Grumets de la Galera, que avui justament ha celebrat 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Una col·lecció impulsada per Andreu Dòria i la pedagoga Marta Mata, que va ser clau per fomentar la lectura i la normalització del català en plena dictadura franquista. Montse Camps.
7: Els Grumets de la Galera va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades hi han publicat autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza o Anna Fiter. Dividida en diferents sèries de colors, segons l'edat recomanada, ha publicat més de 300 títols. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
8: 60 anys després, continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
7: Amb 60 anys fets, es marca aquests objectius.
8: Seguir, que seguessin estant a les escoles, això seria el nostre objectiu. Trobar noves veus, que això és una cosa que sempre la Galera també va ser, des del moment de la seva fundació, va ser fonamental, tant d'autors com d'il·lustradors.
7: A la celebració d'avui s'ha atorgat el Premi Emili Teixidor per Premis Lectors, que ha guanyat l'escriptora i il·lustradora valenciana Lírios Bou, amb el conte El senyor Rutinelli. La història d'un gos molt ordenat que aprèn que a vegades també es va perdre el control. Es publicarà l'octubre en català i castellà.
1: I la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques ha acabat sense acord. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Montse Pujol.
9: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: De 9:30 del matí o de 9:15 del matí matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3 quarts d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir, que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
9: Montse Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha donat per tancar d'aquest cop la negociació.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Angie Ho veus?
16: Okay.
15: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tan nostre com dir... Posarem llum?
17: A la foscor.
15: O com dir, aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
15: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
15: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
15: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
15: Molt nostre.
20: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
21: Quina ratxa! Quants maig portes?
20: 150.
21: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periòdico, el teu quiosc i elperiòdico.com.
22: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
22: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
25: ¡Hijo!
26: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
27: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
26: Sí,
27: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
22: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
28: És veritat que la cara estava rara.
22: Era Shakira o no era Shakira?
28: Jo estic segura que sí.
23: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: En punt 3 quarts d'11, ara volem dedicar uns minuts a parlar d'una qüestió que trobem molt interessant. Des de fa temps, diverses institucions europees alerten que el crim organitzat vinculat al narcotràfic és una amenaça que va a més i que això posa en risc la seguretat dels països d'Europa. En aquest sentit, Catalunya també viu una situació canviant. Per això, diumenge, el 30 Minuts de TV3 emetrà un reportatge d'anàlisi que posa el focus en l'origen de tot això, en la realitat d'entrada que hi ha a Bèlgica i a Marsella. El reportatge es diu La narcoamenaça, i la seva codirectora la tenim aquí amb nosaltres, i hem parlat a vegades d'aquestes qüestions, però avui l'agafem des d'una altra perspectiva. Fàtima Llambric, benvinguda.
29: Gràcies, bona nit.
1: D'entrada us heu fixat en els casos de Bèlgica i Marsella. Per què?
29: Sí, una mica la idea és que Bèlgica i Marsella ens facin d'espill per veure les rèpliques que d'això poden arribar a haver aquí o que ja estem veient aquí.
1: Perquè què és el que passa a Bèlgica i Marsella?
29: Mira, per exemple, a Bèlgica el crim organitzat va amenaçar directament el que era ministre de Justícia. Països Baixos, la princesa va acabar a Madrid protegida perquè també estava amenaçada. Marsella, la tardor passada, van matar a trets al mig del carrer el germà d'un activista molt conegut contra el crim organitzat. un germà que no estava vinculat amb el tràfic de drogues, i justament les autoritats allà van dir això és un punt d'inflexió, això és un avís, això és una amenaça. Per tant, està canviant, i el que alerten les institucions europees és està canviant molt ràpid, s'està enfortint. La realitat que veiem aquí, Mossos d'Esquadra ja fa molts anys, i també els altres cossos policials, fa molts anys que avisen de les particularitats que es viuen a Catalunya, concretament amb el tràfic de marihuana. Òbviament tenim l'entrada de cocaïna pel port de Barcelona i el que ha suposat la marihuana aquí en quant a un augment d'armes de foc, és a dir, hi ha més gent amb armes de foc, per tant.
1: Clar, perquè el que ens deies de Marsella i Bèlgica són casos de criminalitat ja no entre les bandes, sinó que surten, no?, que ataquen les institucions o fins i tot a persones d'altres entorns.
29: Sí, sí, és a dir, les dues situacions, no? El conflicte entre organitzacions criminals, que això a Marsella es veu molt clar, i a més van tindre un any de punt d'inflexió on van duplicar els homicidis. Només a Marsella, pensa, la població de Marsella estem parlant que no arriba als 900.000 habitants, la meitat del que seria la població a Barcelona. En canvi, 2023 van registrar, només a Marsella, vinculat al crim organitzat, 49 homicidis, quan venien de 24, 25. Per tant, se'ls hi va disparar.
1: El Catalunya, per tant, encara no és Marsella.
29: No.
1: S'espera no arribar-hi, però el reportatge heu parlat, per exemple, amb Antoni Rodríguez, de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, que diu això.
0: El nostre territori per a les màfies marselleses és atractiu. Fa anys que ho hem detectat i cada vegada que ho detectem actuem amb la màxima rapidesa possible. Però aquí no s'hi ha instal·lat cap grupúscul d'aquella zona que hagi fet seu un territori, com allà ha passat.
1: O sigui, encara no s'han instal·lat aquí, però ho intenten, ho troben atractiu.
29: Clar, hem tingut experiències aquí, a la zona de Salou, també Costa Brava, amb homicidis, d'aquestes guerres intracriminals, però que això vol dir que Catalunya... mira, quan vam anar a Marsella ja fa un any i mig, el fiscal deia, bueno, és que Catalunya queda molt a prop, hi ha aquesta tendència ja natural, no?, este vincle, per tant, pot servir com a refugi. I això també és un problema.
1: Aquí havíem parlat del teu llibre Brots de Narcosocietat. Sí. Fa 4 anys vau fer un altre 30 minuts, que era una radiografia del que passava ja aquí a Catalunya. I avisàveu, ja fa temps que aviseu, d'aquest risc de convertir-se en una narcosocietat pels molts cultius que hi ha il·legals de marihuana, l'entrada de haixix per mar, la cocaïna que entra pel port... S'ha arribat ja a aquesta narcosocietat o no? Què la definiria?
29: No s'ha arribat perquè s'entén com a narcosocietat doncs, la realitat que pot tindre Mèxic o Colòmbia també en alguns moments, però... És que no ha de ser esta la por, és a dir, sinó la situació que estem vivint ara es pot parar, és la realitat que volem. I a més, sempre ho expliquen els policies, no? Això no és territorial. És a dir, no és tant el número d'homicidis que estàs tenint aquí, sinó amb quina conjuntura estàs. El reste d'Espanya, per exemple, el problema està focalitzat amb el sud d'Espanya, però el sud d'Espanya no viu... aïllat de la realitat del reste territorial, com Catalunya no viu aïllada de la realitat d'Europa, no? Per tant, com que hi ha aquesta interconnexió física, és com fiscals i també magistrats, i no només policies, sempre diuen la mateixa. El crim organitzat no té aquestes fronteres físiques, ni tampoc té burocràcia. Per tant, és molt més ràpid. Llavors, és com ens adaptem a resoldre això, no? I també és interessant, en realitats potser de Bèlgica, que no focalitzen només en cossos policials i justícia. No? Una mica el 30 és obrim la finestra i veiem altres realitats. I a veure què de tot això és interessant poder aplicar aquí.
1: Clar, està bé aprendre dels que ja estan passant per segons quines situacions, perquè de seguida també es pot crear una alarma que pot ser bona per actuar, però que pot ser exagerada. No sé, per exemple, fa pocs dies parlàvem d'aquest crim de Balmes i de seguida es va dir que feien falta prendre mesures.
29: Sí, clar. Mira, vam tindre, ens van fer un briefing, no? És a dir, a porta tancada a tots els periodistes, una mica explicant la realitat. I el director general de la policia de Catalunya li va sortir de dins, no?, un comentari que em sembla interessant. Venia a dir, ara esteu focalitzant molt en això, em preocupa tant que estéssiu focalitzant en això, no sé si va fer servir la paraula preocupa, però és el que transmetia. Com em preocuparà si no tenim més homicidis durant els propers 6 mesos i ja no pregunteu res amb això, res sobre això. Per què? Perquè el tema del crim organitzat no és només el que veu, sinó el que es va gestant i com a societat i com a periodistes no veiem. En realitat, el crim organitzat, qui ens el fa veure són els operatius policials. Un robatori, no? Quan roben un telèfon, això ens adonem tots, no? I ens activem tots. Aquí no. Este és el perill, que no anem veient que s'està gestant per sota.
1: Clar. De tota manera, traieu un testimoni al 30 minuts que hem pogut escoltar, que és Julian Garzani, és cap de l'Oficina de les Nacions Unides, que us diu que aquí hi ha hagut molts policies, per exemple, i altres institucions, podem dir, que anaven ensenyant banderes vermelles de compte que això s'està desmadrant.
29: Sí, és un comentari molt interessant, perquè ell el que ve a dir és, des de diferents punts, des de diferents països europeus, cossos policials especialitzats, ja fa anys que van donar la veu d'alarma, i és com si la societat i els polítics no volguessin escoltar. I, de fet, la fiscal antidroga de l'Audiència Nacional, només fa uns mesos, també deia algo molt similar, si no el mateix, en relació al que està passant a Espanya, no? Diu, bueno, sembla que no estigui a l'agenda social i política esta temàtica.
1: Clar.
29: I això també ens hauria de preocupar bastant.
1: Sí. Alguna allò, conclusió important del que has vist a Marsella i Bèlgica, o ens esperem a veure el 30 minuts? Bueno, podem fer les dues coses, eh?
29: L'heu de veure, segur, però això no treu que poguéssim dir que ves que encara no estéssim a temps, però potser no ens podem adormir.
1: Doncs no ens adormirem. Aquest diumenge, 30 minuts, la narco amenaça, un reportatge de Joan Carles Calvera i Fàtima Llambric. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho vingut a explicar.
29: A vosaltres.
2: Sis minutets i arribarem ja a les 11 de la nit. Arribem a l'hora dels esports. David Ubach, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
2: A veure, en joc la pròrroga del Barça-Pozo de Múrcia, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala.
3: Sí, i al millor de 5 partits s'està jugant la pròrroga, per tant el partit s'ha allargat, i allà hi tenim un company que està seguint el partit, que és en Francesc Ripoll.
4: Hola, bona nit. Mira, s'ha acabat ara la pròrroga. Barça 5, el Pozo de Múrcia 5. Això vol dir que el primer partit d'aquesta final es decidirà des dels penals. Ha estat un partidàs. El Pozo guanyava per 1-4. El Barça ha aconseguit empatar a l'últim minut. Destaca també que han expulsat en vermella directa un dels millors jugadors del Barça, Pito, al minut 3 de la primera meitat. Ara començaran aquesta tanda de penals.
2: Molt bé, moltes gràcies a Francesc Ripoll, a Connexió en Directe. D'altra banda, segon document sonor del dia, el seleccionador argentí Lionel Scaloni parlant de Leo Messi.
5: Creo que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha. Quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos.
3: Messi, que a partir de les 3 de la matinada afrontarà el seu 6è Mundial. A les 3 tindrem hora catalana a l'Argentina, Algèria. Per tant, l'estrena de l'actual campió en la selecció argentina des de la banqueta, liderada per Lionel Scaloni, aquí sentíem, i damunt de la gespa, liderada per Leo Messi. Avui, dels partits del dia, destaquem que s'està jugant el temps afegit del França 2, Senegal 0. Gols pels francesos Dembappé i Barcola. Tots dos a la segona meitat. Li ha costat força a França aconseguir anar per davant en aquest partit. Als minuts 66 i 82 han arribat els gols en un duel en què el jugador del Barça, Koundé, ha estat titular amb la selecció francesa.
2: Molt bé, doncs anem amb l'últim document sonor del dia. Izan González, nou jugador del Girona.
6: Definiria un mig centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió. Ojalà fos així.
3: Per tant, el Girona acaba configurant el seu nou projecte a la segona divisió. Izan González ja estava previst que arribés a l'equip gironí de tota manera. És un migcampista de Blanes, de 21 anys, que a l'última temporada l'ha jugat cedit primer a l'Europa i després al Granada, a l'Europa, a la primera federació, el Granada segona, tot i que era propietat del Cornellà, que és amb qui ha firmat, ha negociat el Girona. Ha firmat 3 anys, Izan González, i això, pel que fa al Girona, al Madrid tenim renovació d'Antonio Rüdiger, el central alemany, per una temporada més, de 33 anys, i firma fins al 2027.
2: Molt bé, doncs això és tot, David. Que vagi bé. Fins demà.
3: Igualment, fins demà.
2: Adéu-siau.

0: Abans d'acabar el Catalunya Nit, sempre li entreguem el control de la música a la nostra meteoròloga, la Gemma Puig, per fer-nos la previsió de cara a demà. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has fet la tria avui de la cançó?
1: Doncs mira, és una cançó de Bangkok Boy que es diu Tumor, perquè demà tindrem un parell de graus més. Avui ja ha fet calor.
0: Doncs ja estem molt amunt, eh? Ja estem molt amunt.
1: Molt amunt, anem pujant ràpidament. No tot arreu pujaran 2 graus, però en conjunt podríem dir que sí. Avui els valors més alts han quedat a les portes dels 38, 37,5, gairebé 38 graus, cap a Ponent, molts valors de 37, també cap a la Catalunya Central. A la costa, alguns valors arriben als 30 o acostant-s'hi, doncs demà hi arribaran, i també pujarà la temperatura cap al Prepirineu. Només al Pirineu, amb la possibilitat, altre cop, com avui ha passat, d'algun ruixat de tarda, aquí la temperatura seria semblant o un pèl més baixa. En un dia de sol, en un matí de sol a tot arreu, i sí que a partir del migdia poden créixer algunes nuvolades i algun ruixat en aquest sector. Demà encara més restringits que avui al Pirineu, però aquesta tendència d'un parell de graus, no és que sigui matemàtica, però ens anirà acompanyant també de cara als propers dies.
0: Doncs ens anem preparant mentalment perquè això serà dur. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs demà a suar, Agnès, a suar fort.
2: Sí, molta calor.
0: Encara més que avui.
2: Però farem? Aquí s'està fresquet, però.
0: Aquí s'està bé.
2: Doncs mira, ja està.
0: I
2: ja
0: tornarem.
2: Tenim. Ja ho tenim.
0: A les 10 estem aquí per explicar les notícies ben pensades.
2: Bona nit a tothom.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12. El dia 6 del Mundial està finalitzant en aquests moments a Nova Jersey, al costat de Nova York, el França-Senegal. Sergi Andreu, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Temps afegit i guanya França.
1: Dos gols en temps afegit, escurçat diferències. El Senegal, però Mbappé, un minut després, fa escassos instants, ha fet el tercer de França, dos minuts per arribar al final. De moment, França 3, Senegal 1.
0: Ha fet dos gols Mbappé,
1: dos gols,
0: un doblet
1: de Mbappé.
0: I França de menys a més en aquesta estrena del Mundial. Potser s'han passat aquest tercer gol d'Mbappé al porter del Senegal, Mendy, però vaja, de moment és una bona estrena, acabarà en victòria la de la selecció francesa. I en aquests moments anem al Palau Blaugrana perquè s'està decidint el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala a la tanda de penals entre el Barça i el Pozo. I al Palau hi ha el Francesc Ripoll. Francesc.
2: Hola, bona nit. Sí, tenim el partit a la tanda de penals. El partit s'ha acabat amb empat a 5, la pròrroga, no hi ha hagut gols. I ara estem ja en els moments decisius d'aquesta tanda. Cinquè penal pel Barça i empat a 2 a la tanda de penals.
0: Qui xuta ara, Francesc?
2: Ara xuta Sergio González, que hi va amb la cama dreta i marca Sergio González. I ara, si Didac atura aquest penal, el Barça guanyarà el primer partit d'aquesta final del play-off de la Lliga.
0: El Barça anava perdent 0-3 a la primera part, 1-4 a la segona, ha aconseguit empatar 5 i forçar la pròrroga, cap gol a la pròrroga, en les dues parts de 3 minuts. Ha començat malament la tanda de penals per a l'equip blaugrana, però ara mateix, si Didac atura el següent penal del Pozo, Francesc, el Barça guanya el primer partit de la final.
2: I picarà Rafa del Pozo. Atura Didac! Atura Didac i el Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Un partit que no ha començat bé amb l'expulsió en vermella directa de Pito. El Barça perdia 1-4, empatat i a la tanda de penals de la forma més èpica guanya aquest primer partit. El Barça suma el primer punt a la final de la Lliga de Futbol Sala.
0: Comença amb emocions fortes aquesta nit del Club de la Mitjanit, el Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Passant dos minuts de les 11, el Barça acaba de guanyar el primer partit contra el Pozo a la final de la Lliga de Futbol Sala. Partit decidit a la tanda de penals després d'una remuntada èpica de l'equip blaugrana al Palau, blaugrana al Palau de les grans ocasions. I a New Jersey, Sergi Andreu, és a punt de finalitzar el França-Senegal del Mundial.
1: Ho farà amb victòria francesa per 3-1. Som ja en els últims instants del partit. Debutarà amb victòria França, doblet d'Mbappé i un altre de Barcola.
0: Ha finalitzat ja el partit o encara estem esperant que xiuli al final?
1: Doncs diria que estem esperant encara al final. Ara veiem la imatge de les graderies. Celebracions, s'ha acabat. Però no s'ha acabat. No,
0: han donat 8 minuts d'afegit, ara complirem el 9è minut d'afegit, però vaja, són els instants finals d'aquests França 3, Senegal 1. Començarà amb victòria la selecció de Deschamps, amb dos gols d'Mbappé, un de Barcola, i amb Koundé fent de lateral dret titular i jugant tot el partit al jugador del Barça. Ataque Senegal a l'última jugada i a punt de marcar Senegal el 3-2, però vaja, l'ha salvat finalment el porter francès. Emocions fortes aquesta nit i segurament tindrà també emocions fortes aquesta matinada, perquè a les 3 a Catalunya debuta l'Argentina, Argentina-Algèria, a Kansas City, amb Messi. És el primer partit de la vigent campiona del món en aquest Mundial, la selecció entrenada per Scaloni. Messi serà titular, Julián Álvarez és probable que sigui suplent perquè ve d'una lesió al turmell. D'aquí una estona, a les 12, es juga l'Iraq-Noruega, el debut de Haaland en aquest Mundial, el debut de Haaland en un Mundial. Marcarà Haaland? Doncs no es paga gaire l'aposta pel gol de Haaland, ara ens fa números el Sergi Andreu. A les 6 del matí, un altre partit. Per la gent que matini molt, ha jugat l'Àustria-Jordània. Jordània és una de les debutants al Mundial. Àustria té Ralf Rangnick a la banqueta, l'entrenador alemany que va inspirar la porta per buscar aquesta via alemanya que ha acabat amb Hansi Flick. Demà dimecres hi ha dos partidassos i amb bons horaris, a les 7 de la tarda nostra, el Portugal-Congo, i a les 10 de la nit l'Anglaterra-Croàcia. Portugal amb Robert Martínez de la banqueta i possiblement el mig camp més dominador del Mundial, i Cristiano és tan candidata com qualsevol altra selecció, com l'Anglaterra de Thomas Tuchel, per exemple, que té un debut complicat contra la sempre competitiva Croàcia, on encara hi juga Luka Modric. Per als despistats, resultats de les últimes 24 hores al Mundial. Uruguai 1, Aràbia Saudita 1. Aquest partit és el del grup d'Espanya. Les quatre seleccions, Espanya, Cap Verde, Uruguai i Aràbia Saudita, estan empatades a un punt després de la primera jornada. Alguna sorpresa hi pot haver en aquest grup. I de matinada també es va jugar l'Iran 2, Nova Zelanda 2, alguns seguidors a Los Angeles, on es va jugar el partit, van xiular l'himne de l'Iran. A la selecció espanyola, sentiment de dol l'endemà d'empatar contra Cap Verde en l'estrena mundialista. El concepte dol pot semblar exagerat perquè no ha mort ningú, però no és meu. L'ha utilitzat avui un jugador de la selecció espanyola per explicar com se senten els futbolistes després de l'estrena de Salvadora i d'empatar a 0 contra Cap Verde. Ara el sentirem. I la selecció de Tunísia ja té nou entrenador. Sabeu que van destituir la Mouchi després de perdre 5-1 contra Suècia en el debut al Mundial? El nou seleccionador tunisià és el francès Herb Renard, que fa uns mesos era el seleccionador de l'Aràbia Saudita. Ja ho era el 2022, quan va dirigir la selecció saudita a Qatar, on van aconseguir guanyar l'Argentina en el primer partit, recordareu. Renard té bona planta i en treu profit. Aposto fort que el veurem a la banqueta de Tunísia amb alguna camisa ajustada i amb els botons superiors sense cordar. Comencem, que no tenim tota la nit.
3: El Club de la Mitjanit, edició mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit cada dia durant tot el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista. Edició del dimarts 16 de juny. Passaré la nit amb vosaltres, que escolteu o sentiu el programa, i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units, seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: On para, a Chattanooga?
1: Sí. L'endemà de l'empat davant Cap Verd i veient aquest França-Senegal, molt bé aquests gols d'última hora, eh?
0: Sí.
1: M'han anat bastant bé.
0: Han donat emoció. També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé.
0: L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio i el control central... i el Miquel Jario, i també el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi?
0: Al Palau Blaugrana hem viscut aquesta emoció dels últims minuts del primer partit de la final de la Lliga que s'ha endut el Barça, finalment.
4: Els penals, després que el partit havia acabat amb empat a 5.
0: Aquesta notícia té a veure amb un jugador del Barça que està al Mundial. Tornen a sonar els comentaris, rumors i informacions, també, sobre Rafinha i el seu possible futur a l'Aràbia Saudita.
4: Informacions que provenen de la premsa brasilera que indiquen que Rafinha, un cop acabi el Mundial, potser... es torna a plantejar aquest estiu una sortida a la Lliga de l'Aràbia Saudita. L'oferta la té des de fa més d'un any i ara depèn de la seva voluntat, com s'ha explicat aquesta tarda al Tot Costa.
0: El Girona ha anunciat un fitxatge, un bon fitxatge.
4: Sí, es tracta del futbolista de Blanes, Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades, prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada tant a l'Europa com al Granada.
0: El Madrid ha renovat Rüdiger.
4: El central alemany serà blanc fins al juny del 2027.
0: L'Uni Girona ha anunciat que la temporada vinent no comptarà amb una de les seves millors jugadores.
4: Marianne Koulibaly, la pivot de Mali, deixarà Fontajau després de jugar-hi aquesta última temporada.
0: Dic que Mem, el capità del Barça d'handbol, campió de la Champions diumenge a Colònia, ha passat avui pel Tot Costa.
4: I ha dit a Catalunya Ràdio que li agradaria sumar una nova Champions amb el Barça, la seva cinquena, la temporada vinent, que serà la seva última temporada al Palau abans de marxar al Füchse de Berlín.
0: I Indurain, Miguel Indurain, és el convidat i protagonista del capítol d'aquesta setmana del podcast Ciclista de Catalunya Ràdio, al Ràdio Volta.
4: I ha explicat a l'Isaac Vilalta que seria bonic que aquest estiu Pogacar l'igualés guanyant el seu cinquè tour.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio o sentir-la com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Ricard, Àlex.
1: Jo crec que ha posat tres marxes més, no? Perquè és que la primera part no ha posat ni la primera. O sigui, la sensació és que ha anat de menys a més, com dius, Xavi, i que hem vist les dues cares de França. Una França encalladíssima la primera part, amb molts problemes amb la pilota, tant per sortir com per generar joc. Crec que Deschamps encerta, i això ha arribat per quedar-se, que Ulisses jugui per darrere d'Mbappé i no sigui Dembélé. Ha provat primer Dembélé per dintre, Ulisses per fora. El partit ha canviat quan Ulisses ha anat per dintre. Un jugador que té molt millor moment de passada, molta més visió perifèrica, més capacitat per veure lluny. Dembélé és més un conductor, ha estat imprecís. I crec que això, que és una de les coses que França havia de resoldre, l'arquitectura ofensiva de l'equip, ha funcionat millor. A més, França ha tingut més energia, ha començat a recuperar pilotes, se n'ha patit a la sortida, i a mi m'ha encantat la segona part. M'ha encantat tant que la poso com, per mi, amb Alemanya, les dues grans candidates en aquesta primera jornada que han complert amb les expectatives i sobretot el potencial que ha demostrat la segona part França, que ha atropellat Senegal, i atropellar Senegal, encara que sigui durant 45 minuts, no és gens fàcil.
0: Àlex Dalmas.
2: Sí, a veure, molt millor la segona part que la primera. Crec que el que comentava el Ricard, crec que el canvi d'Olisée o Olisée li dona el futbol que ni Tchouaméni ni Rabiot tenen en aquest eix, no?, central. A la primera part passava que tenen tant potencial a dalt i tots són tan bons i tan imparables a l'espai que restaven espai i que per tant s'ajuntaven massa, no? La segona part sembla que s'ha trobat aquell lloc, ha jugat més ràpid, ha restat passades i ha estat millor. Crec que la barrera competitiva de França està en el primer gol, és a dir, és un equip que, o és una selecció que la que es posa en avantatge et destrossa, i a la que t'ha d'atacar en estàtic té molts més problemes. Hem vist una variant, a part de la que comentava el Ricard, que és la posició de Koundé, no? Hem vist un Koundé que sense pilota jugava a lateral dret, i almenys la primera part molt més marcadament, quan França volia atacar feia pràcticament d'extrem, i això crec que a ell no li va bé. Li resta el factor sorpresa, que per mi és la millor qualitat que té Koundé, i a la vegada ha tornat als atacs de França bastant previsibles. Però més enllà d'això, òbviament, entre les favorites ja ho sabíem, jo crec que França és una selecció que a mi m'agrada més veure-la per al joc individual que per al col·lectiu, que encara crec que ha de millorar.
0: Però quin talent, per exemple, d'Ulisse en la passada a Mbappé l'1-0, Àlex. És una passada del màxim nivell. És que el convida a rematar a l'interior de l'àrea, Mbappé no necessita control, creua la rematada, guanya la posició. No és fàcil la rematada d'Mbappé, que ha fet dos gols, però la passada d'Ulisse, que trenca el partit, com deies, és fora de categoria.
2: Sí, fixa't que Olisa ha estat l'atacant que ha participat més, amb 76 intervencions per les 40 de Dembélé, Doué i companyia, que estan sobre aquests registres. I crec que és la gran clau, no? Si Olisa pot donar aquest tipus de passades i pot donar aquest tipus de visió al mig del camp o a l'entrelínies de França, crec que millora moltíssim aquesta selecció.
0: Koundé, el jugador del Barça, ha estat titular, ha fet de lateral dret com ja fa anys que fa i que ocupa aquesta posició a la selecció francesa i també al Barça. Deies que la primera part potser s'ha encarregat massa de fixar i de donar amplitud, i aquí no hi ha l'especialitat de Koundé, que no té un contra un. A la segona ha millorat. A mi tampoc no m'ha semblat que lluís gaire Koundé avui amb la selecció francesa.
2: No ho ha fet, però per mi el que el fa diferent, o la seva gran fortalesa, és quan pot doblar, tant sigui per dins, per fora, quan pot aparèixer a l'àrea, quan la pot atacar a una centrada del costat oposat. I la primera part l'he vist molt de fixador, correcte, eh? Segurament amb la voluntat d'alliberar una mica Olisée, que partia des de la banda, com deia el Ricard, però que es posava per dins, no? Això ha juntat molt a Olisée amb Dembélé, però per el que fa a Koundé, crec que l'hem vist gris, i crec que ell és molt més fort quan apareix des del darrere. En aquesta selecció tindrà un paper molt més posicional, molt més de fixador, i per tant no hem d'esperar grans actuacions de Koundé, crec.
0: A veure, hi ha una jugada, just abans de l'1-0, un possible penal de Mané sobre Mbappé al minut 15 de la segona, caiguda d'Mbappé a l'interior de l'àrea. Mané no toca la pilota. El VAR crida a l'àrbitre perquè revisi la jugada a la pantalla. L'àrbitre, que ha estat l'iranià Fagani, es mira la jugada i quan torna cap al camp diu que no és penal. A mi no m'ha semblat penal. A mi m'ha semblat que Mbappé tenia unes ganes d'anar a terra boges. Al Sergi Andreu li ha semblat penal.
3: Sí. A mi també m'ho ha semblat, sí.
0: Sí?

0: tot i que a cada repetició potser m'ho ha semblat menys.
1: A mi m'ho sembla perquè és que entra de manera molt imprudent a la trajectòria d'Mbappé i no toca pilota. I d'acord que és probable que Mbappé tingui ganes d'anar al terra quan veu el cos allà, però a més li toca el peu. Vull dir, és que em sembla difícil salvar la jugada. Una vegada més et criden des del bar, a mi m'ha sorprès la decisió de l'àrbitre.
2: A veure, sentim Mbappé parlant ara mateix.
3: Está aquí para marcarle la historia de su país y que su equipo está en la final y gana la Copa del Mundo.
4: Soulagement, quand même.
5: No, c'est qu'un premier match de poule.
3: Dice que es solamente un primer partido de grupo. La gente puede hablar mucho o la gente puede estar a veces frío, estoico.
5: Et on a déjà le match contre l'Irak dans 6 jours où on doit.
3: Dentro de 6 días está jugando el Irak, así que
2: es, Mbappé en unes declaracions a la televisió francesa recollides per Televisió Espanyola i traduïdes per Televisió Espanyola, que està emetent un programa sobre el Mundial a Teledeporte. Mbappé ha fet 2 gols, el primer i el tercer de França, i el Sergi Andreu té una de les dades típiques del Sergi Andreu sobre Mbappé.
0: Aquesta ja corre per les xarxes a fa estona, però vaja. Són 14 gols d'Mbappé a la Copa del Món.
2: Sí.
0: I això el situa en el podi dels màxims golejadors històrics dels Mundials.
2: A veure.
0: Igual a Gerd Müller en el tercer lloc.
2: Amb 14 gols.
0: Amb 14 gols.
2: Torpedo Müller.
0: I per davant ja només hi té. Amb 15, Ronaldo Nazario.
2: Sí.
0: I amb 16, Miroslav Klose.
2: O sigui, és a 2 gols d'igualar...
0: A 2 gols d'igualar Klose com a màxim golejador històric dels Mundials.
2: Kylian Mbappé, i això amb 2 edicions i un partit.
0: Exacte.
2: Amb 2 edicions i un partit. A veure, creieu que Mbappé supera a Klose i es converteix en el golejador històric dels Mundials amb 7 partits potencials en França encara per davant en aquest Mundial? Àlex, Sònia?
6: Home, sorpresa si no, no?
2: Com dius, com?
6: Que dic que una gran sorpresa si no el supera, no?
2: Sí, sí. Avui ja ha fet 2 gols, sí. I França té potencial, hi ha molts partits, hi ha una ronda més, 7 anys de final. Àlex, Sònia, també veieu que aquí hi haurà registre mundial, eh?
1: Sí, sí, a més és que en Mbappé els tornejos curts d'aquest estil, com a mínim el que ha demostrat és que se li dona molt bé. No sé en aquest, però avui que ha començat ja amb 2 gols, jo crec que sí que el superarà.
7: Sí, jo també voto per sí, perquè per la manera de jugar a França generarà moltes ocasions, moltes d'elles a l'espai, i Mbappé és un golejador històric, eh? Una altra cosa és dins d'un col·lectiu com acostuma a rendir, però amb la seva relació amb el gol és brutal, o sigui que sí.
0: El màxim golejador és, com dèiem, Klose amb 16, compte, perquè Mbappé no és l'únic que pot arribar a superar-lo. Messi en té 13, està 3. Mbappé està a 2, però Messi està a 3.
2: Però és que ara estic fent comptes. Sí. Mbappé ha fet 14 gols en 15 partits mundialistes. Si és que els ha jugat tots. Jo no recordo ara si va jugar el 7 de Rússia i el 7
0: sí,
2: de Qatar.
0: Sí, són 15. Els tinc aquí.
2: 15 partits.
0: Sí, 15.
2: Abans els mundials els guanyaves amb 7 partits.
0: És dels jugadors que han necessitat menys partits per fer...
2: Segur que menys, home.
0: Sí.
2: Que va amb una mitjana d'un gol per partit, pràcticament.
0: Gerd Müller en va fer els mateixos, però amb un parell de partits menys.
2: Menys?
0: Sí. Sí, sí. Bé, abans jo entenc que el futbol era...
2: Bé, als 70 ja no era... Als 70 el futbol no era tan diferent. Era diferent, però no era el futbol dels anys 50 que jugaven 7 davanters i 3 defenses.
0: Exacte.
2: A veure, França, deixa'ns, ha sortit amb els 4 davanters que comentàvem ahir a la nit. Dembélé, Mbappé, Doué, Olise. Dembélé ha jugat per darrere d'Mbappé, oi? Dembélé més en punta? O
8: la primera part.
2: Sí. Olise a la dreta i a la segona com s'han distribuït?
8: Olise a dintre, que ha estat per mi el canvi de Xams, i això ha arribat per quedar-se. Jo m'imagino que amb el canvi que ha fet França amb Olise per dintre i Dembélé per fora, és que això no es pot tocar. Per mi ha canviat el partit aquesta permuta.
2: O sigui, als pròxims partits els veieu amb aquests 4 davanters, i no hi ha cap problema ni cap imprevist físic, però amb Olise ocupant la zona més de la mitja punta i amb Dembélé obert a la dreta.
8: Jo, clarament.
2: Sí, eh?
7: Jo també. Jo crec, ha estat un clar punt d'inflexió. I fixa't que la primera part ja hi havia una mica la intenció aquesta, amb aquest moviment que dèiem de posar Olise per dins, fent una mica el quadrat, però no ha funcionat tan bé. Sí, ho veurem així, amb Dembélé obert i Olise per dins.
2: Olise és que ha fet una passada espectacular, ja ocupant aquesta zona més interior i amb una precisió quirúrgica per deixar la possibilitat a Mbappé de rematar sense control.
8: N'havia fet una que per un centímetre Mbappé no caça en una transició per dintre, i ja li havia donat un contra una a Mbappé contra Mendy, és que li ha donat tres pilotes de gol.
2: Sí. Sí, sí. Veurem quin és el camí de França, que comença bé, guanyant a Senegal 3-1 en la seva estrena. És una de la, era una de les candidates i ho ha confirmat després del primer partit. Sergi, Sergi Andreu, tens el calendari dels pròxims partits?
0: Sí, el tinc, sí, sí.
2: Aquesta nit a les 12 hi ha partit Iraq-Noruega amb Haaland.
0: Totes les mirades posades en el davanter del City, que s'estrena en un gran torneig de seleccions. L'avalen els 16 gols que va fer a la fase de classificació. Noruega torna al Mundial 28 anys després, l'últim cop és del 1998, una selecció on també té grans jugadors com Odegaard o Charlotte, altres atractius. Iraq viurà la seva segona participació en un Mundial, la primera és de fa 40 anys, a Mèxic 86. Iraq té la segona plantilla més barata del Mundial.
2: Aquesta matinada, a les 3, debuta l'Argentina, la vigent campiona, amb Leo Messi.
0: Sí, comença la defensa del títol, l'Argentina de Messi, que avui serà titular. Veurem si és capaç de marcar el davant i tindrà Lucas Zidane, un porter en bon estat de forma.
2: El fill de Zidane.
0: El fill de Zinedine Zidane, sí, sí. El dubte que dèiem al davant és si jugarà Julián o Lautaro. Sembla ser que serà Lautaro per les molèsties físiques de Julián. I una curiositat, l'àrbitre és el de la final de Qatar, el que va... Marciniak, el sí, que va xular el títol, l'últim títol d'Argentina.
2: El polonès. A les 6 del matí, Àustria-Jordània, el debut d'una de les debutants, que és Jordània.
0: Sí, i una altra, l'austríaca, que no juga des del 1998, també. Fa 28 anys i liderada pel veterà Arnautovic, ex de l'Inter, i per un jugador que és el més alt del Mundial, 2-0-5, Florian Wiegel. Jordània, sense res a perdre, amb només dos futbolistes que juguen a Europa, la resta a l'Àsia o a l'Àfrica.
2: Dimecres, demà dimecres, i en horaris raonables pels que seguim el Mundial a Catalunya, hi ha dos partidassos.
0: Sí, el debut de Robert Martínez, el català de Balaguer, Portugal, la seva Portugal, a les 7 de la tarda s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo de Charles Pigel, tot i que ja no és jugador de l'Espanyol, però ho ha estat durant tota la temporada.
2: Sí, sí, i va com a jugador de l'Espanyol.
0: I va com a jugador de l'Espanyol, exacte.
2: I més tard?
0: I a les 10, Anglaterra-Croàcia, la reedició de la semifinal del Mundial del 2018, l'Anglaterra de Harry Kane, que és tot una incògnita a veure com li va el Mundial.
2: El pròxim gran partit del Mundial és el d'aquesta matina, el debut de l'Argentina contra Algèria.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Ricard Torquemada, coneixes aquesta cançó?
1: Home, el Potro.
0: El Potro. Tu saps, sabies que el cantant era el Potro Rodrigo, un cantant argentí que va morir fa uns anys, fa uns anys en un accident de cotxe, però que la va escriure un altre, que la lletra no és del Potro Rodrigo?
1: Ah, no sonava
0: això. Ho vaig descobrir ara fa poc en un documental de Movistar sobre Maradona i el Mundial de Mèxic 86, sí. I la lletra és d'un cantautor argentí també, que es diu Alejandro Romero, i em va semblar entendre que la composa fa molts anys, quan era molt, molt jove, de l'estil del Muchacho. Saps els Muchachos que va escriure un nano? Sí. O la de... aquella del Mundial de Brasil, Brasil, Decime que se siente. Saps que sí. Són composicions molt populars de gent molt amateur? Doncs em va semblar que anava per aquí la història. Després la va agafar el Potro Rodrigo, va fer aquest himne que tots hem cantat i ballat, especialment tu, Ricard.
1: Sí, algunes vegades.
0: A veure,
1: ara ja fa molt que no.
0: No? Doncs va, ho hem de recuperar. Ja m'imagino que avui sí que us quedareu a veure l'Argentina i perdreu hores de son. Aquest partit no el perdoneu.
1: Jo m'ho he de pensar, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, em sorprens.
1: Sí, m'ho he de pensar. Jo...
2: Sí, jo tinc previst començar-lo, no prometo acabar-lo, però si no l'acabo, demà al matí el recuperarem, sí.
0: Sònia, a tu et va bé per horari, eh?
3: És a les 9 del vespre, ideal, mentre sopem, trobarem algun bar aquí a Chattanooga que vaja, hi ha molts bars, eh, on fan els partits. L'únic problema és que hem de trobar un que posi el so, perquè molts no el posen, però vaja, segur que el trobem.
0: A veure, l'Argentina juga a Kansas. Connectem amb Kansas. Àlex Castells, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: L'Àlex Castells és l'enviat especial de TV3 al Mundial i ha passat les últimes hores a prop dels argentins abans del debut de Messi i companyia. Què us hi heu trobat? Ha sobreviscut?
4: Sí, a prop, perquè és inevitable no fer-ho d'una altra manera, eh? Hi havia tants argentins repartits per la ciutat, això era més aviat la ciutat de Kansas i no Kansas City avui. Ens hem trobat com si fóssim a una província argentina, a Mendoza, a Córdoba, vés a saber quina, perquè ja des de primera hora al carrer tot eren samarretes d'argentins, especialment amb el 10 a l'esquena. Hem estat després al fan festival que han muntat al costat del memorial de la Primera Guerra Mundial. Hi havia tanta gent que volia accedir-hi que han hagut d'obrir les portes de les instal·lacions una bona estona abans i ha començat a omplir-se d'argentins i més argentins amb càntics, banderes i altres, escalfant la tarda d'un partit que aquí, a horari local de Kansas, serà a les 8 de la tarda.
0: I fa gaire calor?
4: Fa calor, però no estem tan malament com la Sònia a Chattanooga. A Chattanooga fa molta més humitat. Aquí és calor seca, estem fregant als 28. També ha fet un bon ruixat a primera hora que ha refrescat una miqueta l'ambient. I venim d'on venim, hem estat molt bé aquí.
0: Te'ls has trobat molt eufòrics, els argentins, els aficionats argentins?
4: Són així, sí. Donen per fet que tornaran amb la quarta estrella que diuen, una més penjada a la samarreta. Tenen Messi al seu equip, tant els hi fa que Messi estigui a punt de fer els 39 anys, tant els hi fa que Messi hagi tingut una petita lesió en el tram final de la temporada, tant els fa que no estigui el 100%, ells tenen Messi i amb això a la fi del món.
0: A veure, us heu trobat ja amb algun càntic, Àlex Argentí, nou, eh? De nova trinca per aquest Mundial, l'heu detectat o no?
4: N'hi ha un de nou que han escollit, com sempre, els aficionats argentins. No et sé dir ara el nom, però sonen els clàssics, eh? El Matador va sonar i força el banderazo que van organitzar els argentins a la ciutat, al centre de la ciutat. Nosaltres hi vam arribar ja cap al final, quan molta gent ja havia tornat cap a casa, però encara sonava i la gent la ballava. No els falten temes per l'Spotify als argentins.
0: T'agraeixo molt la connexió, Àlex, i sobretot t'agraeixo que quan has citat diferents ciutats argentines i Kansas City no hagis fet la broma que t'ha fet el Jordi Costa aquesta tarda, el Tot Costa.
4: No, però ha estat ben encaixat, home. Jo també la faria.
0: Sí? Ostres, sí, m'ha semblat de molt baix nivell. No la reproduiré. Si algú la vol descobrir, que recuperi el Tot Costa a la carta.
4: Sí,
0: has entrat cap a les 8... No, poc abans de quarts de 9.
4: Sí, entre un quart i dos quarts de 9, sí, més o menys, que estava en plena ebullició la Fan Festival.
5: Aquesta cançó que deia, aquest nou himne que deia l'Àlex, és una peça que es diu, una cançó baixa que es diu Mundial Soy Yo, d'un grup que es diu El Empuje.
0: Mundial Soy Yo de El Empuje. Algun dia alguna nit la posarem, sí, la recuperarem.
4: I us explico, si voleu, una curiositat d'aquesta sí. gent, a la televisió pública argentina, que té muntat aquí, com us podeu imaginar, un dispositiu immens per seguir les evolucions de la selecció argentina, ha convidat aquest grup a les seves pròpies instal·lacions i crec que va ser diumenge, vam fer un programa en directe a la casa que han llogat, mentre feien un asado, tots els presentadors i col·laboradors del programa, i la música la posava aquesta banda, aquesta gent. Però van fer un programa mentre preparaven l'asado i se'l fotien.
0: Ah, hem d'aprendre encara molt dels argentins. Mira, aquesta és la cançó? Que ràpid, Salva.
5: Molt bé.
0: Com has dit que es deia, Sergi?
5: Mundial soy yo.
0: Això sembla una cúmbia, no?
5: Sí.
0: Àlex, et sona?
4: Sí.
5: Iam.
4: Ah, falta la lletra, eh? Falta la tornada aquí.
5: Ara.
0: Una cúmbia a la plaça. Cúmbia, ha dit, eh?
5: Sí, molt bé, eh? Saps molt la
0: posició. Vinga, nois, arrenqueu. Ah.

0: No, la veritat és que no. Ves baixant,
1: això guanya, guanya com a càntic segur respecte a la cançó.
0: Ah, d'acord, quan soni als estadis. Bé, aquesta nit a Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre a Kansas ho comprovarem. Àlex Castells, moltes gràcies i gaudeix molt del Mundial.
2: Molt bé, vinga, una abraçada a tots.

0: Mundial, jo soy Ricard. Ha canviat gaire l'Argentina actual respecte a la selecció que va guanyar el Mundial el 2022. Aquesta tarda, al Tot Costa, la Vera Brunatí recitava l'11 i molts jugadors eren del Mundial de Qatar.
1: Sí, no ha canviat gaire. A mi m'interessa veure el rol de Messi, no? Exactament. Que busca 3 anys i mig després Scaloni amb Messi, que evidentment no té el ritme competitiu que et dona Europa i que no sabem tampoc la seva capacitat física per sostenir un torneig amb molts partits i quin minutatge vol acceptar, si Messi entén que ha de jugar 90 minuts i per tant ha de ser una hipoteca dolça per l'equip, com sosté això. Això sí que és una cosa que tant en el cas de Messi com en el de Cristiano són dues situacions similars que per mi són una de les prioritats del Mundial. Com es construeix, perquè mai no ha passat això, que amb el millor jugador de la història de cop i volta va, diríem, a un Mundial amb una edat molt passada, perquè ens entenguem,
2: sí.
1: I que, per tant, has d'adequar-lo i ajustar-lo, perquè li has de donar uns privilegis i unes possibilitats de dosificar-se, gestionar-se, que a més hi fa molts anys que ho fa, però cada cop ho ha de fer més, sense que el col·lectiu ho noti, no? Això és una cosa que em crida molt l'atenció.
0: Messi, dimecres vinent, el 24 de juny, per Sant Joan, farà 39 anys. És del 24 de juny del 87, si no he fet malament els comptes, el 26, el 2026, farà 39 anys. Àlex, tu quin paper, quina versió, quin rol esperes de Leo Messi?
3: Bé, la gran incògnita, ho vam parlar l'altre dia, no? De veure si serà tan competitiu ara actualment. Mira, jo crec que el gran encert d'Argentina a l'últim Mundial va ser trobar un motlle adequat on Messi no era la primera passada, sinó que era una passada més, no? Vaig veure un Messi molt serè, molt en el seu lloc, i tots els jugadors que l'envoltaven tenien a Messi com, òbviament, el líder, però no aquella persona a la qual havien d'anar totes les pilotes. Crec i espero una Argentina que anirà per aquí, o fins i tot més accentuada, eh? Recordem que Argentina a l'últim Mundial, després d'ensopegar el primer partit, Scaloni fa 5 canvis i apareixen dos jugadors que tinc moltes ganes de veure si mantenen el nivell. Un és Julián i l'altre és Enzo Fernández. Van estar extraordinaris. Crec que una de les claus d'aquesta Argentina serà que aquests dos jugadors puguin mantenir aquell nivell tan alt que li vam veure en el Mundial. Si no, si aquests dos jugadors baixen més la... Jo entenc que Messi no estarà tan alt nivell, jo crec que a Argentina li costarà més.
0: La poseu a l'Argentina... Espera un moment, que em demanen pas des del Palau. Ara us demanaré si poseu a l'Argentina al costat de França o Alemanya, que citava el Ricard com a seleccions que han complert bé a la primera jornada, en el seu primer partit. Ara us ho pregunto, però ens demana pas des del Palau el Francesc Ripó, i el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia a la tanda de penals. Francesc.
4: Sí, ha acabat el partit fa una estona, hi ha pulsacions més rebaixades i el Barça que guanya el primer punt d'aquesta final amb molta èpica.
0: I tens algú que ha estat important
4: en
0: la resolució del partit?
4: Potser el que més, perquè és la persona que ha aturat el penal definitiu, és el Didac Plana, porter, capità del Barça. Didac, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Sempre es parla al Palau, la màgia al Palau, les grans nits. Avui és una d'aquestes, no?
5: Avui és una d'aquestes, sens dubte, i la veritat és que jo penso que la gent que estava avui aquí haurà viscut una experiència inoblidable, perquè tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no? I el Palau, doncs, té això, no? Que brinda a vegades l'oportunitat de viure moments així i esperem que continuï sent així el dijous i que la gent que ha vingut, doncs, repeteixi i que els que ho han vist des de casa i s'hagin quedat amb les ganes, doncs, que vinguin i que l'omplim i que continuem.
4: Mira, Xavi, ara li passo els auriculars al Didac i ja et sent el porter del Barça.
0: Des del Palau Blaugrana sembla mentida que el Francesc Ripó i el Didac Plana siguin al Palau amb aquesta pau i aquest silenci, quan fa mitja hora era una autèntica bogeria quan el Didac Plana ha aturat el cinquè penal del Pozo Murcia, Didac, i amb el genoll dret has evitat el gol i li has donat la victòria al Barça. Enhorabona, eh?
5: Moltes gràcies, sí. Ara, la calma, no?, després de la tempesta.
0: Sí.
5: Sí, la veritat és que avui hi havia soroll. Sobretot ja quan ens hem enganxat en el marcador i hem marcat el 4-2 o el 4-3, crec, ja era una caldera i molt, molt, molt especial de viure i molt bonic, sobretot perquè ha tingut un bon final.
0: Quants penals has aturat? 3?
5: Aturats 2. El primer ha anat al pal.
0: Bé, home, a l'envolt el comptarien, saps? O sigui, a l'envolt quan van fora o van al pal els hi compten en el percentatge d'aturades. Al futbol sala veig que no.
5: Bueno, i si ho compten relativament tampoc m'importa massa, la veritat. Ja. Jo el que vull és que el meu equip guanyi i els números em són igual.
0: El penal definitiu aguantes molt, eh? O sigui, esperes i pel fet d'aguantar i no deixar d'anar cap a un dels dos costats és el que possibilita que la pilota et colpegi al genoll dret i facis l'aturada.
5: Sí, ara no et sabria dir si m'ha anat al genoll, tu ho sabràs millor que jo.
0: A mi em
5: jo.
0: Sembla que sí, estic veient a la repetició els esports 3 sí, i m'ha semblat que
5: ha
0: sí.
5: Ha començat amb una carrera lenta, però després ha accelerat i bueno, m'ha donat la sensació que et xutaria d'empeine i d'empeine normalment pues, va o al mig o creuada i he decidit anar creuat. Crec que no l'ha creuat del tot, però anava creuada i bueno. Després també pues, la sort no? d'encertar al costat i que et toqui i vagi fora, no? Perquè també n'hi ha hagut un, em sembla que ha sigut el segon, que també l'havia encertat, però m'ha passat just russant-me el braç, no? I ha entrat, no? Vull dir que al final també doncs, hi ha aquest pèl de fortuna.
0: Com ho decideixes, això? L'acció dels penals en una tanda és instint, hi ha preparació també, suposo, però qui pren la decisió ets tu al final, en aquell moment, no?
5: Sí. Evidentment hi ha una feina de scouting també de l'entrenador de porters i de l'analista que ens la passen, però avui he preferit no mirar res. Avui he preferit no mirar res perquè les dues últimes tandes contra el Jaén...
0: És veritat,
5: vaig mirar masses coses i després no ens va anar bé i avui he preferit una mica guiar-me pels meus instints. Si bé és cert que també el penalti del Bebe, amb el Bebe he jugat a la selecció molt de temps i el conec i sabia que podia doncs, intentar fer això d'obrir el turmell a última hora i xutar baix... Jo normalment no vaig amb pas de tanca a terra mai als penals, intento anar de peu i en aquest sentit doncs, m'ha sortit bé perquè l'he encertat. No? Bueno, una mica de tot, una mica de conèixer, una mica de veure i una mica també d'intuïció d'última hora, allò, gestos, la manera de córrer, la manera d'agafar el cos, si se li escapa alguna mirada potser també mentre es prepara, llenguatge no verbal... A vegades ho perceps molt bé, avui és el cas, avui ho estava interpretant bastant bé perquè penso que he encertat pràcticament tots els penals on t'anaven i a vegades doncs, no ets capaç perquè bueno, pues no ho interpretes igual.
0: Didac, el partit estava perdut, 0-3, 1-4, o sigui, vosaltres hi creieu segur però poca gent més al Palau podia creure-hi.
5: Bueno, jo penso que la gent que... potser algú que ha vingut per primera vegada o que no és habitual potser no, però la gent que ha vingut bastant sap que a futbol sala un avantatge de 3 no és determinant, no? Quedant 20 minuts per davant, ni molt menys. Nosaltres és cert que hem passat moments complicats a la primera part, però a la mitja part hem parlat el que havíem de parlar, ens hem dit les coses clares i en aquest sentit nosaltres som els primers que sabem que moltes vegades marquem 2, 3, 4 gols en 2 minuts, amb una ràfaga, no?, pràcticament, i bueno, hem començat a remar, hem començat a exigir-nos, a voler jugar, a voler bueno, tractar bé la pilota, intentar doncs, atacar amb més bon criteri, sense precipitar-nos tant, i a partir d'aquí doncs, hem marcat el primer gol, després crec que ens han marcat el 4-1, però hem continuat amb el mateix plantejament, 4-2, 4-3, i ja, jo crec que quan ja s'ha posat 4-3 jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en que avui com a mínim forçàvem l'empat, no? I així ha sigut.
0: Dijous el segon partit d'aquesta final el Barça buscarà el 2-0. Enhorabona, gràcies i bona nit, Didac Plana.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també al Francesc Ripoll des del Palau Blaugrana. Dijous hi tornes, Francesc?
4: Sí, dijous a la mateixa hora, a les 9 el segon partit.
0: Gràcies, Francesc, bona nit.
4: Bona nit.
0: Àlex, Ricard, el que us deia de l'Argentina, la poseu al màxim esglaó entre les grans candidats a guanyar el Mundial?
1: Jo d'entrada sí, és la campiona i sap a què juga.
0: I l'Àlex?
3: Jo esperava que el Ricard la posés a dalt, eh? No, jo encara no. Jo poso per davant França, Espanya, Portugal i Anglaterra, però sobretot les dues primeres, per dos motius. Perquè no espero una Argentina tan, tan potent com l'anterior campionat i perquè repetir dos mundials em sembla molt difícil.
0: Marxem un moment i quan tornem comprovarem com estan els ànims, que estan baixos, a la selecció espanyola després de l'empat de l'estrena contra Cap Verd.
2: Arde. Quema. Arde, quema, duele.
6: El Mundial, al Club de la Mitjanit.

0: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
1: 39.959 39959 sèrie 50.
0: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
3: No som al Sónar, això serà aquest cap de setmana. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, el Mundial, al Club de la Mitjanit, cada nit a les 11 durant tot el Mundial, cada dia. Tenim pendent comprovar com s'ha paït a la selecció espanyola l'empat contra Cap Verd, com han estat aquestes primeres 24 hores posteriors a un debut inesperat i decebedor. La Sònia Gelmà és a Chattanooga amb la selecció espanyola i ens ho pot explicar.
4: Tu deies abans, els ànims estan més aviat baixos, potser abans estaven massa alts, hi havia certa eufòria, certa sensació de ser molt favorits pel Mundial, i ara s'equilibraran, però és veritat que avui la sensació al camp d'entrenament, fins i tot, que els jugadors apareixen cada dia i fins ara ho feien amb molta alegria, amb moltes bromes, hi ha un grup de joves que es porten molt bé entre ells, i avui veies que hi havia bastant més silenci, que sí que de tant en tant hi havia algun comentari, que no havien passat directament a un funeral, però gairebé. I, de fet, després, a la sala de premsa, Miquel Merino parlava de dol, que ens ha sorprès, perquè van empatar amb Cap Verd, però vaja, no han quedat eliminats una competició encara, sinó que amb el resultat de l'altre partit del grup, en realitat, tot comença de nou. Però queda clar, i ara mateix el sentireu, que estan tocats.
5: No s'ha muerto nadie, no es un luto como tal. Pero las derrotas muchas veces pueden sentir así, ¿no? Cuando somos tan competitivos, cuando siempre queremos ganar, siempre queremos dar nuestra mejor versión, cuando no lo consigues, pues muchas veces vas a casa y no te apetece hablar ni con tu familia, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo he comparado un poco con un luto.
3: Ha comparat l'estat d'ànim amb un estat de dol. Miquel Merino, que ha fet reflexions interessants avui l'endemà d'aquesta ensopegada, d'aquest empat d'Espanya contra Cap Verd. Sònia, sobre la minya, els minuts que pot jugar diumenge en el segon partit de la selecció espanyola, que serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, se n'ha parlat avui a Chattanooga?
4: Bé, més que tot sensacions que no pas informació, però la sensació general entre els periodistes també és que tindrà més minuts i ningú no descarta que sigui ja directament titular.
3: Titular? Ja en el segon partit, eh?
4: No es descarta, eh? No dic que ara mateix es pensi que pugui ser titular, però és una opció...
3: No seria una gran sorpresa, entenc, pel que dius, eh?
4: No, perquè ja et dic que hi ha més ganes a l'entorn que fins i tot del que segurament recomanen els metges de veure la Lamine Yamal. Ahir hi havia qui no en tenia perquè la Lamine Yamal havia jugat només 20 minuts.
3: No, home, perquè feia mes i mig que no jugava, ja l'explico.
4: Exacte,
3: jo.
4: Exacte, és evident, és evident,
6: no
4: el perquè.
6: Difícil, no?
4: I aquí Luis de la Fuente, evidentment, és el primer interessat en tenir els màxims minuts possibles sobre el terreny de joc la Lamine Yamal, però es va haver d'explicar ell mateix a la sala de premsa del per què no havia fet els canvis abans. També considerant que el que havia esperat a aquests canvis concrets, el de la Lamine Yamal, finalment Nico va jugar molt poc, 5 minuts, i em sembla que està bastant pitjor que no la Lamine Yamal, no només físicament, sinó amb la temporada que ha fet a l'Atlètic. Però en tot cas, s'ha de veure en els pròxims dies quines sensacions i quina informació podem arribar a tenir, però la Lamine Yamal evidentment ja anava boig per tenir minuts, encara hi anirà més ara que el segon partit. El marge d'errada s'ha reduït i, per tant, allò que deia Luis de la Fuente de si hi ha algun moment on s'ha d'arriscar és el Mundial, crec que serà aquest segon partit quan arribarà el risc.
3: Al marge de la possible entrada de Lamine, gaire canvis més en el següent 11 de la Fuente amb la selecció espanyola? Qui pagarà els preus trencats?
4: Doncs ho veurem, però aquí el gran assenyalat per tothom és Gavi, no tant òbviament per ell com per la posició no el va fer jugar Luis de la Fuente. Ell va fer una explicació després del partit que el que buscava és que Gavi anés per dins i Cucurella agafés la banda, i això realment va passar. però d'alguna manera la actuació de Gavi no ha convençut i es reclama aquest canvi. Veurem si, ja et dic, veurem, Luis de la Fuente va dir ahir que després del partit, que en el mateix bus de tornada ja es miraria el partit. Ara han de reflexionar des del cos tècnic, el que ens diuen és que estan bastant tranquils i que òbviament analitzaran tot el que ha fallat i segurament hi haurà algun canvi, però veurem si n'hi ha tants com ahir semblava que havien de reclamar. Però jo crec que bàsicament potser la posició de Gavi, si entra a Lamine, ja tens el canvi fet, i veurem si hi ha algun altre canvi.
3: Sònia, a descansar, fins demà.
4: Vagi bé, bona nit.
3: Demà, dimecres, tenim dos partidassos, a més en bon horari, a les 7 de la tarda a Houston, Portugal, Congo, i a les 10 de la nit a Dallas, Anglaterra, Croàcia. Portugal, Àlex, Ricard, creieu que és una selecció més sòlida que Alegre i això encara la fa ser més perillosa per la resta de rivals i més candidat al Mundial, que mai no l'ha guanyat?
6: Bé, ja ho veurem, no? Hem de descobrir-ho. Jo crec que té molts registres i és una selecció que pot... pot ser una selecció estable, però pot ser una selecció atrevida, desinhibida. És difícil que la selecció portuguesa, que qualsevol candidata sigui molt alegre, no? Avui França ha estat alegre quan ja no li quedava una altra opció, al descans amb empat a zero i amb un partit encallat. Alemanya va ser molt superior a Curaçao. Veurem què passa amb les següents favorites. Hem de veure Anglaterra, hem de veure Portugal, hem de veure Argentina. No sé, jo ja saps que de Portugal n'espero molt. Crec que té moltes opcions i que Robert Martínez ha de prendre decisions, perquè és una selecció que és difícil fer l'11. O sigui, tu has de triar, has de saber com barreges segons quins rols que són complementaris, com no embafes una posició, no? Has de trobar aquest equilibri que ha buscat Deschamps i que li ha costat trobar avui, perquè són plantilles que són tan àmplies que l'entrenador ha de prendre decisions.
3: Àlex?
7: Sí, a veure, per mi venen just darrere d'Espanya i França, les dues que has mencionat, tant Portugal com Anglaterra. Per al que fa Portugal, jo l'espero com la selecció més dominant de tot el torneig, és a dir, amb aquest mig al camp és molt difícil poder-li treure la pilota i per tant l'espero molt dominadora, molt enfonsant els seus rivals. Tinc més dubtes de l'última línia, no? De la davantera. El rendiment de Cristiano jo crec que baixarà. Gonzalo Ramos a mi se'm queda curt. Leao no està bé. És l'únic però que li poso, i per això no la poso entre les favorites. I moltes ganes de veure Anglaterra. Jo és la selecció que més ganes tinc de veure com competeix, com reacciona, i més amb Tuchel a la banqueta.
3: A veure, sabeu que Robert Martínez, el seleccionador portuguès, és de Balaguer. A veure, com us imagineu que es viurà demà el partit a la capital de la Noguera? Aquest Portugal-Congo a les 7 de la tarda. Doncs averiguem-ho, esbrinem-ho. Connectem amb Balaguer. Connectem amb l'Antonieta Martínez. Antonieta, bona nit.
8: Hola, bona nit.
3: L'Antonieta Martínez té certa relació amb Robert Martínez, oi?
8: Bé, sí, una petita relació. Sóc la seva germana, sí.
3: Gran o petita?
8: Sóc la germana gran.
3: I tens ascendència?
8: Sí. Pensa que ens portàvem 8 anys i com que els meus pares tenien un comerç, doncs li vaig fer bastant temps de mama, eh?
3: Sí?
8: Li feia de mare, sí. A més, creia molt. La veritat és que sí.
3: I des de ben petit ja pensava només en el futbol o què?
8: Sempre ja, jo el recordo sempre amb la pilota al peu. Sempre he estat molt vinculat al futbol, també perquè el meu pare, doncs, era també jugador i entrenador.
3: Quin equip entrenava el pare?
8: El meu pare va entrenar a diferents equips. El que passa és que va acabar a Balaguer i llavors aquí es va enamorar de la meva mare, perquè el meu pare era de Saragossa i havia estat en diversos equips. No va arribar tan lluny com el meu germà, però sí que havia estat a Vilanova a la Geltrú, havia estat a l'Algeciras, havia estat a Saragossa amb dos o tres equips, no al Saragossa, eh? Mm. I després doncs, el van fitxar al Balaguer, que allà estava a tercera divisió, i va conèixer la meva mare, es van casar i es va quedar per aquí. Llavors va estar doncs, entrenador a Mollerussa, Guissona, doncs, Artesa, Castellserà, i bueno, Balaguer molts anys. I clar, nosaltres doncs, sempre anàvem de paquet amb ell i amb els jugadors, el Robert i jo.
3: El teu germà, si a tu et va acabar agradant el futbol o no?
8: No, sí, la veritat és que sóc futbolera, eh? Sóc futbolera. No és que me n'entenga molt, no és que n'entenga molt, però m'agrada el futbol. És que ho hem viscut sempre a casa, saps?
9: Ah.
8: A més, teníem premis, si el meu pare guanyava el meu Balaguer el diumenge, teníem pastís, saps? Per postres, i si no, doncs res, a dormir sense postre.
9: Ah, sí?
8: Vull dir que estava vinculat amb el nostre dia a dia, també, saps? Mm. El que és el resultat del partit.
9: Sempre hauria que guanyés, no?
8: Clar, sempre.
9: Escolta'm, demà suposo que estaràs molt pendent del partit de la selecció de Portugal.
8: Home, i tant. Demà és un dia important per tots. El meu pare falta, és el primer mundial que no hi serà, bé, no hi serà físicament, i és un dia molt important.
9: Hi ha molt moviment a Balaguer amb el mundial i els partits de Portugal?
8: Bueno, Hi ha ambient. El que passa que ja saps que a vegades nadie es profeta en su tierra, com diuen, però sí, al Portugal segueixen molt. Com que no segueixen massa la selecció espanyola, doncs tenim guanyat de que segueixen a la portuguesa,
9: sí?
8: Saps?
9: Sí, a Balaguer la gent anima més a Portugal que qualsevol altra selecció,
8: sí. Exacte. Està i això bé. Que aquest any, el tema de que hi hagi tants jugadors a la selecció espanyola del Barça, doncs sí que algú, saps, que es canvia, però si no, prefereixen la portuguesa en aquest cas que l'espanyola. La majoria, sí, hi ha de tot.
9: I saps si hi ha alguna pantalla gegant o algun punt de trobada per seguir els partits de la selecció de Portugal?
8: Mira, a veure, de moment, demà sí que ens trobem, perquè ja et dic, aquest any el fet de que el meu pare doncs, ens va deixar per Nadal farà 2 anys, doncs això sí que ens ha fet una miqueta, saps, de no muntar res excessiu, però al final hem pensat que la vida segueix, ell voldria estar allà, i demà sí que ens trobem, com havíem fet al darrer Mundial, ens trobarem una colla d'amics, els amics, nosaltres...
9: On us trobeu?
8: Estarem al bar Tito, que és un bar que té una pantalla gegant i té... Mm-hmm. Bueno, una sala no molt gran, però que està molt bé, i doncs anirem allà. I a les 7 ens trobarem allí, amics, i gaudirem del partit i enviarem tota la força, energia o tota l'energia que puguem.
9: Tu creus que Portugal torna amb el Mundial?
8: Sí, bueno, saps què passa? Que a vegades aquestes pressions tampoc són bones, yeah. Saps? Jo el que vull és veure's el dia a dia, que demà guanyi, i que anem passant.
9: I vas parlant amb el teu germà, amb el Robert Martínez?
8: Sí, molt.
9: I què?
8: Molt.
9: Com el veus? Sí. Com el notes? Està molt il·lusionat.
8: Molt il·lusionat. Sí.
9: El veus amb més confiança que en d'altres mundials, quan anava a Bèlgica o a l'Eurocopa?
8: Bueno, ell sempre és una persona molt positiva, i el Robert mai lo veuràs dubtant, o la professora segurament molt moments anirà per dins, però quan parla amb tu sempre et mostra una serenor, una confiança amb la seva gent, igual quan estava amb el Bèlgica, doncs com ara que està amb el Portugal. I penso que això és molt bo.
9: I tu quan hi parles de futbol o de temes
8: més familiars? Parlem de tot, però generalment la família és la que sempre va per davant.
9: Algun consell li dones a nivell futbolístic o no?
8: No, home, a nivell futbolístic jo no en sé, per donar-li consells, jo no en sé. Però sí que sempre li dic que intenti fer el que li diu el seu cor i que tiri endavant amb la seva idea i el seu objectiu.
9: Antonieta, que ho passeu molt bé, sobretot demà, en aquest primer partit de Portugal contra el Congo, a la tarda.
8: Intentarem.
9: I que vagi molt bé el Mundial per la selecció de Portugal, si... que anirà bé pel Robert Martínez, pel teu germà.
8: Vinga, doncs, agraïda, i gràcies que mitjans com vosaltres de Catalunya estigueu a la seva vora.
9: Gràcies, Antonieta, bona nit.
8: A vosaltres, bona nit.
9: Des de Balaguer, l'Antonieta Martínez, la germana de Robert Martínez, abans d'aquest Portugal-Congo, l'estrena de la selecció que entrena el tècnic català de Balaguer demà a les 7 i a les 10 de la nit, l'Anglaterra-Croàcia. A veure, a Anglaterra hi ha Harry Kane. Qui creieu que farà més gols en aquest Mundial, Harry Kane o Kylian Mbappé? Ricard i Àlex.
10: Mbappé,
9: eh? I tu, Àlex?
11: Vinga, per canviar, Kane.
9: Home, aquí hi ha un duel, eh? Segurament no arrisquem gaire si diem que acabaran segurament en el podi de màxims golejadors del Mundial. Fins aquí hem arribat. Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, una nit més al Mundial al Club de la Mitjanit. Moltes gràcies i fins demà.
6: Gràcies, Xavi, adeu.
11: Gràcies, bona nit.
2: Record o samarreta?
9: Com cada dia, algú ens deixa un missatge explicant-nos o bé el seu record preferit de la història dels Mundials o bé si hi ha una samarreta de la qual està enamorat o enamorada de totes les que s'han utilitzat en la història dels Mundials, que en són moltes. A veure qui ens ho explica avui.
10: Hola, sóc en Antoni Padilla, periodista del diari Ara. Sóc d'aquests que ordenen la seva vida i els records en funció dels Mundials. Em torno molt boig quan hi ha una Copa del Món. I el meu millor record segurament és el Mundial del 2006 a Alemanya, perquè va ser el primer que vaig poder-lo cobrir com a periodista. M'hi va enviar el Nou Esportiu. Inicialment la meva tasca era seguir jugadors de la Barça que jugaven altres seleccions que no fos l'espanyola, i vaig anar a concentració del Brasil amb Ronaldinho, la d'Argentina amb Messi. Va ser una experiència realment magnífica. I jo, que cada Mundial, des que sóc petit, sempre cada Mundial animo Itàlia, vaig poder veure en directe Itàlia guanyant el seu darrer Mundial en aquella final de Berlín i aquell darrer penal de Fabio Grosso. I vaig ser molt feliç. El primer Mundial que anava guanyava Itàlia. Des de llavors, el destí m'ha castigat perquè Itàlia porta uns quants anys sense poder-se classificar pels Mundials.
9: És el record del Toni Padilla, la victòria de la selecció italiana al Mundial del 2006 a Alemanya. En aquell Mundial hi va debutar Messi, Sergi Andreu.
12: Fa avui 20 anys, contra Sèrbia i Montenegro, va entrar a la segona part, va tenir temps de fer un gol. Avui fa 20 anys del debut en una Copa del Món de Leo Messi.
9: I avui, 16 de juny del 2026, 20 anys després, d'aquí 3 hores...
12: jugarà el seu sisè Mundial.
9: És bèstia, eh?

0: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui, que ha jugat França i ha guanyat 3-1 contra el Senegal, el Salva Pou ha trobat la cançó oficial del Mundial de França de l'any 1998. La cançó es diu La Copa de la Vida i la va interpretar Ricky Martin. No faré comentaris.
1: Salva,
0: has gastat una de les tres vides. Encara en tens dues, però queden molts programes encara fins al 19 de juliol i moltes cançons que ens has de presentar aquí al Mundial del Club de la Mitjanit. Aquesta...
1: No, digues que sí, Salva. Està bé.
0: Està bé, sí. Bé. A mig minut són les 12, bona nit i que descanseu. Si és que no us quedeu a veure ara l'Iraq-Noruega, que és a punt de començar, o a les 3 l'Argentina-Algèria. Si no teniu son, no és un mal pla. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Més notícies, Oriol Pujador.
2: El cas Zapatero no és l'únic que esquitxa el PSOE. Arran del cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha comparegut al Senat, on ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol.
3: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO, ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
2: L'erosió política que pateixen els socialistes ha fet que el PP i Junts hagin registrat mocions al Congrés per demanar eleccions anticipades. La mesa, controlada pel PSOE i Sumar, no les ha admès a tràmit.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders mundials reunits a Evian que no es creguin el que diu Ucraïna.
4: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: El president rus Vladimir Putin ha convocat eleccions legislatives per al 20 de setembre, les primeres que es faran des de l'esclat de la guerra.
2: El Gremi de Restauració de Barcelona denuncia 30 supermercats, com Mercadona i d'altres, que destinen un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar. També denuncien 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Sentim el director del Gremi, Roger Pallarols.
5: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
1: Ha acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques per acabar amb la vaga al sector. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de la plantilla. L'actor i director nord-americà Sean Penn dirigirà una pel·lícula ambientada en la sala al Capitoli del 6 de gener del 2021, quan seguidors de Donald Trump van entrar de forma violenta i massiva a la seu legislativa dels Estats Units per impedir que se certifiquessin els resultats de les eleccions presidencials que havia guanyat Joe Biden. El film el podria protagonitzar l'actor Bradley Cooper.
2: Segons publica The Hollywood Reporter, el film de Sean Penn encara no té títol i previsiblement el distribuirà Warner. Aquest estudi ja va produir i distribuir una pel·lícula, una batalla rere l'altra, guanyadora de 6 premis Òscar, entre els quals el de millor actor de repartiment per al mateix Sean Penn. El rodatge d'aquest nou film podria començar a mitjans de l'any que ve i el mateix cineasta n'escriuria el guió. Segons The Hollywood Reporter, no se centrarà en la sala del Capitoli de fa 5 anys, però sí que el seu personatge principal, un agent de la policia, queda atrapat enmig de la violenta insurrecció del gener del 2021 a Washington.
1: Els esports, el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals i després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3.
2: El Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols de Mbappé.
1: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Isan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà.
2: Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
1: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot Maliana Mariam Koubali deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: els ignorants. Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et va dir, estàs com una cabra? Els tarats ens trobem en el camí.

0: avui estic contenta perquè he estat testimoni de com un ofici tan antic com el de fer de carter no hi ha intel·ligència artificial que se'l pugui carregar. Com em passa tantes vegades al matí, que no espero ningú, truquen a la porta de baix, del carrer. No esperava que m'haguessin de portar res. Jo encara no anava vestida, m'acabava de llevar i per sort la meva filla era a casa i m'ha dit ja obro jo, no pateixis. I resulta que sí, era la cartera del barri que venia a portar un paquet petit, semblava un llibre, que era per algú de casa que no era jo. Però, és clar, la dona s'ha volgut assegurar bé que en aquell pis hi vivia la persona que deia en el remitent perquè l'adreça que havia posat l'emissor del paquet hi deia bé el nom del carrer, però en lloc de posar-hi el número hi havia una forquilla de 10 números. Vaja, com si vingués algú a Catalunya Ràdio, que estem situats a Diagonal 614, i el paquet posés Diagonal entre el 616 i el 626. I apa, al carter, que s'ho faci com pugui, que vagi porta per porta, truqui als timbres i demani pel nom que posa el paquet a veure si hi ha sort. I aquí ve la gràcia de l'ofici. La cartera, com que ja havia vingut altres vegades a casa nostra, li ha preguntat a la meva filla si aquell era el pis que buscava, perquè li sonava d'altres vegades que era allà. Li ha demanat el nom, el DNI i la relació de parentesca amb el destinatari del llibre i, finalment, l'ha lliurat. Com que no anava el meu nom, no l'he obert, però la curiositat no l'he perduda. Qui envia un llibre petit des de Mataró i no encerta el número del carrer i posa una forquilla de 10 números i ho deixa a l'atzar? Per sort, la professionalitat de la cartera i la seva memòria exquisida ha comportat que aquesta nit ja dormia a casa, sa i estalvi, les cròniques de la veritat oculta de Pere Calders. Que com ho sé? Doncs perquè ho he preguntat a l'autor de la compra, m'ha enviat la foto de la portada, si no, no hauria pogut fer aquesta entrada, perquè avui tampoc ens hem vist. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit. Són les 12:10. Arrenquem aquí una altra edició d'aquest sant programa, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, on ja heu començat a trucar perquè veig l'Aina enfeinada, somrient, per tant vol dir que aquí està a l'altra banda. És algú que com a mínim li sona, si l'Aina somriu, ja és que hi ha bones notícies, doncs esperant aquestes trucades que ja esteu fent al 93-201-7474, però també, com sabeu, ens deixeu els vostres missatges de WhatsApp al 667-220.

0: benvinguda aquesta resposta. Va, la primera, una queixa. La segona, a veure si va de queixa, també. Ens truca el 93207474, en Lluís, des de Premià de Mar. Bona nit.
1: Aviam, ja li he dit a l'Aina que si aquesta nit em permets 2 minuts més, jo et prometo que la setmana que ve no trucaré, li deixaré l'espai d'aquesta nit per la setmana que ve amb una altra persona.
0: Però 2 minuts cosa... més respecte a quan?
1: De poder-me parlar. Bueno, si anem allargant el tema no podria acabar-ho de dir.
0: Digues.
1: Bueno, aviam, és una cosa molt i molt, ho repeteixo, molt i molt greu que pot afectar a molts jubilats com jo, sobretot avis, i a pares de família que hagin fet el mateix que vaig fer jo. Sempre he amagat el nom de les cases comercials perquè no m'ha agradat fer publicitat, però qualsevol que cop tinc proves i m'he vist enganyat, defraudat, malpreat, vull dir, maltingut, digue-li la paraula al mot que vulguis, vull dir, molt, molt, molt dolgut, ho diré. És l'antiga, que va fundar Francesc Moragues, antiga caixa d'estalvi de la Vellesa per estalvis i de pensions per estalvis de la Vellesa, vaja.
0: CaixaBank,
1: després vaja. Va ser la caixa i ara és CaixaBank.
0: Molt bé.
1: Així de clar ho diré. Mira, jo ara fa 17 anys, igual que em van fer els meus pares a mi quan vaig néixer, en fa 79, perquè aviat em faré 80, em van fer una petita imposició amb una llibreta de color verd, que encara la guardo, tindrà quasi 100 anys, perquè jo en tinc 80. I
0: jo també la tenia, aquesta, Lluís.
1: Ja existia, sí. Però veuràs que és veritat. Era una mica grossa, tenia quasi un pam de llargada. Les entrades s'escrivien en bolígraf blau o negre i les sortides en bolígraf a manilla, tota manilla, vull dir, a mà, amb bolígraf vermell de sortides, val? Uh-huh. Bueno, perquè vegis que sóc antic, vull dir, aquestes llibretes em sembla que no les té gaire
0: no,
1: gent.
0: No, no.
1: A llavors, com que els meus pares van fer això amb mi, la idea que la meva senyoria van tenir és fer el mateix això a una de les nostres a la nostra neta, vaja. Mm. L'altra és adoptada. La real és una, la de casa, diguéssim, no? Bueno, quan vaig dir així amb ella va néixer, li vaig fer una imposició que vaig demanar, que llavors encara treballava, bueno, estava a punt de jubilar-me, encara treballava, que fessin una ordre continuada, que cada mes de la nòmina em desviessin a la compte aquesta, oberta a nom meu, perquè no podia ser nom de la neta, perquè era menor d'edat, ella estava com a beneficiària, jo com a titular, naturalment, llavors em van obrir aquesta llibreta, que jo vaig demanar que fos que quan ella tingués 18 anys, aquests diners anessin a passar amb ella,
0: sí.
1: Perquè ara, per exemple, que els tinc, aquests diners, es pugui treure doncs, el carnet de conduir, que costa un paston, i pugui pagar-se la matrícula de la universitat i s'hi pot donar la petita entrada del pagament del primer cotxe que pugui tenir. Bueno, és igual. Uns diners d'estalvi per quan ella tingués 18 anys.
0: Sí.
1: Bé, fins aquí tot correcte, molt bé. I me la van obrir, i ara m'he donat compte que no me la van obrir a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ni a Caixa Banc, ni a la Caixa. Me la van obrir amb una empresa que tenen paral·lel amb ells, que és l'empresa d'assegurances, que es diu Vidacaixa. Vidacaixa sí. És una empresa de CaixaBank que fa assegurances de vida.
0: Sí.
1: I a mi me la van obrir ells, jo no la vaig veure perquè no he tingut mai llibreta física, com la famosa ballarina que ha dit que venen els rebuts de llum, aigua, gas, el telèfon i tot. Mm. La llibreta estrella, vaja, no tinc. Me'n van fer-ho amb un paper, bé. Bueno, jo vaig guardar i han passat 18 anys. I aquesta setmana passada m'envien un correu electrònic, menys mal que puc justificar-ho, dient que passés per l'oficina de Premià, no diré el número, n'hi ha dues d'oficines, però la meva, de Premià de Mar, perquè quedi ben clar, perquè no vull fanfaronejar ni dir el contrari, però qui em coneix sap que aquest tema el tocaré fins a les últimes conseqüències, a mi encara que em costi, diguéssim, i ho dic clarament, la vida, Marta, perquè me la jugaré totes.
0: Mira, ves el tema, si no, no podem valorar-ho, va.
1: Vale. Llavors, és que ja estic tan nerviós.
0: No, estic nerviós.
1: Llavors, què ha passat? Que aquesta setmana m'han fet un correu, vaig anar a la caixa i em diu la persona que em va atendre, bueno, té que treure els diners i com ho fem? Dic, home, posar el nom de la meva neta. Diu, no, el nom de la seva neta en principi no pot ser en sentit de que tindrà que pagar una cosa que en diu dret de successions, o sí, que es paga un impost perquè és una cessió que faig amb una altra persona que no és el titular. M'entens? I què m'aconsella per no pagar gent que ja ens croben prou, només falta que... I a més, a mi, la rama metal·lúrgica em deu molts diners fa 3 anys que ara me'ls han pagat, però bueno, aquesta gent, de gent de per mi ni un duro. I què podem fer? Diu, obrir una llibreta a nom de vostè. Diu, vale, llavors jo cada mes, quan que sigui, aniré traient diners. Molt bé. M'obren una compte que tampoc em donen document físic, Al cap de dos dies vaig tenir-m'ho que descarregar perquè em van fer firmar amb una PDA i un bolígraf electrònic una quantitat de fulles enormes. Vaig fer com 7 o 8 firmes, de baixa, d'alta, de dret de protecció de dades. Bueno, en fi, vaig firmar la tira de coses, sense llegir el que firmava.

0: naturalment, perquè només passant pantalles i anant firmant. I els papers? Diu, no, diu, cap de dos dies es pot descarregar. Sí, sí, un servidor i els meus fills el van descarregar i van quedar de pasta de moniato quan ve la sorpresa. M'obren una compte, ja m'ho van dir també, que és una compte corrent, o sigui, és una llibreta de compte corrent. La compte corrent tothom sap que donen zero d'interessos.
1: Sí.
0: En allà havien posat, jo tinc que dir-ho, 15.000 euros.
1: Sí.
0: I aquests 15.000 euros no en rentaran res. Què passa? Aquests 15.000 euros, amb els 17 anys que té la neta, que vaig obrir la llibreta, han rentat 500 euros més menys. Pagat hisenda i tot, han rentat 500 euros. I a mi diuen que me'n cobraran 60 trimestrals, que vol dir 240 a l'any. En dos anys s'hauran fotut els 500 euros, 240, sí, 240, sí, sí. 480, 500 euros, en dos anys s'hauran fotut el que a mi m'han rentabilitat durant 17 anys.
1: Sí.
0: L'assumpte té guassa, no?
1: Sí.
0: Bueno, això ho he denunciat pues, a València, a la central de CaixaBank, i m'han contestat pues, amb uns escrits que ara em dirigeix al Banc d'Espanya, primer tema que m'han dit que tinc que fer, perquè, bueno, perquè m'han contestat en correus, diguéssim, d'aquests que serveixen per tu,
1: per tot,
0: per
1: sí,
0: tu, Marta,
1: sí, sí.
0: Per la gent que passa pel carrer i pel bisbe. Serveixen per tot Crist.
1: Sí.
0: No em fan una carta personalitzada, que això ja d'entrada és una falta d'educació vers el client. Jo dic de viva veu, falta d'educació i professionalitat. Fer una carta tipus és molt, molt fastigós. Per exemple, per les persones que entrem una mica amb això, és un greuge, no? Bueno, en fi. No em vaig tindre prou amb això, que la vaig rebotar a la central de l'edifici negre que hi ha a la Diagonal.
1: Sí,
0: central de Barcelona,
1: sí.
0: També. Mm. Em van contestar similarment. Vale, no em van donar cap tipus de solució. I ara pues, ja ho he posat a mans d'una persona que, en fi, des de la família és abogada, i diu, tranquil, que si tiraran endavant, això és com les famoses, si gent se'n recorda, les preferents,
1: sí.
0: I la famosa deu de subordinada.
1: Sí.
0: Que en aquesta,
1: o sigui, tu vols
0: gent...
1: que no, hagi, no ve de pagar aquests diners, eh? És el que vols. Que quedin com a mínim els diners que veu posar allà a la compte per la teva neta. És això?
0: Això d'entrada.
1: D'acord.
0: Bueno, això d'entrada.
1: Sí.
0: I segurament, després de 80 anys de ser de client i tindre 17 anys, 15.000 euros,
1: que ara que no
0: tinc,
1: han
0: arribat als 15.000
1: sí.
0: euros,
1: sí, sí.
0: Em donin zero d'interessos i em contestin els escrits en cartes tipus.
1: Ja.
0: Bueno, escolta'm, a un sí, tema sí. Arribat. A un tema arribat.
1: És així,
0: vull dir,
1: és així.
0: Això és CaixaBank.
1: Despersonalització, es diu.
0: No, no, i Marta, de veritat, qui em coneix sap a on t'arribaré, eh? Vull dir, ja tinc localitzades una sèrie d'emissores, menys una, que m'ha dit que no, perquè com que té cunyes publicitàries i algun periodista que són d'aquests... I ho dic ara, alt, eh? Venuts, perquè i m'he trobat amb un periodista que és un venut, i ho dic clarament, i si més tard convé donar el nom també
1: no
0: el donaré.
1: Cal, no cal, perquè ja dic, val. Aquí expliquem les coses, denunciem les coses, però amb respecte. Per tant, l'objectiu
0: sí, bueno,
1: és el que has explicat, jo crec que ha quedat ben entès, i a veure fins on pots
0: arribar.
1: Suposo
0: que ha quedat ben entès. Em sap greu perquè he parlat del tema periodista, que sé que ets periodista,
1: hi ha gent de tot, però que no cal, vull dir, ja està. Aquí el que havíem de saber jo crec que s'ha quedat ben explicat, Lluís.
0: Val, però tant, és tranquil. Molt llestimós que una cosa que pot afectar a molta gent jubilada que en aquest seu moment, per mi, varen ser enganyats igual que les preferents i les subordinades amb el tema de
1: però
0: les herències...
1: Però com que ara tu ho has explicat, ja ho sabran, i si han d'anar a fer alguna cosa, ja ho podran fer. Per això aquest programa serveix, no? Per advertir
0: bueno,
1: els altres.
0: És l'únic que tenim, perquè és un programa que paguem entre tots, Marta, perquè és públic, m'entens,
1: sí, sí,
0: l'emissora?
1: Sí,
0: i com que la paguem
1: pública.
0: Tots, em sembla que tenim dret a desplegar-nos i a poder descobrir...
1: Qui és el que has fet,
0: com...
1: Lluís? Cap problema. Però, ja està.
0: Doncs moltes gràcies, Marta.
1: Moltes gràcies,
0: tranquil.
1: Lluís. A veure,
0: no,
1: espero que te'n surtis.
0: Que la setmana que ve no molestaré, no trucaré, tranquil.
1: No molesteu, quina mania em molestar. Expliqueu les coses
0: i
1: ja
0: sí.
1: Està.
0: A mi sí, em molesta perquè a part que em foto nerviós pot haver-hi algun oient que ho interpreti malament.
1: No,
0: i no voldria causar aquesta sensació,
1: no,
0: m'entens?
1: No.
0: Em sento molt enganyat i molt defraudat. Simplement és això, m'entens? Que vull
1: sí.
0: Dir enganyat, sobretot.
1: Sí, ho entenc perfectament, Lluís.
0: Gràcies i bona nit.
1: Gràcies, bona nit. Respirem. I inspirem i expirem, perquè si no, no acabarem el programa. Maria Rosa, de les Corts a Barcelona, bona nit.
2: Bona nit.
1: Com estàs?
2: jo tot el contrari d'aquest ignorant que acaba de parlar. Perquè ahir, que era dimarts,
1: sí.
2: Ja vaig fer els 80 anys.
1: Oh, el Maria Rosa... Per molts anys.
2: No us ho vaig poder dir-vos.
1: Perquè estaves de juerga.
2: Perquè em va ser impossible trucar.
1: Tu diràs. Estaves de juerga tota l'estona i vas arribar a les tantes de la nit a casa, ja m'ho imagino, no?
2: No. Però de 12 a 2, Catalunya Ràdio,
1: ah,
2: eh?
1: Encara que sigui el teu aniversari, també, eh? Molt bé.
2: Oh, i tant.
1: Escolta'm, per cert, vas sentir el resum dels oients ahir, que vam parlar del tema Nissakis?
2: Home, i tant.
1: Ah, perquè va... Perquè...
2: Això anava a dir...
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Va ser a última hora, sí. I a la segona hora.
1: A la segona hora, sí, sí. Sí, sí,
2: per sí, sí.
1: Que no et poden vendre un peix que tingui anisakis i que se sàpiga, una altra cosa que te'l trobis a casa, però que no t'ho poden dir que hi ha anisakis i te'l venguin. Que això no es pot fer, és molt gros.
2: Bueno, ja és el que a mi m'havien dit.
1: Uh-huh. Doncs
2: si
1: ja està.
2: Ells saben i veuen que hi ha anisakis, terminantment prohibit.
1: Exacte.
2: Vendre'l.
1: Sí, sí. Va quedar corroborat. Sí, sí. Però
2: exacte.
1: Avui no trucaves per l'anisakis, eh? A part de dir-nos que has fet 80
2: no,
1: anys, que et
2: home,
1: felicitem.
2: No, ni molt menys.
1: Avui tens un altre tema.
2: Sí, a digues. Part de dir-vos això. El segon... Bueno, dintre de la meva edat, i espero que la Maria Rosa de Sant Cugat no se m'enfadi, a part de que el que diré ho sé perquè crec que la memòria encara em funciona.
1: Mm-hmm.
2: La Maria Rosa, a finals d'aquest mes... també farà la mateixa edat que tinc jo, si no recordo malament.
1: Jo aquí, cadascú que digui l'edat si vol, jo no pregunto. Si ens ho voleu dir, nosaltres encantats.
2: Home, jo,
1: si no, com no
2: que ella ho va dir l'any passat...
1: Ah, doncs si ho va dir, no té cap problema, segurament.
2: I llavors, bueno, si no li demano disculpes.
1: No passa res, no passa res. Molt bé.
2: La pregunta. A Sant Cugat hi ha la Torre Negra, que aproximadament va ser construïda cap a l'any 1145. Ha passat per diversos, diguem-ne, mans a nivell que ha anat canviant de propietari.
1: Mm-hmm.
2: Jo fa pocs dies, mirant una estona al canal de televisió de Sant Cugat, doncs la vaig veure que van estar explicant una mica, però no ho vaig poder escoltar tot. Ara sí que vaig veure tot l'interior d'aquesta Torre Negra, i és maquíssima. La pregunta és, actualment té propietari o bé ha passat a ser propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat.
1: Molt bé. Perfecte.
2: Aquesta és la meva pregunta.
1: Molt bé, doncs apuntada queda, Maria Rosa.
2: És que jo Sant Cugat me'l conec des de que tenia 6 anys.
1: Ja.
2: Perquè vam tenir els pares una casa a la Floresta, que aquesta casa estava molt propera on està l'escola del Pinar, i tu imagina't, doncs Sant Cugat des dels 6 anys anàvem en bicicleta, anàvem fins a Riu Rubí, teníem que passar per passos a nivell, en fi.
1: De tot.
2: De tot.
1: Molt bé.
2: I
1: doncs
2: em sembla
1: qui...
2: que per avui ja n'hi ha prou.
1: Perfecte. Maria Rosa, doncs a veure què ens contesten. Moltes gràcies.
2: A tu i a tothom. Bona nit.
1: Bona nit. A veure, continuem, i ara li toca en José Manuel des d'Amposta. Bona nit.
3: Bona nit. Hola, bona nit.
1: Què tal?
3: Soc la primera vegada que toco.
1: És la primera vegada. Sí. Doncs benvingut. Sí. Moltes sí. Gràcies.
3: Sí, tinc un problema en la caixa i en els deslats.
1: Ai, calla, que avui anem de caixa. A veure, què passa?
3: Sí, segur que vaig a la caixa a mirar uns comptes i em ve la directora i m'embolica en la targeta de deslats, que tindria que ser hòstia. I llavors, clar, em diu, emboliquen això... i que volia remenar més anat. I vaig anar a fer-me la revisió en les targetes i no em funcionava. No me tenien. Llavors me venen les catarates, una operació de catarates, i també em van dir-me que no. Porto la factura a la caixa i em diuen que això era culpa de les. I a les me diu que és culpa de la caixa. Total, que un dia me'n vaig jo a Tarragona i presento allà la factura i em diuen que tot estava correcte, però hi havia un fallo que no havia portat l'informe mèdic de 5 anys abans. I aquí estava el problema. que no me'l van demanar.
1: Ja.
3: No m'han demanat
1: l'informe mèdic.
3: I llavors està el problema d'aquí. No es van preocupar-se.
1: I ara què passa? No. Que no t'ho abonaran?
3: No m'ho abonaran ni m'han putut.
1: Ostres.
3: M'han donat de baixa.
1: T'has donat de baixa, clar.
3: Eh?
1: Sí.
3: Aquí està el problema. Clar. Ara no podria demanar això, denunciar-ho.
1: Tu vols saber on pots denunciar això, eh?
3: Bé, claro.
1: Clar. Doncs a veure...
3: Els diners
1: no te'ls tornaran. No, no.
3: Claro.
1: Clar, per això t'ho haurien d'haver... Potser t'ho haurien d'haver demanat o potser estava amb una lletra petita d'aquestes que a vegades no mirem.
3: No, abans de donar-te la targeta que tenia que demanar l'informe.
1: Clar.
3: I després la targeta. I aquí no m'han perdut així.
1: Déu-n'hi-do.
3: Hasta que vaig tenir l'operació de cartes i llavors m'ho han demanat.
1: Clar, i el no tenir-ho t'ho van haver de cobrar. Sí, sí.
3: Vaig estar 2 anys pagant, que no m'han servit per res, i ara al fer l'operació aquesta doncs m'ho han demanat. I això no ho sabia.
1: Clar, clar. Doncs a veure si algú ens pot dir on adreçar-te per intentar reclamar això.
3: Ah, doncs molt bé.
1: D'acord?
3: Bona nit, gràcies.
1: Molt bé, José Manuel, bona nit. Déu-n'hi-do. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit.
1: Ah, hola. Avui ets a Claravalls?
4: Bueno, sí, som de Claravalls.
1: Ah, ets de Claravalls, vale. És que et tenia ubicat en un altre lloc. He anat a mirar fins i tot, perdona la meva ignorància, per això faig aquest programa, a quina comarca estava Claravalls, que jo no havia sentit mai aquest poble. I ara veig que és a l'Urgell. Per tant, que forma part de Tàrrega.
4: Aquí tenim un restaurant. Si algun dia vols vindre a menjar carn.
1: A Claravalls?
4: A Claravalls. Molt. A l'obres, i d'entrecots.
1: Carai, bo, no? Molt bé.
4: Boníssim.
1: Molt bé, m'ho apunto, Josep. Tu diràs.
4: Pels teus invitats.
1: Molt bé, gràcies, carai.
4: Bueno,
1: digues.
4: Jo volia, més que res, fer una queixa de les baixes laborals.
1: De les baixes laborals, sí, digues.
4: Hi ha molta gent que es baixa, que avui mateix vaig parat amb un, diu, vaig al metge, que et dono la baixa, i quan que et faci, diu, tu fa mal la cama, tu acaba, i per mal de cama, pues, va anar al metge i m'ha donat la baixa.
1: Sí.
4: Bueno, jo amb 43 anys treballant, ara ja estic jubilat, camión i autocar. I el dia que no podíem treballar, no m'aguantava a casa. Però anava a treballar. Avui, Marta, vaig sentir per la ràdio un noi que ha agafat la baixa perquè la nòvia l'ha deixat.
1: Sí, deu estar deprimit, el noi, no?
4: Pobre. Imagina't.
1: Sí, m'estàs dient que els metges donen les baixes... Estàs
4: los
1: volent metges, dir això, no?, una mica?
4: Sí. Ja. Els metges no tenen que donar baixes. Quan una persona està fotuda, vale, doneu-li una baixa. Però si es troba bé per treballar, hi ha gent que té un esternut i agafa una baixa.
1: Sí, sí.
4: I això no pot ser.
1: Sí, però això ho fan els metges, com dius, Josep, i a vegades hi ha gent que està fumuda de veritat i no li allarguen la baixa. Això també ha passat, eh?
4: Ja,
1: gent que està de veritat malament i no li allarguen i, en canvi, hi ha coses més lleugeres que, de cop i volta, aquella baixa s'allarga i no ningú entén per què.
4: Molt bé.
1: Però és així. Gràcies per la teva reflexió, Josep.
4: Molt bé, Marta. Bona nit.
1: Bona nit. Adéu-siau.
4: Bona nit.
5: L'entrevista que no t'esperes.
1: A veure, Salvador Dalí, Julio Iglesias, Jaume Aragall, Manolo Escobar. Són persones molt diferents, amb un recorregut vital molt diferent. Però tots ells tenen una petita cosa en comú, i us ben asseguro que us costaria molt d'endevinar-ho, si ara jo obrís telèfons no ho sabríeu. Tots ells, en un moment determinat de la seva vida, ja molt coneguts o en els inicis de la seva carrera, van ser clients de la pastisseria El Cisne, de Platja d'Aro, un dels locals més emblemàtics d'aquesta localitat turística del Baix Empordà. Fa poquet, el 31 de maig, després de gairebé 70 anys d'història, l'establiment ha tancat les seves portes. Els cafès amb llet, la rebosteria, els suïssos, els aros de Platja d'Aro o els bombons ja formen part del record. La pastisseria, situada en ple cor comercial, ha estat durant dècades punt de trobada de la gent del municipi. Abans s'hi asseien a veure passar els turistes, ara a comentar el dia a dia. Amb 80 anys, la Rosa Coromines, la propietària, ha decidit que ha arribat l'hora de baixar la persiana definitivament. Rosa Coromines, bona nit.
6: Bona nit. Aquest, què tal?
1: Aquests dies deuen haver passat moltes coses pel cap, no? Després de tants anys darrere del taulell, un cop abaixada la persiana, encara sobresurten tots aquests records? Ara surten més que abans o no?
6: Home, surten. Evidentment, no te'ls treus de sobre, perquè és una vivència de molts anys i aleshores, doncs, ho vius, encara ho vius. Per mi encara no està tancat el Cisne, m'entens o no?
1: Encara no, eh?
6: No, no. I passo per davant i penso, ah, poder sí està tancat, doncs no. A dins el meu cor encara no està tancat.
1: Clar, perquè la seva vida ha estat al taulell, a atendre els clients. Vinga, un darrere l'altre, eh?
6: Exacte, i a més amb molta il·lusió, perquè m'ha agradat molt fer això. Ha sigut una feina molt, molt acertada per mi.
1: Clar, vostè hi va arribar i que era molt joveneta, jo crec que era a començaments dels 60. Expliqui'm una mica com va anar l'inici del Cisne per la Rosa.
6: Què vols? Bueno, a l'inici pues, era per mi pues, venir aquí a la costa, pues, perquè jo venia de Llagostera,
1: sí.
6: Un plat d'aquí a la vora, i aleshores venir aquí a la platja era algo fantàstic, i era algo fora de lo normal, perquè, clar, Platja d'Aro, se sentia parlar de Platja d'Aro com a cosa turística molt... famós encara no, però important, sí. No, jo em sentia molt bé, ja no per la importància d'allò, però perquè jo m'hi sentia bé de cares al client. M'ha agradat sempre atendre, estar darrere el mostrador i atendre el client. M'ha agradat sempre tant, doncs, disfrutava ja des d'uns inicis.
1: Clar, però com va anar per al Cisne? Quin és l'inici, el punt de connexió entre la Rosa i aquest establiment? El primer dia que hi posa el peu i després que s'hi queda per treballar?
6: Bueno, el primer d'això era que jo estava molt prima, no menjava gaire, i cada vegada que amb els meus pares agafàvem el carrilet i ens anàvem a Segaró, per dir d'alguna manera, a la platja, doncs aquell dia doncs, no parava de menjar, que m'agradava, o sigui, disfrutava menjant i nedant i tot això. I la meva mare deia sempre això, aquesta nena l'hem de portar a la platja perquè, si no, no menjo a casa. I doncs es varen posar d'acord amb els d'aquí del Cisne, amb la mare del que després va ser el meu marit, i li va dir, doncs, que... I diu, no pateixis, porta-la cap aquí, que ja... I llavors vaig començar així. I, esclar, quan vaig arribar aquí ja em vaig posar darrere el taulell, perquè m'encantava estar darrere el taulell, entens? Clar, jo tenia 14 anys, llavors.
1: Imagina't. I amb 14 anys ja va conèixer el seu marit?
6: Home, era el jefe.
1: Clar.
6: Era el jefe, clar. Vull dir... Però no, jo, per mi era el jefe i era pues, una persona fantàstica, però res més. Va ser després, més endavant, que va ser ell que se va començar, suposo que fixar en mi, perquè va veure... Jo és el que dic sempre, era molt llest. I aleshores va dir, aquesta me servirà molt per darrere el taulell. I ala.
1: Calla, que me la quedo per darrere el taulell.
6: Exacte.
1: I per una mica més amunt, si pot ser.
6: Exacte.
1: Això va ser l'any 57, crec que és quan va obrir l'establiment, el que després seria el seu marit, en Jordi.
6: Exacte.
1: Albertí, amb uns terrenys que eren de l'avi, oi?
6: De l'avi, sí,
1: de l'avi.
6: Els avis els havia... O sigui, de fet, no l'avi, que era el pare del meu home, sinó el besavi.
1: El besavi,
6: que va comprar, doncs, tot aquest terreny nostre, el del costat, que ara hi ha el Punto Roma, que abans hi havia una peluqueria, que era també de la família, m'entens? La peluqueria era un germà de l'avi. O sigui, tot aquest tros ho va comprar ell i li varen oferir un preu superbarato que li volien... Inclús he sentit a dir que li havien ofert que ho comprés fins a la platja. fins a tocar mar.
1: Imagina't, sí, sí.
6: I ell va dir, que em vols matar de treballar tant, m'entens? Perquè, clar, ells això ho feien aquí, doncs ho cultivaven, no?, aquests terrenys.
1: Clar.
6: I aleshores després ho van repartir amb els fills i tot això, i aquí per això s'ha fet tota aquesta zona, era de la família.
1: Tot això devien ser uns anys de moltíssima feina, i em sembla que el seu marit era l'obrador, vostè la botiga, com deia darrere el taulell. Tinc entès que molts dies es trobaven a l'escala, no? Vostè baixava a obrir i ell pujava després d'una nit de feina perquè la vivenda era just a sobre. És així,
6: sí, això? Sí. La vivenda està a sobre i... perdó. I ells, esclar, ells la matinada... O sigui, ells treballaven tota la nit perquè feien tots els croissants i panets de Viena i tota aquesta sèrie de coses perquè servien a tots els hotels d'aquí de Platja d'Aro.
1: Clar.
6: Que no hi ha, o sigui, n'hi havia molts d'hotels, ara no n'hi ha tants, però n'hi havia, eren, vull dir, hi havia una zona hotelera, hotels petitons, i els servien tots, i esclar, i a primera hora del matí ja tenien que fer el servei aquest, i aleshores ell treballava tota la nit, i quan ell pujava, que ja, diguem, el seu torn havia acabat, jo baixava a obrir la botiga. I ens trobàvem a l'escala.
1: Bon dia,
6: exacte.
1: Se m'han cremat dos croissants, no, mira, no, tot ha anat bé, vinga. No. I ja està.
6: Ja està, exacte.
1: I ara que això està tancat, vostè encara hi viu aquí sobre? A sobre el Cisne?
6: Sí, encara soc ara sobre el Cisne, parlant
1: ara amb tu. Ara mateix, i amb la persiana de baix baixada, no?
6: Deu fer I amb com... la persiana de baix baixada, i que precisament hi hem posat, hem fet uns vinils preciosos.
1: Heu fet uns vinils? Què vols dir? A veure.
6: O sigui, col·loquem tapat el que és l'entrada del Cisne, de baix,
1: sí, sí,
6: de la botiga, i hem posat fotos antigues nostres.
1: Ah, d'acord.
6: L'emblema del Cisne al mig, el Cisne en gros, i en un altre costat una foto del meu home fent un pastís. Queda
1: que
6: preciós.
1: Que bonic, és per passar a mirar, a veure-ho, això, eh?
6: De veritat, passeu.
1: És bonic.
6: Passeu a veure-ho perquè fa molt de goig. I després, en un punt, hi ha un escrit que donem les gràcies a tots els clients per tants anys d'haver-nos seguit. Mira, em faràs ganes de plorar i tot.
1: No, dona, no, perquè la decisió la va prendre vostè, aquí ningú.
6: Perquè de veritat ha quedat molt maco, de veritat, sí.
1: Que bonic.
6: Perquè, clar, donem les gràcies a tots els clients que ens han aguantat tants anys.
1: Clar.
6: Perquè sembla que no, però són molts anys, eh?
1: Molts anys.
6: Que han anat vinguent.
1: Clar.
6: Que han anat vinguent.
1: I això era pastisseria de referència a Platja d'Aro, treballàveu per tots aquests... Pastisseria i cafeteria, meitat botiga,
6: exacte,
1: meitat de tot, no? Sí, sí.
6: Exacte,
1: a més donàveu, jo suposo que a l'estiu, molta més feina per tot aquest servei cap als hotels, i a l'hivern, realment, això ho notàveu, que anava tot a la baixa, o encara venia molta gent els caps de setmana?
6: A veure, abans de que vinguessin les grans àrees que tenim aquí, saps què vull dir,
1: comercials,
6: no?
1: Comercials, vols dir, sí.
6: Les grans àrees, sí. Vull dir, tot l'assumpte de grans supermercats,
1: sí, sí, sí.
6: Eh?
1: Sí, sí.
6: Doncs, esclar, abans de tot això, nosaltres teníem cua al dematí per entrar, per buscar croissants i per buscar tot. I durant tot l'any, llavors a l'hivern també treballàvem molt bé, m'entens o no? Mm. Evidentment, diferent de l'estiu, menys,
1: clar,
6: però no deixaven de treballar molt. Però llavors ha arribat un moment que ara ja feia com 3 anyets o així, que jo ja havia fet tancar la pastisseria, perquè no era rentable, m'entens?
1: És a dir, la gent venia a prendre alguna cosa, però ja no era pastisseria.
6: No, la pastisseria ja l'havíem... Ja havíem fet tot cafeteria, la pastisseria l'havíem anul·lat. Per què? Perquè no era rentable, perquè, clar, les grans àrees ens han enfonsat el petit
1: comerç,
6: empresari.
1: Sí.
6: Exacte, m'entens? I aleshores vulguis anar... Jo m'entenc, perquè, per exemple, jo vaig al súper i dius, home, per què haig d'anar a buscar un pastís a l'altre costat si el trobo aquí, la mar de guapo i la mar de bé?
1: Sí, la mar de guapo, però la mar de bo no, eh?
6: Bé, el sabor ja no és el mateix, que és el que jo dic, i els clients ens venen, oi, és que no és el mateix.
1: Clar.
6: Sí, bueno, però per uns quants que te venen que no és el mateix, no en tinc prou.
1: Ja.
6: Tinc que pagar uns pastelers, tinc que pagar un servei que no vaig tenir que tancar. Em vaig veure obligada a tancar la pastisseria per això.
1: Clar,
6: llavors fèiem unes mones per d'allò fantàstiques, treballàvem molt, molt, molt a la pastisseria, fins que vàrem veure que no era rentable.
1: Que no era rentable.
6: Que deixar.
1: Què és el que més veníeu? Perquè fèieu moltes coses. Hi ha una cosa típica d'aquí a Platja d'Aro que jo, sincerament, mira que vinc pel Baix Empordà, jo desconeixia aquest...
6: Els aros de Platja d'Aro.
1: No els coneixia.
6: No, els vàrem treure fa ja bastants anys, eh? És que fa molts anys que estàvem buscant una cosa típica de Platja d'Aro.
1: Sí.
6: Perquè, clar, venen els estrangers o el que sigui, què hi ha típic d'aquí? I no els hi donaves un pastís normal, com no. I al final vàrem aconseguir trobar aquest, un aro, que era, és una com una galeta, sí, rodoneta de pasta de neula,
1: sí,
6: feta amb, com si fossin neules, i a dintre farcida amb praliner d'avellana.
1: Oh, que bo!
6: És boníssim, boníssim.
1: I ara què? Ja no hi ha lloc d'aros de Platja d'Aro, ara? S'han acabat?
6: Sí, no, sí. Bueno, no crec que a Platja d'Aro ja n'hi hagi gran cosa. Ara, d'alguna manera, inclús hi ha un fabricant que després de deixar-ho nosaltres, ja ho vàrem donar a un fabricant que ho fes, si vol, i penso que tenen un altre nom, han posat un altre nom o el que sigui, perquè, clar, tot va canviant. I aleshores aquí, quan es va d'allò, això... Jo la primer quan ho vaig treure, primer vaig anar a demanar a ensenyar-li i a que ho provés l'alcalde i el capellà del poble.
1: Ah, sí?
6: Sèrio.
1: I què li van dir?
6: A veure
1: dir?
6: Si estaven d'acord.
1: Ah,
6: sí, m'ho varen aprovar de seguida.
1: Ah, sí, el capellà va donar el vistiplau i l'alcalde també, els aros
6: també,
1: de Platja d'Aro.
6: Exacte. I aleshores, cada vegada que l'Ajuntament sortia a fer alguna promoció o alguna cosa, doncs ja m'encarregava no sé quantes caixes d'aros.
1: Clar, clar.
6: Per emportar-se'n el típic d'aquí. Vull dir, llavors treballàvem molt. Al principi els fèiem inclús d'aquí davant de la porta. Agafàvem un pasteler i els hi fèiem fer manual, així...
1: Clar, perquè la gent
6: ho veiés.
1: Clar.
6: Exacte.
1: Que bé.
6: Això ja parlo de bastants anys, és que no sé ni quants anys fa ja d'això.
1: Força anys
6: passen
1: enrere,
6: tant
1: segur.
6: De pressa els anys.
1: Rosa, per què li deien Las Vegas al cisne?
6: Bueno, li deien Las Vegas perquè és una mica de lògica. Quan ho varen fer, tot això estava fosc. No hi havia res.
1: No hi havia
6: un bar, no hi havia res. I aleshores aquí va sortir com un bolet, per dir-ho d'alguna manera, il·luminat per dalt a baix, clar, molta il·luminació, hi havia molta il·luminació, era tot nou, i clar, no hi havia res més tan fluorescent, que dic jo, m'entens o no? O sigui, tanta llum.
1: Clar, se li va quedar a Las Vegas, no? Allà que hi ha tanta llum al mig del desert.
6: Sí, sí. Els veïns, la gent que venia del poble, de Palamós, allà, anem allà amb la Platja d'Aro, ja han fet un d'això que és com Las Vegas. És com si anessis a Las Vegas. I havia quedat això, de veritat. Jo sempre ho havia sentit a dir, m'entens o no?
1: Clar,
6: en aquell moment no hi era encara, eh?
1: Clar, clar, era abans, sí, sí. Però clar, si era Las Vegas, és normal que era un lloc, a més, molt conegut i que passava gent força coneguda. Dèiem que en Salvador Dalí, per exemple, hi anava, i tot i que vostè, em sembla que no li acabava de fer el pes, no?
6: Bueno, jo li vaig dir que... Bueno, ella em deia que jo era molt maca, i jo li vaig dir que ell era molt lleig, que té aquell bigot i no m'agradava gens.
1: Això li va dir en Dalí? D'acord.
6: Sí, però, a veure, és que per nosaltres, en aquella època, no érem famosos. Ara hi ha un famós i tothom el rodeja i tothom d'allò. Per aquella època era gent coneguda per nosaltres, m'entens o no? Clar, igual que a Manolo Escobar. Manolo Escobar era un nano, com jo, com ens venia a veure aquí a la pastaleria i xerràvem. Era els seus pinitos. Estava iniciant Manolo Escobar quan va venir aquí. M'entens? O sigui que encara no era ni famós. I molts d'aquests.
1: I el Julio Iglesias també venia a vegades, oi?
6: Solia venir a esmorzar, perquè llavors ell estava en el Palladium.
1: Ah, que feia actuacions al Palà, a la discoteca, no?
6: Exacte, sí. El Palladium, ell actuava, i nosaltres hi anàvem molt sovint, amb les meves germanes, que som quatre germanes, aquí a Platja d'Aro, i aleshores anàvem, i clar, quan es veia ja ens cridava i fèiem fotos allà amb ell, i preníem alguna cosa, perquè ell solia venir a esmorzar de matins aquí, no? Llavors al vespre a vegades el trobàvem. Però sí, però... És el que diem. Per nosaltres era gent coneguda. Llavors han sigut molt famosos. Però no, estic parlant dels anys 60, nena,
1: sí,
6: que ja sembla que no, però no... Tothom començava, ja dic jo, aquella època. No com ara, que hi ha un famós i no el deixen caminar.
1: I s'atura tot, sí. Al final...
6: Tothom hi corre a fer fotos i tota la història.
1: Això mateix. Imagina ara, si fos ara, no? Amb les fotos, les xarxes socials, mare meva.
6: Perdona, però jo no hi correria pas, eh? Perquè mai, t'ho juro, jo mai he corregut. Jo tinc una germana que li encanta i anàvem amb algun pas. Ai, mira aquell que ha sortit a la tele, que no sé què, vaig fer una foto. Dic, ah, vés i tu, però jo no vinc, vés. Ja. Vinga, saps? Vull dir que no.
7: Ja està.
6: No, els hem conegut perquè d'allò, perquè després també el que coneixíem molt i molt en Jaume Aragall, no sé si el coneixies.
1: Sí, i tant, mira, ha vingut al programa, vam parlar amb ell un dia, i tant, sí, sí, que encara, ah, sí? Encara està bé, encara...
6: Ui, fa més que no l'he vist.
1: Doncs ai, mira, no fa eh? Gaire que el vam tenir, i ell
6: I
1: encara...
6: I què tal, encara canta?
1: Encara canta, és a dir, encara entrena, per entendre'ns, encara fa assajos, ah. Encara pren. Ell diu que la veu la manté. Això ens va dir, ai, perquè va, doncs, fa classes. Cada setmana ell va fent
6: tenia,
1: classes.
6: Mira, tinc unes ganes, és que no tinc el telèfon, sinó no, l'hauré de buscar, ja el trobaré. Perquè tenia molt bons rotllos, menjàvem junts, venia a veure'ns a cada vegada. Tenia molt bona amistat. Sí, sí, però ara fa molt que no sé res d'ell.
1: Doncs mira, escolta'm, ara que està jubilada, per entendre'ns, jo crec que és una bona cosa de quedar amb
6: Intentaré el Jaume Aragall. Intentaré buscar-lo. Sí,
1: si no, ja, nosaltres el tenim controlat, si no ja farem la manera de que us trobeu, perquè trobo
6: perfecte.
1: Que per
6: ah, sí,
1: allò,
6: pues
1: temps
6: digue-li.
1: Passats, no?
6: Si tu el veus...
1: Si li podem dir, i si li sembla bé, la Rosa del Cisne, que vol saber d'en Jaume Aragall, si li sembla bé,
6: ara?
1: Doncs...
6: Sí, home, fa molt que no sé d'ell, de veritat, ell tenia molt bon rotllo, molt.
1: Quina gràcia, ara fa molta gràcia. Rosa, i ara què? I ara què farà la Rosa Coromines? Sense, amb el Cisne tancat a baix, ara què farà?
6: Ara m'han dit que me tinc que estimar.
1: Ah, que no s'estimava sí. Abans?
6: No, es veu que no.
1: Ah, no?
6: Estimava a tothom, menys a mi.
1: Ai, carai. Això és molt... Sí, això ja. No pot ser.
6: Ah, doncs era així. La meva vida ha sigut donar, sempre.
1: Clar.
6: Sempre. Els meus fills, la meva família, la feina... Sempre no he pensat mai en mi, m'entens? Mai. Al contrari, m'ha sacrificat sempre per l'altre, per la feina i per tot, no? I ara, pues, l'altre dia, pues, vaig dir, ostres, hi va haver una persona que m'ha dit, si no t'estimes, malament rai, eh? I ara, més que mai, perquè ara no tindràs l'obligació d'estimar que està fent això, allò i l'altre, m'entens? Mm. I aleshores, ara, mira, aprendré a estimar-me, que ja està.
1: Està molt bé, i si pot ser de fer alguna altra activitat que li vingui de gust, que no ha fet mai, potser, és la manera, no?
6: Com què? Què és la que no he fet mai?
1: No ho sé, home, no ho sé, però jo no la conec, l'he coneguda ara, que per cert m'ha caigut molt bé, però hi ha molta gent que quan se jubila fa coses noves i aprèn a fer coses noves, i és una manera d'estimar-se també, no?
6: Evidentment. Si fas una cosa que t'omple, llavors, evidentment que sí. No sé què en sortirà, t'ho dic en sèrio. No sé què en sortirà. Ara encara no ho he paït,
1: clar,
6: això.
1: És molt recent, és molt recent.
6: Exacte, encara no està tancat per mi, m'entens o no? Mm. Perquè ara el tinc, pensem una cosa, el tinc que buidar, eh?
1: Clar, perquè això era... Qui s'ho ha quedat, això?
6: Bueno, s'ho ha quedat una empresa.
1: Una empresa.
6: Però, no, una com es diu, un inversor.
1: Sí.
6: M'entens? Clar.
1: I ella llavors... hi farà el que consideri, no?
6: Exacte. Sense... Jo llavors tinc que buidar-ho. Tinc que treure tot el mobiliari, tota la maquinària.
1: Quina feinada, ja. Una feinada aquí,
6: Tinc una feinada horrorosa. Només faig que tenir reunions amb els socis, amb la família i el d'alba. Què farem amb això? Què farem amb allò? Que... Saps? Hi ha feinada.
1: No.
6: Ara no tinc temps encara de pensar en mi, estimar-me.
1: Ara haurà de fer una mica de tot. Estimar-se i solucionar de buidar el Cisne.
6: I solucionar. Sí. I solucionar.
1: Sí. Ai, Rosa Coromines, m'alegro molt d'haver-la conegut, de parlar amb vostè. Passaré per davant, a veure aquests vídeos
6: no,
1: que diu.
6: Exacte, jo no et conec, però t'he vist en foto i sembles una bona persona.
1: Doncs vostè també, o sigui que estem a les mateixes, va, Rosa. Moltíssimes
6: molt
1: gràcies i que s'estimi molt, sobretot.
6: Moltes gràcies a tu, eh?
1: Gràcies,
6: Vinga,
1: Rosa, bona nit.
6: Una abraçada.
1: Igualment, bona nit.
6: Adéu.

0: Us imagineu allà a la terrassa, al Cisne, al Julio Iglesias? És que jo quan sento aquesta cançó que posa l'Oriol, veig sempre, sempre el ball que feia el tricicle en aquell número magistral del tricicle. I ens hem posat ara a ballar-la, aquesta cançó, com feia el tricicle. Sabeu que feien el mim i feien aquesta cançó en un dels espectacles? És que els veig. Veig el tricicle fent aquest número de Julio Iglesias. En fi, d'aquí 8 minuts arribarem a la 1 de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474. Ara hi tenim en Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
1: Bona nit i bona hora, Marta, i tots els ignorants.
0: Què tal?
1: Bueno, bé. Ara volia començar per una cosa i començaré per l'altra. Mira, començaré per la queixa, entre cometes, contra el programa de la Renaixença, que jo no l'escolto per la ràdio, perquè a aquella hora vaig una mica atabalat i d'allò, sinó que m'ho poso en el canal 33 a les 10, i bueno, jo el veig allà més còmodament i tot això. Però, esclar, avui han parlat d'en Gandhi, o d'en Gandhi, no?
0: Sí.
1: I... bueno, no sé què, el cuc ja se'l deuen haver menjat, ja fa d'anys que se'l deuen haver menjat, ja de com, eh? A veure, ja és un programa d'humor i ens agrada, o m'agrada molt i tot això, però bueno, que no diguin coses que confonguin la gent, perquè va ser incinerat, com marca la tradició hindú.
0: Hindú, sí, tota la raó.
1: Esclar.
0: Clar.
1: I, esclar,
0: aquí no hi ha cap cuc, mare de Déu. Sí.
1: Esclar, si algú escolta, cuita, s'ho creurà perquè ho han dit allà.
0: Que
1: consti que seguiré veient el programa, escoltant-te'l, i m'encanta, eh? Però, esclar,
0: una mica... Has volgut fer aquesta puntualització de dir, home...
1: Sí. Que parlin de qualsevol altre que no l'hagin incinerat de fa 100 anys, doncs, esclar, que sí, que no queda res del cuc.
0: Però així, amb ell, justament, no? Clar. Molt bé. Ben vist, Joaquim, ben vist.
1: Bueno. Després, la caixa. Jo vull trencar una llança en favor de la caixa, perquè jo també sóc d'aquells que em van obrir la llibreta, aquella llibreta verda que encara la conservo, allò que ha dit aquell senyor, i sí, així, que tu també la tenies, eh? I que, a veure, el que era abans, un menor tampoc no podia obrir la llibreta, però, esclar, els meus pares la gestionaven i ells podien treure diners o posar-n'hi, bueno, de fet, n'hi posaven més que treure, no?
0: Clar.
1: Però si convenia treure'n alguna vegada, també ho podien fer-ho. I jo fins als 18 anys no ho podia fer-ho. Però Hisenda no es ficava amb aquestes coses.
0: Ah.
1: Eh?
0: Sí.
1: Perquè el titular principal, encara que no fos plenipotenciari, era jo.
0: Era menor, en aquell cas, no?
1: Sí. Esclar, no sé si ho fan per fer més diners o per evitar blanquejaments o el que siguin, però bueno, vull dir que no hi havia aquest tema ja d'allò. Esclar, jo, com va néixer la meva neta, també vaig anar a la caixa i els hi vaig dir, a veure si podíem obrir una llibreta, en nom d'ella, però
0: sí,
1: de cotitular jo.
0: Sí.
1: I em van dir que no, perquè només la podien obrir els pares. Jo dic, no, si els pares ja n'hi tenen una d'oberta, que tots dos hi posen i gestionen el que és per pagar el menjador escolar i tot
0: sí,
1: això, i va en nom d'ella. No, vull dir, no, només era d'unes d'aquestes per fer això de l'estalvi.
0: Ja.
1: I em van dir que no. Bueno, jo dic, doncs deixem-ho estar, ja, si de cas ja trobaré alguna altra solució, que encara no l'he buscada.
0: És a dir, que la recomanació va ser que no.
1: Que va ser que no, i jo vaig deixar-ho aquí, ja em van ser sincers i tot això.
0: Clar.
1: Després, esclar, cobren, sí, de manteniment de les llibretes i això, no sé si són 60 euros cada
0: si
1: any.
0: No, o... Si no tens alguna hipoteca o no tens o cobres per allà, són 60, em sembla, cada trimestre.
1: Ah, exactament. Però, clar, com que jo cobro per allà i tinc tots els rebuts domiciliats...
0: Clar, llavors no ho pagues.
1: No, t'arriba un full i te diuen d'allò de gastos d'això, 60, i després abonament millor, te treuen els 60
0: sí,
1: i queden 0.
0: Sí,
1: o sigui
0: sí,
1: que t'arriba inclús això. I... I no només a la llibreta, aquí tinc la nòmina i els rebuts, sinó un compte corrent que tinc d'aquells que no hi ha llibreta, que fa també una colla de temps allò del talonari, que abans el feia servir per fer talons, ara ja no, no? Però bueno, encara el faig servir per fer algun traspàs o alguna cosa, però allà sí que no hi tinc la nòmina ni res, i tampoc no cobren res d'això, eh?
0: No, clar, perquè és la mateixa caixa i ja saben que ja té la nòmina allà, suposo.
1: Ah, sí, això sí, mateix. Sí. Però en aquella llibreta no hi tinc rebuts domiciliats ni la nòmina.
0: Doncs amb vostè van ser clars i transparents, i amb l'oient que ha trucat abans no, perquè li van encomar...
1: Sí, sí, no, i tinc una gestora que vull dir que m'ho diu tot clarament, clar, i tot sí, això sí, m'avisa sí. De tot això. I mira si és d'allò que la caixa, aquesta oficina, ha canviat d'ubicació física 3 vegades, eh? En prop d'encara es manté el Blumbrut, oficina 0031 de tot Catalunya.
0: Sí.
1: I va fer 100 anys el 2024, a l'octubre, em sembla que van fer la celebració, que també vaig anar-hi, i ja ho deus saber, ja ho has endevinat, que és jo que faig llibres, no?
0: Sí, ja ens ho he dit alguna vegada, sí, tant.
1: Això, doncs, en aquest tercer llibre dedico tot un capítol en els 100 anys de la Caixa, que en aquesta celebració varen dir moltes coses i tot això, i jo vaig apuntar el nom dels 8 directors que han... 8 directors en 100 anys, que diu molt això.
0: Home, doncs sí, perquè no és el més habitual, sempre passen... van passant un darrere l'altre.
1: Sí, sí, i encara n'hi ha algun que va passar-hi pocs anys... vull dir que,
0: doncs els altres se li van passar molts, ja ho veig.
1: Molts, sí, aquí està.
0: Sí. No és el més habitual, vull dir que és un bon senyal.
1: No.
0: És un bon senyal.
1: Que sí, doncs
0: sí, trobo que sí. Sí, sí, molt bé, Joaquim.
1: O sigui que està, però vull dir que també hem de fer cas a vegades de lo que ens diuen o... No ho sé, si poder en aquest senyor no li varen dir això.
0: No,
1: que
0: esclar,
1: passaria,
0: ja
1: això,
0: passa que de tant en tant hi ha algú que intenta... Si cola, saps? I a vegades això passa, altra gent li ha passat.
1: Sí, però...
0: Amb en Joaquim van ser transparents i sincers i van dir, no, això no ho faci, i no ho va fer. Vull dir que
1: sí,
0: està,
1: sí,
0: està bé dir-ho també, en Joaquim. Moltes
1: no,
0: gràcies.
1: No, i tant. Vull dir, perquè també és... demostra que també hi ha gent, que són gent,
0: clar,
1: que pots confiar. I
0: que hi ha gent que sí que hi pots confiar, exacte. Molt bé, Joaquim, doncs moltes gràcies per la trucada, com sempre.
1: No es mereixen. Digue, bona nit.
0: Bona nit, adeu-siau. Les següents trucades del 93207474 haurem d'esperar després del butlletí de la 1, perquè d'aquí un minut i no tenim més temps ara, doncs ja hi serem, escoltem les notícies d'aquesta hora i després hi tornem, encara tenim missatges per llegir, tenim més converses, tenim els contes, tenim moltes coses a fer encara abans d'anar-nos a dormir, així que us vull a tots desperts fins a les 2 de la matinada, si és possible, que sí, que és possible. Va, que acabeu de ballar el Julio Iglesias, com nosaltres, després de parlar sobre el final del Cisne de Platja d'Aro. Doncs res, escoltem les notícies i tornem d'aquí uns minuts, sí? Vinga, fins ara mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli ha tornat a caure amb força aquest dimarts, més d'un 5%. El barril de Brent se situa per sota dels 79 dòlars després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears.
2: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res. I si ho fan, patiran conseqüències inimaginables.
1: Trump, que assegura que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges, també ha pressionat Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. El president nord-americà s'ha reunit aquest dimarts a Evian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i aparqui definitivament aquest pla.
3: El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre.
1: La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el Premi Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercourants. 50 fleques de degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal.
3: Ara per ara són denúncies administratives, però el gremi ja ha avisat que si l'Ajuntament continua sense actuar, no descarten portar l'actuació municipal davant de la Fiscalia. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per cap tipus d'activitat comercial. Segons el director del gremi, Roger Pallarols, això s'incompleix.
4: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
3: És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia com aquesta, no com a les fleques degustació. Fa anys que el gremi les denuncia.
1: Esports, el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3.
3: El Mundial de Futbol aquest dimarts ha disputat un partit de la primera jornada del grup 1, França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. I aquesta hora en joc, Iracun, Noruega 2.
1: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Ethan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rudiger fins al 2027.
3: I en MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP, al Gran Premi de la República Txeca, després d'un mes de baixa. El petit dels germans Márquez haurà de rebre, en última instància, el vistiplau definitiu dels metges del Mundial.
0: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates.
5: La llibertat no és fer el que vulguis. És no haver de fer allò que volen els altres. De Cròniques d'una ocupació, de Manuel de Pedrolo.
6: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
9: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
8: On es va assajar, això?
9: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
10: Imagina't, és una visió.
9: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
8: Als Estats Units això acaba amb trets.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La millor hora del dia.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. I en aquesta segona hora l'arrenquem saludant a la Maria, que és a Girona. Bona nit, Maria.
1: Hola, bona nit. Mira que heu començat a parlar de la Renaixença i sí. Jo fa dos dies que ho volia dir. I és un programa que a mi m'encanta. El sabíem, només et diré que a vegades al migdia l'escoltem i a la, o sigui, per separat el meu marit i jo, i al vespre ho mirem tots dos a la tele.
0: Està bé això, les dues vies, molt bé.
1: Sí, i llavors el que vull dir, doncs, de què trobo que és extraordinari la tasca que fan de donar a conèixer personatges que tenim catalans per tot arreu, que gent que quasi bé ningú els coneix, mm-hmm. però que són molt importants. I és una tasca que jo no he vist, que me sembla que quan hi havia l'Antoni Bassas, a vegades sí que hi havia gent així, però després no he sentit mai cap programa que toqués tant aquest, això que acabo de dir, no? Mm-hmm. El trobem extraordinari, el programa, però esclar, té detalls que no ho són tant, com per exemple la parla, que a vegades doncs es diu amb expressions molt vulgars, que per molt que es vulgui fer proper i d'acord que és d'humor i tal, però a vegades hi ha expressions que poder les haurien de cuidar una mica.
0: Ja,
1: això em penso que ho veieu tots, eh? Vull dir que no sé què ho fa que ells no ho vegin, que se'ls escapi un dia, vale, però és molt sovint que hi surten vulgaritats que no estan bé.
0: Ja.
1: Però llavors ara hi ha dues coses que vaig observar fa pocs dies, i una és que varen dir que la tal Cristina era el talco. I això, res de res. La tal Cristina porta un munt de coses i el talco és talco.
0: Ja.
1: Clar, una cosa és fer humor i dir una bertranada per humor, però això és una cosa que no es pot afirmar si
0: clar,
1: no se sap,
0: clar, per
1: perquè
0: no confonde,
1: porta desorientació.
0: Clar.
1: I després, un dia o dos després, van dir que les monedes d'un cèntim havien desaparegut i no han pas desaparegut.
0: No, jo en tinc a la moneder. De
1: exacte, jo n'he fet servir avui mateix.
0: Sí.
1: Per això que aquestes coses algú us hauria de fer un toc d'atenció. Jo volia preguntar si hi ha algun lloc web o així que se'ls hi puguin dir aquestes coses.
0: Suposo que deuen tenir un correu electrònic, no? La Renaixença. Suposo.
1: Doncs no sé, vull dir que si ho podeu esbrinar i dir-ho, algú que ho sàpiga,
0: sí,
1: ho pot dir.
0: Sí, home, si li diem en Peyu, segur que hi ha algun correu, alguna cosa per fer-li arribar aquestes coses.
1: Segur. Exacte.
0: Ho demanem, Maria.
1: D'acord? I després l'altra cosa sobre la Caixa, que ha parlat els
0: Guindolis
1: abans. La Caixa té els seus més i els seus menys. Llavors, jo, per exemple, la vaig trobar que amb una assegurança de vida, amb el doble de garantia, me costava la meitat en un altre lloc.
0: Sí.
1: I vaig voler-ho anul·lar i la gestora m'anava tirant llargues, ui no, fins que la pòlissa que caduqui, que pim i que pam. I al final jo això no ho veia pas gota bé, perquè a més me contestava d'una manera molt eixuta, i me'n vaig anar al delegat i diu, i tant, que ho pots donar de baixa? Diu, mira, aquí tens aquest telèfon, truques i t'ho donaran de baixa de seguida. Mentrestant, qui ja havia pagat 5 o 6 mesos de més,
0: clar,
1: que no haguera hagut de pagar.
0: Clar. Sí, sí, cola, no. Cola, allò que dèiem.
1: Val, doncs sí. Això per una entitat així no li fa pas cap favor.
0: No, esclar,
1: vull dir que tenir personal així tan de via estreta no va. I llavors, sort del delegat, això que fa la Caixa, de posar un gestor, que pim i que pam, això, almenys a la meva zona, no va.
0: No funciona.
1: O sigui, si no fos el delegat...

0: tenen un parell de dies a mirar si hi ha alguna cosa així. Home, però jo avui van demà, no pas no, al cap de...
1: No, cap de 3 dies, sí, sí.
0: Ah, és que és això... No, no hi ha pas dret. Eh? Però bueno, que té els serveis que té, que estan bé, i això que ha dit de que no m'hi cobren comissió, jo també un dia me'n vaig anar allà, bé, ja fa un bon temps, i vaig dir, no, vull tancar un compte, perquè en tenim un jo i el meu marit, i tots dos ja tenim els noms en comú, dic, i jo en vull tancar un, perquè me cobreu aquesta comissió, jo com que no hi tinc la nòmina, no tinc per què pagar això. I ja anirem amb el compte d'ell, que ell sí que li abonen aquestes despeses, no sí, els hi cobren.
1: Sí.
0: I diu, no hi ha pas problema, diuen que els noms ja estan als dos comptes, ja no t'ho cobrarem pas, més o menys com ha dit el Joaquim.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És que si no ja seríeu còmode.
1: Sí, exacte. Molt bé, Maria.
0: Gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé, bona nit.
0: Igualment, bona
1: adéu.
0: Nit.
1: A veure, més del 93-201-7474, ja sabeu els missatges de WhatsApp que ens deixeu al 667-220-148. Ahir va trucar un oient que em vaig quedar esma perduda perquè traduïa coses del llatí, i avui tenim altres oients que també fan aquestes respostes que ens demanaven per què el papa tenia els enterraven amb 3 taüts. Doncs aquesta era una cosa, i una altra era per què els papes canvien de nom. Doncs sobre això hem rebut aquest missatge de la Dolors des de Banyoles.
2: I sobre la pregunta aquella que es va fer per què els papes es canvien de nom, sembla ser que és un símbol de conversió i nova identitat, no? Perquè ja Jesús, quan va confiar a l'Església, l'apòstol Simó, li va dir que llavors es diria Pere. Però tot i això no és fins al segle X que es va fer habitual. Abans algun papa ja ho havia fet, però a partir d'aquest segle, el segle X, doncs no sé si és obligació, però fan quasi tots, no? Els últims que nosaltres sabem, tots han canviat el nom. Deixar el nom de pila també és un gest d'humilitat. El papa ja no és només en Jorge o en Robert, sinó el servidor de tota l'Església. El meu nom representa el seu rol, el seu rol, no la seva persona. Llavors, com que entra en un nou estat, també es canvia el nom. A veure, tot això doncs, m'ho ha explicat una monja amiga meva, que també fins fa uns 50 anys, quan professaven, també es canviaven de nom. Ara ja no. Llavors, si quasi estaven obligades, però ara no. Qui vol ho fa i qui vol no ho fa.
1: Molt bé, Dolors, doncs moltes gràcies, perquè té informació de primera mà, vull dir que està molt bé. Després l'Àngel també ens afegeix que la tradició dels 3 taüts tenia 3 raons principals. Diu, el primer taüt era de fusta de xiprer, folrat amb vellut carmesí, el segon de plom de 4 mil·ligrams de gruix, segellat amb cera i el segell papal, i el tercer de fusta noble, roure, noguera, envernissada. I els motius eren preservació del cos, ens diu, el plom aïllava i conservava, solemnitat i símbol de dignitat pontifical i segell d'autenticitat, evitant manipulacions. Però el papa Francesc, com ens deia ahir l'oient que ens va trucar, va voler que se l'enterrés com un pastor i deixeble de Crist i no com un home poderós d'aquest món. I per això va demanar un únic taüt de fusta amb l'interior de zinc. Això és el que ens diu l'Àngel en aquest WhatsApp. Després, la Maria ens escriu: vaig escoltar un oient que viu a prop del Palau de la Música, crec que va ser el Vicenç que ens trucava ahir, i es queixava de la brutícia. Diu, estic molt d'acord, fa molta pena en general la deixadesa dels carrers, diu, visc al Poble Sec, i per Sant Antoni i per Sants està tot igual de malament, ens diu la Maria de Barcelona. I la Laura vol saber... diu, en Josep vol saber el títol del que va cantar l'Escolania de Montserrat a l'hora de la benedicció de la Creu de Crist. I la Laura mateix respon, es tracta del cant gregorià Missa de Angelis Sanctus. Això és el que buscava, crec que era un oient, diria, d'Andorra, que buscava desesperadament que havien cantat, també. Doncs és aquest cant gregorià Missa de Angelis Sanctus. Tornem al telèfon, al 93207474. Ara hi tenim en Josep Lluís d'Horta, bona nit.
3: El mismo que viste y calza.
1: Molt bé.
3: Bona nit, felicitats a la Maria Rosa, als 80 anys.
1: Ah, i tant, i tant.
3: La senyora fa temps que la conec d'allà del Fulà i és una antiga oient que és molt agradable per tractar, és molt humana.
1: És molt humana.
3: Mira,

0: I jo tinc tres preguntes, com cada dia que truco, sí. Perquè en faig tres, però en faig tres.
1: Vinga.
0: I som molt entrenadors, com dic jo sempre. Mira, a veure, la... per això els diu braves, les patates aquestes que tan agraden que fan els bars, que la gent la menja amb salsa picant, amb queixo, sí. Mostaça, maionesa... Uh-huh. Que tipen molt, per cert, que tipen
1: sí,
0: molt.
1: Sí, que tipen, sí, i tant que tipen.
0: A mi me posa un plat de braves complet i costa molt acabar-me.
1: No, i tant,
0: si no vas bevent, si no vas bevent líquid, és que és...
1: Costa de tirar avall.
0: Com una patada al vent.
1: Sí.
0: Mira, i l'altra, la següent és, qui és el president de Catalunya que menys ha durat? De tots els mandats que hi ha hagut de president de la Generalitat,
1: uh-huh.
0: Quin és el que menys temps ha estat manant? Ja sigui perquè ha dimitit, perquè ha canviat per un altre president, hi ha hagut eleccions, el que sigui.
1: Molt bé.
0: I, finalment, si és certa allò que trepitjar merda dona bona sort, però jo fa molt temps vaig trepitjar merda i no sé si em va donar bona sort, però el sabat era la signatina perquè va quedar tan empuregada que ni sortia, no sortia la notícia ni inventant amb un fregall.
1: Ai.
0: T'ho prometo que la vaig llançar la bomba, eh?
1: Sí?
0: Sí, una tipa...
1: Doncs no et va portar sort a mitja merda, si et vas quedar sense bamba?
0: Sí, seria d'agost, d'agost, o la merda d'oca.
1: No, d'oca, pel carrer, no ho crec, però vaja.
0: En definitiva, com deia mon pare, la merda de muntanya no fa pudor. Pues a mi totes les merdes em fan pudor.
1: Sí.
0: Bona nit.
1: Bona nit, Josep Lluís, adeu-siau. L'Enriqueta de Girona, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què tal?
2: Bona nit a tothom i felicitats pel programa. I jo volia dir el mateix que ha dit aquesta senyora, que penso que també era de Girona.
1: Sí, la Maria de Girona, sí, tant i tant.
2: Sí, doncs la Renaixença ja fa dies que pensava que ho volia dir i no trobava el moment. Igual que la senyora, és un programa que me'l miro cada dia. I jo el veig al vespre a partir de les 10,
1: sí.
2: Perquè durant el dia no em va bé. I trobava el mateix que ha dit la senyora. Per això m'agrada també que se senti acompanyada. Però trobo que el programa està molt i molt bé. Les explicacions que fan, en Peyu va dient, això ha passat de veritat. Llavors pot haver-hi alguna cosa que no estigui acertada. Jo fins aquí no m'hi he fixat. Però sí que trobo que hi ha un seguit de males paraules que és de molt mala pata.
1: Ja.
2: Jo trobo que el programa, però és que és els macàgums que diuen i tal,
1: sí.
2: Podrien estalviar perquè trobo que es desmereix el programa, que està molt i molt bé.
1: Molt bé. I doncs, escolta, li farem arribar al Peyu. De tota manera, buscaré a veure si tenen un correu electrònic, però li faré arribar al Peyu, a veure si vol dir alguna cosa.
2: Bueno, jo sí, hi ha aquell altre número que hi podem deixar... Però, esclar, és d'aquí de la nit dels ignorants d'ells, no en tinc pas cap.
1: No, per això, que ja ho buscarem, ja us ho direm, Enriqueta.
2: Perquè sap greu, perquè és un programa que el trobo que està molt i molt bé. I una altra cosa, i els, tant en Tordera com la noia, que ara no em surt el nom, jo, com que sé música, trobo que el que fan amb gent diferent i que de seguida agafen el to del que han de fer i els acompanyen...
1: Sí.
2: A veure, un xapó, eh? Vull dir que no és fàcil, a vegades, segons qui surt, a dir que toquen més a saber com, i aquells els acompanyen, i fent-ho cada dia, no que hagin tingut massa temps per assajar, vull dir que el programa està molt bé.
1: Molt bé. Doncs ho fem saber. Perfecte, Enriqueta, moltes gràcies.
2: A tu.
1: Adéu, bona nit.
2: A tothom.
1: Adéu. La Constança de Terrassa, bona nit.
3: Hola, bona nit. Que he sentit que havien fet la resposta d'allò de com enterren els papes.
1: Ahir una resposta i avui una altra resposta. O sigui que...
3: Però per a mi dormit un moment i no he pogut sentir-ho.
1: Et baixes demà el programa. Et pots tornar a baixar el programa d'ahir o d'avui, perquè si no ara no arribem a repetir les preguntes. És que l'acabo de dir, saps?
3: És que estava a mi dormit un momentet i m'he despertat i dic, ui, si estan el Papa Francisco
1: sí,
3: de la casa explicant. De fusta.
1: Sí. Si no, t'ho enviarem per WhatsApp. T'ho enviem per WhatsApp, per no tornar a repetir, perquè és que ho hem dit dues vegades, Constança.
3: Què dius?
1: Que t'ho enviarem per WhatsApp, si no, però per no tornar a repetir, perquè si no ens fem pesats. Volies fer una altra pregunta?
3: Sí, bueno, el cazo, com se diu, el d'escalfar la llet en català.
1: una cassola, una cassoleta, un pot, un...
3: Sí, un pot, bon. Però jo li dic, mira, el cazo, on està el cazo?
1: El cazo. Que vols saber com es diu ben dit en català, eh?
3: Sí.
1: Va, d'acord. Doncs
3: i després una altra cosa, em podies posar una cançó a Mujer Enamorada, que és molt maca, la vaig sentir i em va agradar molt.
1: I de qui és aquesta cançó?
3: La canta un marito, no, però no, tampoc no ho sé, només et puc dir això.
1: Però no sabem si és d'una sarsuela, una òpera, no sabem de què és.
3: No.
1: Va, intentarem buscar-ho, a veure si ho trobem, Mujer Enamorada. D'acord? Gràcies, Constança, bona
3: així
1: nit.
3: Així com dius que me l'enviareu per...
1: Per WhatsApp.
3: Ah, en el mòbil?
1: El missatge de mòbil. Com que
3: hi ha una
1: de les respostes que és escrita, la podràs llegir i així ho entens perfecte. D'acord?
3: Sí, molt bé, molt gràcies. Bé.
1: Gràcies,
3: moltes
1: Constança.
3: Gràcies, bona nit a tothom.
1: Adéu-siau, bona nit.
4: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
5: Soc un sabadellent que viu a Santiago de Xile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, a quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
1: Va, que abans de viatjar per als mars, justament, us anuncio que tornem a tenir a la doctora Lola Bou, gran oient d'aquest programa de tota la vida, en temps de solar ja, perquè ja la vam tenir al principi de temporada, la tornem a tenir perquè ha canviat l'època de l'any i perquè tots tenim consultes sobre dermatologia i ella, com sempre, ve encantada per respondre. Per tant, tot allò que vulgueu saber, preguntar i que nosaltres volem afegir a la conversa, ens ho podeu deixar al WhatsApp del programa, una pregunta escrita, hola, soc tal i vull demanar això a la doctora Bou i nosaltres li traslladem. Teniu avui i demà per fer aquestes peticions que les farem enviar a la nostra conversa. Al WhatsApp del programa, el 667-220-148.
0: On anem?

0: Doncs avui anem a molts llocs, alguns fins i tot imaginaris, que fa molt poc que existeixen o que un dia van desaparèixer. Però tots tenen en comú una cosa, són illes. I anem de la mà d'algú que es defineix com un illòman, perquè enmig dels seus viatges per tot el món les illes sempre han estat com un imant, un destí absorbent. En Jaume Bartrolí és historiador i periodista. De petit llegia els llibres de Jules Verne amb La bola del món i Un mapa mundi al costat. De gran ha estat periodista, entre altres a la secció d'Internacional de TV3, i si ha calgut s'ha fet portar un mapa expressament de l'Agència de Defensa Nord-Americana. Jaume Bartrolí, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: El nostre mapa, aquí avui és el teu últim llibre, Un milió d'illes, publicat per Ara Llibres. I la primera cosa que sorprèn és que hi podem trobar illes que són reals, sí, però que també algunes que són imaginàries, de la literatura infantil de Tintín o de Los Cinco, de la literatura universal de Shakespeare o fins i tot de Sánchez Piñol. És com si les illes fossin, per entendre'ns, una mena d'idea, un espai mental o fins i tot un estat emocional, també?
1: Sí, jo crec que sí. Les illes són moltes coses, però les illes és un lloc misteriós, un lloc d'aventures, un lloc de on s'amaguen els tresors, el lloc on es pot escapar, on es pot refugiar, i això nosaltres ho hem viscut, ho hem llegit des de petits amb la literatura i ho hem vist al cinema. Les illes són molt literàries en tots els sentits, donen per molt.
0: I a més molta gent quan vols deixar-ho tot en un moment determinat i dius, no puc més, dius, em vull anar a una illa deserta, és una frase que tothom ha dit alguna vegada.
1: Tots hem dit, tots ho hem pensat, algun com jo ho he intentat i puc dir que l'experiència va resultar bastant malament, no.
0: Ja,
1: a les poques hores volia sortir
0: per potes ja, directament,
1: potes,
0: no?
1: Sí.
0: Perquè idealitzem una cosa i després a l'hora de la veritat, quan t'hi trobes, surt d'allà, saps? Amb bona cara.
1: Sí.
0: De fet, tu acabes de tornar, fa molt pocs dies, d'una illa grega, crec, on hi vas sovint. Digue'ns quina, si vols, vaja, perquè igual és secret i no
1: sí,
0: la vols dir quina
1: la
0: és.
1: Dir,
0: I què és per tu, aquesta illa?
1: Es diu Cofonícia.
0: Cofonícia.
1: És una illa molt mediterrània, molt grega, molt seca, molt àrida, molt petita. A mi m'agraden sobretot les illes petites, són les més maques, les illes que tu puges a la muntanya i la veus tota sencera, als teus peus. Amb poca gent, tranquil·la, i vaig allà no a divertir-me, ni a passar-m'ho bé. Bueno, m'ho passo bé, però vaig bàsicament a estar tranquil, a poder escriure, poder llegir i poder viure més o menys amb la gent de l'illa fora de la temporada turística, perquè quan l'illa s'omple de turistes, el juliol, agost, naturalment és molt difícil poder tractar-se amb la gent que hi viu.
0: Del país,
1: sí.
0: No? De la illa,
1: sí.
0: Vaja. Per tant, entenc que a l'estiu aquesta illa també està plena, encara que sigui petita i poc coneguda, perquè no em sona de res.
1: Sí. Home, diuen que arriben a haver-hi uns 4.000, 5.000 turistes, que per una illa que normalment té 400 habitants, déu-n'hi-do.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: Sí. Però encara està bastant ben conservada i espero que la sàpiguen mantenir així. Perquè a la nit, des de la casa on acostumo a viure, es veu tota una il·luminació a l'horitzó,
0: sí,
1: que és l'illa de Santorí.
0: Uau, imagina't.
1: I
0: allà sí que
1: hi ha... I allà sí que l'han destruït i ha arribat a un moment quasi del col·lapse, fins al punt que han començat a limitar el nombre de creuers, de grans creuers que arriben, d'aquests que porten 3, 4, 5.000 persones, i sobretot, especialment després d'un escàndol que es va succeir l'any passat, en quan un dels regidors va demanar a la gent de l'illa que no sortís de casa, perquè acaben d'arribar 4 vaixells de cop i hi havia tanta gent als carrers que no s'hi podia caminar.
0: Ah, i que la gent d'allà no...
1: Que la gent no sortís de casa. Normalment això va provocar un escàndol, ràpidament va retirar la petició aquesta que havia posat el sistema d'alarmes local i la premsa internacional es va fer ressò
0: I aquest senyor
1: i ara,
0: ja no hi és o encara mana?
1: No ho sé si és o no, però en tot cas van decidir, per exemple, com a primera mesura, limitar el nombre de creuers.
0: De creuers, clar, perquè de cop i volta baixen 5.000 persones, no sé quantes porten, i en aquella illa allò col·lapsa tot.
1: I és impossible.
0: És impossible.
1: Jo vaig estar l'última vegada fa 3 anys a Santorini, de pas per anar a Cofonícia, i és una llàstima perquè pels carrers, tot el poble antic, la capital, la Cora, tot és turístic, ja no hi viu ningú i tot s'ha convertit en botigues, en cases, en piscines, i un lloc que era molt maco, bueno, continua sent maco, però totalment transformat i espatllat.
0: Clar. Aquí ens queixem de la gentrificació, ens queixem dels efectes del turisme de masses, i penso, en aquestes illes petites, tu que n'has visitat tantes, ara ja parlo en general, no només d'aquesta, no acabes de tornar, clar, això és molt pitjor, vull dir, o es prenen mesures allò d'un dia per l'altre i molt contundents, o totes aquestes illes hi haurà un dia que no s'hi podrà anar ja ningú.
1: Sí, evidentment, això, amb illes petites. A França, ara no me'n recordo el nom, hi ha una a la Bretanya, per exemple, que limiten a 400, em sembla que és 400 o 500 visitants diaris, màxim. Uh-huh. I això haurà de passar, com també haurà de passar a Mallorca, Menorca, fins i tot a Barcelona. Potser un dia haurem de limitar
0: el
1: número de
0: turistes. Sí, tu creus que passarà això?
1: Bueno, no pot créixer indefinidament.
0: No, està clar.
1: No poden venir 4 milions cada setmana a Barcelona.
0: Sí, doncs després de la visita del Papa i de les imatges de la Sagrada Família, jo crec que hi ha una cua encara més grossa de gent anant a buscar bitllets per venir a Barcelona, no?
1: Segurament. Però, clar, a les illes petites l'espai encara és molt més limitat pel mar i, per tant, s'haurà de limitar. Però encara queden moltes illes al món.
0: En queden moltes, perquè, o sigui, moltes és moltes. Un milió d'illes és el títol del llibre. No vol dir que hagis estat al milió, no?
1: No, ni molt menys. I és un nombre simbòlic,
0: sí.
1: Més o menys comptant les estadístiques diuen que cada país té, però que segurament, segur, estic segur que n'hi ha molt més, potser 2, 3, 4 milions d'illes.
0: Ja sé que és molt, molt difícil triar, però de tot el que coneixes, una àrea del món que diguis les illes que hi ha aquí són les que m'agraden més, en genèric?
1: Depèn de per què. Hi ha illes molt maques per visitar-les, per la seva majestuositat, per la seva bellesa, per exemple, les illes de l'Àrtic, la terra de Francesc Josep a l'Àrtic.
0: Sí.
1: És un arxipèlag que hi ha al nord de tot de Rússia, el punt més al nord, més a prop del pol nord d'Europa i Àsia. No hi viu ningú, excepte uns quants científics d'unes bases, i allà la puresa de l'aire, la transparència de l'aire, la transparència del gel, els paisatges claríssims quan hi ha llum i quan hi ha sol, que també molts dies està emboirat, és fantàstic, és preciós, és una bellesa sublim. Una bellesa sublim que mata, perquè naturalment si et caus al mar, que està a 0 graus, en 1 o 2 minuts tens hipotèrmia i mors.
0: I mors.
1: Sí, és una bellesa una mica assassina, diguem-ne. Després hi ha les belleses de les illes de la Polinèsia, que són bastant reflex de la imatge que tots tenim del paradís, amb les sorres daurades, les cocoters, les palmeres, les aigües tranquil·les de Llacuna, el corall, la gent molt maca, la música. Després hi ha illes mediterrànies, que són de les més maques, tot s'ha de dir, àrides, més seques, però amb les cases aquestes moltes vegades pintades de blanc,
0: sí.
1: Amb l'ambient aquest mediterrani aquí ja més relaxat, més tranquil.
0: Això és més cap a Grècia, per entendre'ns?
1: Cap a Grècia, sí. Però bueno, també és com abans era Eivissa o,
0: clar,
1: o Menorca,
0: sí, sí. Uns quants anys,
1: o Formentera.
0: Quants anys.
1: Sí. El Josep Pla en parla, quan parla dels seus viatges dels anys 40-50, aquestes illes també eren així. I això s'ha perdut.
0: Tu, ja que en aquest espai, que es diu On anem, proposem possibles viatges, ara escollirem que ens portis a l'illa de, a veure si ho dic bé, Pulau Capas, que era el teu somni d'anar, allò que dèiem, a una illa deserta. A veure, som allà. Què t'hi trobes allà?
1: Doncs mira, ens va portar... Anàvem amb dos amics, primer, amb una parella...
0: Situen on és, perquè clar, jo he dit Pulau Capas, m'he quedat tan ample.
1: Eren unes illes, una illa molt petitona, a la costa oriental de Malàisia, al mar de la Xina
0: sí.
1: Del sud. No hi vivia ningú, es van portar els pescadors... Com no hi havia port, ens van deixar amb l'aigua a la cintura i van baixar a terra.
0: Ah, molt bé.
1: I gaudir de la sensació d'estar en una illa deserta. Era una mica aquest somni que tenia des de nen, de totes les lectures que havia fet. I, clar, arribes allà, està a l'Equador, el sol crema, et fiques a l'aigua, tampoc no pots estar tota l'estona a l'aigua, perquè també llavors et cremes el cap i l'esquena. Vols anar a l'ombra, però l'ombra sota les palmeres, si tens... Hi ha mosquits, si t'asseus hi ha aranyes, hi ha formigues, al final ja no saps on posar-te. Anàvem en xancletes perquè havíem hagut de caminar pel mar, al baixar de la barca, vam voler donar una mica la volta a l'illa per les roques, pel coster rocós, a veure si podíem trobar un lloc amb ombra, però amb les xancletes,
0: no relliscàvem.
1: Tampoc no es podien banyar massa a fons, perquè no ens havien dit si hi havia taurons o no, tampoc no s'atrevien a ficar-nos massa al fons del mar, i bueno, fer una calor que feia, i no sabíem posar-nos a l'ombra, i al final estaven desitjant que ens vinguessin a buscar ja a la tarda, com ens havien promès.
0: Ah, anava a dir, perquè t'has de refiar que algú t'ha de venir a buscar una hora determinada,
1: si no? Mare meva, sí.
0: Clar, si no, ets ben bé un nàufrag allà en una illa deserta,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. Un nàufrag sense l'enginy que acostumen a tenir els nàufrags de les novel·les, que sempre surten endavant, cosa que jo seria incapaç.
0: Sí, per tant, aquí veu fer una mica el paper de passarells, no? De dir,
1: anem passarells.
0: Allà i serà deliciós, i veu patir una mica.
1: Sí, i se'm van curar les ganes d'anar a una illa deserta.
0: Ja està, ja ho has tocat.
1: Almenys sense condicions necessàries.
0: Clar,
1: no?
0: I no recomanable. O sigui, o saps molt bé on vas, o no cal que el somni de l'illa deserta que quedi per la literatura o pel cinema.
1: Exacte,
0: no?
1: És molt millor llegir-les que viure-les.
0: Que viure en primera persona. Un altre destí, els mars del sud, les illes de Samoa. Aquí recorres com es va crear el mite d'una societat ideal. Tu crec que hi vas estar una temporada acollit per una família i que n'has estudiat una mica la història, no? Això pot ser?
1: A la Polinèsia he estat a diverses illes, sí. L'illa que més he viscut és una illa de la Polinèsia francesa, molt petita, que es diu Rapaiti, que he passat temporades.
0: Sí.
1: A Samoa també. A Samoa és un lloc molt interessant perquè a principis del segle XX una antropòloga americana que es va fer molt famosa, Margaret Mead, va fer una investigació sobre el terreny perquè volia saber si els problemes i els complexos que tenen els adolescents a la societat occidental són naturals de l'adolescència o és la societat que els hi crea aquests problemes.
0: Oh, que bon, aquest estudi, no?
1: Sí, era jo.
0: Interessant.
1: Llavors va anar a la Polinèsia i va tornar amb una tesis, que es va fer un llibre, que en castellà el van traduir per Adolescència, Sexo i Cultura en Samoa. Ell deia que no, que ja els nois i les noies creixien en llibertat, des de petits veien l'acte sexual com una cosa normal a la família, a les cases, vivien el sexe sense problemes, no tenien tabús, no tenien prejudicis, i eren feliços i no tenien cap trauma, com podien tenir les societats occidentals. I era una mica, això recollia la tesis del Jean-Jacques Rousseau, aquell filòsof francès, suís, del segle XVIII, que deia que l'home és bo de naturalesa i que és la societat el que el corromp. Uh-huh. I que en algun lloc del món potser encara vivien els que se'n deia els salvatges feliços. El feliç salvatge. I és el cas i es va pensar que la Margaret Mead ho havia trobat a Samoa.
0: A Samoa, sí.
1: El que passa és que al cap de 30-40 anys va anar-hi un altre antropòleg, en aquest cas un home, va fer un estudi i va dir que no, que Margaret Mead s'havia equivocat i que era totalment al revés, que els nanos de Samoa creixien també plens de traumes, que la taxa de suïcidis juvenils era altíssima, que el sexe no era lliure, sinó que hi havia molts tabús, i que era una societat patriarcal, i que la joventut vivia molt sotmesa, amb molt poca llibertat respecte als adults.
0: Completament diferent.
1: Sí.
0: Clar, aquí ens
1: hem de creure. Bueno, suposo que la veritat està una mica entremig. També eren èpoques diferents, i Samoa també ha evolucionat, ha entrat a la societat de consum.
0: Ha evolucionat a pitjor, com tots, no?
1: Ha evolucionat a pitjor, sí.
0: Sí, sí. Després de la teva estada en una illa que es diu Tristan da Cunha, te'n vas anar pensant que els tristanians ens poden ajudar a reflexionar sobre si el món que estem construint val la pena i té futur.
1: Sí.
0: I això per què?
1: Perquè és un cas molt curiós. És una illa... És la illa...
0: On està físicament? Situada?
1: Està situada a l'oceà Atlàntic, entre Amèrica del Sud i Àfrica.
0: D'acord.
1: És el punt de la Terra habitat més allunyat de qualsevol altre punt habitat. Uh-huh. O sigui, és la gent que viu més allunyada de la resta
0: d'altra
1: dels humans.
0: D'altra gent.
1: Els que viuen són descendents de baleners i mariners que se van quedar a viure allà i es van casar amb dones que van fer portar de Sud-àfrica, dones hotentots i africanes, i han format una ciutat molt petita que viu de la pesca, sobretot de la llagosta, i de quatre conreus que tenen, i quatre vaques, una societat molt igualitària, i que són molt feliços. I...
0: Poca gent, perquè, suposo, no?
1: Sí, són 200-300 habitants.
0: D'acord.
1: I viuen totalment aïllats. Hi ha un o dos vaixells a l'any que els uneix amb Sud-àfrica, amb la ciutat del Cap. Llavors, què va passar? L'any 62, el volcà, la illa és una illa volcànica, va entrar en erupció, i van haver de fugir amb barques, els van recollir en un vaixell, i com és una colònia britànica, els van portar a Anglaterra, els 200 i escacs habitants que hi havia. I van estar allà. Llavors es van tractar molt bé, es van donar cases, es van trobar feines, i al cap d'un any i mig el volcà es va apagar, i llavors ells van demanar tornar. I els va costar molt perquè el govern britànic no els volia deixar tornar perquè deien que costava molt cars com a colònia tan petita. I al final van estar lluitant, van fer un referèndum i la majoria va votar que sí i van tornar. I això, llavors va haver-hi un periodista francès que va dir que quina lliçó havien donat aquesta gent que sortien del segle XIX, sí. Es posaven a l'Anglaterra dels anys 60 amb els Beatles, la ciutat de consum, les rentadores, els cotxes, i van dir que no, que preferien tornar al segle XIX que viure amb la societat moderna de consum, aquesta que estem tots tan orgullosos.
0: Imagina't, van votar, van dir no.
1: Ens eren quedem més feliços en la seva illa
0: potser
1: isolada.
0: Potser si votéssim nosaltres, potser diríem el mateix. No sé, no sé, hi havia de tot, eh?
1: Sí, jo t'ho he experimentat i he vist també altra gent que ho... El retorn al passat és molt difícil. Nosaltres ja estem tan contaminats de la societat moderna, de la societat de consum, de voler sempre novetats.
0: Sí, sí.
1: No novetats materials, de vegades, però
0: sí,
1: nous llibres,
0: tot, sí,
1: no,
0: sí.
1: La música
0: saber
1: moderna,
0: saber què passa a l'altre
1: punt
0: del
1: món, poder
0: sí,
1: viatjar, sí, sí. Poder moure'ns, que el retorn, el renunciar a tot això i retornar a una vida tranquil·la i passible i potser molt feliç, no sé si estem preparats. Jo no he estat preparat, no m'he quedat a cap de les illes que m'ha agradat.
0: No t'has quedat, sempre has tornat, eh?
1: Sempre he tornat, sí.
0: Fas estades, però sempre tornes.
1: Sempre torno. Mm.
0: Escolta'm, hi ha moltes coses interessants, jo recomano que la gent es miri aquest llibre, que se'l compri un milió d'illes, perquè no acabaríem d'explicar, però hi ha dues coses que em fan gràcia. D'una és, i tirant-ho cap al nostre territori, que Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, era en origen un illot.
1: Sí, sí, clar. Va ser un illot molt a prop de terra, que són els grecs que van fundar la primera colònia d'Empúries, la que després es va dir Paleòpolis, que vol dir la ciutat antiga. Uh-huh. Després, quan allò es va quedar petit, llavors es van traslladar a terra i van crear la Neàpolis, la nova ciutat, a terra al davant.
0: A terra.
1: El que passa que, com succeeix de vegades amb aquestes illes molt a prop de la costa, es va formar un tòmbol
0: de sorra
1: i es van acabar unint. Uh-huh. De fet, aquí la Barceloneta també va néixer com una illa, era l'illa de Mayans. La Barceloneta.
0: Clar.
1: I també entre la sorra que anava arribant del Besòs i els molls que van construir per fer el port de Barcelona, es va acabar unint a la ciutat.
0: Clar, és que hi ha moltes històries. Després...
1: Perquè hi ha una cosa molt curiosa. Les illes no són eternes. Viuen, neixen, viuen i de vegades moren.
0: I a vegades desapareixen.
1: I totes moriran, totes desapareixen, sí.
0: Totes moriran?
1: Bueno, tots morirem.
0: No, nosaltres sí, però dic les illes.
1: Bueno, en algun moment o un altre, sí... Les més grans viuran mentre existeixi la Terra, però les petites, l'erosió, si pugen els nivells del mar...
0: Anava a dir l'emergència climàtica, sí, el canvi climàtic...
1: No només sí. Moltes illes en perill de desaparició sota les aigües, sinó països sencers, que també en parlo en el llibre, en perill de desaparició sota les aigües, per la pujada dels oceans.
0: Sí, llavors hi haurà la gent que se n'anirà per culpa del clima i aniran a buscar un altre, perquè el seu estarà negat.
1: Els refugiats climàtics.
0: Els refugiats climàtics. Vull dir, és que, clar, això és una altra història. Sí. Vull dir que hem començat parlant de turisme, per entendre'ns, d'anar a l'illa paradisíaca, que no ho és, i acabem doncs, sabent que segurament hi haurà països i illes senceres que desapareixeran i la gent haurà de marxar. I que jo crec que el més recomanable és que la gent es llegeixi un milió d'illes. Jo li agraeixo molt al Jaume Bartrolí i Urpí, periodista, historiador i viatger i escriptor, que ens ha fet aquest tast d'aquest llibre. I no sé, la pròxima... Ara has tornat a Grècia, però la pròxima la tens al cap ja? On t'aniràs?
1: La pròxima illa?
0: Sí.
1: Sí. Aniré a Creta d'aquí poc. A una visita molt curta perquè no hi he estat mai.
0: No has estat mai a Creta?
1: No,
0: i has
1: ja
0: estat
1: veus.
0: A quantes illes?
1: No les he comptat, potser he estat...
0: Però trobaràs,
1: molt, no tantes,
0: trobaràs però, bueno. Molta gent, a Creta.
1: Sí, ja
0: trobaràs
1: sé que és una mica gent. Tard, però he tingut l'ocasió ara d'anar
0: doncs,
1: amb un bon guia,
0: cap a
1: amb
0: Creta.
1: Un professor que em guiarà i...
0: Serà interessant. Jaume, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bona nit.
1: Adéu.

0: Anem a les Illes. Anem a les Illes i tornem. Passa un minut de 3:15. Catalunya
1: Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Molt ben parides, aquestes vaques,
5: sí, sí,
4: eh?
5: Sí, sí, sí.
4: És la típica vaca lundinenca.
5: Quina raça és?
4: Lundinenca.
5: Lundinenca.
4: Lundinenca del nord.
5: Ah.
4: De dos banyes. Les...
5: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
4: Se'n diuen rinocerons.
5: Fa llet, no?
4: Sí.
5: La família del rinoceron deu fer llet, també.
6: Clar, boníssima.
5: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

Va, avui no tenim més temps avui per fer trucades ni per explicar preguntes sense resposta. Demà hi tornarem amb més preguntes i més respostes, com sempre. Ara és recta final del programa i aquesta setmana, com sabeu, ens anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya des de fa molts anys, el David Monteagudo, va agrupar el llibre Avui he deixat la fàbrica, publicat l'any 2018 pel segell Rata i traduït per Jordi Llavina, perquè originàriament el llibre era en castellà i en Jordi Llavina, el poeta, l'ha traduït al català. Avui tornem a llegir també dues històries, dos relats, perquè són relativament curts. El primer es titula En aquest mateix pis. Diu així: en aquest mateix pis va viure fa anys una parella molt jove. Van aparèixer un dia amb una furgoneta, van descarregar-ne uns quants mobles, tot rient i fent-te bola, i es van posar a viure. Eren pisos de lloguer, acabats de construir, en unes habitacions en què les bombetes nues encara penjaven del sostre a l'extrem d'un cable cargolat. Sempre anaven en moto o en bicicleta. Es petonejaven sovint i semblava que eren feliços. Els divendres a la nit sortien al carrer agafats de la mà, ella amb un aspecte andrògin de xicot, plens d'expectatives, a la mà lliure, una faixa negra enrotllada, lligada amb un mocador vermell. Moltes vegades sopaven o dinaven fora de casa i el primer dia de les vacances, tant el mes d'agost com per Nadal o Setmana Santa, sortien de matinada amb la moto carregada fins dalt d'embalums i equipatges i no tornaven fins que s'acabaven les festes. Però això va ser fa un fum d'anys. Aquells dos se'n van anar, no els hem tornat a veure mai més, i en el seu lloc s'hi va instal·lar una altra parella, més normal i també més discreta. El mobiliari del pis va canviar substancialment, ja no tenia aquell aire de provisionalitat de pis d'estudiants. Aquesta altra parella seguia uns hàbits més regulars. De dilluns a dissabte, l'home sortia puntualment a 5:45 del matí per anar a treballar i tornava poc abans de les 3. Dinava sol, perquè la dona se n'anava una mica abans i agafava un tren i no tornava fins a la nit. Aquests nous eren una mica més grans, devien rondar la trentena, si no eren més grans i tot, però tampoc no tenien fills. Els nens havien de fer-se presents més tard, amb parelles noves que arribaven i guillaven cada vegada amb més rapidesa. Parelles que eren totes diferents i totes semblants, fins a l'extrem que els fills dels uns es confonien amb els fills dels altres. Primer va aparèixer un nen, un nadó força tranquil, que amb prou feina explorava. Quina coseta, deien les dones de l'escala. I és veritat que era bufó i que estava ben peixat i feia goig, tot i que la mare era prima i nerviosa. Però aquest nen va tocar el 2 i en el seu lloc en va aparèixer un de més gran, primot, i amb uns ulls grossos i una mica tristos. Després en va arribar un altre, una mica setciències i amb una vis còmica molt pacífic, acompanyat d'un germanet que feia molta gràcia perquè era tot el contrari de l'altre, papissot i belluguet i ple de vitalitat. El pare d'aquests nens, que podria haver sigut, val a dir-ho, el seu avi, diuen que és escriptor, encara que no ho sembla. Sempre se'l veu amb els nens o amb el cabàs d'anar a plaça amunt i avall. La mare és artista, ballarina, si no vaig errat, i passa molt de temps fora de casa. Ara sóc jo qui viu en aquest pis, amb la meva dona i els meus fills. Tinc 54 anys. El pis sempre ha sigut de lloguer d'ençà que el van construir. Ara fa 27 anys. I a la bústia sempre hi ha figurat el meu nom.

I el segon relat de David Monteagudo, d'aquest Avui he deixat la fàbrica, porta per títol La felicitat. Diu així. Va ser una època molt concreta. Jo tenia 20 i pocs anys i encara no havia conegut l'Olga. Acabava de deixar els estudis, havia deixat de fer esport, fins i tot, durant un temps, vaig deixar de llegir. De dilluns a divendres vivia a Barcelona. Treballava sol, en un talleret que era un cop de puny, sense finestres, que en realitat era el garatge, a peu de carrer, d'una torre, una finca que pujava amb escalinates i terrasses pel vessant del Turó del Putxet fins a una mansió burgesa de començament del segle XX. No és pas que jo formés part del servei d'una família acomodada. A la torre, molt deixada, hi treballaven tres o quatre professionals liberals que en pagàvem conjuntament el lloguer i que feien servir només algunes habitacions per la seva activitat. Érem als anys 80, a la Barcelona del disseny, i jo treballava per un decorador, un interiorista, que també dissenyava mobles i que necessitava un manetes per al seu taller de prototipos. La feina era intensa i d'allò més variada i incluïa pelegrinatges en furgoneta per la ciutat, muntatges i desmuntatges, càrregues i descàrregues.

Sempre dinava en bars, de menú de dia, i a les 10 de la nit, encara amb l'indumentària de la feina, em prenia un tanc de cervesa seguit d'un sopar copiós, suculent, que engolia sense cap dificultat, en una taverna que hi havia a prop de casa. Me n'anava al llit ben d'hora i de seguida quedava clapat. Vivia, o més aviat dormia, en un pis de lloguer que compartia amb el meu germà bessó, que encara estudiava, i el meu germà gran, que duia una vida semblant a la meva, però molt menys solitària. El divendres a la tarda, amb l'urgència de l'èxode ciutadà, me n'anava a Vilafranca. Aquí havia viscut uns anys amb els meus pares, havia anat a l'institut i tenia uns quants amics, nois i noies de poc més de 15 anys, o paios més o menys de la meva edat, però sense xicota, sense diners o sense cap de les dues coses. Durant el cap de setmana m'allotjava a casa del meu altre germà, el segon, que ja estava casat i amb fills i que vivia en un poble pròxim a Vilafranca. La casa era gran i jo hi tenia una habitació per mi sol. Tradicionalment menjava amb ells els dissabtes i algun diumenge i tot. No se m'exigia res, no col·laborava en cap tasca domèstica, però jugava amb els nens, feia broma amb tots i la meva aparició el dissabte al matí, el divendres solia arribar quan ja dormien tots, era sempre una novetat, una petita festa per la família. El millor dia era dissabte. El menjar era agradable, la Glòria tenia bona mà per les amanides i els arrossos i mon germà tenia en un racó algun whisky de sibarita. Pels vols de les 3, m'asseia entre dos coixins en el sofà que hi havia davant la tele. Els meus nebots em feien la guitza, com ho faria un cadell, però no trigaven gaire a quedar hipnotitzats davant els dibuixos animats que apareixien a la pantalla. Amb la digestió, que no era lleugera, amb l'escalforeta de les copes, de la sala ben calentona, amb aquell parell de coixins tan tous, jo m'anava endormiscant mentre m'arribaven, com si ho fessin molt de lluny, músiques enganxoses, fragments sense sentit dels diàlegs de d'Artacan o de Willy Fogg, sons blancs, agradables, que no penetraven en la meva ment, que es fonien en la plaent laxitud, en la sensació d'anar perdent la consciència, sense mica d'inquietud, sense preocupacions, sense passat ni futur, amb prou feines sense present. Només aquella escalforeta i la sensació de pesar figues fins a quedar-me adormit. Aquesta era la felicitat, eh? Aquest moment, aquest son profund que li agafava, la felicitat que escriu David Monteagudo en aquest llibre Avui he deixat la fàbrica. A veure, recordo que ho he dit abans, però ho he dit tan ràpid que ho torno a recordar, que en un parell de dies doncs, podrem entrevistar la doctora Lola Bou, la dermatòloga, que és oient del programa, la coneixeu molt bé, ja va venir a principi de temporada, i ara com que doncs, comença l'estiu aviat i sempre hi ha noves consultes a través del que ella coneix més, que és la dermatologia, doncs si voleu participar, fer alguna pregunta concreta, la podeu deixar al WhatsApp del programa, al 667-220-148, que nosaltres l'afegirem al guió i li preguntarem perquè pugui contestar el màxim de consultes possibles que vulgueu fer. Demà, doncs, tornarem a partir de les 12, com sempre, amb més preguntes vostres, amb més respostes, i jo convido a la gent que a vegades doncs, hem fet respostes que ja hem dit i avui ha passat amb un oient que ho havíem dit dues vegades i li he dit, home, no ho tornem a repetir per no alentir el programa. Podeu baixar-vos i descarregar-vos el programa i escoltar aquestes respostes, i si no, doncs demà l'Aina farà un WhatsApp amb aquesta pregunta concreta sobre els tres taüts del Papa, que avui no hem tornat a repetir perquè són preguntes que ja havíem contestat dues vegades. Perquè si no, si amb tothom féssim el mateix, el programa seria molt més repetitiu. Per tant, que ningú li sàpiga greu, perquè els altres doncs, ja han escoltat aquesta resposta. Que entenc que us adormiu també, només faltaria. Jo, si fos al llit escoltant la ràdio, probablement en algun moment també m'agafaria la soneta. Però vaja, que jo us convido sempre que us quedeu fins a les dues, i si no, l'endemà us podeu baixar el programa i acabar d'escoltar-lo. Tornem demà a partir de les 12, com us deia. Us espero, com sempre, amb la vostra participació, que és vital, imprescindible, pel present i pel futur d'aquest programa, com ho ha estat des de sempre. L'any que ve fa 40 anys, recordeu, veurem com ho celebrem.
Res, fins demà, que descanseu. Bona nit i ara arriben les notícies. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'expresident retrà comptes degudament.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatge.